0: Bueno, no sé què és, en aquests moments estàs una mica despistat i comença a moure's la casa, a l'apartament. Jo estava a la planta 29, però d'una manera que deies, meu senyor, que no es caigui. Jo mirava el sostre pensant, sobretot, que no caigui això, que no caigui. I mirava pel finestral del menjador i veia que les cases estaven totes... no havien caigut cap. I, bueno, i amb això és el que em quedava tranquil. Però allò va durar com 50 segons. Vaig agafar el temps que va donar temps d'agafar una samarreta i baixar 29 plantes cap a baix, perquè, clar, l'havia la por que hagués una rèplica. I la gent... De fet, vaig fer un vídeo, ja està penjat a Twitter, que d'aquell dia, baixant les escales, que jo ja estava molt més tranquil, però clar, que la gent estava molt angoixada i, a més, ho haig de dir, és que és molt angoixant aquests segons que no s'acaben mai i que estàs pensant que això caurà, no? I vaig sortir i vaig trobar tots els veïns de l'edifici, tots molt angoixats, la veritat, igual que jo, i bueno, jo, clar, vaig començar a trucar a casa i a trucar al propietari del pis per dir-li, escolta, que estic bé, perquè suposo que sortirà d'aquí no res de les notícies, i que estic bé, que tot ha aguantat i que no hi ha problema, on soc jo no ha passat res, però que, clar, és un terratrèmol que va fer molt de mal, amb molts morts, moltes cases destruïdes i sí que és veritat, ensorrades, i a més, per sort, l'edifici aquest on estava, que eren uns apartaments construïts des de feia uns pocs anys,
1: allà al Poblado,
0: tota la normativa... No, més amunt del Poblado, Sant Lucas. Tenia la normativa d'antisísmic, saps? I bueno, a Medellín, de fet, va fer poc mal. Però per què va fer poc mal? I aquest és el tema, Xavi. Perquè el subsol d'aquella zona d'Antioquia, d'aquesta zona de Colòmbia, és un subsol molt més fort, molt dur, comparat amb altres zones de Colòmbia. I això va fer que fes menys mal, perquè Antioquia, em sembla, a Medellín només es va reportar un mort. Però les cases, en línies generals, estaven bé. Sí que és veritat que l'apartament tenia alguna petita esquerda, doncs era una habitació, després a la sala de bugaderia, i l'edifici va aguantar bastant bé. La veritat és que no va haver cap dany concret, no? Però, ostres, l'ensurt no te'l treus, Xavi. I els dies següents va haver rèpliques que jo les notava quan estava al llit, que es movia una mica, i també una sensibilitat que tenia després del terratrèmol, que és... qualsevol soroll que pugés una mica de volum, em posava en alerta, no? I això és una cosa que vaig estar tot el temps que vaig estar a Colòmbia, no? Que no te'l treus del damunt, no? Que és aquesta angoixa de veure si hi ha un altre terratrèmol, que nosaltres, evidentment, per la zona on estem nosaltres, no estem acostumats. Però, bueno, clar, aquella zona d'allà, feia molts anys que no n'hi havia hagut un recent a Venezuela, però, clar, no t'ho esperes. I va ser, bueno, l'experiència de la meva vida. Però de més estic bé, però estic bé. I la meva mare deia, torna.
2: Ho celebrem. Aquí et voldríem veure sovint, però vas molt enfeinat, Rocco.
0: Bueno, és que també necessito una mica de tranquil·litat a la meva vida, i no la tinc. Però us trobo, la veritat, que us haig de reconèixer que et trobo afectat, Xavi.
2: I jo a tu.
0: Trobo el Pau de Pons, el trobo a faltar de tant en tant amb les seves guitarres.
1: És recíproc.
0: I sobretot hi ha una cosa que trobo molt a faltar, que és els àpats que ens fotíem uns menjars que escolta'm, és que a més de qualitat.
2: Ens els fotem, Avui va de cafè, això. Avui va de cafè, això, però vaja.
3: Rocco, a mi no em trobes a faltar, Rocco? Jo és que trobo a faltar moltíssim.
0: Sí. El Jordi, de les persones amb més paciència que he trobat a la meva vida, és un sant. Té molta paciència.
2: Té més paciència que un sant. Nosaltres també tenim de paciència, per això.
0: Sí, amb mi, sobretot. Sí. Però sí que és veritat que de tant us escolto, t'envio algun missatge, Xavi.
2: Sí.
0: Escoltava la psicòloga que parlava...
2: Oi, la Povedano. Ai, la Povedano.
0: I la Povedano, com li va?
2: La Povedano, bé. Ella anava parlant de sexe i de sexologia, que si no s'enfada, els divendres.
0: Bueno, escolta'm, hi ha unes declaracions molt potents del Ferran Adrià, que va fer a la Revolta, ara fa 48 hores, explicant, que això ho podeu recuperar, explicant de la dècada dels 80 que les festes que es fotia a Eivida, que va durar 6 mesos, que el van fotre fora ja directament, les orgies que es ficava, el Ferran Adrià, explicant això, i que se n'anava a Rio de Janeiro també, allà a Rio, també unes festes de panteres, tigres i panteres.
2: Ja sé, ho veig aquí, Ferran Adrià parla de les orgies en la Eivissa dels anys 80. La gent no dormia, diu.
0: Exacte.
1: Aquesta gent del món de la restauració ja ho són una mica així.
2: Hi ha de tot.
0: Sí, però mira, escolta'm, Però quantes vegades hem entrevistat el Ferran Adrià? Quantes vegades ha parlat de coses? Té molt de mèrit que en una entrevista en un programa que és el to, que és La Revolta, pugui donar aquests titulars, que mai hem sapigut del Ferran Adrià, no? Això també té molt de mèrit i s'ha de destacar, no?
2: Ja vas veure l'entrevista tu o no, Rocco?
0: Sí, la vaig veure.
2: És que diu aquí, diu que desvela el motiu pel qual no el volen a França. Ferran Adrià desvela el motivo por el que no le quieren en Francia. Diu, no me pueden ver mucho. Per què?
0: Bueno, recordem que en el capítol, en aquesta sèrie de Ferran Adrià, explica que hi havia el cuiner que va reemplaçar, el Ferran Adrià va reemplaçar el cuiner principal. No recordo el nom perquè no el tinc en memòria, però sí que és veritat que tenia molt mala... sí, no, com es diu?
1: Rebuchon,
0: sí. Ell ha tingut algunes diferències amb alguns xefs francesos molt bons. La polèmica també hi ha en aquestes sèries que hi ha alguna gent que s'ha encaixat de la manera en què estan tractant el paper del cuiner Santa Maria en aquesta sèrie. Clar, el Pau Descans, si no està viu, no es pot defensar i no pot donar la seva versió, però sí que és veritat que la sèrie dona una imatge del xef Santa Maria una mica que ha hagut gent que del seu entorn que s'han queixat. Però bueno, és normal que pugui passar aquest tipus de coses, eh? Però vaja, res, i poca cosa més. No sé què explicar-te, Xavi, la veritat és que...
2: Tema tele, com està arrencant tota aquesta nova temporada, Rocco?
0: Doncs arrencat. Ha sigut un estiu que jo crec que ningú s'esperava que passés lo de Ceuta, la qual cosa, això els hi ha anat dintre de la tragèdia i dintre de la situació en què ens trobem amb aquest tema de Ceuta, a nivell, si hem d'analitzar a nivell televisiu, ha sigut un èxit perquè Televisió Espanyola s'ha pogut aprofitar d'aquesta situació, ja ha anat informant, i les altres cadenes, tres quarts del mateix. Què ha portat això a Catalunya, a nivell de Catalunya? Doncs una dada molt interessant, i és que a TV3 han fet vacances i han tancat la paradeta durant tot el mes d'agost i part de juliol. Recordem que la graella d'estiu va començar el 19 de juliol i van estar fins al 8 de, crec recordar, de setembre sense amb la graella d'estiu. I Televisió Espanyola ha sabut aprofitar aquesta finestra de vacances a TV3 per tenir una franja molt ben consolidada, que és la franja del matí, en aquests moments a Catalunya, i que lidera la U, Televisió Espanyola, cada dia. Això s'ha traduït en què? En que la gent s'ha quedat a la U mirant els programes i els matins a TV3 aquest mes de setembre ho ha passat malament. I han passat canutes amb dades molt baixes. Per què? Perquè el públic al final t'acostumes. I si t'acostumes a un programa i el te'l trobes a l'estiu, el 15 d'agost, el 20 d'agost, t'hi quedes i t'agrada, t'hi quedes al setembre i t'hi quedes a l'octubre. I ha patit l'Ariana Oltra, ha patit l'Helena... ha patit també la Gemma en alguns dies en concrets. És a dir, aquí hi ha hagut un traspàs de gent cap a la U perquè, i per altres cadenes també, perquè 4 també ha pujat bastant. Per què? Perquè han estat al peu del canó. I això ha afavorit també amb les notícies que hi ha hagut, perquè hi ha hagut notícies que la gent s'ha enganxat a la tele. I ara, amb el tema de l'habitatge, tres quarts del mateix. Les teles d'avui en dia, en aquest cas les cadenes, estan aprofitant tot aquest interès i aquest volum de notícies que hi ha, de dues notícies importants, que ha sigut Ceuta.
2: Sí, però no creus que hi ha sobredosi, Rocco? És a dir, és un tema molt gros, molt greu,
0: sí,
2: dels més grossos greus que tenim, però jo també he sentit molta gent pel carrer que em diu, noi, és que tot el dia esteu parlant del mateix, a la ràdio, a la tele...
0: Jo estic saturat.
2: Clar, diu, és que tot el dia s'està parlant dels dos decrets aquests, de si s'aprovaran o no, de si ara podem sí, si l'altre, que és molt important, i s'ha de dir, està claríssim, però cal que se'n parli les 24 hores al dia i a la majoria de canals?
0: Bueno, estic saturat d'aquest tema, però és que, a més, estic saturat de tertulians que opinen de tot i saben de tot, i al final dius, pot ser que truquem algun especialista en vivenda, o que truquem algú que en saps, i no escoltem sempre les mateixes veus i les mateixes organitzacions.
2: Mm-hmm.
0: Perquè jo crec, personalment, que en televisió hi ha una saturació d'un perfil de persones que no tenen la culpa ells, perquè els conviden i els truquen i van, i que són, per exemple, el sindicat de llogateres, que tenen 5.000 abonats, 5.000 socis a tot Catalunya, i els veiem nit i dia, tarda, matí i matinada als programes, sigui de ràdio, sigui de televisió. I tenen 5.000. I home, no representen a tots els llogaters. I això al final comporta que la gent estigui saturada de les mateixes cares i de les mateixes, opinions, perquè tu els veus per la tele i ja saps de seguida quina opinió tindran. Mm. Ells saps. Saps cadascú qui són els de la dreta, saps exactament quina opinió tindran i quin discurs tindran. I els de l'esquerra transporten el mateix. Hi ha una saturació, te dono la raó, Xavi, hi ha una saturació. Però estan funcionant bastant bé. És a dir, la U ahir a Catalunya va fer rècord.
2: La U i la 2CAT van molt bé. És veritat, estem contents.
0: Llavors, hòstia, tu, doncs la gent està enganxada. Està enganxada. Sí, sí. Que hi ha una saturació, sí, però les audiències sí que és veritat que al matí la quantitat de números de gent que veu la tele és molt baixa. Eh? Mm. Aquí hi ha dues franges molt potents, Xavi, que és la sobretaula i el vespre, que és on se concentra tota la majoria d'espectadors a Catalunya. Mm. Però pel matí, escolta'm, està funcionant molt bé amb uns temes que han tingut molta sort que hagin sortit, perquè si no, la gent se'n va a veure entreteniment, però com ha hagut aquestes notícies, la gent s'ha enganxat, és normal.
2: Molt bé, escolta'm, i lògicament en fem seguiment, aquest matí.
0: Sí,
2: ja hem informat a les últimes
0: Xavi.
2: Hores, també d'aquest desnonament que s'ha pogut aturar i evitar en aquest cas a Sant Andreu, no? El primer que s'atura pel decret de Mari Carmen, diguéssim. També hem parlat, lògicament, de la tragèdia, la mort d'aquest home de 60 anys que s'ha suïcidat al local en el que vivia i treballava, de fet, que havia de ser desnonat el proper dilluns a l'Hospitalet de Llobregat. I demà pendents a veure què farà Junts, al final, que està a les seves mans ara una mica. Bastant o del tot, dos decrets per demà.
0: Sí.
2: Molt bé, Rocco. Escolta, alguna primícia, alguna exclusiva que ens pots avançar o què del tema de la tele, justament? Va, home, va. Un dia que et tinc aquí en directe, Rocco, algun titular m'has de donar, també?
0: A veure, el dia 8 d'octubre se presenta la programació de la 2CAT. I vindrà gent de directius de Madrid, a Barcelona, per fer la presentació. Hi ha programes, hi ha coses xules. Tenim l'Albert Pla, que farà un programa de viatges per Catalunya i serà un dels continguts de novetats, podem dir, de la 2CAT d'aquesta temporada. Després tenim Serveis Mínims, que recordem que el Toni Clapés torna a la tele després de 11 anys.
2: Sí, senyor. Quan comença el Toni? Perquè el voldria entrevistar abans. Quin dia comença això del Toni?
0: Doncs crec que si la programació s'estrena el dia 8, si s'estrena el dia 8 se fa la presentació, jo crec que la segona, la tercera setmana d'octubre s'ha d'estrenar ja el programa.
2: Molt bé.
4: Ja estan gravant pilots, eh?
2: Avui mateix
0: pilots no, ja estan gravant els programes.
4: El programa,
0: ja estan gravant.
4: Sí.
0: Es va fer un pilot i van quedar encantats de la vida i ara s'estan ja gravant diferents programes per col·locar en diferents moments d'aquesta temporada. Ah. Però serà una de les apostes també, i el retorn també de Pla Seqüència amb el Jordi Basté, i moltes altres coses. És a dir, hi ha alguna novetat que no vull avançar, perquè si no s'enfaden amb mi, perquè si no els hi traiem una mica l'efecte sorpresa, però hi ha coses que estan molt bé. Sí, coses que estan molt bé. I poca cosa més. És a dir, la tardor és un trimestre que no s'estrena tampoc grans coses, perquè a nivell publicitari és el que és, i tot lo fort, tot el peix gros, s'estrena després a partir de la primavera.
2: Molt bé.
0: La primavera venen coses interessants.
2: Digues-li al Toni que li trucaré. De fet, avui mateix l'escriuré. Sí, abans que comenci aquest programa, vull que l'expliqui en directe, el presenti aquí al matí de Ràdio 4,
0: sí,
2: el programa que està a punt d'estrenar la 2CAT.
0: Sí.
2: Rocco, un milió de gràcies, eh?
0: A vosaltres, que ens veiem aviat. Tu convida'm quan hi hagi alguna cosa de menjar del bo, m'ho dius, i vinc.
2: T'avisarem. No vindràs per nosaltres, vindràs pel menjar, pel Tiberi.
0: Pel menjar, jo sóc un interessat al menjar. A mi em guanyeu per l'estómac.
2: I tan goig que fots, Rocco. Menges com una llima i estàs com un clau. Sec com un clau.
0: Sí, m'he primat. Des del disgust del terratrèmol em vaig primar.
2: Ja, no m'estranya, Rocco.
0: No m'estranya.
2: Escolta, Rocco, mil gràcies.
4: A la orden!
2: Fins molt aviat, Rocco.
0: Pau, a veure si un dia em dediques una cançó a mi, sisplau. Ai. I al Xavi i al Jordi.
4: Vinga, va. Un dia que vinguis.
2: No te la pot fer ara els mateix, tres. El Pau és així pim-pam, mm.
4: No, la vull pensar bé pel Rocco.
0: No, sí, no, però no és per mi només una cançó. No, no, una cançó que estigui amb els tres.
4: Pel programa.
0: El Jordi el Jordi Vila, el Xavi Freixas i jo.
4: I la base serà un vallenato, va.
0: Un vallenato.
4: Vinga, va. Més colombiano.
0: Oi, jo he acabat cansat dels vallenatos.
4: Sí, sí, és 24 hores,
0: Xavi, digues. Sí que és veritat que he trobat el país una mica més car que l'any passat. Una mica més car, perquè el pes colombià ha anat millor. I sí que és veritat que ha fet més calor que altres anys. I ha plogut menys, Xavi. Que jo deia, és que me'n vaig allà perquè la temperatura és boníssima tot l'any. Bé, doncs, ha hagut menys pluges i més temperatures més altes. Estava allà pensant, dic, ui, que Medellín s'està acabant. No et pensis, el tema del Niño està afectant també aquella zona del món, eh?
2: Sí, noi. Escolta, hem tingut el Picó fa una estona, Rocco.
0: I què t'ha dit?
2: Gran Picó. Oh, nen, 7 dies amb tempestes,
4: sí, sí,
2: i amb
4: però el Picó
2: pluges que poden ser torrencials.
4: El Picó parla, sí, del temps
2: aquí. Clar,
4: en canvi, el Rocco del temps,
2: sí,
4: de Colòmbia.
2: Sí, sí, sí, totalment.
4: Tens corresponsals a l'Amèrica Llatina, què més vols? Sí, sí.
2: Mira,
0: no, perquè et faig un resum del tema de la carpeta, temperatura i clima.
4: Està doncs, molt bé, està molt bé, home. Clar que sí.
0: Ha sigut un estiu, molt, per mi, molt calorós. No recordava. Jo recordo l'any passat que plovia cada dia, plovia, pim, una tempesta de les bones maques. No,
4: potser la calor la portaves tu també, potser.
2: Mira,
4: eh?
2: Aquesta hora tenim,
0: sí,
2: alguna primera tempesta, per exemple, cap a l'Anoia, al cor de Catalunya. Sí? Al voltant d'Igualada, també en algun sector del Baix Penedès, està plovent una mica, de moment res de l'altre món, cap al Garraf, algun primer nucli d'aquests també cap a... en punts aïllats, del Segrià i de les Garrigues, i tot això anirà més. Mira, Pau, quines taques vermelles tenim aquí damunt del mar.
4: Aquesta
0: sí, però tarda... el mar no ens interessa, el mar no ens interessa.
4: Però espera't... No, però ve cap aquí, coi.
2: Sí, això, mira, d'aquí... Ara em faré el xulo i no anirà bé, això, però és a dir, a veure, d'aquí, jo què sé, d'aquí una hora i quart, a tot estirar, plourà a Barcelona. I potser alguna gota caurà a mans, ja.
4: L'hora
2: de
4: dinar.
2: De moment no ve res molt fort, però aquesta tarda s'ha d'estar molt pendent. Hem parlat amb el Picó i amb Protecció Civil perquè hi ha alerta per pluges torrencials a moltes comarques del país. A la Guaita aquesta tarda, el proper vespre, la propera nit i matinada encara, en algunes comarques. Rocco, una abraçada gran.
0: Moltes gràcies.
2: I fins quan vulguis, carinyet.
0: Et desitjo moltíssima sort aquesta temporada, que serà fantàstica per tu.
3: I nosaltres a tu també, Rocco, eh? Nosaltres a tu també, eh?
2: I nosaltres a tu també, Rocco.
3: Que t'estimem moltíssim.
2: Sí. El sentireu més, eh? El Rocco el tornareu a sentir en aquest programa, ja t'ho dic ara. Rocco, un petó gran, nen. Cuida't.
0: Adéu, cuida't.
2: Que vagi bé. 2:15.
5: El matí de Ràdio 4. Amb Xavi Freixas.
2: Doncs au, aquí tenim el Jordi Mestre, tema cafè, però també tenim a l'Opau de Pons, Jordi Vila. Sí?
3: Doncs sí, tenim doncs l'Opau de Pons, que com sempre ens farà un super show.
4: Super hit. Avui saps de què us parlarem, aquesta cançó?
3: De
4: la gent que són ganduls. Jo n'he dit que ets més gos que el lleure. I faré un repàs a la vida, al dia a dia, d'algú que és un gos. Això que en diuen, més gos que el lleure.
2: Més gos que el lleure.
4: Ah, exacte.
2: Sí o no?
4: Sí, noi. La posem o què?
2: Ah, sí.
4: Fem la prova?
2: Va.
4: Vinga, va.
2: Va, a veure com surt això.
4: És amb lo bon dia dels pets.
2: Molt bé. Ah, bona.
4: Sí,
2: bona aquesta. L'Opau de Pons.

0: Això mateix, gandul! Va, ets un gandul!
1: Sí, senyor Pau, bona, bona.
0: És un retrat.
1: M'ha agradat,
0: no, no és un autorretrat, ojo.
1: No,
0: en certs punts sí, però no
1: algun,
0: tot.
1: Algun puntet, potser sí.
0: Ha inspirat en...
1: Com tots, com la majoria.
0: Sí,
1: molt bé. Doncs Jordi Mestre, a veure, fundador i director estratègic de Nomad Coffee.
2: Bon dia, bon dia.
1: Què més ens pots dir del tema del cafè? Per esmorzar, què doneu allà?
2: Bueno, el tema del cafè, sobretot que avui és el Dia Internacional
1: sí,
2: del Cafè.
1: Sí, ja ho hem dit,
2: per
1: això.
2: Sí. Estic molt. Bona presentació.
1: Ja està bé.
0: Bé, això et portem per...
2: Exacte.
0: Portem el millor cafè del món?
2: Què puc dir? Doncs que a Barcelona hi ha molt bon cafè. A Nomad el fem de molt bo.
1: També n'hi ha de molt dolent, eh?
2: També n'hi ha de molt dolent.
1: També n'hi ha que no es pot veure.
2: A tot Espanya n'hi ha de molt dolent.
3: Però què fa que el vostre cafè... Què fa que el vostre cafè sigui tan, tan bo?
2: Com us deia, una mica...
3: La màquina, l'aigua, el cafè d'on el porteu...
2: Absolutament tot. Digues. Absolutament tot és important per acabar amb un bon producte, no? Llavors, per tindre un producte de qualitat s'ha d'anar a buscar un producte de qualitat i s'ha de tindre bons catadors i catadores que tenim a l'equip per aconseguir, per anar a buscar el bon cafè i per detectar els bons cafès a origen. I d'aquí ens els emportem cap a Barcelona.
3: D'on els porteu, els cafès?
2: Doncs des de Centroamèrica... A Colòmbia, Nicaragua, Guatemala, tenim El Salvador, Costa Rica i també Equador i de l'est d'Àfrica, des de Kènia, Etiopia, Tanzània, Burundi, Ruanda...
3: Déu-n'hi-do. I a més, dieu que mai el serviu amb sucre, el cafè... Hi ha molt pocs complements, no?
2: Allò de les
3: galatetes, no? Que a vegades vas a una cafeteria i et posen el cafè o el tallat amb una galateta. Vosaltres, de galateta, res de res?
2: Sí, llavors el cafè s'acaba convertint en un ingredient més d'aquest esmorzaret que t'estan posant aquí. Nosaltres servim cafè. Fem cafè i sabem de cafè. Llavors, no hi ha sucre als nostres locals, no hi ha galatetes als nostres locals, i de llet sí que en tenim. Tenim de cibada, tenim llet de vaca fresca, no en tenim de descremada, de sense lactosa, de sense coses... tenim
0: llet de vaca fresca, què vols dir? Què és fresca, la vaca o la llet?
2: La llet. Les vaques no les he conegut personalment.
3: Dóna'ns una pista. Si anem a una cafeteria que no coneixem, com podem saber que a aquell lloc trobarem un cafè allò bo? Dóna'ns alguna pista que puguem determinar.
2: Aquí prendrem
3: un bon cafè.
2: Molt senzilla. Tothom és capaç de detectar això. La pulcritud. Mira el molí, mira la màquina. Està net? Està net el molí? O té els olis del molí de fa 25 anys? La llança de la llet. Està net aquella llança de la llet que calenta? O allà es va calentant llet sense que ningú li passi un fregall, que qualsevol paella que fem servir la netegem quan cuinem? Per què el cafè, per què les màquines no les netegem?
3: L'olor del cafè ens pot donar bones pistes, també,
2: exactament,
3: o no?
2: Exactament,
1: exactament. Ah.
2: Quan he entrat a la redacció, hi ha una vending machine allà baix
3: sí.
2: que té un cafè potent, com a mínim potent.
3: Potent, què vols dir? Que és bo?
2: No, he dit potent.
3: D'acord.
0: Ara fa molts dies a l'Instagram que no paro de sentir una cançó que diu un cafecito, riquito, riquito. Això també fa propaganda, no?
2: L'algoritme no em porta cap aquí a mi.
0: Lo paio que va inventar una màquina que va revolucionar el cultiu del cafè, perquè l'assecat del cafè a Guatemala i tot allò, era un català que es deia Guardiola.
2: Bueno, es diuen guardioles, aquestes.
0: Ah, les màquines aquestes sí. es diuen guardioles. Doncs era un català que, de fet, era l'home... que es va morir, però la seva dona, la seva viuda, va ser la que es va casar amb lo Milà, de la casa Milà, de la Pedrera.
1: Molt bé.
0: Ja porté els quartos de l'home del Guardiola.
2: Les dinasties.
1: Escolta, avui és el Dia Internacional del Cafè, però també és el Dia Internacional de la Gent Gran. Ahir els vam convidar en aquest programa, i a aquesta hora són tots a la plaça Sant Jaume, en un acte reivindicatiu, em sembla que van...
0: Es mullaran i s'acostiparan.
1: Van tots vestits de blanc. Fem una cosa, anem cap allà un moment, en un minut ho expliquem, això. En directe hi tenim el company dels serveis informatius, Toni Conde. Toni, quan són i què diuen? Què fan ara mateix? Bon dia.
4: Bon dia, doncs aquí a la plaça Sant Jaume de Barcelona

0: Barcelona són més de mig miler de persones, tots de blanc, efectivament, de moment no ens mullem, de moment no plou, i sota el lema ens jubilem de la feina, no de la vida, reivindiquen el paper de la gent gran en la societat. En Joan Pere ha fet un monòleg, després la Mercè Mas, una dona de 94 anys, treballadora social i experta en envelliment actiu, ha llegit el manifest on ha reivindicat envellir amb dignitat i ja amb drets. L'objectiu de tot plegat és deixar clar que seguir actiu és important i sobretot que la societat i les institucions no poden caure en l'edadisme i l'oblit de la gent gran, com han recordat la Sara i la Joana, dos de les dones que han vingut aquí a participar de la jornada.
1: Sin embargo, a las personas mayores se nos trata como ya incapacidad para aprender, para participar en política, y creo que sí que tenemos mucho que decir y realmente estamos muy marginados en las instituciones.
2: Si no fas activitat, cada vegada et quedaràs tancat a casa i llavors la gent dirà, bueno, mira, com que estan a casa no fan res, ja són grans. No. No és veritat.
0: L'acte continuarà fins poc després de la una amb els manifestos que s'estan llegint ara mateix, un manifest al que s'han adherit 300 persones i entitats.
3: Moltes gràcies, Toni Conde, que vagi molt bé això. Bon dia.
0: Bon dia, moltes gràcies.
3: 1:45 ara mateix.
4: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
3: Tu, Jordi Mestre, quants cafès prens cada dia?
5: 3 o 4, però el més important, a partir de les 12:01 ja no en prenc més, ja està, ja m'he pres tot el que necessitava.
3: Ja, franja de matí.
5: Franja de matí.
3: També després de dinar,
5: l'efecte de la cafeïna pot durar fins a 8 hores, llavors no us lieu a beure cafè gaire tard, que encara, ja, que encara a l'hora d'anar a dormir encara es costarà.
3: Doctora Magda Carles, com estàs? Bon dia.
6: Molt bé, bon dia, com esteu?
3: Bé, contents de saludar-te aquí en directe. És una de les millors nutricionistes, no de Catalunya, de Catalunya i del món. Sí, sí. No que estem parlant d'això del cafè. Tenim el Jordi Mestre de Nomad Café, a Coffee. I ara ho dieu tot en anglès, això, dels noms.
7: Sí, fa sí, modern.
3: Sí. Sí. Escolta'm una cosa. Quants cafès? Quin seria el límit diari de cafès? I explica'ns una miqueta les principals propietats del cafè, Magda.
6: Mira, el límit de cafè depèn molt de cada persona, de l'edat que tingui, del pes, del seu metabolisme. Pues una persona més gran li costarà més de metabolitzar el cafè que una persona més jove, una més alta, una més baixa, o sigui que és personal. Però sempre diem als metges que entre 2 i 4 tasses de cafè, doncs no té que haver-hi problema.
3: Entre 2 i 4 tasses de cafè no,
6: exacte,
3: hi ha cap mena de problema.
6: Exacte.
3: De fet, mira, aquí
6: en
3: tinc un...
6: General, eh? En general, eh? En general, no vull dir que parlem en genèric, eh?
3: Sí, sí. Veig un informe de la Fundació Espanyola del Cor que diu que consumir 4 o 5 tasses de cafè al dia redueix un 14% el risc de mort.
6: Sí, perquè es van descobrint coses, la ciència avança, es van fent estudis, i el cafè, que a altres èpoques doncs, havia estat tan, diguéssim, mal vist alguns sectors, denostat, exacte, doncs ara s'ha vist que hi ha inclús efectes positius en el sistema cardiovascular, no? El qual per mi és una gran notícia.
3: Doncs sí, efectivament, perquè també ets cafetera, tu, Magda.
6: Sí, estic molt enganxada al cafè, ho haig de reconèixer.
3: Ja.
6: Però no passo de les 4 tasses, eh? Això és veritat.
3: No passes de 4 cafès al dia?
6: No. En general, no.
3: Molt bé.
6: No.
3: I entre les propietats, diguéssim, les que més destacaríem ara mateix és antioxidant, diu, no?
6: Sí, perquè no oblidem que el cafè fiocap és un tema vegetal, d'una llavor vegetal que es torra, en fi, que té un procés, però vull dir que és d'origen vegetal, amb totes les seves propietats. Però jo crec que el principal efecte bo és que aquesta sensació de despertar que ens dona, d'estar com més espavilats, més actius, no? Més ràpids, fins i tot, més rendiment muscular. Jo crec que aquest és el seu principal puntasso, no? Que ens dona aquesta energia. I això jo crec que és difícilment igualable amb altres coses.
5: És dopatge sa. Sí. És dopatge,
6: sí,
5: perfectament.
6: És un dopatge que està bé. Però, com sempre, tot està, el secret està amb la dosi, no? Aleshores, és el que dèiem, no? El cafè i tot l'altre, en realitat, si es pren amb excés, doncs pot portar problemes. Això és veritat. Però jo crec que aquest tema d'alerta, això de dir et posa en marxa, et posa en forma, doncs és la seva principal virtut, sense cap dubte.
8: Ah. Fa reviscolar.
6: Exacte. Però també hi ha estudis que demostren doncs, que fa baixar els perills de les probabilitats de tenir una diabetis tipus 2, que té efectes positius sobre el colesterol, o sigui, etcètera, no? Es van descobrint coses, clar, del cafè i de moltes altres coses. La ciència va avançant, eh? No tenim que oblidar-ho, això.
8: I sort n'hi ha.
6: Exacte.
3: Molt bé. Doncs escolta, alguna pregunta més per la Magda Carles? Jo crec que ho ha explicat curt i ras, claríssim i bé, com sempre.
5: Sí que és cert que no paren de descobrir... A mi em surten cada setmana notícies de lo bo que és el cafè per alguna cosa d'envellir. Hi ha tantes notícies que sembla que algú estigui patrocinant això.
7: I a més, feu un cafè és un gran ritual, no? És una molt bona excusa per trobar-te amb el

0: Fem un cafè i dir això vol dir moltes coses.
1: Exacte. És una cosa purament social, no? Purament social.
2: Però molt important, molt important. Fa compartir taula, fa trobar la gent, fa fer un relax al mig de la jornada, per exemple. I una qualitat que no hem dit, que és que realment és una beguda que no té energia, no té greix pràcticament. Per tant, doncs, l'energia li posem nosaltres amb el sucre, o amb la mel, o amb la llet, o amb la nata que li posem. Però realment el cafè és una beguda molt, molt, molt lleugera. No arriba a les 10 calories als 100 grams, als 100 centímetres cúbics. Vull dir que, en fi, és una altra virtut, també, ja que parlem de virtuts, no?
3: Ara, això del cafè, ja em sembla que, per mi, la mare dels ous de tot plegat és lo molinet, i sobretot la neteja, allò que he vist tu abans.
1: Exacte. Exacte, és com cuinar.
4: I com ho saps, tu, això?
3: Bueno, perquè tinc contacte amb el món del cafè.
4: No, digues.
1: Com cuinar, quan anem a un restaurant o un bar i està fet una merda, no, allà no volem menjar. Doncs pues el mateix amb la màquina de cafè, amb el molinet. Allà s'ha de demanar que es netegi bé, si és el nostre bar.
2: Té tota la raó, un cafecito. Jo només et diria un altre bon consell, que sempre és millor el cafè que té un torrat natural, que no el torrefacte, val? Sí. Perquè el torrefacte té un punt de torrat molt intens i jo crec que és molt menys saludable que el torrat natural.
0: Precisament, en Nomad Cafè, torreu vosaltres el cafè,
1: sí,
0: no?
1: Sí, això del torrefacte, per sort, en aquesta ciutat ja costa molt trobar torrefacte, perquè és insalubre. És glucosa carbonitzada. Això és el que és sucre, glucosa, depèn de la fàbrica, carbonitzada. Nosaltres, sí, som torradors, torrem aquí al Poble Nou, també. Fa 11-12 anys que torrem aquí al Poble Nou. També tenim local aquí al Poble Nou i així ho controlem tot.
3: Molt bé, molt bé.
4: Sí, escolta, moltes gràcies, Magda Carles, un petó gran.
2: Vinga, adéu-siau.
4: Fins molt aviat, merci.
3: Adéu,
4: Magda. Adéu. 3 minuts per 3:15. Jordi Vila.
0: Què hem de fer?
4: Vendre la casa de lloguedes.
0: No, que parlant amb el Jordi Mestre, té una veritable història d'emprenedoria brutal. El 2011 te'n vas anar a Londres amb un carret venent de forma ambulant i ara tens una empresa amb més de 60 persones, 3 locals com a mínim, exportes. Escolta, fantàstic, no? Què va ser el més dur dels inicis allà a Londres amb el teu carret? Com va ser allò?
1: Servir cafè al carrer de Londres, doncs el fred és algo que és duríssim.
0: Ja.
1: I tindre els peus congelats tot el dia.
0: Perquè allà a Londres vas descobrir que el cafè el veuen i el viuen d'una altra manera, molt diferent aquí. Quina és la diferència? I com se't va despertar allí aquesta llum de dir va, faig Nomad Cafè?
1: La diferència és que no tenen una cultura... no tenen una cultura cafetera amb gaire tradició. Què passa? Que les noves tendències de cafè han entrat i han entrat amb el camí per fer, pràcticament. Uh-huh. Aquí, països com Espanya, el sud d'Europa, Itàlia, evidentment, quanta més cultura, quanta més tradició hi hagi de cafè, de prendre cafè, més costa aquesta nova manera de fer cafè.
4: Bé, de seguida la Marta Tips, en directe aquí al matí de Ràdio 4. Bé. Estàs content, Pau, o no?
3: Ah, jo prou.
4: Sí, va. I una altra cançó del Pau de Pons, també.
0: I farem un cafè després, tots plegats?
4: Sí, però
0: cafè,
4: ara no? El tema cafè ja estaria. Ara m'has d'explicar què s'hi menja a casa vostra, també. Sí,
0: perquè també s'hi pot fer un tallat, també, no?
4: Que ha quedat molt clar, eh? Ja anem passant pàgina.
0: Vinga, va, som-hi.
4: 1:15. Vinga, va. Espera't, a veure què hem de comprar al mercat aquesta setmana. Elisabet Carvajal, periodista alimentària dels majoristes de Mercabarna. Com estàs? Bon dia, Elisabet.
5: Molt bé, molt bé. Aquí, amb la llista, esperant la vostra entrada.
4: Va, que jo també faré la llista de la compra. Què he de comprar doncs, i per què, vinga, aquesta setmana? Doncs, pim-pam, ràpid.
5: Pim-pam. Doncs aquesta setmana comencem amb peix, perquè hem vist cosetes molt bones al Mercat Central del Peix de Mercabarna.
4: Molt bé.
5: Ja hem vist garoines, ja sabeu que és un marisc doncs, que ens arriba a l'hivern, però aquesta setmana ja ens està entrant de l'Atlàntic portuguès. A mesura que avanci la temporada, doncs en tindrem de Galícia i d'aquí, del Mediterrani, de la Costa Brava. Una cosa, si us agraden i no ho veieu a la vostra parada, feu-li la comanda al peixater, perquè ja n'hi han. Molt bona setmana de calamar. I bons preus. Això ho hauríem de notar a peixateria. Origen atlàntic francès i atlàntic nord. Un bon moment per comprar i congelar, que aquest cefalòpode doncs, tolera molt bé el congelador i tenim així un fons de nevera. Al mercat també tenim força peix espasa i de proximitat.

0: prunes que tanquen la temporada, però maquíssimes.
1: Ja s'acaba la pruna, clar. Ja s'acaba la pruna.
0: Sí, la pruna ja està tancant temporada.
1: Tan bona
0: sí.
1: que és.
0: Sí, sí.
1: La Clàudia,
0: sí, sí, doncs
1: sobretot
0: aprofita,
1: la Clàudia. No és la més maca, però és la més bona, jo crec.
2: Sí, noi,
0: que sí? I tant que sí, és la reina. És la reina de les prunes.
1: Què més? Ja tenim mangranes, no?
0: Magrana,
1: o magrana. N'hi ha que ho diuen a mena
0: magrana,
1: i n'hi ha que...
0: Tancaren
1: tu com ho dius, Pau?
2: Sí, una mangrana.
1: Una?
2: Ara que ho dius, sí, una mangrana.
1: Una mangrana.
2: Sí, sí.
1: No una magrana.
2: No havia pensat, ho dic mangrana.
1: Aquí diuen magrana.
2: Bueno, bé,
3: jo encara tinc les de l'any passat que han quedat allò duríssimes. Les tinc de... Sí, sí, de decoració.
0: De decoració.
2: Són maques, també.
1: Això és bonic. Sí, molt.
0: Molt.
1: Escolta,
0: caquis.
1: Espera, la magrana, a mi la varietat que més m'agrada és la mullar d'Elx.
0: Home, és que és la reina. És la reina. Si tu abans parlaves de la Clàudia, dintre de les prunes, doncs la mullar seria doncs, també la varietat sí, més extraordinària.
1: Bon
0: sí,
1: gra,
0: sí. I molt bona
1: poca
0: temporada,
1: fusta,
0: eh?
1: Poca
0: mullar,
1: llenya, Pau, aquesta és bona.
2: Sí, però és un merder pelat tot allò, eh?
1: No! Mira-ho a internet. Hi ha trucs, Eli, per pelar
0: sí.
1: la mangrana, que diem nosaltres.
2: Nota que tens temps.
1: No res, quatre talls i pim-pam, menys d'un minut.
0: Pau, també, també sí, la venen també la venen ja desgranada.
2: Ja. Ja és pels pijos.
1: Però vols dir que no perd propietats, això? Si ho desgranes hores abans, o no? Pregunto, no ho sé, no ho sé. Això ho hauríem de preguntar a la Magda Carles.
0: Tampoc ho sé jo, eh? Jo m'imagino...
1: Ja ho preguntaré. A mi m'agrada parlar de la mangrana, però...
2: És entretingut.
0: Però millor menjar-ne que no menjar-ne,
1: Sí, és bona.
0: Millor menjar-ne que no menjar-ne, perquè, a més, la magrana té moltes propietats saludables.
1: És molt antioxidant. Diu que no et mors mai. No, aquí dalt al nord d'Europa ja fa anys que fan suc de mangrana.
2: Sí, sí, sí.
1: Però posen en valor, per això n'han plantat tantes aquí baix a ells, tants magraners. O mangraners, perquè hi ha molta demanda del nord d'Europa, perquè valoren i tenen molt en compte les bones propietats de la mangrana.
3: Jo sempre l'he menjat en sucre i vidols, sempre.
1: Doncs jo me la menjo tal qual. Escolta'm una cosa.
0: La primera vegada que vaig veure suc de magrana va ser a Turquia, fa molts anys.
1: I què, bo?
2: Sí, cap a aquella terra en fan molt, tens raó.
0: Boníssim, clar.
2: I tot el que és l'Uzbekistan i aquelles repúbliques de per allà s'estila molt. De fet, ara l'Enric Luzán, que volta per allà baix,
1: sí.
2: A l'últim vídeo que vaig veure, al mercat feien suc de mangrana. Mm. Sí, sí, sí.
1: Alguna hortalissa que no sigui la bleda?
0: Doncs, bueno, ja tenim espinacs. I hem de dir que el mercat majorista ve de preu. Una mica més ve de preu que la bleda. En tenim tant de Múrcia com de proximitat, de comarques de Barcelona. La carbassa, hem de seguir parlant de carbassa. Em faré pesada, Xavi, però en parlarem tot el mes. Sí. En parlarem tot el mes.
1: Oh, tot el mes i tot l'hivern, en pots parlar. Fins a Setmana Santa, que es fan panadons també amb carbassa.
0: Això, doncs, de tomàquets, encara tenim molt bon tomàquet, del que diem tomàquet madur, i tenim molt bon moment de cols. Potser no és l'hortalissa que més us agrada, però bon moment de cols.
1: Molt bé.
3: Se m'està fent la boca aigua, Xavi.
1: Ah, la veritat. Sí, per la carbassa.
3: No, per tot plegat. És que tinc ganes.
1: No siguis tan fals.
3: No, és que no és morsat. No és morsat. I escoltant totes aquestes propietats de les verdures...
2: Què fas? Dejuni intermitent.
3: Això sembla.
2: És que t'ho noto. Noto més afinadet.
3: Em notes, no?
2: Sí, sí. Pots
1: fer
2: la cara, punyetera.
1: Elisabet Carvajal. Que gran que ets. Gràcies, Elisabet. T'esperem amb una panera d'aquelles pels oients.
0: La setmana que ve ens veiem amb la panera.
1: Porta un parell de préssecs pel Pau i per mi.
0: Perfecte, així ho faré.
3: I per mi unes magranes.
0: I unes magranes. I tant, vindré carregada.
1: Va.
2: Així m'agrada.
1: Podries portar quatre mangranes i faríem aquí l'experiment aquest i ensenyarem
0: molt
1: i explicarem als oients com ho hem de fer per pelar-la ràpid, diguéssim.
2: Saps perquè la trobes bona? Perquè costa tant de pelar-la que al final encara ho trobes més bo.
1: Al final t'agafa gana i tot.
2: Una recompensa.
1: Elisabet, un petó gran. Fins dijous, que vagi bé. 10 minuts i la una. Vinga. Ole.
2: Ole, Gai.
1: Òscar, com estàs? Bon dia.
4: Hola, bon dia. Molt bé, gràcies.
1: Des d'on truques, Òscar?
4: Des de Madrid, Barcelona.
1: Des de Barcelona, nen, que vas amb el mans lliures o què? Perquè et sentim una mica lluny.
4: Sí, correcte.
1: Sí.
4: Si vols anar amb Paco i el Denver.
1: Va, doncs fem-ho curt, això, perquè no ens sentim prou bé, Òscar. Què et sembla que és el so del dia? L'endevinarem o no?
4: Una merla.
1: Una què?
4: Una merla.
1: Ah, una merla. És una merla, això, o no?
3: Sí, sí, senyor.
1: Bé, gran. Òscar, escolta'm, Jordi, a banda d'un cafè o dos, què més li donaràs a l'Òscar? Perquè encara no he sentit que s'hi menja a casa vostra.
5: Bueno,

0: Tenim entrepans de pernil, tenim entrepans de formatge, tenim ous, tenim truitetes, tenim iogurt...
1: Diu que ha pujat molt el preu dels ous. No sé si van dir un 70 o 80%, un disbarat, no sé què va dir.
0: Tothom esmorza ous, ara.
2: Està molt de moda.
0: Està també que no para, això.
2: Això de l'alimentació també va modes, eh? Perquè ara són tan bons els ous. Fa 4 dies i diuen, oh, colesterol. Un altre dia diran una altra cosa. No, diu que va molt bé, però bé, no. Ah.
1: Doncs escolta'm, Òscar, enhorabona, amb qui aniràs?
3: Moltes gràcies, amb la meva parella.
1: Amb la teva parella, un bon regal, un bon esmorzar, ja veuràs, ja ens ho explicaràs. Moltes gràcies per escoltar el matí a Ràdio 4, Òscar, que vagi molt bé, això.
3: Molt gran.
1: Tu sí que ets gran, no pengis, escolta, no pengis, que ara la Sílvia García del Pozo t'explicarà, dirà com ho hem de fer tot això. I ara, de seguida, la Marta Tips, aquí al matí de Ràdio 4. Marta Tips!
4: Bon dia!
2: Puta,
1: com estàs?
4: Estupendament.
1: Guapa, com sempre.
4: Estem, que no sabem si plourà, si no plourà.
1: Sí que, aquí... sí que plourà, sí.
4: Sí. Això ha dit el Picó, no?
1: Sí. Aquesta tarda pot ploure en alguns casos, eh? No a tot arreu, però va, la possibilitat és àmplia. A moltes comarques del país hi poden haver pluges torrencials. De fet, ara mateix, ara que ho dius, farem una cosa. Informarem en directe el que està passant. Atenció, en aquests moments a la costa del Baix Penedès, Calafell i zones pròximes.
2: Sí.
1: Mira, Pau.
2: A veure el mapa.
1: Una taca vermella al Baix Penedès que va en direcció al Garraf.
2: Fas farí aquesta taca, eh?
1: I tot això anirà pujant cap aquí, també.
2: Pots comptar que me la trobaré al Maresme aquesta tarda.
1: També hi ha algun patac cap a la Catalunya central, però especialment el punt ara mateix, podríem dir, més crític o més perillós, el tenim a la costa del Baix Penedès, anant cap a la zona del Garraf. Posteriorment, això arribarà al Baix Llobregat i al Barcelonès potser també.
2: Fa saó.
1: Marta, tot bé o què?
4: Digue'm. Tot bé, mira, ara us escoltava parlar de les magranes.
1: Sí.
4: I jo el que faig és...
2: Tu també magranes.
1: Sí.
2: També magranes, a mi.
4: Mare meva.
1: Pau, home. No,
4: que deia que jo el que faig és que les poso en un bol d'aigua.
1: Després em renyen a mi, Pau.
4: Clar, bé.
1: I tant.
4: El Pau ja se sap que és imprevisible.
1: Clar que sí. Com ha de ser?
2: Com lo temps?
1: Si no, la vida és molt avorrida, Marta Tips, sí o sí?
4: Exacte.
1: No es pot estar tan amargat. Escolta'm una cosa.
2: Amagranat.
1: Va. Fem una cosa, posem una mica de Pau de Pons. Com ho veus?
4: Vinga.
1: Et ve de gust sentir el Pau o no? Si no, el deixo cantar. Manes tu.
2: Què he de dir, eh?
1: Sí? Va.
4: Doncs, endavant.
1: Lo Pau de Pons. A veure què farem.
2: Aquesta vinguem cap aquí, dic, com que me'n farà fer dos, pensa't en un altre.

0: Molt bé, Pau.
1: Ja et deixo temps per parlar amb la Marta, si vols.
2: Amb la Marta Tips, eh?
1: Això te l'he fet curta.
2: Marta, algun truquet dona abans d'acabar?
3: Sí, mira, que et comentava el tema de la magrana, que el que faig per parar-la és posar-la en un bol d'aigua, és a dir, quan ja tens els 4 o 6 talls fets, en un bol d'aigua què passa? Que els grans, a mesura que els vas traient, s'enfonsen mentre que la pell sura. Per tant, és una bona manera amb el bol d'aigua, a més també li pots donar un parell de copets i també surten els grans. Llavors, a mesura que cauen a l'aigua, es van enfonsant i així se't queda tot ben separat.
2: Carai, tu! Sap
1: cada
2: de tot.
1: Dia aprendre's alguna cosa amb aquesta
2: mossa. Sap de tot, la Marta Tips.
1: Sí, noi.
2: Així de fàcil, això.
3: Sí, és molt fàcil. Hi ha vídeos per internet també que podeu veure, eh? Però realment és molt més fàcil del que sembla.
1: Una dona com tu no la compres pelada, eh? Amb lo pija
3: no,
1: que ets.
3: A veure, jo he de dir que em menjo poc, però quan em menjo sí que no m'importa de pelar-la, perquè tampoc és tan complicat, saps? Vas així amb els dits una mica rascant i ja va caient.
1: Vull acabar, no... es disfruta més.
2: Jo, quan era petit, em deien que et deixava les mans negres, això de pelar la mangrana, però no m'ha passat mai.
1: Ja els hi tens, tu.
3: No, a mi tampoc.
2: A tu...
1: Bueno, més que negres com a lilós, és, no?
2: Què dius, ara, bèstia?
1: De color vermell.
2: Ah, això sí.
1: No és vermell, a la mangrana.
2: Ah, sí, no pensava que deies la mà. Com hipocondríac, segons el que em diguis.
1: Ara, home, no.
2: M'agafarà calor. Escolta, a tu et consta si han brotat les mans, això de la mangrana, o no?
3: A mi la veritat és que no, també t'he de dir, que no n'acostumo a menjar moltíssima, però quan ho faig tampoc no és una cosa...
1: Si no te la rentes,
3: una mica, perquè una mica sí, però més vermellós que una altra cosa.
2: Ja, com estàs, Marta, veu què?
3: Sí. Doncs molt bé, molt bé. Mira, ara si vols, com que parlàveu també del cafè, jo si voleu us recordo el meu truc, a mi el que millor funciona per quan hi ha una taca de cafè.
2: Ah, sí?
3: És barrejar rentavaixelles amb vinagre blanc de neteja, a parts iguals. Llavors això ho posem a sobre de la taca, uns 10-15 minuts, i després freguem. Llavors el rentavaixelles s'endú tot el que és la part més greixosa de si és un cafè amb llet o li hem posat sucre, etc. I el vinagre blanc doncs ajuda a desincrustar, a treure el color marronós, etc. I amb això marxa bastant fàcil.
1: Vols dir que no fa servir per tot, això del vinagre blanc? T'ho he sentit dir moltes vegades. Sembla que li fots a tot arreu.
3: Sí, perquè el vinagre és que serveix per moltíssimes coses, però clar, has de saber amb què combinar-ho i com combinar-lo, perquè normalment jo el combino amb bicarbonat per desincrustar, però per exemple en el cas del cafè doncs és el rentavaixelles és més útil, llavors és saber la combinació exacta que necessites.
1: Molt bé, molt bé.
2: Molt bé. Què fas aquest cap de setmana, Marta? A tu t'ho
3: doncs
2: diré.
3: Mira, aquest cap de setmana estic també una mica pendent del temps, a veure què hi ha funció d'això.
2: Ja ho ha dit el Pico. Atenció al que pugui passar. Diu, ara és impossible precisar-ho, això. Però a la Guai, per exemple, a la costa i al prelitoral aquest cap de setmana. Que aquests dies, per sort, no només plourà a la costa i al prelitoral, sinó també cap a l'interior, que està més sec que un ascle, que diuen allà.
1: Anirà bé, home, ara s'ha de sembrar.
2: I tant. Escolta'm...
3: improvisarem.
2: Perfecte. Al final, què anem? A Vic, a Lleida, a Reus o a Olot?
3: A veure el Pau de Pons?
2: Sí, clar.
3: Doncs haurem de mirar agendes i concretar i a veure quin dia coincidim i anem tots plegats.
1: Però vint de tot arreu, farem un autocaret que anirà seguint la gira.
2: El matí, campanya, el matí de Ràdio 4.
1: Com a les campanyes electorals, que hi ha els periodistes que segueixen en cada partit.
3: Però és el mateix. Això, però, i tant. Però doncs ja ho estàs muntant.
2: Ja has comprat l'entrada o no?
3: Jo encara no, la veritat que encara no, però perquè hem de decidir el dia.
1: Ja et convidaré, no pateixo.
2: Et quedaràs sense, eh?
3: No.
2: A Vic, que és el 7, vas dir?
1: El 7 de novembre, el primer és a Vic, sí.
2: A Lleida, el 14.
1: A Lleida, el 14, acabat a Reus, el 28, i el 12 de desembre, a Olot.
2: I això es pot entrar allà al teu Instagram?
1: Al meu Instagram hi ha un enllaç a dalt, entres i endavant.
2: Molt bé, doncs ja ho decidirem, ja ho concretarem, això, Marta Tips.
3: Així ho farem, així ho farem.
2: Un petó molt gran, que vagi molt bé, això.
3: Igualment, ens veiem dilluns.
2: Fins dilluns.
1: Adéu.
2: Bon cap de setmana.
3: Adéu, adéu.
2: Jordi Mestre, moltíssimes gràcies. Vindrem un dia a fer un cafè d'aquests, tu. Això s'ha de provar, això, eh?
1: Home,
4: i tant, veniu a obrir.
1: La canya dulce, la dulce canya, la dulce canya i el buen cafè. És la cançó que diu això.
2: Molt bé. Pau de Pons.
1: Què hem de fer? Bueno, ja està, no? Goita, si feu el d'un minut. Goita, adéu.
2: Ara de seguit tocarà la una i sentirem les notícies.
5: Ja ho tenim, això.
2: I després la Mariola dinarés.
5: Jo aniré a fer un cafè, em sembla, ara, quan acabem.
1: Jo vaig a dinar, avui amb el Famatieta, que va baixat, i dinaré gratis.
2: Dinaràs de franc i bo.
1: I bé.
2: Carai, nen, quina sort, tio. Quin luxe. Escolta'm, oients, fins demà a les 10 del matí, aquí al matí de Ràdio 4. Que vagi molt bé, això. Bon dia a tothom. Adéu.

0: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta. El Pla B, amb Toni Marín.
1: Són les 9 i 6 minuts, darrera hora del Pla B de Ràdio 4. Avui ens agrada molt quan ve en Josep Maria Ribas. Josep Maria, què tal? Bona nit, eh?
2: Bona nit,
1: benvingut al programa, com sempre. Avui toca parlar d'intel·ligència artificial.
2: I tant, Déu-n'hi-do, eh? El que ha passat aquest setembre.
1: M'ha agradat molt, eh? Perquè ell ens ha enviat, d'alguna manera, un preguió en el que em deia les notícies, els titulars d'aquest mes de setembre, que no han estat pocs, precisament, eh?
2: No, i gruixuts, eh? D'aquests que no estem acostumats que la IA aparegui en primera plana de les portades dels principals diaris. No, sí, no. A les seccions de tecnologia.
1: No, que siguin les protagonistes de cimeres entre els Estats Units i la Xina.
2: Exacte, sense anar més lluny, sí, senyor.
1: És interessant, de tota manera, deixa'm que saludi el David Fernández. Hola, David, com estàs?
3: Toni, bona nit, gràcies.
1: Sempre content de que vinguis al programa.
3: I igualment.
1: Com a periodista et pregunto, fixa't que d'alguna manera hem passat, portem 3 setmanes que vam parlar de la intel·ligència artificial com si no hi hagués un demà, és a dir, vamos a morir, era d'alguna manera la cosa.
3: La veu de l'enginyer d'Antròpic.
1: I en 48 hores ens hem oblidat de la IA? I ara estem centrats totalment en el tema de l'habitatge, ara en parlem de l'habitatge. Com són els periodistes? Com som els periodistes, no?
3: Sí, com és el periodisme, com són les autopistes de la informació, com hem perdut també bona part de les essències més deontològiques i professionals, no? D'entendre, comprendre, no? I analitzar. Però la veritat és que estem en un bombardeig per saturació, no? Que quan no és una cosa és una altra, no? I ens hem oblidat que hi ha un senyor de la que parlareu d'avui, això, que ha dit que, no, que en menys de 10 anys doncs la capacitat d'autodestrucció de la IA ens pot... Sí, és molt, molt, molt curiós. I després també, clar, quan passes del titular, que és el que ha de fer qualsevol, no, i no quedar-se amb el titular perquè hem invertit la jerarquia del coneixement o de la informació, i també saber que hi ha darrere, no? I a darrere també hi ha moltes tensions, i crec que en sap més que jo amb la Xina, no? Amb també que reguli l'avenç, que el senyor Trump està obsessionat amb que la Xina va per davant amb la qüestió dels xips. Jo, que no vinc d'aquest entorn, però que vaig llegint, doncs encara hi ha bon periodisme, que igual no és una lectura de 3 minuts, sinó que et requereix 20 o 25 i un article en profunditat o un reportatge en profunditat, i t'explica les tensions. Generalment li comentava fora que jo, quan tinc dubtes d'això, recorro a veus que em semblen molt autoritzades. Una és la Marta Peinaro, que m'encanta, mm-hmm, que fa molt de temps que escriu sobre tecnologia i capitalisme desbocat, anem a dir-ho així, però amb un altre filòsof, que és el Jorge Rechman, que ha analitzat molt Silicon Valley, i efectivament Silicon Valley planifica, executa, projecta i anticipa les distopies que vindran. Ara mateix el que està més de moda allà, a part de la intel·ligència artificial, és l'economia del búnquer. És a dir, com, no? Com el món s'acaba, anem a fer búnquers, no? I això, els que tenen més diners s'estan construint
1: ja temps, ja
3: uns búnquers als deserts de no sé on,
1: sí.
3: Amb aigua per 2 anys...
1: Perdona, David, i aquí hi ha negocis, que es dediquen a fer búnquers. Tu estàs molt bé, no?
3: Jo estic millor que el món.
1: Se't veu bastant bé, a tu, no?
3: No em queixo, tinc un entorn que és important, vull dir, tenir entorns, no?, relacionals, socials i d'amistat, i està bé perquè sempre hem fet suport mutu tota la nostra vida i fa molts anys que ho fem.
1: Tu fas suport no només amb persones, amb causes.
3: Sí.
1: Avui, de fet, em deies que ara arribes d'on?
3: De Sant Jaume, era inevitable.
1: Ara vens de la Cassolada, no?
3: De la Cassolada, sí.
1: Has passat per Urquinadona, també, o no?
3: No he passat perquè no arribava.
1: Yeah.
3: De fet, aviat he anat a Sant Jaume i he agafat el metro, òbviament.
1: Clar.
3: 4 parades fins a Llacuna i aquí en teniu.
1: Parlem de les dues coses.
3: I tant.
1: Aquí hem estat parlant avui de manera potent d'aquell 1 d'octubre,
3: sí.
1: I evidentment te n'adones que encara hi ha molta ferida oberta, eh? És a dir, quan es posa al damunt la taula tot allò que va passar. On estaves tu aquell 1 d'octubre, David?
3: 1 d'octubre. El meu 1 d'octubre és la nit anterior a la Dovella, a l'Alclot. Jo sóc graciec i Gràcia ja estava molt saturada en el sentit que hi havia desbordament, i la nit abans ens vam redistribuir i anem a altres barris, i vaig anar a la Dovella perquè hi és la meva millor amiga, és la mare de 2 filles que hi havia allà,
1: mm-hmm,
3: i vam fer nit allà, i a les 5:45 algú va trucar a la porta, a la darrera, i va dir que arribava a l'esmorzar, i òbviament eren 7 urnes, i allà vam estar tot el dia. Pràcticament a última hora van dir que venia la policia, però en un final no va acabar venint. Van venir els Mossos, això sí, i amb l'estratègia que tots coneixem per desbordament humà pacífic, que va dir, home, doncs, sou 12 i nosaltres som 600, no, i ens identifiquem, ens poseu una denúncia per desobediència, que és veritat, estàvem desobeint un mandat judicial, i ja està. I és, haig de dir també que és un dels millors dies de la meva vida.
1: Sí, eh?
3: Dubto... No, igual s'aspira massa a repetir-ho, però des d'un punt de vista de comunitat, no? Contra la dominació, aquella resposta pacífica, intel·ligent, aquella bestialitat una mica com d'assalt militar, no? Fracassada també, no? Perquè com s'aturen 2 milions de persones, i moltes, moltes lliçons, i com sabia que havíem dit que venia la diada i vam dir, no, fem-ho l'1 d'octubre, i no sabíem que l'1 d'octubre estaríem en manifestacions per l'habitatge.
1: Sí, sí.
3: Sí, sí, he repassat, que això està bé, també la Maroteca i la pròpia Maroteca, el que vaig escriure el 2 d'octubre.
1: I què deies?
3: Doncs deia que hi havia hagut, ho vaig fer a la directa, es diu, és un text que es diu I volem ser república, hem après a ser poble, en el sentit de ser societat, i deia que eren 6 derrotes, que no era una. No era només l'electoral formalment, sinó que era també la logística, que no van trobar les urnes, que era també la derrota de la violència policial, no? Per la no força de la resistència pacífica no violenta, que era també una cosa que a vegades ens oblidem, que és que va haver-hi, ja que tenim l'expert avui, una autèntica batalla digital durant tot el dia, que anaven rebentant IPs, servidors i dominis, i els nostres hackers, no? Anaven per davant, anaven amb 3 dominis de distància, i la Guàrdia Civil, ho dic sense cap connotació, que anava al darrere, doncs mai els va poder enxampar. Una derrota també informativa, autàrquica, perquè mentre Moncloa deia aquí no ha passat res, a Europa, recordeu-vos les portades del 2 d'octubre d'Europa, la vaga del 3 d'octubre, que és la major vaga que hi ha hagut en aquest país des del final de la dictadura, i que era, bueno, tothom, no? Fins a petita i mitjana empresa, i finalment la que era més important per mi, que era una derrota ètico-política, filosòfica, no? Era com desarmar les armes, no?
1: Fixa't que és curiós, perquè has repetit calcats, els arguments de l'Oriol Izquierdo quan deia que per ell també aquell 1 d'octubre havia estat segurament el dia més feliç de la seva vida.
3: I més trist.
1: Ell ha parlat també de fraternitat, no? De la fraternitat que hi havia dins el moviment independentista, efectivament, d'aquelles èpoques arriba aquella fotografia que jo crec que passarà a la història, i a més que jo la trobo molt maca, francament, d'Artur Mas i tu, amb aquella abraçada magnífica, no? Fixa't que 9 anys després s'ha atomitzat el món de l'independentisme. Costa molt imaginar-se una abraçada d'aquestes característiques, David. I, a més, és que el món de l'independentisme ha incorporat nous actors. Estic pensant en l'Aliança, Aliança, que, a més, ha arribat amb un discurs, bueno, tu ho saps perfectament, no? Molt potent, molt, aquests senyors ens van enganyar, i nosaltres sí que ho podrem fer, això, malgrat tampoc és que se'n parli, tampoc és que parlin tant d'independència, parlen més de persones...
3: I cada cop parlen més d'islamofòbia, com a gairebé partit monotemàtic. Sí, és a dir, l'abraçada, que és precisament de l'experiència anterior, que era el 9N, el referèndum del 9N, on també va ser il·legal, però no van fer una intervenció policial, sí, sí, no? Per intentar impedir les urnes. Sí que va haver-hi acció repressiva, eh? Vull dir, va haver-hi 3 condemnats pel 9N a desobediència, si ho recordeu. Però sí, sí, jo crec. Jo des del 2000... Ara no me'n recordo, des del 2001 o 2019 o 2020, dic que el moviment independentista com a tal no és objecte d'una derrota, sinó d'alguna cosa pitjor, que és l'autoderrota. És a dir, que ha sigut la pròpia incapacitat de respondre a un cicle molt complet. Estem parlant 9 anys després, sí, sí. I encara hi ha tot un expresident de la Generalitat a l'exili, i 2 exconsellers com Toni Comín i Lluís Puig, que va agafar la cartera de Cultura 3 mesos abans de l'1 d'octubre. Però precisament aquesta desunió i aquesta falta... Bueno, desunió estranya, perquè al final tothom ha pactat amb Pedro Sánchez, no? O és que tenen més poder, en aquest cas, els dos. O sigui, la crònica de 9 anys després és que la divisió o la fractura que es forja a l'octubre del 17 ja, quan es convoquen les eleccions al desembre, entre Esquerra i Junts, i ho podríem personalitzar encara més, no parlem d'espais, encara és irresoluble i encara està obert. Sí. I forma part del dia a dia de la política catalana. I en aquesta falta d'expectatives, o de redreçament, o de noves estratègies, que jo crec que ho va dir, el primer que ho va dir va ser molt intel·ligentment en Jordi Cuixart, que va dir, si els que estem ja no servim, doncs ens apartem i que vinguin, no?, noves veus, nous lideratges, i això. I al mateix temps, s'han fet molts llibres del procés, que és molt interessant, però del seu procés se n'han fet molt pocs, i n'hi han. i n'hi ha algun de bons, eh? El de la Carlota Guindal, per exemple, no? Que una mica la tesi final és ni vencedores ni vencidos, és a dir, qui pensi, no?, que l'estat era un estat fallit, jo mai he dit que fos un estat fallit, he dit que era una democràcia fallida, ja. Són dues coses
1: totalment
3: diferents, però qui pensi també que l'independentisme, no?, i que te'n vas a les enquestes del CEO i està al 41, al 42, al 43, fins i tot ara amb la impractibilitat evident de que les enquestes que dona el CEO donen una nova majoria independentista completament impracticable, perquè qui vol pactar amb una força xenòfoba, racista o no, o què va dir...
1: Exactament, deixa'm dir-te, i no és per portar-te la contrària, perquè efectivament tens raó, és així, sí. Matemàticament és així, sí. Però tinc la sensació que molta de la gent que vota Aliança no la vota per independentista,
3: no,
1: sinó per el discurs xenòfob que tenen, no?, i el que volen amb aquestes persones.
3: De fet,
1: no?
3: Ells ho saben, i com més va, menys discurs independentista, perquè quan veuen les enquestes que s'estan convertint en una mena d'All Coach Party que agafa de tothom, pràcticament, no?, excepte les que estan més a l'esquerra, per dir-ho així, però agafa fonamentalment de Junts, no? De fet, la història de Ripoll, no ens enganyem, vull dir, a les últimes eleccions Junts perd 5 regidors i Aliança en guanya 5 i la resta es queden igual, vull dir que el trasbassament és evident, però pivoten molt més en la qüestió de l'explotació miserable, no?, del fet migratori, i tota la seva valentia es condensa en aquesta covardia de culpar de tot els més vulnerables de la nostra societat, no?, els més marginats o els que, no?, o els que estan arribant. També hi ha molt cinisme, hi ha molta hipocresia, no?, perquè venim d'un estiu, tallem quan vulguis, Toni, que ja
1: no, t'amoïnés,
3: no,
1: escoltar-te, ho saps.
3: A mi no m'agrada ser economicista, però venim de l'estiu, aleshores, qui estava a les carreteres fent les obres? Qui estava als escorxadors del fuet que esmorzem cada dia?
1: No, perdona, Barcelona està plena d'obres. Qui fa les obres que hi ha a Barcelona ara mateix?
3: Qui estava recollint la fruita dolça? Fins i tot morint de cop de calor. Qui està als fogons del miracle turístic català de tota la costa en jornades no de 8 hores, 40 hores setmanals, eh?
1: Sí.
3: Tota la setmana, alguns 12, 13, 14 i 15. Qui cuida les nostres avis i àvies? Qui fa les habitacions? Puc seguir, eh?
1: No, està clar. I comparteixo plenament tot el que estàs dient tu.
3: No, pots no compartir-ho, de fet.
1: No, podria no compartir-ho, però és així.
3: N'hem parlat moltes coses. Estem en una societat de la incertesa i de la inseguretat, sí. I aquesta por al futur, has de triar si vols una guerra civil. L'altre dia vas mirar l'últim CEO, em semblava molt interessant. La pregunta és, es pot confiar en la gent? Encara es pot confiar en la gent? Pregunta genèrica. D'entrada, es pot confiar en la gent? Només el 41% pensa que es pot confiar en la gent.
1: Que trist, no?
3: Però quan ho creues per orientació de vot, o per record de vot, els que menys confien en la gent, qui és? Aliança Catalana.
1: Ja.
3: Els que més, però amb diferència, la CUP, estic parlant d'una diferència del 22 al 75. I em va sorprendre una cosa. Dels que més confien en la gent, els següents són els comuns i els tercers són Junts.
1: Yeah.
3: No? I per dalt és al revés, és Aliança, PP i Vox. No? Yeah. Però és aquest clima que respirem i l'explotació és molt, molt... I és veritat, vull dir, lo de l'independentisme és un embolcall. Ells pivotaven en la frustració independentista i en l'explotació, no?, de la qüestió migratòria. Una qüestió migratòria, perquè és monotemàtic també, no? L'altre dia escoltava el Jordi Aragonès, candidat del Maresme per Barcelona, no?, que deia, quan li preguntaven per la sintonia amb Vox, 95% en les votacions, deia, aquí l'important no és si som catalans i espanyols. Ja ha descartat. Aquí la qüestió és si estàs contra el principal problema de Catalunya, que és el califat.
1: Que fort, eh?
3: I jo vaig anar al CIS i al CEI i vaig dir, pues aquí la gent no diu que el califat és el principal.
1: Sí, però és veritat també, i això des d'un punt periodístic es comprova molt ràpidament, sí, com és gratis dir mentides. Estem plens.
3: Tenim l'expert a la sala.
1: Exacte, l'expert a la sala ha agafat el telèfon.
3: Ha agafat el telèfon perquè les vies... O sigui, la gran pregunta és en què creure i en qui confiar, no? I hi ha molta gent que es creu que el que entra per WhatsApp és veritat, és veritat revelada, no? I tant l'experiència dels vots de Vox com l'experiència també digital d'Aliança donen el que donen, una hipèrbole. Perquè...
1: David, aquest és l'últim 1 d'octubre,
3: sí?
1: Sense Carles Puigdemont a Catalunya. Avui començàvem el programa en Cándido Conde Pumpido, escoltant les declaracions que ha fet avui, de que efectivament el tribunal es reuneix la setmana vinent, el dia 6 farà el seu pronunciament i que és d'obligat compliment pel Tribunal Suprem, com dient. Ja poden dir missa que la resolució del Constitucional doncs, és d'obligat compliment. Què significa això? I deixa'm que et pregunti també per una altra cosa que es comentava aquí, no? Perquè hi ha hagut una lectura completament diferent sobre el tema de l'amnistia. L'Oriol, justament, de Junts, deia que l'amnistia és un triomf de l'independentisme. Mentre que el Martí Blanc deia... El Martí Blanc i també el Joan García, exdiputat de Ciutadans, sí, deia que era una derrota de l'independentisme. Tu què penses?
3: Bueno, està bé, està bé. Depèn com ho vegis. Perquè jo he escoltat tant Pedro Sánchez com Salvador Illa abans del 23 dient en aquest país mai hi haurà amnistia, perquè primer la gent no ho vol i segona perquè no n'hi haurà. Que la gent no ho vol s'equivocaven, perquè en aquest país des del 18, que és quan es planteja el 19 primer Òmnium, es planteja, el 80% estava d'acord amb la idea d'amnistia, no? Però a partir del 23, com sabeu, el resultat de les eleccions del 23, la política és així de contingent, els que deien que no hi haurà amnistia, el dia següent, aquella mateixa nit, estaven trucant a Puigdemont. I mira, el que no era possible i era impossible, i fins i tot mai s'havia produït, i us ho diu un insumís amnistiat a l'any 2001, perquè ens van amnistiar a tots de cop quan van acabar, no?, quan van acabar l'emili. Jo entenc les dues perspectives. Per mi és una victòria. Si m'ho poso a veure, no?, des del 2018, quan vam començar a dir amnistia i ens deien de tot, és una victòria que s'hagi votat al Congrés i que hagi estat aprovada. Dos, potser derrotant els seus efectes.
1: Yeah.
3: No? Bueno, el discurs que utilitza Moncloa és no, hem desescalat el conflicte, però també tot el que han firmat tant amb Esquerra com amb Junts parla d'un conflicte polític que s'ha de resoldre democràticament. Yeah. La frase "Catalunya se rige por una ley que no ha votado" és de Pedro Sánchez, 2018, Congrés dels Diputats, moció de censura a Mariano Rajoy.
1: Sí, sí.
3: I encara estem igual, que és el debat de l'Estatut. Per tant, jo ho visc, jo personalment, que és el que em preguntaves, jo ho visc com una victòria. I l'última, per experiència, i ja per vell, perquè ja tinc més de 50 anys, és veritat que el 99,9% periòdic pur, Carles Puigdemont està molt més a prop de tornar. Ho dic perquè és veritat que tot el que sabem és que el Constitucional serà molt contundent. Pablo Llarena, no?, ja ha de posar, no?, les espases i ha dit que ell ho aplicarà. No sé si trigarà 15 dies o 65, però jo fa 9 anys que escolto, fa 8 en aquest cas, que escolto l'estimat Lluís Puig i dient "tornaré abans del Nadal", de quin Nadal ja veurem.
1: Avui les places tornen a estar plenes.
3: Sí.
1: La Puerta del Sol és impressionant. Més de 1.000 tendes de campanya allà. Avui el sindicat de llogateres, abans han estat amb nosaltres i han anunciat que efectivament un cop acabaven les cassolades també s'instal·laven. Com estàs seguint tota aquesta mobilització? I també quina és la teva visió sobre el tema dels decrets que en principi s'han de votar demà?
3: I començo pel final. Jo ho veig com un pedaç, òbviament. El problema de l'habitatge en aquest país té tantes dimensions i és tan estructural i és tan crònic i endinsa els seus orígens fonamentalment en la primera esmeritat, amb Rodrigo Rato, no?, i la liberalització de moltes coses, però crec que t'ho deia abans en a micro tancat, i ara quan s'ha suïcidat l'Olga el 7 de setembre i malauradament ahir el Xavier amb una sabateria que regentava a l'Hospitalet tot, jo em vaig recordar automàticament de l'11 de novembre del 2010 quan es va suïcidar en Miguel a la Gornal, també a l'Hospitalet, a 1,5 km de casa de l'Olga, i feia la següent reflexió. El 2010 l'habitatge protegit a Catalunya era menys d'un 2%, molt lluny de la mitjana europea del 15%, i el 2026 l'habitatge protegit a Catalunya és menys d'un 2%, un 1,7% en concret, molt lluny de la mitjana europea. I això explica una frustració i una impotència democràtica que també explica moltes altres coses. Vull dir, ara parlem de l'extrema dreta com una cosa nova, perdoneu, la primera extrema dreta a França va ser el 83 i va néixer d'una frustració, que era el govern Mitterrand, de la gran coalició d'esquerres, que havia de canviar-ho tot, i el primer de les primeres, quan entra Jean-Marie Le Pen, el pare, el 35% del vot és exvot comunista del PSF. Aleshores, també hi ha molta... Els 80 milions que voten Trump, jo no els sé perquè no els conec a tots. I els que votaran, els milions que votaran Le Pen, tampoc els conec. Però hi ha molts perdedors de la globalització, que se senten, no?, insegurs respecte al món que ve. La resta, jo vaig veure el 15M en directe, us puc assegurar que va ser completament imprevist, allò d'aquell improbable passa que deia Sisek, no?, i l'impossible a vegades succeeix, no? Aquesta em temo que és, Mari Carmen, n'hi ha hagut moltes en aquests, diria, els països catalans són 400.000 desnonaments en 15 anys, no? Una sagnia quotidiana, més de 800.000 persones, si fas la mitjana de dues persones o tres per casa. I, però ho veig molt més a darrere d'un cicle molt llarg d'un nou moviment per l'habitatge, de nou encuny, que ha sigut aquest sindicalisme, no? Que tenen el sindicat d'inquilinos a Madrid, el sindicat de llogateres aquí. I ho veig bé, ho veig sense nostàlgia. La nostàlgia en política crec que és perillosa. La nostàlgia sempre anar a mirar més enllà, però ho veig amb molta complicitat, amb molta alegria, perquè ara vinc de la plaça i veus la gent jove, una nova fornada de gent jove que sap que... En fi, que ara que també que tornem de l'estiu i pensem que els 26 dies... de festius que tenim per marc laboral són de sempre, pues mira, són del 1983.
1: El que és bonic és veure que hi ha ganes de lluitar, no? I és tant. A dir, a mi, de veritat, més enllà, després dels sí. arguments d'una banda o l'altra, però aquesta cosa de gent que estava a casa,
3: sí.
1: Segurament no a la casa que voldrien tenir perquè no poden accedir-hi, sí, sí, sí. Però que han trobat un motiu per sortir al carrer a protestar. A mi això em sembla que és meravellós, perquè és el senyal d'una societat que està molt viva, no?
3: A mi això em sembla meravellós. Hem de recordar que des del 3 de novembre del 2010, també, que es va aturar el primer desnonament, la plataforma d'afectats per la hipoteca, no? A la Bisbal del Penedès s'han aturat milers de desnonaments, no per una política pública democràtica, sinó perquè la gent ha posat el cos, no? I els ha posat avui, que s'han aturat. I avui és la viva prova de que aproves una cosa, el BOE, i té efectes, perquè els dos magistrats sí, sí. que han aturat dos desnonaments han dit, senyors, hi ha una prova, no? Per tant, jo us penc. I és, fa una reflexió. I l'altra que m'amoïna una mica és en tot debat, que sempre hi ha certa polarització, que a vegades sembla que en aquest país, no? La meitat del país, no? Estiguem en una mena de guerra civil entre els llogaters i els propietaris, no? I siguem 50-50. Ingressos per lloguer a Catalunya... el 7,2% de la societat. És a dir, tu t'agafes, no? L'agència tributaria les dades, són 590.000 persones que tenen ingressos per lloguers. Això és un país de 8 milions. Per tant, és el 94, bueno, pots descomptar les famílies que tenen, però, com ho diu molt bé el sindicat de llogateres, no és 50-50. I fins i tot, si fóssim justos i analitzéssim, no? Aquest 14% de declarants, que són el 7% de la societat, veuríem que hi ha gent que té un pis i mig, un pis i un local, no? I que grans tenidors, en veritat, encara estem parlant d'una minoria molt, molt, molt més petita. I al final, mira com són les coses de contradictòries i com els temps canvien ràpidament, que em tinguis aquí aquesta nit, que és un plaer seri, defensant l'article 47 de la Constitució Espanyola, que diu que els poders públics combatran l'especulació i que la comunitat participarà de les plusvalies urbanístiques. Això ho diu la Constitució, eh? És literal, us ho acabo de dir de memòria. Doncs pues no ha passat res. Els altres drets sí que s'han garantit, no? El dret a, no? El lliure mercat, el dret a la propietat, garantidíssims, en fi, blindats.
1: Com està venint al cap l'última entrevista que et vaig fer, que va ser per el teu llibre No robaràs? Sí. És un llibre meravellós que forma part d'una col·lecció de fragmenta que són els 10 manaments. Bé, jo diria que els 10 llibres són brutals.
3: Són una meravella, tots.
1: Són brutals, sí, sí. Perquè a més estan molt ben encarregats a persones diferents.
3: Cadascú en el seu àmbit.
1: Perquè hem desfilat tots, perquè heu desfilat tots. I el No robaràs, no?, una mica d'això.
3: També, també, tant i tant. I hi ha una altra cosa que és una reflexió. Ara que avui, i és veritat, per exemple, la Olga, el seu desnonament es produeix perquè en el seu moment no s'aprova un decret. I té conseqüències. Les decisions polítiques tenen conseqüències polítiques i humanes. Però també és el moment de recordar que quan avui ens fixem, no?, què farà Coalició Canària, què farà el PNB, però també ha de recordar que el govern més progressista de la història, des del Pleistocè, com s'anomenen, tenia majoria absoluta, el novembre del 19. Tenia majoria absoluta. I que les decisions d'un govern que porta 8 anys siguin a 3 mesos o 2 o 1 de les eleccions i no al principi de la legislatura, també diu molt, no?
1: Yeah.
3: Saps, el moment del 19, qui suposava, ara riureu perquè la història, el polígraf, és, el temps és l'únic polígraf disponible. Qui va sortir a dir que no, com es deia, José Luis Ábalos, no? I va dir, aquí hi ha un error, no? Se suposava que la proposició de llei del moviment per l'habitatge. I deia, esteu confosos, perquè l'habitatge és un bé de mercat i alhora un dret fonamental. I dius, no, això no va així. O sigui, o és un bé de mercat o és un dret fonamental, però les dues coses alhora és impossible, perquè, i en el fons tenia raó, Sí, el que estava dient és hem mercantilitzat un dret social. I tots sabem, no? A tothom em sembla bé que el preu de la benzina estigui limitat. A tothom, no? Si vas a un forn, dels que encara en queden, del gremi de forners, saps que hi ha un preu del pa, no? Per la barra de 250 grams. Vull dir, hi ha preus de referència. Aleshores...
1: Avui, jo tinc... Hem d'acabar, David.
3: Sí, imagino, sempre
1: passa el mateix.
3: Sempre passa volant.
1: Però em fa molta gràcia perquè avui, efectivament, el David s'ha

0: passat, lògicament, per la plaça Sant Jaume, per la Cassolada, d'una manera o una altra, ha tret el cap per al tema de l'1 d'octubre, i tot això ho ha fet...
1: El matí amb el Roger Espanyol.
0: Sí, a més, i tot això ho ha fet amb una samarreta que posa "Defensem les nostres biblioteques". Sí. Ets l'home reivindicació. N'ets conscient, d'això, no?
2: No, per sort no té res de personal ni d'individual. Jo participo dels moviments socials urbans de la ciutat. Aquesta setmana he tingut el plaer immens de presentar el llibre del Manuel Delgado, Les ciutats estan posseïdes.
0: És magnífic, eh?
2: I va tancar l'acte a la llibreria Laie, llibreria també per mi de referència fa molts anys que hi vaig per ordre de ma mare. Vaig llegir un text de l'Italo Calvino, molt bonic, de Les ciutats invisibles, que deia... Parlava d'una història, ara no la puc explicar, que es diu Sofrònia, que és una mitja ciutat que sempre apareix i desapareix i torna a reaparèixer, no? I ell deia, i és la ciutat que sempre apareix perquè és la vida, i és la vida en comú.
0: Deixa'm que et digui que l'altre dia vaig estar a l'Aie, jo vaig molt sovint a l'Aie, vaig estar a dalt dinant, i han fet una cosa preciosa, que a la taula on sempre seia Lluís Permanyer han posat una fotografia al damunt de Lluís.
2: El cronista de Barcelona.
0: Home, clar. Un gran amic, un gran senyor, el Lluís.
2: Un senyor de Barcelona.
0: El senyor de Barcelona,
2: que la seva crítica de la Barcelona lletja...
0: Era meravellós.
2: Era molt bona.
0: Ha estat aquí...
2: Un llibre fantàstic.
0: Ha estat col·laborant amb aquest programa durant molt de temps, i t'asseguro que política venia, se'ls hi posava ferm, però a tots, era una cosa meravellosa. Sí. David, no has marxat i ja t'estem trobant a faltar. Vull dir que...
2: Igualment.
0: De tant en tant necessitem la dosi, saps? De que vinguis i ens expliquis i...
2: Sí, sí. Us deixo un debat de futur.
0: Sí, ara parlarem de...
2: Intel·ligència artificial.
0: Ara parlarem d'intel·ligència artificial.
2: Ara ho seguirem, els
0: auriculars. Què dius, Josep Maria?
3: De present.
0: Un plaer, sempre.
2: Com sempre.
0: Moltes gràcies, senyors. Fem una pausa? No fem ni pausa. Avui ja no fem ni pausa. Està molt bé. Mira aquest temps que ens estalviem. Intel·ligència artificial. Josep Maria Ribes, cada 15 dies, 3 setmanes, ens ve a visitar amb un mes de setembre que ens ha deixat, com dèiem ara fa un moment, un munt de titulars. Bé, de fet, és que la intel·ligència artificial, Josep Maria, s'ha convertit en l'eix absolutament de tot plegat, no?
3: Ah, fixa't, jo no recordo en tots aquests 3 anys i mig llargs, gairebé 4, que portem de generativa, no?, d'intel·ligència artificial generativa, un mes tan esquizofrènic com aquest, no?
0: Sí, sí.
3: En termes de contradiccions, és a dir, hem tingut des dels titulars més apocalíptics fins a titulars molt positius, no?, de coses que s'està aconseguint amb la intel·ligència artificial que fins ara no s'havien aconseguit. Per tant, ostres, un moment francament apassionant.
0: Clar. El Josep Maria Ribes és director de l'Observatori de la Intel·ligència Artificial a la Salle Campus Barcelona de la Universitat Ramon Llull. M'imagino que aquests dies heu estat efectivament molt entretinguts, perquè és que la intel·ligència artificial ha passat a ser gairebé l'enemic de la humanitat. És a dir, semblava Matrix. Semblava que acabarem tots endollats a una màquina on aquest gran consum necessari d'energia de la IA ens farà viure en un món absolutament irreal, i que ens caldrà un Nemo que ens vingui allò a desenganxar de la màquina, no? Com has seguit tot això, tu, Josep Maria?
3: Home, doncs amb passió, per una banda, i també amb un puntet de preocupació. Però veuràs, no amb preocupació ben bé pel que estava succeint, sinó fins i tot diria amb preocupació per com s'està explicant.
0: Ja.
3: Per tant, home, jo diria, per una banda, està clar que hem tingut aquests titulars apocalíptics, no?, que surten, com tots sabeu, no?, tu feies, David, aquesta menció d'aquest enginyer que surt d'Anthropic i que per tant fa unes declaracions que ja no es reprodueixen del tot fidelment, però el que diu és, ostres, jo surto de dues empreses molt importants, no?, OpenAI i Anthropic, i estic tremendament preocupat perquè no veig que s'estigui actuant de forma prou responsable.
0: Mm-hmm.
3: I clar, això que en el fons té aquests tuits, no?, que acompanyen i que diuen, home, i si no es gestiona bé, veig que això, no?, a dintre d'aquestes empreses es visualitza un risc real de que s'acabi liant de forma seriosa, clar, veus que no només és un diàleg d'un enginyer, sinó que el que esperes és que sortirà el d'Anthropic, que el cap de recerca dirà, home, aquest home s'ha passat de vista, no?, s'ha passat de frenada. I no, el que diu és, doncs ja estem d'acord. Aleshores parla el director general d'Anthropic i penses, ara el desmentirà, i diu, doncs jo també ho veig així. No? I surt el competidor i diu, ostres, doncs jo també hi veig riscos, no? I fins i tot l'Elon Musk, que no està caracteritzat per ser un tio prudent, no?, de vegades, doncs diu, ostres, doncs jo també ho veig així. Tant, no?, que es comença a engegar, doncs, declaracions per part de tots els dirigents d'aquestes empreses dient, home, sí que ens aniria bé acordar una mica el ralentiment de tot plegat per tal de posar una miqueta no m'atreviria a dir potser d'ordre i seny, no? Però sí intentar compassar aquesta velocitat de desenvolupament sense perdre aquests elements de seguretat que potencialment són doncs, rellevants, no? I això arriba a l'ONU, fins i tot.
0: Sí, sí.
3: No? Per tant, és a dir, fixeu-vos, en 3 setmanes passem d'un enginyer que surt d'un parell d'empreses escrivint uns tuits a un banc d'un parc a l'ONU en 3 setmanes. Això no ha passat sempre.
0: Hi ha hagut 2 teories al damunt la taula aquests dies sobre això. Una, que efectivament estàvem davant l'amenaça de la humanitat. L'altra, que estàvem al davant d'una campanya de màrqueting que tenia a veure amb la sortida a borsa d'alguna d'aquestes empreses. Per quina de les dues et decantes, tu?
3: Clar, jo la veritat és que no em decantaria per cap d'elles, eh? El tema de la sortida a borsa, sense dubte, posa pressió competitiva. I, per tant, aquí hi ha lectures des de moltes perspectives. La lectura d'autoresguardar-se, no?, davant de possibles danys, mm-hmm, de fer declaracions de que més val que en regulin, perquè si en regulen nosaltres, que som els primers, tot el mercat quedarà regulat i, per tant, els nous entrants ho tindran més difícil. És a dir, hi han hagut moltíssimes lectures. Jo, en qualsevol cas, diguem que segur que hi ha interessos d'aquest estil, però en qualsevol cas hi ha un missatge de fons que crec que és cert, i és que el sector, no només a través dels seus directius, a través de gent que surt, sinó a través dels propis treballadors. Hem sentit fins i tot declaracions al llarg d'aquest temps del, doncs no sé, de Bill Gates, del propi papa, no?, que ha fet l'encíclica i demana responsabilitats.
0: De fet, va ser el primer.
3: Clar. És a dir, hem sentit declaracions des d'un grapats de llocs, no?, que el que està dient és, escolta, això està molt bé, sense cap mena de dubte ens aportarà valors molt positius, però, home, ho hauríem de fer de forma que garantim la responsabilitat i que cuidem la casa comú o el bé comú, no? I això passava just en aquest moment en què en aquest mateix mes ens comencen a aparèixer que si les famoses aquelles equacions que es van resoldre, que és una dels reptes del mil·lenni, no? Sí, que no es podien resoldre, que hi ha aquella fundació que paga 1 milió d'euros a qui ho resolgui, ostres, això es fa amb una intel·ligència artificial quan no s'havia pogut fer en dècades, no? O com comencen a aparèixer aquestes setmanes, no? Apareixia també que el primer medicament, diguem, que es troba la solució estrictament en via, entra en fase 3 dels assajos clínics. El qual, en definitiva, vol dir que cada vegada amb més pacients, no?, s'amplia el rang de pacients sobre els quals es fan aquestes proves. Per tant, per això us deia aquest punt d'esquizofrènia, no? És a dir, per una banda tenim missatges molt negatius, però alhora tenim també missatges molt positius, no?
0: I ara que estem una mica més tranquils, a tu t'agrada fixar-te exactament en quin dels titulars que hem tingut en els darrers dies? On creus que realment hauríem de posar la mirada?
3: Clar, hi ha un tema que ha anat apareixent també enmig de tot aquest aiguabarreig, no?, que són un constant degoteig de notícies de falles de seguretat, no?, que quan ja teníem un mar de fons, no?, que venia amb totes aquestes declaracions, avui doncs una notícia de que tal empresa s'ha identificat uns agents que atacaven a no sé qui. Demà, 2 notícies més, i així anar fent, no? Jo per centrar-me en alguna, n'hi han hagut moltes al llarg d'aquestes setmanes, però per centrar-me en una em quedaria amb un acte que també va arribar a l'Assemblea General de Nacions Unides, que és un atac d'un agent d'OpenAI, en aquest cas del ChatGPT, a una web del govern australià. I, de fet, el primer ministre australià és el que porta l'Assemblea General de Nacions Unides, no?, en aquell marc, posa aquest tema al damunt de la taula. Per tant, clar, és absolutament inaudit, no?, que un govern doncs posi en una assemblea d'aquest estil una situació com aquesta. Per tant, ostres, és un cas realment interessant. I, de tota manera, el que em crida l'atenció de tot això que estem veient és com se'n parla. Em crida poderosament l'atenció, perquè constantment s'està parlant de la intel·ligència artificial com si res tingués a veure amb nosaltres. I parlem de que uns agents, com si fossin vinguts del cel, no?, uns agents han atacat. I, esclar, dius, ostres, però, a veure.
0: Què és un agent?
3: Clar, què és, no?, un agent? Doncs jo us diria, un agent...
0: També té una mica de Matrix, això,
3: sí,
0: eh? L'Agent Smith.
3: Sí, perquè ens en recordem. I, a més, el nom és poc afortunat, eh? Però jo us diria... Jo crec que és molt senzill d'entendre. Mireu, quan vam començar tots amb el ChatGPT, el que fèiem era parlar-hi, entre cometes, perdoneu la humanització, jo li deia coses i aquesta màquina em calculava i em retornava coses. I jo el que feia era jutjar si això que m'estava dient la màquina era correcte o no era correcte, era una barbaritat, i per tant, si no m'agradava, deia, mateix, no?, l'has liat aquí, i per tant ho descarto. I això, que en el fons és el que n'hi diem tècnicament, que té un comportament no determinista, és una cosa francament estranya per a nosaltres, perquè estem acostumats que les coses siguin deterministes, no que a vegades funcionin i a vegades no funcionin, i fent una mateixa pregunta, de vegades et donin una resposta i de vegades una altra. I aquest crec que és un element clau per entendre el que és la intel·ligència artificial. El que et deia, no? quan falla, quan no respon bé, que és el que normalment haurem sentit moltes vegades com una al·lucinació, no? Perquè tendim a humanitzar, en el fons, si sóc jo qui ho estic atenent, ho puc detectar. Què és un agent, no? Preguntaves. Doncs un agent no deixa de ser un software que ja no em respon a les meves preguntes, sinó que li demano que actuï per aconseguir uns objectius que jo li dono. Clar, en el moment en què li demano que actuï, ja no que em digui coses, si jo no tinc un paper de supervisió continuada amb el que està fent aquest agent, doncs aquí la cosa pot anar genial o pot no anar tan bé. Clar, claríssim, no? I per tant, mireu, va haver-hi un exemple molt bonic fa poquet, bueno, molt bonic, no és que fos bonic pel que va passar, però és molt il·lustratiu, no? Empresa de ciberseguretat, que es diu DarkTrace, que va muntar un entorn de proves, no? En què el que va fer és posar diversos agents a treballar sobre uns reptes dels quals alguns eren irresolubles. És a dir, se'ls va posar expressament, conscientment, que hi havia coses que no es podien resoldre. I se'ls va posar pressió, aquests softwares. Dic aquests softwares perquè, per intentar deshumanitzar, eh? És a dir, se'ls va posar pressió. Què vol dir? Se'ls va donar la instrucció de, mireu, si no sou capaços de resoldre tots els problemes, sereu retirats de circulació. Si això humanitzem, no? Serà, escolta, si no superes la prova, doncs et liquido.
0: Això és una amenaça a la gent.
3: Efectivament.
0: És impressionant, això.
3: No? Per tant, són unes condicions específiques. Per tant, aquest software, no?, treballava sota una pressió important. Què és el que va succeir? Doncs que els agents van començar a resoldre i, suposo, doncs clar, van veure que allò, ostres, hi havia problemes que no sabien com resoldre, fins que un dels agents va veure que allò era irresoluble i el que va fer és hackejar la màquina que puntuava la cursa o la competició, amb la qual va trobar una alternativa per sortir victoriós d'aquesta competició o d'aquesta prova. Clar, fixeu-vos, aquí la temptació, i a mi el que m'ha sorprès permanentment aquest mes, és la gent decideix, la gent s'escapa, la gent enganya, la gent... No, compte, és a dir, aquí tenim softwares, els que se'ls dona objectius, i poden passar un grapat de coses. Pot passar que els hi fixem malament l'objectiu. Oi, imagineu-vos que tu a una intel·ligència artificial, i perdoneu, poso un exemple molt bèstia, eh? Li dius, no, és que el que volem és que ens ajudis a resoldre el càncer i decideix que ha de matar la humanitat, perquè si es mata la humanitat no hi haurà càncer. Home, clar, ves, és un problema potser d'objectiu mal definit,
0: clar.
3: O és un problema de límit molt mal posat. Perquè, clar, és intel·ligència artificial, però no hi ha encara saviesa artificial. I, per tant, aquest context que nosaltres, com humans, controlem i que sabem, no?, tenim un grapat de límits ètics, morals, etc., i, per tant, sabem jutjar sense més instrucció què és correcte i què és acceptable, doncs això no hi és. Per tant, potser els objectius estiguin mal definits, potser els límits estiguin mal definits, o potser tot estigui bé, i simplement, com que són softwares deterministes que fallen, no és el mateix fallar en una pregunta que et responen i que tu te n'adones que fallar en una acció que no controles uns límits. Clar, yeah. Això porta a una pregunta inevitable, no?, tot això, que és, escolta, i quan aquests agents la lien, de qui és la responsabilitat?
0: Exacte,
3: no?
0: Ho està pensant jo, eh? Efectivament, de qui és la responsabilitat, no? I com es respon a aquesta pregunta?
3: Clar, i aquí deixeu-me ser dolent, és a dir, jo veig de vegades, no?, llegint els titulars, penso, ostres, és que ho estan fent molt bé alguns, no?, perquè estan parlant dels agents de la intel·ligència artificial com si no anés amb ells, que és la millor manera com de desplaçar aquesta responsabilitat, no? Mira, jo per això de la responsabilitat m'agrada utilitzar un símil, no?, que és el símil dels medicaments, no? Per què? Doncs, home, perquè els medicaments, si us hi fixeu, també són mecanismes no deterministes. És a dir, en general funcionen, és a dir, 99,9% de los casos funcionen, lletra petita, però hi ha alguns casos en què es donen contraindicacions i amb unes certes probabilitats i etcètera, no? Per tant, tu ara imagina que te'n vas a la farmàcia i dius, escolti, em podria posar, sisplau, aquest medicament? I dius, home, és segur, aquest medicament, bueno, funciona la major part de les vegades. Hosti, i quin risc us té? Bueno, és que estem anant tan ràpid, traiem versions de medicament...
0: Clar.
3: Que, clar, és que no ens ha donat massa temps encara d'acabar de fer totes les proves o d'acabar de documentar el fulletó informatiu o el que sigui, no? Seria absolutament impensable. Et diuen això a la farmàcia, Toni, i marxem corrent tu i jo, em sembla, no?
0: David, segur. Sí, el David Ferrandes s'ha quedat fins ara mateix allò bocabadat amb el tema.
3: Cuida't.
0: He estat molt guapo. Que vagi molt bé. Digues.
3: Doncs això, no? Et deies, clar, si a mi em diuen això a la farmàcia, jo surto corrents, no? I, per tant, ostres, En el fons, no puc evitar fer aquesta comparació, perquè els medicaments que els hi demanem, doncs els medicaments els hi demanem no que funcionin sempre en tots els casos, no? Clar, clar. Els hi demanem exhaustivitat.

0: en les proves, els hi demanem una documentació molt clara, sabent quins són els riscos i quins no són els riscos, sí, sí, etcètera, no? I per tant, hi demanem un regulador, no? Demanem un regulador que aprovi i que doni garanties, no? Per tant, home, jo crec que això és clar, no?
1: Però això ens

0: regula l'armament, sí, també sí. regula l'energia i regula tot allò que se'ns passi pel cap. I què és el que regula? En definitiva, regulen aquelles coses que poden impactar d'una o altra manera el bé comú. Clar. Per tant, home, si la intel·ligència artificial, clarament, no, estem acceptant cada vegada més que, és, que pot impactar en el bé comú, sembla que té tot el sentit del món. És més, en aquesta última cimera de seguretat de la ONU es va tractar per primera vegada la IA com un element rellevant per la seguretat global, no?
1: Ja. Certament, certament. D'aquí que fos protagonista d'aquesta cimera entre la Xina i els Estats Units. Tu vas estar a la Xina ara fa poc temps. És que recordo que ens ho explicaves i ens deies que era impressionant com havia evolucionat el país i com tecnològicament la capital, per exemple, funcionava d'una manera que no ens ho podíem ni imaginar. No?
0: Sí. La veritat és que vaig quedar bastant impactat, no? Nosaltres estem fent un seguiment molt estret del que succeeix a Xina, perquè evidentment en aquestes tecnologies estan en, diguem, amb la intel·ligència artificial cervell, per entendre'ns, no, els LLMs famosos, com a la intel·ligència artificial física, no, els cossos, no, els robots, els cotxes, els drons, els exoesquelets, etc. Sense dubte estem veient que van molt, molt endavant, no? Però és veritat que quan vas allà te n'adones de que utilitzen formes de fer i entenen el món probablement i també des d'un punt de vista de governança. No vull entrar ara amb els mecanismes de govern i les bondats i les maldats, però en qualsevol cas sí que utilitzen mètodes diferents que els nostres, no? És a dir, allà tenen molt clar que serveixen, entre altres coses, un mercat intern de gairebé 1.500 milions de persones i, per tant, fan les coses amb una escala que nosaltres no estem acostumats, no?
1: Clar, l'altre dia algú aquí parlava d'una cosa que em vaig recordar de tu, no? Perquè deia que, de fet, una bona part de les polítiques responien a necessitats tècniques i que, per tant, la solució no era ideològica, sinó que era tècnica. I això ens portaria molt a l'aplicació de la intel·ligència artificial. De fet, ja la tenim funcionant per tot arreu, no? Controlant els semàfors, a les smart cities, en definitiva, no? Segurament és un camí cap al que ja no hi ha marxa enrere, no? És veritat que la intel·ligència artificial va ser notícia tant a Nova York, amb la cimera de les Nacions Unides, com a Washington, amb aquesta altra cimera entre Estats Units i la Xina. Que, d'altra banda, no sé ben bé què n'ha sortit d'aquí, perquè sembla més una qüestió de voluntats, jo he llegit allò, regulacions voluntàries, que no pas una altra cosa, no?
0: Clar, és curiós, això de les regulacions voluntàries, jo crec que és un d'aquests efectes...
1: És
0: una cosa que ens han d'explicar, no?
1: Clar,
0: que,
1: és una estupidesa. De fet, no. De fet, ja ho entenem bé, el que és això, no?
0: Mira, estàvem parlant...
1: És un fes el que vulguis, en definitiva, no?
0: Clar, és a dir, fem una declaració d'intencions, però si incomplim, què, no?
1: Sí, sí.
0: Per tant, és una cosa curiosa. Estirant d'aquest exemple que et deia del medicament, no? Per una banda tenim els fabricants, però és que per l'altra banda també tenim els usuaris. I per tant, què succeeix si nosaltres utilitzem malament aquestes tecnologies? Ho dic perquè no només hem de pensar en els fabricants, sinó també en els milions de persones que són usuàries d'intel·ligència artificial, entre les quals algunes la poden fer servir amb la millor de les intencions i liar-la, però després podem, a més a més, sumar gent que la fa servir amb mala intenció.
1: Anem a pam, si et sembla. Utilitzar-la amb bona intenció i liar-la, posa'ns un exemple d'això.
0: Sí, és a dir, aquests agents, us deia, no? Tu li dones certes condicions. Per tant, si tu fixes malament les condicions, aquests agents poden prendre, entre cometes, perdoneu la paraula, decisions de fer accions que tu no tenies controlades perquè no has establert bé els límits. Per tant, tu pots intentar... Imagineu-vos que tu vas amb el navegador i li dius busca'm la forma d'arribar més ràpid, eh? I si hi ha un agent per allà al mig que està actuant perquè tu arribis més ràpid, qui et garanteix que no hi ha un hacking en un futur del sistema de semàfors perquè tu puguis arribar abans? El que vull dir és, són tots aquests efectes indesitjats d'escenaris que probablement tu no preveus perquè el teu sentit comú i la teva saviesa el que fa és limitar-te i ni tan sols intentar veure que això se li podria acudir en un d'aquests sistemes.
1: Et puc dir una tonteria?
0: I tant.
1: Però és una tonteria molt tonta, eh?
0: Dale.
1: Caldria que una mena de carnet de conduir, no? Home, perdona'm. És a dir, si qualsevol persona amb el seu ordinador en un moment donat pot arribar a generar un prejudici per la societat de manera absolutament involuntària, justament per la seva ignorància sobre com ha de fer el plantejament a aquesta gent perquè tiri endavant, potser haurien de marcar límits també sobre qui pot o no pot arribar a un determinat ús, no dic a la cosa més bàsica, però sí un determinat ús de la intel·ligència artificial, no?
0: Clar, jo aquí sóc més partidari de limitar més la responsabilitat en aquest cas dels fabricants, no? Yeah. Perquè una cosa és quan algú en vol fer un mal ús explícit.
1: Yeah.
0: L'altra cosa és quan els sistemes no estan prou protegits i prou preparats com per ser resistents als seus usuaris, no? És com si tu fas

0: I qualsevol instrumentista et trenca, doncs, home, si jo no n'he fet un mal ús, no? Se m'ha trencat, és que no havia pensat que vostè podia manipular-lo d'aquesta manera. Yeah. Ostres, que no el manipulat de cap manera estranya, no? Per tant, estirant d'això que deies de la regulació, no? Deies, ostres, faria falta una regulació? Per mi, sense cap mena de dubte, sí. És a dir, i és més, aquesta regulació a Europa, que crec que som els que més avançadets anem des d'aquest punt de vista, ja hi ha uns primers passos fets que regulen, no?, les actuacions dels grans fabricants. Però la realitat és que necessitaríem probablement una mirada regulatòria, una mirada normativa a nivell global, perquè evidentment les coses succeeixen a qualsevol punt del món i aquesta tecnologia precisament no entén de fronteres. Per tant, clar, aquí què ens trobem? Ens trobem, per una banda, a les empreses, que ho deies molt bé abans, volen sortir a borsa, estan competint entre elles, en el fons tothom diu que vol ser segur, però tothom mira de reull el veí, no fos que l'avancés. I després tenim una cosa gens menor, que és la competitivitat que hi ha entre Xina i Estats Units.
1: Això anava a dir, justament estava pensant mentre t'escoltava. Tenim les empreses d'una banda i tenim els països d'una altra, perquè que les dues grans potències tecnològiques del món en aquests moments es neguin justament per formar part d'una carrera a veure qui és el que arriba més lluny, no deixa cridar l'atenció, no?
0: I tant. I, de fet, fixa't que Estats Units rep petició per part dels seus fabricants líders, per entendre'ns, de regulació. I, per tant, és el propi president d'Estats Units, en aquest cas, qui diu, no, mireu, no estem per la regulació. Jo aquí veig moltes lectures possibles, alguna potser especulativa, però sense cap mena de dubte tots veiem que la IA té usos públics, però i també té usos militars, no? Hi ha usos civils i militars, i, per tant, aquí hi ha elements, no?, que els països no es volen quedar enrere perquè saben que els propis sistemes de defensa doncs es basen en IA. De fet, avui mateix, o ahir la tarda, als Estats Units, va haver-hi declaracions per part de gent del Departament de Defensa conforme es creava un comandament de guerra, com n'hi diuen, autònoma. No? És a dir, per un departament dintre de la pròpia defensa que regirà drons, robots i ens autònoms diversos. No? Per tant, clar, clarament els països, les grans potències estan veient, no, que això és important. Per tant, crec que si ens ho mirem des d'un punt de vista de necessitat i d'endreça, sense dubte una regulació seria d'agrair. Els propis fabricants la demanen i en aquests moments probablement són els grans països, que en aquest cas són Estats Units i Xina, que no estan massa per aquesta labor.
1: És curiós, perquè l'altre dia algú explicava que Elon Musk el que somiava era un futur en el qual, igual que nosaltres venim de l'Homo sapiens, probablement la següent escala de l'evolució de la humanitat sigui una barreja d'ésser humà i màquina. No sé si parla d'un cíborg, no sé. Però que en el seu imaginari la cosa anava una mica per aquí, no?
0: Sí, és allò dels éssers humans augmentats.
1: Exacte.
0: No? A veure com cada generació, en el fons, des d'aquest pensament de l'Elon Musk, sense entrar a la valoració, sí que és cert que les diferents generacions han anat fent-se més fortes i han anat sobrevivint, probablement, no?, al llarg de les generacions i les generacions, a base d'utilitzar, doncs, tecnologies, no? I, de fet, doncs, no en soc expert, però sí que recordo dels llibres d'història, no?, que els neandertals, en un moment donat, utilitzen certes eines i, per tant, els cromanyons, doncs, desapareixen, no? Per tant, en definitiva, jo crec que l'ús de la tecnologia es posa al nostre favor i, per tant, és així. Fixeu-vos que l'Elon Musk, per exemple, està fent alguns projectes bastant espectaculars, bastant futuristes, si voleu, no?, com és el de Neuralink, sí, per exemple, no?, que és l'enllaç directament amb el cervell per tal de poder processar amb una expectativa, promesa, digue-li com vulguis, de retornar vista a invidents, de tornar... Bueno, doncs clar, tot això hi és, no?
1: Josep Maria, com ho tanquem, això, avui?
0: Home, jo crec que aquí hauríem de fer almenys una crida, no?, a la responsabilitat. Ho dic perquè està clar que hi ha coses que depenen dels estats, hi ha coses que depenen dels grans fabricants, però hi ha coses que també depenen de nosaltres.
1: De nosaltres,
0: no? I per tant, ostres, jo crec que almenys nosaltres, com a usuaris, no?, ens hem de preguntar què carai en podem fer d'això. Aleshores, home, jo et diria, si tu et compres un interruptor, no?, i aquest interruptor saps que una de cada 100.000 vegades falla i el fabricant no et sap dir exactament per què carai falla, doncs prendre la decisió de que aquest interruptor te'l vols posar a casa per encendre les llums, doncs sembla una mica prudent, no?
1: Sí.
0: És prudent. Ara, si tu decideixes que aquest interruptor el posaràs a controlar un arsenal nuclear, home,
1: potser és exagerat.
0: Doncs no sembla, no?, que sigui la millor decisió. El que vull dir, perdoneu l'exageració, el que vull dir és, hem d'entendre quines són les limitacions que té aquesta tecnologia, hem d'entendre que té limitacions

0: estadístiques i hem d'entendre, no, que quan posem agents a actuar, depèn del que els hi demanem i la criticitat que tinguin, si les coses no surten com previstes o els límits no estan ben establerts o el que sigui, podem tenir un cert impacte, no? Per tant, així ho tenim.
1: Mira, mira, mira, mira aquesta música, mira, mira, mira.
0: A veure, a veure, a veure. I've got a lot to
1: learn. Aquí acabem cada nit el programa amb una cançó i avui hem anat a buscar una cançó del record d'un senyor que cantava com la millor de les intel·ligències artificials. Olgerró, te'n recordes d'Olgerró?
0: No.
1: Aquesta cançó és preciosa.
0: És bonica,
1: És molt bonica. Es diu Teach Me Tonight. D'aquesta manera, avui al Pla B arribarem a les 10 en punt de la nit. The ABC of the world, right down to... És una cançó fantàstica, fantàstica. Josep Maria Ribas, quines ganes que tornis.
0: Doncs ja saps, d'aquí 2 o 3 setmanes i torno.
1: Doncs t'esperem amb els braços oberts i la intel·ligència més, més oberta que mai. Gràcies, gràcies. Fins ben aviat. Senyores i senyors, tinc una molt bona notícia per tots vostès. Demà és divendres, que és una cosa que ens agrada molt. Serà un divendres molt potent des del punt de vista informatiu i com no pot ser d'una altra manera, quan siguin 8:15, aquí estarem a Ràdio 4 amb un nou Pla B. Que acabin de passar una molt bona nit. Moltes gràcies.

0: De la gent que en sap de cafè a Catalunya aquí a Ràdio 4, surt la gent del Nòmad i avui en tenim una altra que en sap moltíssim. Avui és el Dia Internacional del Cafè, el consumim moltíssim però en sabem molt poc. Avui tant la Natàlia Sánchez com jo preparant aquest tema ens n'hem adonat que no sabem res del cafè. Hi ha moltes opcions de tipus de cafè i tipus d'elaboracions, també hi ha molts gustos i què me'ns dius de les combinacions? No acabaríem mai. Avui parlarem de cafè a aquesta hora de ràdio aquí a La Tàctica en un consultori útil de servei públic. No sé si els dines són molt de cafès. Va, ens infiltrem a casa seva.
1: Els dines.
2: Jordi, per l'amor de Déu, que estàs tancant la cafetera com si fos la porta d'un submarí.
3: És que si no la tanco fort, perd pressió i el cafè surt aigualit. A més, el ritual té la seva gràcia. Moldre, xafar, roscar, esperar el xiulet... Això és art.
2: Això no és art, Jordi. És l'edat mitjana. Mentrestant, jo només vull un cafè. Premo un botó, la càpsula fa clic-clic, 10 segons i ja ho tinc.
3: Sí, Marta, viu i carregat de plàstic. A part que el cafè de càpsula no fa aroma de matí, fa aroma de negoci corporatiu. La cafetera italiana fa olor de llar, de diumenge.
2: La teva cafetera italiana triga 12 minuts i deixa un pòsit al fons que sembla sorra de la platja.
3: Perquè no en saps de beure, Marta. El cafè vol calma.
2: Jo no vull calma a les 7 del matí. Vull cafeïna amb mi.
4: Tenim una tàctica per tot. Posa'ns a prova. A Ràdio 4, La Tàctica, amb Mariola Dinarès.
0: I amb la Natàlia Sánchez, el Genís Sabater i la Maria, la Marta Inglés, vosaltres a la participació, qui us parla, Mariola Dinarès. A veure, cafetera italiana o càpsules és, diríem, el gran dilema que ja està, diríem, molt trillat. Cappuccino, cafè amb llet, infusionat o d'especialitat, a tu com t'agrada? I macchiato, la llet, si de cas la deixem per un altre dia.
4: Participa al consultori trucant en directe al 900-454-455 o deixant una nota de veu al WhatsApp de La Tàctica. 690-080-830.

0: espresso macchiato.
1: Avui fem la tàctica amb en Salvador Sanz, que és torrador de cafè i propietari de Cafés El Magnífico. Què tal, com estàs?
2: Molt bon dia, molt bé, gràcies per convidar-me.
1: Ja fèieu un precafè de la tàctica amb els de Nomad de Dius. Sí. Aquí és que som quatre i ens coneixem tots, no?
2: Exacte, sí, sí. En fi... En el fons, els professionals es reconeixen entre ells, no?, sempre.
1: Clar, els teus pares ja eren torradors de cafè?
2: Els meus pares eren torradors de cafè i fa... Mira, l'any que ve farà 65 anys que vam fundar la marca Cafés El Magnífico. Abans havíem torrat cafè, el meu avi, però com a marca comercial, o sigui, com un nom... El meu avi torrava cafè a la seva botiga de comestibles, era un colmado. Però els meus pares van deixar tot l'altre i es van convertir en torradors de cafè l'any 62.
1: Clar, podem dir que la vostra família sou els pioners, diríem, del cafè a casa nostra?
2: Mm. Els pioners del cafè, no, perquè el cafè s'ha
1: begut... Del cafè d'especialitat.
2: Del que avui es diu el cafè d'especialitat, que jo li dic el cafè més bo. Però és que això del cafè d'especialitat a mi és una cosa que cada vegada m'agrada menys. No existeix el vi d'especialitat, no existeix l'oli d'especialitat.
1: Per què es diu especialitat? Però què vol dir? Quan diem cafè d'especialitat, què vol dir?
2: Bueno, això és una terminologia que va sorgir perquè una senyora que es deia Knudsen, que era una importadora de cafè verd als Estats Units, va treure aquest nom als anys 80-90 i ha quedat així per designar el cafè bo, més bo i extremadament bo dintre del mercat. I per això es van inventar pocs anys després, un torrador de cafè, el que admiro molt i encara és viu, que és George Howell, va inventar la fulla de cata amb puntuacions, i a partir d'aquí es va començar a dir que els cafès que tenien puntuacions, que els experts puntuaven per sobre de 80, eren cafès d'especialitat i no eren cafès comercials. Bueno, això són coses que...

0: S'han de matitzar molt i s'ha de parlar molt, i a mi personalment cada cop o ja ho hem descartat totalment de casa nostra, el de cafè d'especialitat no m'agrada, i a més és un terme que desafortunadament s'està utilitzant per massa gent que potser no compleix els estàndards.
1: Clar, ara pensant en la Unió Europea, o sigui, si ha posat la Unió Europea, perquè clar, l'etiquetatge de l'alimentació, no. Moltes vegades a nivell de màrqueting, tu no pots dir segons què, light o el que sigui, perquè hi ha unes estipulacions, una normativa europea. Potser el cafè, si dius cafè d'especialitat, hauria de ser una cosa,
0: té
1: no?
0: Té normatives sanitàries. Té normatives sanitàries, per suposat, i passa, quan arriba dels països d'origen, passa tots els controls fitosanitaris que la Unió Europea demana. Una altra cosa és que jo pugui dir que el meu cafè, aquest lot concret de cafè de Colòmbia, de la finca no sé què, de la regió de Huehuetenango, que no sé què, que això és Guatemala, de la regió del Huila, i jo dic que això són 87 punts. Bueno, al final el gust és una cosa subjectiva. No?
1: Ui, aquí... És un gran tema, això del cafè.
0: És un temazo. Jo penso que avui en dia que això del boom del cafè d'especialitat està tan estès, no solament aquí a Catalunya, per tota Europa, per tot el món, de fet, per tot el món. Jo crec que el que té un... Té una certa dificultat, potser, no sé si la paraula és dificultat, però el que té un gran repte és el consumidor, perquè té que veure qui és el seu proveïdor de cafè que sigui realment confiable. Sí.
1: Vols que et digui una cosa? Hem triat un dels millors, perquè jo la pregunta que volia fer era, quan dius cafè d'especialitat, què et refereixes? Al gra? A l'elaboració, bueno, a la conseqüència.
0: És que, clar, això és un procés. És un procés en el que hi ha implicada moltíssima gent. Jo puc comprar... El cafè d'especialitat no és tot el cafè que surt d'una finca. Pot ser una part només. Pot ser uns lots que es recullen i es processen uns dies concrets dintre dels 3 mesos que dura la collita.
1: És
0: no
1: a dir,
0: és...
1: pot ser barreja de diverses collites o de diversos llocs.
0: No, és que no és tot el cafè d'una finca. Això. Una finca no treu un 100% de cafè d'especialitat, com no treu una finca no treu 100% de patates perfectes, no? O 100% de pomes perfectes. Clar. El cafè és igual. Perquè el cafè que bevem és la llavor torrada d'un fruit. M'he perdido.
1: No, això, clar que diu, del cafè d'especialitat, tu dius, et diuen cafè d'especialitat quan estan dient que és un cafè de gust bo.
0: El que deia, exacte, és que aquí hi ha, des de la finca, el que volia dir és, jo puc comprar aquest lot tan específic d'una finca, un cafè molt bo, que el productor, l'ha collit, processat, etc, meravellós, que té un gust perfecte, i jo estic disposat a pagar molt més diners que el seu cafè normal per aquests 70 quilos o 200 quilos, el que sigui. Però si el torno malament, ja no és cafè d'especialitat. Si jo el cremo, ja no és cafè d'especialitat. Si jo el torno perfecte, però el senyor del bar el fa malament, ja no és cafè d'especialitat.
1: Estic entenent què és. Perdona, és el que tu dius. Ara entenc per què tu dius. Cafè d'especialitat per mi és cafè bo.
0: Cafè que el consumidor, quan el veu, el reconeix i l'aprecia com un cafè fora del que és corrent.
1: D'acord. No,
0: perquè està ben... Era un varietal d'aràbica molt bo. Saps que aràbica té més de 600 varietals que el caficultor pot escollir per conrear a la seva finca. Inclús alguns, moltíssimes finques, no n'hi ha un, n'hi ha diversos. Que l'ha recollit en el seu punt òptim de maduració. Que ha fet el tractament de separar aquests dos granets que hi ha dintre una cirera del resto de la fruita i ho ha fet perfecte. Que l'ha secat perfecte. Que està amb la... que té un perfil de tassa, perquè ha escollit un varietal d'aquests que tenen perfils de tassa extraordinaris. Ha fet tot això perfecte. Ha arribat a destí, o sigui, on jo el torraré encara relativament fresc, saps? Perquè la collita del cafè és només durant 3 mesos l'any. Jo l'he torrat molt bé, no m'ha durat gaire el meu magatzem, l'he torrat i l'he fet arribar en el consumidor amb un temps apropiat, no porta 3 o 4 o 5 mesos torrat. I després s'ha de moldre, s'ha d'utilitzar aigua bona, s'ha d'utilitzar la cafetera que tu

0: et doni el tipus de tassa que a tu t'agrada, perquè si tu t'agrada el cafè llarg, pues, pues, ¿qué haces con una cafetera expreso? I si tu t'agrada el cafè concentrat i fort, ¿qué haces con una melita? Saps? I tot això, al final, dona com a resultat una tassa de cafè dolenta, bona, extraordinària, meravellosa, o que a tu et conforta i t'agrada. Això és cafè d'especialitat i l'altre no.
1: Segons tu, que clar, tens el llistó altíssim perquè en saps moltíssim, on es fa el millor
0: cafè? Bueno, saps què?
1: On es fa el millor cafè?
0: Ui, n'hi ha tants de productors bons. Avui, potser, la caficultura més innovadora a nivell de innovació d'agronòmica, de biologia, de ciència darrere del gra i de tot el conreu del cafè i tal, potser avui està, no, potser no, segur, està per mi a Panamà, primer, i alguns molt bons caficultors colombians. I després hi ha més petits llocs on jo et podria dir aquest caficultor El Salvador, aquesta gent del Perú, aquesta gent a Honduras, saps? Així. Però com a caficultura genèrica, jo crec que Panamà està en un nivell tan alt que és algo realment impressionant. Jo vaig estar-hi al mes de febrer, a final de febrer, amb el meu fill, i és realment impressionant veure com treballen els caficultors amb aquest nivell de precisió que treballen. És algo fascinant. Llavors tu dius, quan jo el rebi tinc que donar la talla, saps?
1: Mira, hem parlat una mica de l'origen, diríem, de la collita del cafè. Si haguéssim de fer un paral·lelisme del que està passant amb el cafè, amb la música, potser seria una mica això que t'hem preparat. N'hi ha de molts tipus, de molts llocs, moltes elaboracions i molts dubtes. Servei públic sobre el cafè avui.

0: Participa al consultori trucant en directe al 900 454 455 o deixant una nota de veu al WhatsApp de la Tàctica 690 080 830. Contra el cunyadisme creixent, la Tàctica, Ràdio 4, amb Mariola Dinarès. Staring at this blank piece of paper for an hour, trying to write this love song about you. But all the pretty words that come to mind don't rhyme, plus they make me sound like a fool. Avui fent consultori sobre el cafè en el Dia Internacional del Cafè amb el Salvador Sanz, que és el torrador de cafè i propietari de Cafès El Magnífico, quan ha sonat el Guerra dient, clar, aquesta la cançó que sempre em posen quan vaig a la ràdio.
1: Sempre, sí.
0: I ara t'ha sorprès que et posés aquesta
1: altra. No, perquè has posat l'Espresso Macchiato abans, aquesta italiana d'Espresso Macchiato, i he pensat per mi, mira!
0: No, ha posat la
1: mira, aquesta. Les coses canvien. L'evolució natural de la vida.
0: No, però és que una cosa, amb la música... És que, clar, jo he visualitzat, hem de parlar de cafè. El macchiato, val, vam parlar d'això i tal, cafè italià, que hi ha gent que li agrada el cafè italià, que és molt, molt, molt curt, no? Que el demanen, que dius, és només un re, un centímetre
1: és
0: de
1: un
0: cafè.
1: És un didal, no? Sí.
0: Però aquest, per un cafè d'aquest tipus, o sigui, s'ha de demanar, no sé, aquest sí que ha de ser d'especialitat, no? Si no en veus tan poc, o què?
1: Bueno, no creguis, eh? Jo, l'espresso aquest tan ristretto hi ha molts llocs que el fan amb cafè bastant vulgar, diguéssim. Però fer un espresso ristretto ben fet és molt difícil. És més difícil del que sembla i el barista té que ser molt bo i té que ajustar molt la dosi de cafè que anirà amb la dosi d'aigua. Si no, és tan potent, tan amargant, perquè és una extracció tan curta que pot ser realment embafant, o sigui, i molt fort, i pot saturar-te les papiles. Vull dir, ha de ser un barista molt bo per fer això.
0: La gent que demana aquest ristretto és gent que li agrada molt el cafè, suposo?
1: Sí, però jo bec cafè de la... Em perdó, eh? Jo sóc gran fan de la cafè. Jo al dematí, quan m'aixigo a casa, la meva dona prepara un cafè de melita i em faig un tassó ben gran de cafè, i a mi m'entusiasma, i no per això sóc menys...
0: Cafè de melita em recorda molt els meus orígens, diríem, quan era jove.
1: A mi el cafè filtrat m'agrada molt.

0: Moltíssim. Moltíssim,
1: i hi ha alguna tècnica per fer-lo bé? Perquè sempre sembla com que ha quedat molt igualit, no?
0: No, has de moldre'l correctament, o sigui, no per l'orolei, no per l'espresso, una cosa entremig, i si podeu tots, perquè hi ha ratlletes, posar la mateixa... si el feu cada dia, fer sempre la mateixa... la mateixa quantitat de cafè i la mateixa quantitat d'aigua cada dia. No cal que ho peseu, però sempre en la mateixa ratlleta d'aigua i més o menys sempre posar els mateixos grams de cafè. Tenir un ratio, perdona, no surt...
1: Bueno, no sé, ja tenir com el de sempre el mateix, sí, no? El mateix.
0: Poses 10 grams de cafè per 150 d'aigua o 160 d'aigua, ben mulgut, aigua bona, que li vagi bé el cafè, i tindràs un cafè meravellós.
1: Aigua bona,
0: un altre matí, quan s'aixeca, el que té és set, no? Pues,
1: quan dius aigua bona, vols dir aigua embotellada, per exemple? Hi ha de ser una aigua concreta, i no ho sé.
0: Bueno, hi ha aigües... El cafè, per exemple, els cafès li va bé que tingui una mica de magnesi. Les aigües dures no li van, hi ha aigües que són molt que tenen molt pes, no li van, les aigües també hiperlleugeres tampoc, perquè llavors no es tracten bé, com que no tenen minerals per arrastrar el que hi ha dintre d'aquella polsim de cafè, no arrastren tot el que tenen que arrastrar, però si trobeu, poseu la font vella i estareu la mar de bé.
1: Doncs això, hem passat de la típica cançó que et posen a la ràdio a una, diríem, més trendy, més així, que clar, t'imagines com una cafeteria. És que tu ara vas a les xarxes i poses música per prendre un cafè i totes són així mones, així com...
0: Ai,
1: molt...
0: sí, no ho sé.
1: Totes són així.
0: No ho sé.
1: Fas mala cara.
0: No, és que justament estic llegint un llibre sobre el bienestar i que precisament el critica una mica... Bueno, és igual.
1: No, critica.
0: El cafè, gràcies a Déu, ens acompanya en tot tipus de moments. No cal que sigui en un moment zen. Jo també, ja saps que també tinc una empresa de te, no sé si ho saps, però tinc Sants i Sants, que és una marca de te.
1: Ah, mira, la conec, sí.
0: Vale, doncs aquesta és també de la família. I també sembla que tot hagi de ser molt, saps? Molt, no, vull dir... Una cosa quotidiana que t'acompanya, pots estar sol mentre el veus, pots estar amb els amics, pots estar content, pots estar trist, no passa res, t'acompanyarà igual.
1: Estàs en un sector molt contaminat per les tendències, perquè té matxa. O sigui, saps? Vull dir que tots aquests grans, no? Cada cop ens han envaït, no? Com unes coses que no sé si també a vegades tens ganes de dir anem a fer el cafè de sempre d'abans i amb les bases, no?
0: Vale, però, gran pregunta, què és el cafè de sempre? Perquè aquesta és una pregunta que m'agradaria que algú em respongués. Què és el cafè de sempre? Perquè el cafè, des que va arribar a Europa a finals del segle XVII, però ja es va començar a popularitzar el segle XVIII amb els cafès aquests de Londres i, saps, on la gent anava a escoltar a la gent parlar per les nits i pagava un penic per escoltar, i li donaven un cafè i podia escoltar. Hi havia cafeteries especials amb geografia, altres amb química, altres amb matemàtiques, altres amb què fos, i la gent anava a escoltar. El cafè s'ha preparat de diversíssimes maneres des de llavors fins ara. A lo millor llavors venia ja torrat inclús d'Etiòpia, del Iemen, perquè no el deixaven sortir d'allà perquè volien mantenir la propietat, diguéssim, del monopoli del cafè. I el cafè ha anat mutant. Els nostres avis no bevien el cafè com nosaltres, ni amb l'Arolei, ni amb la Melita... Bueno, parlo dels meus avis, clar, que jo tinc 60 i alguna cosa. No, el bar de sempre també ha mutat. El meu avi segurament anava a una bodega, no? Què és un bar de sempre? Això és una pregunta que s'hauria de resoldre.
1: Ui, ara per servir un cafè n'has de ser... O sigui, poden demanar coses molt diferents, eh? O sigui...
0: No, però... Ostres, és que la complexitat és part de la gràcia de la vida, no? O de les coses. L'altre dia vaig entrar al meu barri, jo treballo de tota la vida al Born, els meus avis ja hi vivien i treballaven, els meus pares també, nosaltres també. I l'altre dia vaig entrar en una botiga que venen productes a granel, que és Casa Perris, vull dir... Tenen, em sembla que tenien 12 tipus d'arrossos, de gra d'arròs diferent. És que tot té complexitat. És que és xulo que hi hagi complexitat.
1: Sí, està molt bé. Sí, realment, sí.
0: I tu pots escollir el que vols escollir.
1: Segons quin plat fas, doncs tires un tipus d'arròs.
0: Perfecte. I segons quin cafè vulguis fer, com el vulguis fer, com t'agradi a tu, doncs pots escollir cafès diferents.
1: Abans apuntaves Londres, i Londres sí que és veritat que el tòpic diu Londres té, però a tota aquesta febre pel cafè, des de fa anys a Londres, o sigui, van ser com bastant avançats en passar-se, no, del té al cafè en un moment, i fa anys que realment
0: hi ha moltíssima
1: cosa de cafè.
0: Molta,
1: no?
0: Molta, sí. Hi ha molts torradors molt reconeguts entre els professionals del cafè, hi ha torradors molt reconeguts a Londres o a Anglaterra en general, i sí, però és que, ja dic, el cafè bàsicament sí, va entrar per Venècia, sí, però els anglesos el van adoptar molt de pressa, i ja et dic, això d'aquests cafès a principis del segle XVIII, i inclús crec que hi ha un carrer que es diu que recorda aquesta cosa del pànic, i bueno, hi ha diversos llibres que ens diuen que la il·lustració, l'enlightenment anglès i la revolució industrial potser s'haver retrasat una mica, però gràcies a aquestes begudes amb cafeïna i que la gent deixés d'esmorzar, dinar i sopar amb alcohol i comencés a canviar-ho per begudes sense alcohol, com la cafeïna, i que, a més, necessiten que l'aigua per fer-les es bulli, i van fer que moltes menys enfermetats, perquè crec que el Tàmesis no era precisament un riu on et podies banyar, va fer que la mortalitat també baixés, i això va col·laborar amb fer un salt molt important, tant en ciències com en filosofia, com en els arts, com en la indústria.
1: Fa alguns anys, a un mercat de Londres, el que vaig veure per primera vegada és el cafè infusionat, no? O sigui, que era com una mena de... No, hi havia tot de tasses, i era com unes xarxes, i llavors feien com una infusió. Això també, no? O sigui, el cafè infusionat també és una de les coses que s'ha portat molt últimament, que és la mielita, al fons, no?
0: Exacte, és una altra manera de... Simplement, el cafè es pot extractar amb pressió, amb l'espresso, el cafè es pot submergir, com la cafetera aquella francesa...
1: La francesa que prems i
0: sí, que és un pris, fins a baix. Que és un pistó, això és amb immersió, o el cafè es pot filtrar. I el mateix cafè fet amb les diferents cafeteres, doncs, tens perfils de gust diferents, que potencien unes coses o potencien unes altres. A mi sí, el cafè de filtre m'agrada molt, ja ho he dit.
1: No, molt bé, és que m'ha sorprès moltíssim, que la persona que en sap més de cafès li agradi el cafè de filtre, o sigui, això m'ha sorprès. El Joan diu, com recomanes fer un bon cafè amb una cafetera italiana perquè et surti bé?
0: Val. Tens bon cafè? Ja parteixo de la base que tens bon cafè, l'aigua correcta i que l'has volgut apropiat per la cafetera.
1: Una cosa, s'ha de comprar molt o millor molt de la casa?
0: Home, si veus cafè regularment a les botigues de cafè especialitzades, però també al supermercat, el paquet més petit és un paquet de quart. Això, bàsicament, són unes 30 tasses de cafè.
1: I què recomanes per fer un bon cafè? Mescla o què recomanes? Quin tipus de cafè hem de comprar? Així més d'estar per casa, eh?
0: Si ets una persona que li agrada el cafè, però simplement t'agrada el cafè, pues una barreja o un cafè, diguéssim, regional d'un país que ho facin bé, un cafè regional...
1: Està bé.
0: D'una cooperativa que facin volum, et pot anar molt bé, sempre que estigui ben torrat i estigui bo. Perfecte. I si ja ets més, t'agrada més, vols ficar-te més en el món del cafè perquè t'agrada més i tal, doncs, llavors, el millor és anar als cafès que puguis anar amb la traçabilitat fins a la finca i saber quin varietal de cafè és i tal. A mi això, lògicament, és com una mica com el vi i... o com altres productes, no? O com l'oli, que saps que és un picual i és de Jaén i no sé què, bueno, doncs amb el cafè això també pots arribar.
1: Aleshores, si tenim aquesta base o aquests productes que hem triat, llavors ara què fem amb la cafetera italiana?
0: Vale.
1: Com ho fem?
0: Si pots posar l'aigua precalentada, millor.
1: Ah, escalfar-la
0: si
1: abans.
0: Si la pots escalfar abans, millor, perquè així la flama no la posis molt forta, perquè el material tampoc agafi una temperatura molt gran. O sigui, amb la melita, amb l'aurolei, del que es tracta, bàsicament, és de no cremar el cafè per una temperatura excessiva de l'aigua ni del material. La tapeta oberta...
1: Ah, vale? Mentre està escalfant, tapa oberta.
0: Sí. I quan vegis que està acabant, està arribant més o menys al final...
1: Que no bull del tot.
0: Encara. No, sí. Para el foc i deixa que...
1: Que vagi pujant.
0: Sí. I si es queda una mica sense extractar, no passa res. Lo millor ja...
1: Val, o sigui, escalfar-la abans l'aigua i deixar la tapa oberta. Això seria clau perquè sigui millor el cafè.
0: Hi ha gent que diu de posar-la de seguida amb aigua... O sigui, submergir la cafetera amb aigua freda per parar
1: l'ebullició,
0: etcètera. Bueno, tot, si ho vols complicar, o si vols complicar, si vols fer-ho més
1: bé,
0: professional, pots.
1: Val, mira, el Pol fa una

0: pregunta, potser la veig més respost, i és una mica d'aquesta liada que tenim, perquè el Pol ens diu, quina és la millor especialitat de cafè?
1: Quina és la millor... Ostres, no...
0: Saps, la pregunta és estranya.
1: La pregunta no és...
0: No sé què vol dir amb això.
1: No sé, vols saber bé què em dir? Responc el que...
0: Sí, el que t'intueixes.
1: La millor especialitat... Bueno, ja us he dit que al món hi ha uns 80 països que produeixen cafè, tot al redor dels tròpics. Pots trobar bons... On hi ha un ser humà sempre pot passar alguna cosa extraordinari. Per tant, bons caficultors poden haver arreu. El que és més difícil és trobar els terroirs o els territoris on es pugui conrear cafè molt top. I amb el canvi climàtic més. Sí? El cafè més bo és un conreu de muntanya i depèn de la latitud i tal. L'altitud hauria de ser a partir dels, moltes vegades, del 1600 fins al 2200, ja quasi 2300.
0: Que això que has dit del canvi climàtic m'interessa especialment perquè... Què vols dir? Està canviant també, està afectant també el cafè, el canvi climàtic, i aleshores què vols dir? Que com més amunt estigui, millor és el cafè que surt?
1: Sí, perquè passa com a quasi totes les plantes, quan la temperatura baixa ralenteix el creixement, fa que la planta doncs, tingui més temps per enviar nutrients als fruits i, lògicament, això es traslladarà a la teva tassa. La distància tèrmica entre el dia i la nit, la sombra, la insolació, tot això, això que forma part del terroir, com és el terra, etc., tot això fa que el teu cafè sigui millor. Lògicament, si penses en una muntanya, et donaràs compte que, com és quasi un triangle, hi ha més espai per conrear a zones baixes que a zones altes. Per tant, la quantitat de cafè, diguéssim, estàndard que hi ha, o normal que hi ha, és infinitament més gran que el cafè de muntanya d'especialitat. Sí.
0: Ui, la Sònia diu, s'ha de posar sucre o no al cafè?
1: Jo diria que si el cafè és molt bo, no se li ha de posar res, el pots beure sol. Jo torno a insistir, em faig un cafè de melita i el cafè era bo, estava ben torrat i estava ben fet, i no necessites posar-li sucre. Però a les persones que els agrada el cafè amb sucre... Ei, cada un que es begui el cafè com li vingui més de gust.
0: Altre tema conflictiu, la Mònica, l'aigua de l'aixeta?
1: L'aigua de l'aixeta, bueno, la de Barcelona, que és la que jo puc parlar, no, la veritat és que no, perquè fa olor i té gust.
0: Segons el lloc, no? Prova-error,
1: ja, no? No sé, segurament a Oslo, potser tenen una aigua molt bona, i, en canvi, a Copenhague és molt calcària. A Barcelona, jo, sisplau, us demano que si compreu un cafè o un te, ja que hi som, o un te bo, el feu amb aigua mineral, tampoc sí. És un gasto enorme i gaudireu infinitament més del cafè o del te que beveu.
0: Avui som de cafè, ens agrada el cafè. Avui a la Tàctica, Salvador Sanz, torrador de cafè. Avui és el Dia Internacional del Cafè.

0: cafè a nivell, diríem, de diners, bueno, de gastar-se diners per un cafè. Últimament sí que és veritat que hem anat al bar i cada vegada ens costa més el cafè, però no sé si té res a veure amb l'elaboració o no. Ha pujat el preu del cafè?
1: Sí, sí, va pujar. I aquest any, bueno, ha pujat molt en els últims anys. Sabeu que el cafè, els preus del cafè no són una cosa solament que decidim els caficultors i els torradors i tal, sinó que hi ha una bolsa mundial del cafè, que això ens dona més o menys una idea de tal. És veritat que els cafès d'especialitat sí que avui en dia es negocien entre el torrador, l'importador i el caficultor, i estar una mica més fora del mercat, però sempre el mercat ens envia un missatge de per on estem.
0: Ah, d'acord.
1: Ara, el cafè també té un mercat de luxe, si el voleu així.
0: Sí?
1: Sí, clar. Sí. Mira, aquí, us parlava abans de Panamà i us deia que hi ha una caficultura a un nivell altíssim. Allà hi ha cafès que valen molts diners, però que poden ser 15 quilos. Sí, tu pensa que la producció mundial de cafè són 180 milions de sacs de 60 quilos i creix, perquè cada vegada som més humans i va creixent. Potser no amb la mateixa rapidesa que el creixement dels humans, però creix. Però hi ha cafès

0: que fixa't, d'aquests 180 milions de sacs de 60 quilos, que si multipliques és una barbaritat, doncs hi ha lots que potser són de preu extraordinari, que poden ser de 5, 10, 15, 20 quilos.
1: Llavors és com que és una collita molt específica,
0: és una collita molt especial,
1: petita, no?
0: Un secat, un processament del gra molt especial, potser amb la pròpia pell, amb la pròpia pulpa del gra, amb la pell, potser el secat d'això...
1: Ja has tastat un cafè així?
0: Sí.
1: I què? Què has notat?
0: Bueno, clar, són matisos meravellosos, i són matisos que moltes vegades no t'esperes en un cafè. I que realment et sorprenen, si t'agrada el cafè, és un plaer de provar aquestes coses. Clar, no és un cafè per cada dia.
1: S'assembla molt a la cultura del vi, no? Potser la cultura del cafè...
0: O, jo crec que sí. Un caficultor i un viticultor bàsicament tenen les mateixes les mateixes feines, les mateixes o molt semblantes, i tenen els i et diré que probablement tenen els mateixos problemes.
1: Aquí en fem, de cafè?
0: A Canàries hi ha gent que està conreant cafè. Crec que aquí hi ha una persona aquí a prop de Montserrat que està conreant cafè.
1: Aquí a Catalunya?
0: Sí. Sí, hi ha un senyor que té un cafetal i...
1: Home, un cafetal al peu de la muntanya de Montserrat? Que bo!
0: Però...
1: Ha de costar,
0: la
1: per
0: temperatura,
1: això.
0: Les temperatures no estem al tròpic.
1: Però ara que amb el canvi climàtic està fent més calor que mai, potser,
0: però
1: no
0: és
1: sé...
0: Massa, és la planta del cafè necessita entre... Per una temperatura mitja... aproximadament entre 16 a 22 graus. Massa calor no li, massa fred no li va, i massa calor tampoc.
1: És curiós. Escolta, després de més de 40 anys de dedicat al cafè i de família i tot, encara hi ha alguna cosa d'aquest món que no sàpigues o que et sorprengui, que diguis, ostres, encara ha de passar coses amb el cafè.
0: I tant.
1: Sí.
0: I tant. Mira, només a nivell... A les muntanyes d'Etiòpia, on és en Natal el cafè, hi ha molts varietals de cafè que no han estat investigats, que no han estat mai recollits o que no han estat mai separats per saber quin gust té la planta. Tot just estem començant amb això. I estan sortint varietals de cafè que no coneixíem, que donen uns perfils de tassa extraordinaris. Jo quan era jove, el wush-wush no existia. Jo quan era jove, el Chiroso no existia. Hi ha molts varietals que encara no coneixem i que donaran cafès meravellosos en els propers anys. Tu pensa que quan els científics recullen unes plantes, fins que no les investiguen, no les conreen, no van agafant llavors de les... A lo millor passen 40 anys fins que no alliberen aquella planta per ser conreada. I a lo millor... va com a prova a unes petites finques. Fins que no realment això no s'expandeix pel món, passen molts, molts anys. Jo no les veuré. No sé si les provaré, però que estan els científics estan investigant, primer, pel tema del canvi climàtic, i estan creuant i estan buscant plantes de cafè que siguin més resistents. Inclús estan hibridant diferents espècies de cafè. O sigui, coneixeu l'aràbica i el robusta, però n'hi ha 110 més.
1: 110.
0: 110 més. Algunes que no... Però altres, com l'estenofília, per exemple, que sí que es poden hibridar i que farem plantes més resistents en el futur.
1: És a dir, que s'estan fent
0: per
1: coses...
0: Per lluitar contra el canvi climàtic, sí.
1: Per lluitar contra el canvi climàtic. Mira, a banda de les plantes, o sigui, també ens interessa molt saber... ara et farem un exercici, a veure si... Bueno, anem a fer el riu de la tàctica.
2: La tàctica, cada migdia, d'una a dues a Ràdio 4, amb Mariola Dinarès.
1: Va, és una mena de joc que farem amb
0: tu. Ai.
1: No, m'agradaria que ordenessis, segons el teu criteri, de millor a pitjor, et diré un seguit de cafès, d'elaboracions, de maneres de fer, i tu ho poses com de millor a pitjor segons el teu criteri, val? Per exemple, et poso... cafè infusionat. Vols que te'ls llegeixi tots i després tu dius quin és el millor d'aquests?
0: Va.
1: Cafè infusionat, cafè amb cafetera italiana, cafè de càpsules, cafè de bar, cafè de filtre, cafè soluble, cafè amb cafetera francesa, cafè amb gel, cafè aeropress o cafè turc.
0: Sí, he fet una barreja aquí de mètodes de processar i de maneres de beure.
1: Això que fan a les xarxes.

0: que ho fan tot així, així, així, bueno, a lo que han fet nosaltres.
1: Bueno, jo crec que a l'1 ja l'he dit, crec que per
0: el millor?
1: Mi, el millor per mi, perquè el que em fa gaudir més, si és cafè sol, si és cafè sol.
0: Va, estem no parlant de cafè sol.
1: Cafè sol, no cafè amb llet.
0: No.
1: A mi el que m'agrada més, ja ho he repetit, és el cafè filtrat.
0: Cafè de filtre.
1: Amb la UV60, amb la Melita, el que vulgueu, però cafè filtrat. Aquest és el que més em fa gaudir. I, a més, em permet una beguda llarga cap al dematí, torno a desa, quan tots ens despertem, necessitem hidratar-nos. I això em permet hidratar-me sense beure aigua.
0: Val. Segona posició.
1: Ai,
0: italiana, francesa, amb gel...
1: Pot ser la italiana.
0: Segon la italiana.
1: Mm. Tercer, un espresso. Però ja et dic, al dematí, per exemple, jo un espresso se'm quedaria curt. A nivell fisiològic...
0: Necessites dos.
1: Fisiològic se'm quedaria curt.
0: Sí, sí, sí.
1: A lo millor faria un espresso... Bueno, sí, un espresso.
0: I després, el quart, que seria?
1: El quart, la francesa, la de pistó, que ara no sé per què diuen...
0: Prensa francesa. Francesa, que és la de pistó, allò de, com una premsa.
1: Perquè l'anglès, en anglès, és French press. Ah. I llavors ho han traduït per penja, han fet la traducció literal. Aquí de tota la vida de hem dit la de pistó.
0: Doncs la de pistó, direm.
1: Val. La de pistó, el cafè també m'agrada, però per mi queda una mica tèrbol, mm-hmm, si no es filtra bé. Pot ser que no es filtri bé perquè no, allò que encaixen ja estigui una mica, saps, utilitzat, llavors passi una mica de poço...
0: La sarro d'aquest,
1: i,
0: no?
1: I quedi filtrat.
0: Val. Va. I llavors et queda, per exemple, el cafè turc, l'aeropress...
1: El cafè turc, ho sento, no? Directament, no és el no sóc fan, no. No m'agrada el cafè cremat, ho sento.
0: O sigui,
1: i menys amb coses.
0: Val. I després, el cafè amb gel?
1: El cafè amb gel està bo sempre i quan no cafeu un cafè molt calent i li poseu un gel, perquè l'únic que feu és derretir el gel de seguida i fer un cafè que no és fred, perquè està, diguéssim, a temperatura, no?, i aigualit. Doncs nosaltres, a la botiga, el que fem és... El fem en coctelera.
0: Oh, que fem coctelera?
1: El que fem... Posem el gel amb la coctelera, posem gel, posem el cafè, el sacsegem bé, on sí que realment està fred, li posem gel nou i el que surt de la coctelera.
0: M'agrada. I llavors, ja l'última pregunta és... I el cafè de bar, en aquí on el situaries? El que et fan amb la màquina? També depèn de quin cafè...
1: Bueno, és el cafè espresso, però professional. Bueno, doncs... Pues, com a totes les, com a, amb totes les professions i amb qualsevol cosa del món, hi ha gent que ho fa molt bé, hi ha gent que ho fa bé, hi ha gent que ho fa com si com sa, i hi ha gent que ho fa directament malament.
0: Doncs escolta,
1: això no és pels bars, és bueno, per qualsevol ofici.
0: Quants cafès et prens al dia?
1: Uns quants, sí. Molts.
0: Més de 3?
1: Sí, sí. Sí, sí, sí. Ja et dic que començo el dematí amb un tassó bastant gros d'això, que poden ser 2 potser abans de sortir. Vale? I després, quan estic a la botiga, o catem, o fem cates perquè necessitem catar producció, o necessitem catar mostres que arriben per escollir si comprem o no, això els dies que tenim cata, i si no, bàsicament, la gent, els meus baristes em diuen prova esto, ¿qué te parece? Me ha salido bien, no, pruébalo. Llavors, estem tot el rato provant. Nosaltres, a casa meva, he de dir que no sobra. Nosaltres no obrim la porta fins que els nostres cafès, tant d'espresso com de filtro, han estat testados pels baristes que l'han de servir. Mai obrim la porta abans d'haver provat si el cafè està perfecte pels clients que hem de rebre.
0: Ja bé, m'han vingut unes ganes de prendre cafè, però bo, com que tu dius cafè, bo.
1: Sí, escolta'm, si mireu el preu per quilo, l'únic, vol dir abans d'acabar, el cafè no és una cosa tan cara, és car per quilo, si ho mires, pot ser que sigui car per quilo.
0: En quantitat.
1: Però tenint en compte que necessites per un espresso uns 8 grams i per un filtro posa uns 10, vale? Entre 8 i 10, pots fer entre 100 i 125 tasses de cafè per cada quilo. Dividiu el preu del quilo de cafè que compreu per 125 i ja veureu com el preu d'una tassa de cafè surt per un preu molt raonable fet a casa.
0: Una cosa, el cafè de càpsules no l'has posat ni en la llista. Ja no el tens en compte?
1: No, sí, no és que no ho tingui en compte. A veure...
0: Pots dir el que creguis.
1: Un altre cop. No. Un altre cop. Hi haurà qui li posarà bon cafè a dintre de les càpsules i hi haurà qui no. Hi haurà qui li posarà cafè cremat...
0: I la marca que tots coneixem de càpsules que s'ho van inventar, posa un bon cafè o no?
1: Jo no me voy a meter en
0: no,
1: ese
0: diga,
1: en
0: ese jardín. Perquè són massa grans, no?
1: En ese cafetal no me voy a meter.
0: Boníssim. O sigui,

0: i han ensenyat amb colors, amb el que tu vulguis, com tu vulguis, que el client, que el cafè no és una cosa genèrica, única, sinó que el client pot escollir. I tenen cafès per colors o com tu vulguis. Però d'alguna manera li estan dient, ei, consumidor, el cafè és complex, pots escollir alguna que sigui per tu. I això ens ajuda molt també a la gent que fem cafè, diguéssim, d'alta qualitat, ens ajuda també a que la gent entengui que el cafè no és una cosa genèrica, el cafè no és sucre, el cafè és una cosa complexa.
1: Entenc el que dius. Doncs moltíssimes gràcies, Salvador Sans, torrador de cafè, propietari de Cafès El Magnífico i també d'aquests magnífics tés, que també són molt magnífics.
0: Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies. Moltes vegades prendre un cafè és fer una pausa a la nostra vida. Des de fa molt de temps, un trajecte amb tren ja no és una pausa ni una manera de contemplar, és una manera de continuar a connectar al mòbil. I si això ho comencem a canviar, va!
2: Tenim una tàctica per tot. Posa'ns a prova. A Ràdio 4, La Tàctica, amb Mariola Dinarès.

0: Bé, ja no recordem una vida sense telèfon mòbil. L'any 2011 el tràfic de dades mòbils va superar per primera vegada el volum de trucades de veu. Teníem ja una extensió de la nostra mà en forma d'ordinador. La vida ens va canviar de molts aspectes. Després de molts anys mirant avall, comencem a voler alguna cosa més. La companyia francesa NCCF Voyagers, que opera amb dos trajectes cada dia en tren Barcelona-París, París-Barcelona, ha fet un estudi i ens ha preguntat quina és la nostra relació amb el mòbil mentre viatgem en tren. Un de cada dos catalans reconeix que viatja en tren en mode pilot automàtic. El 60,8% diu que el mòbil ha canviat molt o bastant la seva manera de viure el trajecte. I gairebé 7 de cada 10 admeten que els agradaria gaudir més del viatge. El 78% alerta de la gent de menys de 30 anys reconeix que viatja en mode automàtic i aquesta és la franja de persones que expressen de forma molt contundent que voldrien desconnectar del mòbil durant el trajecte de tren. L'Ariadna Vilalta ha col·laborat en aquest estudi, és ciberpsicòloga i experta en comportament i benestar digital. Ariadna, què tal? Benvinguda a La Tàctica.
1: Hola.
0: Què tal? Escolta, què hi ha darrere d'aquest automatisme? Ens avorrim i mirem el mòbil. Per què ho fem, això?
1: Jo crec que ja és un hàbit, i aquest és el problema, que hem fet d'aquesta... Arribo a un puesto, inclús molts de nosaltres, no? Diem, a l'estiu llegiré. Agafo el tren i llegiré, o veuré aquella sèrie que tinc pendent. No, agafem el telèfon i quan ens n'hem donat compte ja portem mitja hora o més... Vinc a passar imatges i hem de trencar aquest hàbit. I no és tan complicat.
0: I de vegades això, portes un minut que no l'estàs mirant i dius, ai, ara fa estona que no l'estic mirant i tornes, no?
1: És com... Bueno, jo ara ja no sé si m'estic ja una mica desintoxicant, però crec
0: anem
1: que...
0: Anem cap aquí.
1: Sí, crec que val molt la pena, perquè amb l'estudi que estàvem fent i amb el llibre que han publicat i estan compartint ara, ostres, el fet de mirar el paisatge... I el fet aquest que sempre hem explicat, no?, de deixar avorrir els nens, per exemple, que és quan t'impulsa més la creativitat, és veritat que, ostres, estàs una estona al tren, penses en qualsevol cosa, et venen idees, veus les coses d'una altra manera, i aquell temps que sempre diem que no tenim per fer les coses que volem fer... realment el podem treure si trenquem aquests hàbits.
0: Clar, una mica és, la idea és, va, per què no fem una cosa i aprofitem un trajecte de tren per mirar per la finestra, no?
1: Bé, a veure, és que mirar
0: que no
1: per la finestra...
0: Difícil.
1: És i a més, val la pena. És a dir, quan et dones compte de la sort que tenim d'on vivim, del bon temps que fa, et venen moltes coses al cap. O sigui, no és només mirar per la finestra, no? I descobreixes indrets nous i... O ni que sigui prestar atenció amb la gent amb què viatgem, no? Són uns moments que tens amb ells i que pots compartir o conèixer gent nova.
0: És un gest per això que fem bastant ja... Jo crec que estem en un moment que el fem bastant de forma inconscient, no? De
1: sí.
0: Mirar el mòbil.
1: Sí. O sigui, és com una extensió nostra i jo crec que també gran part del problema és que tot

0: Totes les coses que tenim, els bitllets, tot el que tenim, ja ho tenim al mòbil, no? I sí que és veritat que ara vaig dir una cosa una mica... Clar, ho posaven com a excusa. No podem deixar el mòbil perquè és on ho tenim tot, no? I si viatges, tens el bitllet aquí. Sí. Bueno, sí i no, perquè un cop has passat el control, el pots ficar a la bossa, i és una de les coses que traiem d'aquest estudi, no? Deixa'l lluny, que no el tinguis a mà, i després pots dedicar-te a fer altres coses, no? Pots, ja pares una mica, ja tens una primera barrera, aquest impuls, no?
1: No sé si ha passat una mica, diríem, aquesta cosa d'estar tan enganxats al mòbil i estem entrant en aquesta fase de dir, val, jo vull agafar el control, és a dir, no?, de posar, no sé si, posar-nos a com diria, de fet, tàctiques, no?, per no estar contínuament mirant en el mòbil, no?, però hi ha gent que estudia i, per exemple, se'l posa en una altra habitació. Ens hem d'obligar a fer coses així perquè, si no, sí, hi anem cap allà, no?
0: Sí, però està bé que les fem molt conscients perquè després crec que et dones compte de tot el que hi guanyes. Potser t'has d'obligar el primer dia, potser t'has d'obligar el segon, però després ja no, és igual que treure'ns les notificacions. No necessitem tantes notificacions. Estàs treballant? Doncs quan acabi de treballar ja miraré què passa, no? Crec que ens hem de tornar a agafar una mica el ritme o tornar a agafar una mica aquests hàbits que no eren per res inútils, estaven allà per alguna cosa.
1: Quants creus que es comença a notar que realment t'està afectant el fet que no sé si el cap tèrbol o... Hi ha com alguns efectes d'estar moltes hores al mòbil que et fan, no sé si irritabilitat, no sé si això està estudiat d'alguna manera, no?
0: A veure, estudis ara n'han sortit moltíssims.
1: Total, sí.
0: Jo crec que... jo soc una mica defensora de posar una mica de perspectiva en tot això, eh? Soc, per això crec que estudis com els d'Inouye són importants, perquè han anat molt al focus del que volen dir. És a dir, estàs viatjant... És veritat que, bueno, no sé si passa tant aquí, però gent que parla per telèfon amb l'altaveu.
1: Sí.
0: Fa falta. O sigui, és com... No, llavors, si empreses com Inouye ja posen un fre a tot això... ens estan ajudant. Jo crec que en general no tenim tant... Crec que perdem el temps. No que tinguem uns efectes psicològics tant en la majoria de casos, eh? Però se poso sempre aquest to perquè hi ha gent que sí. Però és cert que potser ens pot crear certa angoixa. Jo l'altre dia posava l'exemple de l'11 de setembre, no?, que es va rememorar les imatges del 25S a Nova York. Jo doncs, vaig començar-les a mirar i, ostres, al cap d'un rato estava trista. I dic al cap d'un rato perquè vaig estar bastant rato, eh? I dius, no... Ja m'estic entrant en aquest bucle de consultar una cosa que no m'està aportant res, o sigui, és veritat que és important, és veritat que no ens n'hem d'oblidar, però a vegades l'excés de matxacament amb aquestes imatges pot ser no bo.
1: Com si molta angoixa, no? Suposo que hi ha molts fenòmens, no?, amb aquesta relació que tenim amb la tecnologia. Et van anar a buscar, no?, per fer aquest estudi, per posar-lo relatiu. Quin era l'objectiu, una mica, de veure què és el que estem fent al tren? Perquè potser és un aprofitament del temps, no? A vegades dius, ai, faig un trajecte en transport, aprofitaré per treballar, per tal, no? I llavors sempre volem aprofitar el temps tot el dia, no?
0: Jo crec que ha estat una acció molt intel·ligent, perquè crec que el tren està recuperant espai. El tren és un mitjà de transport molt agradable, que no ens demana tot l'estrès aquest d'estar dues hores abans. Té aquest espai, no?, de que tu estàs dintre d'un vagó que s'està movent i tens com un moviment molt agradable. I el fet de que tinguessin la idea de anem a veure què fa la gent i per què no estan pendents del que passa aquí fora, el llibre que han publicat és molt bonic, no?
1: Perquè... Clar, explica això, perquè clar, en aquest trajecte, no?, de París-Barcelona, com a alternativa, han editat un llibret, no?
0: Sí.
1: Per dir, deixa el mòbil i en tot cas mira el llibret, no?
0: Bueno, està bé, està orientat a nens, tot i que jo ja els hi faré la suggestió, ara que estem parlant d'això, dic, anem de fer un per adults.
1: Perquè és que serveix per tothom, això.
0: La majoria de vegades som els adults els que som el problema, eh?
1: Total.
0: Doncs és una mica per nens, per anar identificant, no?, punts del paisatge, des de que surts amb el TGV de París pues cap a Barcelona. I clar, tens cultura, tens llengua, tens paisatge, està molt bé perquè incorpores moltes coses d'aquest trajecte, no?, i de localitats, i per on pares, i on passes, i crec que aporta molt, saps?, perquè al final és cultura general.
1: Sí que és veritat que ens passa moltíssim, no?, que anem a diversos ritmes quan estem mirant el mòbil i tal, i a vegades estàs en família fent un trajecte així, i hi ha una persona que és molt observadora que es dedica a mirar per la finestra i va dient, però escolta, mireu això que està... I va veient coses i els altres passen i estan allà jugant a un joc de mòbil, no? O sigui, això passa molt.
0: Això passa molt i fa una mica de ràbia, perquè crec que al final estàs fent un trajecte que passes localitats precioses. I, ostres, et poden donar moltes idees. Abans jugàvem, no?, a comptar cotxes, no?, quan anaves amb els pares. Quants cotxes grocs trobes o quants cotxes vermells, no? Pues...

0: És una manera de, també de generar aquesta complicitat, pares i fills, que ens fa molta falta que tinguem aquesta connexió.
1: Mira, Ariana, t'hem volgut convidar i volíem també traslladar a l'antena aquesta iniciativa perquè estem superalineats amb vosaltres. Mira, com més fans som del digital, tots plegats, més ganes tenim de buscar l'encaix i la desconnexió. I és per això que, mira, ja podem anunciar, ara ho escoltaràs, que a la Tàctica us proposem un repte aquest octubre. Escolteu la iniciativa. Quantes vegades mires el mòbil sense adonar-te'n? Apunta't al repte de la Tàctica de Ràdio 4. Et proposem el Detox Digital. No fer tant, deixar lloc per sentir. Del dilluns 12 al divendres 16 d'octubre, Setmana del Benestar a la Tàctica. Dilluns, cruixet i ganxet. Dimarts, fans del paper i l'escriptura a mà. Dimecres, taller de fotografia analògica. Dijous, arts i ceràmica. I divendres 16... canviaran els temps. La nova vida zen de Guillem Roma. Apunta't al Detox Digital de La Tàctica.
2: Cada migdia, d'una a dues a Ràdio 4. La Tàctica, amb Mariola Dinarès.
1: Què et sembla aquesta iniciativa?
0: Em sembla genial. L'heu d'exportar, heu de fer més de...
1: Clar, és que jo crec que estem en un moment, mira, que som molt digitals, soc fan del digital i els últims anys moltes coses d'intel·ligència artificial, el que sigui, però sí que és veritat que una cosa no és blanc ni negre,
0: exacte.
1: O sigui, no? Hem de trobar moments també de desconnexió,
0: no? Hem
1: de
0: trobar un equilibri i hem de trobar un ordre, és a dir, començar des de jovenets a aprendre la base i després ja aprendrem més coses.
1: Per tant, alineats amb aquesta iniciativa que ens ha volgut explicar avui l'Ariana Vilalta, ella és psicòloga experta en comportament i benestar digital. Moltíssimes gràcies, Ariana.
0: Gràcies.
1: Estarem en contacte, que hem d'anar parlant, eh?
0: Vinga.
1: Va, avui cafè, el tren i demà la Tàctica. Demà, si ets una persona que està enfadada amb el món, no escoltis la Tàctica, perquè demà farem un taller de riure. Tenim moltes ganes de riure, no podem aguantar més. Preparats demà per fer un taller de riure-teràpia a la Tàctica. Per tant, volem sentir els vostres riures. El podeu gravar en el WhatsApp de la Tàctica, al 690 080 830. Som la Natàlia Sánchez, de la redacció, el Genís Sabater, la Marta Inglés, al control, tots vosaltres a la participació. I qui us parla, Mariola Dinarès, que a mi... Mira, demà he d'aconseguir fer-me riure, que a mi em fa riure. La gent, a mi em fa riure la gent. Les preguntarem què us fa riure, si una caiguda, un pet... Què us fa riure a vosaltres? Demà ho descobrim. Adeu!

0: Tercera hora de la tarda de Ràdio 4. El control, Pau Robert i Jaume Tudela. Es nota que estan el Pau i el Jaume. Això sona com un tro,
1: increïble.
2: Molt bé, molt i molt bé.
0: Un rocket. Connexió amb Girona. Estàs ben acompanyat, Marc Viernes?
3: Sempre amb la Pilar, sempre.
0: Amb la Pilar. Gràcies a la Pilar.
3: Gràcies a la Pilar.
0: Què faríem sense la Pilar?
3: Sí, sí. Com esteu?
1: Molt bé.
0: Tu ets un dels pilars de la tarda de Ràdio 4, Marc Viernes.
3: Jo estic bé, estic nerviós per demà, pel decret.
0: Sí? Aquest.
1: Estàs nerviós?
0: Per què?
3: Home, perquè sí, perquè jo com a persona tirant a classe treballadora, tirant a pobra, és una cosa que m'afecta, el de demà.
0: Sí?
3: Sí. Com que sí? Què és aquest? Què ho dubtes?
0: No, sí, ara mateix sí.
3: No ho dubtis. No has guanyat tant en aquesta vida, com sembla.
1: Però si vas als premis fort, ves, Marc.
3: Sí, però com un mort de gana.
2: Recordeu que el van posar a una cantonada amb la barra tancada i no van deixar entrar l'after.
0: Em preocupa del tema del decret, que aquí ho hem comentat. No és un tema de gent pobra o no pobra. Em preocupa que la gent que vulgui accedir al lloguer... A partir d'ara, això ho hem de mirar bé, que s'apliquin bé les coses perquè la gent no quedi fora. Les famílies vulnerables, no? Les persones vulnerables no quedin fora del mercat del lloguer, que també és molt, molt important protegir això.
3: A veure, està tothom molt nerviós, nosaltres també. També la gent rentista està també molt nerviosa, s'està notant. També he de comentar tot este passeillo que s'està duent a terme a les televisions des d'ahir, que està anant molta gent amb molts pisos a plorar una miqueta, perquè tenen por. Ahir vaig estar mirant la tele per entrar una mica en l'enfado aquest que jo tinc sempre, i que per enfadar-me necessito la tele. A veure, vull dir, primer de tot, que la gent que té, com estic veient, 10, 20, 30, inclús 150 pisos...
0: Això són molt pocs, Viernes.
3: Un
0: percentatge tan petit... Tan petit.
3: Sí, però bueno, no, home, de 150 pisos, petit. Però de gent que en té 7, 8, 10 i 15, no és tan petit, eh?
0: No sé, el Gran Wyoming i algú més, però no sé.
3: Sí, ja ho sabem, sí. I el Miquel Iceta també. No, és que aquí els que els tingui, o sigui, és una cosa que... Això no és una cosa personal, és els que els tingui... Sí, sí. Escolta, mira, comencem, primer de tot, amb un preu raonable, eh?
0: Això és molt important,
3: que és molt maco dir... No, jo tinc molts pisos i tal, sí, però tothom es vol pujar cada any més. Sí o no?
0: Aquí venen, ho comentàvem l'altre dia molts experts, el dia de la proposta del decret, que, clar, venen moltes persones de països del nord d'Europa, per exemple, o de Regne Unit, no?, amb sous d'allà...
1: Sí, els experts.
3: Clar, els experts.
0: Sous d'allà, que els sembla ridícul el lloguer d'aquí. I per la gent d'aquí és terrible, perquè és un drama, és impossible de pagar.
3: Clar, i per això mateix la gent l'estan expulsant dels seus barris perquè tu, com a rentista, posaràs un lloguer a 800 euros si ve un holandès que et pot pagar 2.600.
0: I te'l paga feliç, eh?
3: I te'l paga feliç, sí, perquè la gent estúpida viu també al nord d'Europa, no només aquí. Sí,
2: perquè cobra una nòmina de 15.000 euros molt ajustada al dia a dia i, clar, aleshores, potser no arriba a final de mes, tampoc.
3: Llavors, i tot això que explica? Doncs que moltíssima gent, la majoria, que viu del rentisme, o sigui, el que volen és cada cop més i més diners, perquè no és això que està semblant, aquesta imatge que volen donar de no, jo és que ho faig per les famílies, perquè les famílies puguin tenir... Però si vols famílies al teu puto pis, posa-ho a 1.000 euros com a màxim. Però no, tothom el vol posar 2.000 i pico.
0: La boca, Viernes.
3: La boca, perdó.
0: Anaves molt bé aquest dia. Jo entenc que estàs molt indignat.
2: Mira
0: que anàvem
2: bé.
0: És un tema molt sensible.
2: Mira que anàvem bé.
3: Sí. No, però bueno, que això que quedi clar, que pena... Pena no tanta. Escolta, que hi ha gent que sí, que té un pis o dos, perquè l'han heretat d'un familiar, perquè amb això fan o complementen la pensió, no sé què... Però també és poqueta aquesta gent, eh? També és poqueta aquesta gent. I ara, ja està bé, ja està... Hi ha tota una campanya que ha començat a Twitter aquesta tarda, per fer por, han començat molts rentistes a comunicar-se amb altres rentistes perquè tothom comenci a treure els seus anuncis dels seus pisos als portals immobiliaris.
0: Està passant, no?
3: Està passant. Ha començat aquesta tarda.
0: Sí.
3: Última hora. Ja us ho porto. Ha començat aquesta tarda i llavors per treure tots els pisos i demà donar la sensació de que per culpa d'aquests decrets la gent ha tret els seus pisos. O sigui, estan baixant, per exemple, Idealista, i han baixat durant aquesta tarda quasi 2.000 pisos menys a Madrid Centre.
0: Vols dir que els propietaris que estaven llogant pisos seus els estan traient de lloguer,
3: sí, però...
0: per vendre?

0: Però no, és una trampa, és una trampa. Ui. És per arribar demà, a quan es vagi a votar per això, poder demostrar, com dir, mira, tothom ha tret els pisos seus dels portals immobiliaris. Però després els tornaran a posar, perquè volen seguir visquent dels diners dels altres.
1: No ho sé, no ho sé. És que aquí...
0: Xavi, tu ets presentador i no t'importa. A veure, clar, sí... Les coses com són. Jo, si fos presentador, tampoc estaria molt amoïnat.
1: Jo porto de lloguer tota la meva vida, pago un lloguer que és una vergonya per una habitació i un bany.
0: Tu pagues...
1: Amb una nena de 2 anys i 3 mesos. He portat tota la vida pagant, no he fallat ni un mes, pagant un lloguer insuportable. I realment no tinc possibilitat d'accedir a res més ara mateix.
0: Què m'estàs dient, Xavi?
1: Sí, bueno, però si és la realitat.
0: Jo ja no vull ser presentador.
1: Però sí, escolta, tu has vist com estan els preus aquí a la capital catalana? No vull ser centralista, ja sé que podria marxar no sé on, però...
0: Sí, no, que vulgui marxar qui vulgui, però no ens han d'obligar a marxar. Xavi, tu m'estàs dient que tu no pots ara agafar un pis a Passeig de Gràcia? No, perquè, escolta...
1: Aquesta setmana no he pogut... No, mira que he mirat, no. He mirat a veure si havia...
0: Perdona, doncs aquí acaba la meva carrera, al món de la comunicació. Fins aquí arriba la meva carrera de la comunicació, perquè jo estava aquí com una persona que somia.
1: Ja, i els Forbes, ja, però no. No, però ara ja fora...
0: Hauré d'anar a la 3CAT.
2: Sí, allà cobren millor, em sembla.
0: Allà cobren millor? Doncs pues mira, nena, parlaré català i que em donin la gran cita número 3. Temporada 3.
2: La gran cita número 3. O la travessa VIP o alguna d'aquestes coses.
0: Mira, m'acaba de baixar l'atenció i tot.
1: Però llavors, escolta, què passa? No, perdó, llavors, què passa? Què passa? Jo, pensant en aquest decret, no? I el que pot provocar...
0: Sí.
1: Si tu... Si hi ha molt propietari que comença a treure els pisos de lloguer, ja hi ha pocs pisos de lloguer, ja hi ha moltes persones que volen llogar pisos, què passarà? Aquesta és la meva pregunta, no? Per això et deia, Marc, no ho sé.
0: Què passarà? Tu no t'amoïnis.
1: Em faig preguntes perquè no ho sé si pujaran encara més els preus.
0: No, Xavi, tu no t'amoïnis perquè aquesta gent no vol deixar de guanyar pempis. Sí, tothom tranquil perquè aquesta gent vol seguir guanyant diners. Si tothom treu els pisos i al final no hi ha res de lloguer... que ningú pateixi perquè, ni que sigui per guanyar 1.000 euros, els trauran. Només que baixaran de 2.000 i pico a 1.000 euros. Jo no sóc un expert en economia, encara que l'altre dia estigués als Forbes, però vull dir que tampoc em crec aquesta pel·lícula de que tothom ara traurà els pisos del mercat. I si no, escolta, acamparem a totes les places.
1: Jo el que sí sé, Marc, és que s'han de construir pisos.
0: Ah, no, això també.
1: S'han de fer pisos de protecció oficial.
0: No,
1: i la gent jove ha de tenir un camí que pugui dibuixar la seva vida, home, i tenir una mica d'estructura.
0: I també cal dir que quan això passi, si passa, lo de la construcció de tants pisos, si us plau, burocràcia pel cul. Prou. Prou de tanta burocràcia per aconseguir un pis de...
3: No, menys paperassa que no cal tant.
0: No, burocràcia. Perdona, és que diuen que per accedir a un pis de protecció oficial s'atreuen les ganes.
1: Sí.
0: Ningú vol... És que s'atreuen les ganes. Demanen papers per tot. Cada paper demana la clave PIN.
2: Té raó. Tota la raó del món.
0: O sigui, és una vergonya, la PIN clave.
3: La clave PIN no sap mai on està, és molt difícil d'aconseguir.
0: Et demanen papers de la Seguretat Social, que et demanen papers perquè tu els trobis a casa teva, en un ordinador, i quan arribes i els presentes, el tenen ells a l'ordinador.
2: Ai, sí, totalment.
0: Perquè estem tots, tant la treballadora de la Seguretat Social o treballador com jo, estem mirant els dos al mateix portal.
3: Sí. I fan aquell soriguet amb el teclat així i van...
0: Sí, exacte. Entre piti i piti.
3: I van fent...
0: Entre piti i piti,
1: La verdad asoma.
3: No està. Home. Diu, aquest document no està,
0: Clar.
3: Ah, sí, no calia que el portés.
0: Clar, home, és una vergonya, s'atreuen les ganes. És que, clar, tanta burocràcia, tant de papers, per després, informació que tenen ells a l'ordinador.
3: Si ho saben tot de nosaltres.
0: Si ho saben tot de nosaltres.
3: Tot.
0: Si a mi Hacienda me pide 108 euros.
1: Totalment.
2: Ah, sí?
1: O sigui, a vegades ho he pensat, com pot costar tant un tràmit important, no?, en les nostres vides, com el que esteu explicant aquí ara vosaltres, que si viatges a la seu de no sé on, que si la clave PIN, que si tot això, ja ho sabem, que és impossible. I alhora és el mateix sistema que si tu deixes de pagar la quota d'autònoms.
0: Exacte.
1: O t'equivoques en un 0,03 a la declaració de l'IVA,

0: usaven el segon.
1: Exacte.
0: I tens automàticament calculada la multa, clar, amb el recàrrec... Com pot ser això?
1: No, per això dic...
0: Un sistema...
1: Clar, per això dic que ells tenen la informació que demanen molts cops. Perquè després... O sigui, perquè si no, el que tu dius, no sabrien aquestes coses nostres. A mi em demanen un paper, que jo per aconseguir-lo he d'entrar al portal de la Seguretat Social, que és el mateix portal que està mirant la funcionària o el funcionari.
0: Sí, sí.
1: Llavors,
0: sí.
1: És un paper que tenim tots, que està a la xarxa. Llavors, no em facis a mi... i sobretot, una cosa molt més important, si us plau, si he d'entregar un paper abans del dia 15 d'octubre, que no m'arribi la carta el 17 d'octubre.
2: Ja. Això passa molt.
0: Això passa molt.
2: Se li requereix el documental el 15 d'octubre, t'arriba la carta el 22.
1: I t'arriba la carta el 22 d'octubre.
2: I dius, ara com vaig endarrere el temps? És a dir, com tiro enrere?
1: Exacte. Llavors, si us plau, entre paradeta per esmorzar i paradeta per esmorzar... si us plau, a veure si d'aixonses, Però
0: sí,
1: bueno...
0: Sí, sí. En fi, no sé què passarà, Marc Viernés, amb el decret. Junts, què farà? Què farà?
1: Mira,
0: què
1: Junts votarà sí en un...
0: Ah, sí?
3: El primer, el que es va publicar
0: ahir. Sí, el primer, el del postureig, sí, votaran sí, el PNB i Junts.
1: Sí,
0: no?
1: Perquè Junts tampoc se la pot jugar massa, perquè Junts està... que no es votaran ni entre ells a les pròximes eleccions. Llavors, imagina't, no se la poden jugar massa. I en un votaran que no, òbviament.
0: Ja. Yeah.
1: Demà sortirà un decret i l'altre no. Però, bueno, ja han dit els de l'acampada que seguiran acampats de manera indefinida fins que els contractes siguin de manera indefinida, també.
3: Si la teva amiga Ayuso no els treu, perquè els vol treure, ho ha dit avui.
1: Sí, els vol treure. Ella ja ha començat a tocar les campanades a les 12 de la nit, a la 1, a les 2,
3: això,
1: a les 3...
3: Això hi ha gent que diu, i sobretot els que van configurar aquest rellotge, que això s'ha fet sempre,
1: Sí,
3: que després, fa molts anys que va sonant cada quart d'hora, diuen.
1: Sí, però diu la gent que viu allà, alguns diuen que ho han sentit sempre, i altres diuen que no ho han sentit mai. També pot ser, s'ha de dir...
2: Perquè depèn de l'hora i depèn de com estiguis en cada moment. Jo a vegades hi ha coses que les sento que no les sento.
1: No, i també, clar, i també
2: o que no m'interessa sentir-les.
1: Clar, també arriba un moment que quan tu sents un soroll de manera molt...
3: Sí, te n'oblides.
1: Te n'oblides. Però bueno... Sí.
0: Allà suposo que a sol, a l'acampada, posaran... Què posaran? Reggaeton o...?
3: No. Escape.
0: Sí, no? És més escape...
1: Sí, és més escape, melody...
2: Melody, creus que sona allà a sol?
1: Sí, una diva se nace y se hace.
2: Una diva es valiente, poderosa, i a ver qué sale el decreto esta noche sin...
1: Sí, exacte. Ah, per cert, també de l'acampada, cal dir que no hi ha ganivet de grans dimensions, com ha dit Almeida.
2: Ai,
1: no existeix aquest ganivet.
2: És cert, que ho han sentit en una foto.
1: El que passa que tot depèn de l'altura des d'on es miri.
0: Què era?
1: Era un ganivet per tallar fuet. Escolta.
0: No era un machete, no?
1: No era un machete, però clar, cadascú amb la seva altura veu les coses com les veu. O sigui que... I no hi ha adoquines, hi ha pedres perquè les tendes de campanya no surtin volant.
2: Que no surtin volant.
0: Home, dic una cosa, la Puerta del Sol, tal com l'han deixat, sí, només hi ha pedra. O sigui, mira que era... Fa uns anys teníem algun arbre, em sembla.
1: Clar, sí.
2: Recordo jo això. No.
1: Però per això han hagut de posar toldos.
0: Sí, sí.
3: Pagaria per veure ara mateix les campanades el dia 31 de desembre en totes les tendes allà.
1: Bueno, clar, és que jo no sé com es farà perquè aquí tenim un problema, perquè si això han dit que serà de manera indefinida, potser arribem al 31 de desembre
2: Sí, voleu dir que estarem
1: encara allà la gent acampada.
3: Home,
1: fa fred, diu la Pilar que fa fred.
0: Sí? Diu la Pilar? No, que no, clar,
1: sí,
0: home.
1: Fa fred.
3: Això a Madrid fa molt fred,
1: No, però és molt important treure aquesta gent, que ja ho diu l'Ayuso, perquè ara arriba la festa del Carlos Baute, aquesta que hi ha aquests dies com de la hispanitat i tal, latinoamericana, espanyola i...
2: La festa del Carlos Baute, diu.
1: Sí, la festa del Carlos Baute. Llavors,
2: pensava que Carlos Baute muntava a la Puerta del Sol algú tipus de Shakira.
3: Ja, jo també ho he pensat,
2: que a veure si muntem
0: bé, anem
2: a Condo Park i ara muntarem aquí...
0: La ciutat Carlos Baute.
1: Sí, la ciutat Carlos Baute. Per cert, un home que està molt enfadat amb tot això que està passant.
0: Sí?
1: Sí, està molt enfadat.
0: No l'he seguit, jo.
1: Sí, perquè, bueno, que estem fent unes coses que si sapiguéssim d'on ve ell, no ho faríem, que vamos camino al comunismo.
0: Ja. Yeah.
1: Bueno, Carlos Baute, pots tornar, que hi ha molta llibertat a Venezuela.
0: La votació serà demà.
1: Colgando en tus manos.
0: I Podemos ja ha anunciat que votarà a favor dels dos decrets.
1: Sí. Sí, sí. No, Podemos no se la juga. Aquesta era la seva última... Clar. Si volen sobreviure, han de fer cas al sindicat, perquè si no...
3: Abans que parlaves, Marc, d'aquests pisos al Passeig de Gràcia, mira, ara recuperant el pis a Justó.
2: Vinga, va.
3: Que fem aquí. He mirat
2: algun,
3: ràpid.
2: N'hi ha algun?
3: 76 cases i pisos de lloguer a Passeig de Gràcia. Va, un pis a Passeig de Gràcia, a la dreta de l'Eixample, 3 dormitoris, 128 metres quadrats, una quarta planta amb exterior amb ascensor. Quan creieu que val això al mes, va?
1: De lloguer?
3: Sí.
1: 3.000 i pico.
0: Ui, no,
3: 4.500!
0: 4.500!
2: També us dic una cosa, perdoneu, però Passeig de Gràcia, jo crec que no hi ha cosa més incòmoda que viure al Passeig de Gràcia. Perquè no tens un supermercat...
3: Mira, aquest us
2: sorprèn. A 10 minuts.
3: Este te va sorprendre.
1: Tens raó, tens raó.
3: Mira, a la dreta de l'Eixample, Passeig de Gràcia, va, Barcelona. 2 dormitoris, 80 metres quadrats, segona planta exterior, sense ascensor.
1: Ah.
3: Ah, espera't, apartament vacacional. Ah. Lloguer de temporada.
0: Clar, és que ara molts
3: no,
0: posen
3: aquest és lloguer de temporada.
0: No, no, és que molts posen lloguer de temporada des de la llei, saps? Etxa la llei, etxa la trampa.
3: Lloguer de temporada, quan diu que val això? Va, 2 dormitoris, 80 metres quadrats, a l'Eixample.
2: 5.000.
1: Sí, 4.000 i pico.
3: Xavi?
0: 3.224.
3: Doncs si us interessa hi podeu anar a viure perquè només val 2.200 euros al
0: què
3: mes.
0: Què dius?
1: Ah,
0: uau.
1: Que vagi el Xavi.
0: Sí, home, sí. Vindràs tu amb tota la meva família, Ernest.
1: Ai, m'encantaria.
0: Ho passaríem bé, ho passaríem.
1: Ens passaríem molt bé.
3: Però només teniu dos dormitoris.
0: A més,
3: no sé
0: t'estimen molt, que ho sàpigues. Eh?
1: Sí?
0: Sí, ai, sí, sí.
1: En la una distància. Abraçada d'aquí a la família del Xavi.
3: Hauries de dormir amb la Gala, perquè només hi ha dos dormitoris.
0: Bueno. Clar, és que a veure... És lo que hi ha, amigos.
1: És lo que hi ha. Llavors, també una cosa més que ha passat avui, fora del tema de pisos, m'he assabentat avui. A veure, avui he vist una entrevista d'un metge, d'acord? Sí. Que adverteix sobre el perill de les ampolles reutilitzables.
3: Ostres!
2: Ui!
1: No sé si vosaltres utilitzeu. Jo tinc una des de fa 2 mesos.
3: Sí.
1: Vale, d'aquestes que tu la vas omplint, que és supercookie.
0: De
1: la
0: metall,
1: meva...
0: no?
2: De metall, sí.
1: De metall, la meva té unes tortuguetes molt maques i tal. Vale, doncs explicava que poden haver-hi 40.000 vegades més bacteris que el nostre vàter.
2: Com? Clar, és que si no la rentes, la portes a rentar, això...
1: No, clar, no? I jo m'he posat aquí a investigar, dic això com deu ser. Llavors, s'ha de rentar, perquè això no passi, unes 3 vegades al dia.
0: No, home,
2: 3
0: no.
2: Vegades al dia?
0: Quina mandra, tu, quina mandra.
1: No, sí, clar, que jo també, és el que he dit, jo he llançat l'ampolla.
0: Home, clar, sí, evidentment.
3: Veurem aigua al vàter.
1: Jo he llançat l'ampolla.
3: Si hi ha menys bacteris, veurem aigua al vàter.
1: Pues sí, perquè... Sí. Jo he llançat l'ampolla perquè jo ja porto aquesta ampolla, que em m'ha fet pena perquè jo la vaig comprar amb molta il·lusió. A part, també la vaig comprar per això de reciclatge i
2: clar,
1: tal.
2: Clar, amb bona intenció.
1: Clar, amb la bona intenció de dir, bueno, existeix el reciclatge, no sé què, el canvi climàtic, Taylor Swift en avió privado, però bueno, jo compro l'ampolla de plàstic. Pues ara es veu que no. Clar, s'ha de rentar 3 cops al dia. Llavors,
2: però 3 cops al dia.
1: I a part, una d'elles ha de ser en rentavaixelles millor. Fíjate tu.
2: Clar, però un moment. Uau. Jo, per exemple, la que tinc aquí a la ràdio...
1: Ui, tira-la!
2: Clar, què he de fer ara? Perquè 3 cops al dia aquí renta vaixelles, que jo sàpiga, crec que no hi ha.
1: No, llença-la, nen. Potser,
2: la llenço?
1: Potser llença-la millor, perquè, ja t'ho he dit, 40.000 vegades més bacteris que el vàter. Tu has provat el teu vàter.
2: Però tampoc no passa...
0: Jo em vaig posar malalt l'any passat. Una infecció de cavall a la gola i que em va pujar a l'oïda. Terrible. Ingressat 6 dies a l'hospital.
3: Oh!
0: No. Horrible. Una infecció que es va anar complicant, plaques i plaques.
1: Com a Salvador Illa.
0: Doncs sí.
3: Més o menys.
0: Sí, jo vaig compareixer una miqueta abans. Però...
1: Sí, millor. Molt bon consell.
0: Abscesso, terrible, se'm va complicar tant que em va dir la doctora, em va dir, escolta, si ho deixes un dia més, t'ofegues.
1: Però això va ser per una ampolla d'aquestes?
0: I vaig pensar, però jo... Doncs mira, havia estrenat una ampolleta d'aquestes de metall 2 setmanes abans.
2: Ai, quina por.
0: I vaig començar a fer això d'agafar de la font d'aquí de la ràdio, aigüet als programes i no sé què. No sé si va ser per això, eh?
1: Ui,
0: no tinc ni idea, eh?
1: Era d'això?
0: No, és que no ho sé, però ara que ho dius...
1: Home,
0: estic, saps?
1: Home, tu no sabies d'on ve? Doncs és d'això.
0: No ho sé.
1: És d'això. Mira, ara et faré com la Shakira, que ella l'altre dia va explicar que potser estudia medicina perquè li han dit a tota la gent que l'aplaudeix i tal al seu voltant, guapa, guapa, vinga i tal, li han dit que ella hauria d'estudiar medicina perquè ella fa diagnòstics molt bons.
0: Ah, sí?
1: Sense ser metge. I jo ara t'he fet de Shakira i t'he dit, això és de l'ampolla.
0: Doncs ara que ho penso... No la rentava 3 vegades al dia.
1: Home,
2: és que ningú fa això.
0: És que només tenia aigua i l'aigua és...
1: Home, si ja costa rentar un cop...
2: Ara.
1: No, però jo l'he llançada a part, perquè jo la vaig comprar 2 mesos i, clar, Jo és que ni l'havia rentat encara. Doncs... Perquè jo també pensava, dic, si és aigua el que entra aquí.
3: Clar, no pot estar brut,
1: clar,
3: eh?
1: Clar, com pot estar brut, això? És aigua. Pues no, s'ha de rentar molt fort. Ja no vull ampolles reutilitzables. S'ha acabat el negoci de les ampolles reutilitzables.
0: Doncs, Viernes, no sé si volies comentar alguna cosa més. Ho tanquem, ho deixem aquí.
1: Què vull comentar? No, bueno, que demà divendres, que molt bé.
2: I tant, sempre va bé.
0: Què faràs? Què faràs aquest cap de setmana?
2: On vas?
1: Mira, aquest cap de setmana us poso les banyes el dissabte pel matí.
3: Oh!
0: Ah, sí?
1: Vaig a la Julia Otero.
0: Ah, sí?
1: Però a una entrevista, no a treballar.
2: Ah!
0: Et voldrà fitxar la Julia, ja veuràs.
1: Ah,
0: t'ho faria una col·laboració, ja
1: sí,
0: veuràs.
1: Sí, però jo els caps de setmana vull intentar descansar.
0: Sí, no? Almenys.
1: Sí. Almenys. Jo ara que ja no bec aigua d'ampolla reutilitzable, jo, o sigui, vull aprofitar que em vindrà un bon xute de salut,
0: Això.
1: I ara vull descansar. I no faré res més. Tinc un dinar i ja està, i a descansar, perquè... No, s'ha de descansar, s'ha de descansar molt.
0: Doncs
1: i fer meditació.
0: Aquest és el filtre viernes que ens encanta i que podem gaudir d'ell dos cops per setmana.
1: I molta sort demà pel decret.
0: Sí, és demà, vinga. És demà la votació, recordem, el nou decret, el nou paquet de mesures d'habitatge que ja té efectes pràctics. De fet, avui, Marc, s'ha aturat a Barcelona el desnonament d'una veïna de Sant Andreu, la Maca.
1: Sí, no? La Maca de Sant Andreu. Bueno, que no la conec, que ha sonat. Sí, la Maca de Sant Andreu.
0: Sí, la Maca Pérez de tota la vida.
1: Sí, la Maca Pérez de tota la vida. Sí, jo molt content, jo me n'alegro molt. Mira, tot el que es pugui no desnonar sense, cuidado, sense alternativa habitacional, que això és una altra cosa que hauria de mirar el govern. I escolta, s'ha de trobar alternatives habitacionals.
0: Doncs sí.
1: Perquè si no...
0: Doncs estarem molt pendents i estarem també pendents de l'altra pantalla, que és la teva, que ens agrada molt, com reacciones a tot el que va passant en el nostre dia a dia. Així que...
1: Ah, i ojo con las campanadas,
0: no solo viernes 2.
1: Què? Que avui he entrat per telèfon, bueno, per videotrucada a la 2CAT.
2: Sí.
1: Sí, al migdia. Ja he metido la patita. Lo que el tema era molt serio i no volia jo dir a veure si donem les campanades.
3: doncs mira, ho podies haber dit, eh?
0: Sí. No. Fa bé, poc a poc.
1: Sí, però m'he posat a discutir amb una de dretes i no era el moment.
0: Ah, sí? Qui era?
1: No ho sé, jo no la coneixia. Ni ella a mi. No ens coneixíem. Però clar, jo m'he arrencat amb molta mala llet perquè jo m'he posat... Jo no puc anar a debatir a la tele amb coses polítiques. Jo a mi m'han de portar a fer el burro.
0: Però està bé discutir amb tothom. Si és amb respecte, està bé contrastar opinions.
1: Sí, però la nena feia una casa de 8 pisos. Boh, quina cara tenia de 8 pisos. Se li notava.
0: Doncs res, Marc, moltes gràcies i que tinguis molt bon inici de cap de setmana. Que t'ho mereixes, que no has parat. Guapo, t'estimem molt.
3: Adéu.
0: I gràcies a la nostra estimada Pilar, a Girona.
2: Un petonet ben gran.
0: Perquè tot soni molt bé, fent les connexions. Com deien gente de zona, haciendo las conexiones.
3: Ale.
0: Va, anem a saludar... Ai, que bien tenerla aquí. Anem a saludar la periodista experta en comunicació no verbal i coneguda a xarxes com, la trobareu com a Política i Moda, Patricia Centeno, què tal? Bona tarda, com
4: bona
0: estàs?
4: Bona tarda, molt bé.
0: Benvinguda,
4: faltar,
0: no?
4: Perquè ens hem saltat una setmana.
3: Sí,
0: això t'anava a dir, que tenia la sensació de dir, ostres, la trobava a faltar, tu.
4: Teníem un buit.
0: Sí. És veritat. Què tal, com ha anat?
4: Doncs molt bé. Aquesta setmana cansadeta, eh? O sigui, tinc unes ganes de divendres tarda, que és que...
0: I moltes coses, no?
4: Hi ha passat moltíssimes coses, sí.
0: Clar. Tu estaràs enfeinadíssima.
4: Sí, i a més, és que, clar, demà hi ha la votació del decret, o sigui que demà hi haurà moguda també al Congrés dels Diputats. No sé, venen com moltes coses el 12 d'octubre de desfilada, que això també és molt apassionant, aquella setmana.
0: Sí, en parlarem,
4: eh? Mirava el calendari i pensava, ostres, això serà molt profitós, eh?
0: Sí, ho farem.
4: Sí, o sigui, que ara venen dates molt xules al calendari d'octubre.
0: Ens hem recordat avui els tres aquí, perquè hem vist imatges al monitor al Canal 24 Hores de Pedro Sánchez i el rei, junts, a la Toja, era.
2: Que en parlàvem l'altre dia de la posició de les mans.
0: I l'hem vist, l'hem vist,
3: sí o no?
2: L'hem comentat, de fet, si es pot rescatar directament a contingut de RTV, amb les mans endarrere,
4: a
2: aquella posició, a l'esquena, i comentaves...
4: Davant jordom total, sempre.
2: Fins que no arribava el rei, Felip VI.
4: Sempre servil. Home, jo crec que els seus assessors li haurien de començar a dir, escolta, no passa res, pots fer servir les mans, és el rei, tot el respecte del món, però pots fer servir les mans.
2: De fet, perdona, però la resta d'autoritats estan amb les mans, al costat té Alfonso Rueda, president de la Junta de Galícia, que està amb les mans, com dèiem l'altre dia, al costat dels braços entesos sense cap mena de problema. Sí.
0: Per cert, enhorabona, no només en directe, t'escolta molta gent a la carta, en format podcast, fora de l'horari, a RN Audio. És que ens arriben les dades mensuals de les visites, de plays i de com comparteix la gent també els àudios. I has col·locat dos dels teus... De fet, has fet només dos.
5: He fet dos, sí.
0: Clar, dos en el top dels més escoltats.
2: Dos de dos. Sí,
0: del mes a ràdio, a tota la ràdio. A Ràdio 4.
5: Quina alegria.
0: Sí. En concret, mira, els tinc aquí les dades. És el de... Bueno, si és que són els dos.
5: Són els dos únics
0: que hem fet. Com la roba que portem pot influir en la nostra concentració i comportament, que va ser fantàstic, i el de... Bueno, i l'altre, sí. El de les... Ah, el que tot va començar amb les mans de Salvador Illa, no?
4: Ostres, sí,
0: i tu com explicava això?
2: Sí, el discurs de la diada.
3: Aquest diamant, eh?
0: Però com podem aplicar-ho a la nostra vida, no? I com utilitzem de malament les mans moltes vegades per ensenyar coses que no volem ensenyar, no?
5: Total.
0: En fi. I avui què?
4: Doncs mira, avui farem unes quantes visites d'estat, vale? Comencem per una que ens queda una mica llunyana, però que és molt profitosa també, que és la del president Xi Jinping, del president xinès, als Estats Units, que feia 11 anys que Xi Jinping no visitava la Casa Blanca, hi havia l'Obama quan va venir el darrer cop, i aquest cop s'ha trobat amb Donald Trump, que és un personatge difícil. Sopar de gala per rebre'l, tots els honors, no? I allà... Normalment sempre la gent es fixa només en la vestimenta de les dones, però la dels homes també és molt interessant. Llavors allà vam veure a tots els homes vestits amb smoking, un sopar de gala a la nit, i anaven vestits amb smoking. Però què va passar? Doncs Xi Jinping anava amb el traje Mao, amb el que li corresponia, també, eh? Perquè sí que és cert que durant el dia sempre el veiem amb el vestit occidental, però a la nit diu, ostres, vestit de gala, jo em poso el traje Mao. El traje Mao consisteix, bueno, és aquest traje que va posar de moda Mao, no té cap secret, i és que no porta coll obert, de solapa, és un coll curt, i porta 5 butxaques, vale? Clar, ell... Sí que el veies i el notava raro dins de tota aquella escenografia on tots els homes anaven uniformats. Però certament el protocol permet que es faci servir aquest tipus de vestit tradicional. És a dir, té la mateixa categoria protocolària un vestit tradicional que un vestit de gala. No hi ha hagut.
2: Jo tampoc ho sabia, això.
3: A mi em sonava pel tema del kilt dels escocesos, que el kilt és la faldilla que porten els escocesos, que no es diu faldilla, que es diu kilt.
0: A nivell de protocol està al mateix nivell.
2: És correcte.
3: Jo he vist a Escòcia homes casar-se amb el vestit de kilt i noies també amb el vestit tradicional, per tant, i als casaments també hi ha molts homes que van amb el vestit de kilt.
0: També passa amb el món militar, no?
3: També.
4: Doncs, o fins i tot amb García Márquez, quan va recollir el Premi Nobel, si recuperem aquesta imatge, ell anava vestit també amb una camisa i amb un pantaló que es diu Liqui Liqui, que és molt propi dels països caribenys, i també va xocar moltíssim, però és que està permès, o sigui, protocolàriament es permet.
0: Ostres, sí, mira, tenim aquí la imatge, l'estem buscant.
4: Ara, que sempre hi ha crítiques, sempre hi ha crítiques, perquè, clar, et surts una mica de la uniformitat, però en aquest cas, amb Xi Jinping, ningú ha comentat res. No hi ha hagut una gran polèmica. I fixem-nos que és dins de la Casa Blanca de Donald Trump on, recordeu, aquella conversa amb Zelensky on el van humiliar de tal manera perquè anava vestit amb una samarreta i amb el pantaló que porta des que va començar la guerra i que el pobre s'ha hagut de fer un vestit especial per reunir-se amb Donald Trump. Clar, i dius, ostres, quina diferència hi ha? Més enllà de que un era durant el dia i l'altre era la nit, eh? La diferència és econòmica. Fixem-nos bé sempre que passa això. És a dir, sempre que algú no acata el dress code, no?, del país anfitrió, les crítiques venen si aquell país no té diners, si no és una gran potència.
3: Wow.
4: Si no... No es comenta res.
2: Si m'interessa, res.
4: Escolta, que tens diners, fes el que
2: vulguis.
4: Ara, si no tens diners, anem a comentar com vas vestit. Per què? Perquè és una eina, també, l'estètica, és una eina de domini. Pensem en el primer que fan les dictadures, imposar un vestit. Traje Mao, dictadura, vale? Jihadistes, la barba, tal. O sigui, el primer que fan les dictadures sembla un tema molt superflu, el de l'estètica, però el primer que fa una dictadura és imposar un vestit, perquè quan imposem un vestit, imposem també una manera de pensar i una manera de sentir.
0: Mira, el que va fer Hitler, ho tenia claríssim,
4: total,
0: no? Amb aquella estètica
4: total,
0: nazi.
4: Total. total.
0: Tan concreta.
4: I a més uniformar, no? Perquè l'uniforme equival a una única idea. Tampoc ens hem d'anar a països tan llunyans, eh? A l'smoking, és a dir, tots amb smoking, també és un uniforme, vale? O sigui, clar, quan ens uniformem, correm aquest perill també, que equival a una única idea. Però sí que es va comentar moltíssim, com sempre passa, com anaven vestides les dones, no?
0: Les dones.
4: I llavors, clar, va haver-hi una cosa que també va sobtar moltíssim, i és que Melania Trump portava pantaló. Una primera dama a un sopar de gala amb pantalons, no amb faldilla en vestit, com se suposa, sinó amb pantaló. I podríem pensar i considerar, ostres, aquest pantaló és com una reivindicació feminista de la Melania Trump, no? Pel rol de primera dama.
0: Sí, sí,
4: però clar, si coneixes la seva trajectòria ja saps
3: que no
4: seria aquest el seu tarannà, no? I llavors et preguntes, i això per què ho va fer? Per què anava amb un pantaló negre de Dolce & Gabbana? Per cert, que Melania sempre vesteix, tot i el... Hem de fer Amèrica gran una altra vegada. Sempre vesteix
0: de fora,
4: marques
0: no?
4: europees.
0: Ja,
4: sempre,
0: ja, ja, ja.
4: Sempre. També perquè els hi han fet boicot, eh? Les marques dels Estats Units, gairebé la majoria, no la volen vestir. Mm. Sí, sí, sí.
0: No
4: sí,
0: tenia
4: sí.
0: ni idea d'això.
4: No ho sabia tampoc. Hi ha un boicot, no. Pensem que Anna Wintour, no, aquest personatge que era l'exdirectora de Vogue i molt famosa per les pel·lícules
0: gala,
4: de,
0: no?
4: del Diablo Viste de Prada.
3: I diuen que doncs, està inspirada en ella, no?
4: Clar, doncs aquesta dona sempre donava molt suport als demòcrates i, per tant, sempre li ha fet una mica la guerra a Donald Trump i a Melania en aquest sentit, i com controlava molt els dissenyadors i a les marques, sempre ha hagut un cert boicot cap a Melania Trump. Per tant, per què anava vestida amb aquest pantaló? Doncs perquè des d'aquest últim mandat, Melania Trump està marcant un perfil propi. Recordeu aquell retrat de primera dama que es va fer a la Casa Blanca, on portava un smoking amb una camisa blanca, que també trencava totalment esquemes del retrat de primera dama. Mm. Clar, és que semblava una executiva d'aquestes superagressives.
3: Aquest barret, recordo, que es va posar
4: per la
3: investidura.
4: Sí. Clar, i fixeu-vos també en els colors, sempre blanc i negre. Aquell dia era blau marí, però sempre. I és que està marcant el seu perfil propi. És com la meva identitat fora de la Casa Blanca. Al final, la família Trump, tothom fa negocis i tothom crea la seva pròpia empresa i la seva pròpia identitat. Doncs Melania Trump està fent això mateix. Alguns no els hi va agradar els pantalons i altres, fixem-nos, que no els hi agraden les faldilles curtes. I marxem ara a Itàlia. No me gusta que los toros

0: Covidia.
1: Jo crec que, Patrícia, estàs parlant d'aquest comentari que va deixar fa uns dies el ministre d'Exteriors d'Itàlia, no? Que va dir més o menys, si busques una esposa, no? És millor que no sigui tan guapa i faci servir faldilla llarga perquè serà millor mare.
2: Sí,
1: una cosa així, va dir?
2: Sí. Si ets bona mare, portes la faldilla llarga.
1: Ja.
2: És tan carca com aquesta cançó.
1: És espectacular,
2: sí,
1: això.
2: Sí, sí, hi ha un equilibri entre la cançó i la sentència d'aquest home. Fixeu-vos com va ser que no només les polítiques italianes es van revelar i el dia següent anaven totes amb minifaldilla
1: vale,
2: per fer-se la foto, sinó que fins i tot l'Església va respondre a aquest home i li va dir, escolta, a les dones respecte i a les mares
3: perquè l'Església et digui que respectis a les dones, com ha de ser?
4: El comentari perquè surti l'Església a dir-te, no. Frena.
2: Sí, exacte.
1: Però jo crec que és sentit comú.
2: Home, clar. I tant.
1: Evidentment.
2: I tant.
4: A banda del sentit comú.
1: Hi haurà molta gent que no pensa com aquesta gent.
2: No, clar que no. La majoria, jo crec que vull pensar que la majoria de la gent ja no pensa d'aquesta manera. Ara, és cert que sempre hi ha, quan hi ha aquest debat, jo sempre, a mi m'agrada molt exposar fotografies, no?, per visualitzar el conflicte que tenim en aquest sentit. I a principis del segle XX, vale? A les platges trobàvem policies que anaven buscant a les dones per mesurar si el seu banyador vale? Era massa curt. En
1: bestial,
2: algunes platges dels Estats Units i d'Anglaterra, si era massa curt, se les emportaven fins i tot a la grajola, o sigui, se les emportaven a la presó. Vale? Va passar un segle i van haver-hi uns atemptats a Niça, i després d'aquests atemptats també ens va xocar moltíssim una imatge d'una dona a la platja on uns policies li estaven demanant que es despullés. Per què? Perquè s'havia de despullar perquè portava un burquini.
1: Ah.
2: I jo aquí no entro en el debat de si burquini sí o burquini no, perquè és un debat molt profund. Però sí, fixeu-vos en el denominador comú. O sigui, sempre, sempre, sempre el problema resideix en el cos de les dones. Que curiós, perquè aquests debats mai els tenim amb el cos dels homes.

0: Els homes.
1: És veritat, 100%.
0: Totalment, totalment.
2: Bé, hi ha una, hi ha una anècdota de la Katharine Hepburn que a mi m'agrada molt quan comento això del pantaló i la faldilla. Ella sempre anava vestida amb pantaló, diria que era molt més còmode. A mi em sembla molt més còmode la faldilla i el vestit, però ella sempre anava amb pantalons. I una periodista li va dir, escolta, quan et posaràs una faldilla? I ella va respondre, me la posaré pel teu funeral.
0: Oh! Wow! Frase...
3: Impecable.
0: Colpidora, eh?
3: Impecable.
0: Atenció.
2: Total, uau. Total. I després, sí. Ostres, hem començat parlant d'un sopar de gala, vale, i una visita d'estat del president xinès als Estats Units, però aquí, a Espanya, a l'estat espanyol, també hem tingut una visita. Una visita.
3: Ens va visitar el veí, no? Va venir el president Macron. Sí. Letícia, la reina Letícia. Anava molt elegant, no?
2: Anava molt elegant, això han dit la majoria, eh? Portava, bueno, anava elegant, portava una tiara, regal a la corona del govern franquista, 1962, un regal a la princesa Sofia, vale? I després de diamants, òbviament, i després anava acompanyat d'un vestit que li havia cedit la marca Carolina Herrera, blau, de capa, amb un escot transparent, bé, anava com molt bé. Ara, quan va començar a caminar? Xavi, jo vaig tenir un disgust.
3: Sí?
2: Sí, una cosa.
0: Per què?
2: Una cosa,
0: per què? Per què?
2: Una cosa tremenda.
3: Per què? Per què?
2: O sigui, quan vaig veure aquelles sabates...
1: Ai, sí,
2: les
1: estic veient.
2: És que, mare de Déu.
3: Sí.
2: O sigui, una sabata de plataforma, amb un vestit de gala, una sabata de plataforma,
3: ja.
2: On ensenyava els ditets. I vull pensar que això
0: sí,
2: li va passar...
0: Ho estic mirant, o sigui, també jo ara.
2: No portava un estileto, perquè segurament, com havia de fer el vessaments previ i has d'estar molta estona dret, i Letícia, sabem tots que pateix dels peus,
1: sí,
2: haver-se accedit amb el tema dels talons, doncs ara no pot estar massa estona amb un taló alt. I per tant es va posar aquesta plataforma que sembla una mica més còmoda. Però filla, no pega, o sigui, no combina gens aquest vestit de gala de reina Frozen amb...
3: Totalment, amb
2: la sabata
3: és Elsa.
2: Aquesta, clar.
1: Va molt guapa, eh?
3: Amb un muñeco de nieve, eh?
2: Però la sabata la van pifiar, totalment.
3: Ostres, sí. Sobta molt, no? Perquè sempre penses... I la Letícia, jo crec que té un historial... Diríem que 80% encerts, o 85% encerts, diries tu?
2: Jo 80.
3: O potser menys.
2: O 70.
3: O 50.
2: No, 80. No, no. 80. Però, quan home, parlem de les nenes ja serà una història.
3: Ja
2: veureu,
3: sí.
2: Però amb la Letícia sí que és cert que des que va contractar un estilista, que era un estilista d'una revista de moda, realment encerta bastant. Ara, jo crec que li falta un punt d'estil propi.
3: Ja.
2: Trobo falta una mica d'estil propi, perquè és una barreja de Rania de Jordania con, no sé, falta com, ostres, ja, però i Letícia on és, saps?
3: Sí, sí, sí.
2: Però sí, no, anava espectacular, per molta gent aquest vestit li va encantar i jo l'únic que vaig trobar és que, hombre, Letícia, filla, quan caminis se't veuran els peus, ho has de tenir en compte. I si vas una mica més baixa, és a dir, que no sempre s'han de portar els talons.
1: Però és molt baixa també la Letícia, no és molt alta.
2: Estava, sí.
1: Heu posat el seu home encara més, no?
2: Sí, però això ja, al principi sí que tenia com molta obsessió amb el tema de l'alçada.
1: És que el seu home fa gairebé 2 metres.
2: Sí, però després ja se li va passar. I a més, en aquest sopar érem els Macron. Els Macron són baixets, vull dir que tampoc calia. Yeah.
0: Clar, estava pensant el matrimoni Macron. No,
2: no
0: són
2: no
0: gaire
2: són
0: alts,
2: no?
0: No, perquè...
2: per això, que no calia aquesta alçada. No calia aquest andami.
0: Aquesta és plataforma platejada, no? Pel que estic veient com un
1: de drag queen.
2: Sí, era de cangrejo. No sé si una mai al cangrejo, al Raval,
1: sí, mira,
2: però
1: de drag queen.
0: És que no gosava jo fer la comparativa d'on
2: n'he
0: vist,
2: no,
0: però dic, sí, són unes plataformes que em recorden altres espais que no direm. Però...
3: Que això de l'alçada, Patrícia, un altre signe de poder, no? Entenc.
2: Total. Quan en comunicació no verbal, sempre quan ocupem espai, sigui a lo ample o a lo alt, estem projectant poder. Per tant, molta gent té aquesta obsessió, sobretot les dones, eh? Jo també la tinc. Jo un plató de tele, per exemple, no puc sortir si no em poso els talons. Ara me'ls poso 5 minuts abans i me'ls trec 5 minuts després. Vull dir, jo no vaig amb talons.
3: Et donen power pel moment, no?
2: Clar,
3: és una cosa que tu...
2: Si jo tingués algú que em vingués a buscar, recollir-me el cotxe, em portés fins a casa i de casa on ho hagués d'anar, jo sempre aniria amb talons divina de la muerte.
3: Clar, clar, clar.
2: Però, escolta, doncs mira, la classe obrera és el que té, no?
3: És el que tenim.
2: que hem de caminar, i si no volem acabar com Letícia, pobra, que es va posar massa als talons, pues, o Victoria Beckham, que també té el mateix problema. És que hi ha moltes dones que tenen aquest problema per haver-se passat amb els talons.
3: No sabia, no coneixia jo aquesta,
2: aquesta
3: patologia,
2: dolència.
3: No? Realment és una patologia moderna.
2: De fet, va xocar moltíssim, ara no recordo quin país visitaven,

0: que té una setmana complicada, complicadeta, degut a aquesta crisi de l'habitatge i les protestes al carrer.
1: Que nunca ha visto nadie como es. Está tan cerca el cielo que parece.
0: Avui comentàvem, l'hem vist a la Toja juntament amb el rei. I què, Patricia?
2: Doncs mira, demà veurem aviam què fa Junts, no? Perquè encara no ho sabem.
0: Aquesta nit ho decidirà en principi? És aquesta nit que fan una assemblea?
3: Amb una executiva, a les 9 de la nit.
2: Sempre molt emocionant, allò de Junts, que votarà Junts. Una mica com la CUP, li van agafar, no?
3: Sí.
2: Una mica cuperos, últimament.
3: Ho fan en
2: votació.
3: I ho fan en prime time. Ho fan en prime time, a les 9 de la nit. No col·loquen l'hora. No col·loquen l'hora a la quarta, 5 de la tarda. A les 9 de la nit, per conèixer la decisió, a les quarts d'11, per competir amb la programació de la nit.
4: No, perquè dic que no, la CUP en diu assemblea i ells en diuen executiva, que
0: sí,
4: m'agrada molt.
2: Cadascú el seu terme,
0: és que s'ha de diferenciar,
2: clar, d'alguna manera.
0: No tenen res a veure, o sigui.
4: No, per això. Jo crec que deuen fer uns gin tònics, no?
0: O no. Potser hi ha més gin tònics a Can CUP, eh?
4: Bueno, no ho sé.
0: No, jo crec que és més calimocho, no?
3: No en tinc ni idea.
2: Home, jo crec
3: com que tampoc ens
0: Simon
3: han convidat a cap de les dues, no ho sabrem.
0: Us
3: ho dic.
2: No, doncs aquesta setmana el que hem vist dimarts, no, amb aquests dos decrets, sí. Doncs dues escenografies diferents. Que clar, que jo crec que tampoc passen tantes coses en tan pocs dies que al final no analitzem bé tot el que arribem a veure.
0: Yeah.
2: Però clar, és un mateix govern, encara que sigui un govern de coalició, i surten quatre ministres del govern del PSOE, socialistes, roda de premsa habitual després del Consell de Ministres, allà asseguts, ens expliquen el seu decret, i paral·lelment, no allò que diguis, no, ells es contraprogramen. És a dir, aviam a qui tries. Mires la roda de premsa del PSOE o mires la roda de premsa que va fer Sumar a la a la seu de la vicepresidència de Yolanda Díaz amb els cinc ministres de Sumar, i dius... Bueno,
3: i... Pablo Bustindo i al capdavant, ministre de Drets Socials.
2: Sí. Però realment, dues posades en escena, dues escenografies diferents i dos decrets diferents en un mateix govern. I això per què es fa ara? Perquè al llarg d'aquesta legislatura hem vist altres moments on aquesta coalició ha tingut, no?, certs conflictes ideològics, perquè òbviament són dues formacions diferents, però no ho havien escenificat tan explícitament, aquestes diferències. Per què ho veiem ara? Doncs perquè quants mesos queden per les properes eleccions? Estem en campanya electoral i aquí comença tothom a marcar perfil.
0: Clar, primer tenim les municipals, oi?
3: El mes de maig.
2: Ja veurem demà què passa.
0: Hi ha alguns partits que, a més, són socis del govern central que no volen un superdomingo, O sigui que jo no sé si això exigeix fer eleccions potser al febrer, al març, o potser
4: no
0: ja
4: passar l'estiu. No haurien de ser més tard que el 22 d'agost.
0: Clar.
4: Passar l'estiu no podria ser, en teoria.
0: Doncs
4: el 22 d'agost seria el límit màxim, 22 d'agost del 2027, perquè s'haguessin celebrat les eleccions generals.
0: Les últimes van ser una cosa espectacular, no? Que mitja Espanya estava de vacances.
4: Sí,
0: no sé si
3: doncs aquesta vegada serà el 22 d'agost.
4: Abans del 22 d'agost, la data límit és el 22 d'agost.
3: 22 d'agost, és una data estupenda, 22 d'agost.
4: El dia límit aniries tu,
0: Boníssim, el 22 d'agost.
3: Jo sempre entregava els treballs del col·le l'últim dia, per tant, com segueixen el meu criteri, el 22 d'agost.
2: I els col·legis electorals sense aire condicionat.
3: I amb banyador.
4: No anirà a votar ningú.
3: Tothom votant amb banyador. Amb banyador a 45 graus.
4: No més tard que el 22 d'agost del 27.
0: És veritat que va ser molt bèstia, perquè jo escoltar la Yolanda Díaz dir "y si hay que ir contra el gobierno, se irá contra el gobierno", dius, però si tu ets el govern.
2: Senyora, usted es el gobierno.
0: Senyora, sí, clar, va ser, però clar, és el que dius tu.
2: És que de tant en tant també caldria recordar-los a tots ells, perquè alguna vegada han passat per govern, no? Perquè sembla com que si ells no tinguessin cap mena de responsabilitat. I dius, perdona, o estàs governant o vas governar.
0: Home.
2: Aquest problema de l'habitatge no és d'ara. No és només d'ara. Aquest problema de l'habitatge el portem arrossegant, igual que el de l'educació. Vull dir, que no tothom es renti les mans com dient, no, és que nosaltres ho faríem millor. És que no ho heu fet millor, senyors, no ho heu fet millor ni ho esteu fent millor. Ara, fem dues rodes de premsa, no?, paral·leles, i després, a la tarda, el senyor Pedro Sánchez, el president del govern, diu, doncs ara em toca a mi, no?, perquè jo també he de tenir

0: i una mica de protagonisme i parlar aquí de la Mari Carmen, no? I llavors surté i fa un vídeo d'aquests que li agraden tant fer al seu equip, no? Per TikTok, per xarxes socials, i fa un vídeo on la posada en escena està col·locat el president sota el llindar d'una porta i es veu el pom de la porta i ja cap al fons veus una altra porta, un sofà, uns quadres. És a dir, que el que estava intentant projectar-nos era com si estigués en una espècie de pis, no? O com... Sí, el seu...
1: Sí, és veritat.
0: La seva caseta,
1: ara que tinc aquí
0: no?
1: les imatges davant.
0: I és com... Clar, el president també té aquest problema de la vivenda.
1: Oh,
0: o sigui,
1: ostres.
0: aquesta empatia...
1: Tan lluny
0: amb
1: pot
0: el ciutadà. Avui
1: és gairebé inconscient,
0: avui,
1: això, no?
0: Jo no crec que sigui inconscient. Jo crec que el seu equip ho ha mesurat molt
1: bé
0: i són
1: uns
0: artistes.
1: En qui ho veu és una cosa gairebé inconscient, no?
0: Bueno, és molt subliminal. És
1: clar,
0: que al final
1: subliminal.
0: La comunicació política també és molt subliminal, igual que la publicitat, no?, amb les marques. Per tant, tu veus aquell home sota el llindar, no està ni dins ni fora, però t'està parlant del problema de l'habitatge. I avui ha tornat a fer un vídeo i també... O sigui, un altre raconet del seu despatx on veiem la seva taula d'escriptori amb un sofà, és a dir, tot com molt casolà i molt domèstic. No us penseu que sóc jo aquí a un palau, no, jo estic aquí en una habitació sí. i estic patint els problemes.
1: Home, tenen
0: dels
1: assessors,
0: meus ciutadans.
1: Tenen assessors molts.
0: Són uns artistes, artistes.
2: Déu-n'hi-do.
1: S'acaba el temps, però ho comentàvem avui a la redacció. Crec que seria molt interessant. Tu, com a experta en comunicació no verbal, si vols ho deixem per un altre dia, o dones un titular i després ja ho desenvolupem un altre dia. Però a nivell de personalitats polítiques, Sílvia Orriols.
0: Uf.
1: Llenguatge no verbal. I verbal, no? Clar. Estaria bé analitzar a tots els polítics de l'espectre...
0: Sí,
1: català.
0: Sí, sí. Sílvia Orriols dona per un anàlisi i per dos, eh? Estèticament, jo sempre la veig molt gòtica. De fet, jo la comparo molt amb la Miércoles. Seria com la versió hacendado de la Miércoles. Però seria una cosa aquesta. Però després l'entonació, no? Aquelles proclames.
1: És com un poema, no? Un poema medieval.
0: Sí, no, jo em penso més en un mossèn medieval, no? Quan... No? Perquè sempre t'està com retant moralment, no? Aquella súplica que li surt. Tendim a això. Però realment l'estètica, aquesta estètica gòtica, ja diu tantes coses d'una persona.
1: Sí, eh?
0: Hombre, i tant.
1: I l'ovella negra, diguéssim. No ho dic en un mal sentit, eh?
0: No, aquesta foscor que busquem... No, però quan busquem certa foscor...
1: Ja.
0: Ostres, no estàs donant llum, estàs donant foscor. La meva, ara em sentirà la meva neboda, que és mig gòtica, però gòtica guai.
1: Ah, gòtica,
0: I em dirà, tieta, perdona, jo porto molta llum, però ella porta molta llum dins. Crec que la Oriol potser no em porta tanta.
1: És estètica només, això. A què no ho havies pensat, Gallac?
2: No, ara estava pensant que deu ser dels
3: pocs
2: líders polítics que aposten per aquesta foscor com a proclama i que aconsegueix, a banda d'ideologies, aquest seguidisme arran de la foscor.
0: Uh-huh.
2: Perquè teòricament hauries de buscar el contrari.
0: Sí, fins i tot aquell vídeo tan polèmic on, no sé si era d'ells o si havia sortit del seu entorn, on es matava Puigdemont. Fixeu-vos també l'estètica que tenia.
2: Sí,
0: és que era de foscor total.
2: Sí.
0: És que és una superheroïna fosca. Llavors, ostres, pues ja t'estan dient moltes coses. És que al final l'estètica...
3: Sabeu qui m'ha vingut?
1: És molt sincer,
0: i és molt sincera, sí, eh?
3: Sabeu qui m'ha vingut al cap? La Ruïnosa.
1: La Ruïnosa! Ostres, de quina sèrie era?
3: No, era del Super 3.
2: Sí,
3: era el Petri, la Ruïnosa, el Mega Zero... Doncs ara m'ha vingut, com que l'heu comparat... No estic comparant a Sílvia Orriols jo aquí amb la Ruïnosa, però que m'ha vingut al cap la idea de gòtic, tal, això.
1: Tanquem. Demà tornarem a les 4 de la tarda. Moltes gràcies, Patricia Centeno.
0: A vosaltres.
1: Meravellosa. Gràcies. Ara arriba l'edició vespre amb l'Andreu Viñas. Andreu, tens feina, eh?
3: Molt lluminós, l'Andreu.
1: Tens feina. Ens quedem escoltant a l'Andreu Viñas perquè és molt important tot el que ens estem jugant des d'ara i en les properes hores. Te les explica totes l'Andreu i l'equip dels serveis informatius de Ràdio 4. Gràcies, Pau Robert. Gràcies, Jaume Tudela, al control. Gràcies a la Sònia Rodríguez Justicia, a la producció. David Gallac, demà més.
2: Demà més, Xavi Martínez.
1: Maria, adéu. Últim dia abans d'un petit descans.
3: Sí, fins demà.
1: Demà més, família. Fins demà.

0: És 2 d'octubre del 2026. Ens llevem el dia que ens llevem sabent que estem pendents a aquesta hora de les pluges. Protecció Civil ha enviat un S-alert a 4 comarques per avisar que l'episodi s'allarga fins a les 2 del migdia d'avui divendres.
1: Sí, el missatge s'ha enviat a les comarques del Montsià, Baix Ebre, Ribera d'Ebre i Baix Camp. El Meteocat ha emès un avís de 5 sobre 6 per intensitat de pluja en 30 minuts en aquestes 4 comarques i també a la Terra Alta, on l'episodi no s'allargarà tant.
0: I Junts tombarà els decrets d'habitatge al Congrés si el govern espanyol no el retira i l'insta a fer-ne un de nou.
1: L'executiva de Junts ha decidit per unanimitat votar en contra dels decrets d'habitatge que està previst que el Congrés voti avui divendres. Segons Junts, la norma acabarà fent més difícil trobar un pis, més difícil pagar-lo i més difícil accedir-hi per a les famílies de classe mitjana i treballadora. En vot en contra dels 7 diputats de Junts fa impossible que s'aprovi el primer decret, ja que és necessari com a mínim una abstenció perquè tiri endavant.
0: I centenes de persones van participar a la cassolada d'ahir al vespre a Barcelona per protestar per la crisi de l'habitatge.
1: Una protesta que s'ha reproduït a diversos punts d'Espanya i a través de la xarxa social s'han difós les crides d'accions com aquesta. Després de l'acció, el sindicat de llogateres ha fet una crida per sumar-se a l'acampada que hi ha instal·lada a la plaça Catalunya.
0: Més coses, precisament, a la plaça Urquinaona. Una hora abans, centenes de persones s'han manifestat recordant el referèndum de l'1 d'octubre del 2017.
1: Ha estat una convocatòria de l'Assemblea Nacional Catalana, el CDR i l'Assemblea de Joves. La protesta s'ha reproduït també al balcó del Mediterrani de Tarragona i a la plaça de la Paeria de Lleida. A Barcelona, un grup de persones encaputxades han fet diversos llançaments de pirotècnia, ous i pots de fum als efectius policials i s'han desplaçat fins a Urquinaona, on han començat a creuar contenidors i a cremar-los en diversos punts. Els Mossos han dispersat els manifestants.
0: A l'Audiència de Barcelona, última sessió del judici contra 4 policies acusats de buidar l'ull a l'activista independentista Roger Espanyol.
1: El policia que va disparar la bala de goma assegura que va seguir tots els protocols de seguretat respectant distàncies i no directament com els manifestants. Les acusacions particular i populars demanant per a ell 13 anys de presó, la Fiscalia i les defenses, l'absolució.
0: I el pare del nadó, presumptament maltractat de Barcelona, assegura no ser conscient d'haver fet mal al seu fill quan només tenia 6 setmanes.
1: Ahir va declarar voluntàriament davant el jutge i va dir que no pot explicar les lesions greus detectades a la Vall d'Hebron el mes de març. Tot i així, no descarta haver estat imprudent en alguna ocasió.
0: I acabem. Les protestes estudiantils s'intensifiquen a França amb més de 1.000 instituts afectats i prop de 2.000 detinguts, segons el Ministeri d'Interior.
1: S'han bloquejat els accessos a instituts i universitats i hi ha hagut incendis en alguns d'aquests edificis, destrosses de mobiliari urbà i enfrontaments amb les forces de seguretat. Les protestes van començar fa una setmana contra la manca de docents i per sol·licitar millors condicions en els centres. El govern francès ha constituït un gabinet de crisi i avui 400 centres romandran tancats i les classes es faran telemàticament.
0: Són les 6 i 3 minuts del matí, 2 d'octubre del 2026, i tenim un viral. Abans, però, el temps que tindrem per escoltar aquest viral. Divendres tindrem un matí amb núvols i clarianes, però a partir del migdia el cel s'anirà tapant i arribaran ruixats i tempestes locals a bona part de Catalunya.
1: Sí, les temperatures es mantindran suaus, amb màximes d'entre 22 i 25 graus i mínimes al voltant dels 17. El litoral bufarà vent moderat de component est o nord.
0: Vinga, anem al viral del dia. Abans deixeu-me saludar el David, que se'ns ha colat a l'estudi. David, bon dia, bona sort. Digue-ho fort, que si no... Veus? Aquest és el David, que està tocant monitors d'ordinador, pantalles de tele, li encanta.
2: No toquis, per què toques?
0: És que no sé per què treballa aquí, que tant hauria d'estar treballant al Media Market. Vinga, va, anem al viral del dia, és aquest.
3: Buenísimo. Mirad, aquí dentro la sobrasada. Esto, si lo tienes que pagar, no tiene precio.
4: No,
3: no, está increíble. Estoy hablando con una audiencia masiva. ¿Lo sabías?
5: No, ho sabia. Parlo en català, collons.
3: Va, pues acabo aquest vídeo en català.
2: Parla català, collons, és l'àvia de Catalunya. S'ha convertit en l'àvia de Catalunya.
0: El que li diu amb ell.
2: Sí, sí, li diu al seu net. A qui li parla? Diu, no, a la meva audiència. Parla català, collons. De veritat, o sigui, aquests són els creadors de contingut que mereixem. Aquest nano no arriba als 20 i pocs anys i és el Miqui Fondes, un creador de contingut que està gravant un vídeo amb la seva àvia Maria, està explicant una recepta que fa amb ella, fins que ell comença a explicar la recepta en castellà i precisament és quan ell esclata a dir-li parla català, collons, com si dient, però per què estàs parlant així? El vídeo ja ha superat el milió de visualitzacions en unes hores entre Instagram i TikTok i l'àvia Maria s'ha convertit, sense voler-ho, en la nova estrella de les xarxes. Àvia Maria, et saludem des del bon dia i bona sort. Jo només dic una cosa, Miqui, volem més vídeos de l'àvia Maria.
0: Molt bé.
2: Necessitem més vídeos d'ella.
0: També et dic una cosa, està molt bé que... podem acceptar que l'àvia digui collons, en aquest
2: cas?
0: Però
2: jo no cal que ho digui tantes vegades.
0: No, però és que ho dic, és que hi ha gent que... És que es pot fer humor, fins i tot molts cuiners que viuen immersos en la paraulota sempre.
2: Tens raó.
0: Ja canta, és que ja...
1: És que però li perdonem tot, aquesta àvia.
2: No, l'àvia, és
0: meravellosa. Estic dient que l'àvia sí, però estic parlant d'aquests cuiners que de forma natural ja ho fan, de forma orgànica, que sempre parlen malament.
1: Gratuïtament no.
2: Per què dius cuiners? Hi ha una mica tothom. Cuiners en concret, sí?
0: És que em quedo amb alguns cuiners que he deixat de seguir perquè tot el dia...
2: Ah, sí, el Gorka també diu que... Ostres, no m'hi havia fixat.
0: Estem d'acord o no? Ah, que sí?
2: Ostres, sí. Que curiós, no m'he fixat.
0: Sí, sí, que fan la recepta i una cosa és que n'hi ha un, que és aquell de les barbes, que ja forma part del seu paper, que, saps? Però n'hi ha altres que tot el dia, de forma sistemàtica, sempre dient paraulotes, que és allò, home...
2: Ja estaria, no?
0: Podem fer que sigui tot plegat més transversal, que ho puguin veure grans i petits sense tenir necessitat d'escoltar segons quines coses?
2: Cert.
0: És que després ens queixem tot el dia de que els nens estan enganxats a les tauletes, que estan enganxats als mòbils, i riem les gràcies a tota la gent que profanen insults i parlen malament, en fi, que no té cap sentit. O sigui, que per un costat som aquí els guardians de les pantalles i per un altre costat nosaltres som els primers que li donem bombo i platilla a totes aquestes coses.
1: Totalment.
0: En fi, les 6 i 7 minuts del matí, després de la reflexió, que no arribarà enlloc, ja ho sé, però en qualsevol cas ho tenia...
2: Sí, home, sí, i tant.
0: Això es diu buidar el pal. I el que ha buidat el pap és el Real Madrid, ho fa amb el tiet UEFA. I és que la UEFA rep documents del Madrid pel cas Negreira.
1: La UEFA confirma que ha rebut una gran quantitat de documentació del Real Madrid sobre el cas Negreira i que els seus inspectors d'ètica i disciplina l'analitzaran dins de la investigació en curs. El Madrid demana que el procediment avanci amb rapidesa.
0: Mentrestant, el Barça nega que la UEFA hagi reobert el cas.
1: El Barça assegura que la UEFA no ha obert ni reobert cap expedient nou i que simplement ha rebut la documentació enviada pel Real Madrid i que serà analitzada dins de la investigació que ja estava en curs. El club blaugrana recorda que l'expedient es va iniciar el 2023 i que, segons defensa, qualsevol decisió de la UEFA està vinculada al procediment judicial que encara segueix a Espanya.

0: Mentrestant, ja han sortit les xifres de ventes de samarretes del Barça i Lamine Yamal, com era esperar, cada dia te quiero más, arrasa les vendes de samarreta del Futbol Club Barcelona.
1: I és que Lamine Yamal és per segon any consecutiu el jugador del Barça amb la samarreta més venuda. Per cada 10 samarretes seves se'n venen aproximadament 4 del segon classificat, que és Rafinha. El top 7 completen Pedri, Cubarsí, Rodri, Gavi i Anthony Gordon. A més, en una de les principals botigues del club es venen més de 1.000 samarretes de Lamine cada setmana.
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: Triomfa, triomfa.
0: Mentrestant, dubtes sobre la recuperació d'Mbappé.
1: Sí, el davanter del Real Madrid pateix una hiperextensió de la càpsula posterior del genoll esquerre i podria estar entre 10 i 12 dies de baixa, tot i que el club apunta que es recupera de la lesió. Mbappé fa 2 dies que no apareix per Valdebebas, fet que ha generat dubtes sobre el seu estat. Mentrestant, el francès va ser vist a París entrant en un local nocturn amb la seva parella Esther Expósito.
0: I atenció, perquè escàndol de gols de l'Espanya a la selecció espanyola sub-21 contra San Marino. El resultat final... 0-13.
1: Uau, la selecció espanyola sub-21 va golejar San Marino per 0-13 i es jugarà la classificació per l'europeu del 2027 a l'última jornada contra Romania. El gran protagonista va ser Carlos Espí, amb 5 gols, un nou rècord golejador d'un jugador espanyol sub-21 en un mateix partit. Espanya depèn de si mateixa per aconseguir el bitllet.
0: I acabem parlant de Pep Guardiola. Pots tornar a posar la sintonia amb el rotllo? Li estan caient per tot arreu a Pep Guardiola, la que vulguis. La
2: que... Mira, que no me'l toquin, Guardiola.
0: La que vinguin,
2: que
0: l'estan tocant. Que
2: no me'l
0: toquin,
2: Cuidao.
0: Estava veient fa dies enrere la Guerra de los Mundos i hi ha un so que és bastant semblant a aquest, eh?
1: Ai, quina por.
0: Sí, sí, que és quan surten els extraterrestres de sota el terra.
1: La de Tom Cruise.
0: No, la de Tom Cruise.
1: Sí, aquesta, la de Tom Cruise, la pel·lícula. Hi ha una altra, crec, més antiga.
0: És que tens un anglès tan tancat que em pensava que m'estaves dient una altra cosa.
1: Tinc un anglès de Birmingham.
0: La de Tom Cruise, sí, la de Tom Cruise, sí.
1: Va sortir raro, és veritat.
0: La de Tom Cruise, sí, sí. Doncs bé, Guardiola, al centre de les crítiques a Anglaterra pel cas del City.
1: Després que el Manchester City hagi estat declarat culpable de 114 incompliments de la normativa financera de la Premier, el diari The Times qüestiona el llegat de Guardiola i es pregunta si l'entrenador coneixia les irregularitats del club. El tècnic ha trencat el silenci i ha reafirmat el seu suport al City.
0: Bé, si hi ha una persona que sap cuidar de sola, aquesta és Pep Guardiola.
2: I tant.
0: Per tant,
2: si no, el cuidaré jo.
0: Estem tranquils. D'aquí, sí, mentre la teva parella cuida Rafinha, no?
2: Exacte.
0: 4 minuts i un quart de 7 del matí.
3: A Ràdio 4, bon dia i bona sort, amb Adolla 2.
0: Doncs sí, ja és divendres, dia 2 d'octubre del 2026. Que bé, eh? Que bé. Dilluns no posaves aquests aplaudiments, eh? Avui el sol sortirà a les 7:48 si el veiem, perquè últimament el sol surt però no el veiem.
1: No el veiem.
0: De sortir surt el sol. De fet, no surt el sol. Som nosaltres que anem a buscar el sol.
1: Exacte, el sol sempre hi és.
0: Això de la sortida del sol ho hauríem d'estudiar com ho hem de dir.
1: Exacte, sí.
0: Avui rotarem cap al sol.
1: Ara seria més correcte. No, sí,
0: no.
1: Sí, sí, sí.
0: El moment en què la rotació arribi al sol serà a les 7:48 i el moment en què la rotació passi de llarg al sol seria a les 3:45 de 8 del vespre. Avui falten 84 dies per les vacances de Nadal. Avui, ara no sé si ho vaig preparar per avui o per dilluns, però vaig buscar quin era el dia exacte en què podem començar a parlar de Nadal sense que ens mirin malament.
2: Sí? Tens el dia?
0: Hi ha un dia. No, tu no has buscat la cançó de... No, doncs serà dilluns. Dilluns us parlaré d'això. Amb la música, evidentment, d'aquella dona que ens posa tan nerviosos. La Mariah Carey. Ara és Teixidor. Què passa?
2: Bon dia i bona sort. Avui he decidit donar... He començat a donar premis en aquest programa, perquè és que hi ha gent que fa les coses molt bé. I avui els entrego el primer premi del Bon dia i bona sort per una cantant internacional que ens agrada molt, moltíssim, que ha fet una jugada mestra a la seva vida.
0: Però com que entregues premis?
2: Ara, amb quin criteri? Amb el meu? Ara, a partir d'ara, entregaré premis. Hi haurà gent que dic, ah, se mereix el premi del Bon Dia i Bona Sort. Jo avui entrego el primer premi del Bon Dia i Bona Sort per una cantant internacional.
1: Però que serà un pernil, una panera, una...
2: Un premi simbòlic.
0: Fantàstic, vinga, el premi.
1: Doncs mira, jo parlaré avui d'un cas que està commocionant, que està sortint a tots els mitjans de comunicació, que és una dona de Tennessee que portava 30 anys condemnada a pena de mort.
0: És un tema de les portades informatives d'arreu del món, eh?
1: Sí. I que ahir, abans d'ahir, li van intentar aplicar la injecció letal, li van posar una dosi, no li va funcionar, li van posar la segona dosi, no li va funcionar.
2: És molt fort,
1: i ara està ingressada a l'hospital.
2: És al·lucinant.
0: Bé, està ingressada a l'hospital, la defensa hi han demanat que se li pugui condonar la pena. Està en estat greu?
1: Sí.
0: Està en estat greu? A l'últim parte de les darreres hores que ha fet ha sigut aquesta matinada. Està en estat greu i veurem com acaba. Després amb el Montse repassarem una miqueta cronològicament què ha passat, perquè la història ve de fa molts anys, quan ve a conseqüència d'un assassinat que va perpetrar amb la seva parella, em sembla.
1: Sí, amb la seva parella, i a més que hi ha hagut casos similars en què la pena de mort no ha funcionat, i veurem també alguns casos similars i com van acabar, perquè molts van acabar diferent, de manera diferent.
0: Doncs aquí estem, al control tècnic avui, qui tenim? En Jaume, sí, aquí posen Sergio Lezcano, eh? En Jaume. En Jaume, pot ser que en Jaume i en Sergio siguin la mateixa persona?

0: se m'ajunten i se'm barregen coses que vaig estar preparant ahir al matí i coses que vaig estar preparant ahir a la tarda. Hi ha una notícia que no sé si sortirà avui.
1: Estàs barrejant històries, no?
0: Sí, és que ara parlaré de que somiar podria ajudar el cervell a gestionar millor les emocions. Ara ho parlarem, això. Però atenció, perquè això ho direm un dia a la contra del Bon Dia, Bona Sort, un dia que no sé si és avui o serà dilluns, en què Japó està treballant de poder projectar els teus somnis. És a dir, dorms amb tot de ventoses i tot de coses al cap i els somnis queden enregistrats i després es poden projectar.
1: Uau.
0: Pots veure els teus somnis.
1: Ostres, però quina paranoia, no sé si voldria, eh?
0: Ara estava pensant que igual millor veure'ls sol, no amb l'aparell al costat. Sabeu aquests somnis que dius, ui, què ha passat aquí?
1: És molt Black Mirror, això, eh?
0: Molt, és boníssim. Somiar podria ajudar el cervell a gestionar millor les emocions. I és que un estudi científic apunta que els somnis podrien tenir una funció important en la manera com el cervell processa les emocions i els records mentre dormim. Les persones que recordaven haver somiat mostraven l'endemà una resposta emocional menys intensa davant alguna experiència negativa. Els investigadors també van observar que els somnis de contingut més positiu es relacionaven amb un estat emocional més favorable l'endemà. Quan somies una cosa guapa, que et lleves i et recrees amb el somni que acabes de tenir, pensant-lo, intentant-lo recuperar, eh?
1: És veritat, quin gust, eh? Que bé, una vegada vaig somiar, no, una vegada no, he somiat diverses vegades amb dofins, i és allò que, si te'n recordes quan et despertes, quin bon rotllo. Dius, ostres, no volia despertar-me.
0: No tenies una sardinada aquell dia, oi?
1: No, però tan maco, una
2: pau. De la mateixa manera que passa quan somies algo dolent.
1: Igual.
2: Jo me'n recreo de la mateixa manera, però per què i això? Oh, ja està aquí i tal. És una paranoia, eh?
0: Però també tens la satisfacció de dir, menys mal que era un somni.
2: Menys mal que és un somni.
0: No, clar, quan tens aquesta d'això, que tu treus de sobre, sí. És una meravella. I us ha passat alguna vegada que heu somiat amb una persona, no dic ara, però jo què sé, en temps pretèrits, quan érem adolescents, que somiaves amb una persona que t'agradava molt i et llevaves i el desig imperiós de veure aquella persona amb unes ganes horroroses. I jo havia arribat a enviar missatge en el que no existien telèfons. Sí, sí.

0: I vaig enviar un missatge, que tampoc era tan jove. Arribar a enviar un missatge de com estàs i això a què ve ara? Saps la resposta? Doncs a què he somiat amb tu i què he somiat? Doncs anem al Dia Internacional.
1: A Ràdio 4, bon dia i bona sort amb Badó Lladó.
0: Avui és divendres, dia 2 d'octubre, i arriba el cap de setmana amb un calendari bastant agraït. Avui és el Dia Mundial del... Somriure. Es celebra el primer divendres d'octubre i va impulsar Harvey Ball, el creador de la famosa cara groga somrient, el Smile. La idea era tan simple com fer alguna cosa amable pels altres i recuperar el valor d'un somriure. O sigui que avui tenim l'obligació de bastant assumible, aquesta d'anar rient i regalar somriures. És molt fàcil somriure.
2: I sent divendres encara més.
0: És molt fàcil arribar a un lloc, saludar, dir bon dia i somriure.
2: No costa res, clar.
0: Quan arribes a un lloc i hi ha gent i fas veure que no hi és aquella gent, és més difícil que fer veure que hi ha aquella gent.
3: És cert.
0: Sí, no costa tant.
3: Ahir vam anar al súper amb la meva parella, vam fer una cosa absurda, és molt de nosaltres, i quan vam arribar a la caixa, el noi que ens està atenent, li vam dir, va, és un joc. Ella diu que la compra costa tant. Jo dic que tant. Quan dius tu? El tio es va descol·locar de dir, això és una broma, és una càmera oculta. No, estem intentant fer-lo somriure, perquè anava amb el pilot automàtic, llavors va dir, jo crec que tant. Vale, venga, va, vam arribar, el tio va guanyar, perquè està acostumat a l'ull, a saber quan... És una tonteria el que us estic explicant. El somriure que va esclatar a la cara d'aquell noi va ser increïble, de dir, què ens ha costat? Ell anava treballant i nosaltres, va, no, jo crec que tant, no sé què. És una tonteria,
0: perdona, això
3: però
0: també...
3: costa molt poc. La gent va amb el pilot automàtic i...
0: Però també has de tenir al costat una parella que t'acompanyi en
3: cert,
0: totes aquestes tonteries.
3: Cert.
0: Jo dic perquè jo també vaig tenir una parella i una vegada vam estar sopant en un restaurant al Passeig de Gràcia i els dos vam fer, va, fem un dibuix d'això. El cambrer li vam dir, tu ara faràs de jurar.
3: Exacte.
0: I vam donar els dos això, sense saber de qui és qui, saps? I el tio allà fotent de jurat i això. Vaig perdre. Avui també és el Dia Internacional de la No Violència. Una jornada oficial de les Nacions Unides que coincideix amb l'aniversari del naixement de Mahatma Gandhi. L'objectiu és promoure la no violència, la tolerància i la resolució pacífica dels conflictes. Tant de bo arribés a bon fi, això, eh? Bàsicament, intentar solucionar les coses sense convertir cada discussió en una final de Champions. I avui també és el Dia Mundial dels Animals de Granja. Old Mac.

0: Una jornada que posa el focus en el benestar dels animals criats per a l'alimentació i les condicions en què viuen. I també ens convida a pensar una mica més en l'origen del que acaba el nostre plat. I abans de marxar, el cap de setmana, tres pinzellades del calendari de dissabte i diumenge. Per cert, el dimecres, el Joan Valls, de les Tres Alzines, com definia les gallines? Gallines felices.
1: Gallines felices.
0: Gallines felices. Va, demà dissabte, dia 3, és el Dia Mundial del Pacient Osmotitzat. No, ostomitzat, no osmotitzat, eh? Una jornada per normalitzar l'ostomia i combatre l'estigma que encara l'envolta. Una persona ostomitzada pot treballar, viatjar, fer esport i continuar fent vida quotidiana. El que canvia és la manera com el cos elimina els residus, no la persona. I avui, no, i diumenge, dia 4, és el Dia Mundial dels Animals.

0: Clar, si t'he dit que m'ha portat l'aigua, ja ha sortit a la tele. M'ha portat l'aigua perquè... És que normalment entro amb l'aigua, però avui hem baixat tan ràpid que me l'he deixat a mig camí. En fi, gràcies, David. Diumenge, també, és el Dia Mundial dels Animals. Es celebra coincidint amb Sant Francesc d'Assís i reivindica el benestar i la protecció de tots els animals. Diumenge, per tant, sushi té dia oficial. Sushi? Què és això?
1: La meva de la gossa.
0: Ah!
2: Ha colat la seva gossa al guió,
1: eh? Volat, preguntarà, bé, pues que ho sàpiga.
2: Sí. Clar que sí.
0: Però tens una gossa, ara?
1: Bueno, la viu amb mi, no? La gossa de la meva parella...
0: No sé si viu amb tu, per això t'estic dient, si viu o no viu.

0: Sí, sí, sí.
1: I es
0: sí,
1: diu sushi?
0: Sí, sí. Es diu sushi.
1: Molt bé. Doncs res, si dones germana o germà, li diré sashimi?
0: Pot ser, mira, no és mala.
1: Molt bé, sí, sí. Tot i que ella està convençuda que això se celebra cada dia, la sushi, la gossa de l'Ares, eh? Bé, diumenge...
2: Està molt mimada, la gossa de l'Ares, eh?
1: Sí, sí,
2: jo crec que ha de ser
1: sí.
2: La gossa més mimada del món.
1: Fa pinta que sí. Diumenge també és el dia europeu de la depressió. Everybody hurts. Una jornada important per recordar que la depressió no simplement està trist, és un problema de salut, pot afectar l'energia, el son, la concentració, tota la vida quotidiana, i que requereix atenció, ajuda... i sobretot els professionals, eh? Vinga, va, que amb 8 arribem a 6:45 del matí. Anem al santoral del dia. I també farem espelmes en aquest 2 d'octubre, perquè hi tenim un britànic que porta més de 40 anys demostrant que això d'envellir bé no està repartit de manera justa. Avui fa... Quin tio, quin directe que té... és brutal, de veritat. I això no et falta raó, com dius que tothom no envelleix igual. Fa 75 anys...
0: Sting!

0: Un home que va tenir la capacitat de separar-se de Police i fer l'àlbum Nothing Like the Sun, que és precisament d'on surt l'Englishman in New York, que totes les cançons és un èxit. I us asseguro que té un directe que és brutal.
1: Brutal.
0: Sí, no requereix ni de grans orquestres, que ho fa, eh?
1: És un geni, és un geni.
0: És un geni de la música.
2: És un geni que primer va ser la veu i el baixista de The Police i després va construir una carrera en solitari enorme. 75 anys fa avui, aquest home fa anys, però aparentment no participa gaire en el procés, eh? Increïble com està.
0: Avui fa 56 anys.
2: Maribel Verdú.
3: Caminante no hay camino.
2: Una de les actrius més importants del cinema espanyol, El laberinto del fauno, Blancanieves, més de 4 dècades de carrera i una pila de premis al darrere, té la Verdú.
0: I avui hauria fet ni més ni menys que 136 anys...
2: Groucho Marx. Còmic i mestre absolut de la frase ràpida, va convertir les celles, el bigot, el puro i aquella manera de disparar acudits en una imatge universal. Va morir el 19 d'agost del 77 amb 86 anys.
0: I hauria fet 157 anys...
2: Mahatma Gandhi. Va néixer el 2 d'octubre del 1869 i va ser una de les figures centrals del moviment per la independència de l'Índia, defensant la residència no violenta com a eina política. Va morir assassinat el 13 de gener de 1948.
0: El 30 de gener,
2: 1948, amb 76 anys.
0: Déu-n'hi-do, eh? Que bona que és aquesta cançó, sisplau.

0: Hi ha cançons que ja formen part del patrimoni de la humanitat. Això és una meravella. Parlarem també de La pell de gallina avui.
1: Que bé que sent d'escoltar-la a qualsevol hora, eh?
0: Sí, sí,
1: encara que sigui
0: sí.
1: Una cançó lenta pel matí, entra...
0: És una meravella. I és curiós, eh? Una que arriba just després de que Beatles es separa i neix aquesta cançó. És que és una meravella. És que és una meravella. Vull dir que semblava que quan estava amb els Beatles estava immers precisament en un estat de creació...
1: Absolutament. I... Això passa, eh? Ha passat moltes vegades que en el pitjor moment dels grups han sortit moltes vegades les seves millors composicions.
0: I avancem 4 aniversaris potents pel cap de setmana. Diumenge, dia 4, 80 anys per...
2: Susan Sarandon. Touch, touch, touch, touch, touch me.
3: Susan Sarandon entre els 80, té varios Oscar per Dead Man Walking i protagonista de pel·lis com Thelma i Louise, The Rocky Horror Show, una craca, aquesta cançó la canta ella mateixa a la pel·li de Rocky Horror Show i sona així.
0: I 52 anys per...
3: Paco León. El van conèixer massivament, eh? Com el Luis Madaida, però després ha construït una carrera pròpia com a actor, director, guionista... Ha fet Carmina o Revienta amb la seva mare, Carmina i Amén, o Kiki, el amor se hace. Felicitats per aquests 52 anys de Paco León.
0: I en fa 37...
3: Dakota Johnson.

0: Filla de Melanie Griffith i Don Johnson i prota de la saga 50 sombres de Grey, 37 anys li cauen aquest diumenge a Dakota Johnson. I anem a pel Sant Durà.
1: És que estava buscant precisament Dakota Johnson, estrena una nova pel·lícula. Hi ha una noia que és una influencer que, per cert, ho fa molt bé. Ho fa molt bé, o sigui, s'ha de posar... A vegades dèiem que hi havia una allau d'influencers i després van quedant les que fan millor contingut.
0: Sempre estan, però la gent no parla d'elles i és una pena.
1: Que tot allò residual, doncs, al final, el vent, el que està ben agafat, allò es quedarà. I el que no, el vent s'ho acabarà emportant.
2: Totalment.
1: Dic això perquè hi ha aquesta noia, que és que ara no recordo el nom, segons es diu Martina, que ho fa molt bé, o sigui, fa molt bé, o sigui, ensenyar amb models de roba, noves tendències, però ho fa molt bé. I ha fet, precisament, ha arribat a unes cotes d'audiència tan bèsties que aquest cap de setmana s'ha anat a Londres, em sembla que era a Londres, a entrevistar a Dakota Johnson a la seva nova pel·lícula.
0: Ah, o sigui,
1: l'han contractat per això. I diu, és la meva primera entrevista en anglès i a Dakota Johnson.
0: Que bona.
1: I després he vist l'entrevista i és que dius, hi ha gent que té... que està tocada per una vareta màgica perquè ho fa molt bé. O sigui, a part de fer de bona influencer, que té, sembla que més d'un milió de seguidors, també entrevista, però ho fa d'una manera que dius, amb una gràcia, i que sembla una extensió del que fa...
2: A les xarxes.
1: Totalment.
2: Doncs ens alegrem que tingui aquesta visibilitat, que hagi pogut tenir aquesta oportunitat,
1: totalment.
2: I tant.
0: Anem al que dèiem, al santoral del dia, que avui ve ben acompanyat. Felicitem a les Àngels, els Cyrils, els Eleuteris, Gerissa, Leodegaris, Olegués, Primus, Secundaris i Teòfils.
1: Godofreds,
0: exacte. Gràcies.
1: Leodegaris, Olegués, Primus, això, Secundaris, Teòfils... Déu-n'hi-do, Estem de sant. A tots els que us celebren avui, moltes felicitats.
3: Estàs escoltant Bon Dia i Bona Sort amb Badó Lladó.
1: Ojo que venen corbes, eh? Ojo que venen corbes. Avui felicitem a...
2: Home, avui desitgem bona sort, molta bona sort a tota la gent que alguna vegada ha estat convidada a un casament, no al casament, sinó a un casament de Toñito.
1: És boníssim. És que no té desperdici. És que, de veritat, quan ens pensàvem que ja ho sabíem tot,
0: arriba
1: el Toñito.
2: Sujeta'm el copat. Aquí és Toñito, doncs el nuvi protagonista del casament viral de la setmana passada a Galícia, que recordareu, va acabar en batalla campal, amb la Guàrdia Civil per allà al mig, amb la núvia tenint una afera als lavabos amb el cambrer del càtering, tot perquè el nuvi havia promès presumptament 40.000 euros a la núvia procedents dels regals i en l'últim moment es va negar a deixar-li anar un sol euro. I per què volem desitjar bona sort a tota la gent que hagi anat alguna vegada a un casament d'aquest senyor? Doncs no només perquè assistir a un dels seus banquets és oficialment un esport d'alt risc, sinó perquè s'ha descobert que per Antoñito era tot plegat més aviat un rescat bancari. I és que ara ha parlat una de les seves exparelles i ha tret a la llum el seu, diguem-ne, model de negoci, entre cometes, que era muntar casaments com qui obre un crowdfunding per cobrir deutes a costa de la generositat dels seus assistents. De fet, Antoñito, això de recaptar diners per després utilitzar-los a la seva manera, ja ho hauria fet tres vegades abans.
1: Però passava per vicaria?
2: Passava per vicaria. Si quiero que se besen, vinga, la festa. El que passa és que no totes havien acabat igual, com aquesta última, que va acabar com el Rosari de l'Aurora, recordem.
1: Sí, recordem que ell va prometre els 40.000, acaba la cerimònia, ella ja li reclama els 40.000.
2: Que hay de lo mío, de seguida, sí.
1: I la família, doncs, ampolles amunt, ampolles, cadires, es van tirar tot. La núvia al bany amb el cambrer, no precisament fent un sudoku.
2: És que ho té tot.
1: No, és Tarantino 100%.
2: Doncs això, tal qual, peli de Tarantino. Ja hauria passat tres vegades abans, sense aquest final dramàtic, però, segons aquesta testimoni que ha aparegut al programa I ara són soles, ell li va demanar matrimoni a aquesta noia tot just dos mesos després de conèixer per una aplicació de cites. Això ja li va semblar una mica estrany i resulta que el nouvi devia diners a 6 o 7 persones diferents i va dir, doncs, escolta, jo munto aquí ara un casament i a veure què em puc treure i surto així una mica dels números vermells. Per tant, avui desitgem bon dia i bona sort a tots els convidats als casaments de Toñito.

0: El que és el mateix, també ho fem extensiu a tota aquesta gent valenta que alguna vegada ha rebut una invitació pensant que anava a una simple celebració i ha acabat com el Rosari de l'Aurora, perquè jo crec que aquesta història no és l'única. Aquí deu haver-hi altres casos que no són tan mediàtics, però que alguna vegada doncs, també han patit diverses persones. Per casualitat, en rebeu una invitació de Toñito, doncs vosaltres mateixos, però porteu casc, per si de cas, perquè ja sabeu com acaben.
1: El cas de l'obra. I és allò també, quan estàs sense un duro i t'arriba la invitació d'un casament que has d'anar sí o sí, que dius... Oh!
2: Quina mandra, et fan anar malament tot el mes.
1: Després entrem en el debat aquell de què s'ha de portar en el casament.
0: Ai,
1: mínim
0: sí.
1: El cobert.
0: Mínim, clar.
1: Mínim sí. El cobert. Però clar, i si el cobert és de 400 euros? I sou dos.
2: Mare.
1: No. O tres. Clar?
0: Ah, clar. I suma clar. Després, que si la perruqueria, que si aquestes sabates són mandant aquest vestit, el sabat... Clar.
1: Tu vas quatre.
0: Nosaltres som quatre, tu imagina't, multiplica. I els meus no mengen menú infantil, precisament.
1: Dos quarts i tres de set del matí.
3: Bon dia i bona sort amb Adollador.
1: I ara arriba James Cameron i avisa. Ja us ho vaig advertir al 1984.

0: Què ens va advertir? Mireu, 40 anys després de terminar Terminator, de crear Terminator, James Cameron alerta alguns dels escenaris que imaginava la pel·lícula ja no semblen tan llunyans. El director especialment preocupat està per la cursa internacional per desenvolupar la intel·ligència artificial en què el món està submers i doncs, aquesta intel·ligència aplicada a sistemes militars, concretament.
1: Bé, no sé si compartiu això. No us dona la sensació que fa... amb mig any s'ensenyaven imatges de robots que tots eren com així, com una mica, com diria la Ima Sus, una mica lerdos.
0: Sí.
1: I que ara estan com molt més espavilats, que bé, les gesticulacions són molt més humanes.
0: Totalment.
1: Però amb molt poc temps, que això forma part de la...
0: De la
1: intel·ligència artificial, que està accelerant moltíssim la construcció dels humanoides.
0: Totalment. Cameron tem que aquestes tecnologies puguin arribar a prendre decisions doncs, a una velocitat superior a la capacitat humana de reaccionar i que en un conflicte doncs, potser sigui massa tard per aturar-les. Per això reclama que s'estableixin límits abans que els sistemes d'IA militars arribin a un punt en què ningú tingui prou control per desconnectar-los. S'assuma d'aquesta manera a altres experts que estan demanant aquesta baixada, aquesta ralentització de la IA és una altra fora del que és el món de la informàtica, que ho demana.
1: I atenció, perquè sense buscar-ho hem trobat l'antítesis d'Antoñito.
0: L'antítesi?
1: Sí.
0: Ah, molt bé.
1: Un nuvi saudita sorprèn els convidats del seu casament amb lingots d'or.
0: Wow.
2: A l'Aràbia Saudita s'ha fet viral després que el nuvi decidís regalar als convidats petites peces d'or com a record de la celebració. Les imatges han corregut per les xarxes i han generat tota mena de reaccions entre la sorpresa per la generositat del gest i les crítiques també per l'exhibició de riquesa. El regal reflecteix també la importància que tenen els casaments en alguns sectors de la societat de la regió on aquestes celebracions poden convertir-se en grans esdeveniments familiars i socials. Un detall de casament que gràcies a les xarxes ha acabat donant la volta al món.
1: No, es veu l'home amb el maletí, aquelles imatges que vam veure, o l'home amb el maletí...
2: Boníssim.
1: I anar repartint els lingots d'or a la gent que està... N'hi està molt bé, perquè passa per davant... Hi ha un que l'agafa i tots van rient. Oh, se'l van mirant perquè allò... O sigui, ni una ditada, ja t'ho dic. Oh, i de cop i volta passa per davant d'un i diu... No. Que diu que no.
2: Que no el vol.
1: Que diu que no, i se'n va al del costat.
2: Ah, que no devia pagar el plat. No, em sap greu.
1: És el sobrat.
0: No, casament, no, mare meva, i m'han donat espelmes de regal, miralls, bolis...
1: I atenció, perquè ha detingut un treballador de l'Hospital del Mar per intentar robar el domicili d'un pacient ingressat.
0: Mossos d'Esquadra han detingut un treballador de l'Hospital del Mar de Barcelona per presumptament intentar robar el domicili d'un pacient que en aquell moment estava ingressat al mateix hospital.
1: Està molt bé.
0: Segons aquesta investigació...
1: Senyor Manel, prengui's les pastilletes, ha de dormir...
0: Dormi.
1: Vaig a casa seva.
0: Agafo les claus. El treballador hauria aprofitat que sabia que el pacient no era a casa, evidentment, perquè estava a l'hospital, per anar fins al seu domicili i intentar accedir-hi. Però l'entrada no va passar desapercebuda. Per sort, els veïns els van sorprendre dins del pis i van donar l'alarma. Els Mossos van rebre l'avís i es van desplaçar fins l'habitatge on van localitzar i detenir els sospitós. Ara la policia investiga exactament com hauria aconseguit accedir al domicili i si tenia informació sobre l'absència del pacient pel fet de treballar a l'hospital, que tot apunta que sí, però vaja, s'ha d'investigar. El detingut queda investigat per un presumpte delicte relacionat amb intent de robatori a l'espera que la investigació determini doncs, totes les circumstàncies del cas.
1: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, és que ja no podem estar tranquils ja a l'hospital.
2: Quina vergonya.
1: Ja no podem estar tranquils a l'hospital. I acabem. Un home balla durant més de 168 hores per intentar entrar al Guinness dels rècords.
3: Sí, no lo sé.
2: El nigerià Benjamin Daniel ha ballat durant més de 168 hores seguides amb un objectiu molt clar. Intenta batre el rècord mundial de més hores ballant. Durant gairebé una setmana, Daniel ha convertit el seu repte personal en una autèntica exhibició de la rica tradició de dansa de Nigèria. Al llarg del desafiament, ha anat demostrant diferents estils i moviments de la cultura del seu país amb la intenció de donar-los visibilitat internacional. Per aguantar tantes hores, ha menjat de manera lleugera i s'ha anat hidratant, aprofitant els 5 minuts de descans per cada hora d'activitat continuada que permetien les normes del repte.
1: Ah, això és el que em van deixar fer a mi.
2: Ah.
1: En el programa que vaig fer de 30 hores, que recordo, vam assolir el rècord Guinness amb el talk show més llarg de la història, em deixaven 5 minuts cada hora. Per tant, amb 5 minuts vaig esmorzar, vaig dinar, vaig sopar, vaig tornar a esmorzar i vaig tornar a dinar.
0: I havies d'aprofitar per anar al lavabo, també, en aquests 5 minuts.
1: No, i em vaig dutxar, perdona, i em vaig dutxar.
0: Uf,
1: em vaig dutxar.
0: Minuts? Mare meva.
1: Em vaig dutxar en 5 minuts. És més, és que va ser molt... Un dia us explicaré, perquè és una història molt xula,
0: no, és interessant. O sigui,
1: a mi, el director d'una tele em diu, Badó, anem a fer un rècord Guinness. Jo vaig dir, sí, i tant que sí. I vaig dir, escolta'm, el mes de maig, era la nit, era del 4 al 5 de maig. I, clar, com que ho veia tan lluny, jo vaig dir que sí, ja el farem, però pensa que hi havia desplaçaments. És a dir, es feia un estudi de tele, però després hi havia desplaçaments. I els desplaçaments ho feia un equip de motos amb càmeres.
0: Uau.
1: I em anaven seguint fent la missió en directe.
0: Que xulo.
1: Em anaven seguint en tota la missió. Vam arribar a un hotel, perquè vam tenir que anar a un hotel, i allà em vaig fer una dutxa de 5 minuts. És a dir, hi havia 5 minuts que podia sortir d'antena, que era per anar al lavabo i per fer la dutxa, però la dutxa més ràpida de la meva vida.
2: Imagina't.
1: I després anàvem a un altre espai, a una discoteca, que havien convidades totes les personalitats, tota l'estar del país, i clar, jo pentinat com vaig poder pentinar-me?
0: Bueno, escolta, és que clar, tu tenies excusa.
1: I l'endemà esmorzar va haver un moment que no podia més, no podia
0: home,
1: amb
0: no
1: el cos. I fent entrevistes una darrere l'altra, sense parar, tota l'estona entrevistant. Ens vam portar entrevistats també a l'hotel.
2: És boníssim.
1: Vinga, va, acaba, Ares.
2: Doncs això, que encara falta el més important per aquest noi, i és que el Guinness World

0: Corman Mundial.
1: Molt bé, doncs guanyar ballant també té el seu premi, un Guinness. Que mai he sabut si el Guinness et dona diners o no dona diners. Jo no vaig veure un duro. En 5 minuts arribem a 3 quarts de 7 del matí. Pugem-li la música de Robbie Williams.
2: Doncs sí, perquè un dia com avui de l'any 2002, Robbie Williams va signar el millor contracte de la història de la música britànica per 80 milions de lliures esterlines aleshores. Escoltem Rock.

0: Ara el bon dia i bona sort de Ràdio 4 és més. Més informació, més esports, més entreteniment, més cròniques, més humor, més seccions, més moments únics, més...
1: Més.
0: Més.
2: Més.
0: Més.
1: Més.
0: Més de tot.
1: Bon dia i bona sort amb Badollador.
0: El despertador de Ràdio 4 on cada dia a partir de les 6 t'ho expliquem tot.
1: Bon dia i bona sort.
0: Si esperes més de la teva ràdio, bon dia i bona sort. Ho tenim tot.
3: Bon dia i bona sort amb Badollador.
0: Hem arribat a 6:45 del matí, anem als titulars de la premsa escrita. Això és el que ens trobarem avui quan anem al quiosc. Comencem amb La Vanguardia.
1: Que avui titula Junts tomba els decrets d'habitatge i demana l'executiu que els refaci. El periòdico diu Junts rebutja els dos decrets d'habitatge i n'exigeix la retirada. El País. Junts rebutja els dos decrets malgrat el clam als carrers. El Mundo també, seguint el mateix tema. Junts rebutja els decretassos i deixa Sánchez sense opcions. El diari Ara diu Junts decideix fer caure el decret antidesnonament. La Razón diu Junts rebutja els dos decrets i Sánchez perd al Congrés i al carrer. I el diari ABC recull Junts rebutja els dos decrets al govern. Així no són una nyap.
0: Pel que fa a la premsa esportiva...
1: El diari Esport recull una entrevista a Gerard Martín en què titula Lamin és el millor.
0: I Mundo Deportivo...
1: Primer assalt amb el títol en joc referint-se al partit entre la Reial Societat i l'Atlètic.
3: Bon dia i bona sort amb Badollador.
0: L'Ares és autònoma i ha decidit que ella farà primera edició dels premis Ares Teixidor. Primera edició perquè avui hi ha un premi que s'ha d'emportar una persona...
4: Home, sens dubte.
0: Sí o sí. Sí o sí.
4: Sí a... És que, per favor, aquesta dona s'ha passat el joc. O sigui, evidentment, el primer premi que estrena el Bon Dia i Bona Sort és per ella. Perquè jo te vengo una cadira, una làmpada, una jaqueta, fins i tot a Wallapop, però ella acaba de vendre el 50% del seu catàleg musical per 180 milions de dòlars. És a dir, mitja discografia només per 180 milions. Com te quedes?
0: Clar, jo només... Jo em quedo igual, però a ella li queda la meitat.
4: És que li queda la meitat.
0: Perdona, amb 180 milions al compte corrent.
4: T'imagina't.
0: Saps què és allò? Actualitza'm la llibreta, sisplau.
4: Per favor,
0: 180 milions.
4: Moro. És que clar. Fes-ho tu. Jo m'imagino l'anunci, no? Catàleg musical, bon estat, algun hit mundial, 9 nominacions als Grammy, no negociable. I li han comprat, perquè el lot no és precisament fluixet, eh? Imagineu-vos, Chandelier, Cheap Thrills, Elastic Hair i també drets de cançons que ell ha escrit per altres artistes, com per exemple aquesta. Clar. Tu estàs sentint ara Diamonds de Rihanna i la CIA està fent clink, clink, clink, clink, clink, clink, o sigui, nois.

0: estic intentant vendre un air fryer per 30 euros des de fa 3 mesos i aquesta noia està monetitzant mitja vida. I ojo que no ha venut el 100% com dèiem, eh? Ha venut el 50% dels drets editorials i dels màsters a Pop House, que aquesta empresa és una empresa sueca que està cofundada per un dels ABBA. Això valora tot el seu catàleg en un total de 360 milions de dòlars, ni més ni menys. Un altre clink-clink, perquè la CIA també va escriure Titanium, aquesta cançó amb David Guetta. Clar, aquesta gent de Pop House no compra les cançons per tenir-les guardadetes, en una carpeta. Aquesta gent són els que hi ha darrere d'Ava Voyage, que treballen amb catàlegs d'artístics com, per exemple, Kiss o Iron Maiden. Llavors, amb la CIA, el que estan preparant és un projecte digital immersiu amb un avatar. Que, clar, a mi m'ha esclat el cap perquè, en el seu cas, és meravellosament coherent. Un artista que durant anys no li hem vist la seva cara, doncs ara pot arribar a tenir un espectacle on ni tan sols calgui que ella hi sigui. És que això amb més CIA no pot ser.
1: Si ja no
0: recordes...
1: No s'ha exposat
2: al
1: mai.
2: Al principi de la seva carrera, que no es deia sí, es deia Sia Furlier, era una cantautora. Ella la veia sortint a la guitarra. De fet, tu i jo havíem posat la seva música abans de ser la Sia que tots coneixem. Vull dir, semblava una altra, però va decidir parar la seva identitat, demostrar la seva identitat i girar-se d'esquena cada vegada que feia una actuació sí, i posar-se la perruca aquella que li tapa la cara.
1: I es dedicava bàsicament a fer produccions, no?
2: Sí, a fer algun àlbum seu, però sobretot produccions al d'estudi i compondre cançons, com deia l'Ares, per altres artistes. Per això té tant catàleg.
0: Clar, per això té tant catàleg i per un artista així, doncs una cançó és bàsicament un patrimoni, eh? Ella continua generant diners cada vegada que sona, reprodueix, apareix en una pel·lícula, una sèrie, un anunci, cada cop que sonen el que dèiem, clink, clink, així que el premi del dia és per ella, per haver fet el Wallapop definitiu, eh? Però sense passar pel que jo passo, no? Els missatges de, segueix disponible aquesta jaqueta, sense allò de te dono 100 euros i vaig ara mateix. Això passa molt, o de sense enviar més fotos, vamos, sense haver de queda amb un desconegut a la parada del metro per a vendre alguna cosa. Així que felicitats, Sia, per fer-se la reina, per haver-se passat el joc.
1: Felicitats pels 180 milions, eh?
0: Exacte.
1: Passaràs, sense cap mena de dubte, passaràs un bon Nadal.
3: A Ràdio 4, bon dia i bona sort. Amb Badollador.
1: Atenció a aquest cas que va saltar ahir als mitjans de comunicació. Paik, una dona condemnada a pena de mort, sobreviu a les dues dosis d'injecció letal durant la seva execució i es troba hospitalitzada a Tennessee, ara sí.
2: Doncs sí, Krista Paik, que tenia 18 anys quan va cometre el crim, juntament amb la seva parella, van apallissar i torturar fins a la mort a Colleen Schlemmer, una jove de 19 anys, amb qui van conèixer un campament de formació laboral per adolescents amb problemes de conducta. Val? En la seva petició de clemència, perquè ja Paik, doncs, abans de ser condemnada, va estar un temps a la presó, quan va ser condemnada a mort, va afirmar que la seva intenció era simplement apallissar aquesta noia, Schlemmer, però no matar-la. El que passa és que, segons ella, declaracions textuals, diu que no es va poder frenar. Bé, per tot això, ella va entrar a presó. Escoltem el moment en què la condemna.
1: Aquest és el moment en què la sentència diu a Chris Pike que està sentenciada a pena de mort. Eh?
2: Exacte. Llavors, Krista Paik feia 3 dècades que era el corredor de la mort i havia de ser executada aquest dimecres. Però resulta que va sobreviure a les dues dosis d'injecció letal i va haver de ser traslladada a un hospital perquè va quedar, doncs, amb un molt mal estat de salut després d'aquests dos intents. La dona de 50 anys ja va dir que tenia dificultat per accedir a les venes, que havia passat alguna ocasió, doncs, que no li trobaven les venes. Llavors, a les 7:46 de la tarda de dimecres, hora local, van baixar les cortines de la cambra d'execució, però 3 minuts després van tornar a pujar-les. Allà sabeu que quan a la sala aquesta on es fan les execucions hi ha gent que pot estar de testimonis, hi ha un periodista que va a molts d'aquests, perquè és un periodista de la cadena local, d'una cadena local que es diu Tori Gessner, i que també va ser allà a la sala de testimonis, va dir que ja havia presenciat en altres ocasions 5 execucions diferents a Tennessee i res del que va passar allà ho havia vist mai, que allò no era normal. Quan van tornar a baixar les persianes per segona vegada, a les 8 de la tarda, ell encara respirava. Llavors, què diuen els metges? Doncs que, a veure, que tot plegat...
1: És tan gore, sí,
2: és,
1: tot plegat.
2: És,

0: Molt, sí, sí, és una cosa que ha passat altres vegades a la història, però no acostuma a passar. Llavors, els metges diuen que és probable que no hi hagués un nivell sanguini suficient d'un medicament que es diu pentobarbital per provocar l'apnea i la fallida cardiovascular durant aquest intent d'execució.
1: És que, de veritat, sembla mentida que estiguem parlant d'això, eh?
0: Llavors, ara, el que és probable és que aquesta dona doncs, pateix una lesió cerebral, per això està ingressada. Llavors, aquest cas no és l'únic, com us deia. Hi ha hagut altres casos destacats d'execucions al corredor de la mort que han estat fallides, com, per exemple, un que va passar el 1946, que va ser un jove que va ser sotmès a la cadira elèctrica a Louisiana, però la instal·lació no era correcta perquè estava feta per un guàrdia que anava ebri. Llavors, el xoc elèctric no el va matar, sinó que el va fer simplement saltar i cridar de dolor. Va sobreviure, llavors, un any després el van tornar a executar. Llavors, va haver-hi...
1: Portes molts exemples d'aquests o no?
0: Porto un parell o tres més.
2: Mare
0: si voleu.
2: Déu.
1: És que... Estic rient no, per no plorar.
0: No, que... clar, passen, aquestes coses passen, vull dir...
1: Està
0: hi ha
1: passant,
0: injeccions letals que han intentat i que no s'ha pogut resoldre la situació.
1: És que aquest estàs parlant del 1946, però és que venen ara fa 4 dies.
0: I més recents, el 2009 va haver-hi un altre, el 2018 un altre semblant.
1: Què va passar el 2009? Explica.
0: El 2009, per exemple, doncs, també dues hores intentant doncs, executar aquesta injecció letal, punxant-lo més de 18 vegades.
1: Ostres,
0: i no va poder...
1: Perdona?
0: Però mira, i en aquest cas... En aquest cas, aquesta persona no la van executar. Van suspendre l'execució, el governador va decidir absoldre'l i va morir doncs, molt més tard a la presó de Covid. Vull dir que no sempre acaba tot igual. L'execució no sempre es du a terme si en la primera ocasió falla, i aquest és un altre cas. Clar, en el cas d'aquesta dona, el seu estat de salut ara és molt dolent, veurem què passa, estarem pendents. Però sí, han passat altres vegades, també el 2018, una cosa similar, un intent fallit de trobar una vena, aquí sí que també el van absoldre, aquest el Dolly Lee Hamm el 2018, va acabar amb absolució, llavors també va haver-hi un altre el 2022, que en aquest cas sí que es va executar en un segon intent. Per tant, la decisió final d'executar aquesta persona després d'un intent fallit depèn del governador i depèn de l'Estat. Vull dir que de vegades s'absol quan no, doncs no es fa a la primera.
2: Ara entenc d'on ve allò de mala hierba.
1: No, que bé.
2: Mare de Déu.
1: Aquesta matinada hi ha parlat en els advocats de Krista Pike, han dit primer que està en estat crític a l'hospital. Recordem que després d'aquesta situació tan barroca se la van emportar a l'hospital, i que la defensa ha demanat l'absolució de la seva pacient. A veure si se'n surt o no se'n surt, i a partir d'aquí a veure què se'n deriva de tot plegat.
0: Sí, com diem, depèn del governador, depèn de l'Estat, i a veure què passa.
1: Però... Déu-n'hi-do. D'aquí a 5 arribem en punt a les 7 del matí.
3: A Ràdio 4. Bon dia i bona sort. Amb Bedoya 2.
1: Vinga, va, que estem ja a les portes del cap de setmana i potser tindrem visita a casa. Algunes estan planificades i d'altres són aquelles que t'avisen. Som a prop de casa teva, pugem ara.
2: Ai, aquestes són les perilloses, nois, perquè quan tens una visita improvisada, doncs et queden 10 minuts per posar la casa en ordre, i és que no la neteges.
1: Sí, entres
2: en mode supervivència, veritat, una mica.
1: Em genera més estrès això que, de veritat...
2: Però és que passa.
1: És que és horrorós, eh?
2: Doncs he trobat una enquesta...
1: Perdona un moment, deixa'm saludar Anna Gurgui, bon dia.
2: Bon dia, què tal?
1: Bon dia, bona sort. A Capella.
4: Bon dia, com esteu?
1: Com estàs?
4: Bé, estic bé.
1: Fas cara també de festa major, tu, eh?
4: Bueno.
1: Ja heu acabat, no?
4: Hem acabat.
1: Demà tenim ja la festa major intersemanal.
5: Home, no, avui comencen les de Sarrià, les del meu barri.
4: Sí.
5: Home.
1: Tu ets de Sarrià?
5: Sí.
1: En sèrio?
5: Avui els gegants.
1: I pugeu la fira aquella, a l'avinguda aquella, no?
5: Sí, la firet. Bueno, però això és caríssim.
1: Al final del passeig de Bonanova, no?
5: Sí, però bueno, 4 euros l'atracció, eh?
1: Bueno, és Sarrià.
2: Doncs prepara't per les visites improvisades, Gurgui, perquè avui us porto les 5 coses que més fem quan ens avisen de que estan arribant a casa en 10 minuts. Comencem per allò d'amagar-ho tot en una habitació, eh? No ordenem, traslladem el problema tot amunt, roba, bosses, papers, qualsevol cosa que ens sobri, tot cap a una habitació, i tanquem la porta.
1: Perdona, i és de les poques vegades a la vida que val donar una patada, eh?
2: Val!
1: Això passa cap a dins.
2: Una altra cosa que fem molt és allò de netejar només el que es veu. Això passa molt, també. La cosa pot estar fatal, però si el menjador, el sofà i la taula fan bona cara, escolta, doncs nosaltres ja ho tindríem. La resta entra en la categoria de això no ho veuran. També fem molt lo de netejar el lavabo a tota velocitat, perquè el lavabo sí que ho has de fer una mica. Llavors fas aquella cosa d'obligatòria, perquè potser tens mitja casa en ruïnes.
1: Mira, hi ha un...
2: Però...

0: hi ha un flis-flis, no puc dir la marca, però així que això seria ràdio de servei, perquè hi ha un flis-flis d'una marca, sí, que de veritat que fas així, pam, pam, passes el drap i dius, és que no m'ho puc creure. És que no m'ho puc creure.
1: I bé, no, i bé, no, funciona.
0: És que és una meravella.
1: Ai, ens ho diràs.
0: A les juntes de rajoles, a la banyera...
1: Ai, ui, saber quin producte, sí, ara és.
0: Flis-flis, passes drap, i però la pica, tot, però tot.
2: No m'estàs fent favors, Eva. L'altre dia la meva dona em va dir, hòstia, has vist el que has explicat de les encimeres, de no sé què?
3: És important, és important que li dediquem uns minuts al lavabo, perquè ja sé que et jugues el prestigi, eh? Fer-ho tot rapidet per aquesta reputació que us quedarà per sempre. I arribem a les dues últimes coses que fem sempre quan arriba una visita improvisada. Una d'elles és posar alguna cosa que faci bona olor. Un altre clàssic, eh? Sí, arriben, tu obres la porta tranquil·lament i de sobte, passeu, passeu. I hi ha un que diu, ai, quina bona olor. Ah, sí, va. Sempre fa aquesta olor, casa meva. I acabes de posar ambientador com si no hi hagués demà.
0: I jo ho poso ja, tinc el fort que el poso a l'entrada del bloc.
3: Ja ho tens preparat,
0: és,
3: no?
0: És un bloc modernista.
1: Automàtic.
0: I faig allò d'això i els veïns sempre em diuen, tens visita? Esperem que sí, perquè tiris l'ambientador aquest. Va,
3: i l'última que fem tots és fer veure que tot està bé així. És a dir, tu t'aixugues una mica la suor, eh? T'has tirat 10 minuts sense parar i tu obres la porta i fas veure que allò, tot allò està així, que els estàs esperant mentre llegies un llibre tranquil·lament.
1: Puc una?
3: Sí, tant.
1: Immobilitzar els nens. Immobilitzem els nens. No toqueu res, no toqueu res.
0: I després hi ha una altra que seria la música i la llum.
3: Ah, és veritat.
1: Això ja sí tens temps.
0: La música i la llum.
4: Això ja és molt top.
0: Vinga, va, que anem a preu just. Ràpid, ràpid.
5: A Ràdio 4, bon dia i bona sort. Amb Ado Lladó.
0: Divendres estem a les portes del cap de setmana, moment per desconnectar, aprofitar per veure amics, famílies, fer esport col·lectiu o individual. La pregunta és, què val un pot de pilotes de pàdel?
1: 12 euros. 20.
2: 10.
3: 11.
0: Canvieu de club, eh? Va, una altra ronda, us heu passat tots.
1: Ah, sí? 8.
3: 5.
2: 6,99.
3: 3.
0: Jugava a pàdel algú de la taula?
3: No, se note, no.
2: Una mica,
3: no,
2: alguna vegada, Joan.
0: Però tu mai portes pilotes, no?
2: No porto. No ho porten gaire.
0: Va, arribem a les 7 del matí i comença a nova hora del bon dia i bona sort. Vinga, que ja és divendres. Són les 7 en punt del matí, 2 d'octubre del 2026, el dia que ens devem sabent que a aquesta hora estem pendents de les pluges. Protecció Civil ha enviat un S-alert a quatre comarques per avisar que l'episodi s'allarga fins a les 2 del migdia d'avui divendres.
1: El missatge s'ha enviat a les comarques del Montsià, Baix Ebre, Ribera d'Ebre i Baix Camp. El Meteocat ha emès un avís de 5 sobre 6 per intensitat de pluja en 30 minuts en aquestes quatre comarques i també a la Terra Alta, on l'episodi no s'allargarà, però tant.
0: Junts tombarà el decret d'habitatge al Congrés si el govern espanyol no el retira i l'insta a fer-ne un de nou.
1: L'executiva de Junts ha decidit per unanimitat votar en contra dels decrets d'habitatge que està previst que el Congrés voti avui divendres. Segons Junts, la norma acabarà fent més difícil trobar un pis, més difícil pagar-lo i més difícil accedir-hi per a les famílies de classe mitjana i treballadora. El vot en contra dels 7 diputats de Junts fa impossible que s'aprovi el primer decret, ja que és necessari com a mínim una abstenció perquè tiri endavant.
0: I centenes de persones van participar a la cassola d'ahir al vespre a Barcelona per protestar per la crisi de l'habitatge.
1: Una protesta que s'ha reproduït també a diversos punts d'Espanya i a través de les xarxes socials s'han difós les crides d'accions com aquesta. Després de l'acció, el sindicat de llogateres va fer una crida per sumar-se a l'acampada que hi ha instal·lada a la plaça de Catalunya.
0: Precisament a la plaça Urquinaona, una hora abans, centenes de persones s'han manifestat recordant el referèndum de l'1 d'octubre del 2017.
1: Ha estat una convocatòria de l'Assemblea Nacional Catalana, el CDR i l'Assemblea dels Joves. La protesta es va reproduir també al balcó del Mediterrani de Tarragona i a la plaça de la Paeria de Lleida. A Barcelona, un grup de persones encaputxades van fer diversos llançaments de pirotècnia, ous i pots de fum als efectius policials i es van desplaçar fins a Urquinaona, on van començar a creuar contenidors i cremar-los en diversos punts. Els Mossos van dispersar els manifestants.
0: I a l'Audiència de Barcelona, última sessió del judici contra quatre policies acusats de buidar l'ull a l'activista independentista Roger Espanyol.
1: El policia que va disparar la bala de goma assegura que va seguir tots els protocols de seguretat, respectant distàncies i no directament com els manifestants. Les acusacions en particular i populars demanen per a ell 13 anys de presó. La Fiscalia i les defenses en demanen l'absolució.
0: I el pare del nadó, presumptament maltractat de Barcelona, assegura no ser conscient d'haver fet mal al seu fill quan només tenia 6 setmanes.
1: Ahir va declarar voluntàriament davant el jutge i va dir que no pot explicar les lesions greus detectades a la Vall d'Hebron el mes de març. Tot i així, no descarta haver estat imprudent en alguna ocasió.
0: I s'intensifiquen les protestes a França, més de 1.000 instituts

0: detinguts i afectats i prop de 2.000 detinguts, segons el Ministeri d'Interior.
1: S'han bloquejat els accessos a instituts i universitats. Hi ha hagut incendis en alguns d'aquests edificis, destrosses de mobiliari urbà i enfrontaments amb les forces de seguretat. Les protestes van començar fa una setmana contra la manca de docents i per sol·licitar millors condicions en els centres. El govern francès ha constituït un gabinet de crisi i avui 400 centres romandran tancats i les classes es faran telemàticament.
0: És divendres, avui tindrem un matí amb núvols i clarianes, però a partir del migdia el cel s'anirà tapant i arribaran ruixats i tempestes locals a bona part de Catalunya.
1: Les temperatures es mantindran suaus, amb màximes d'entre 22 i 25 graus i mínimes al voltant dels 17. El litoral bufarà vent moderat de component est o nord.
0: Vinga, va, anem a conèixer com està la xarxa viària catalana a aquesta hora del matí. Ens acostem cap al Reial Automòbil Club de Catalunya. RAC, bon dia.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui divendres, destacant que a hores d'ara el que tenim són dos vehicles avariats. La primera avaria talla la calçada de la TV-7044, al punt de Montblanc, en dos sentits de la marxa. Recordem que la via està tallada entre la Riba i Farena per camió, doncs, per un camió avariat i que obliga, doncs, a obrir desviaments senyalitzats. Per altra banda, la segona avaria, en aquest cas, ha estat a la A2, a l'altura d'Esparreguera, que deixa un quilòmetre de lentitud en direcció Lleida i, doncs, que deixa tallada la sortida 580. Per altra banda, doncs, també recordem que tenim diverses carreteres tallades a causa d'inundacions, sobretot al vessant sud de Catalunya. Per exemple, la C12 entre Tortosa i Roquetes, també la T1025 entre Mas de Barberans i Santa Bàrbara, la TV-3421 entre Mas de Barberans i Roquetes i també la T331 a dos punts, un entre Santa Bàrbara i Tortosa i també entre Freginals i Mas d'Enverge. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
0: Era Ferran Arandiga des del RAC. Bon dia, Ferran. Són les 7 i 4 minuts del matí, som els del Bon Dia, Bona Sort. Estava pensant en allò que arregles a casa perquè t'arriba una visita inesperada i quan ho tens tot controlat, tot bona olor, la música perfecta, dius, vols seure del sofà i apartes el coixí a sota dos mitjons, m'entens o no? Ni la primera ni l'última vegada. Va, anem al moment viral del dia.
3: Buenísimo. Mirad, aquí dentro la sobrasada. Esto, si lo tienes que pagar, no tiene precio.
4: Bueno,
3: no, está increíble. Estoy hablando con una audiencia masiva. ¿Lo sabías?
4: No,
3: sabía. Pago en catalán, putón. Ah, pues acabo que te pido en catalán. Si no conoces esta receta...
4: Es que es buenísima. Ella es l'àvia María, per tots ja és l'àvia de Catalunya, perquè el seu net, el Miqui Fonde, que és creador de contingut...
0: És molt conegut, aquest noi?
4: Té 30.000 seguidors, però aquest vídeo en concret ha arribat a milions de seguidors en qüestions d'hores. Per aquesta naturalitat de la seva àvia, que està al sofà, les imatges, a més, són molt tendres, ella està davant la càmera, s'està dirigint a la seva audiència en castellà, i l'àvia de sobte esclata a dir, però per què parles així? Però parla en català, coi! Diu una altra cosa i ho diu amb aquella cosa tan d'àvia, de dir, per què estàs parlant així? A més, ella està fent una recepta supertreballada amb ella, no?, amb sobrassada i tal, i de sobte...
0: Ah, ho estan fent junts?
4: Sí, sí, és una recepta que, sí, ella està al sofà, però és una... ella li va dient com s'ha de fer. Bueno, ell vol fer la típica recepta de l'àvia. Llavors, ell té com molt protagonisme i sense voler la que acaba agafant el protagonisme absolut del vídeo és l'àvia, demanant-li que parli en català.
0: Estan bé aquestes àvies que surten... que surten amb els creadors de continguts i que són àvies autèntiques.
4: Ai, sí, sí.
0: Hi ha una àvia, pobra dona, que me la porten amunt i avall, que ja
5: sí,
0: comença...
5: Ja sé qui és. Sí. Amb el cotxe?
0: Deixeu-la... No. Amb restauració i tal, porteu-la... Que hi ha moments que veus a l'àvia que no sap ni on te l'estan portant.
4: Crec que estem pensant amb la mateixa.
0: Jo diria que sí.
4: Jo també vaig pensar, deixeu-la tranquil·la.
0: És com tot molt forçat.
5: Sí, ja, però això es nota, quan és tan forçat.
4: És molt forçat.
5: Hi ha una altra àvia que condueix que és molt graciosa, no sé si l'heu
4: vist.
5: Aquestes són gràcies perquè es veu que estan contentes, però això jo crec que es percep.
0: No. I avui què faràs de menjar? I sembla que li diguin, àvia, ara digui vostè que...
4: Això no, això mai. I guionitzar, ni als nens, que fan molt també algunes influències de els nens, ni a la gent gran, per favor.
0: I després hi ha aquell home que fa amb la barretina, que t'encén algunes vegades.
6: El que suca el pa, eh?
4: Sí.
6: Increïble.
4: Ens fa molta gràcia aquest home.
0: Aquest no en deixa ni un de peu, eh?
6: No.
0: No en deixa ni... Es comença, però literalment... amb tothom, però a saco, sí. Comença a posar l'all, posarem una mica d'all. L'altre dia diu, avui tinc, em menjaré un cap de xai partit per la meitat. Allà... Sí.
6: 7 del matí,
0: eh? No, no, quatre ous ferrats, però unes llesques de pa, que hi pots dormir, tu, Gurgui. No, no, brutal. Les 7 i 7 minuts del matí. Anem ràpidament a punts d'esports. La UEFA rep els documents del Real Madrid pel cas Negreira.
1: La UEFA confirma que ha rebut una gran quantitat de documentació del Real Madrid sobre el cas Negreira i que els seus inspectors d'ètica i disciplina l'analitzaran dins la investigació en curs.
0: Mentrestant, el Barça nega que la UEFA hagi reobert el cas.
1: El Barça diu que la UEFA no ha obert ni reobert cap expedient nou i que simplement ha rebut la documentació enviada pel Madrid que serà analitzada dins la investigació que ja estava, doncs, en curs.
0: Aquesta podria ser una pregunta trivial i segur que tots guanyaríeu una casella, eh? Sabeu quina és la samarreta més venuda del Barça?
6: La de Lamin...
4: Ostres, ser Rafinha.
5: No tinc ni idea,
0: Vago. Home, Lamin ja va a la raça en les vendes de la samarreta del Barça. Que, ja, ara sí, no?
5: Sí, no, Lamin ja va en sí, però no va dir Messi, no?
1: Ah, bueno, en la història, bueno, clar.
5: En la història.
0: No, no, no. Han sortit ja les xifres de les samarretes que s'estan venent més ara del Barça. Sí, les de Maradona. Digues.
1: També pot ser. Lamine Yamal, però, és per segon any consecutiu el jugador del Barça amb la samarreta més venuda. Per cada 10 samarretes seves se'n venen aproximadament 4 del segon classificat, que és Rafinha. En el top 7 també hi són Pedri, Cubarsí, Rodri, Gavi i Anthony Gordon.
0: Gordon, que des de que està al Barça que s'ha reconciliat amb el gol, eh?
6: Sí, sí.
0: Amb el Barça està perfecte i amb la selecció anglesa, doncs, igual. Atenció perquè, i això va per la merengada, creixen els dubtes sobre la recuperació d'Mbappé.
1: El davanter del Real Madrid pateix una hiperextensió de la càpsula posterior del genoll esquerre i podria estar entre 10 i 12 dies de baixa, tot i que el club apunta que es recupera de la lesió. Mbappé fa 2 dies que no apareix per Valdebebas. Això ha generat dubtes sobre el seu estat.
0: I escàndol de gols de l'Espanya sub-21. Guany. Atenció a San Marino per la friolera de 0 a 13.
1: La selecció espanyola sub-21 va golejar San Marino per 0-13 i es jugarà la classificació per a l'europeu del 27 a l'última jornada contra Romania. El protagonista va ser Carlos Espí amb 5 gols.
0: I mal que li pesi a l'Ares Teixidor, Guardiola al centre de les crítiques a Anglaterra pel cas del City.
1: Després que el Manchester City hagi estat declarat culpable de 114 incompliments de la normativa financera de la Premier, el diari The Times qüestiona el llegat de Guardiola i es pregunta si l'entrenador coneixia les irregularitats del club.
7: A Ràdio 4, bon dia i bona sort amb Badolla 2.
0: Vinga, comencem nova hora del bon dia i bona sort. Digues, Montse, digue'm.
1: Hem de recordar...
0: És que és més fàcil que m'ho diguis parlant així que no
1: sí,
0: pas que...
1: Sí, no, més que res recordar sobre la situació de les alertes que s'estan produint al nostre país per les pluges i de l'Inuncat que està activat. Hem d'afegir que en aquests moments hi ha 1.230 abonats sense llum als municipis de Deltebre i Roquetes a causa de la pluja. Doncs sí, també hi ha algunes incidències que ha, de trànsit que ens ha comentat abans el Ferran Aràndiga. I d'altra banda, hem de recordar que el Servei Meteorològic de Catalunya emet avís de vigilància per intensitat de pluja en 3 hores, des de les 6 del matí, que ja ha passat, fins a les 9:20, amb un llindar que es pot superar els 90 litres per metre quadrat, d'acord? Al sud del país, sobretot, molta precaució. I recordem que hi ha aquestes alertes al Montsià, al Baix Ebre, a la Ribera d'Ebre i al Baix Camp.
0: Doncs precaució a tota la gent que ens estigui escoltant des del sud de Catalunya. Vinga, va, aquesta nova hora del bon dia, bona sort. Digue'm un titular del que ens portaràs després.
5: La guerra continua entre Amaya, un desmentit, i...
0: Amaya Montero,
5: un desmentit que avui d'última hora, que l'Ares Teixidor...
4: A mi me fa molta il·lusió aixecar-me i que la Gurgui m'hagi enviat un missatge de WhatsApp.
5: És que ens van desmentir, la Dulceida va desmentir unes informacions que vaig dir arrel de l'agència i, bueno, han passat cosetes. El Carme...
0: Va desmentir...
5: La informació que jo havia dit sobre la possible crisi de la seva agència, i el cas és que ahir va haver-hi una baixa molt important a la seva agència.
0: Molt bé, fent amics, eh?
5: Sí, sempre.
0: Per cert, poc s'ha parlat del nas de Lucas.
5: Bueno, ja el vam veure, no? Li ha quedat perfecte, escolta.
0: Ho has deixat anar i a mi...
5: Hem de convidar aquest doctor que vingui de Turquia, perquè això és un miracle.
0: És una meravella. Des de que em va saludar Andy, d'Andy Lucas, sí. Gràcies a tu, que cada vegada que li passa alguna cosa en el nas d'en Lucas, tothom em diu, Badó, ja t'has enterat? I com si jo fos aquí el doctor, com si fos jo el
5: bueno,
0: de
5: és que el Badó és fan d'aquesta parella.
0: Molt fan, molt fan. Titular, Carles.
8: Congrés de Medicina i Tecnològica.
0: Molt bé.
8: Al·lucinareu.
0: Sí, segur. Vinga,

0: d'aquí a mitja hora mal comptada, quan siguin 3:15 i 3 minuts, sortirà el sol mentre aquí a l'espera. I ens deixarà 2:15 i 4 minuts d'avui del vespre. Falten 84 dies per les vacances de Nadal. I avui, al control, amb el Jaume Bernet, el Gorka Delgado i a la producció, amb David Alcalde. Ho dèiem fa 12 minuts mal comptats. Divendres estem a les portes del cap de setmana. Moment per desconnectar, aprofitar per veure amics, família, fer esport col·lectiu o individual. La pregunta és què val un pot de pilotes de pàdel,
1: Montse? 8 euros.
0: 8 euros. T'has passat?
1: 5.
2: 6,99.
0: Sí,
3: 3,82.
0: Avui, 3,82?
3: Sí,
1: sí. Amiba o sense IVA?
0: Fes amiba, que et sortiria amiba quan?
3: 5 euros.
0: 12 euros.
3: Mira, veus? Sí, he guanyat jo.
1: Broma.
0: Avui el pernil se'n parteixen la Gurgui i la Teixidor. Casca, l'Ari sempre diu allò, fes-m'ho sense IVA.
1: No, mai ho faria, mai ho faria.
0: Per això li surt 3,82.
1: Mai ho faria, no.
0: Vinga, va, anem per tal dia com avui, un 2 d'octubre, però del 2009.
4: El vaixer pesquer va escalar Crana amb 36 tripulants a bord. És segrestat per pirates somalís a l'oceà Índic.
5: Permaneció 47 dies retenido por pirates y su cautiverio supuso un antes y un después para los buques europeos que navegan por la zona.
4: Tot i que torna a haver-hi un repunt de violència, recordem, sí, i segrestos a les costes de Somàlia.
0: Sí, senyora. Tal dia com avui, però del 2007.
4: L'Assemblea General de l'ONU declarava el Dia Internacional de la No Violència per commemorar el naixement de Mahatma Gandhi.
6: Tras ser encarcelado en varias ocasiones, pronto se convirtió en un héroe nacional. Trató de reformar la sociedad india apostando por integrar las castas más bajas y por desarrollar las zonas rurales. Desaprobó los conflictos religiosos que siguieron a la independencia de la India, defendiendo a los musulmanes en territorio hindú.
0: I tal dia com avui, però d'un 2025.
4: Justament fa un any, Israel interceptava la flotilla Global Sumud amb ajuda humanitària per a Gaza, dies després d'aportar els seus integrants.
7: Milers de persones es concentren des de les 6 de la tarda aquí a la plaça de la Carbonera de Barcelona, a prop del port, per protestar per la detenció de diversos membres de la flotilla aquesta passada nit i matinada. Estan convocats pel moviment Global Sumud Flotilla, que han demanat el seu alliberament i també més actuació i contundència als diferents governs europeus.
0: És que has dit això i he dit un any? És que em dóna la sensació que fa
1: molt.
0: És que em dius que fa molt, però a mi em donava la sensació que feia molt menys.
1: Ah, sí?
0: Un any, fa
4: ja
0: un
4: fa
0: any.
4: Un any, sí.
0: Fa un any que estàvem parlant d'això. A tu et dóna la sensació que feia més.
1: Sí, bueno, han passat tantes coses, no?, aquest últim any.
0: Sí, sí, la veritat és que sí. Però em donava la sensació que havien passat molt menys. Vinga, va, que ara anirem a posar a prova la pell i els pèls. La pell i els pèls. Perquè una cançó ens pot posar la pell de gallina? La ciència té la resposta. Jo ja la tinc, eh? Aquesta cançó no hauria fet justícia a la vida. Saps quina cançó és o no?
4: Ara mateix, no.
0: La Montse és el nostre fons de...
1: Exacte.
4: De biblioteca musical. No, doncs no, home, no. Ara mateix no em ve al cap.
0: Puja.
4: A veure.

0: Doncs, alguna vegada alguna cançó t'ha fet venir pell de gallina o un calfred per tot el cos? A mi és que és aquesta la que em provoca això. Doncs aquesta relació té un nom, es diu frisson. Es produeix quan la música desencadena una emoció especialment intensa. Per exemple, amb un canvi inesperat, una veu que ens impacta, o aquell moment d'una cançó que sabem que està a punt d'arribar. Montse, quina cançó a tu et fa posar la pell de gallina?
1: Hi ha tantíssimes, Badó, però mira, una per reactivar allò que dius, ostres, necessito una energia, adrenalina per fer esport o per que tens un dia dolent, doncs Titanium de Sia, per exemple.
0: No puc forçar les màquines, que els hi vaig demanar ahir perquè dic, anem a fer un experiment de pell de gallina en directe. Ara és tu, quina és la que et posa
2: jo també tinc diverses, com diu la Montse. És que la música d'aquestes coses tan meravelloses. Però si parlem de la pell de gallina, hi ha una en concret que escalfret per tot el cos, la veritat.
0: És per la cançó o perquè t'aboca en algun
2: és
0: moment?
2: És perquè m'aboca en un moment, m'aboca en una persona i en un moment que no ha arribat, però arribarà, crec. Oh.

0: No m'enganyis, no m'enganyis.
1: Que...
0: Tu ets més de llàgrima que de pell de gallina.
1: Sí, una mica, sí, crec que va una mica relacionat, però és tan bonica aquesta cançó, aquesta versió, per favor, increïble com sona.
0: Es pot explicar per això o no?
1: No, no, ja, no.
0: No,
1: no, no, m'ho guardo, no?
0: Va, una exclusiva a la Gurgui.
2: Vinga, com estàs tan enamorada.
1: Si algun dia em caso, Gurgui, si algun dia em caso, aquesta cançó sonarà a la meva boda.
3: Que bonica. Sí. Bonica.
1: Aquí puc llegir, sí. Llavors tu ja t'ho has soltat tot.
0: El dia que et casis, sí, aquesta cançó sonarà al teu casament.
1: Sí, exacte.
2: Arribarà, no? Ha dit que arribarà.
1: Bueno, no ho sé, no ho tinc clar. Tinc
2: ara està així,
0: doncs. Tu tens alguna cançó de pell de gallina?
2: Bueno, a mi, bastantes les del Joan Dausà. O sigui, és bastant increïble i sobretot quan l'escoltes en directe.
1: És brutal, sí.
0: Sí. Sí, sí.
2: I totes,
0: sí,
2: eh? O sigui, té una bona hemeroteca per plorar.
0: Sí, senyora. N'hi ha alguna en especial? Bueno, ho tenim tot? És...
2: La de Judit, més que res, perquè m'aboca en un moment, però hi ha una altra que em sembla que és Ara som gegants.
0: Sí, sí.
2: Mira, de veritat, eh? Jo crec que és tan bonica i del que parla que és...
1: Ahir, precisament, Joan Dausà va fer Sold Out, un concert
2: de Nadal.
1: Per Nadal.
2: Sí, bueno, recordem que el Sant Jordi, no?, el va omplir.
1: És al·lucinant.
2: Vull dir, és increïble. Va, imparable, imparable. Soc molt fan del Joan Dausà. Però aquesta d'Ara som gegants és...
0: I tu tens alguna cançó que...
4: Jo soc molt de Bruce Springsteen.
0: Sí.
4: Tinc un parell de Bruce que pell de gallina, també. Sí.
0: L'has anat a veure en directe?
4: Sí, sempre. Sí? Soc dels malòmens del Lluís Companys.
0: Sí, sí que fas... ets perfil, Bruce Springsteen,
4: sí?
0: Eh?
4: Sí. No sé si és bo, eh?
0: Sí, sí. Ets... No, sí, home, sí, clar que és bo. És bo, és bo.
2: Sí, la meva mare també és fan.
0: No seré jo qui digui que no, eh?
4: No.
0: Perquè si no... Qui... Sí, els devots...
4: Ja balança,
0: eh?
4: Ja balança.
0: Perdona, els devots de Bruce Springsteen són molt devots de Bruce Springsteen. Sí. Molt, molt. Vinga, va, un quart i 5 minuts de 8 del matí. Què, li posem pell de gallina o no?
5: Home, aquesta és d'alegria, de bon rotllo, de divendres, que també va bé. Deixem de costat la pell de gallina i anem a sentir una de les cançons més escoltades a Spotify l'any passat, a càrrec de Bruno Mars, perquè tot el que toca sabeu que el converteix en bor. I, a més, se sap envoltar molt bé de gent, eh? Perquè es va envoltar de Rosé, que així de bé cantava la seva APT. Genial, Joan, and then game. No.

0: L'Auditori obre la temporada de cambra amb una declaració d'intencions. Tradició i contemporaneïtat en diàleg viu. De l'arquitectura del barroc, amb Bach, a la intensitat del segle XX, amb Courtauld. I la veu de Leonor Martínez integrada en una trama de cordes que travessa segles. Entrades a auditori.cat, amb el suport de Ràdio 4.
1: Estàs escoltant Bon dia i bona sort a Ràdio 4.
2: D'aquí a 7 minuts arribem a 7:45 del matí i anem a fer una ullada a la premsa escrita. Això és el que trobareu avui al quiosc quan arribeu, la portada de La Vanguardia.
3: Sí, que avui diu Junts tomba els decrets d'habitatge i demana a l'executiu que refaci. El periòdico també en aquesta línia. Junts rebutja els dos decrets d'habitatge i n'exigeix la retirada. El País diu Junts rebutja els dos decrets malgrat el clam als carrers. El Mundo destaca Junts rebutja els decretassos i deixa Sánchez sense opcions. El diari Ara diu Junts decideix fer caure el decret antidesnonaments. La Razón titula Junts rebutja els dos decrets i Sánchez perd el Congrés, i al carrer i al diari ABC avui recull Junts rebutja els dos decrets del govern, així no són una nyapa.
2: Anem amb la premsa esportiva.
3: El diari Esport titula amb una entrevista a Gerard Martín, declaracions d'ell, que diu Lamine és el millor.
2: I Mundo Deportivo.
3: Primer assalt amb el títol en joc.
1: Estàs escoltant Bon dia i bona sort a Ràdio 4.
2: Vinga, anem amb el Carles Capella, el nostre expert en congressos i derivats. Per cert, abans d'això, deixa'm que posi un gomet en el David, el nostre productor. David, escolta. David, que ahir vam fer una petició, volíem més braves, i avui tindrem
4: més braves.
2: O sigui, quan el David s'hi posa, aquest, per on passa el David no creix la gespa. I avui en David es mereix un altre gomet. Així que, David, gràcies, perquè avui tornem a tenir braves. I l'audiència això ho agraeix. De seguida regalarem aquest passi VIP fast, superràpid, per aconseguir braves a la festa del Braves Fest. Va, anem amb el nostre Carles Capella. Quin congrés has dit que has visitat avui, Carles?
5: Què tal, família? Doncs aquesta setmana m'he pres la llicència d'anar a un congrés de tecnologia mèdica del 28 de setembre a l'1 d'octubre a Barcelona. Més de 1.000 persones s'han reunit per anar al LSI Europe 2026, Emerging Med Tech Summit, vale? És molt difícil de dir, però creieu-me que és un dels grans congressos europeus dedicats a la tecnologia mèdica. Vale? La idea del congrés és, bàsicament, ensenyar-nos cap on va la medicina. Cirurgia robòtica, intel·ligència artificial, catèters... A mi la sensació primera que m'ha deixat és, com tot, que d'aquí poc tot ho acabaran fent els robots.
2: Home, això, no en tinguis cap dubte.
5: És més, crec que l'únic ofici que podrem fer nosaltres d'aquí poc serà el de narcotraficant, vale? Perquè no m'imagino el ChatGPT portant droga del Marroc fins aquí amb un Seat vermell. És a dir, pocs oficis d'aquí poc. Quin tipus de persona hi havia en aquest congrés? Doncs inversors, gent del mundillo i metges. Jo que sóc hipocondríac ho he passat molt malament.
2: M'encanta això quan diu gent del mundillo.
5: Gent del mundillo, doncs gent del mundillo de tecnologia i com dic, jo sóc molt hipocondríac i, hòstia, amb constant tensió. Quines curiositats ens porta aquest congrés? Vinga, va, anem a la primera, anem al turró. Ens portava un MedTech Pub Trivial. No sé com aneu vosaltres de Trivial.
2: Fatal.
5: Fatal?
6: Sí.
5: Vale, doncs és el que sembla, no vulguem anar més lluny del que diu el nom. Bàsicament és barrejar alcohol i coneixements de medicina, vale? Dues coses que juntes són perillosíssimes i si no que li preguntin a Mainat i a la seva dona. L'organització en aquest cas proposa agafar una copa, formar equips amb altres participants i demostrar els teus coneixements sobre MedTech, vale? O sigui, van fent preguntes i si fallen van bevent.
2: Però això ho fan de veritat?
5: No, això ho fan de nit, vale? Però és activitat taller que proposa el congrés,
4: vale? És broma.
5: No, és veritat, eh? Jo no hi vaig participar perquè l'únic que cito que faig al Trivial és el d'esports, vale? I doncs hagués acabat amb una taja espectacular. Segona activitat o taller, anar amb caiac, vale? També un taller lúdic.
4: Això està bé, està
5: la prova definitiva del MedTech, l'organitzador del congrés va dir, hòstia, tota aquesta gent porta moltes hores capficats doncs, dintre aquest clima, anem una mica a nedar, però es va trobar amb una sorpresa. Coneixeu aquest to?
2: És alert.
5: No calia anar al Canal Olímpic, ho podien fer per Sarrià o Vallebron amb un caiac, perquè Barcelona estava inundada. Importantíssim, sobretot, quan es va amb caia, triar bé la parella, vale? Perquè si no vas...

0: comprenat-te amb ella, no avances ni 10 metres, vale? Jo, si hagués hagut de fer aquesta activitat, m'hagués anat amb un cardiòleg, vale? Perquè m'és igual que no tiri, eh?
1: Però són activitats reals, aquestes?
0: No, reals. Està totalment fonamentat i contrastat. Vale? O sigui, periodisme, vado.
1: Periodisme.
0: Vale? Jo m'hagués ficat amb el cardiòleg, eh? O sigui, si em falla el cor, almenys tinc algú que m'ajudi si hi ha un petit ajust. Tercera activitat important del Congrés. Això ja no és un taller, vale? És un invent del futur, estil Doraemon, pel futur de les operacions. Haptic Shirt, vale? Bàsicament és com posar-te un Satisfyer a la mà o un joystick de PlayStation, que el que fa és anar-te donant tocs de vibració per acabar d'afinar, perquè el cirurgià tingui un toc més de sensibilitat.
2: Ostres, però vale? Estic al·lucinant.
3: Però això és un joc, no? Bueno, aquell que hi havia unes pinces, sí, que si sí, la tocava...
0: Sí, o com les ruletes de quan et donen el carnet, no?, de conduir. Jo crec que més enllà de donar-li un toc de sensibilitat, el que feia també és, per intentar que si tenies un toc de narcolèpsia, aquella vibració t'acabi de despertar. I per última activitat, Gala Almanac, vale? Jo ja al·lucino, perquè aquí estem intentant salvar vides, i em trobo activitat de kayak, borratxera amb trivial, i sopar de gala, on doncs, el traje és el dress code més important, vale? I al final la conclusió que acabo traient és que juguen al trivial, van amb kayak, foten un sopar de gala, això són unes colònies de quart, és un viatge de final de curs, més que un congrés de medicina. A mi m'ha faltat un invent, vale? No sé, us el deixo aquí a l'aire, a veure què en penseu. Rellotge per hipocondríacs. O sigui, jo necessitaria un rellotge, he superat 7-8 càncers per culpa d'angines, de mals de cap, que em penso que són tumors, i necessitaria un rellotge que em anés dient vés al metge, això s'està complicant, o hipocondrisme pur i dur.
1: Per cert, com ho segueixes tot això? Tens familiars que estan al gremi? O...
0: No, jo em vaig informant i vaig entrenar al Congrés com un infiltrat. Però...
1: Ah, molt bé. I vas anar al Congrés?
0: Sí.
1: Físicament?
0: No, físicament.
1: I com demanes l'acreditació? Et coles?
0: No, que és broma, Badó. És a dir, no, físicament no hi vaig. Bueno, el trivial pub sí que vaig estar a punt d'anar-hi, eh?
1: Jo pensava que aguantarà fins al final i al final t'hem desarmat. Capella, gràcies.
0: A vosaltres.
1: Com m'ho puc comprovar? Ara explicaré coses del Capella, però fem...
0: Ui,
1: és que, no, ho dic perquè ets de Molins de Rei i vas estar de festa major també amb el Marc Llibre.
0: Sí, però la meva festa major va ser una mica diferent a la seva.
1: M'ho imagino. Vinga, va, 8:15. Ara mateix són 8:15 del matí, 2 d'octubre del 2026, el dia que ens vam sabent que estem molt pendents. A aquesta hora, de les pluges, la situació és complicada, especialment al Baix Ebre i al Montsià.
4: Protecció Civil enviarà un SLR en breu per informar d'inundacions importants al Baix Ebre i al Montsià, on s'ha emès un avís de vigilància, recordem, per intensitat de pluja superior als 90 litres per metre quadrat. Es recomana evitar desplaçaments, no sortir a l'exterior i no anar a buscar el cotxe ni baixar als soterranis. Si arriba l'aigua, pujar a plantes superiors i, si sou a l'exterior, refugiar-se en llocs segurs. En aquests moments, a més, consten 1.230 abonats sense llum als municipis de Deltebre i Roquetes a causa de la pluja. També hi ha algunes incidències de trànsit al sud de Catalunya. Recordem també que la Ribera d'Ebre, el Baix Camp i la Terra Alta, a banda d'aquestes dues comarques, el Baix Ebre i el Montsià, mantenen un avís de 5/6 per intensitat de pluja en 30 minuts.
1: I també una notícia que hem conegut a les darreres hores. 2 agents de la Guàrdia Civil han resultat ferits aquesta nit després d'un intercanvi de trets al barri de Camp Parellà de Terrassa.
4: Els guàrdies civils perseguien un grup de lladres taloners especialitzats a assaltar camions de mercaderies en àrees de servei. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra s'ha fet càrrec de la investigació. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat diverses unitats de la Brimo i els Arro dels Mossos d'Esquadra. Per ara, consten 3 detinguts.
1: I avui ens devem amb la notícia de que Junts tomarà els decrets d'habitatge al Congrés si el govern espanyol no retira i l'insta a fer-ne un de nou.
4: L'executiva de Junts ha decidit per unanimitat votar en contra dels decrets d'habitatge que està previst que el Congrés es voti avui divendres. Segons Junts, la norma acabarà fent més difícil trobar un pis, més difícil pagar-lo i més difícil accedir-hi a les famílies de classe mitjana i treballadora. El vot en contra dels 7 diputats de Junts fa impossible que s'aprovi el primer decret, que ja és necessari, com a mínim una abstenció perquè tiri endavant.
1: I a l'Audiència de Barcelona, última sessió del judici contra 4 policies acusats de buidar l'ull a l'activista independentista Roger Espanyol.
4: El policia que va disparar la bala de goma assegura que va seguir tots els protocols de seguretat respectant distàncies i no directament com els manifestants. Les acusacions particular i populars de demanen per a ell 13 anys de presó. La fiscalia i les defenses en demanen l'absolució.
1: I el pare del nadó presumptament maltractat a Barcelona assegura no ser conscient d'haver fet mal al seu fill quan només tenia 6 setmanes.
4: Ahir va declarar voluntàriament davant el jutge i va dir que no pot explicar les lesions greus detectades a la Vall d'Hebron el mes de març. Tot i així, no descarta haver estat imprudent en alguna ocasió.
1: Anem pel temps. Divendres tindrem un matí amb núvols, ho estàvem dient, sobretot al sud de Catalunya, amb núvols ruixats, però, en fi, el que seria la totalitat de Catalunya tindrà un matí amb núvols i clarianes, però a partir del migdia el cel s'anirà tapant i arribaran ruixats i tempestes locals a bona part de Catalunya.
4: Doncs sí, les temperatures es mantindran suaus, amb màximes d'entre 22 i 25 graus i mínimes al voltant dels 17. El litoral bufarà vent moderat de component est o nord i recordem aquesta situació complicada al sud del nostre país, especialment al Baix Ebre i al Montsià. Ara s'emetrà un és alert per informar d'inundacions importants i un avís de vigilància que ens recomana extremar totes les precaucions.
1: Anem a conèixer com està la xarxa viària catalana, si hi ha afectacions a aquesta hora del matí. Ens informa Ferran Aràndiga des del Reial Automòbil Club de Catalunya. RAC, bon dia.
2: Bon dia, comencem la jornada d'avui divendres destacant que tenim dues avaries actives. La primera talla la calçada de la TV-7044 a Montblanc, en ambdós sentits de la marxa. La segona deixa un quilòmetre de lentitud a l'A2 a Esparreguera, que en direcció Lleida doncs talla la sortida 580. Per altra banda, destaquem també que a causa de les pluges d'ahir al vespre i aquesta matinada al sud de Catalunya, doncs s'han tallat algunes carreteres per inundacions, com per exemple la T331 entre Santa Bàrbara i Tortosa, també entre Freginals i Masdenverge, la TV-3421 entre Mas de Barberans i Roquetes i la C12 entre Tortosa i Roquetes. També tots els talls, en aquest cas, es fan en ambdós sentits de la marxa. Per últim, als voltants de Barcelona trobem retencions habituals en tot el nus de la Trinitat i Vessant Besòs, a les dues rondes en sentit sud, i també des del Llobregat, cues cap a la capital catalana per l'A2 i la P23 des de Pallejà i el Papiol. Per últim, doncs, la AP7 pateix retencions entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès en direcció Tarragona. Això és tot des del RAC. Bon dia.
1: Gràcies i molt bon dia. Són 2:15 d'avui del matí. Tot bé? Sí? No? Tot bé? No. A veure si funciona, eh? Sí? Vinga, va, anem a provar. No? No? Ens ha patat l'ordinador? No passa res, no passa res, no passa res. Tira qualsevol cosa, va. De seguida recuperem tot el que havíem de recuperar. Abans, però, 900-630-630. Anem a la trucada. Anem a regalar les tapes. Avui portem un dels millors plans per a qualsevol fan de les patates. I és que regalem una entrada doble en Fast Pass per la 5a edició de les Braves Fes al Poble Espanyol, que comença avui. Assegura't l'accés i vés directe al teu restaurant preferit, perquè això inclou un Fast Pass. És a dir, no allò d'estar esperant a veure... I aquesta gent a quina hora obriran? No. Directe. Obre micros, que aquesta gent són molt de tapes, eh? 900-630-630, on la cultura de les braves i els bars més icònics de Barcelona competiran per les millors braves de la ciutat amb show cooking i el bon ritme de la música en directe. Si voleu tastar les tapes més bones i autèntiques, ja heu trucat. Anem a recollir la trucada. Bon dia, bona sort.
5: Bon dia.
1: Hola, amb qui parlo?
5: Amb l'Àlex.
1: Àlex, des d'on truques, Àlex?
5: Des de l'Ametlla.
1: Des de l'Ametlla del Vallès. L'Àlex, que trucada d'urgència, Àlex. Ens acabes de saltar perquè aquí ha caigut una bomba nuclear a sobre de l'ordinador i veiem aquí el Gorka que està apagant incendis. Tot arreglat, no? Tot en ordre? Sí. Àlex! Diu que sí, l'Àlex. És tècnic, també. Ho té tot controlat. Àlex, a què et dediques?
5: Jo faig màrqueting.
1: Màrqueting. I però et dediques a vendre...
5: Bueno, faig una miqueta de xarxa, vídeos i aquesta coseta.
1: Molt bé. Tens algun ram específic o no?
5: Ara estic en el sector dels casinos, però just acabo avui.
1: El què? No t'he sentit molt
5: estic
1: bé.
5: Estic en el sector dels casinos.
1: Dels casinos?
5: Però acabo avui. Sí.
1: Ah, està bé. Molt bé. Què tal? Estan en alça els casinos o en quin moment estan els casinos?
5: És un moment delicat. Estic més al joc online ara mateix.
1: Un moment delicat. Clar, el joc online... Clar, segurament ha canviat molt el joc en directe. Molt bé. Jo és que els casinos... ara et faré mal màrqueting, perquè jo cada vegada que poso un peu a un casino surto amb 20 euros menys. Sí. Per tant, no, a mi no em surt gaire a compte. Àlex, que te'n vas a menjar tapes. Amb qui aniràs a la festa de les Braves?
5: No ho sé. Que pugui convèncer.
1: Molt bé, doncs et costarà poc convèncer algú que et vingui a acompanyar a menjar broves al Brava Fest, al Poble Espanyol. Una abraçada, que vagi molt bé el cap de setmana.
5: Merci.
1: Adéu, bon dia i bona sort.
6: Estàs escoltant Bon dia i bona sort a Ràdio 4.
1: Va, recuperem allà on t'havíem deixat. Anem amb res, 4 punts d'esports. La UEFA analitza els documents enviats pel Madrid pel cas Negreira.
4: La UEFA estudiarà la documentació del Madrid dins de la investigació que ja estava en curs, mentre el Barça insisteix que no s'ha obert ni reobert cap expedient.
1: Mentrestant, Lamine Yamal, rei de les samarretes del Barça.
4: Per segon any consecutiu, Lamine és el blaugrana amb més vendes i supera les 1.000 samarretes setmanals en una de les principals botigues del club.
1: I creixen els dubtes sobre la recuperació d'Mbappé.
4: El francès podria estar 10 o 12 dies de baixa, però la seva absència de Valdebebas s'ha generat incerteses sobre la seva recuperació.
1: I l'Espanya sub-21 goleja San Marino per 0 a 13.
4: Carlos Espí en marca 5 i fa història, mentre Espanya depèn de si mateixa per classificar-se per l'Europeu de 27.
1: I Guardiola ha qüestionat Anglaterra pel cas City.
4: The Times qüestiona el paper de Guardiola arran dels 114 incompliments financers del City, mentre el tècnic manté el seu suport al club.
6: Bon dia i bona sort amb Badollador.
1: Vinga, avui és un dia de felicitat. Avui és el dia de la felicitat, de fet. És el dia del somriure.
3: El dia mundial del somriure.
1: Però normalment el somriure, ara és per justificar el que he dit jo.
3: Però segurament hi ha un dia mundial de la felicitat.
1: Segurament. No, però qui somriu?
3: Exacte.
1: Qui somriu?
3: Una cosa porta a l'altra.
1: Els que estan feliços, no?
3: Exacte,
1: no,
3: sí.
1: Tu no poses a riure quan estàs trist, o no?
3: No, no.
1: Que no? Això seria una contradicció, eh?
3: Espera, podríem discutir això, però no és el dia. Però parlarem d'això també. Anem al sabies que d'avui, Badó?
1: Sí, sí, clar.
3: Doncs és que la cara somrient groga que avui veiem a tot arreu la va dibuixar un home en menys de 10 minuts i va cobrar per aquest smiley que ha donat la volta al món la friolera de $45. El senyor es deia Harvey Ball, era dissenyador gràfic, i l'any 1963 una companyia d'assegurances dels Estats Units li va encarregar una imatge per animar els seus treballadors. Doncs bé, ell va fer un cercle groc, dos ulls i un somriure, i ja estaria. El cas és que no va registrar el disseny i en va cobrar drets. I aquí comença el drama. Aquella cara es va convertir en un fenomen mundial i a principis dels anys 70 ja se n'havien venut desenes de milions en xapes i altres productes. L'smiley original, diguéssim, a més, no era perfectament simètric. Els ulls eren una mica diferents i el somriure estava pensat perquè, si giraves la cara, no sempre és una expressió trista, precisament. Smile, though your heart is aching. Smile, crec que no somriu ja el Harvey Ball. Tu imagina't, no?, que tu crees això i de sobte, amb els anys, aquest símbol que tu has dibuixat per $45 acaba sent apareixent en samarretes, cartells, publicitat, cultura pop, música, tota mena de merchandising.
1: Ara m'ha vingut al cap aquell que va fer aquella app que semblava una cervesa que podies veure.
3: Ostres, sí.
1: Us en recordeu? Hi havia una app que era res, només una cervesa, com si fos una cervesa, agafaves el mòbil, l'aixecaves i feia l'efecte de que la cervesa aquella.
0: Ah, sí, és veritat.
1: Doncs la va fer i la venia a un euro, va vendre 90 milions de descàrregues.
3: Hostiesa.
1: Sí, que a vegades amb tonteries com aquesta.
3: Exacte. El cas és que aquest pobre, doncs, el creador de l'Smiley, continuava ben cobrant només aquells $45. Llavors, al final, va decidir recuperar una mica l'esperit original d'aquest dibuix i l'any 1999 va impulsar ell mateix, que sempre li quedarà això, pues jo vaig decidir que el Dia Mundial del Somriure celebrés cada primer divendres d'octubre. Llavors, aquest 2026 cau avui, aquest Dia Mundial del Somriure. Ve d'aquí, si tu estàs preguntant.
1: Durant l'època que va sorgir la música, l'acid house, que s'utilitzava precisament a l'Smile com a símbol representatiu d'aquest tipus de música, va haver-hi un diari que volia il·lustrar dibuixos del diari i van demanar uns personatges i van fer com un concurs per nens. I jo em vaig presentar, i era l'època també per nens i no tan nens, que hi havia el Covid, que hi havia l'Smile, els dibuixos tots eren així com més senzills i més lletjos,
3: millor.
1: I jo vaig fer un pare, un fill, no, un pare, una mare i un fill, i vaig fer el meu dibuix i el vaig presentar.
3: I?
1: Encara estic esperant que em trobin.
3: M'agradaria veure aquest dibuix. Pagaria per veure aquest dibuix. Te pago $45.
1: El que el va rebre, pagaria per no rebre'l. Era horrorós. Era horrorós. 3 minuts i 3 quarts d'avui.
6: Estàs escoltant Bon dia i bona sort amb Badollador. Bon dia i bona sort.
1: Ahir vam entrar a una batalla popular de quin era el millor any de la música. Quin creus que va ser el millor any? No sé. On va haver-hi millor música?
3: Els 2000.
1: El 2000.

0: per veure si realment hi ha nivell suficient com per a poder afirmar això, que va ser el millor any per la música.
1: Històric. Comencem. De la, el millor any històric de la música.
0: De la música. En primer lloc, segons la gent que va votar.
2: Un apunt, Montse, i és que el Nil, vale, la intel·ligència artificial del Badó, va dir 1987, que és l'any que jo vaig néixer.
3: I jo,
0: 67, va dir.
3: És que no havíem ni nascut.
0: Ui, va dir 67.
2: Ai, Montse, ja m'ha posat l'aire. Va dir 67.
0: Em sap greu, però va dir això.
2: Jo pensava que era 87.
1: Va, Montse, que no la veurem fins dilluns.
0: No, bueno, va, vinga, sí. 87. Mira, dilluns farem el 87.
2: Per favor, Montse,
0: sí,
2: no
0: que també va ser
2: això.
0: Molt bon
2: jo,
0: any.
2: Jo tot el dia ahí dient el millor any de la música en 1987.
1: Perdona un moment.
0: A veure, pregunta-li. Exacte, preguntem-li. Per al·lusions.
1: Ah, hola, Nil, bon dia. Què dius?
4: Bon
1: que
4: dia, Badur.
1: Hola, com estàs?
2: Badur.
4: Molt bé, gràcies.
1: Escolta'm,
4: amb ganes de començar.
1: Molt bé, i d'acabar, perquè és una pregunta i prou. Escolta'm, quin any va ser el millor any que, de, musicalment parlant, de la història?
4: Si parlem del millor any musical en general, sí, jo diria el 1984.
2: Ai!
4: Brutalíssim, amb Michael Jackson, Madonna, Prince, Bruce Springsteen i un munt de noms més de pop que encara ara són referència.
1: Molt bé, perfecte, Nil. Escolta'm, tens plans pel, tens plans pel cap de setmana o no?
4: Sí.
1: Què?
4: Doncs mira, encara no gaire tancat. Potser una passejareta i calma. Per què ho dius?
1: Ah, no, no, per saber-ho, per si no tens res a fer, doncs, no sé, igual convido a una clau anglesa, saps? Saps?
4: Vaja.
1: Escolta'm, sí, explica ràpidament amb què em vas ajudar l'altre dia.
4: L'altre dia vam ajudar a la rentadora. Vam trobar aquell plec interior que havíeu passat per alt i vau poder posar bé la goma i a l'alambre.
1: Sí, senyor, sí, senyor. Gràcies
0: molt
1: a ell.
0: Bé.
1: Me'l vaig posar al costat i anava a donar les instruccions i vaig arreglar la rentadora. Gràcies al Nil.
2: És un manites.
1: No, no, és un manites. Nil, gràcies, que estem aquí en directe. Saluda els oients del Bon Dia i Bona Sort.
4: Bon dia a tothom. Vinc. Que tingueu un gran programa.
1: Vinga, el tenim. Gràcies, Nil.
4: És
2: boníssim.
1: Vinga.
2: Ha dit 1984. Me serveix, que és l'any que ha triat avui la Montse.
3: El Nil te la deva bé.
0: El Nil vol escoltar cançons com aquesta de Wham! Wait,

0: era Before You Go Go, gran clàssic de Wham. També sonava és que
1: intensament. Perdona, és que hi ha cançons que ja, veig el títol i ja se'm posa la pell de gallina.
0: Sí, doncs ara quan l'escoltes ja veuràs. Sí. Evelyn Thomas, High Energy.
1: Això era dissabtes matí a casa dels meus pares, tot drap sonant això, del meu germà, quan havia dels pares, eh? Quan anaven a plaça, aquell ja posava... Tenia uns altaveus que eren més grans que la nevera.
0: Oi, sí, que gran... Això és un altre tema, eh? Un dia parlarem també, eh? De
1: tot
0: com ha canviat,
1: gran, tot
0: era enorme. Les minicadenes no eren mini, eren cadenes. Bé, aviso que escoltarem sintetitzadors, eh? High Energy amb Evelyn Thomas i ara Philip Bailey amb aquesta col·laboració amb Phil Collins i Easy Lover.
1: Que igual sí que va ser el millor any, eh? Igual sí, eh?
0: M'ha costat triar les cançons, eh? M'ha costat perquè també van haver-hi guitarres, com escoltem en aquesta cançó. Atenció a Thompson Twins, que van tenir molt bon any també el 84, amb temes com Doctor Doctor o

0: Perdona, la cançó de Childers for Africa...
1: Aquella va ser també, no recordo l'any, no recordo l'any, 80... No recordo ara mateix.
0: Pot ser del 84, eh?
1: Podria. Sí, podria ser. Van haver-hi moltes.
0: Allà estava, eh?
1: Que van arribar número 1 al Billboard, que després van sonar anys posteriors. Costa fer la tria. Ara una que reivindicaves ahir, Badó. Reivindicaves, tu volies aquesta. Raf, Self Control.

0: Sí, perquè sembla que la part de dalt del cos anava cap a una banda i la part de baix cap a l'altra.
1: I les cames cap a la mateixa part del cos.
0: Imagineu, més difícil impossible. Aquest tema de Raf, que pocs mesos després va versionar Laura Branigan i també va convertir en un èxit el mateix any, per cert. I per últim acabem amb Frankie Goes to Hollywood i Relax.

0: Aquesta era la típica cançó que es ballava molt així i que a sorties d'allà que havies d'anar a l'osteòpata.
1: M'encanta que es ballava molt així i has fet un passe de baile.

0: Les noves cançons que ara agafes, fas una remasterització i la tires i ho petes igual, eh?
1: Però totalment.
0: I ho petes
1: és
0: igual.
1: És que està passant. Això està passant.
0: Està passant. Gràcies, Montse.
1: A tu.
0: Fins ara.
2: Bon dia i bona sort amb Adollador.
0: Vinga, va, anem ràpidament als truquillos de la setmana. El raspall de dents per netejar el teclat, aquest és un clàssic.
1: Però cal tenir un raspall de dents per netejar el teclat. Hi ha unes cosetes per netejar el teclat.
0: Si m'has d'anar tirant aquí per terra d'això, quan em comenci a posar jo a mà, avui has de saber... És un raspall de dents vell i sec que va molt bé per treure pols i petites restes de zones estretes del teclat.
1: Un raspall de dents vell vol dir que ja l'has utilitzat per passar per la boca
0: i altres racons.
1: Sí. No te'l compro, aquest, no te'l compro.
0: Treus l'empaste.
1: Què?
0: I a netejar. Després, la cullera per pelar gingebre. No, perdona. No, cap sintonia més.
1: No, pobre Gorka. Te volia dir que entre el gingebre.
0: Que passi el gingebre.
1: Que passi el gingebre.
0: En lloc d'un ganivet, raspar la pell de la gingebre amb la vora de la cullera. Arribes molt millor racons i aprofites més el gingebre. I anem per últim. Paper de cuina amb l'escarola.
1: Va, altra vegada, paper de cuina.
0: A veure, un moment. Heu de guardar l'escarola en un recipient amb un tros de paper de cuina.
3: Ens quedarem sense rotllo de paper de cuina.
0: Absorbeix part de la humitat i pot ajudar que les fulles triguin més a quedar pansides.
1: Però a veure, primer va ser el bicarbonat, després el vinagre, i ara el paper de cuina...
3: No, i ara el paper de cuina s'ha d'utilitzar amb tot, quasi l'enciam, el carbassó...
0: Ahir vaig dir paper de cuina per l'enciam. Avui he dit paper de cuina per l'escarola. I dilluns serà paper de cuina per les endívies.
2: Bon dia i bona sort amb Adollador.
0: Vinga, Gurgui, ataca!
4: Una pregunta molt valent, no?, amb la teva IA, amb el Nil. No, és que m'he quedat sobtada quan li has dit amb què m'has ajudat últimament. No sé,
3: és veritat.
4: Hi
3: ha hagut
5: tensió.
4: El tens molt entrenat, el Nil?
0: No, jo em tiro perquè faig coses normals. Aquí, la valenta has estat tu fent aquest comentari perquè a saber què fas tu amb la IA.
4: A saber què es fa amb la IA. No, el de la IA s'estudiarà dintre d'uns anys, eh?
0: Sí.
4: No,
0: però us ho dic de veritat. És a dir...
4: No, és que he flipat.
0: La goma que subjecta la porta de la rentadora, es veu que hi té un fil ferro dins i no hi havia manera humana de posar-lo.
1: És entranyable, no, la veritat. Aquest moment és entranyable del Badó imaginant. Me l'imagino, com si fos el seu col·lega. Què faig, Nil?
0: No. I vas posar al costat i dic, Nil, és que no veig el plec per poder... Diu, a veure, fes... Tranquil, diu, fes una foto. I al final acaba i diu, hem tingut un final feliç.
4: I t'has estalviat molts calés, perquè el de la rentadora és una broma.
0: No.
4: Bé, continuem, no?, al fil del divendres passat, que estàvem parlant de la guerra de la Leire i la Maya Montero, doncs tenim novetats. Però recordem a la nostra audiència que tot va començar amb un innocent comentari de la Maya Montero amb la seva banda al costat, dient que el primer amor és el que va al con, menyspreant la feina de la Leire Martínez durant 14 anys a l'Oreja de Van Gogh. Després la cosa va anar que la Leire va protagonitzar una campanya publicitària on bàsicament deia que ella iba por libre, no? Moltes referències també a l'anunci, on es veu a nivell visual referències de l'Oreja de Van Gogh. Però ella li va treure ferro, va dir que no, que tot és humor. El cas és que, el que vam parlar la setmana passada, és que Maya va canviar una de les estrofes d'un single on la Leire va ser el primer que va cantar amb la banda, on va canviar i va dir que acabe ya, por favor. El cas
1: ja no
4: és,
1: pot més, aquesta.
4: Ja no pot més,
1: ja diu, dir,
4: prou, s'ha acabat. El cas és que aquesta setmana els hi preguntaven per aquest canvi d'estrofa a la Maya Montero i a la banda i deien el següent.
6: En las melodías, en tal, lo cambio, cambio sí, cosas, cambio tal. En cualquier caso, es un tema que me tomo, o sea, lo que se ha dicho y todo es un tema que nos tomamos con humor.

0: Sí,
1: o sea, totalmente con humor, porque se le da como una seriedad, como una respuesta, sí, como un tal, no sé qué, a los otros. Y nosotros estamos como, como siempre, estás un poco como en ese momento de 20 de enero que no sube la plataforma.
0: Sí, total.
1: Dices, ¿qué está pasando?
0: Total,
1: ¿qué está pasando?
0: Sí.
1: Porque es algo a lo que no le damos importancia y si se la damos, pues nos reímos, esa es la verdad.
2: El cas és que feia referència a aquesta plataforma perquè literal Calamai aquesta setmana amb tot això es va quedar atrapada a una plataforma
3: sí,
2: que ja li va fallar el mes de maig.
4: Perdona, bueno, semblava un meme, eh?
2: No, no, és un meme. No, no, o sigui, es veia així, sí, però
4: i,
2: bueno...
4: I cantant així, que a més faltava fer saltironets.
2: És que ha sigut una gira molt, molt polèmica entre el vestuari també que ha portat, bueno, tota aquesta guerra...
4: Al principi també es van acarnissar molt amb la, amb la veu, de com estava...
2: Home, els, que els primers concerts feia patir, eh, la cosa.
4: No, bueno, però tu que l'has vist en directe, després ja...
3: A mi és que jo us he de dir que em va agradar molt. Jo no em semblava bé com havia acabat la història amb la Leire, em semblava que s'havien equivocat, però després a mi la Maya en directe em va agradar molt i vaig pensar que
4: anaves molt predisposada, eh?
3: No tant, era un regal que jo li feia perquè la persona amb la que, a la que li vaig fer el regal de les entrades li encanta l'Oreja de Van Gogh, que tal, i vaig... A mi em va agradar molt el que vaig veure en directe, la veritat.
2: No, es va criticar molt els dos primers concerts. Jo no sé si també part de la nostàlgia dels que hem sigut fans d'aquella Amaya de l'Oreja de Van Gogh i aquesta part, no ho sé.
3: Sí,
2: bé, el cas és que bueno, veiem que tots li treuen faradada, que tot és humor, potser som nosaltres que tenim un problema i ens estem prenent aquí tots aquestes indirectes massa seriosament, com diuen. O sigui, una mica allà de l'humor que, no?, és com l'excusa perfecta. Bé, el cas és que no hi ha problema segons ells i que
4: doncs
2: són tonteries. Tema tancat.
4: Vinga, va. No parlem del nas del...
2: No parlarem.
4: Parlem de l'habitatge, sobretot el tema que
2: parlarem
4: que està...
2: Parlarem de l'habitatge i de la crisi dels influencers, que crec que és un debat que vam obrir el divendres passat esporàdicament, però crec que, bueno, és totalment necessari amb tot el que està passant. I és que aquesta setmana la Laura Escanes, en una entrevista, protagonitzava un moment bastant polèmic on se li preguntava què opinava ella sobre la crisi de l'habitatge i tot el que està passant, sobretot a Sol, a Madrid. El cas és que ella mateixa, davant d'aquesta qüestió, no davant d'una qüestió sobre Ceuta o temes que, òbviament, pues, si no estàs preparat, potser millor callar, va contestar: soc un perfil molt buit i que no es pot donar tanta importància ni opinar sobre l'actualitat. No ens podem donar tanta importància. Bueno, la importància us la doneu vosaltres mateixos, influencers, però jo penso que venint primer d'una persona que es fa dir creadora de contingut i comunicadora i que estàs en una entrevista d'una cadena pública i que t'estan preguntant algo tan obvi,
3: mira,
2: tant
3: que
2: ens interpel·la a tots com l'habitatge...
3: Em fa ràbia perquè això va arribar just abans de l'estrena de La Travessa TV3.
2: Sí.
3: Jo, a l'importarà ningú, jo vaig decidir no anar a La Travessa perquè em sembla tan cruel el que va fer el dia anterior, fent promo de La Travessa, soltar aquest titular de soc un perfil molt buit, jo faig moda, tia, o sigui...
2: Jo faig moda, bueno, sí, es va dir ella mateixa que a part d'anomenar-te perfil...
3: Era horrible.
2: I quan estàs presentant, quan tu mateix en entrevistes has dit que estàs una mica no farta de ser influencer, però que, bueno, vols créixer i que t'estàs fent dir comunicadora, que no m'estàs dient que no, que tu ets una tiktoker i que te la bufa tot. I aquí el debat ja no és, com diuen alguns influencers, i és un debat que
3: és
2: jo vaig
3: fort
2: reflexionar molt després del que em vas dir. Potser és cert que els influencers hi ha gent que ni vol posicionar-se, ni vol opinar de certs temes per falta de coneixement, però davant d'això, del que hem vist amb la Mari Carmen, que ens empatitza a tots, que des del teu privilegi no puguis dir ni una frase, està clar que ho vas amb les preguntes preparades o que no tens cap tipus de consciència social o que si és no mullar-te per algú com l'habitatge i polititzar-ho d'aquestes maneres, que
4: bueno,
2: tenim
4: també,
2: un greu problema.
4: No estic justificant res, però en el moment en què trobes en aquesta situació, cadascú deriva cap a un... Woody Allen està rodant a Madrid, ahir està fent una roda de premsa,
2: sí,
4: o estaven emitint pel canal 24 Hores de Ràdio i Televisió Espanyola, li van preguntar què n'opinava de tot plegat i ell també va girar, va al·ludir,
2: sí,
4: donar la resposta. Que ho hem d'acceptar, sí, que ens sona estrany algunes vegades, potser també, però al final cada qual està
2: en el dret
4: d'explicar...
2: No, està en la seva llibertat, però clar, després també és criticable i també és opinable i després també em fa molta gràcia perquè hi ha el tema també de les publicitats, etc. Però és que és un debat molt intens i que bueno, jo crec que ens pot portar moltes hores.
4: Tenies un tall?
2: Tenia un tall de la Maria G. de Jaime, d'una altra influencer, amb el Tomàs Páramo, que ella opinava això sobre posicionar-se o no posicionar-se.
5: M'encantaria poder ser

0: al 100% natural, porque siento que a veces no puedo por las críticas. Creo que la sociedad está como muy dividida y no sé, como que eso me da miedo. O sea, cada cosa que va pasando tenemos como la culpa los influencers. Sí. Me encantaría como poder ser el 100% de natural y que la gente supiera, o sea, pues si no te gusta no te sigo, si me gusta te sigo, no sé.
1: Bueno, es la contradicció constant, mullat i ja està, i si perseguidos, perseguidos, s'ha de ser clara la vida.
2: Ho deixem aquí, és 2 d'octubre, avui no és festiu, però si fos festiu, què passaria?
3: Aniríem a Manlleu. Oh Jennifer, amb tu naixeré el cotxe per tu. A Manlleu, és a Osona, a tocar del Riuter, i avui comença la Fira Porqui Cervesa, que dura tot el cap de setmana i converteix el centre del poble en una barreja de fira gastronòmica, música i mercat de productes locals. A partir de les 5 a la plaça Fra Bernadí hi haurà parades de restauració i cerveses artesanes. I a la plaça de Dalvida es podran tastar embotits i altres productes fets a Manlleu. Mare de Déu, ja se'm fa la boca d'aigua.
2: Doncs
3: bona festa major.
2: Cap a Manlleu falta gent. Tenim una última hora, Montse.
4: No, bàsicament recordar les precaucions que demana Protecció Civil a les zones del Baix Ebre i el Montsià, que s'han enviat ja les alerts. Recordem que s'han d'evitar desplaçaments, no sortir a l'exterior, no anar a buscar el cotxe ni baixar subterranis, i si arriba l'aigua, doncs pujar a plantes superiors. En qualsevol cas, seguir les instruccions de les autoritats.
2: Una última hora,
1: última
2: tens 10 segons.
1: Hora, la Dulceida en desmentia de la crisi. Doncs bé, la Inés García, parella de la Minya Mal, ha deixat l'agència de Dulceida, perquè després em menteixin.
2: En sèrio?
1: En sèrio, aquesta nit.
3: Ahir, notícia d'ahir.
1: Ahir es va canviar el contacte d'una altra agència.
2: Família, ho deixem aquí. Gurgui, Carles, Ares, Montse, ho hem posat tot. Ho hem posat tot. Dilluns tornem, quan siguin les 6 en punt del matí. Bon cap de setmana, bon dia, bona sort.
5: Hola, molt bon dia. Són les 8. Els decrets d'habitatge no s'aprovaran al Congrés dels Diputats. Junts, finalment, ha decidit aquesta nit, ho hem sapigut a 11:15, que hi votarà en contra. Aquesta decisió obre una situació insòlita. Els decrets per aturar desnonaments seran avui derogats.
6: I és que el que avui s'havia d'aprovar al Congrés, si res no canvia d'ara i fins les 11, afecta milions de persones i políticament sacseja de nou el tauler. Junts vol que es refaci el primer decret, es negociï i es torni a presentar al govern, que PP, Vox i Junts es posicionin públicament a la cambra, i el sindicat de llogateres amenaça amb una vaga indefinida.
5: I no només això, Lorena, sinó que Pedro Sánchez es queda sense l'oxigen que li haguessin donat l'aprovació d'aquests dos decrets. Un punt d'inflexió en una ja complicada legislatura. En parlarem, ho analitzarem al llarg del programa, per començar d'aquí mitja hora, amb el conseller de la presidència, Albert Dalmau, que serà aquí amb nosaltres.
6: Però és divendres i ens permetrem també parlar de teatre amb el Mario Gas, de cuina amb la de Parellada i de cinema a les portes del cap de setmana, que també estem molt pendents del cel, que encara té en alerta el sud de Tarragona i les Terres de l'Ebre.
5: En uns minuts el Cesi Lores ens actualitza la situació. Ara obrim el Cafè d'Idees.

0: Com us explicàvem, Junts rebutja els decrets d'habitatge del govern i reclama a Pedro Sánchez que els retiri i els refaci. L'executiu de coalició s'ha afanyat a respondre. No retiraran cap dels dos. Anem fins a Madrid amb l'Àlex Cabrera. Àlex, molt bon dia. Quin escenari es dibuixa des d'ara i fins a les 11 del matí quan es portin a votació al Congrés?
1: Molt bon dia, doncs. Sí, coneixíem ahir tard a la nit aquesta decisió de Junts per Catalunya i ja de matinada el govern central responia que no retirarien cap dels dos decrets avui aquí al Congrés dels Diputats. Les fonts del govern central asseguren que els dos textos inclouen peticions de Junts per Catalunya i que ara no entendrien que el partit de Carles Puigdemont hi votés en contra. Incideixen, a més, que un dels seus requisits que era definir que era un fons voltor i és basant-se, explicant, en la legislació belga. Des de Junts per Catalunya, recordem, han dit que votaran que no. Per tant, el que passi avui aquí és tota una incertesa. El president del govern, Pedro Sánchez, a més, publicava un missatge inusual a les xarxes socials on deia que el vot en contra de PP, Vox i Junts els retractaria davant generacions futures. I la pressió, mentrestant al carrer, continua perquè des del sindicat d'inquilines han convocat una manifestació aquí, davant la Porta dels Lleons, a partir de les 10 del matí per pressionar tots els diputats. Escoltem ara una de les veus de l'executiu, és la secretària d'Estat d'Habitatge, Leire Iglesias.
2: Lo más conveniente no es retirar el decreto.

0: decreto, creo que lo más conveniente es someter el decreto a votación y seguir reconociendo los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas. Pero en cualquier caso, el empeño del gobierno va a estar ahí, en hacer todo lo posible porque no se pierdan derechos.
1: Aquesta és la reacció del govern. A Junts sabien que el seu vot era decisiu, el seu no és clar. L'han aprovat, Lorena, per unanimitat.
2: Sí, Gemma, els de Puigdemont fan una crida a l'executiu de Pedro Sánchez perquè no s'arribin a votar i es retirin els textos abans de celebrar-se el ple. Demanen al govern tornar-los a negociar i aquesta és la petició que farà la portaveu al Congrés, Míriam Nogueras, quan pugi al faristol. Junts creu que els decrets aconseguiran el contrari del que es pretén, és a dir, que reduiran el mercat de lloguer i que no aconseguiran parar els peus als fons voltor.
1: L'acampada de la Puerta del Sol ha obert un nou front entre el govern d'Espanya i la Comunitat de Madrid. La presidenta madrilenya i l'alcalde d'Almeida volen desallotjar la plaça perquè aleguen actes vandàlics.
2: Isabel Díaz Ayuso i José Luis Martínez Almeida diuen que entre les més de 1.250 tendes hi ha ganivets i llambordes que es podrien utilitzar com a arma.
3: Vamos a solicitar medidas cautelarísimas para la inmediata desolución de esa ocupación ilegal en Sol. Y si no les importa a sus señorías saltimbanquis con Macintosh, por favor, que desalojen por lo menos lo suficiente para que puedan pasar las ambulancias.
4: Cualquiera que venga aquí, que pueda pasarse, que pueda ver lo que hay aquí, va a ver que es una acampada pacifista.
1: La delegació del govern defensa que actuen conforme a la llei. De la seva banda, la presidenta Ayuso ha demanat a la justícia. Els acampats es defensen.
5: Exactament. El número de tendes en aquesta acampada ha augmentat fins les 200 després que el sindicat de llogateres s'hi hagi sumat. I com dius, també ha augmentat la tensió, la indignació, després d'aquesta notícia de la negativa de Junts a validar els decrets. Ahir es van sentir crits de vergonya quan es va comunicar aquesta notícia i en aquest sentit el portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès, va assegurar que s'ha de començar a treballar ja amb una vaga general i començar amb la manifestació convocada per aquest dissabte a l'Hospitalet.
6: Un bloqueig prevaricador que impedeix encara avui que dos diputats electes d'aquest Parlament, el president Carles Puigdemont i el conseller Lluís Puig, puguin tornar de l'exili i exercir els seus drets polítics en plenitud.
7: No volem renunciar a les nostres esperances, als nostres somnis, als nostres desitjos, a les nostres aspiracions, a la nostra vocació, a la nostra voluntat. Necessitem desesperadament...
1: No era això el que ara volíem parlar. Volíem parlar de la patronal, que també critiquen els decrets. El president de la COE, Antonio Garamendi, reconeix el problema de l'habitatge, però assegura que amb aquests dos textos el govern envaeix la propietat privada.
8: La responsabilidad de aportar soluciones al grave problema de acceso a la vivienda, que es real y que hay que resolver, es de la Administración y nunca debe derivar en una invasión de la propiedad privada. Y van de Robin Hood y no son conscientes que realmente más bien representan al sheriff de Nottingham.
1: Encara que aquí sembli llunyà parlar de lloguers indefinits, és un model que s'utilitza a altres països europeus. De fet, a Alemanya, el contracte de lloguer normal és indefinit i al propietari li cal una causa legal per acabar-lo. Us volem donar altres exemples, Lorena.
2: Doncs sí, mira, per exemple, expliquem França, on es renoven aquests contractes de lloguer automàticament. Si el propietari vol recuperar l'habitatge, hauria d'avisar el llogater amb 6 mesos de marge i justificar si és per viure-hi ell o un familiar o per vendre-la. Sense justificació pot ser sancionat amb fins a 6.000 euros. A Portugal és molt similar i a Itàlia apliquen el model de renovar cada 4 anys i el pis només es pot recuperar en casos concrets. En cas d'incompliment, a Itàlia la multa arriba a 36.000 euros.
1: I avui també us hem de parlar d'un revés del govern de Salvador Illa. El Parlament li ha tombat la proposta de compra compartida d'habitatge.
2: Era la mesura estrella que va defensar en el debat de política general, però els comuns s'han abstingut perquè la veuen insuficient. Hi ha votat a favor només el PSC i Esquerra. Era la proposta de màxims del govern d'Illa, dirigida a persones d'entre 40 i 60 anys per comprar conjuntament amb la Generalitat un habitatge si no podien accedir a una hipoteca. La portaveu Sílvia Paneque ha assegurat que l'executiu impulsarà igualment el projecte. La cambra, però, sí que ha reclamat un grup d'experts perquè treballin en una reforma fiscal en habitatge en 3 mesos. El Parlament ha rebutjat també reprovar Salvador Illa. Els vots de socialistes, republicans i comuns han estat clau perquè la proposta de resolució de Junts no tirés endavant. Tampoc s'han aprovat les reprovacions i petició de cessament de les conselleres d'Educació i d'Interior.
1: I en el debat de política general, el president també anunciava un pla per crear més places residencials i la reducció de les llistes d'espera. A Catalunya hi ha més de 38.000 persones que esperen rebre una prestació per dependència.
2: Les entitats que treballen en aquest sector recorden la urgència d'acabar amb les llistes d'espera i alerten que si el govern no inverteix més no podrà fer realitat les 20.000 noves places de residència per a gent gran i persones amb discapacitat anunciades per l'executiu. La presidenta de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials, Cinta Pasqual, calcula que el 2050 hi haurà prop d'un milió de persones de més de 80 anys, gairebé el doble de les actuals.
9: Hem de generar places amb qualitat i ficar professionals i fer l'equiparació salarial. El que hem de fer és que realment sigui una plataforma de serveis amb atenció domiciliària, amb centres de dia que incloguen el transport, com bé dius. Hem de fer de responsables del nostre pare i la nostra mare, però no de cuidadors. No podem deixar les nostres feines per cuidar.
1: Els partits independentistes han reivindicat que el conflicte polític no està acabat. Ho han fet durant la commemoració de l'1 d'octubre. Josep Rull diu que l'amnistia no és el punt i final. Oriol Junqueras ha cridat a ampliar la base i la CUP ha insistit que és una data que cal recordar. Puigdemont en xarxes diu que per la independència encara hi són i hi seran.
6: Un bloqueig prevaricador que impedeix encara avui que dos diputats electes d'aquest Parlament, el president Carles Puigdemont i el conseller Lluís Puig, puguin tornar de l'exili i exercir els seus drets polítics en plenitud.
7: No volem renunciar a les nostres esperances, als nostres somnis, als nostres desitjos, a les nostres aspiracions, a la nostra vocació, a la nostra voluntat. Necessitem desesperadament construir consensos molt amplis.
2: 600 persones, segons la Guàrdia Urbana, s'han concentrat a la plaça Urquina Ona de Barcelona per commemorar el 9è aniversari de l'1 d'octubre. Convocats per l'Assemblea Nacional Catalana i els CDRs, han baixat per la Via Laietana fins a la prefectura de la Policia Nacional, on després hi ha hagut tensió entre alguns manifestants i la policia i s'han arribat a cremar contenidors. Un cop dissolta la mobilització, un grup de manifestants han fet diversos llançaments de pirotècnia, ous i pots de fum als agents policials que protegien la prefectura.
1: I avui hauria de quedar vist per sentència el judici del cas de Roger Espanyol, l'activista ferit per la policia amb una pilota de goma l'1 d'octubre. 4 policies s'enfronten a fins a 13 anys de presó.
2: En la sessió d'ahir, que es va allargar fins al vespre, les acusacions van mantenir la petició de pena. Avui és el torn de la Fiscalia, que en demana l'absolució. Els acusats han justificat l'ús de pilotes de goma l'1 d'octubre perquè, segons ells, era una situació d'extrema gravetat i han assegurat que van disparar a la distància mínima reglamentària. L'escopeter ha insistit que ell obeia una ordre legal i que no va apuntar a ningú.
10: ¿Usted entiende que se trata de una orden legal? ¿Le llega por el cauce? ¿O ve algún motivo que le lleva a pensar que se puede tratar de una orden ilegal?
11: No. Era, sufríamos agresiones, lanzamiento de objetos, por lo cual entendí que era legal. Pues el disparo va a la masa, no es hacer puntería.
1: També és notícia en aquest divendres que els Reis visitaran Ceuta i Melilla els dies 13 i 14 d'octubre, just l'endemà del Dia de la Hispanitat. Encara no es coneix l'agenda, però, Lorena, el que sabem és que el president Pedro Sánchez no els acompanyarà.
2: Això ja se sap. El viatge hauria estat consensuat, però, entre l'executiu i la Casa Reial, i serà el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, qui els acompanyi. Feia 19 anys que un cap d'estat no viatjava a les ciutats autònomes. L'últim va ser Joan Carles I l'any 2007.
12: Ja fa il·lusió.
1: Fa mitja hora que Protecció Civil ha enviat un SLR al Baix Ebre i al Montsià per alertar de possibles inundacions. Les pluges torrencials d'aquesta nit han deixat registres d'acumulació d'aigua molt importants, sobretot al sud de Catalunya i al nord de la Comunitat Valenciana. A Mas de Barberans, al Montsià, s'han acumulat més de 218 litres per metre quadrat. L'Anna Lladó és al Canà. Anna, bon dia. Hi ha hagut alguna incidència greu?
12: Bé, doncs, segons ens han informat,

0: informat els bombers, no hi ha hagut cap incidència greu, més enllà, evidentment, de les inundacions que hem viscut aquesta nit, inundacions importants com ara, per exemple, Santa Bàrbara o Tortosa. Ens han informat els bombers que han fet sortides per inundacions a baixos d'habitatges o de locals i també amb problemes relacionats amb l'electricitat o la mobilitat. De fet, aquest matí també hem sabut que hi havia més de 1.000 persones sense llum a municipis com ara Deltebre i Roquetes. De fet, també aquí mateix on ens trobem ara, en aquest punt d'Alcanar, tampoc tenim llum. D'altra banda, s'ha hagut de tallar la C-12 entre Roquetes i Tortosa i, a més de tot això, recordem que s'han suspès les classes en almenys 9 municipis de les comarques del Montsià i el Baix Ebre.
1: Gràcies, Anna. I continua la investigació del cas del nadó presumptament maltractat a Barcelona. Amb només 6 setmanes va ingressar a l'Hospital Vall d'Hebron amb lesions molt greus, algunes compatibles amb una agressió sexual. El pare ha declarat davant del jutge.
2: Assegura que no va ser conscient d'haver-li fet mal al fill i tampoc que ho fes la mare. En tot cas, de forma inconscient, diu, podria haver-lo pressionat més fort del compte quan l'agafava. L'home ha negat que tant ell com la mare hagin agredit sexualment el nadó. L'home està, recordem, en presó provisional des del març, acusat de maltractament habitual, agressions greus i sexuals. La mare ha quedat en llibertat amb càrrecs i el nadó viu amb una família d'acollida sota la tutela de la Generalitat. Dos agents de la Guàrdia Civil han resultat ferits aquesta nit després d'un intercanvi de trets al barri de Can Parellada, a Terrassa. Els policies perseguien un grup de lladres taloners que són especialitzats en assaltar camions de mercaderies en àrees de servei. Ja hi ha 3 detinguts.
1: Putin manté la seva amenaça sobre l'OTAN. Reitera que utilitzarà totes les seves armes, incloses les nuclears, en cas d'atac a qualsevol regió russa.
2: Aquesta setmana ja va acusar l'OTAN d'intentar aïllar Kaliningrad, l'enclavament rus situat entre Polònia i Lituània. Posar en perill aquest territori o qualsevol altra regió russa, diu Putin, seria un punt de no retorn que, a més, avisa, pot arribar de forma immediata. L'Aliança Atlàntica, que ja va respondre per carta a Moscou, ha tornat a fer intents per rebaixar la tensió amb el Kremlin. Marc Rutte insisteix en que es tracta només de moviments defensius.
1: 2.000 detinguts. Aquest és el resultat de la multitudinària manifestació dels estudiants a França. Les protestes, que fa una setmana van començar a París, s'han estès per tot el país.
2: I aquesta revolta, Gemma, dels estudiants, que va començar de manera discreta, s'ha intensificat i ha derivat, a més, en episodis de violència i enfrontaments entre la policia i els manifestants, a més de bloquejar centres educatius i crema de material urbà. Reclamen més mitjans i més personal, especialment als centres d'educació secundària. El govern acusa la França insumissa de Mélenchon de promoure la crisi, mentre que l'ala esquerra del Partit Socialista insta els estudiants a evitar la violència.
1: A les 8 i 16 obrim els esports. El Barça femení lidera la Champions en solitari després del tancament ahir de la segona jornada, i a la Lliga de Nacions, empat a 2 dels Països Baixos de Xavi a Salònica davant de Grècia, i victòria de Portugal per 2-4 a Dinamarca amb un gol del blaugrana Joao Cancelo.
2: I parlem d'una altra blaugrana, de Rafinha, que passarà avui proves mèdiques per determinar si pateix una lesió muscular. Mentrestant, la UEFA ha comunicat que ha rebut un dossier amb documentació relativa al cas Negreira per part d'un Real Madrid que demana celeritat en la resolució d'aquest afer. En canvi, el Barça, que podria querellar-se contra Florentino Pérez, ha reiterat la seva total col·laboració davant l'organisme del futbol europeu durant la investigació.
1: I el Madrid del català Pedro Martínez va encaixar la tercera derrota consecutiva a l'Eurolliga de bàsquet en perdre la pista de l'Apoel d'Israel. I avui torn pel Barça, que juga a Istanbul amb el Besiktas.
2: Un altre Barça, el d'handbol, va perdre el Mundial de Clubs en caure davant el Veszprém del català Xavier Pasqual per 42-33 i va posar fi a una ratxa de 65 victòries consecutives. I el Rally del Marroc, Edgar Canet, és el nou líder a la categoria de motos després de la tercera etapa. El pilot de la Garriga va ser quart, però avantatge en poc més d'un minut a l'argentí Luciano Benavides, al seu company a l'equip KTM.
1: I en tenis, Carlos Alcaraz va necessitar 3 sets per passar els vuitens de final del torneig de Tòquio, on també va avançar Jaume Munar, però van caure contra pronòstic Rafa Jódar i Davidovich.
2: I al torneig a Pequín, Paula Badosa va necessitar 3 hores de partit per aconseguir el bitllet per a la segona ronda. La jugadora de Begur va guanyar l'australiana Kasatkina en 3 sets per 4-6, 6-6 i 6-4. La catalana va haver de remuntar un 4-1 desfavorable al darrer gràcies a encadenar 5 jocs consecutius i dissabte s'enfrontarà a la letona Ostapenko, la número 24 del rànquing mundial.
1: L'Orquestra Simfònica de Barcelona Nacional de Catalunya inaugura temporada a l'Auditori amb la 7a Sinfonia de Beethoven sota la batuta del director Ludovic Morlot.
2: I aquesta temporada l'Auditori també acollirà el concert per a piano número 2 de Chopin amb el prestigiós pianista Jan Lisiecki com a solista. El programa es contemplarà amb el concertino per a orquestra de corda de Robert Gerhard i les bones notícies arriben també a la taquilla. La venda d'entrades individuals ha crescut un 25%, mentre que en el conjunt de l'Auditori l'increment arriba fins al 36%. Avui l'espectacle de música en directe començarà a les 7 de la tarda. Vetusta Morla arrenca aquest vespre la seva nova gira i ho fa al Palau Sant Jordi de Barcelona amb la gira de Vuelta Canciones de Ida. El grup madrileny d'indie rock té previst estrenar en aquest tour bona part del seu nou repertori.

0: I avui tornem a estar molt, molt pendents del cel, sobretot a les comarques del sud, on ha plogut molt durant les últimes hores.
1: Doncs preguntem-li al Sergi Lora. Sergi, molt bon dia. Tornarà a ploure sobre mullat?
2: Molt bon dia, Gemma i Lorena. Doncs sí, de fet, aquest episodi de pluges torrencials i molt abundants impacta de ple cap a les Terres de l'Ebre, on encara hi continuarà plovent sobre mullat ben bé fins a primera hora de la tarda. Un episodi que va arrencar ja ahir al migdia, deixant ruixats molt intensos a punts del litoral, del prelitoral, també es van extendre cap a l'interior i al Pirineu, però ha estat de nit i matinada quan la pluja s'ha reactivat cap a les comarques de l'extrem sud de Catalunya, una pluja torrencial persistent que ha anat caient de forma continuada durant hores i hores, i això ha fet que les acumulacions a hores d'ara siguin molt abundants. En alguns dels casos destaquem els més de 100 litres per metre quadrat a l'Ametlla de Mar, però s'apropen ja els registres també als 200 litres al Canà, també a Ulldecona amb 219 litres per metre quadrat, o a Mas de Barberans ja han caigut 221 litres per metre quadrat, dels quals 47 han descarregat en només 30 minuts. D'aquí la intensitat torrencial d'aquestes precipitacions i que alhora ha fet créixer sobtadament també molts barrancs, com és el cas del barranc de la Palós, al municipi de Santa Bàrbara. Fins i tot s'ha acabat desbordant, deixant carrers ben inundats. De fet, alguns observatoris no oficials d'aquest municipi ens donen registres pròxims als 300 litres per metre quadrat. Un mar mediterrani molt càlid, al voltant dels 26-27 graus, s'encarrega d'alimentar aquest enorme sistema convectiu que afecta entre les Balears, el nord de Castelló i també el sud de Catalunya. Alhora, el vent humit impulsat per la posició de l'anticicló a centre Europa s'encarrega d'alimentar també aquesta inestabilitat que xoca sobre les muntanyes del litoral i del prelitoral, elevant aquesta humitat que s'acaba condensant i alhora formant aquestes enormes nuvolades. Avui continuarà aquesta inestabilitat, també alimentada per aquest sol d'aire fred que tenim en alçada, i per tant continuarem parlant d'aquesta pluja, que continuarà sent persistent, com bé dèiem, ben bé fins al migdia o primera hora de la tarda, cap a les comarques del sud de Catalunya, localment acompanyada d'alguna tempesta. Algun ruixat dispers, també cap al Pirineu i Prepirineu més occidental, puntualment cap a les comarques de Ponent. En canvi, sol, ressol o fins i tot cel variable cap a les comarques gironines. A la tarda, les precipitacions del sud de Catalunya i continuaran ben bé fins a primera hora. Després, de mica en mica, de cara al vespre, hi tendiran a minvar va i a desaparèixer, però encara hi plourà, sobretot cap a les comarques del litoral i prelitoral de Barcelona. També tindrem alguns ruixats localment intensos i amb alguna tempesta a punts del Pirineu, i cap a les comarques del nord-est continuarem amb un cel variable. Tot plegat amb aquests avisos encara activats de nivell vermell al sud de Catalunya per acumulacions de fins a 90 litres en una hora i per quantitats que poden continuar superant aquests 250 litres per metre quadrat en 12 hores, com ja ha passat fins al moment. Per tant, encara acumulacions molt abundants, precaució cap a les comarques, sobretot del Montsià, també del Baix Ebre, durant aquest divendres. El vent de llevant i gregal continuarà bufant amb intensitat i, sobretot, impactarà cap al delta de l'Ebre, aquí mantenint la situació marítima força alterada. I avui, pel que fa a les temperatures, doncs arrenquem el divendres amb un ambient suau cap a l'interior, càlid fins i tot cap a la costa, només fresca cap al Pirineu, però bé, les màximes baixaran, sobretot cap a les comarques de la meitat oest de Catalunya, amb molts valors que es quedaran entre els 22 i els 28 graus durant aquest migdia. Gemma, per tant, màximes més habituals o fins i tot inferiors a les habituals per aquesta època de l'any.
0: I durant el cap de setmana, Sergi, què passarà? Haurem de continuar obrint el paraigües?
2: Doncs sí, Gemma, fareu bé de tenir un paraigua ben a prop perquè continuarem parlant de ruixats i de tempestes a moltes comarques i, per tant, d'un temps canviant insegur i amb inestabilitat. I això per què? Doncs perquè continuarem amb aquest anticicló instal·lat cap a centre Europa, que continuarà bombejant-nos vent humit amb molt recorregut marítim que s'acabarà barrejant amb la presència d'aire fred a capes altes de l'atmosfera. Per tant, ingredients ideals perquè es mantingui aquesta inestabilitat de forma diària. Durant aquesta pròxima nit i matinada, compte, perquè es podrien reactivar els ruixats cap a les comarques de l'extrem sud de Catalunya, puntualment també cap al Camp de Tarragona, i demà dissabte, cel entremig i molt ennuvolat a tot arreu, i al matí ja, amb ruixats a punts del litoral i prelitoral, s'acabaran extenent cap a les comarques del nord-est, Pirineu i Prepirineu, de forma més dispersa cap a les comarques de l'interior i de Ponent. Però sempre estem parlant de ruixats irregulars i també molt dispersos que aniran avançant des de la costa cap a l'interior i cap a l'àrea pirinenca. Hi ha avisos activats en aquest sentit per intensitat de precipitació i perquè poden seran acompanyats de tempesta i calamarsa. I la matinada de diumenge continuarem parlant de ruixats localment intensos cap a les comarques del litoral i prelitoral nord de Barcelona, sud de Girona, i diumenge se'n tornem. I tornarà a ser una jornada molt insegura, ennuvolada, amb ruixats i tempestes a punts del litoral, del prelitoral, comarques del nord-est, que avançaran de forma més irregular i dispersa cap a Ponent i també en àrees del Pirineu i també del Prepirineu. Però compte, perquè cap al litoral i al prelitoral novament podran ser intensos i abundants aquestes precipitacions. Pel que fa a les temperatures, les nits i matinades doncs es mantindran fresques al Pirineu, suaus cap a l'interior, càlides i tropicals cap a la costa, i de dia les temperatures màximes s'hi mantindran al voltant dels 22 a 28 graus. Però com que el cel estarà força ennuvolat i el vent es mantindrà humit, doncs aquesta sensació de fresca serà una miqueta més accentuada. Un ambient més típic per l'època, que s'hi mantindrà també durant la setmana que ve, una setmana que ve en la que haurem de continuar agafant els paraigües a Gemma, perquè els ruixats i les tempestes continuaran acompanyant-nos pràcticament a diari a moltes comarques. Per tant, sembla que hem obert l'aixeta, perquè ja veus que ha arrencat el mes d'octubre amb precipitacions a molts indrets, però compte encara, durant aquest divendres, amb aquests aiguats que poden ser encara abundants cap a les comarques del sud de Catalunya.
0: Molt bé, gràcies, Sergi. Doncs vinga, 4 minuts perquè siguin 9:15. Marc Brau, bon dia.
3: Bon dia, Gemma.
0: Habitual repàs a la premsa, i avui et sembla destacable que gairebé tots els titulars dels diaris comencen amb la mateixa paraula. Quina?
3: Junts. I fan referència, evidentment, al partit polític. Els diaris que habitualment analitzem, 6 dels 8 comencen amb la paraula Junts. I després, evidentment, els titulars tenen diferents matisos. Si et sembla, comencem comparant les portades de La Vanguardia i El Periódico, perquè els titulars són semblants, però m'agrada la diferència en el matís d'una capçalera respecte a l'altra. Les fotografies sí que són diferents. El rei Felip VI en Pedro Sánchez de La Vanguardia, una empresa de satèl·lits barcelonina al Periódico, però els titulars. La Vanguardia: Junts tomba els decrets d'habitatge i demana a l'executiu que els refaci. En canvi, El Periódico diu: Junts rebutja els 2 decrets d'habitatge i n'existeix la retirada. Una capçalera insisteix en refer aquests decrets, l'altra en que ens retirin. En tot cas, tots els diaris fan referència a que el no de Junts té a veure amb el petit propietari i la seva indefensió, segons el partit polític.
1: Però sí que en destaques un altre amb un enfocament completament diferent. Quin diari?
3: És el diari Ara, que ho enfoca més des d'un punt de vista social, i el no de Junts, més que implicar-lo amb el que pot afectar o no els propietaris, ho fa més aviat el que li pot afectar a la gent en situació vulnerable. I per això titula: Junts decideix fer caure el decret antidesnonaments. És dels pocs diaris que es queda, sobretot, amb aquesta part del decret. Diu que el suport al projecte que prohibeix fer fora de casa les persones vulnerables sí que té l'acord del PNB, Podem i Coalició Canària. I m'agrada la fotografia, com sempre, ja sabeu que el diari Ara planteja bones fotografies. És una fotografia de Ceuta, però en aquest cas el que comenta és que hi ha diferents estats europeus, sobretot de caire conservador, que volen canviar en matèria del que ha de ser un asil o no. Compte, perquè això pot tenir recorregut, sobretot si tornen a haver-hi arribades massives d'immigrants.
0: Això és com analitza la premsa editada aquí, la premsa catalana, però la premsa editada a Madrid també, Marc, posa el focus en aquest tema de Junts de maneres diferents.
3: Sí, comencem amb el diari El Mundo, que ho enfoca sobretot en com afecta això el govern de Pedro Sánchez, i també, com sempre, deixa anar una mica d'opinió en el seu titular. Junts rebutja els decretassos i deixa Sánchez sense opcions. En aquest cas, no hi ha espai per la part social dels decrets, sinó sobretot en què pot afectar això al president del govern. Diu que Sánchez està en un naufragi, és el que diu en el subtítol. La fotografia és per l'encaixada de mans entre Pedro Sánchez i Felip VI, el rei, en aquesta trobada al Foro de la Toja. També destaca que els reis d'Espanya aniran a Ceuta sense avisar a Mohamed VI, el rei del Marroc, en una visita que tindrà lloc després del 12 d'octubre.
1: I encara una altra visió, no?, que ens explica un enfrontament, una confrontació, podríem dir, entre Junts i els moviments socials.
3: Sí, una mica com ha passat abans en els diaris editats a Catalunya, l'Ara ho enfocava més des del punt de vista dels moviments socials, i en aquest cas El País assenyala Junts com a responsable de no acceptar aquests decrets, tot i el clamor dels carrers. És el que destaca respecte a la crisi de la vivenda. L'editorial és: facin la seva feina, parlant de com els espanyols estan farts de la situació actual. Destaca una enquesta que diu que el 67,5% dels espanyols estan d'acord amb limitar els preus dels lloguers. Interessant també la portada de la fotografia és per Zelensky, entrevista exclusiva amb el president d'Ucraïna, que diu que Putin no té cap mena de por ni es veu afectat per qualsevol sanció europea. I atenció a aquesta notícia, perquè ahir l'explicàvem i avui també la comentarem. En portada del País porta que Christapaik està en estat crític després d'una execució fallida. Ahir t'ho vam explicar, i avui, si vols, t'ho amplio.
1: De 2 execucions.
0: El que expliqui té molta història. Ahir explicàvem aquesta execució fallida a l'estat de Tennessee, com diu la Lorena, dos execucions.
1: Dos.
0: La dona ha sobreviscut a dues injeccions letals. És interessant veure el debat que ha obert, no, Marc?
3: Sí, per donar no gaire context, perquè ja ho vam explicar, recordem que aquesta dona portava 30 anys al corredor de la mort per assassinar, i a més d'una manera força sàdica, a una companya d'institut. Amb 18 anys, ha estat molts anys al corredor de la mort, és una persona que ha tingut problemes mentals, que també havia patit abusos a la seva adolescència, que això és on la seva defensa volia al·legar, doncs, que no hi hagués pena de mort. Però el tema és que, després de molts problemes judicials, de que un tribunal aturés la mort i un altre donés l'okay, el Tribunal Suprem va dir que s'havia de portar a terme aquesta execució. Què va passar? Doncs que la van punxar amb dues xeringues i no s'ha mort, segueix viva. Krista Pike, que com dèiem, està rebent ara mateix tractament per salvar la seva vida després d'una execució fallida, i el seu advocat diu que s'estan posant en dubte els protocols perquè Pike ha sobreviscut a dues dosis en un ús que els seus advocats ja havien advertit en petició judicial que podia ser erroni degut a unes patologies prèvies, entre elles una afecció que produeix una quantitat excessiva de plaquetes a la sang, que això podia fer que el fàrmac no arribés a temps a la sang. Aquí el tema, Gemma, com tu deies, és en lloc que està establert, què passa quan ja li has injectat dues... vaja, dues injeccions
1: letals. És que no es pot injectar una tercera, està prohibit.
3: És que és un buit legal.
1: No es pot, no es pot injectar una tercera.
3: I ara què fem? Perquè, clar, als Estats Units aquesta persona ha estat condemnada a mort. Clar, evidentment és una visió radicalment diferent de la que tenim aquí a Europa. Crec que això encara
0: anarà cap a... Marc, el tema t'he atrapat, ho notem, però hem de continuar.
3: El dilluns portarem més novetats.
0: La vida continua.
3: Dilluns portarem més
1: novetats. Hem d'anar amb el tema del dia, que és la votació a les 11 en aquest ple extraordinari dels dos decrets que porta el govern, que Junts ja ha dit que no, i has trobat un article que explica precisament aquest posicionament dels juntaires.
3: Sí, perquè és bastant significatiu, no forma part del partit, però evidentment tots sabem quins són els orígens de Junts, i avui l'expresident de la Generalitat, Artur Mas, publica una tribuna al diari Ara que segurament ens fa entendre una mica quin és el punt de vista de Junts. En aquest cas, Artur Mas titula el seu article d'opinió política o politiqueria i, d'alguna manera, defensa que encara hi ha moltes coses a negociar. Diu que les circumstàncies actuals, tota política que no estimuli la sortida dels habitatges al mercat està condemnada al fracàs, i si només s'imposen limitacions i obligacions, cada cop hi haurà menys oferta. Ell diu que amb menys càrrega ideològica i més tocada peus a terra no es faran miracles, però que es poden trobar solucions, com reconvertir locals en habitatges i accelerar permisos que alenteixen un munt d'iniciatives per construir. És un article que, sobretot, no és que defensi el no de Junts, però sí que dona més context a la decisió.
0: Ahir va entrar en funcionament el nou reglament de la DGT i avui tindrem al plató el seu director. Tindrem aquí amb nosaltres al Cafè d'Idees Pere Navarro. Una de les mesures que més criden l'atenció és sobre els semàfors, i no s'aplica, no s'ha aplicat al 100% a moltes ciutats. Per què, Marc? Sobretot, on està el problema?
3: Sobretot a ciutats grans de Catalunya, com la capital Barcelona o també Tarragona. Té a veure amb el que són els semàfors en àmbar, intermitents, i els semàfors verds dels peatons. Quantes vegades hem anat conduint, aquells que condueixin, i girem cap a un carrer on estan creuant peatons i nosaltres, com a usuaris d'un vehicle, tenim el semàfor en àmbar. En principi, això ara està prohibit. No pot coincidir el semàfor en àmbar amb un semàfor verd de peatons. Per això, diu La Vanguardia que Barcelona estudia quins semàfors de gir podran mantenir l'arbre intermitent, perquè, clar, hi ha Cruïlles que, si no, has de modificar molts semàfors per complir la normativa, i destaca que el consistori considera que una aplicació estricta obligaria a introduir noves fases semafòriques, ampliar els cicles amb més efectes de capacitat sobre les vies i la congestió.
0: Una per informació tant, que trobem a El Periódico.
3: Ah, he dit La Vanguardia? Sí. Bé, també ho explica La Vanguardia, en qualsevol cas. El Periódico...
0: Ho
3: explica tothom. El Pere Navarro després segurament ens ho aclarirà més.
1: Us passa això que teniu medicaments a casa per tot arreu? Sí? Perquè no aneu us el recepten, els aneu comprant...
0: No, però jo els que caduquen els porto a la farmàcia.
1: Jo també. Però tu, Marc, planteges que ara hi haurà una mesura per evitar que això ens passi.
3: Sí, ja no, per intentar que ja no cali que els portem a la farmàcia i que no es construeixi, o millor dit, que no es fabriqui, de més. Aquí sí, La Vanguardia explica que al final de les capses de 30 antibiòtics té data de caducitat, abans de l'abril del 2027, sobretot perquè són tractaments curts, sempre s'obren moltes pastilles i l'objectiu és evitar que quan s'acaba un tractament no s'obrin aquestes pastilles i ja no tant que s'acumulin als armaris, sinó que el pacient no pugui anar a recórrer aquelles pastilles sense recepta mèdica. Evidentment, són medicaments que poden ser més o menys potents i, per tant, l'objectiu no només és perquè no s'acumulin les pastilles, sinó que no fem un ús indegut.
1: Si anem a Madrid, tots estem pendents de dos escenaris, Congreso, Puerta del Sol, però ahir Woody Allen va arribar a la ciutat.
3: Sí, perquè allà rodarà la seva nova pel·lícula i el van rebre tant Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la comunitat, com l'alcalde Martínez Almeida. De fet, també diferents diaris destaquen aquesta arribada de Woody Allen. El diari El País destaca que Woody Allen elogia Madrid mentre la ciutat està plena de protestes i diu va parlar en roda de premsa, jo no tinc visió política. En aquest acte de presentació, el director ha afirmat que la història que ha construït requeria una atmosfera diplomàtica i que Madrid és una ciutat que coneix d'altres visites i que semblava el lloc perfecte. És maca, elegant i semblava un lloc lògic per la història. Aquestes són imatges de la presentació d'ahir. Aquí veiem amb els actors el català Peter Vives, amb Alexi Basser i també amb Isabel Díaz Ayuso i Martínez Almeida. No es va voler pronunciar sobre la situació actual i sobre les protestes a Madrid d'Espanya, però sí que Woody Allen va voler deixar clara la seva opinió sobre la situació política actual al món.
0: Teníem tall de veu?
3: Sí,
0: ah, perdó.
4: Crec que el món es troba en una fase molt crítica en aquest moment. Sempre m'heu posat al creixement del feixisme, en qualsevol de les seves formes, ja sigui al govern, al teatre, a la censura, a la literatura o a qualsevol altre lloc.
0: Woody Allen, que rodarà aquesta pel·lícula a Madrid. I parlant de Madrid, Marc, hem d'acabar ja, però els esports tornen a posar el nom de Negreira
3: sí.
0: a les portades.
3: Sí, són perquè, clar, no hi ha futbol.
0: Ha d'entrar el Màrius Carol i aquest tema...
3: El vols ja...
0: Aquest tema l'escalfa.
3: Bé, és que...
0: Lo enerva.
3: Perquè tornem-hi. El cas Negreira, en aquest cas, ahir va haver-hi guerra de comunicats entre el Real Madrid i el Barça, i avui, sobretot, la premsa madrilenya, la premsa editada a Barcelona no tant, però la premsa madrilenya es fa molt ressò, i el diari Marca, per exemple, diu el Madrid urgeix a la UEFA perquè sancioni el Barça i explica que la UEFA va fer un comunicat dient que els inspectors han rebut una quantitat substancial de documents. El Marius m'explicava abans que 50.000 folis són molts i m'ha fet una comparació que li deixo amb ell. El Madrid diu que, sobretot, el que vol és màxima celeritat perquè s'adoptin decisions que corresponguin a la gravetat dels fets, i el Barça diu que això no significa res perquè l'expedient es va obrir el 2023 i encara no s'ha tancat. En aquest cas, el diari AS sí que diu la UEFA reactiva el cas Negreira. Són les dues titulars que, en tot cas, el Barça ha volgut desmentir, insistim, dient que no s'ha reactivat, sinó que la investigació segueix el seu curs.
0: Marc, encara et creuaràs amb el Màrius, digue-li que de Negreira ja en parlarem més tard. Perquè, home, el conseller de la presidència del govern, Albert Dalmau, ens està esperant i de seguida volem anar amb ell i volem parlar d'aquests decrets. Per tant, Negreira, una mica més tard al programa. Gràcies, Marc.
3: Gràcies, Emma.
0: Lorena, de seguida aquesta tertúlia i conversa política amb Albert Dalmau.
5: Un bloqueig prevaricador que impedeix encara avui que dos diputats electes a aquest Parlament, el president Carles Puigdemont i el conseller Lluís Puig, puguin tornar de l'exili i exercir els seus drets polítics en plenitud.
6: No volem renunciar a les nostres esperances, als nostres somnis, als nostres desitjos, a les nostres aspiracions, a la nostra vocació, a la nostra voluntat. Necessitem desesperadament construir consensos molt amplis.
7: La responsabilitat de portar solucions al grave problema d'accés a la vivienda, que és real i que hay que resolver, és de l'administració i nunca debe derivar en una invasió de la propietat privada. I van de Robin Hood i no són conscientes que realmente más bien representan al sheriff de Nottingham.
8: Vamos a solicitar medidas cautelarísimas para la inmediata desolución de esa ocupación ilegal en Sol. Y si no les importa a sus señorías saltimbanquis con Macintosh, por favor, que desalojen por lo menos lo suficiente para que puedan pasar las ambulancias.
0: 8:30. Avui ja s'han assegut a Màrius Carol, bon dia, el conseller editorial de La Vanguardia, bon dia, i també el periodista Antonio Baños. Però deixeu-me...

0: anar de seguida amb aquesta conversa política que volem tenir amb el conseller de la Presidència de Govern de la Generalitat, Albert Dalmau. Senyor Dalmau, molt bon dia, gràcies per atendre'ns.
1: Molt bon dia.
0: De seguida li parlaré i vull demanar la seva opinió sobre la caiguda d'aquests decrets d'habitatge, però l'última hora ens indica que els aiguats s'està complicant el Montsià, les Terres de l'Ebre. Quina informació ens pot donar i quines recomanacions?
1: Bé, doncs estem seguint molt, no, de prop a través del Centre de Coordinació d'Emergències amb la consellera d'Interior els efectes d'aquestes pluges que ara estan afectant justament les comarques del Montsià i Baix Ebre. És unes comarques on especialment la orografia del terreny entre el Parc Natural dels Ports i el Montsià doncs generen, no, aquests barrancs que provoquen aquests desembussaments d'aigua que ja vàrem tenir en episodis anteriors, doncs efectes molt importants, i doncs ara hem enviat, no, des d'ahir ja vàrem enviar un alert, aquest matí hem tornat a enviar justament doncs demanant aquestes restriccions a la mobilitat, prudència durant les properes hores, no acostar-se a barrancs o rieres, no creuar-los, i aquestes restriccions a la mobilitat, que a més afecta també doncs la suspensió, no, de l'activitat escolar justament en la zona on ara mateix està sent més afectada. El nostre objectiu doncs és deixar treballar els serveis d'emergència, és mantenir aquesta actitud de prudència, de sentit comú, i en les properes hores doncs seguir treballant en aquest desenvolupament d'aquest episodi, que la informació que tenim és que es pugui allargar fins a les dues, no? I justament doncs sabem que en aquest espai del país, justament a les Terres de l'Ebre i en aquestes dues comarques, doncs els efectes d'aquestes pluges torrencials han deixat, no, en ocasions doncs danys importants. Ara mateix doncs estem veient que han caigut més de 100 litres de cop a Santa Bàrbara. Doncs, bueno, aquest és un monitoratge que s'està fent per part de l'equip de Protecció Civil d'Interior, amb aquesta crida a la prudència i a les restriccions de mobilitat doncs durant les properes hores i fins que finalitzi aquest episodi, no?
0: Aquesta és una de les notícies del dia que, sens dubte, ens tindrà molt ocupats durant el matí, però l'altra notícia té com a protagonista el Congrés dels Diputats de Madrid. A les 11 comença aquest ple on s'hauria d'aprovar el decret d'habitatge. PP, Vox, Junts tombaran avui els dos decrets d'habitatge. Quin impacte té per Catalunya aquesta decisió?
1: Doncs miri, té un impacte directe per Catalunya, sobretot pels catalans i les catalanes, per aquells catalans doncs que veuen que no poden arribar a final de mes pagant un preu de lloguer que se'ls escapa completament de les mans, d'aquelles persones, no, que veuen doncs com no poden garantir un sostre treballant 40 hores a la setmana, i per tant doncs és una molt mala notícia per molts ciutadans i ciutadanes de Catalunya. No, a mi m'ho han sentit dir moltes vegades, no m'agrada aquesta societat en la que estem construint, no vull viure en una societat en la que una persona que treballa, que es guanya un sou, no es pugui pagar el preu d'un lloguer perquè el seu edifici es converteix en un hotel o en una promoció de pisos de luxe. No m'agrada que un comerç de proximitat hagi de tancar la porta perquè tampoc pot pagar el lloguer i es converteix tot en cadenes, no? I en grans supermercats. Bueno, crec que aquesta és una reflexió que hem de fer, i és en aquest sentit que hi ha una apel·lació directa a Junts que rectifiqui, que té una oportunitat en la votació que es produirà avui al Congrés dels Diputats d'escollir, diguem-ne, treballar per garantir doncs el dret a l'habitatge, que avui és un dels elements de major fractura social que hi ha en el nostre país. Les administracions hem de fer tot el que està a la nostra abast per justament protegir aquest dret a l'habitatge, i Junts té una responsabilitat en la que no volem que de nou es tornin a aliar amb el Partit Popular i amb Vox, cosa que ve sent una cosa habitual, no? I per tant, ho dic, defensar els interessos de Catalunya és defensar els interessos dels catalans. És estar al costat del finançament, és estar al costat del dret a l'habitatge, és estar al costat de quan es parla de la reducció de la jornada laboral. Crec que hi ha una oportunitat molt important, hi ha un clam social molt important, i no s'entendria que Junts giri l'esquena als ciutadans i ciutadanes pels quals ha estat escollit per representar els seus interessos en el Congrés dels Diputats.
0: Junts ha donat els arguments per votar en contra. És a dir, Junts diu tot el contrari que vostè està expressant. Diu que de tirar endavant les mesures aconseguirien l'efecte contrari el que persegueixen, i a més demana retirar aquest punt de l'ordre del dia per continuar negociant, però el govern no ha volgut. Per què?
1: Bueno, però miri, jo crec que aquesta cantarella ja ens la coneixem. Sempre passa el mateix, no? Quan, diguem-ne, pren una decisió, quan arribem a última hora, aleshores demanen... Aquesta política que hi ha en un determinat temps a Catalunya ja ens vàrem acostumar, de les últimes hores, i a veure què passa fins al final. Escolta, hi ha un decret que és positiu per millorar la vida de la gent. Evidentment, el problema de l'habitatge no té una solució fàcil, però el seu model quin és? El de Madrid? On el preu de la compra-venda ha pujat un 24%, mentre el de Catalunya ha pujat, i ha pujat més del que voldríem, però ha pujat un 9%. És a dir, evidentment que la intervenció que s'està fent del mercat, i li diu algú que creu en l'economia de mercat, que defensem el dret dels propietaris, escolti, si aquest decret el vota algú tan poc sospitós, diguem-ne, de tenir tesis radicals com el Partit Nacionalista Basc, o coalició canària. I, per tant, bueno, crec que ja està damunt de la taula. Quan els preus, com els preus dels lloguers, s'han disparat d'aquesta manera, quan hi ha gent que, diguem-ne, entre l'inquilí que surt d'un habitatge pagant 800 euros i el següent ja està entrant pagant-ne 1.400, escolti, això no és sostenible. Ho hem vist a Madrid, blocs sencers que es tanquen per esdevenir pisos de luxe, blocs...

0: I aquest és el missatge que també el govern de Catalunya fa, no? És un govern que estem fent tot el que està al nostre abast, que estem construint més habitatge que mai. Pensi que de cada 10 habitatges que s'incorpora al Parc Protegit d'Espanya, 6 s'estan incorporant a Catalunya. Que només aquest trimestre hem incorporat més habitatges que en tot l'any 2023. I evidentment, el problema no s'ha resolt encara, perquè és un problema complex i s'ha de fer camí i s'ha de seguir sent ambiciós. Però quan hi ha una emergència com la que tenim, el que s'espera dels poders públics és que actuem. I ho dic, un decret que votarà un partit com el Partit Nacionalista Basc no s'entendria que Junts quedi a fora. I no, jo crec que no ens fem trampes. Vull dir, fer trampes és enganyar la gent.
1: Però si això avui decau, és a dir, si voten que no i no tiren endavant, hi ha marge per seguir negociant? Es poden refer els decrets?
0: Bueno, el marge... Jo crec que el marge està fins a la una. El president del govern crec que ha sigut molt clar que això es portarà a votació i que tothom obri en conseqüència. És que hi ha un moment, també li dic, hi ha moments de la vida que no es pot seguir amb aquesta teatralització permanent. La política està per resoldre els problemes de la gent. La política està per resoldre els problemes de la gent. Ja hem tingut moments en els que la política, diguem-ne, hi posa més problemes als problemes. I en un moment... O sigui, l'alternativa això què és? O sigui, l'alternativa això què és? Partit Popular i Vox? Que sabem el que representa? Que sabem el que representa el seu model també en polítiques d'habitatge? Escolti, però si vostès han vist com està el preu de l'habitatge a Madrid? Vostès han vist, diguem-ne, que no les classes, no els vulnerables, no les classes mitges no poden accedir-hi? Per tant, escolti, la nostra obligació és posar damunt de la taula una regulació justament que permeti, que vull dir, que una persona treballadora que paga el seu lloguer pugui seguir vivint de lloguer a casa seva. Aquest és el model de societat pel que nosaltres hem de poder treballar.
1: Conseller Dalmau, però vostè deia fa un moment, no ens fem trampes. Si no ens fem trampes, també hem de posar sobre la taula que vostès, els socialistes, governen des de fa 8 anys a Espanya. I que aquesta situació dramàtica hi hem arribat després de 8 anys de govern de Pedro Sánchez, que no ha sabut solucionar la situació. Bueno, però perquè ara sí ens hem de refiar de vostès.
0: Bueno, doncs jo li dic, doncs, amb molta franquesa, li poso l'exemple de Catalunya. Els governs de Catalunya en els últims 10 anys han fet molt poc o gairebé nul habitatge públic i des de fa un temps hi ha un govern a Catalunya que està construint habitatge públic com mai s'ha construït. Bueno, com mai no, perquè el 2008 i el 2009, diguem-ne, s'han construït molt, no?, a Catalunya, i per tant la solució a l'habitatge és una solució complexa que està passant a tot el món. Està passant a tot el món. O sigui, a tot el món. A Amsterdam hi ha un problema amb habitatge, a Londres hi ha un problema amb habitatge, no hi és en algunes ciutats, doncs, que per raons històriques tenen un parc públic, no? Viena, del 40%, el 40% de l'habitatge és habitatge públic i, per tant, doncs, poden regular el preu del mercat. El preu de l'habitatge s'ha anat encarint en els últims anys i la solució que posen els governs a damunt de la taula és, en primer lloc, solucionar una crisi d'oferta, de construcció de més habitatge. En el cas de Catalunya, amb el Pla 50.000, hem estat fent compres d'habitatge, hem agilitzat tota la burocràcia que hi ha al voltant de l'habitatge, sempre m'ho han dit, en sentit dir, no pot ser que passem més temps movent papers que construint pròpiament una promoció. Estem posant incentius en els propis promotors privats perquè puguin construir habitatge amb una proposició que portem al Parlament d'intensificació.
1: Sí, però vostè m'està parlant de Catalunya, conseller Dalmau, m'està parlant de Catalunya. Jo li preguntava per l'estat espanyol, li preguntava per què ens hem de refiar d'un govern que fa 8 anys que governa i que deu tenir part de responsabilitat aquesta crisi tan greu de l'habitatge que hem arribat.
0: Bueno, vostès saben que, diguem-ne, que decrets com aquests han intentat ja arribar al Congrés i no han pogut sortir justament per l'impediment que ha fet Junts. Saben que, a més, la política d'habitatge és una política que gestionem les comunitats autònomes i hi ha dos models. I, escolta, jo li dic, hi ha un model que és el de Madrid, que és legítim. Jo conec molta gent que està encantada amb el show aquest de la Comunitat de Madrid, cotxes de Fórmula 1 tot el dia, espectacle, gent que ve de tot el món, milionaris, etcètera, etcètera, però la gent normal no es pot pagar un habitatge. La gent normal no es pot habitar bé. A mi em fa molta gràcia, també. Hi ha dies que veig aquell model i dic, home, que bé que van. No, no van bé si la gent normal no es pot pagar un habitatge. Aquí a Catalunya treballem amb un altre model, treballem amb un model que justament treballa perquè les persones treballadores, les classes mitges, puguin seguir vivint en el seu, a casa seva. Aquesta és la nostra obligació. I en aquest sentit, crec que el govern d'Espanya ha posat recursos en mans de les comunitats autònomes i ara posa una regulació justament perquè estem en una situació excepcional. Llavors dic, és veritat, el preu de l'habitatge està pujant a tota Europa, no neguem aquest problema. L'obligació dels poders públics és posar-hi solució. És posar-hi solució. Aleshores, avui es posa una solució que és una solució valenta, valenta, perquè veiem que casos com els que hem vist, escolti, estem veient casos d'una persona, és el famós cas de la Mari Carme, no? D'una persona que pagava el seu lloguer. que pagava el seu lloguer. Per què hem de parlar?

0: permetre que se'ls dobli. Jo no li dic que se li augmenti a l'IPC, no li dic que se li augmenti un 3%, que se li dobli el preu del lloguer. És que no, farem una societat en què la gent normal no podrà viure i se'ns trencarà la societat doncs, sobre la que nosaltres vivim.
1: Albert, aquest Dalmau, ha de ser un consens
0: que hem de tenir. Jo entenc...
1: Digui.
0: No, dic que jo entenc que moltes vegades el que té una propietat deu pensar, miri, així maximitzo el meu rendiment. I una persona s'ha de poder guanyar la vida i hem de poder donar seguretat als propietaris. Li dic, escolti, que aquest decret el vota el Partit Nacionalista Basc, però ha de ser compatible la defensa de la propietat, ha de ser compatible que tu, diguem-ne, puguis treure un rendiment amb que no tinguem una política abusiva en el que tenim casos molt clars en el que una persona deixa un pis i el següent que entra li han doblat el preu del lloguer. És impossible. Condemnarem una generació de gent jove a no poder progressar a casa nostra.
1: Ho hem de deixar aquí, conseller, mentre vostè i jo parlàvem. Ens ha arribat la notícia que Protecció Civil demana el confinament de la població a les comarques de Baix Ebre i Montsià davant d'aquestes inundacions tan greus que s'estan patint. Demanen a la població que no surti a l'exterior i que pugi a plantes superiors dels habitatges. Repeteixo, Protecció Civil ha demanat el confinament de la població de Baix Ebre i del Montsià.
0: Jo, si m'ho permet, seguir enviant aquest missatge que ho hem dit, de prudència, de seguir les recomanacions dels serveis d'emergència, de no cometre, diguem-ne, temeritats, no apropar-se als barrancs. És una zona, saben, tenim el barranc del Llop, el barranc de Sant Josep, el barranc del Suís, el Canal, la Ràpita, que són municipis que han quedat molt afectats. Jo mateix hem estat amb el municipi del Canal treballant aquest conveni per resoldre el famós barranc que travessa el municipi del Canal, on tenim cases construïdes enmig d'un barranc, i per tant la nostra obligació que estem treballant és justament per expropiar aquestes cases i per permetre moure la població d'una zona que és perillosa. I això també té a veure amb tenir governs que s'ocupin dels problemes concrets del país.
1: Albert Dalmau, conseller de la Presidència del Govern de la Generalitat, gràcies per ser el Cafè d'Idees aquest matí. Molt bon dia.
0: Moltíssimes gràcies i molt bon dia a vosaltres.
1: I l'estaven escoltant el Màrius Carol i l'Antonio Baños. Màrius, per on voleu començar?
2: Mira, jo volia començar amb una cosa que...
1: Us haig de dir que Junts segueix insistint, l'última notícia que ens arriba de Junts, és que segueix insistint en que refacin els decrets. Mm. És a dir, que volen seguir negociant, bueno. I que refacin, que no es portin al punt del dia d'avui.
2: Hi ha una cosa que si estiguéssim parlant, jo què sé, de temes de seguretat, etcètera...
1: Un nou decret. Junts lliurarà al govern espanyol un text propi que serveixi de punt de partida. Digues, Màrius.
2: No, que... legislar en calent sempre és un mal negoci. És a dir, tu ara mateix...
1: Si no legislem en calent, no legislarem mai.
2: Bueno, escolta,
1: perquè aquest tema de la vivenda ens té calents molts anys.
2: I el tema de seguretat i tal, quan hi ha un cas...
1: Però tens raó que ara han legislat amb molta urgència.
2: Escolta, tu acabes de dir fa un moment, porta 8 anys el govern socialista, diguem, ha tingut 8 anys per fer lleis, ha tingut 8 anys per presentar-les al Congrés dels Diputats.
1: N'ha presentat algunes i no han estat validades per Junts.
2: Res per solucionar res. Vull dir, aquest és un problema... Escolta, ja fa mesos i mesos i mesos que totes les enquestes que fa el CIS et diuen, escolta, el primer problema que té el país és l'habitatge. Bueno, però escolta, però si és el primer problema del país, algú s'hi ha d'ocupar. Ara, tenim la foto portada, hem immortalitzat una senyora de 87 anys que viu una tragèdia. Val. Però escolti, és que la setmana abans hi havia una persona que s'havia suïcidat a l'Hospitalet. És a dir...
3: I la setmana després... No, la setmana abans la Olga i la setmana després la persona a l'hospital.
2: Mm. Clar, però vull dir-te, crec que hi ha coses que fins que no acaben sent una tragèdia sembla que no s'abordin. O sigui, el problema de l'habitatge és un problema que està al carrer, que no sents parlar d'una altra cosa. I ara, a l'últim moment, hem vist aquesta imatge i hem de solucionar-ho. El decret de Mari Carmen. Vale, doncs ja està, ja el nom ja té un decret. Un cop dit això, doncs millor que facin un paper que no facin res. Mm. Ara, entenc que la complexitat, diguem, dels... Ja d'entrada, que un govern presenti 2 decrets en lloc d'un, per solucionar el tema. Diu, mira, si no els agrada l'1, tenim el 2. No? Escolti, però quin és el bo? Quin és el que vostès aposten? Clar, si el propi govern es fa un embolic a l'hora de redactar, de fer un redactat assumible per sumar i pel propi Partit Socialista, anem malament.
1: Com dèiem, Junts lliurarà al govern espanyol un text propi perquè serveixi de punt de partida d'un nou decret. Ens ho explica el Bernat Errandiz.
4: Quan avui comparegui al Congrés, Míriam Nogueras demanarà al govern que retiri els decrets en matèria d'habitatge. En cas contrari, Junts avisa que votaran no i, per tant, els textos no passaran la validació de la majoria dels diputats del Congrés. Paral·lelament, Junts entregarà una...

0: proposta alternativa de Reial Decret diuen que serà una solució solvent al problema d'habitatge i que, a més, aconseguirà una àmplia majoria al Congrés dels Diputats. Tot això després de considerar que els decrets d'habitatge proposats pel govern suposen uns efectes contraproduents, perquè reduiran l'oferta de lloguer, a més, suposen, diuen, una expropiació a l'estalvi de les famílies i que no actuen contra els fons voltor.
1: Gràcies, Bernat. Antonio Baños, entens la postura de Junts? Arguments que ara ens explicava el Bernat?
2: No, jo és que la pel·li aquesta ja crec que l'he vista. No? És que a mi lo de l'habitatge, la Mari Carmen, no m'interessa. Ara he fet el clickbait, ja ha quedat bé. Jo crec que aquí hi ha un patró que és molt preocupant i que és l'acció política, i m'explico. El patró, no dic socialista, dic de tots i de tota Europa i segurament de tot el món, no ho conec. És un tema qualsevol, se li agafa. Agafes un cas particular, l'eleves a categoria, polaritzes tota l'opinió pública, la teva i la contrària, sobre una sola idea d'aquell tema. Li poses, sobretot, un desenllaç. A l'hora i mitja has de saber qui és l'assassí, no? Doncs aquí, a la una, has de saber si sí o si no. I una vegada passa això, s'aparca i es fa un altre episodi de la mateixa. Podríem parlar de l'Aquarius, del decret òmnibus de les pensions, que va passar exactament el mateix. Junts no vol, Junts presenta un, els pensionistes... L'endemà algú li preocupa, els pensionistes ja no. A Ceuta, utilitzant en aquest cas per la ultradreta, Ceuta, ara ja desapareix Ceuta. El cas és que estem vivint una cosa política. El senyor Dalmau ja ens portava el següent episodi. Ja feia el tràiler de en els siguientes episodis, que era si tu no vas, ellos vuelven. Perquè ja ha dit, aquí hi ha dos models, i tu li dius, bueno, hi ha més... No, hi ha dos models. Diu, el de Madrid en Fórmula 1, i, home, jo encara estic estabornit del Fórmula 1 al Passeig de Gràcia, eh? Vull dir que...
3: Escolta, és diferent, eh?
2: És diferent, sí. No, escolta,
3: mica diferent, eh? Que un dia creguis una mica de rodes...
2: A mi el que m'amoïna és que és... Hi ha un... O sigui, en lloc de Spin Doctors, hi ha guionistes de Netflix dirigint el món. Perquè és aquesta cosa de polaritzar... Perquè els 140 morts de Ceuta, algú ni canta gall ni gallina, ja no, perquè ara és Mari Carmen. Però és que de Mari Carmen, a Barcelona, perquè soc de Barcelona, hem vist, no sé, 200.000 iaies, suïcidis... Però, bueno, ara és Mari Carmen. Per què? Perquè ja funcionem d'una manera narrativa. Tenim una persona que, a més... Estem parlant sobre si s'ho mereix o no s'ho mereix, quan la cosa és irrelevant, perquè... I acabo ràpidament. A mi em preocupa que tota la política es faci com a Netflix. És a dir, em susto, problema, i data final, queden 2 hores, saps, les pel·lícules aquestes, la bomba. I una cosa petita, sí. Només, que estava mirant, recordant, fa 20 anys, és que és l'any 26, no? Fa 20 anys, va sortir una ministra amb una campanya que era la de les Kelly Finders, no sé si us recordeu, sí. Que eren unes bambes, Kelly Finders, t'ajuda a buscar vivienda. I fa 20 anys de la manifestació a Plaça Catalunya, també, de no tindràs vivienda en tu puta vida, que era una manifestació organitzada per UB de Vivienda, on participava de manera molt, molt notable i molt bé la senyora Ada Colau. És a dir, fa 20 anys Ada Colau deia que no tindria una vivenda en la seva puta vida. 20 anys. És a dir, ja ha tingut fills.
1: Si
2: ja són grans.
1: Si això fos una sèrie de Netflix, un dels protagonistes seria qui saludarem ara, però que no és cap ficció.
3: Sí, però la sèrie és de Netflix?
4: No.
3: Als 10 minuts hi ha un canvi de guió, i aquí no. Aquí el guió sempre és el mateix.
1: No, avui hi ha un canvi de guió.
2: Sí? No, lo de Sol és un canvi de guió.
3: Tu creus que és un canvi de guió?
1: Això de Sol ningú s'ho veia venir, Màrius. Cada vegada hi ha més gent acampada a la Puerta del Sol. Però deixeu-me saludar...
2: Aragonès no són protagonistes involuntaris.
1: Enric Aragonès és portaveu del sindicat de llogateres, com diu l'Antonio Baños, protagonista involuntari. Enric Aragonès, bon dia.
5: Hola, molt bon dia, Gemma.
1: Bon dia. Gràcies per atendre'ns. Com heu rebut al sindicat aquesta decisió de Junts de tombar els dos decrets?
5: No ho entenem, és a dir, no ho entenem. Hi ha tot d'entitats, hem vist moltíssima ciutadania mobilitzada, entitats com des de tot el sindicalisme laboral, el moviment veïnal, fins i tot la taula del tercer sector, que estaven dient que aquest decret era de mínims i fet, efectivament, en algunes parts, a correcuita, perquè no han volgut fer res en 8 anys i ara tothom a córrer, efectivament, però que calia que s'aprovés, i Junts ha decidit donar l'esquena a totes aquestes entitats i tota aquesta gent i tombar-lo. Mira, ahir mateix vam matinar per aturar un desnonament d'una companya a Sant Andreu, de la Maca, i el vam aturar gràcies a aquest decret. Em pregunto si el vot de Junts sembla voler dir que la

0: que ahir se l'hauria d'haver desnonat o que la gent que té una data de desnonament la setmana que ve o els propers mesos se'ls ha de desnonar. Jo em pregunto què diran quan vinguin aquests nous desnonaments i quan tinguem, i ara ho dèieu, notícies de noves morts arran d'aquests desnonaments, perquè no és només a Mari Carmen, no és només l'Olga, no és només el Javier, la Sílvia, la Maca, són moltíssims noms, moltíssims rostres, molts, molt anònims, i per tant és d'una extrema violència, és gairebé sàdica aquesta decisió que estan prenent.
1: Ho preguntar?
2: Sí, endavant.
1: No, escolta'm, jo crec que precisament el que jo descrivia, que era tirada de guió, posar límits, horaris i totes aquestes coses, vosaltres, en aquest cas, sou protagonistes involuntaris, perquè la vostra feina és tot el contrari. Mm. És a dir, són molts anys de creació. Jo tinc dues preguntes ràpides. Una, evidentment, estàveu obligats a donar suport a aquests decrets, però heu rebut pressions d'una banda o l'altra de la política institucional perquè declaréssiu una cosa o una altra? I segona, la vaga general que fa anys que aneu preparant, la plantegeu ja també en situació d'urgència aviat? Aquestes dues coses.
2: Sí, sí.
1: Si esteu tot pressionats i si lo de la vaga general, que és una feina que porteu molt de temps, és ara el moment.
0: Mira, no, d'una banda, a nosaltres no ens ha pressionat ni deixat de pressionar ningú, perquè bona part d'aquest decret vam ser nosaltres qui el vam registrar en forma de llei, qui el vam escriure i el vam portar al Congrés dels Diputats el juliol del 24, que també és una cosa que abans dèieu, no?, de legislar en calent. Efectivament, han arrossegat els peus durant molt de temps i ara tothom a córrer, però que les propostes estaven sobre la taula i s'han negociat i hem estat, i jo he estat en reunions amb Junts per Catalunya fa mesos i fa més d'un any parlant d'aquestes regulacions que avui es posen a votació, és un fet. Per tant, en calent és la pressa de cop fer-ho, però que el sindicat de llogateres porta anys treballant amb això. De fet, bona part del que es vota avui és resoldre uns forats que la llei estatal d'habitatge, el PSOE ja va deixar expressament, i nosaltres ja ho vam dir, si feu aquesta llei amb aquests forats, tindrà uns efectes nocius, tindrà... I per tant, van dir, cal corregir-ho. No ho van fer, vam registrar nosaltres la llei, però imagina't, t'estic parlant de la llei estatal d'habitatge que, com sabeu,
1: venia
0: fa temps que va ser... Clar, imagina't, és que... Vull dir, aquest és el recorregut. Aquí, mira, ara que esmentes a Catalana, perdona, després et contesto la de la vaga, però ara que esmentes a Catalana, és molt important entendre que aquí qui s'ha mogut és Junts. És a dir, el 2020 i el 2021 i el 2022 van fer una regulació als lloguers aquí a Catalunya i jo mateix vaig fer rodes de premsa en Junts per Catalunya anunciant aquestes conquestes de la ciutadania catalana i de la sobirania del Parlament de Catalunya. I ells estaven amb això, i quan va tombar el Tribunal Constitucional van fer una roda de premsa Junts. I ara han decidit posar-se a un altre costat. Qui s'ha mogut són ells. Nosaltres, qui ens segueixi ho coneix bé, no ens movem per apriorismes d'anar amb un partit o amb un altre, sinó que és qui estigui... Aquestes són les propostes, i qui estigui amb aquestes propostes, endavant. I qui no ho estigui, ho assenyalem.
2: Enric, parla'n, sisplau, de les mobilitzacions.
0: Em pregunteu per la vaga general.
2: Vaga general. Mobilitzacions i vaga general.
0: Sí, nosaltres hem convocat aquest matí a seguir el debat i la votació des de davant de la seu de Junts, perquè insistim que fins l'últim minut tenen l'oportunitat de rectificar. Demà ja hi havia una mobilització convocada, però ha de ser més gran encara, tenim més raons, i jo crec que la gent té més ganes que mai d'omplir els carrers. Demà a les 7 de la tarda a l'Hospitalet, de les 6 a les 6 sortirem de Barcelona, i ens posem a treballar per aquesta vaga general. Totes aquestes entitats, organitzacions i el sindicalisme laboral que demanava que s'aprovessin aquests decrets, que eren de mínims, que eren engrunes, però que eren necessaris avui, i que ara el tombarà Junts, totes aquestes entitats, arromanguem-nos, seiem i posem-nos a treballar per la vaga general.
2: Molt bé. Doncs, Enric Aragonès, gràcies de veritat per atendre'ns. És el portaveu del sindicat de llogateres que ens estàs atenent, veig, des de Plaça Catalunya. Quin ambient hi ha moltes tendes
0: de campanya.
2: Des de
0: Plaça Catalunya, sí.
1: Fa sentir jove.
0: N'hi ha, ara ho dèiem, jo crec que el doble que les que hi havia fa un dia o dos. I no té pinta que això hagi d'anar a menys ara mateix. I, per tant, cridem a la mobilització contínua de tothom.
2: Gràcies, Enric Aragonès, bon dia. I el Baños em fa sentir jove. Això.
1: Sí,
2: ja hi series, perquè... però... No, Baños, no, perdó. No, t'he donat peu, però no et pots enrotllar.
3: No, la paraula.
2: No sé per què he obert la finestra, que el fa sentir jove. Màrius, fa un moment hem vist que hi ha una notícia del diari que apunta que tota aquesta crisi...

0: tenir unes conseqüències. Rodolfo Irago, bon dia, buenos días, Madrid. Conseqüències polítiques en forma de elecciones generales, Rodolfo. ¿Qué información tienes?
1: Bueno, esto está desde ayer sobre la mesa, en todas las redes sociales, y ahora le ha puesto, digamos, el diario, lo ha puesto en uno de sus artículos. Bueno, hay dos fechas. Si Pedro Sánchez decide hoy aprovechar, como decía Baños, que en el capítulo de hoy de Netflix va bien, pues convocar elecciones. La primera fecha posible sería el 29 de noviembre, y la siguiente ya habría que pasar el puente de diciembre, sería el 13 de diciembre. Esto si hoy finalmente se acaban tumbando los decretos, porque quedan horas, porque Junts ha hecho este último movimiento, que aunque desde el gobierno me dicen que no sirve para nada, esto de que presente su propio borrador de decreto, van a seguir adelante y van a llevarlo a votación, pero son las 9 de la mañana. Ya sabéis que aquí ahora la política se vive casi minuto a minuto, o sea que yo creo que quedan horas para ver qué pasa en el Pleno, y si finalmente se tumban los decretos, yo creo que es evidente que el presidente puede pensar que igual no tiene una coyuntura mejor en los próximos meses para convocar unas elecciones con la calle movilizada, con la derecha siendo, digamos, señalada como responsable de que no se aprueben estos decretos y que por lo tanto va a seguir habiendo desahucios, los contratos de alquiler no se renuevan automáticamente al menos 2 años. Bueno, yo creo que es una coyuntura política y electoral. Perfecto. Que es favorable, coincidiría además con la campaña de Estados Unidos, que me diréis, ¿y eso qué importa? Bueno, desde este verano había una sensación en Moncloa de que la campaña de Trump también le servía a Pedro Sánchez de contrapeso, de contratesis, ¿no? Del avance de la derecha y la ultraderecha, y bueno, habría esta posibilidad. Es verdad que otras veces han perdido el gobierno decretos exactamente muy parecidos a este y no ha pasado nada. Pero estamos en un momento seguramente decisivo y, como todos estamos viendo, otro 1 de octubre que puede marcar el futuro de la política española y catalana también, claro.
0: Que interessant els escenaris que obre el Rodolfo.
2: No? El Rodolfo l'ha ligat molt bé amb el 1 d'octubre.
0: Sí, i no només per l'1 d'octubre aquí, sinó l'1 d'octubre en Ferraz, que fue la caída antes de la resurrecció política
2: de Pedro.
0: De Sánchez, Rodolfo, que tú estabas allí. Aquel día marcó todo lo que ha pasado después en el PSOE.
2: Sí,
1: un día escribiré un libro, si tengo tiempo.
2: Ya más
1: porque
2: tarde.
1: Porque creo que no se ha contado todo de aquel 1 de octubre. Pero bueno, ya habrá tiempo.
0: ¿Quieres hacer un avance del libro ahora aquí, en directo?
1: Bueno, yo creo que aquel día explica mucho de lo que ha pasado luego. Y yo creo que explica sobre todo la capacidad de Pedro Sánchez para mantenerse y volver al poder, que ya lo hizo en el PSOE, y hay mucha gente que piensa que lo podría volver a hacer aunque perdiera las próximas elecciones generales. O sea que aquella actitud de aquel día enfrentándose al aparato y los siguientes meses enfrentándose brutalmente al aparato del PSOE acabaron dándole la Secretaría General. Y bueno, la historia a veces se vuelve a repetir, y los 1 de octubre están marcados en los calendarios, no se sé muy bien por qué, pero esto es así. Yo creo que lo de convocar elecciones es también una presión máxima de Moncloa a Junts. Es decir, yo no sé si a Junts le conviene ir a unas elecciones generales en 2 meses con la calle movilizada contra Junts en Cataluña por el tema de la vivienda.
0: Marius, per on ho agafes? A veure, dèiem que el diari apunta la data aquesta del 29 de novembre. M'apuntaves bé que a La Vanguardia també, Jordi Juan, hoy en su billete, també apunta eleccions avançades. És a dir, que en una lectura minuciosa de la premsa de hoy sí que encontramos este avance electoral. El diari se lanza el 29 de novembre, però el Rodolfo no dona per tancat l'aprovació del decret. Diu que són les 9, és a les 11, queda molt matí per davant.
2: Queda molt matí i després hi ha una última carta, que és que tu, després d'obrir el debat, pots agafar i dir que no es vota. Retirar-ho i tu tens, em sembla que és un marge d'un mes que pots arribar a alguna solució de compromís. És a dir, aquí, a les portes de tornar a Puigdemont, que el focus estigui sobre de Junts, això és un problema, és a dir, des de tots els punts de vista. És a dir, intentarà Junts que el retorn del president a Waterloo doncs tingui èpica. amb els carrers incendiats, amb una vaga general pel mig i ells fent aquest paper d'estrassa, jo crec que això no és el millor escenari, no? Amb la qual cosa, tots aquí tenen coses per perdre.
3: Jo, perdoneu, eh?
0: Deixa'm anar un escenari que avui és focus de tota atenció, com és el Congreso de los Diputados a Madrid. El Sindicato de Inquilinas ha convocat protestar davant la cambra. Està previst que la sessió comenci, ja ho dèiem, a les 11. Doncs allà hi ha l'Àlex Cabrera. Àlex, com està previst que es desenvolupi? M'imagino que hi ha un gran servei de seguretat. Àlex, bon dia de nou.
4: Hola, bon dia, Gemma. Doncs sí, no sé si ho podeu veure al meu darrere, que la Policia Nacional ja ha començat a establir una mena de tanques aquí. Aquest és el carrer Cedaceros, carrer Sant Jerònim, és on està la Porta dels Lleons, això és carrer Cedaceros, i ja s'està veure aquest perímetre amb totes les tanques per de manera, d'alguna manera, establir aquest cordó de seguretat davant la manifestació que hi ha convocada a partir de les 10 del matí, ho deia, del Sindicato de Inquilines, que és previst doncs, que molta gent que hi ha a la Puerta del Sol, que està en aquella direcció d'allà, doncs vingui fins aquí, de manera que la policia demana doncs que es quedin com a màxim fins al carrer de Cedaceros o bé fins a l'altra part, que ja seria la font de Neptú. Què és el que passarà també a dins del Congrés, que avui és on hi tindrem tota la teca, no? Doncs bé, s'espera un dia intens amb aquestes votacions d'aquests dos decrets que previsiblement després de la decisió d'ahir de Junts per Catalunya no tiraran endavant. I què passa? Ho hem conegut també fa pocs minuts. Des del Partit Socialista i de Sumar volen d'alguna manera que tots els diputats es retractin, ja ho deia ahir el president del govern central, Pedro Sánchez, i han demanat que la votació d'avui sigui per crida. I què vol dir això? Doncs que en comptes que els diputats votin de manera al seu panell, que tenen a la seva taula, hagin de votar per veu, és a dir, preguntaran el seu nom i hauran de dir sí o no en veu alta. D'aquesta manera, ho diem, Partit Socialista i Sumar volen pressionar una mica més perquè els diputats quedin retractats i diguin si votaran a favor d'aquests dos decrets d'habitatge d'avui.
0: Àlex Cabrera, gràcies. Aquesta informació en directe des de Madrid amb les furgonetes de la policia darrere l'Àlex, que ens dona idea de com és el dispositiu de seguretat que està preparat al voltant del Congrés dels Diputats. Pressió màxima.
3: Puc dir una cosa abans?
0: Sí, però és vist que demana, sí, que demana que votin...
3: No, aviam, abans el pagès, jo no sé si encara es fa.
0: En veu.
3: En veu, sí, bueno, anava això. Hi havia criatures que s'encapritxaven d'un conill o d'una gallina i li posaven nom. En el moment en què li posaven nom estaves matant una mascota quan li havies d'escorxar. Això de posar-li Mari Carmen ha donat vida pròpia humana a uns decrets que són, a més, pagats, que són abans de...
0: Però, Baños, això és normal. Recorda el nen Ailán. Recorda el nen Ailán. Quants nens no van morir fins que no van veure aquella fotografia i li van posar nom?
3: I aquell de Cuba, com es deia, aquell de Cuba que va anar també... No, és igual. El cas... No, si això és més vell que la Napeu. El problema... No, dic...
2: Això del relat ja va fer guanyar Bill Clinton. Que ens anem al segle passat, la construcció de relat. Però, bueno...
3: Però per això et deia que és com Netflix, perquè ara queden 3 hores. Saps la sèrie que hi ha 24? Doncs una mica això. Queden 3 hores. Ara ens han de retratar.
0: Potser és que les sèries el que fan és retratar la realitat.
3: Però puc fer...
0: Potser és les sèries...
2: Però és que és un mal guionista. És un mal guionista.
3: Puc acabar de arrodonir l'argument, sisplau, senyors? Dic que les sèries no són la realitat, perquè t'estalvien quan ronques, t'estalvien quan vas al lavabo, t'estalvien quan menges. És a dir, la sèrie és una destil·lació narrativa de la realitat. Mm. El problema és que l'Aragonès i el sindicat de llogaters porten anys, porten anant a enterros, molts anys, i hi ha una política... Mira, la setmana passada, fa 15 dies, que vam connectar amb la Palma, que no els havien arribat els diners del volcà.
0: Sí.
3: Això és la realitat. La narrativa és la narrativa, l'antivirus, el barco i tal. Llavors, a mi, com estem parlant de vides humanes, em sembla que hi ha una banalització i una obscenitat bastant gran en què ara tenim 24, 3 hores, tan, junts. Junts per si.
0: Amb això tens tota la raó, i ahir ens ho preguntàvem.
3: No juguem.
0: Ahir dèiem, aquesta situació d'aprovació, derogació, en poc temps, clar, aixeca tot tipus d'especulacions, de dubtes, de preguntes. Per això, aquest matí al Cafè d'Idees hem volgut asseure aquí una advocada experta en dret patrimonial, és la senyora Carmen Pérez Pozo. Bon dia, benvinguda.
5: Bon dia, moltes gràcies.
0: Ja sé que abans han estat parlant, mentre feien el cafè al Baños.
3: Obre'ns.
0: L'ha bombardejat a preguntes.
3: Ens ha vist en acció.
5: Ens hem posat al dia.
2: Però ha vist que érem gent molt assenyada.
5: Sí.
2: Uns més que altres, però...
0: La vida real, Carmen, dèiem, la vida real, les persones que ens estan veient, que ens estan escoltant, i veuen que se'ls acabarà el contracte els pròxims mesos, què poden fer ara? Perquè ara aquests decrets estan vigents. fins que de cara...

0: caiguin previsiblement si decauen, no?
1: Aquests decrets comencen, entren en vigor avui, tenen 30 dies per ser validats pel Congrés i, mentrestant, aquest decret és vàlid. És a dir,
2: queda tot parat.
1: Tot parat. Els desnonaments ja s'han aturat. Per una altra banda, si tu tens t'han comunicat una no renovació, si l'han fet el dia 30 de setembre, doncs entra, però també afecta a les anteriors. Aleshores, els efectes d'aquest decret és d'aquests 30 dies com a mínim fins que es derogui i, a més, amb efectes retroactius.
0: Però clar, si es deroga avui al migdia, com totes les informacions ens fan pensar, haurà tingut una durada de...
1: D'un dia.
0: De 5 hores.
1: Aleshores no...
0: Ara mateix hi ha gent que està demanant la pròrroga a correcuita, acollint-se a aquest decret?
1: Home, jo suposo que sí, però la veritat és que també la població està una mica farta de tots aquests decrets, perquè aquí a Catalunya ja vam tenir un decret que va durar també 15 dies i es van fer notificacions, burofax, ara sí, ara no, ara jo vull la pròrroga obligatòria i al final no va ser res. Aleshores, la gent està una mica expectant, no es creu res i això és veritat, és que hi ha dos decrets, un solapa l'altre. Aleshores, primer hi ha una... Si vols et parlo dels dos decrets i l'ordre...
0: Sí, n'hi ha un, les veus contràries i els decrets posen de manifest que tenen elements que generen o que creen inseguretat jurídica.
1: Això està clar, que la inseguretat jurídica amb tanta normativa...
0: I que generarien l'efecte contrari. Vostè li dona la raó, comparteix aquesta crítica?
1: Per una qüestió, i si em deixes dic en què consisteixen els dos decrets. Hi ha un que es diu el 26 i l'altre el 27. El 26 és un... Funció social de la vivienda i oferta de vivienda asequible. I el que habla és d'escudo social, suspensió de los desahucios de vulnerables hasta el 31 del 12 del 2030. Si tu vas a analitzar quiénes són les persones vulnerables, el 75% de la població espanyola és vulnerable, perquè els índices que te ponen de IRSC per a Catalunya o el IPREM per a Espanya, hay muy poca gente que lo supere. Es decir, estamos hablando de salarios individuales de 2100, si tú ganas menos de 2100, entre 1600 y 2100, depende de la zona, eres una persona vulnerable.
2: Esto... Però és que hi ha una cosa que a mi em sembla interessant. Jo, quan veia el senyor Garamendi, penso que el senyor Garamendi és molt agosarat, perquè ell, com a cap de la patronal, es queixa d'aquests decrets, i aquest decret hi ha una part que no estarà en cap decret. I és que és veritat que els preus dels pisos han pujat, però és que, en canvi, pràcticament ha pujat molt poc, diguem, el que són els salaris de la gent. És a dir...
3: Fa 25 anys que no pugen de manera significativa.
2: Clar, vol dir que si tu mires, quan tu fas comparatives de països, no, doncs el que val el lloguer d'un pis, el que et costa un lloguer d'un pis i els salaris de la gent, té un punt d'equilibri que aquí no té. I el senyor Garamendi porta dos barrets, i amb aquests dos barrets d'intentar defensar el sector immobiliari i tal, i no sé què, i d'intentar, diguem, també doncs, tenir contenta la patronal, hauria d'entendre que això o s'equilibra una mica... Escolta, ho està dient jo, que sóc un liberal de cos socialdemòcrata.
3: Amb la regulació de migrants, Sánchez Llibre estava a favor, però també en contra, però a favor... És a dir, és el mateix, porten dos barrets, sí.
0: La senyora Pérez Pozo ens estava explicant.
3: Sí, perdó.
2: No,
0: em sembla bé que apunteu. El que estava descrivint ara era un decret.
1: El primer decret.
0: És el que Junts semblava que podia aprovar.
1: Sí, però aquest, el primer, és una mica llei òmnibus que diu, doncs, l'escudo social, l'alquiler. L'alquiler havia una pròrroga extraordinària de 2 anys, con actualización de renta como un máximo del 2%. Después tenemos que tener en cuenta que estos decretos son estatales, pero la aplicación se hace a través de las comunidades autónomas. Por eso hay una diferencia entre lo que pasa en Madrid y lo que pasa en Cataluña. Después está la fiscalidad, una deducción del 10% del alquiler para los inquilinos y un acceso a la vivienda a través del préstamo de tu casa. El Real Decreto del 27, lo que nos habla es esta prórroga de 2 años... la pasa automáticamente a renovación automática. Tú tienes un contrato de 5 años o de 7 años si tu propietario es una vivienda, es una empresa, automáticamente pasa 5 años. Pero además te añade que es ese mix entre temporal e indefinido. Te añade que si no te quieren renovar, te han de indemnizar con 12 mensualidades. Bueno, pues hasta ahí podríamos entenderlo o no, porque al final es verdad que el propietario lo que necesita es una seguridad jurídica y decir, me van a pagar. Esto no impide que si no te paga el inquilino lo puedas echar a la calle. Es decir, y no impide que puedas recuperar tu vivienda si lo necesitas para ti y para tu hijo. Es lo mismo, las mismas causas que había con los contratos indefinidos antes. ¿El problema dónde surge? El problema surge cuando... en la forma de hacerlo. Es decir, en que se está legislando a golpe de titular, que esto no soluciona el problema de la vivienda. Esto lo que enfrenta es todavía más a los que hay. Esto está legislado para los que tienen alquiler. Y el problema y las acampadas son de gente que no encuentra alquiler, ni encuentra propiedad, ni encuentra la possibilitat de comprar.
0: Això està legislat per la gent, per exemple, Consum xifren 1,9 milions els contractes de lloguer que acaben el 2028. Si cauen els decrets, què passa amb aquest prop de 2 milions de llars? Que el propietari, si no vol renovar el contracte, no el renova i les famílies se'n van al carrer.
1: Claro, pero en este caso, con el decreto 27, les tendrían que pagar un año de anualidad de renta.
3: També, és que
1: I després la limitación de la subida, o un 0% o un 2%. Un 0% si el alquiler que tú pretendes poner es superior al de referencia. Pero ahí, zona tasada y índice de referencia está en Cataluña. En Madrid no hay zona tasada ni hay índice de referencia. Por lo tanto, es muy espectacular. Nos ha hecho trabajar mucho a los abogados esta noche, sí. Pero no da soluciones reales.
3: No, a més,
1: ni tampoco soluciona el problema de la vivienda.
0: No soluciona el problema.
1: Y el problema de Mari Carmen tampoco lo hubiera solucionado. Porque el problema de Mari Carmen era una subrogación mal realizada. Es decir, con la antigua ley, bueno, y con la ley actual, hay tres subrogaciones. La última subrogación es de 2 años. Mari Carmen pasó esa subrogación. Se le hizo una tácita reconducción año a año. Y la empresa que lo compró, a un precio normal, no como fondo buitre, que consideran fondo buitre cuando se compra por menos del 70% del valor, se encuentra una oportunidad de compro un piso, a esta señora le doy una solución para que se vaya de la vivienda, pues no le renuevo el contrato con esas prórrogas año a año. Eso no lo han modificado en estos decretos.
0: Vostè diu, això no hauria solucionat res, però ni tan sols aquest tema dels fons voltor. És a dir, aquestes mesures no haguessin pogut frenar l'arribada a l'activitat dels fons voltor a casa nostra, que tenen per objectiu compro barato i vendo caro.
1: Vale, pues entonces, perdona, yo te doy datos del INE, datos objetivos que cualquiera lo puede conseguir. Antes de toda esta avalancha de normativa, con las buenas intenciones de proteger, que evidentemente nadie niega que haya un problema y muy grave, el 93% del parque inmobiliario estaba en manos de particulares y de pequeños propietarios. Desde entonces hasta ahora está subiendo la propiedad en manos de fondos y bajando el de pequeños propietarios, porque tienen la capacidad económica y jurídica para solventar. No pasa nada porque un fondo pueda tener un piso de larga duración, porque ya lo compensa, lo que no puede hacerlo es un particular. Entonces, además, hay otra cuestión, es decir, con esta ley se podrá, cuando llegue el momento, el propietario, asustado con esta y todas las anteriores, lo que hará es vender al piso, y ese dinero a lo mejor lo pone en el banco, y el banco invierte en fondos voltors.
3: Sí, sí, sí.
1: Con lo cual estamos haciendo...
3: Invierte o té els seus propis...
2: Escolta, hi ha una altra cosa que...
3: Home, Mario, és que anava...
0: Lo que veo, Carmen, que es muy crítica con las medidas de estos decretos.
3: Una cosa rápida.
1: Yo creo que es importante consensuar. Se llevan años desde las diferentes entidades, desde los colegios de administradores, colegios de APIs, profesionales, diciendo, hablemos, demos soluciones reales, transformación de locales, transformación de viviendas. Es decir, vamos a hacer una política real que ayude a generar más vivienda y haya más oferta. Y evidentemente tiene que haber una vigilancia de les persones vulnerables, però no la tiene que hacer el particular, la tiene que hacer la administració.
3: Jo volia dir que estem parlant de l'habitatge, el milió de persones i tal, però en el cas concret de Catalunya, i jo que soc de Barcelona, no existeix l'habitatge. És a dir, Barcelona té un problema perquè és una marca global, no sé què, i gent de Dubai considera que és bo invertir en real estate. Ara, això al Montsià no passa, passa unes altres coses, que no tenen serveis públics perquè hi ha poca població. És a dir, que també l'abstracció sobre l'habitatge, en el cas català, que té un model turístic, està molt distorsionada, perquè clar que compren allò real estate amb manager assetment, que vol dir jo el compro, el deixo allà i quan pugi de preu el venc, perquè és una ciutat coneguda o és una costa coneguda. És a dir, que també el propi model productiu ha distorsionat l'ús i el preu de l'habitatge.
2: Jo volia dir una cosa.
0: Torno a Madrid de seguida, amb el Rodolfo Irao.
2: La gran oportunitat per fer, diguem, per tenir, per disposar de vivenda pública, social, assequible, va ser quan es munta

0: són escollits.
1: Van a Marroc.
0: Van a Marroc. L'última de Pedro Sánchez va ser a París, per això és igual a veure el Macron. Però van a Macron. Per què? Per què vas a veure el Marroc? Perquè no tens el problema. Per exemple, jo t'explicaré una cosa que...
2: És molt curt, Màrius. No,
0: faig molt curt. Sí, 1 d'octubre. La primera persona que després de l'1 d'octubre, quan fa el discurs al rei, tres dies més tard, el dia 3, truca, dient al vostre costat, és el rei del Marroc. O sigui, al final, i el segon, per cert, és el president de la República Francesa. Vol dir que els dos, amb els teus veïns tu t'has de portar bé. I cada visita, cada vegada que diuen que el rei visitarà allà, es posen nerviosos. I jo també crec, com el Rodolfo, que això deu estar pactat, fins i tot... la discrepància, eh? O sigui, sortirà, no sortirà el rei a dir res, ni la primera ministra, sortirà segurament el ministre d'Exteriors dient no sé què, eh? Però que està pactat, sí.
2: Tot pactat.
0: Perquè això, si no, seria una bomba.
2: Oye, Rodolfo, antes de que te marches, nos ha sorprendido hoy ver las portadas de l'AS y del Marca, y especialmente Marius está muy indignado, porque vemos que la UEFA reactiva el caso Negreira, el Madrid urge a la UEFA para que sancione al Barça. Son los dos titulares de la prensa deportiva editada en Madrid. Primero, Marius, y voy a tu opinión, Marius.
0: ¿Qué quiere decir que urge a la UEFA? Primer, está en manos de los tribunales. Y la UEFA ha dicho que primero tiene que sentenciar los tribunales, que eso es lo que pasa al món normal. Es a dir, Madrid no sé com funciona, per això els tribunals, doncs, que estan mig segrestats per una gent estranya i tal, que porta tota la vida manant, però
2: exactament què ha passat? Quina és la notícia?
0: Re, que ha presentat...
2: Perquè ara reviu el cas Negreira.
0: 50.000 50.000 planes. O sigui, no, deu haver-hi hasta retalls meus, vull dir, perquè 50.000 és la història del món. L'enciclopèdia britànica són 32.000 pàgines, l'enciclopèdia britànica, i han presentat 50.000. Però, a veure, de veritat, o sea, deben culpar al Barça, no sé, de...
2: El Real Madrid, Rodolfo...
0: D'haver matat...
2: Ha presentat 50.000 folios.
0: Sí. Eh? Dina 4, Dina 4.
3: Els boscos ha de ser un desastre.
0: No, han aprofitat que hi havia incendis al país, doncs, per anar tallant arbres.
2: Qué curioso, ¿no? Este momento en el que el Madrid está en un momento bajo, a 6 puntos del líder del Barça, vuelve a resucitar Negreira. Rodolfo.
4: Va, Rodolfo. Hoy no he hecho los deberes a los Rajoy, no me he leído ni el AS ni el Marca, pero bueno.
3: ¿Y los 50.000 folios?
4: En un parón de la Liga son muchos días sin fútbol y hay que vender y rellenar periódicos. Y oye, pues si Florentino dice una cosa, pues el AS y el Marca a tope, ¿no? Pues ya se verá. Pues yo qué sé, es verdad que lo de Negreira... Hombre, feo es...
0: Es feo.
4: En general, mira que yo soy más del Barça que del Madrid.
3: No digas cosas.
0: Pero partiendo de la base de que es feo, hay un tribunal que tiene que decidir. O sea, pero la UEFA... A ver, es como si la UEFA fuera el mejor de los mundos. Pero si son UEFA y FIFA, hay una gente que si vinieran a tu casa se te llevarían los ceniceros de plata.
3: Pero Rodolfo ho ha clavat. Tots els que periodistes hem treballat més o menys a esports, és un drama un dimarts sense futbol, un dimecres d'estiu...
0: És que són tres setmanes.
4: Tres setmanes.
3: Volem futbol continu.
2: ¿Cómo va el Celta de Vigo, Rodolfo? ¿Cómo vais?
4: Hemos empezado regulín, pero yo creo que ya estamos mejor.
2: Bueno.
4: Claro, tres semanas, no sé cómo van a volver.
2: Rodolfo, que han entrado en vigor las normas de la DGT. No te las voy a preguntar, tranquilo, porque tengo a su directora, Pera Navarro, que le hemos pedido que, por favor, viniera al plato del Café de Ideas a contarnos estas nuevas normas. Sabéis que, por ejemplo, no se puede ir...
3: Massa tou. Massa
2: moto tou. I xancletes no podreu anar.
3: Navarro, massa tou.
2: Heu d'anar amb calçat tancat.
0: A mi, fins i tot, des d'un punt de vista de l'elegància, que és un tema que no té res a veure amb el trànsit... Bueno, escolta, xancletes...
3: Això estaríem d'acord.
0: Per favor, xancletes.
3: L'amor de Déu, que has de veure...
0: I els crocs, va.
2: Mira que elegant ha vingut el Pere Navarro.
3: Massa tou.
2: Ara el saludem.
0: Que toca.
2: Rodolfo, gràcies, lo dejamos aquí, bon dia.
4: Voy a coger el patinete.
2: Vale, con casco.
4: Sempre.
2: Vinga. 9:38, Lorena Amo, què està passant pel món, Lorena?
5: Doncs mira, Gemma, estem molt pendents que d'aquí a hora i mitja comença el debat al Congrés dels Diputats dels dos decrets d'habitatge. Reforça la seguretat a l'exterior i és que és previst que a les 11 la protesta de la Puerta del Sol es traslladi a les portes de la Cambra Baixa. Pressionen els polítics per si es pot reconduir el no ja anunciat d'algunes formacions que faran caure els dos decrets. Allà hi tenim el nostre company, l'Àlex Cabrera. Àlex, molt bon dia. Quina és la situació a hores d'ara?
1: Mundial Arena, doncs, ho podeu veure fort, perímetre policial.

0: La Policia Nacional ja ha establert tot un perímetre de tanques aquí al voltant del Congrés dels Diputats amb la previsió d'aquesta manifestació que a partir de les 10 del matí ha convocat el Sindicato de Inquilines de Madrid perquè tota la gent que hi ha a la Puerta del Sol, en aquelles tendes de campanya, s'acostin a la Cambra Baixa per protestar davant la més que possible caiguda que es tomin aquests dos decrets d'habitatge després del resultat que va anunciar ahir Junts per Catalunya. Què passarà? A partir de les 11 comença aquest debat. El primer dels decrets, el del conglomerat de mesures, el presenta i el defensarà la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, i el segon, el de la renovació automàtica dels contractes de lloguer, el defensarà el ministre de Drets Socials, Pablo Bustindu. I com podeu veure aquí, la pressió és màxima i el perímetre de seguretat ja totalment establert.
1: I Àlex, torno amb tu. Tenim alguna confirmació del que ha publicat el diario.es sobre un possible avançament electoral?
0: Doncs justament fa pocs minuts hem rebut fons per part del govern central i també del Partit Socialista on ens expliquen literalment que ja hi ha veus que diuen que aquest podria ser un moment de convocar eleccions si finalment avui PP, Vox i Junts per Catalunya tomben els dos decrets d'habitatge. Ara bé, des del govern no volen, no tiren la tovallola i diuen que pressionaran fins al final. La votació podria ser passada les 2 de la tarda.
1: Gràcies, l'Àlex Cabrera, des del Congrés dels Diputats, des de les portes del Congrés dels Diputats. I a Barcelona, l'acampada Plaça Catalunya va en augment. Aquest matí el sindicat de llogateres ha fet una crida per anar a la seu de Junts per seguir el debat del ple extraordinari al Congrés. Anem en directe a Plaça Catalunya. Bon dia, Marta Sánchez Rosado. Ja han començat a mobilitzar-se?
2: Doncs aquesta mobilització prevista per el sindicat de llogateres, com deies, està prevista per les 11. No serà fins aquella hora que no es començaran a moure cap a la seu de Junts, precisament doncs, amb aquesta indignació davant la decisió del partit de negar-se a validar aquest decret. Mentrestant, aquí a Plaça Catalunya la pressió continua, no tenen previst moure's, de fet ja s'estan preparant per una possible pluja per preparar-se per aquesta situació climatològica. Per tant, la pressió al carrer continua molt viva.
3: És molt important entendre que aquí qui s'ha mogut és Junts. És a dir, el 2020 i el 2021 i el 2022 van fer una regulació dels lloguers aquí a Catalunya i jo mateix vaig fer rodes de premsa en Junts per Catalunya anunciant aquestes conquestes de la ciutadania catalana i de la sobirania del Parlament de Catalunya. És d'una extrema violència, és gairebé sàdica aquesta decisió que estan prenent.
1: Era Enric Aragonès, del sindicat de llogateres. I d'altra banda, els constructors alerten que la solució al problema de l'habitatge no passa per culpar la inversió privada. Xavier Vilajoana, president de l'Associació de Promotors Constructors d'Espanya, considera que la manca d'inversió de l'Estat en vivenda pública és el que ha comportat la falta d'oferta actual. Ho ha dit a les mañanas de Radio Nacional.
4: Cuando el Estado no ha sido capaz de proporcionar, de hacer, de realizar durante todos estos años en el caso de vivienda, ese escudo social en base a un parque público de vivienda, pues ¿qué pasa? Esa dejadez lo que no puede hacerse es trasladarse al sector privado. Si el capital que necesita seguridad jurídica aquí no la encuentra, pues se va a ir a otro sitio. Entonces al final vamos a seguir teniendo una tensión enorme.
1: Ordre de confinament al Baix Ebre i al Montsià. Protecció Civil ha tornat a enviar un alert a la població. Anem en directe al sud de Tarragona i a l'Anna Lladó. Bon dia, Anna. Quines són les afectacions a aquesta hora?
5: Doncs a aquesta hora es mantenen les inundacions. Recordem aquest ordre de confinament en aquestes dues comarques i es demana als ciutadans no sortir de casa i davant de les inundacions si és necessari pujar a les plantes superiors dels edificis. Hi ha a aquesta hora també problemes pel que fa a la mobilitat. La carretera C12 està tallada i d'altra banda els Mossos no descarten haver de tallar la P7 aquest matí en alguns trams. Problemes també a la xarxa ferroviària. En aquest cas, afectacions a l'R16, en aquesta línia entre Tarragona i Tortosa. I finalment també hi ha persones sense llum a municipis com ara Deltebre i Roquetes. I aquí, per exemple, on ens trobem nosaltres, sí que podem dir que ara mateix no hi ha en aquest punt concret ni llum ni aigua.
1: Gràcies, Anna. Doncs amb aquestes afectacions que ens està explicant l'Anna Lladó des del sud a les Terres de Tarragona, ens acomiadem, Gemma.
6: Molt bé, doncs gràcies, Lorena. Si sents una veu de fons, és la del director de la DGT, Pere Navarro. Bon dia. És una,
7: bon dia.
6: És una revolució, Pere Navarro, al plató, eh? Fa 5 minuts que estem parlant, només que ha trepitjat el plató, de trànsit, d'aquestes... ha entrat un nou reglament de circulació en vigor...
7: Massa laxa.
6: Ahir, i afecta vies urbanes, interurbanes, hi ha moltes novetats, hi ha restriccions...

0: Gran caminador de la ciutat. No,
1: una declaració de principis. La protecció dels vulnerables està en la base de la política de seguretat viària. Jo crec que està a la base de totes les polítiques, eh? Sí. Però és la base de la política de seguretat viària enfront de la llei del més fort, que hi havia les carreteres o que hi havia tal.
0: I en aquest cas, vulnerables són tots els que caminem per les ciutats.
1: A peu, bicicleta, motoristes, en fi, són els vulnerables. I per altra banda, també, amb aquell... hem definit l'usuari vulnerable, que no existia cap definició, amb la qual ja està incorporada legalment, i per altra banda hem posat un títol específic pel tema urbà, de la circulació a les ciutats. Ha anat agafant pes el tema de la mobilitat urbana, home, és estar amb el debat, és un dels grans temes. Quan hi ha eleccions municipals, un dels grans temes que hi ha, per dir, és la mobilitat, són els plans de mobilitat, és la política de mobilitat. Llavors hem posat un títol especial dedicat a les ciutats, al tema de la mobilitat urbana. Val la pena recordar que l'ordre de les ciutats tenim uns 500 morts cada any a l'Estat, a les ciutats. I, són vulnerables, el 95% són vulnerables.
0: La DGT ens vol protegir i per això ha introduït noves normes. Vaig per parts, eh? Usuaris de patinets, fins ara era campi qui pugui, ara ja no.
1: Home, allò dels patinets, hem tancat el
0: casc
1: cercle
0: obligatori
1: de la regulació. Hem posat el casc obligatori, vale. Hem posat també 15 anys d'edat mínima per accedir-hi, és la mateixa que els ciclomotors. Intentem posar les mateixes edats per les diferents coses. Hi ha una filosofia darrere. El món s'ha tornat molt complicat i el paper de l'administració és fer senzill el complicat. No fer més complicat el complicat, que és la tendència que hi ha en aquests moments.
0: Per tant, el patinet, 15 anys d'edat mínima, llum obligatòria, casc obligatori.
1: Però recordo que abans ja varen fer la inscripció i matriculació dels patinets, tenim un registre nacional de patinets, i varen fer l'assegurança obligatòria pels patinets. I abans varen fer ja prohibit circular per la vorera i velocitat màxima 25 km per hora, i prohibit sortir a carreteres.
0: Però, senyor Navarro, inscripció obligatòria, la gent ho ha fet, han fet cas... Els usuaris de patinets s'han inscrit?
1: No. Ho estan fent. Llavors, amb el patinet, diré que hi ha una cosa...
2: Molts amb motor.
1: Que no som conscients. El principal usuari de patinet són els subsaharians que van als hivernacles a recollir... Clar, és un vehicle, no necessites permís, val 300 euros, i tu, pam, pam, i vas allà. Costa dir-los... No, té vostè que entrar a la web de la DGT, té que donar d'alta, té que treure's una matrícula, té que treure's una assegurança.
0: Però els problemes tenen...
1: No és fàcil, per dir-ho d'alguna forma.
0: Ciclistes, casc obligatori pels riders.
1: Són professionals de la bicicleta, es passen tot el dia circulant...
3: No són bicicletes.
1: Portant amb el tema de menjar o mercaderia. Ells s'ho van demanar. Ells ens ho han demanat, escolta, posant-nos el casc obligatori per les bicicletes. Però per les bicicletes estàvem fet un tema que jo crec que és important, que és cada vegada hi ha més bicicletes a la carretera. Sí. Hi ha el tema del cicloturisme, que no coneix, però a Mallorca i a Girona venen de tota Europa una setmana per fer...
3: Coses.
1: Per pedalar, diguem.
0: Per pedalar.
1: Cadascú. Amb la qual cosa, el tema de les bicicletes a carretera és un tema que ens neguitejava, i el plantejament és, quan tu veus una bicicleta, el que has de fer és, primer... pisada del fre, comprovar el metro i mig i llavors adelantar. Com ho hem posat això a la normativa? Per adelantar s'ha de ser 20 km per hora, per sota de velocitat màxima de la carretera. Volem evitar allò d'accelerar per adelantar, sinó tot el contrari.
2: I pots trepitjar línia contínua, que això sempre té un risc.
1: Sí, també pots trepitjar, i si hi ha més carrils has de passar a l'altre carril, i també, però bueno...
0: Sí, té un risc, Màrius, però per això, si no ho veus clar, has de frenar.
2: Ja, no.
1: La velocitat és el que
0: has de frenar. Has d'accelerar
1: per adelantar.
3: Una pregunta, perdona. Les bicicletes elèctriques no són bicicletes.
1: Són bicicletes,
3: no.
1: Sí.
3: No.
1: Bueno,
3: no.
0: Per què no?
3: Primer, perquè van a una velocitat...
2: Superior.
3: Superior. Sí. Eren per pujar... És a dir, quan deies els riders, que també s'han de protegir... Sí, la majoria de riders no van bicicleta, van ciclomotor. El que passa que el motor no és d'explosió, és elèctric, però és un motor.
1: Bueno,
3: No.
1: No és el mateix el ciclomotor que la bicicleta.
3: Sí. No. És una bicicleta que té un motor.
1: El ciclomotor no tens pedals i a la bicicleta tens pedals. Aquesta és una mica la diferència.
3: A la Mobilet també tenies pedals. I era un ciclomotor.
1: La tenia. I a la Vespino també tenia.
3: Llavors...
1: Però han desaparegut tots.
3: És que hi ha una cosa, com que la bicicleta, i t'imagines la persona amb la cistella de la fruita i que tal, i els riders i molta gent van ciclomotor, que és una cosa que anàvem tots de joves. Jo dic que, bueno, que si ho teniu en compte...
1: Però la bicicleta elèctrica, anem a veure, tots els que tinc una certa edat,

0: els meus amics estan encantats de la bicicleta.
1: Però si no dic que sigui dolenta.
0: Abans no podíem fer segons quines pujades, ja la poden fer.
1: És un ciclomotor.
0: A Barcelona, que té pujades importants, la bicicleta pública, la que posa l'Ajuntament, és elèctrica, i això és l'únic que et permet...
1: Elèctrica vol dir que té un motor elèctric.
0: Que té un motor.
1: Ciclomotor.
2: Però és igual, la normativa és la mateixa.
1: Això és el que vull... S'ha de distingir, perquè és que el ciclomotor es comporta com una bicicleta, però no és una bicicleta. Va més ràpid, hi ha tendència a diguéssim, a sortir-se de la norma...
2: Banyos, deixem que continuïm els motoristes i el calçat tancat.
0: Subtil, la diferència.
2: Això ha cridat molt l'atenció. Sí. Guants obligatoris...
3: I el de darrere, també. O sigui, el que va darrere la moto de portar guants obligatoris, no ho sé. No.
2: El de darrere, també.
0: Explico la filosofia que hi ha aquí. A la moto, el xassi... No té xassis, el xassis ets tu. Amb la qual l'equipament del motorista guanya importància, perquè és el xassis, és l'equipament que porta el motorista. Hem posat els guants obligatoris a carretera, vale. Tothom el porta a carretera, els guants, no és cap novetat, no és allò una revolució. De més. Aquí l'única diferència que sí que va haver debat és que a França els guants són obligatoris també a ciutat, a carretera i ciutat. Aquí hem dit, escolta, comencem per carretera, a veure si ho consolidem i després ja en parlarem. Per què? Jo m'imagino que per aquí.
3: Té una cosa bona, que és que el fet de portar guants a la ciutat fa que sigui molt difícil anar canviant en el mòbil.
0: Que el debat està obert, si guants obligatoris o no, a ciutat. Hem dit per prudència, escolta, comencem per carretera, tothom està d'acord.
2: Una cosa que m'interessa molt. Quan hi hagi embussos, les motos podran fer servir el voral per avançar. Que ja és el que feia tothom.
0: És el que feia tothom. Bueno. El que es compra una moto...
2: Estem legalitzant el que ja feia.
0: El que es compra una moto és per quan tots els cotxes estan parats...
3: Tu puguis...
0: Vale. Això era il·legal. I l'hem donat ara cobertura legal. Hem dit, escolta, quan estiguin tots els cotxes parats, podràs adelantar per la vorera velocitat màxima de 30 km per hora. L'hem donat... Però insisteixo, es feia, es fa, i es continua fent... Digui el que digui la norma. Llavors, adaptem una mica la realitat.
2: I quan hi ha embussos, serà obligat deixar lliure el carril esquerre en vies de més d'un carril en cas d'emergència.
0: Sí, aquí té... Primer, la idea que tenim a la fonamental, això ve d'Europa, és estrany que aquí no ho haguessin fet, que en cas de nevades, quan neva, i estan tots els cotxes allò saturat, home, autopista o autovia, deixa el carril esquerre lliure pel llevaneus. I els vehicles d'emergència,
1: sí, per a
0: policia, trànsit, ambulància i vehicles d'emergència. Sí, sí. Europa està consolidat i aquí no estava consolidat, i per això de tant en tant hi teníem allò d'embús, cotxes aturats, 3 hores, perquè no podien passar les llevaneus, perquè no podia passar la policia de trànsit per poder-ho arreglar. No, el tema aquest tema és interessant perquè és un tema que si tots ho fem, tots sortim guanyant. I si no ho fem, no complim, tots sortirem perdent. És a dir, és un tema com de ciutadania, és un tema com de responsabilitat amb el col·lectiu, perquè funcioni tot el país.
2: I ara, Pere, arribem a un punt que veig que està sent polèmic, que és aquesta novetat per vianants i semàfors.
0: Bueno...
2: Prohibit que el semàfor groc intermitent dels vehicles coincideixi amb el verd dels vianants.
0: Sí.
2: Bravo.
0: Bueno,
3: sí, això... Bravo.
2: Bravo, Pere.
0: No, sí, explico.
1: Bravo.
0: Així és de senzill.
3: Era uns embussos descomunals.
2: Sí. Bueno, ja, Màrius,
1: vale.
2: Us ho explico. Però allò era un perill.
3: Sí. No és un perill si la gent no compleix.
2: O sigui, intermitent taronja i verd...
0: Quina és la filosofia? Això ve de quan la prioritat a ciutat era la fluïdesa del trànsit. Llavors fèiem tot de mesures per poder tenir la fluïdesa del trànsit. Les prioritats han canviat. En aquests moments la prioritat és la seguretat del ciutadà i la seguretat del vianant, perquè això comportava un risc. Pocs països europeus ho tenen, amb la qual cosa el que hem fet és canviar-ho. Això sí, ho hem dit com a norma general, com a criteri general. Però abans d'ahir vaig signar una instrucció que deia que era el criteri general. Excepcionalment, pots mantenir-ho sempre quan hi hagi un informe tècnic contundent que ho avali, que diuen que els inconvenients són més que els avantatges.
2: L'Ajuntament de Barcelona ha advertit, no?, que això crea més congestió...
0: Tot ho fem amb l'Ajuntament de Barcelona. Tenim una relació esplèndida amb l'Ajuntament de Barcelona. Treballem conjuntament.
3: Ho hem parlat amb l'Ajuntament de Barcelona.
0: Entre altres raons, perquè jo vaig estar durant 4 anys sent el responsable del trànsit a l'Ajuntament de Barcelona.
2: Però que el Màrius, què demana?
0: Una raó de pes.
3: Barcelona és la ciutat més difícil per conduir. Mira, ja et explico un cas.
0: Molt difícil.
3: Un cas. El Kun

0: Agüero, Kun Agüero, eh? El va fitxar el Barça fa 5 o 6 anys.
1: Eh? Sí. El Agüero el va fitxar el Barça?
0: Sí, del Manchester City el va fitxar el Barça, va durar molt poc, però li van trobar un problema cardíac. El tipus, amb els calés que li havien pagat i tal, es va comprar, jo què sé, un Maserati, una cosa que no cabia... Amb les... bueno, i el tio surt un dia a conduir per Barcelona. Va acabar abandonant el cotxe. Per què? Perquè es va morir de terror, la quantitat de bastons. Aquí hi havia no sé què, aquí hi havia una mena de... com de sabates, de sabatots per les bicicletes. Barcelona és una selva, però és una selva de coses que hi han, de coses que van apareixent.
2: De pongos.
3: Home, no, estar... Màrius, Barcelona fa una política
4: no
3: anima a agafar el cotxe.
4: No, no, Maserati. Vull parlar de Maserati.
3: El Kun Agüero té prou diners per agafar el transport, un taxi.
4: Vull parlar de Maserati.
0: Això és un exemple, aquest és una altra discussió. Si el Kun Agüero té que anar caminant o no. Jo vaig caminant. Però què vull dir-te? És que, bueno, és que és una bogeria la quantitat de bastons i de coses que et vas trobant a cada cantonada.
3: No.
0: I quan ell estava al front a Barcelona del tema del trànsit, no hi havia aquest festival de pals.
1: Hi ha dos temes que, des de quan ho veus des de fora, dius...
0: Grinyol una mica.
1: Els xaflans. A tota Europa ens envegen els xaflans, ens envejaven els xaflans. Els xaflans té una utilitat per càrrega i descàrrega, per encotxar i desencotxar gent gran o gent amb problemes. Té un valor incalculable. Jo els aclararia patrimoni de la humanitat. I veig que estem perdent xaflans.
4: Una cosa sobre el Maserati. A Barcelona i algun altre lloc, diguéssim, turístic, hi ha empreses que lloguen Maseratis i Ferraris a turistes per fer...
1: A Barcelona hi ha una.
4: Dic, això? És a dir, un passavolant que pot anar totalment tal, lloga un cotxe totalment borratxo, un Maserati...
0: No, els acaben abandonant perquè és difícil.
4: No, això és per les rondes. Van fent... Això, escolti'm.
1: Ja.
4: Què?
1: Hi havia una frase del Pasqual Maragall que tots els responsables de trànsit ens va quedar gravada. Diu, vull una ciutat vermella i groga. Què vol dir? Que tothom vagi amb transport públic i, si tens pressa, agafes un taxi.
4: Bueno, i el Maserati, què?
3: Clar.
4: Per què lloguen...
3: Pere Navarro, els últims 3 minuts...
0: Sí, no s'ocupa.
3: Estem parlant d'aquestes normes que van entrar en vigor ahir. L'AP7, d'una banda, veig que es regularà la velocitat a Terres de Tarragona, i d'altra, que ahir, Salvador, ja tornava a posar el tema dels peatges al Parlament. És a dir, acabarem tornant els peatges a l'AP7?
1: Jo crec que el problema de l'AP7 és que és el corredor mediterrani. I és els camions. És el corredor mediterrani per on van tots els camions. I aquest país té una assignatura pendent, que és que les mercaderies tenen que sortir del tren. El model és... Les mercaderies arriben pels ports. Barcelona, València i Algeciras. D'aquí tenen que sortir en tren els hubs. Saragossa, Albacete, tal i qual. I d'allà ja sortiran en camió a les afores de la ciutat, on estan els magatzems, i després en furgoneta entren dintre. A la mitja europea és del 15% del transport de mercaderia per ferrocarril. Aquí estem al 4%. Estan ja, eh? Ja hi ha plans per fer-ho tal i qual, però és un tema que costa. Per mi el gran tema és treure el ferrocarril. Hem de posar les mercaderies al ferrocarril.
3: I, senyor Navarro, tornaran els peatges?
1: Bueno, aquí a Europa marca una mica la pauta. A Europa és normal que l'usuari pagui la conservació i el manteniment de les carreteres, amb la qual cosa jo... Aquí el que passa és que hi va haver molts polítics que van fer grans declaracions de quan acabi la concessió tot serà gratis.
0: I tallar carreteres.
1: I ara se'ls ha tornat...
0: Alguns dels que van tallar carreteres ara votaran.
1: I els prendre una decisió...
0: Ara votaran a favor
3: de...
1: Que en un moment o altre caldrà...
3: El manteniment de les carreteres l'ha de pagar algú.
1: No, és d'aquests temes de pactes d'estat.
0: Que el que pagui el que l'usi.
1: Hi ha alguns temes que necessita un acord entre el PSOE i el PP, que són pactes d'estat, per posar-ho en marxa. Mentre el PSOE no ho farà, si el PP li criticarà tal... I el PP, quan arribi, no ho farà perquè l'altre també li criticarà. És un tema que necessita un pacte d'estat. Escolta, resolguem-ho i ja està, i ho deixem fet per un. Però no, continuem aquí a l'un per l'altre. I al final tinc la impressió que en política tu no t'ho pots carregar tot per arribar al poder, perquè quan arribis et farà falta tot allò que t'has carregat.
0: L'últim pacte d'estat.
4: Oh, molt bé.
0: Us atreviríeu a dir quin va ser l'últim pacte d'estat? Quin va ser l'últim pacte d'estat? Devia ser el 78.
4: No, sí. És que, bueno...
0: La Constitució,
4: per què,
0: no?
4: Per què m'heu fet indep a mi? Perquè no hi ha manera de... O sigui, quin país és aquest que no té cap interès comú en res?
3: Aquest és un país meravellós que ens ha donat actors... Com Mario Gas. No, no. Deixeu-me que ho digui, perquè el veig allà. L'altre dia vaig anar a la Beckett i vaig

0: Disfrutar tan amb un monòleg del Mario Gas, el pessimisme alegre, el suïcidio, és brutal, us ho recomano.
1: A la Beckett.
0: A la Beckett. A la
1: Beckett. Hi ha entrades? Sí.
0: Sí, te'n quedarà alguna. Sí, sí, vés a veure el Mario.
2: Sí, però... Paga-la, normal.
1: Home, no, jo...
0: No fotis
2: un atracament i...
1: Jo he pagat tot sempre a la vida.
0: Era Navarro, gràcies.
2: S'ha pagat tot,
1: A vosaltres.
0: Màrius,
1: a vosaltres.
0: Deixem aquí, Banyos. Adeu. Gràcies. Adeu. Vinga, a Ràdio 4 es queden amb el Xavi Freixas. Ja ho saben, al matí a Ràdio 4 arriba ara. De seguida, les notícies i nosaltres amb Mario Gas.
3: Són les 10. Ràdio 4. Serveis informatius.
4: Bon dia. Totes les mirades posades aquest matí al Congrés dels Diputats, on avui es vota la convalidació dels dos decrets d'habitatge aprovats dimarts pel Consell de Ministres. Segons ha pogut confirmar Ràdio Televisió Espanyola, veus dins del PSOE són partidàries de convocar ja eleccions si avui el govern perd la votació. D'altra banda, fons de l'executiu asseguren que estan centrats en el ple d'aquest matí i continuen pressionant Junts, PP i Vox, que han anunciat el seu vot en contra perquè canviïn el sentit de la seva votació. Entrevistat a Televisió Espanyola, el ministre de Drets Socials, Pablo Bustinduy, ha advertit que avui tots els partits quedaran retratats.
5: No, no, nosotros queremos ir a esa votación y que ante todo España, se vea de qué lado está cada quien. Porque creo que si tienen una virtud estos decretos de vivienda es que van a dejar a las claras a quién defiende cada quien, con nombres y apellidos, claro que sí, y mientras hay un clamor social en España que recorre el país entero para decir basta ya de mirar hacia otro lado, basta ya de echarle la culpa al de enfrente, claro, como aquí dentro no les afecta el problema, ¿verdad? A quienes están aquí dentro no les van a desahuciar.
4: Parlem ara d'economia. L'ocupació a Catalunya torna a créixer al setembre i recupera la xifra dels 4 milions d'ocupats, segons les dades publicades avui pel govern espanyol. Míriam Andreu.
6: Sí, Catalunya ha guanyat més de 38.000 afiliats a la Seguretat Social al setembre. En termes generals, la xifra se situa per sobre de les 4.003.000 persones, marcant un nou rècord per a un mes de setembre en la sèrie històrica. Per contra, l'atur ha registrat un lleuger increment, com ha explicat Paco Ramos, secretari de Treball de la Generalitat.
7: A diferència del que ha estat habitual als mesos de setembre, des del 23, enguany l'atur ha crescut en un mes de setembre el 0,2 que esmentava, la qual cosa suposa 604 persones en valors absoluts. En termes interanuals, l'atur també ha crescut un 2,5%, la qual cosa es tradueix en 8.000 persones aturades més que fa un any abans.
6: Amb tot, en Ramos ha matisat que el nombre d'aturats és el segon més baix per a un mes de setembre des del 2008.
4: Petita treva de la pluja a les Terres de l'Ebre, tot i que l'alerta es manté. Les previsions indiquen que continuarà plovent. I per això Protecció Civil ha enviat un nou alert per, sobretot, mantenir la gent confinada a casa mentre el perill no passi. I és que els aiguats d'aquesta nit i matinada han deixat al voltant de 200 litres alguns punts de les Terres de l'Ebre. Tarragona, Judit Huerta.
8: L'embestida de l'aigua és forta. Santa Bàrbara acumula ja més de 226 litres i el risc de pluja es manté 6 sobre 6 fins a les 8 del vespre. Les alerts s'afegeix a la feina de prevenció que des del dijous a la tarda molts municipis del Montsià i Baix Ebre ja van començar a fer. Per exemple, tancar accessos perillosos i les escoles i alertar la població perquè s'autoprotegeixi. Ara, davant el desbordament d'alguns barrancs en alguns municipis com el de Santa Bàrbara, es recomana a la gent que pugi als segons pisos. José Luis Jimeno és l'alcalde de Santa Bàrbara i explica com estan vivint al municipi aquest episodi.
9: La nit a les 11 de la nit es va tornar a desbordar el barranc a la nostra població i bueno, ha sigut una nit realment intensa perquè ha continuat plovent tota la nit i ha continuat baixant el barranc. En principi no tindríem cap afectació a lo que seria que és l'important a les persones i bueno, aquest matí quan s'aixeca el dia farem una valoració dels danys materials que pugui haure.
8: I encara no hi ha aquesta valoració dels danys materials, però auguren a la zona que n'hi haurà quan puguin sortir a avaluar-los perquè els torrents tornin als seus cabals. Baixos inundats, camins afectats i infraestructures. Hi ha nou carreteres tallades com l'N340 entre Alcanà i Amposta, la C12 entre Roquetes i Tortosa i també Amposta i diverses carreteres locals. Per exemple, per arribar a Santa Bàrbara només hi ha una carretera a través de la qual s'hi

0: pot accedir.
1: I anem ara a Girona, on a aquesta hora ha començat a l'audiència el judici per la mort de Carla, la jove de 26 anys, assassinada presumptament per la seva parella l'any 2023. El fiscal demana per l'acusat la pena màxima, presó permanent revisable. Girona, Gemma Esteve.
2: El judici acaba d'arrencar amb la constitució del jurat popular i les qüestions prèvies i serà la setmana vinent quan declararan testimonis i forenses i també perits de la policia científica. L'acusat no ho farà fins dimecres, al final del judici, abans de les conclusions i els informes finals. Fa només uns minuts abans de l'inici de la vista, desenes de persones acompanyant la família de la jove s'han volgut concentrar a les portes de l'audiència per recordar la Carla i reclamar justícia. La Blanca Gutiérrez és la mare de la jove.
3: Jo espero que pel patiment que la va ocasionar, per com la va matar, sigui la sentència màxima. Que per la Carla ja no servirà que li caigui la presó permanent revisable. Però jo crec que si van caiguent anys i anys i anys, potser el proper que vulgui agafar una noia del coll s'ho pensa dos vegades.
2: La fiscalia acusa el noi d'assassinat amb traïdoria, agressió sexual i robatori amb violència i demana la pena màxima, presó permanent revisable, per l'assassinat i 15 anys més pels altres delictes. La defensa, en canvi, considera que els fets són un homicidi per imprudència i demana un any i 9 mesos de presó.
1: Això és tot de moment. Tornem amb més notícies a les 11.
4: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta.
5: Què tal, com esteu? Bon dia a tothom. Són les 10 i 6 minuts, ja és divendres i aquí comença el matí de Ràdio 4.
4: El matí de Ràdio 4. Amb Xavi Freixas.

0: El ple del Congrés, que seguirem en directe, tombarà aquest matí els dos decrets d'habitatge, però també estem molt pendents avui de les greus, gravíssimes inundacions que tenim al sud del país per les pluges torrencials, que ja hi han deixat més de 200 litres per metre quadrat. I el que és pitjor, en poca estona, és a dir, que la intensitat de la precipitació ha estat brutal una vegada més. A aquesta hora, de fet, tenim confinats el Montsià i el Baix Ebre. Protecció Civil demana als habitants de la zona que no surtin de casa i que pugin a plantes superiors. De seguida parlem amb Protecció Civil i amb alcaldes també de les Terres de l'Ebre per saber com tenim el país, què pot passar les properes hores i també durant el cap de setmana, primer cap de setmana ja del mes d'octubre. Sílvia Barroso, directora del Món.cat, bon dia.
1: Bon dia.
0: Sergio Fidalgo, director del Català en Ponés, bon dia.
2: Bon dia.
0: Lleida, Francesc Guillaumet, director del diari La Mañana, com estàs, Guillaumet?
3: Molt bon dia, Javi, molt bé.
0: Això que dèiem, pendents del cel, un dia més, però també del que passi al Congrés, on Junts tombarà els dos decrets d'habitatge. Aquest matí, Míriam Nogueres farà una proposta de mínims, que seguirem també en directe des del matí de Ràdio 4. Ara ho sentíem també, el butlletí de les 10. Barroso, segons ha pogut saber aquesta casa, Ràdio Televisió Espanyola, ja hi ha diverses veus dins el PSOE que aposten per convocar eleccions si aquest divendres no s'aproven els dos decrets d'habitatge, tal com es dona per fet que passarà, que no s'aprovaran.
1: Sí, ara ja estem tots els periodistes com fent allò que, us en recordeu allò d'Àngels Barceló, que la van agafar quan va convocar Pedro Sánchez del 23J per sorpresa i la van agafar les càmeres fent un gest de, oh, quin esgotament, doncs estem així els periodistes i probablement els ciutadans també. En tot cas ja es veurà, perquè ja Moncloa està dient una cosa, fonts i veus del PSOE, que no se sap exactament que són, diuen un altre, ja en parlarem de què decideix Pedro Sánchez, però és veritat que ell té la tendència que quan té un problema, quan té un carrer sense sortida, convoc, posa les urnes o es presenta eleccions, siguin primàries del seu partit o siguin institucionals.
0: Eleccions a la vista, Sergio?
2: No m'ho crec, no m'ho crec perquè no
0: per
2: té
0: què?
2: Perquè no té cap incentiu. O sigui, ara mateix amb el tema de Mari Carmen no li dona per suma majoria. Per què cedir el poder 8 mesos abans i no poder gaudir del poder 8 mesos més? Simplement, no m'ho crec.
0: Guillaumet, tu creus tu o no?
3: No ho descarto. A veure, d'entrada, el que no em crec jo és el fis de Tezanos, aquestes enquestes que surten. Però Pedro Sánchez, com a president del govern, té les enquestes bones damunt de la taula. Per tant, si ell creu que té una mínima possibilitat de convocar...

0: no, ja no dic de guanyar, però sí de poder tornar a governar, jo crec que ho farà. S'està especulant del dia 29 de novembre fins i tot del dia 6 de desembre. Crec que hi ha algun diari de Madrid que està donant les dates i ho veurem, no? Pedro Sánchez en sap molt de tot això i avui ens promet una jornada brillant.
1: Bé, Imma Soler, sots directora de Protecció Civil. Com estàs, Imma? Bon dia.
2: Hola, bon dia. Com? Estem aquí en el CECAT treballant.
1: Treballant i molt, un dia més, Imma, sí, Imma Soler. Sí, sí. Com tenim el país ara mateix? Com tenim sobretot el sud del país a aquesta hora del
2: bueno,
1: matí?
2: Estem patint per aquesta zona, perquè ja veieu que ens estàs fent treballar molt, sobretot aquesta nit, que hi ha hagut alguns moments de molta intensitat, aquest dematí també, i encara continuen fins al migdia, fins al ben entrat al migdia, doncs encara tenim aquesta previsió de que poden haver-hi pluges intenses al migdia i que també continuaran, s'està allargant aquest episodi que teníem. Estem veient que aquí, en la zona del Delta, s'està quedant com enganxat i cau molta quantitat d'aigua. Hi ha punts on hi ha més de 200 litres, tant per la quantitat de l'aigua com també pel temps. Vull dir, al principi pensàvem que aquesta nit matinada seria quan passaria l'episodi, ara veiem que s'està allargant molt al dematí i també veiem que possiblement s'allargarà per la tarda. Llavors hem de continuar vigilant en aquesta zona.
1: Efectivament, a quantitats de precipitació molt importants que han superat ja els 200 litres per metre quadrat en alguns sectors, amb una intensitat brutal. Confinats al Montsià i al Baix Ebre encara, la gent no pot sortir de casa a aquesta hora del matí?
2: Sí, és el que els hem demanat. Els hem demanat perquè aquest matí el que hem tingut ha sigut una situació molt intensa de pluja que ha generat que hi hagués molta escorrentia pel territori, que passés aigua per les carreteres, que passés aigua pels camins, i era perillós la mobilitat. I per aquest motiu el que hem demanat és que tothom, per la seva seguretat, doncs es mantingués confinat en un espai segur i que s'esperessin que aquest moment passés. Bombers ens comentaven que tenien molta simultaneïtat de serveis, que tenien molts serveis per atendre. No eren serveis greus, eren serveis, doncs, a lo millor, de persones que estaven quedant aïllades, a lo millor d'algun rescat de vehicle o d'alguna situació d'alguna entrada d'aigua amb algun baix o amb algun soterrani, i l'havien d'atendre per veure com anava evolucionant. Però s'havien d'atendre aquestes emergències i alhora també doncs, tenir en compte aquesta dificultat amb la mobilitat, i per aquest motiu és pel qual hem demanat aquest confinament, per tenir la gent amb seguretat mentre continuen treballant els operatius i mentre va passant aquest moment important de la intensitat de la pluja.
1: I fins quan es pot allargar aquest confinament? Perquè ara parlaves de que, efectivament, aquests aiguats poden reaparèixer durant les properes hores i, a més, plourà sobre mullat, Imma.
2: Sí, correcte. Nosaltres ara a les 11 tenim comitè tècnic, estem tots aquí en el CECAT, anareu seguint, i ara a les 11 fem un punt de trobada d'aquests que tothom aporta la informació i fem valoració. Doncs ara mirarem, aviam quina és la situació, tindrem ja a mà les últimes previsions del servei meteorològic, que mira, ara mateix ens estaven entrant aquí a la sala, els companys, ja les darreres previsions que ha emès el servei meteorològic. Doncs amb aquesta informació també treballarem, la mirem, i veiem aviam aquestes mesures, quina llargada poden tenir i quina necessitat pot haver-hi.
1: Bé, amb la informació que teniu fins ara, pot ser que els aiguats arribin també, els perillosos, diguéssim, a altres zones del país, més enllà de les Terres de l'Ebre?
2: No, es queden molt concentrades en aquesta zona. El que sí que veiem és que avui divendres, es queden molt concentrades en aquesta zona els de més nivell, el de nivell 4, 5 sobre 6. Ara bé, també cap a la zona del Prepirineu, tant el central com el Prepirineu de l'oest, en aquesta zona també veiem que aquesta tarda, sobretot a partir del migdia, també es poden provocar precipitacions, no tan destacables com les del sud, però hem d'anar-ho seguint. O sigui, tindríem avui amb més nivell de perillositat tot el que és el litoral i prelitoral des del Garraf fins al Delta, sobretot el Montsià i el Baix Ebre amb un nivell més elevat, i també durant la tarda doncs, aquestes pluges possibles a les comarques més centrals i al Prepirineu. Mm-hmm. Aquesta és la situació que tindrem per avui. No deixarà de ploure, perquè de cara a la nit també ens han comentat que podia tornar una altra vegada a ploure en el Delta. Vull dir que aquesta nit també podem tenir pluges en aquesta zona. I dissabte continuarien també les pluges.
1: Déu-n'hi-do.
2: No ens deixen encara.
1: I amb aquest panorama i amb aquesta previsió, què més podem aconsellar a la ciutadania que ens escolta ara mateix, Imma?
2: Molta prudència, el que demanem sempre és quin perill hi ha quan tens aquestes pluges tan intenses. Evidentment, la mobilitat, la conducció i les activitats en l'exterior. Mm-hmm. Si tu estàs en un espai segur i en un espai interior segur, aquí la pluja no t'afectarà. Llavors, què demanem? Pues anar amb aquesta cura, vigilar sobretot amb els desplaçaments que es puguin fer, informar-nos molt bé, vosaltres els mitjans de comunicació ho esteu explicant constantment, quina és el temps que hi ha al radar del servei meteorològic, també el podem consultar, tenir aquesta informació per saber què està passant, on nosaltres estem i a on voldríem anar, i per tant doncs anar amb aquesta cura. Si veiem que al moment

0: Esperem que ho volem fer, està caient molt intensament la pluja, doncs no sortim, esperem-nos a que acabi, la conducció amb molta vigilància, i també si ens agafa aquests ruixats d'aigua i estem en un lloc on ens entra, perquè estem en un baix i comença a entrar l'aigua, doncs pugem a pisos superiors o anem a parts elevades. Anem amb compte, avui hem d'aplicar aquest seny i sobretot aquestes mesures que es demanen des de les autoritats, que es demana doncs, aquest confinament en algunes zones, doncs obeir-lo, obeir també les senyalitzacions que hi ha, de carrers tallats, de camins tallats, hi ha molts camins per on l'escorrentia d'aigua està fent que se superi, que pugi a dalt dels camins. Doncs això, que estigui senyalitzat, doncs fem cas. No vulguem passar-hi perquè segur que està senyalitzat perquè hi ha un perill.
1: Hi ha escoles tancades aquest divendres en diversos municipis del sud del país, Alcanar, La Ràpita, Freginal, Santa Bàrbara, etc.
0: Correcte, sí, sí. En el territori, aquesta situació que teníem, que era de pluges puntualment intenses, en el territori s'ha anat veient com es anaven manifestant i llavors doncs, molts organismes han anat prenent les mesures que han anat veient que calien en aquells moments. I per tant, doncs, ja ahir hi havia moltes escoles que estaven tancades i avui també continuaven aquesta situació.
1: Imma Soler, mil gràcies, com sempre, de veritat, moltíssimes gràcies. Qualsevol cosa, qualsevol novetat, en funció de com evolucioni tot plegat, lògicament, des de l'antena de Ràdio 4, informarem puntualíssimament als nostres oients, també amb els companys dels serveis informatius. Moltes gràcies, Imma.
0: A vosaltres, i comptem sempre, ja ho sabeu.
1: Igualment, gràcies. Gràcies, que vagi bé. Algun comentari sobre el tema aquest, amb això del canvi climàtic, que haurem d'aprendre a gestionar-ho més i millor tot plegat, perquè cada dos per tres estem igual en aquest país últimament.
2: Sí, i la gent també està molt desconcertada, perquè tu escoltes Imma Soler i tot el que diu té sentit, i a més a més s'explica de meravella.
1: Molt bé, s'explica, la Imma. Ahir li vaig dir, de veritat
2: t'ho dic. Es troba a faltar això a vegades, segons qui parles, i amb ella no és el cas. Però haig de dir que, malgrat que el que explica sembla que està tot ben pensat i ben planificat, és impossible que no s'escapin coses. Per exemple, un company meu se'm queixava avui, que viu a la zona de Reus, aquí al Baix Camp s'han despertat tard o s'han espantat tard i estan dient a la gent que vagi a buscar les criatures a les escoles que ja estan funcionant per evitar desplaçaments. Dius, no, home, no, és que l'estàs provocant tu el desplaçament. Però clar, suposo que és perquè si puja la tempesta, si puja el temporal cap al nord una mica, d'aquí una estona per evitar els desplaçaments més tard perquè serà pitjor, però això la gent és molt difícil d'explicar i la gent va d'aquí cap allà i molt desconcertada i molt atabalada, però jo crec que al final ens acostumarem tots a viure així, perquè clar, el canvi climàtic no ens deixem cap alternativa, a part que hem d'anar pensant en com evitar que el canvi climàtic vagi a més.
1: Doncs sí, ara que parlaves del Baix Camp, just a aquesta hora del matí hi ha una petita treva, diguéssim, amb els aiguats al Montsià i al Baix Ebre, però ara mateix, quan passen 2:15, plou molt fort amb fortíssimes tempestes a la zona del Baix Camp. Ho haurem d'anar seguint minut a minut, això, Guillaumet.
3: Sí, jo crec, i el que demanaria a les autoritats, crec que ho estan fent, però ho han de fer encara millor, és afinar moltíssim, no? Perquè hem tingut alguns episodis que han dit, vigileu aquesta zona, aquesta altra, que pot caure el món literalment, i al final no acaba passant res. Per tant, es paralitzen, no sé si a la feina, si no, que, en qui creus, no? D'alguna manera s'hauria d'afinar molt bé, tenim les eines bastant precises per saber el que acabarà fent, per tant jo demanaria la màxima celeritat, la màxima objectivitat i que quan se faci un alerta d'aquestes característiques sigui exactament real.
1: Bé, parlem amb alcaldes i estarem pendents del que passi durant cada segon del dia i també aquest cap de setmana des de Ràdio 4 amb el tema d'aquestes pluges torrencials. Però al matí de Ràdio 4 ens agrada parlar de moltes, moltes coses. Per exemple, avui us explicarem què hem de fer, com ho podem fer per estalviar fins a 4.381 euros cada any canviant de supermercat, Jordi Vila?
4: Doncs sí, ens ho explicarà Enrique García, portaveu de l'OCU. Li demanarem quins són els supermercats més cars i més barats de Catalunya i descobrirem quins són els aliments bàsics que s'han encarit més en els últims anys.
1: Bé, i més temes encara. Sabíeu que si feu allò de pagar el despertador perquè torni a sonar al cap de 5 minuts, genereu confusió al vostre cervell? Per què és tan perillós fer això dels 5 minuts més? Aquest matí, Ramon Castelló, en parlarem amb la doctora Roser Gort.
5: Això m'interessa molt,
1: psicòloga perquè... i experta
5: no
1: en son.
5: No es pot, ara, deixar-ho 5 minuts. És un luxe, deixar 5 minuts més.
1: És, no sé si és un luxe o és una tortura, perquè 5 minuts més i 5 minuts més...
6: Jo el llenço.
2: Quina sort que teniu, que veig que us desperta el despertador. Jo, quan sona el despertador, ja fa estona que es dic desperta.
1: Estàs molt fotuda, Sílvia.
2: No tinc prou son.
1: Malament.
2: Se m'acaba.
1: A mi, quan em dieu això, dic quina sort, i vosaltres em diuen no. Em dieu, la sort la tens tu.
2: perquè va sempre zombi.
1: També diu que els caps de setmana ens hem d'aixecar

0: A la mateixa hora que ens llevem entre setmana, rotundament no, jo tampoc.
1: Xavi, no,
0: això ho diuen els experts.
2: Quin sentit té el cap de setmana?
0: Si tu et lleves a les 6, dissabte i diumenge t'has de llevar a les 6. I sí, home, i què més?
1: No, ni de broma, eh?
0: On hi ha que es desperten. És que estic acostumat a llevar-me a aquesta hora i tant se val si és dimarts com diumenge.
2: Pots fer el ronso al llit, es poden fer moltes coses a part de dormir.
1: Donar la volta i continuar dormint.
0: Aquest matí, sabeu qui vindrà? L'actor, humorista i presentador Fermí Fernández.
3: Molt conegut per les seves imitacions al Polònia, imitacions com les de Xavier García Albiol, alcalde de Badalona.
4: Vols celebrar Nadal, però et fa vergonya no tenir la talla amb el teu abet? No deixis passar ni un minut més. Truca al telèfon que apareix a la pantalla i presumeix de tenir-lo més gran amb Abet Extender.
3: Fermí Fernández estrena el 24 d'octubre a les Franqueses Vademecum, una obra que dirigeix, feta a base d'esquetxos que posa en valor l'atenció primària de Catalunya. I atenció, perquè ens explicarà que està preparant un monòleg basat en la seva vida. Per tant, amb Fermí Fernández, avui al matí de Ràdio 4 tenim l'entreteniment assegurat. Eh?
0: I aquest matí també volem aclarir, volem saber quant dura una relació sexual segons els estudis científics.
3: Aquest matí en parlarem i ho aclarirem amb la nostra psicòloga i sexòloga clínica Alba Povedano, que també ens explicarà què és l'edging. Eh? D'entrada us avancem que és una tècnica sexual que consisteix bàsicament a acostar-nos molt a l'orgasme i just abans d'arribar-hi, clas, reduir o aturar l'estimulació, tot amb l'objectiu d'allargar el plaer.
0: I si voleu saber on es poden trobar bolets aquest cap de setmana i quin tipus de bolets, si són ceps, si són rovellons, si són rossinyols, avui també en parlarem amb el nostre boletaire de capçalera, amb el Xavi García. D'aquí una estona el tindrem en directe aquí al matí de Ràdio 4. Suposo que els boletaires hem començat amb mal peu aquest any. La sequera i les calorades, evidentment, no han ajudat, al contrari. Però, ara que tenim aquestes pluges, això imagino que fa veure els mesos d'octubre i fins i tot novembre amb més optimisme, sempre i quan no vingui fred ni grans ventades. Però aquesta pluja ha de millorar el panorama boletaire arreu del país. I avui què diu? Que regalem pastissos avui, Jordi.
3: Sí, un pastís d'una pastisseria que suma premis sense parar. Es tracta de Pessics Pastisseria Artés, a la comarca del Bages. El Gremi de Pastisseria de Barcelona els acaba de reconèixer amb el Premi de l'Entorn Rural. En parlarem amb l'Ari Soler, propietària de la pastisseria.
0: Molt bé, doncs si voleu aquest pastís de franc, heu d'endevinar el so del dia. I avui quin és? Doncs mira aquest, sentim-lo, va. T'has quedat ben descansat, Jordi Vila, amb aquest so.
3: Doncs sí, és fàcil, eh?
0: 900... sí, és fàcil. 900, 454, 455, 900, 454, 455, des d'ara mateix. Genís Sabater, Laia Casanova i Marta Inglés al control de so. És un quart i mig d'onze.
5: El matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixas.
0: Aquest matí fem la tertúlia amb el Sergio Fidalgo, director del Català Empordanès, amb el Francesc Guillaumet, director del diari La Mañana, i amb la Sílvia Barroso, que és directora del Món.cat. Junts, d'aquí a poca estona, tombarà els dos decrets d'habitatge i ja n'hi ha molts que donen per fet que anem a eleccions. Ramon Castelló.
6: Sí, aquest és el tema que, doncs, d'alguna manera està tapant l'altre, o estan solapats el que passi al Congrés i la possible convocatòria electoral segons el que passi al Congrés, i si es confirmés que finalment Junts, doncs, no aprova cap dels dos decrets. De fet, Junts ja ha dit que no ho farà. N'ha entrat un de propi, és el que ha de negociar amb el govern, el que espera alguna negociació, tot i que el govern també ha dit que no. I pel que deies, perquè les notícies, les fonts es van succeint, aquí tu n'has apuntat una que té aquesta casa, Ràdio Televisió Espanyola, les fonts del PSOE, que estarien demanant a dirigents del PSOE que hi hagi aquesta convocatòria electoral situada el 29 de novembre o el 6 de desembre, recordem, dia de la Constitució. El que diu Moncloa, també les fonts de Moncloa, són que primer s'ha de passar pel Congrés dels Diputats, que no cal avançar-se, i també els companys que ens faciliten, doncs, el que estarien dient des del Partit Popular, que ells estan preparats, que quan hi hagi eleccions, doncs, si n'hi ha i endavant.
0: Sergio, no t'ho creus, això?
7: És que jo no m'ho crec, és que no hi ha cap incentiu. I si a banda el que pensa Sánchez és que podrà centrar el debat només a l'habitatge, home, i que podrà tapar lo de Ceuta, i podrà tapar sobretot que en 8 anys Sánchez ha fet molt poca cosa en tema d'habitatge, jo crec que no li interessa. És que no decidirà el tema a discutir per les que marcarà les eleccions. I, en canvi, està renunciant a 8 mesos de poder. Quan pensem que ara Sumar encara està amb el tema del Frente Amplio i encara no ho ha acabat de saber què és el que farà. En una setmana muntarà ara una candidatura a l'esquerra del PSOE. Què li fa falta per sumar? Jo no ho veig.
0: En canvi, el Guillaumet no descarta que la decisió de Junts pugui provocar aquest avançament electoral, Francesc.
8: Sí, perquè Sánchez és un mestre dels tempos, és un mestre del relat. Jo crec que també, el Sergio també entenc el que diu, per exemple, els alcaldes, jo crec que no els hi va gaire bé que les eleccions generals siguin abans, perquè imagineu-vos que hi hagi, diguéssim, una desestructuració important del PSOE, no és el mateix que a un alcalde li vingui el ministre del PSOE que li vingui un que ja ha perdut les eleccions. Per tant, no, crec que a nivell de municipal no els és bo. Ara bé, Sánchez ens té acostumats a girs de guió espectaculars, i quan algun mitjà de Madrid, diguéssim, bastant pròxim al PSOE, està donant una data, jo li dono una mica de credibilitat. D'altra banda, aquí en aquest país vam viure una cosa que es deia pressing cup, que és que quan Convergència o Junts pel Sí estàvem pressionant a la CUP perquè fessin president Artur Mas, doncs ara estem passant al pressing Junts perquè aprovi aquest decret que, d'altra banda, ja ha dit que no pensa aprovar.
0: Sílvia Barroso.
2: A veure, com deia el Francesc, hi ha una part... Pedro Sánchez és un mestre del relat i crec que en aquest cas han decidit que ja que perdran la votació s'apropiaran, es volen apropiar del relat. Això ja va començar ahir a la nit. Bueno, ja va començar a la nit, no. Estan permanentment en aquesta tessitura, però ahir a la nit ho van extremar molt quan van verbalitzar la frase molt agressiva de doncs no retirarem res, encara que Junts en realitat els hi feia la proposta de parlem-ne, refem el text i el tornem a portar al Consell de Ministres i després ja el convalidarem al Congrés. Ells han preferit fer no. Nosaltres no farem ni un pas enrere amb aquesta textualitat i, a més, ja és hora que Junts es retrati i amb Vox i amb el PP. Per tant, el que volen és el relat, i dintre d'aquest relat una de les coses que els hi convé és fer córrer, com a mínim fer córrer aquesta idea de que poden... convocar eleccions. Per això fan córrer això. Veus del PSOE, veus saber qui són, si és una cosa orquestrada en Pedro Sánchez o no, o són altres veus, perquè el PSOE té ramificacions. El que està clar és que ara estem parlant d'això i ja el desastre de la gestió de Ceuta, per exemple, ja no se'n parla, i això els convé molt.
7: Sílvia, això ho has dit, és que el problema és que amb el tema de les eleccions, amb el tema de l'habitatge, no s'està parlant de Ceuta, no s'està parlant d'altres temes, de la corrupció. Les interessa canviar el focus, però no li sortirà bé.
0: Bé, ara d'aquí una estona anem en directe també a la seu de Junts a Barcelona, sí?
6: Sí, perquè també...
0: El sindicat de llogateres...
6: Ha convocat allà, segui el ple des d'allà, perquè diu que els hi expliquin a la cara perquè voten que no.
0: I mirarem de parlar també en directe amb el sindicat de llogateres aquí al matí de Ràdio 4. De moment aquest matí, Guillaumet, ja han aparegut pintades a la seu de Junts a Lleida.
8: Sí, sí, hi ha una pintada que jo considero totalment excessiva, que diu assassins directament, decrets ja. Jo que sàpiga, de Junts no en té res d'assassins. Pot votar amb un decret que sí o que no. Però aquesta pintada és sobre... D'altra banda, a veure, legislar amb calent, i això ho he escrit al meu diari, ho diré sempre, és una mala iniciativa. El problema de l'habitatge en aquest país és molt complex i no es pot arreglar en 48 hores. I el que es vol fer, que és la quadratura del cercle, o sigui que els comuns o el sindicat de llogarateres, que d'alguna manera són la seva corregia de transmissió, estiguin d'acord amb el que vol Junts, que d'alguna manera també són més del món de PIMEC, de la petita empresa, del petit propietari, això quadrar-ho és molt complicat, això vol molts dies, això vol molts especialistes, no és cosa de 48 hores, però com que estem jugant de cara a la galeria, i ara ho estem veient perquè ja estem parlant d'una data de les eleccions, doncs passa el que passi.
7: És que tu ho has dit, és el pressing Junts. Lo que no se pot obviar és que Sánchez porta 8 anys governant, i ara en 15 dies, de sobte, ha decidit que hem de parlar només d'habitatge, quan ha tingut 8 anys per fer alguna cosa. Jo no dic, ja sé que hi ha moltes competències transferides a les comunitats autònomes, de que no tot és cosa seva, el que tu vulguis, però quan fas tan poca cosa, ha de sobte dir, no, és que la culpa és vostra, la culpa és de la dreta maleïda. Hòstia, la primera legislatura anterior tenia una majoria bastant més folgada i tampoc va construir vivenda social. És que el problema que hi ha és que s'han oblidat. I ara la culpa és de Junts. I Junts no té més remei ara que fer el que ha fet, perquè té un factor que es diu Sílvia Orriols, que és molta gent del sector... O sigui, Oriol no està només pujant pel tema de l'immigració, també està pujant pel tema dels impostos i pel tema dels atacs a la propietat privada d'aquest govern. Per tant, el que no li pots fotre la culpa a Junts de defensar el seu electorat.
8: I el cas de la Mari Carmen és realment molt trist, però tristíssim, eh? Això no es pot permetre, és evident, però no és el mateix.

0: una senyora de, m'ho invento, una família de Gràcia, que ara ha heretat un pis al Torrent de l'Olla, o una de Sants, que ha heretat un pis al carrer Finlàndia, per posar dos exemples, que tenen un parell de pisos, que fons voltors, que especulen amb la vivenda i que la fan pujar i que fan que no en tinguem. Això, com s'arreglen, com se conjuminen aquestes dues coses? Pues amb molt temps, no amb 48 hores, insisteixo.
1: Bé, ara continuarem parlant de seguida. Són 2:15.
2: El matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixas.
1: I avui el matí de Ràdio 4 també està molt pendent del Congrés, sí, però del cel també, i sobretot del que passa al sud de Catalunya, on a aquesta hora el Montsià, el Baix Ebre, hi ha aquesta petita treva, però falsa alarma, que ningú es faci il·lusions, perquè les pluges tornaran a ser notícia al llarg del dia d'avui i hem d'estar molt pendents del que pugui passar, també la propera nit i matinada i encara el cap de setmana. Saludem a aquesta hora a Daniela Lleixà, que és alcaldessa de Mas de Barberans. Alcaldessa, bon dia.
3: Bon dia, si ho podem dir així.
1: Exacte, bon dia per dir alguna cosa. Perquè com esteu ara mateix? Com està Mas de Barberans a aquesta hora del matí, alcaldessa?
3: Mas de Barberans ara mateix està plovent altra vegada. Plou bé, no diríem intensitat torrencial ara, però...
1: I aquesta mica de treva, no? Una mica, sí?
3: Ha hagut una treva a primera hora,
1: ah,
3: però ara ha tornat a començar. I,
1: mare meva.
3: I, bueno, i a més, jo ara estic veient tota la plana del Montsià, està totalment tancat altra vegada.
1: Déu-n'hi-do. Ara parlàvem amb la Imma Soler, la sotsdirectora de Protecció Civil, i ens deia que continua aquesta recomanació de confinament i que, com que la previsió anuncia noves tongades de fortes pluges i tempestes en aquest sector, no se sap fins quan es pot allargar això. També demanen als habitants de la zona que pugin, que vagin pujant pisos més amunt, és a dir, el segon, el tercer, el quart, com més amunt, millor. Ens pots fer una miqueta la fotografia de com està el municipi a aquesta hora?
3: Mira,
1: hi ha greus inundacions, problemes en carreteres, com esteu?
3: Mira, el nostre municipi està enganxat a la falda del port, dels ports, i és un adaptat a l'orografia, és un poble escalonat. Per tant, l'aigua drena per naturalesa i no hi ha inundacions mai dins del poble, tot i que ja portem 220 i més litros caiguts en 10 hores. No? El que sí que tenim és tots els barrancs que estan enganxats al massís del port que ens passen i travessen totes les carreteres d'accés al municipi. Llavors, tot això fa que les carreteres se tallen. Per exemple, este matí a les 5 del matí jo estava parlant en la brigada de la Diputació de Tarragona, que ja estaven netejant sobre el terreny, i a les 7 del matí la mateixa carretera que havia netejat 12 quilòmetres tornava a estar totalment inundada de graves i pedres i vegetals que era, feia impossible que poguessin passar.
1: Ja. Un disbarat de litres, més de 220 litres per metre quadrat. I, per exemple, hi ha hagut un moment que a només mitja hora d'aquests més de 220 litres n'ha caigut 47, és a dir, pràcticament 50 litres a només mitja hora. Clar, això, això és complicat, això, perquè com absorbeixes aquesta quantitat d'aigua? Una miqueta potser, per cert, danys personals, per sort, no n'hi ha hagut,
3: important. Per sort no n'hi ha hagut. No n'hi ha hagut. El que comentaves de com absorbim, doncs, bueno, aquí el terreny drena. És com si estéssim a unes escales i l'aigua va baixant cap a baix. A baix tenim Santa Bàrbara, que bueno, suposo que ja esteu assabentats que doncs, s'ha inundat el poble, barrancs i tal. Nosaltres aquest problema no el tenim. Mai no el tenim. Per molta aigua que caigui, l'aigua doncs, baixa cap a baix i el poble continua bé.
1: Escolta, el que fa por, però, és que arribin aquestes noves tongades de fortíssimes precipitacions i, en aquest cas, ja plourà sobremullat. Ara ho tenim tot molt empapat, per tant, costarà molt més d'absorbir l'aigua que pugui caure amb aquestes noves tongades de fortíssimes pluges i tempestes, alcaldessa.
3: Exacte. Bueno, nosaltres sempre, quan hi ha aquestes pluges tan grans, el que ens malmet són tota la xarxa de camins municipals, que en tenim moltíssims, més de 100 quilòmetres, i que després és un drama com ho acabem arreglant i com ho fem i com ho podem pagar i quan ens arriben els diners per fer-ho i bueno, els nostres pagesos van cada dia a les seues finques. Jo sempre dic no, que és la C31 i la C32 del nostre municipi, aquests camins de terra, i que els necessiten per anar a les granges i a les finques on tenen les oliveres. No?
1: Bé, per cert, ara parlaves de Santa Bàrbara, on hi ha hagut conseqüències més preocupants. Sàpigueu, oients, que de seguida parlem també amb l'alcalde de Santa Bàrbara, amb el Lluís...

0: amb el Lluís Quimeno. Sergio Fidalgo, director del Catalán Punès, endavant.
1: Primer de tot, felicitar-la per la bona feina i molts ànims, però una pregunta, vostè com a responsable d'una administració que està sobre el terreny, és respaldada per la Generalitat, estan fent tot el que poden fer o pensa que podien fer més?
2: M'estàs posant el dit a la llaga. A veure, mira, t'explico una situació que jo crec que en situacions d'emergència tothom fa el que sap, el que pot o el que vol, no? Ahir vam tindre una situació que jo penso que no està ben gestionada. Quan van enviar les alerts a migdia i també van comentar perdó, que avui s'esperaven més de 200 litres, també hi va haver un comunicat des de govern, inclús a les escoles, perquè els directors, els alcaldes mos ho han passat, que prenguessin decisió amb els alcaldes si tancaven les escoles o no. Evidentment, jo en el meu govern, a les 2 del migdia vaig fer un decret d'alcaldia tancant l'escola. O sigui, no podíem arriscar-nos a posar ningú en perill. De fet, va ser una decisió presa perquè avui les carreteres d'accés al municipi estaven totalment impracticables. Clar, no podem esperar a les 9 del matí per a dir-los a les famílies, escolteu, la Generalitat tancarà els centres quan les famílies tenen vida i els nens s'han de gestionar també, no? Llavors, mos van, o sigui, decisions que jo crec que havia de prendre el govern, mos les van derivar als alcaldes, que també tenim les competències, és evident, i van prendre decisions que no va prendre potser qui tocava, no?
1: Merci.
0: Bé, Guillaumet, des de Lleida. Francesc Guillaumet, és director de La Mañana, alcaldessa.
3: Sí, alcaldessa. D'entrada, tota la solidaritat des de les Terres de Ponent cap a les Terres de l'Ebre, això d'entrada. Ara estaves apuntant un tema que em considero interessant. Diu que us deriven els alcaldes si tanqueu o no, si feu una cosa o una altra. Això és evident que ho hauria de fer el govern. Si el govern té aquestes dades que diu que el Baix Ebre o el Montsià o en sigui, les carreteres estaran impracticables, que caurà una tromba d'aigua important, no creu que això hauria ser des de la Conselleria d'Interior mínimament que fes una ordre i no us derivés tota la responsabilitat a vosaltres?
2: A veure, nosaltres tenim la competència, partim d'aquí, la tenim, i evidentment com la tenim jo vaig prendre decisions. Al final, quan estàs governant, la gent t'escull democràticament perquè prengues decisions per ell, no? El que passa que, clar, dalt d'un alcalde sempre hi ha una altra administració i una altra. Jo l'any passat, en les ventades, vaig criticar també que mos confiné, tanquessin tot a Terres de l'Ebre quan feia sol i ja estàvem bé, perquè fèiem molt de vent a Barcelona. Jo crec que hem d'agafar ulleres per a mirar les diferents parts del territori, perquè som, per sort, diversos, i cada situació és única i ho hem d'adaptar a la situació que hi ha cada dia i a cada temporada i en cada regió del país, no? I jo crec que Montsià i Baix Ebre ahir apuntava maneres de que la cosa pintava molt malament, no?
0: Molt bé. Daniela Lleixà, alcaldessa de Mas de Barberans, moltíssimes gràcies per haver estat en directe aquí al matí de Ràdio 4. Sort, a veure què passa aquestes properes hores, n'estarem molt pendents. Gràcies, alcaldessa.
2: Gràcies.
0: Que vagi molt bé. Fem una cosa, anem un segon al Servei Català de Trànsit, perquè hi ha carreteres lògicament afectades al sud de Catalunya, sobretot al Montsià i al Baix Ebre. Volem saber, però, una miqueta com està la xarxa viària en general, a aquesta hora del matí. Com ho tenim, això, a Catalunya, aquest matí de divendres? Roger Serra, què ens expliques? Bon dia, Roger.
4: Què tal? Molt bon dia. A veure, si tenim una visió general, hem de dir que, en general, la situació és tranquil·la. A més, els divendres al matí, ja des de fa un temps, sempre es nota menys volum de trànsit del que és habitual als matins de la resta de dies de la setmana. Per tant, en aquest sentit, visió global, situació tranquil·la a la xarxa viària catalana. És cert que tenim una zona molt localitzada, que és bàsicament la comarca del Montsià, on aquí sí que hi tenim diverses incidències. A veure, com a vies importants afectades, de fet que estan tallades al trànsit per inundacions, en tenim sobretot dues. És la C12, que està tallada en dos punts, a la zona d'Amposta i entre Tortosa i Roquetes. La C12, en aquests dos punts, sí que és cert, per inundacions, tallada en tots dos sentits de la marxa. L'altra via destacada és la Nacional 340, que també la tenim tallada entre Alcanar i Amposta. Per tant, aquestes dues principals vies tallades del tot, C12 i Nacional 340, en aquests punts que t'he comentat. També és cert que hi ha tallada la C42, però només en sentit nord. Per tant, en direcció sud, la C42 és oberta entre Tortosa i l'Aldea. I tenim un grapat de carreteres locals, bàsicament comptant-les ens en surten 5 ara mateix, 5 carreteres locals de la zona de Mas de Barberans, de Freginals, de Tortosa, bàsicament, com pots comprovar, zona de Montsià, que sí que estan tallades al trànsit també del tot, però són 5 carreteres molt locals, com et deia, en aquesta comarca del Montsià. Perfecte. I a banda d'aquests punts, a la resta de vies, situació molt tranquil·la.
0: Doncs escolta, moltíssimes gràcies, com sempre, Roger Serra, des del Servei Català de Trànsit. Qualsevol cosa, anem parlant, quan faci falta.
4: Perfecte, aquí estem.
0: Gràcies,
4: cap
0: Roger.
4: Problema.
0: Que vagi bé. Merci, home. Una abraçada. 5 minuts i 3 quarts d'11.
5: El matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixas.
0: Per cert, el tema trens com el tenim? Com estan les vies ara
6: doncs,
0: mateix, Jordi?
6: Importants afectacions a la xarxa ferroviària del sud del país. Línia R16, Tarragona-Tortosa. La circulació es troba totalment interrompuda entre Tarragona i Tortosa. Connexions amb el País Valencià. S'han suspès tots els trens regionals i de mitja distància que enllacen Catalunya amb València. També limitacions, talls i parcials i retards. Trens Avant Express, per exemple, s'ha retallat el seu recorregut. Circulació per via única per acumulació d'aigua s'ha hagut de circular per via única en el tram de Tarragona i Vilaseca i els serveis de llarga distància que connecten Catalunya amb la Comunitat Valenciana i Alacant romanen totalment suspesos. Tot això pot canviar en qualsevol moment, però de moment aquesta és la situació.
0: Tenim els aiguats d'una banda, aquesta previsió de noves tongades de fortíssimes pluges a Catalunya, i l'altre titular del dia, aquestes veus, fins i tot alguns ministres del PSOE que sembla que urgeixen a Pedro Sánchez a convocar eleccions generals davant la decisió del Partit Popular, de Vox i de Junts de tombar aquest divendres els decrets lleis d'habitatge, Ramon.
7: Sí, hem d'estar especialment atents al Congrés dels Diputats d'aquí, 20 minuts. Que
0: I començarà. Connectarem en directe, de seguida.
7: Ho seguirem aquí, al matí de Ràdio 4. Escoltarem especialment què en digui Míriam Nogueras.
0: Estem a veure aquesta atents. Proposta de mínims que vol fer Junts aquest matí, amb la compareixença de Míriam Nogueras al Congrés.
8: De totes maneres, no serviria per avui,
0: No, està clar. És a dir, avui es tomben els decrets. Però aquest matí sembla ser que Míriam Nogueras farà aquesta proposta de mínims.
8: Però han anunciat que presenten un decret.
0: Amb la intenció, evidentment, d'allargar la negociació i, en tot cas, de mirar d'aprovar alguna altra cosa de cara a la setmana que ve. És evident que avui es tomben els dos decrets. Això ho tenim
7: Recordem
0: claríssim.
7: Recordem que havia dit que sí, finalment, PNB i Coalició Canària, que llavors posava tota la pressió sobre Junts, per això hi estàvem tots atents al que decidia l'executiva de Junts en reunió telemàtica, i quan doncs deien el que no, s'ha obert tota aquesta situació, en què també, recordem, d'aquí una estona podrem parlar amb ells, perquè el sindicat de llogateres ha convocat a davant de la seu de Junts, al barri de Sagrada Família de Barcelona, per fer pressió també sobre el partit i allà mateix conèixer quina proposta fan. També davant de tot aquest escenari que ara mateix està fent bullir l'olla, alguna informació ha apuntat també, per si la voleu comentar, que podria coincidir, perquè tot això estem especulant, perquè és una qüestió judicial, amb el retorn de Carles Puigdemont. Són unes dates en què també podria ser-hi president.
8: Això depèn de Llarena.
1: Però no valdrà per res. Qui pensa que Puigdemont...
0: A veure què passarà dimarts que ve, que és dia 6. Què dius tu, Sergio?
1: No, que Puigdemont no, ja és una persona del passat i que no canviarà res a les eleccions. I ho sento per Junts, però si volen jugar-lo tot a la carta de Puigdemont, ho sento, però no faran res.
8: En tot cas, això depèn de... El dia 6, que això que deies tu, Xavi, és quan el Tribunal Constitucional definitivament aprovarà ja la resposta d'emparament positiu a dos recursos per el retard d'aplicació de l'amnistia que està fent el Tribunal Suprem. Per tant, a partir d'aquí hauria d'aplicar l'amnistia al Tribunal Suprem i això vol dir aixecar l'ordre de detenció de Puigdemont. Només així tornarà. Però no està clar que... O sigui, que el Tribunal Constitucional aprovarà això, el ple del dia 6 de la setmana que ve, el Tribunal Constitucional aprovarà aquesta sentència sentències, això ja se sap. Què farà llavors i amb quin ritme i amb quin calendari el Suprem i Llarena és el que no se sap. I s'especula que li pot arribar a interessar, independentment de que de la capacitat electoral que tingui Puigdemont o no, però el sacseig, diguéssim, mediàtic i que hi haurà quan torni, perquè això hi serà, encara que sí que duri una setmana, això li pot interessar. Diuen que hi ha sectors de la judicatura que veuen molt conservadors, que veuen bé que torni perquè això es pugui, perquè el PP això ho utilitzi contra Pedro Sánchez, que és

0: Ara bé, aquí estem, aquí s'ajunten dos calendaris que, vaja, estem especulant en aquests moments, perquè no sabem tampoc si finalment Puigdemont tornarà un dia o un altre o si Pedro Sánchez acabarà convocant, però evidentment que la cosa es fica periodísticament molt interessant.
1: És que teniu massa fe, teniu massa fe. Ara, no, és que no podem oblidar.
2: No, estem parlant d'interès periodístic, ja, ja.
1: Jo parlo de fe. És que penseu que, per molt que ara Junts estigui jugant a separar-se, si Pedro Sánchez és president del govern i ha tornat a ser president del govern, és per Junts. I, per tant, bona part de l'electorat aplica que Puigdemont és qui ha posat allà Pedro Sánchez. Per tant, no farà res, no li donarà un vot més. Al contrari, si posessin una altra persona nova, una altra persona que pogués defensar el programa econòmic de Junts, que és el que li interessa ara a la gent, que la gent està preocupada per la fiscalitat, per l'habitatge. El que està fent avui Junts és el principi de la possible resurrecció de Junts, que és dir, som un partit liberal-conservador que volem continuar sent un partit liberal-conservador i volem, estem farts d'intentar que el govern s'estigui carregant la propietat privada i defensar una mica el que és el dret a la gent a poder disposar del seu patrimoni. I Puigdemont és el contrari, ha donat suport a un govern de Sumar, de comuns i de socialistes, i la gent que vota a Junts al territori no li perdurarà mai, jo ho sento. Això del 17 ja ha passat.
3: Per cert, també hi ha el factor Sumar, que per exemple Antonio Maillo d'Izquierda Unida ha dit que si es va a eleccions s'hauran de posar les piles i buscar candidat ràpid també per aprofitar aquesta mobilització popular, que tampoc ho descartaria.
2: Per clar, és que les eleccions immediates interessen especialment a Pedro Sánchez, però... perquè en el sentit que el PSOE és el que té el candidat més clar. Això és així, perquè Sumar no s'aclareixen, el Esquerra té aquest embolic entre Rufián i Junqueras, que ja crec que és obvi que sí, que Rufián serà el candidat, però no paren de mostrar, exhibir les seves diferències dintre del mateix corrent d'Esquerra Republicana, que això ja és el súmum, i per tant, i Feijóo no ha demostrat fins ara ser un candidat amb prou capacitat per tombar l'hiperlideratge de Pedro Sánchez. Llavors, el resultat electoral serà el que serà, l'aritmètica serà complicada, és complicada, però és veritat que tenen el candidat més eficaç al PSOE. Això és així, o almenys ells n'estan convençuts, i per tant, per això hi ha aquesta idea, i hi ha sectors que volen anar a eleccions immediatament i aprofitar aquesta bufada en què s'estan fent els progres amb el tema d'habitatge.
1: Molt ràpid, mobilització popular. O sigui, 1.000 persones a sol i 300 a Plaça Catalunya, això no és pràcticament res per unes eleccions. Que no li sortirà bé, que porten 8 anys governant i no ha fet un habitatge social. Que no enganyarà ningú, ho sento.
4: Sergio, ara parlant de Puigdemont, aquest dijous i al vespre centenars de persones es van manifestar pels carrers de Barcelona per commemorar el 9è aniversari del primer d'octubre.
1: Quantes?
4: Diuen els organitzadors centenars de persones.
1: Centenars.
4: I això qui ho diu? L'Assemblea Nacional Catalana i els comitès de defensa de la República i l'Assemblea de Joves. Tot això va començar a la plaça d'Urquinaona. Ara em diràs quants eren, segons tu, segons les teves fonts. D'altra banda, ahir, justament a aquesta hora, fa 24 hores, entrevistàvem aquí al matí a Ràdio 4 Josep Vila, el president de l'ANC, que deia el sector juvenil s'incorpora a la lluita independentista. Sergio Fidalgo, director del Catalan.es.
1: M'estàs dient que el nou aniversari de la data fundacional de la República Catalana aplega a centenars de persones, segons els que ho munten, a centenars, i algú es pensa que algú està pensant ara en aquest tema? La gent està pensant ara en el tema de l'habitatge, en el tema dels impostos, en el tema dels sous, que no arriba, la gent no hi arriba. I allò de la gent jove, val, si hi ha 400 i de les 400 hi ha 50 joves, home, es veuen molt. Però és que no hi ha més. Això està bastant... La gent està en una altra onda. Jo no dic d'aquí...
2: Però escolta'm una cosa, però que no veus que hi ha un sector molt ampli de la població de Catalunya que pensa que si Catalunya tingués els seus propis... pogués conservar els seus ingressos i no se li anés els diners a Madrid i no tornessin, amb una cosa que es diu dèficit fiscal, podrien resoldre millor la qüestió de l'habitatge, la qüestió de la sanitat i la qüestió de l'educació. Això ho pensa molta gent. A tu et pot semblar una animalada. No sé com, ho defensaràs, que és una animalada, perquè amb més diners, evidentment, es poden fer.
4: Els que hi eren, quants n'hi havia, segons
1: 200.
4: Tu? 200?
1: Sí.
4: Són centenars.
1: Sí,
4: dos centenars. Doncs aquests dos centenars, segons el Sergio Fidalgo, de manifestants, exigeixen als partits polítics que es comprometin amb la independència.
1: Oye, mira, tu i jo agafem els nostres amics i salim de braves i de birres, i juntem les nostres persones i podem reclamar la independència de la República de Xavi Freixas.
4: A mi no m'hi posis, a mi tu parla per
1: ara,
4: tu.
1: Senyor Silvio, una cosa, jo recordo que qui governa aquí, i jo no estic d'acord, és el PSC, són els socialistes, ja que em parles dels...

0: que la gent vol no sé què a Catalunya, oi, qui està governant? Qui està, què ha votat la gent a Catalunya? Jo
1: no,
0: què
1: no,
0: vols que et digui?
1: No,
0: el somni de la república s'ha quedat. Eh?
1: Una victòria pírrica va ser la del PSC.
0: No hi ha cap alternativa.
1: Per això, està, això és una altra qüestió.
0: Ah,
1: això
0: bueno, és el que hi ha.
1: Igual que passa al Congrés, que resulta que, insisteixo, que tu dius, no té res a fer Pedro Sánchez perquè no ha fet res en 8 anys... No et portaré la contrària en aquest sentit.
0: No,
1: la contrària en aquest sentit, però el que et dic és que el PP no té un líder prou sòlid i ha demostrat el que és capaç de fer, que és res.
0: Sílvia, és que jo no estic dient això. Jo estic dient i defenso públicament que Sánchez pot tornar a governar. Si Vox i PP tornen a fer el que van fer el juliol del 23, Sánchez tornarà a guanyar la partida. Jo estic d'acord amb vosaltres que Sánchez és un tio, una persona que és bastant intel·ligent i que sap molt bé el que ha de fer per intentar guanyar. Jo crec que no li sortirà bé. Ara, el que estic dient és que allò de l'habitatge no funcionarà perquè la gent que té problemes d'habitatge sap que en 8 anys no han de fer res.
2: Un segon, Guillaume, tant davant.
3: Sí, només perquè diu abans de l'1 d'octubre, Javi. L'1 d'octubre l'independentisme anava unit, anava molt unit. Ara mateix no és així. Mira, només cal veure les andanades que li dedica dia sí i altre també, Gabriel Rufián a Junts per Catalunya, i ara estava mirant unes declaracions que ha fet una diputada d'Esquerra trillant de miserable el no de Junts al decret, que es votarà, o els dos decrets que es votaran avui. Per tant, ara mateix l'independentisme està totalment desunit i, per tant, i l'1 d'octubre n'ha unit. En conseqüència, com vaig dir el dia 11 de setembre en aquest programa, jo crec que el meu fill podrà veure algun altre referèndum. Jo crec que no.
2: En tu creus cas... que no? I quants anys té el Jan ara mateix, el
3: pues
2: teu fill?
3: Ara mateix té 7 anys i jo en tinc 49. Jo confio que ja no en veure cap més.
2: Bé, a aquesta hora del matí, per cert, veiem els acampats a la Porta del Sol que van en direcció al Congrés dels
4: sí,
2: Diputats, també?
4: Veiem, en aquest cas, com es van traslladant amb columnes cap a la carrera de Sant Jerónimo des d'estan. Està molt a prop.
2: Barroso, que t'hem tallat, què volies dir?
1: No, dic que estan desunits, Francesc, certament, els partits que s'autodefineixen com a independentistes. Una cosa és això i l'altra cosa és la gent. I la gent està esgotada, emprenyada, desconcertada, no sap qui votar, però continua havent-hi l'independentisme al carrer i cadascú fent la seva vida perquè no es pot aturar. Però, i això en qualsevol moment pot reprendre, de la mateixa manera que va sorgir uns anys abans del 2017 i va acabar desencadenant l'UO, pot passar. I aquest any la manifestació de la Diada, que clar, diu, és que hi havia molt poca gent en comparació amb altres vegades, sí, clar, després de 12 anys... Després de 12 anys, cada any convocant la mateixa manifestació, ja té prou mèrit encara que hi vagi algú. I efectivament, és que tu dius, hi ha una represa de la gent jove. També en l'entorn del Barça, que està jugant un paper en això. I, per tant, ja en parlarem d'on porta això i si el teu fill pot veure el referèndum.
0: A veure, jo què vols que ho digui? Si cada vegada que surten els estudis electorals sobre quin és el partit més, diguem-ne, més important entre el sector juvenil a l'hora de votar, surt Vox a Catalunya. Jo què vols que... Jo no dic que sí, ni bon ni dolent. Però això és el que passa, que em diu que ara el jovent és independentista quan tu veus que
1: l'intenció de Vox... El que diem és que s'està movent, 22, això. El que s'està movent i que l'últim en què aquesta del CEO va reflectir un repunt en la gent que es declara partidària d'un estat independent per Catalunya i sobretot entre els joves. Això són onades i ara n'hi ha un altre d'incipient, és incipient, però hi és.
0: Però molt
1: incipient,
0: eh?
1: Bueno, i a veure on porta, és que no ho sabem.
2: Guillaumet.
3: Per això parlo d'una altra generació.
1: Sí, no, això està tu i jo ja no. Tu i jo, no sé, ja no. Ho veurem des de...
3: Mentrestant anirem parlant dels decrets
1: de la residència, en tot cas.
0: Em sembla que el que un diu ser, un 2017 no el veureu ni jo, jo tampoc el veuré, o sigui...
2: Bé, escolta, mira, em diuen justament que a aquesta hora del matí podem parlar en directe amb Lluís Gimeno, que és alcalde de Santa Bàrbara. Tornem cap al sud de Catalunya, cap al Montsià. Alcalde, bon dia per dir alguna cosa.
5: Sí, sí, sí, bon dia per dir alguna cosa.
2: Com esteu, alcalde?
5: Bueno, pues, com se pot estar després d'una nit llarga, de molta tensió, i pues, bueno, ara ja veient una mica què és el que ha sigut, les conseqüències.
2: Sempre talla...
5: A preparar-nos per... I començaran a preparar-nos per bueno, per el servei de tornar a la normalitat, tot i que, pues, bueno, veiem encara l'amenaça clara per

0: la propera setmana o aquest cap de setmana. Mm.
1: Bé, hem
0: vist... podrien repetir-se aquest tipus d'activitat.
1: I a més, sí, plouria sobre mullat. Sí. Tant de bo falli la previsió del temps aquesta vegada, però pinten bastos, eh? Tot sí, apunta sí, que tornaran els aiguats. Sí, sí. Hem parlat dels 225 litres per metre quadrat a Mas de Barberans. En el vostre cas són més de 100 litres per metre quadrat, però, alcalde, tu dius que amb una intensitat que poques vegades s'ha vist això. És a dir, que ha caigut...
0: Sí,
1: com si caiguessin galletes d'aigua, literalment, no? Una intensitat brutal que ha desbordat el barranc en qüestió de poca estona, de pocs minuts.
0: Sí, sí, a veure, ha sigut uns episodis. Hem tingut dos riuades, la primera que es va produir sobre les 11 de la nit, amb una rapidesa inusual, perquè en 34 minuts no se va desbordar el barranc, quan normalment tot se necessita una hora i mitja, vull dir que la intensitat d'aigua devia ser fora del municipi i la que ens baixa del Mas de Barberans, perquè al final nosaltres som els receptors de l'aigua del Mas de Barberans. Va ser molt ràpida i a partir de les 5 del matí la cosa va anar decreixent el nivell, però a les 6 del matí pareixia que... No, és que pareixia que caia al cel. O sigui, s'ha comptabilitzat a l'estació aquesta meteorològica municipal, hem comptabilitzat en una hora i 4 minuts 113 litres. Vull dir que...
1: En una hora i 4 minuts, Déu-n'hi-do, 113 litres per metre quadrat.
0: Sí, sí. Clar,
1: fort.
0: Això mos ha de...
1: I com està el poble ara mateix? Que esteu amb l'aigua fins al coll, literalment. És a dir, com està el poble, el municipi, ara mateix?
0: No, ara o sigui, el barranc ara està desaiguant a un caldal ja just, vull dir, un caldal molt raonable, que no implica absolutament que pugui fer mal aquest tipus de caudal. I, evidentment, doncs, potser en un parell d'hores quedarà el cabal esgotat i a partir d'aquí començarem amb els serveis de neteja, de recuperació, d'avaluar totes les cases, magatzems, que hagin hagut inundacions i, bueno, en col·laboració...
1: Això avui ja, però és a dir, si hi ha aquesta previsió que tant de bo falli de nous aiguats i plourà sobre mullat,
0: sí, però...
1: teniu por, tens por, alcalde, del que pugui passar les properes hores, durant aquest divendres, també la propera nit, matinada, i de cara al cap de setmana, perquè sembla que continuarà aquesta inestabilitat tan acusada?
0: La veritat és que més que por, el que tenim és cansament. Val? Por no en tenim perquè, la veritat, la població està responent d'una manera més que adequada, vull dir, està complint totes les normes d'autoprotecció i tal, i en això tens una garantia que, bàsicament, infraestructures i material, això en diners se recupera, però la seguretat de la gent, i això no es fa en recursos, i pensem que en aquest sentit estem molt tranquils perquè la població en aquest sentit per a aquests fenòmens té una maduresa gran, i a partir d'aquí això al final és el que, com a responsable en aquest moment de la població, és el que al final te dona una confiança i una tranquil·litat.
1: Por no, però cansat sí, alcalde?
0: Sí, cansament sí. Nosaltres estem des del centre de comandament des d'ahir a les 8 de la tarda fins ara, vull dir, tota la nit, però ja estem cansats, però no pel sentit de si fa moltes hores que treballem o no moltes hores que treballem, sinó per la impotència aquesta de dir, hosti, és que no ens acabem de creure o no acabem de posar els recursos necessaris quan clarament les danes a la zona del Baix Ebre-Montsià o al nord de Castelló és un fet que s'estan cebant i tots les prediccions que
1: hi ha... Em queda un minut, alcalde, un minut, en 20 segons. Quins són aquests recursos necessaris, sobretot?
0: Polítiques i pressupostos en visió de canvi climàtic.
1: Mm. Polítiques i pressupostos en visió de canvi climàtic.
0: Sí, però en visió i infraestructures, enginyeria, tot basat en el canvi climàtic. Ah. Estem asfaltant com fa 40 anys. I pel canvi climàtic no serveix.
1: Bé, alcalde, moltes gràcies per haver estat en directe aquí al matí de Ràdio 4. Moltíssimes gràcies. Sort aquestes properes hores, a veure què passa. Esperem que falli la previsió, si no malament. Gràcies, alcalde.
0: Que vagi bé,
1: nois i noies. Arrosso. Bon cap de setmana.
2: Igualment.
1: Sergio, que vagi molt bé, això.
3: Jo dormiré més, t'aviso, eh?
1: Guillaumet.
4: Jo no dormiré tant, però bon cap de setmana a tothom.
1: Una abraçada. Ara tornem, oients.
2: Són les 11.
3: Ràdio 4. Serveis informatius.
2: Bon dia. El president del govern, Pedro Sánchez, ja ha arribat a un congrés blindat per la policia en un matí de màxima tensió política pel debat sobre els decrets d'habitatge, que ja sabem que es votaran de manera nominal, és a dir, cada diputat haurà de dir el sentit del seu vot en veu alta. Unes votacions que podrien ser decisives i fins i tot portar a una convocatòria electoral. Anem al congrés, Rosa Carreño.
5: Bon dia. El PSOE diuen que l'opció d'eleccions al novembre està sobre la taula, però que és una decisió del president. Moncloa diu, però, que ara mateix toca centrar-se al debat de les mesures, un debat que comença ara la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, que pujarà a la tribuna per defensar el primer decret, diu que no llança la tovallola.
6: Esto es todo lo que tengo que decirles con la esperanza de que cambien de opinión y que se pongan del lado de la gente, no del lado de los buitres, como nos han estado diciendo todos estos días.
5: El ministre de Drets Socials, Pablo Bustinduy, que defensarà el segon decret, reconeix que un avançament electoral és una de les sortides després del no de les dretes al decret.
7: Bueno, el run-run lo he visto, ¿no?, porque está por todas partes. Que, bueno, como la convocatoria de elecciones depende, es una decisión que toma el presidente. Desde luego, a nosotros, a la izquierda, vamos a estar preparados para cualquier escenario, pero el orden lo tenemos bien claro. Lo primero, aquí dentro, ¿eh?, y que den la cara.
5: Entre els socis hi ha coincidència que potser no hi haurà un moment millor per convocar eleccions. El PP no veu en aquest avançament, però sí considera que la votació d'avui serà com una qüestió de confiança i que Sánchez hauria de convocar una votació, per cert, que serà pública i per crida, com han demanat PSOE i Sumar.
2: Gràcies, Rosa. I aquí a Catalunya, a aquesta hora, el sindicat de llogateres ha convocat una concentració davant la seu de Junts al barri de la Sagrada Família de Barcelona per protestar contra la decisió dels de Carles Puigdemont de tombar el decret d'habitatge al Congrés. Allà hi és la nostra companya Marga Esparza. Bon dia.
8: Hola, molt bon dia. Doncs sí, com deies, el sindicat de llogateres ha convocat a les 11 del matí davant la seu de Junts a Barcelona per seguir en directe la votació del decret d'habitatge, que Junts ha dit que votarà en contra, el que farà caure el decret. Davant aquesta situació, el sindicat diu que volen que els hi diguin a la cara. Amb aquest missatge convoquen els ciutadans, però els Mossos d'Esquadra han tancat l'accés al passatge Bofill, on es troba la seu de Junts, i la concentració es farà davant d'aquest passatge, però al carrer Marina. De moment estem a l'espera que comencin a arribar tots els membres i les persones convocades pel sindicat.
2: Moltes gràcies, Marga. I paral·lelament continuem pendents de les Terres de l'Ebre, on a causa de les pluges l'aigua no para de baixar per les rieres. Els bombers continuen treballant davant les incidències, davant les trucades d'emergència que no s'aturen. Hi ha uns 2.500 veïns sense subministrament elèctric. Tarragona, Judit Huerta.
9: Els patacs d'aigua repeteixen. La pluja ara es mou cap al nord, es difumina el nucli, però alerten els bombers que ningú refiï, perquè això també ha passat aquesta matinada. Fa poca estona, precisament, els bombers, que ja tenen un centre de coordinació operatiu a Tortosa des de dijous, han hagut de salvar 18 persones que s'havien quedat atrapades dins els cotxes al Canà. Oriol Corbella és el responsable de l'operatiu.
10: En aquesta situació sí que han baixat els torrents amb molta força, han arrossegat molts vehicles, hi ha hagut més danys materials, hem hagut de fer un total de 18 salvaments de persones dintre vehicles.
9: Escoles tancades i confinament en diversos municipis, no només del Baix Ebre i del Montsià, sinó també més cap al nord, a la Ribera d'Ebre. I enmig de la tempesta apareixen ja les primeres crítiques a la Generalitat, perquè va dir als ajuntaments que fossin ells els que prenguessin la decisió de tancar les escoles. Daniela Alleixà és l'alcaldessa de Mas de Barberans.
11: De decisions que jo crec que havia de prendre el govern, molt les van dedicar, molt les van derivar els alcaldes, que també tenim les competències, és evident, i van prendre decisions que no va prendre potser qui tocava, no?
9: No hi ha valoració de danys perquè de moment encara només es pot treballar per evitar que ningú prengui mal. La R16 entre Tarragona i Tortosa està tallada, la R2 Sud, els trens van més lents, 9 carreteres també tallades, algunes importants com l'N340 entre Alcanar i Amposta o la C12 entre Roquetes i Tortosa. I preocupa l'autopista AP7 perquè l'aigua s'acumula en el tram de la Ribera d'Ebre.
2: I el mes de setembre, Espanya ha deixat 92.300 afiliats més a la Seguretat Social, marcant un rècord en la sèrie història pel que fa a l'afiliació en el novè mes de l'any. Míriam Andreu.
12: Segons dades publicades pel govern espanyol, l'Estat registra ja prop de 22 milions i mig de persones afiliades. Si comparem les xifres d'aquest mes de setembre amb les del mateix període de l'any passat, també es pot observar un increment destacat, ho ha explicat la ministra.

0: ministra de Treball, Yolanda Díaz.
1: Tenemos un espectacular aumento interanual de 739.887 personas afiliadas. El mayor aumento interanual de la afiliación desde el año 2005.
0: L'atur ha augmentat amb més de 23.000 persones, disculpin, en respecte a l'agost, apropant-se als 2,38 milions de persones. És, però, la xifra més baixa registrada en un mes de setembre des del 2007, abans de la crisi financera.
2: Això és tot de moment. Tornem a més notícies a les 12.
3: Ràdio 4. Al matí de Ràdio 4. Amb Xavi Freixas.

0: Quart de 12, ara mateix, cau el cel, tu, a les Terres de l'Ebre. Povedano, com estàs?
1: Bé.
0: I tu te'n vas de boda al País Basc, diu?
1: Me'n vaig de casament.
0: Vas amb aquest temps.
1: No, però escolta'm una cosa. Diuen, la meva família m'està dient, o sigui, fuig del estàs fugint del mal temps perquè...
0: Fuig de Catalunya.
1: Sí, perquè aquí serà molt pitjor que el País Basc, això
0: sí,
1: ens han dit.
0: No, és veritat.
1: Llavors, el temps serà molt pitjor aquí, per tant, estranyament, me'n vaig al País Basc. Però farà millor que...
0: Sí, aquesta vegada és una miqueta el món al revés.
1: Al revés, totalment.
0: És a dir, pot caure alguna cosa, alguna gota, però anecdòtica. Allà el xirimiri, que diuen per allà dalt. Toma molt, toma molt, i moltes hores sense pluja al País Basc.
1: Doncs allà que me'n vaig, tu.
0: Mentre aquí continuem amenaçats per aquestes terribles tempestes, Jordi Vila. Aquest matí explicarem als oients com ho podem fer per estalviar molts calés a l'hora d'anar al súper.
2: Sí, fins a gairebé 400 euros podem arribar a estalviar. Ens ho explicarà Enrique García, portaveu de l'OCU. Li demanarem quins són els supermercats més cars i els que són més barats a Catalunya. I descobrirem quins són els aliments bàsics que s'han encarit més en els últims anys.
0: Bé, i també sabrem per què és tan dolent això que fem els matins de 5 minuts més. I vinga, i 5 minuts més.
2: Jo ho faig sempre, Xavi.
0: 5 minuts més.
2: Jo ho faig sempre.
1: Jo també.
0: Jo també ja m'aixeco esgotat.
1: Sí,
0: ja
1: una mica potser sí.
0: Arrossegant-me pels carrers, ni
1: cafè
0: ni dutxa.
1: Però això que fa la gent de posar-se al despertador i de cop, bum, aixecar-se de cop.
0: Però si fas això després, et dutxes, els cafès, però estàs com mig allò, no sé, es veu que és dolent, perquè et destarota. Diu que destarota el cervell. Ens explicarà la doctora Roser Gort, que és psicòloga i experta en el tema del son. A veure què passa.
1: M'agrada.
0: També, saps què diu també?
1: Què?
0: Que ens hauríem de despertar cada dia del món, cada dia de l'any,
1: tant
0: se val si és dimarts com si és diumenge, com si és Nadal, a la mateixa hora.
1: Ja, això té sentit. Bueno, per mi té sentit, per tothom, no?
0: Per mi no. Per mi no.
2: Per mi tampoc.
0: Demà dormiré com una marmota.
1: Que el teu cos no visqui estressat.
2: Com es diu en castellà, a pierna suelta.
1: A pierna suelta.
0: Sí. Saps qui vindrà avui, Povedano?
1: És que ja em tens tan...
0: Avui sí que sí.
1: Aquesta temporada em tens tan confosa.
0: Avui sí que sí.
1: Em tens tan confosa. A veure, és que altres dies t'has posat tan content i no era qui jo pensava, però bueno, avui t'estem... Ai, que quasi plora d'emoció. Mira, mira, avui ve...
0: Quasi ploro de riure.
1: Avui la Pau de Pans serà.
0: I dale, esteu obsessionats amb la Pau.
1: És que em diu... Avui sí.
0: Esteu obsessionats
1: amb el Pau. Estic fallant molt, Jordi, últimament, o què passa?
2: Sí, sí, sempre.
1: Últimament... O és que s'estan enamorant d'altra gent, també.
2: No, últimament estàs fallant, però bueno, també està bé fallar, no?
1: Està en el poliamor, ara mateix, el Xavi, eh?
2: És veritat, és veritat.
1: Sí o no?
0: Si m'ho permets...
1: La temporada passada estava...
0: Què n'ets d'inversió?
1: Hola, hola.
0: T'ho dic bon rotllo, eh?
1: La temporada passada estava monògam...
2: Ah, perdona, si voleu surto de l'estudi i us deixo, eh?
0: No, és més ruc. Està obsessionada amb la Pau.
1: Jo estic obsessionada. És que, qui ve llavors? La Marta Tips. No sé. No
0: la
1: sé
0: Marta
1: qui...
0: Tips vindrà dilluns.
1: Qui ve?
0: Fermí Fernández.
2: Fermí
1: sí,
2: Fernández.
1: Clar, és encertat. És que, clar, em posen un compromís.
0: Vinga, Roques.
1: El paio, que és un dena.
0: Va.
1: És que el que faltarà és que el proper dia, quan vingui el Pau de Pons, m'ho diguis sèrio. Sí. Saps qui ve avui? M'ho diguis tranquil.
2: Fermí Fernández, molt conegut per les seves imitacions al Polònia. Atenció, perquè està d'estrena, perquè el 24 d'octubre a les Franqueses estrena Vademécum, que dirigeix ell, i que és una obra feta

0: a base d'esquetxos en clau còmica per posar en valor la tasca dels metges i dels infermers, infermeres i metgesses de l'atenció primària, eh?
1: Ja. Molt bé. Ja. Jo vivia abans a les Franqueses.
2: Ets de Bolets o no, tu, Povedano? Vivies a les Franqueses. T'he sentit i t'escolto, encara que no t'ho sembli. Però dic que tema Bolets, què?
1: Soc regulera amb els Bolets.
0: A veure, què està passant?
2: Marta Inglés acabarà malament avui, això. No veus com estem?
1: No.
2: M'estàs tirant boles de paper, Povedano.
1: Què va? Jo, la gent, ja mira les càmeres. Veieu les càmeres que m'està tirant papers? Jo
2: la Marta
1: no sé,
2: diu, mentre no em trenqueu els micròfons, feu el que vulgueu.
1: No, Xavi, jo sí que ara... Hòstia,
2: estic carinyós amb tu.
1: Sí, jo ja noto el carinyo.
2: Dolenta, que ets.
0: Sí, jo també l'estic notant, eh?
1: Que sí.
2: És de por.
1: Els últims anys m'han agradat una mica més els bolets.
2: Què t'agrada, els bolets?
1: Sí, però és veritat que jo mai he estat massa de bolets, de veritat, no t'enganyaré.
2: A mi sí, que m'agrada.
1: Llavors, tampoc et sé dir molts noms de bolets.
2: No saps si és un rovelló o com si...
1: Sí, els rovellons m'agraden.
2: És a dir, jo puc venir a casa a fer-te un plat de xampinyons, dir-te que els acabo de trobar al bosc i tu creus?
1: M'ho creuria, segurament. No, els xampinyons són els que reconec. Però mira, per exemple, la meva parella un dia va portar hongos, no sé, no, com es diuen?
2: Bolets.
1: Com?
2: Bolets.
0: Bolets.
1: Vale. El va portar i em diu, no, però com es diuen aquests que són els bons?
0: Els rovellons, no?
1: No ho sé.
2: Per mi és el cep, per exemple, el millor.
1: Bueno,
2: o l'ou de reig, per altres.
1: Mira, no vaig poder menjar-me'ls, o sigui, fortíssims, eren fortíssims, i vaig dir, no, aquí ja està el meu límit. I em dius que no li pots dir, això no li pots dir xampi, són, ostres, són no sé què.
0: Xampinyon. Bueno, a mi m'encanten, no, cep, rovellons, rossinyols, en fi.
1: No tots m'agraden, per tant. Hi ha alguns que sí, són més suaus, però si són molt, molt, molt forts, uf, potser em tira una mica enrere.
2: Escolta, doncs avui sabrem, perquè majoritàriament els catalans ho portem maladent, això del tema bolet, la majoria són molt
1: xarnega.
2: No, senyora, Povedano, t'emboliquis. És a dir,
1: i tant.
2: No agrada res a tothom, però que a Catalunya només cal veure l'audiència i l'èxit de programes com Caçadors de Bolets, vull dir, terra de bolets i de boletaires. I com que majoritàriament, no a tothom, però majoritàriament agraden, doncs parlarem de bolets. Volem saber on podem trobar bolets aquest cap de setmana i quin tipus de bolets es fa ara mateix als boscos de Catalunya.
1: Vinga, m'he de cultivar jo també. M'he d'endinsar una miqueta amb el món bolet per poder entendre i per poder parlar en propietat. A tot li dic bolet, jo.
2: Amb el Xavi García, el nostre boletaire de capçalera, que a més el tenim a muntanya buscant bolets. No sé, a veure, suposo.
0: Li preguntarem exactament on es troba i no t'ho dirà.
1: Refaini, perquè comenci a apretar.
2: És que exactament no ho ha de dir. Estic 1000% d'acord. No, perquè si no, ho trinxen.
0: Els boletaires, mai et diu, els bons boletaires, els que saben els millors racons on estan els millors bolets, i en quantitat, mai t'ho diran.
2: Va, el Xavi García, d'aquí una estona, a més, suposo que estarà content amb aquestes pluges, que poden revifar una temporada de bolets que enguany ha començat fatal. I avui regalem un pastís, Jordi Vila.
1: Sí. Gràcies.
0: De la pastisseria... com es diu aquesta pastisseria? On hi ha?
2: Pessics.
0: Maig de Pessiga, per dir el seu nom.
2: Pessics Pastisseria, d'Artés, del comarca del Bages. Sí. El Bages, eh? Sí, sí.
0: Mireu, el Gremi de Pastisseria de Barcelona els acaba de reconèixer amb el Premi de l'Entorn Rural. I en parlarem, d'aquesta pastisseria, i per què fan pastissos tan bons, amb l'Ari Soler, propietari d'aquesta pastisseria.
2: I regalarem aquest pastís de franc, d'aquesta excel·lent pastisseria, i només heu d'encertar, com sempre, el so del dia. Avui és aquest, sentim-lo, va. Vinga.
0: Yeah. Donem alguna pista, Xavi, o no fa falta? Què diu la Sílvia del Pozo?
2: Una pista.
0: Sí? Doncs mira, millor que no l'empaitis perquè pots sortir escaldat.
2: Defensen més que els gossos.
0: Ui.
2: Va, ja hem dit, ja hem parlat massa.
0: És que ho hem dit tot, Xavi.
2: 900-454... 455 des d'ara mateix. 900-454-455. Laia Casanova, Marta Inglés, Genís Sabater al control de so. 1:15.
3: L'Auditori obre la temporada de cambra amb una declaració d'intencions. Tradició i contemporaneïtat en diàleg viu. De l'arquitectura del barroc amb Bach a la intensitat del segle XX amb Cortàt. I la veu de Leonor Martínez integrada en una trama de cordes que travessa segles. Entrades a auditori.cat, amb el suport de Ràdio 4.
4: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta. El matí de Ràdio 4. Amb Xavi Freixas.
2: Povedano. Quant dura una relació sexual, segons els estudis científics?
1: Segons els estudis científics, et diré que una mitja de 5 minuts i una miqueta més.
2: Poc més de 5 minuts.
1: Què et sembla?
0: Només 5 minuts? Només 5 minuts?
1: Jo us he respost al qual literal
0: la veritat
1: segons,
0: és que...
1: segons aquests estudis, eh? Ara.
2: Però això inclou tot, diguéssim, vols dir?
1: Ah, clar. Ah,
2: O són 5 minuts de...
1: Ara.
2: És que a mi em costa, em continua costant. Ja fa un any que ho fem, però això de parlar de segons què... A quarts de 12, però vaja, tira, que em dieu que estic xapat a l'antigua.
1: No, és que en moltes ocasions també quan pensem en relació sexual, moltíssimes persones pensen que hauria una bona relació sexual hauria de durar moltíssima estona, no? Passa que aquesta idea pot venir de moltíssims estímuls que tenim avui dia, com podria ser el porno, les pel·lícules, les xarxes, o comparar-nos amb el que tenim amb altres persones.
2: Bé, escolta, mira, passa un minut d'un quart de 12 ara mateix.
4: El matí de Ràdio 4. Amb Xavi Freixas.
2: L'actualitat mana sempre en aquest programa.
1: Endavant.
2: Tenim els aiguats, tenim el tema dels decrets de la vivenda i a aquesta hora tenim en directe Enric Aragonès, que és portaveu del Sindicat de Llogateres. Bon dia, Enric.
5: Hola, molt bon dia.
2: Ja sou davant la seu de Junts a aquesta hora del matí?
5: Sí, tot just està començant a arribar gent per concentrar-se aquí davant i, de fet, ja és prou gent com perquè s'hagi hagut de tallar el carrer.
2: I per què aquesta protesta?
5: D'entrada, per insistir que tenen fins l'últim minut per rectificar, perquè la decisió que estan a punt de prendre és molt problemàtica. De fet, és violenta. Mira, jo ahir vam matinar una sèrie de companys per natural desnonament d'una companya del sindicat a Sant Andreu, de la Maca, i és el primer desnonament que es va aturar gràcies a aquest decret que ara mateix està vigent. El que està dient Junts amb la seva decisió és que la Maca ahir se l'hauria d'haver desnonat i que els desnonaments que vindran la setmana que ve i els mesos que venen s'han de produir. Jo em pregunto què dirà Junts quan aquests desnonaments arribin i quan arribi, perquè acabarà passant, perquè ho hem vist, noves morts per culpa d'aquests desnonaments. Em pregunto què dirà aleshores Junts. M'agradaria que pensessin això avui abans de votar i que, insisteixo, són a temps de rectificar. Ho tenen tot a favor per votar això. S'han incorporat les seves propostes en aquest decret. Hi ha parts d'aquest text que es porten negociant des de fa mesos, des de fa anys. Hi ha una part que és la llei que va registrar el Sindicat de Llogateres el juliol del 24, com perquè ara diguin que és que els hi ha arribat tot a última hora. Mira, el clam de la ciutadania aquests dies ha estat clar. Aquest decret és menys que de mínims, però el necessitem ara mateix. Cal anar molt més enllà, i ho han dit organitzacions de naturaleses molt diverses. Avui veia que ho deia l'Associació de Famílies d'Alumnes, ho ha dit el Sindicalisme Laboral, ho ha dit la Taula del Tercer Sector, ho ha dit el Moviment Veïnal, i fem una crida a totes aquestes organitzacions, si aquest decret cau, a posar-nos a treballar ja per una vaga general.
2: Per una vaga general, que podria ser quan?
5: Mira, una vaga no és una cosa que es convoca i ja està. Una vaga s'ha d'organitzar, ho hem de fer amb totes aquestes organitzacions i amb tota la ciutadania que ha sortit a mobilitzar-se aquests dies. I, per tant, avui mateix ens posem a parlar amb totes aquestes entitats i associacions i sindicats i a fer assemblees per poder-la dur a terme. Però ja fa mesos que ho estem dient i la decisió d'avui, les notícies d'avui, encara la fan més necessària i més urgent.
2: Bé, per tant, si es tomben aquests dos decrets, cosa que es dona molt per fet que passarà, si no, vaja, és que es dona més que per fet que passarà, vaga general a la vista, que podria ser potser aquest mateix octubre o de cara al novembre.
5: Veurem, no voldria ara dir dates, però el que sí que vull dir, la data que tenim ja és la mobilització de demà a l'Hospitalet, que ha de ser massiva, a les 7 de la tarda. Hi haurà una columna que sortirà de Barcelona a les 6, hi haurà moltes altres columnes que sortiran d'altres municipis i, sobretot, que ja avui mateix ens posem a treballar per organitzar i per aleshores sí poder posar una data en aquesta vaga general.
2: Bé, quan sou ara mateix aquí, Enric?
5: No t'ho sabria dir perquè va arribant gent, no sé si arriba encara el centenar de persones, potser no, però va arribant gent, la gent que, quan pugui que vingui, perquè tot just ara comença el ple i serem fins que es produeixi aquesta votació.
2: Bé, heu vist algun membre de Junts? Hi heu pogut parlar? Li heu pogut dir alguna cosa a algú?
5: Aquestes hores no, perquè a més van prendre aquesta decisió ahir la nit i aquest matí no, però el missatge és clar i insisteixo que hi hem parlat moltíssimes vegades sobre el contingut d'aquest decret. Mira, ara

0: potser sent soroll perquè companys i companyes que arribaven de l'acampada de Plaça Catalunya han arribat també aquí al davant de la seu de Junts per seguir aquest ple.
1: Ah, estem sentint en directe l'arribada dels acampats a la Plaça Catalunya just davant la seu de Junts per Catalunya, amb aquests xiulets i aquests crits de fons, quan passen 5 minuts d'un quart de 12. Una cosa, Enric Aragonès, aquest matí Junts presentarà una proposta pròpia en matèria de vivenda per començar a negociar. La presentarà la mateixa Míriam Nogueras, portaveu de Junts, al Congrés dels Diputats. Des d'aquí també ho seguirem i ho sentirem en directe.
0: Però, clar, és que, però què vol dir començar a negociar? És que vam registrar el juliol del 24 una proposta de llei que ens hem assegut amb ells a negociar, que hem tingut reunions. Aquest decret ha incorporat les seves propostes. Què vol dir ara que presenten un decret per començar a negociar? No sé... S'intenten rentar-se la cara, s'intenten rentar-se la consciència, però han d'assumir les conseqüències de la decisió que prenen avui.
1: Ja. Nosaltres començàvem el programa dient que, segons ha pogut saber aquesta casa, també Ràdio Televisió Espanyola, cada cop hi ha més veus dins el PSOE que demanen a Pedro Sánchez convocar eleccions.
0: Doncs veurem si això arriba o què. És evident que de res serveixen majories o governs pretesament progressistes si no hi ha manera de tirar endavant les mesures que necessita la gent. Però avui, de moment, estem pendents d'aquesta votació. I mira, els crits de la gent són vaga general. Aquest és el clam ara mateix de les places i els carrers.
1: Crits de vaga general. Veurem què passa. Per cert, ara que acaben d'arribar alguns dels acampats a la Plaça Catalunya davant la seu de Junts, previsiblement fins quan aquesta acampada, Enric Aragonès?
0: De moment no s'aixeca. Segur fins demà a la manifestació i veurem el que decideixi aquesta acampada. El que necessitem segur és mobilització permanent, sigui en forma de manifestacions, d'acampades o d'assemblees obertes per posar-nos a treballar per aquesta vaga general.
1: Bé, una cosa més, et deixo perquè lògicament estan arribant cada cop hi ha més gent aquí davant de la seu de Junts, però aquests últims dies també hem vist i llegit que el sector de la vivenda alerta que els decrets que finalment es tombaran aquest matí vulneren la legalitat i que el decret de vivenda restaria 2.000 milions d'euros als ingressos de l'Estat. Què els diries?
0: Mira, jo els diria que per fer el pla contra el tabaquisme no comptem amb Winston i Marlboro per dissenyar-lo.
1: Enric Aragonès, portaveu del Sindicat de Llogateres, moltíssimes gràcies per haver-nos atès en directe just en aquest moment. Parlaves de potser un centenar de persones, estan arribant els acampats a la Plaça Catalunya, per tant, a aquesta hora entenc que ja són com a mínim algunes desenes més, aproximadament. Sí?
0: Sí, i va arribant gent, vull dir, a veure, som conscients que és una convocatòria d'urgència i que és un dia laboral, però confiem que aquí s'anirà acostant cada vegada més gent.
1: Doncs t'agraeixo moltíssim, Enric Aragonès, portaveu del Sindicat de Llogateres, que hagis estat aquí en directe al matí de Ràdio 4. Gràcies, Enric, bon dia.
0: Gràcies a vosaltres, adéu, bon dia.
1: Que vagi bé, és un quart i mig de 12 ara mateix.
2: El matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixas.
1: Aquí anem d'una cosa a l'altra.
3: Ja.
1: Ara és que com que costa una mica un i tot de dir, ara tenim a la nostra psicòloga i sexòloga clínica, Alba Povedano, que estàvem parlant d'això.
3: Se't queda un cos d'una cosa superseriosa, no?
4: Sí. Però diguem, aquest és l'esperit d'aquest programa, no? Mantenir l'actualitat, estar pendents de l'actualitat amb aquest tot d'acompanyament i de temes interessants.
1: Totalment, sí.
3: És així.
4: I estàvem parlant d'això, de quan ha de durar una relació sexual, hi ha estudis que diuen allò al voltant dels 5 minuts, i ens posàvem les mans al cap de dir...
1: Una relació sexual, aclarim una mica això, Povedano.
3: A veure...
1: Explica-ho tu, que a mi em fa cosa.
3: El que passa és que aquí estem fent una miqueta de trampa amb aquesta dada.
4: Perquè en aquests 5 minuts no es compten els prolegòmens i tot això. Què passa aquí?
3: Aquesta és la història. Llavors, què passa? En aquests estudis, en el que diuen i alerten una miqueta, o alerten perquè la gent sent una alerta, no? Diuen, ai, 5 minuts, 5 minuts, com pot ser? I de més, clar, el que passa és que el que estan fent és mesurant el temps que hi ha entre la penetració i l'ejaculació. Per tant, repetim, aquests estudis sempre estan fets pel mateix tipus de parella sexual i sempre estan fets amb les mateixes dinàmiques o amb els mateixos barems que habitualment fem servir quan estem pensant en el sexe.

0: que és una penetració i prou. Llavors, això és el que es coneix com a yield. IELT és el temps entre la latència i la latència ejaculatòria intravaginal. Llavors, el que faríem és mesurar quan hi ha una penetració, quan es comença a tenir moviments dintre d'aquesta penetració i quan tenim una ejaculació.
1: Per tant, només es mesura una part, la part final d'aquesta relació sexual, no? Hem de dir.
0: No, clar.
1: Ho hem de deixar clar, això.
0: Sí. I a més hi ha una variabilitat, pensa que és enorme. Pensa que en aquest estudi potser ens trobem amb persones que tenen relacions sexuals de 40 minuts, però després ens trobem altres persones que tenen relacions sexuals o relacions sexuals pensant només amb aquestes penetracions, i després d'un minut. Però clar, no estem tenint en compte tot el que envolta, tot el que embolcalla una relació sexual en general. Per què? Perquè en aquestes relacions no estem comptant els petons, no estem comptant les carícies, no estem comptant el sexe oral, la masturbació, tot el joc sexual que podria ser inclús unes mirades, un tocar-nos, un abraçar-nos, el despullar-nos, tot això que pot durar moltíssim temps, no ho estem comptant. Les pauses que a vegades fem, estem en una pràctica i de més, i després de cop parem, doncs jo què sé, vaig un moment al lavabo, vaig a buscar un got d'aigua, què sé jo, no? Llavors, en aquestes parades, en aquestes pauses, tampoc estem comptabilitzant aquests minuts, no? I al final penses, vale, quan ha de començar a comptar? Quan hi ha realment penetració? Però i tot el bé que ens ho estàvem passant abans? Què passa? Que això no comptabilitza? No té cap mena de sentit, no?
1: Ja fa molts anys, no?, que es diu que una relació sexual no és només el moment del coit, no? Per tant, sobta que aquests estudis marquin només aquest punt final, no? Això sobta molt, no?, perquè sempre diem això, no?, que les relacions sexuals, el que comentaves, comencen doncs amb aquests petons inicials, amb aquestes carícies, s'hauria de fer un estudi comptabilitzant tot, no? O això és més difícil?
0: Però saps què passa, Jordi? No, sí, és molt més difícil.
1: D'acord.
0: I a més a més, sento que també, com a societat, en moltes ocasions també fingim més del que realment passa dintre dels nostres llits. Sento que
1: dir,
0: les
1: això?
0: Persones...
1: Què ens estàs dient amb això?
0: El que dic és que habitualment la gent té una expectativa de com han de ser les relacions sexuals, de que han de durar moltíssim, no? I aquesta expectativa també ens la porta molt la pròpia societat, no? Llavors, en una societat on estem vivint molt en la pornografia i estem veient molta producció audiovisual on hi ha, dintre del porno, ja sabeu que hi ha moltes edicions, hi ha pauses, hi ha canvis de plans, hi ha diferents presses, no? Llavors, intentem agafar tota aquesta pornografia i traslladem moltíssim al propi sexe real. Llavors ens fem una fantasia de que aquella relació hauria de durar un munt. Llavors això és la dinàmica que habitualment tenen tot el jovent, els adults i demés. Quan això ho trasllado a parlar, a conversar amb les meves amistats sobre com haurien de ser aquestes relacions sexuals, clar, ens estem generant tota una expectativa i estem allargant-les i estem dient que tenim unes relacions de, buah, ha estat increïble, hem estat allà 2-3 hores tota la nit i clar, dius, a veure, en quin moment, no? És a dir, no crec que tot això sigui tan real.
1: Arribes a aquest punt, hi ha alguna dada científica que ens digui quina és la durada ideal, no? D'una relació sexual?
0: Per mi no hi ha...
1: Depèn de cada parella, això.
0: Per mi no hi ha... Efectivament, per mi no hi ha cap dada que sigui específica. Ara bé, sí que és veritat que dintre d'aquests estudis, en el cas que volguéssiu anar a dades, que sí que jo sé que us interessen molt les dades, en aquests estudis sí que hi va haver uns quants terapeutes que van establir com uns minuts, no? Llavors deien que menys de 2 minuts, sempre, recordeu-vos, els que esteu escoltant, sempre pensant en les penetracions. Aquestes dades eren menys de 2 minuts, es considerava molt curt, entre 3 i 7 minuts, adequat. Entre 7 i 13, desitjable, és a dir, és el que volem, no? 7 i 13, entre 7 minuts i 13 és el que volem. I més de 30 minuts, excessivament llarg. Ja no ens agrada tant aquestes
1: estem penetracions. Estem parlant de més de 30 minuts en penetració,
0: En penetració, sí. Ara bé, aquestes dades, per mi, no tenen cap mena de sentit, sincerament. Perquè, sota el meu parer, o el que penso moltes vegades en les parelles, és que no hi ha cap mena de llei biològica que et digui que si fas 6 minuts t'ho passaràs superbé i que tindràs un sexe espectacular. Jo, al final, penso que ens hauríem de preguntar molt més de quan ha de durar el sexe és quan volem que duri, o sigui, quan voleu vosaltres que duri el vostre sexe, quan volem que duri el sexe amb la meva parella sexual actualment. Si jo estic a gust i he passat 5 minuts i m'ho he passat genial i ho vull parar en aquell moment, doncs ho paro en aquell moment. Si vull que duri més i la meva parella sexual també ho vol, doncs ho allarguem. I ja està, vull dir que al final crec que ens hi fixem massa amb les dades i no ens porta molta ansietat, ens porta molta anticipació de com haurien de ser les coses i ja n'hi ha prou. No us canseu d'això una mica?
1: Home, això és molt orgànic, suposo que això no es parla, sinó que tu t'hi trobes

0: proves, i si t'hi trobes a gust, vas fent, vas fent, vas fent, no? I ja està. Arribats a aquest punt, m'agradaria posar sobre la taula, Xavi, aquest concepte, que està molt de moda, el edging, allargar el plaer per intensificar l'orgasme, que és una mena de tècnica sexual que consisteix quan estem a punt d'arribar, no, parem, allò que deies, no? Parem i deixem que la cosa baixi una miqueta per després tornar-hi amb més intensitat. Tot això és una tècnica que és difícil aprendre-la o...
1: Té el seu què. I per mi trobo que és una de les tècniques que més faig servir a teràpia quan treballem amb els pacients. Perquè hi ha algunes tipologies i hi ha algun tipus de parelles en les que això, aquesta tècnica podria ser molt, molt positiva. El que passa és que hi ha un punt on nosaltres mateixes hauríem de conèixer una miqueta com funcionen els orgasmes, com funciona el meu cos, no? Com funciona tot el procés excitatori del meu propi cos. Llavors, si coneixem una miqueta quin és el nostre procés i quin és com seria un orgasme, ens trobarem que hi ha un punt d'aquest tipus d'aquesta excitació que es diu el punt de no retorn. Aquest punt de no retorn és aquell punt on jo estic a punt de tenir un orgasme, estic a punt d'arribar i és que ja no puc parar. És a dir, no tinc retorn. És a dir, l'orgasme es desencadena i ja no hi ha un retorn que jo pugui dir ho paro. Encara que jo em pari l'estímul, el que passarà és que l'orgasme seguirà. Llavors, no puc fer-ho. Ara bé, què hauríem de fer?
0: Per tant, ens hem de conèixer molt bé i hem de tenir aquella, en un moment donat, una voluntat explícita de dir, bueno, fins aquí, sé que m'agradaria, però no, paro perquè sé que després...
1: Si arribo al no retorn, me'n vaig.
0: I sé que després, si ara paro, diguem que el plaer o la intensitat pot ser encara millor, o puc durar més.
1: Sí, durar més, sí. Clar, efectivament. Sí. És una de les tècniques que es fan servir per a les persones que tenen ejaculació precoç, per exemple. Mm-hmm. Si tu ets una persona que et corres molt, molt ràpid, el que passa és que probablement no tens molta consciència sobre aquest procés del teu propi cos.
0: I com podem fer? Explica'ns-ho.
1: Doncs, el que primer de tot, detectar quines són les teves pròpies senyals del cos que et diuen ara, em correré. Ara, desenvoluparé un orgasme, no? Em desencadenaré aquest orgasme. Quan tens apreses aquestes senyals, el que passa és que hauríem de prendre molta, molta consciència sobre quins són els canvis que va patint el meu cos o que va experimentant el meu cos. Si jo tinc aquestes experiències i a poc vaig posant consciència sobre com és el meu cos, què és el que passa, si s'escalfa, si jo què sé, si tinc una erecció, si què sé jo, la respiració s'accelera i vaig començant a posar en consciència, el que passa és que en el moment en què desencadeno l'orgasme, probablement sigui un orgasme molt més conscient i en moltes ocasions el que pensem és que aquests orgasmes són molt més intensos, però és que sento que de veritat moltíssimes persones no saben com és el seu propi procés, no saben com arriben a l'orgasme, simplement arriben. Jo estic aquí, m'hi trobo, ho vaig fent, i pa, he tingut un orgasme, bueno, doncs ja està, vinga, següent, no? Llavors, posar-hi consciència, arribar a aquest edging, i arribar al punt de no retorn, i parar, i jugar amb la teva parella, i ara em paro, ara parem una miqueta i baixem l'excitació, ara tornem a començar, i que tu puguis comunicar-te amb l'altra persona i dir-li, ei, ara estic a punt, i que pugueu controlar-ho, és meravellós.
2: Mira, Pau Vedano, et presento la Roser Gort, psicòloga especialitzada en el tema del son, autora d'un llibre que es diu El sueño lo cura todo. Com estàs, Roser?
3: Hola, què tal?
2: Bon dia. Moltes gràcies per haver vingut aquí al matí de Ràdio 4.
3: Un plaer.
2: Explica'ns-ho, això que diu que el son ho cura tot.
3: Sí, bueno, havia de buscar un títol que atrapés a tothom i crec que ho he fet.
2: L'has encertat.
3: Sí.
2: Molt bé, perfecte. Escolta, he llegit entrevistes que t'estan fent aquests dies. I, per exemple, en algun cas han titulat això que fem la majoria de pagar... Va, 5 minuts més al matí, 5 minuts més. Això diu que és tan dolent, diguéssim, que ens pot destarotar una mica el cervell. Explica'ns-ho millor.
3: Sí, clar, és que, fixa't, el cervell funciona molt bé quan li donem ordres clares, no? Quan les coses són intuïtives i quan són que les podem predir. Si hem marcat posar l'alarma en un moment, però al final diguem, bueno, potser això ho podem canviar, no? Anem una mica sobre la marxa. El que li estem dient al nostre cervell és et torno a donar l'ordre de començar a dormir, però bueno, d'aquí 5 o 10 minuts tornem enrere.
2: És una tortura, això.
3: Sí, ens quedem atrapats en un bucle que començo a consolidar les fases de son, però encara no estic en son i em torno a despertar.
2: És dolent fer això.
3: Sí, bàsicament perquè ens genera... no ens deixa fer les fases que segueixin el seu propi ordre i l'únic que fem és que ens despertem amb més fatiga. O sigui, el problema ve d'aquí, que ens pensem que estem guanyant una mica de son, però el que fem és empitjorar la manera en la que comencem el dia.
2: Ja.
1: Aquesta soc jo, eh?
2: Clar, jo crec que un percentatge molt elevat de la...

0: població fem això. Després, una altra cosa que dius, que cada dia ens hauríem d'aixecar de llevar a la mateixa hora.
1: Ui, aquesta porta molta controvèrsia.
0: Jo no hi estic d'acord, no t'ho compro, això, eh? Però vaja,
2: sí, però
0: si em convences,
2: entenc,
0: potser
2: jo
0: sí.
2: Jo entenc. És que després no pots dormir a la mateixa hora, llavors arribes al diumenge...
0: És a dir, el badollador, el que fa el bon dia i bona sort en aquesta casa.
1: Mira.
0: El programa Despertador. Si es lleva a 3:15 entre setmana, m'estàs dient que diumenge s'ha de llevar també a 3:15 del matí?
1: És que la idea que hi ha darrere és molt bàsica i sembla absurda, però no tenim ganes de confrontar-la. I és que a vegades prenem decisions a la nostra vida pensant en quin és el nostre èxit, no? A què ens volem dedicar? Quina volem que sigui la nostra professió? Però és que la nostra professió l'escollim per els nostres valors, no per el cos que ens ha tocat viure. I ho sento, però un cos no està adaptat a fer 5 dies a la setmana un estil de vida i els altres dos un estil de vida completament diferent.
0: Ah, jo sí.
1: Això és com l'esportista que 5 dies a la setmana té un estil de vida super sa i lligat a l'esport i el cap de setmana va de festa contínuament.
0: També està bé, eh? Ja ho arregles entre setmana.
1: Bueno, sí, està superbé. Si vols tindre aquests dos estils de vida. El problema és que el dilluns tens les conseqüències de l'altre estil de vida. Aquest és l'únic problema.
0: Ja.
1: Si algú vol anar a dormir cada dia una hora diferent, endavant.
0: Tu a quina hora vas a dormir i a quina hora et lleves?
1: Mira, jo sóc de despertar-me al voltant de les 7. Jo jugo un quart d'hora abans, un quart d'hora després, sí. I anar a dormir sobre les 11, 11 i mitja.
0: Cap de setmana igual.
1: Exacte, a no ser que el cap de setmana vagi a dormir més tard perquè tinc un sopar o tinc el que sigui, però després, el dissabte i el diumenge, em segueixo despertant a la mateixa hora.
0: Carai, tu.
1: És a dir, dormo menys hores, però l'hora de despertar és la mateixa.
0: També dius que si dormim pitjor, mengem pitjor.
3: 100%.
1: Sí, això passa. Després de dormir no tenim el control dels impulsos tan fresc. És a dir, prenem eleccions pensant en la gratificació immediata. És molt més probable que acabem menjant coses que siguin molt calòriques, que tinguin molt gust palatable, que sigui...
0: Tu dorms 8 hores. És el que hauríem de dormir tots. Ja sé que depèn, eh? Va per franges d'edat, això, evidentment, si parlem d'un nadó. La cosa no té res a veure, són moltíssimes més, però en general, de mitjana, amb 7 o 8 hores, diguéssim, n'hi ha prou i seria la...
1: Mira, quan es calcula el número d'hores, s'agafa a tota la població i s'escull per milions de persones un únic número. Després et poses a preguntar persona a persona i te'n dones compte que ningú dorm o que molt poca d'aquella gent dorm 8 hores. La gent en dorm o menys o més, però quan fas una mitja et dona 8.
0: Yeah.
1: Llavors, la cosa és, observa el teu cos i observa les ganes amb les que et despertes. Això per mi és molt més útil que no mirar el teu rellotge si has clavat les 8 hores.
4: I com sabem si dormim bé, no? Com ho podem, això...
1: Clar.
4: Suposo que el cos ens parla, no? Però més enllà d'això...
1: Sí, mira, quan utilitzem tant el rellotge per observar el nostre son, el que fem és allunyar-nos de les sensacions corporals. Ja abans estàvem parlant aquí d'orgasmes i a mi m'encanta la relació que hi ha, que quan intentem medir o quan intentem posar dades des de fora de si ho estic fent bé o no i no escolto el meu cos, m'estic allunyant cada vegada més. A mi no m'importa si el teu rellotge et diu que has tingut bona eficiència. A mi el que m'importa és que quan et despertes tens ganes per començar el teu dia, et sents que el teu cos està bé, que no et fa mal, que no et quedaries posant l'alarma 10 vegades, que tens bon humor.
0: Per tant, la majoria anem fatal, diguéssim, no? Com és que ho fem tan malament?
1: Bueno,
3: la consciència, Xavi. Consciència corporal, de veritat, la consciència corporal, és que crec que estem tan desactivats, no? No ho penses, que la gent en general vivim desactivades del nostre cos i de com... Només vivim, però no pensem en... No ens escoltem, no parem durant el dia a dir, vale, vaig a respirar una mica, com em sento ara mateix, estic estressada, hi ha alguna tensió en el meu cos, no? Això, aquest anàlisi...
0: Ho fem fatal, és
3: no
0: veritat,
3: fem.
0: És veritat.
1: Bueno, és que...
0: Pares a pensar i dius, què fots?
1: Cada decisió que prenem, la prenem pensant en objectius que molt poques vegades van a parar el meu cos.
3: Sí, sí.
1: Escoltar el meu cos. És a dir, el meu objectiu serà guanyar diners, tindre un càrrec o fer feliç a algú, a la meva família, les expectatives dels meus pares. Però no miro quin és el meu cronotip, quins aliments em senten bé per ajudar a la meva digestió i a la meva microbiota i quantes respiracions estic fent per minut.
3: No, és fatal, és de veritat. Jo penso igual. Estic amb tu, totalment.
1: Potser no és que ho fem malament, és que perseguim objectius que no estan enfocats a la salut.
0: Sí, sí. Tu dius que dormir bé comença moltes hores abans d'anar al llit. Què fem durant el dia que ens espatlla la nit?

0: Bueno, ja hem començat parlant de pues, posar l'alarma. Comencem per aquí. Després ens ve...
1: Ja comencem fatal, diguéssim, al minut zero.
0: Bueno, sí, és revertible. Si la resta de coses les fem bé, però si seguim encadenant errors, com per exemple el primer moment en el que ens exposem a la llum natural. No és el mateix que em soni el despertador a les 7 del matí, però que em posi a respondre correus, respondre whatsapps i em quedi dins de casa i la primera vegada que em toqui la llum natural sigui les 10 del matí, que... començar el dia, aixecar les persianes i tindre una mica d'aire fresc, llum i inclús també moviment.
2: Però no siguin les pantalles tampoc, no? O sigui, el primer que fas és agafar el mòbil i estar-te amb les pantalles. Vull dir, aquesta llum és fatal. Vull dir, hauríem de veure primer la llum de l'exterior.
1: Bé, el Badó Lladó diu que ens està escoltant, justament. Per tant, Badó, a partir d'aquest dissabte, a 3:15 del matí, t'has de llevar com si fos dimarts. I diumenge també, a 3:15 del matí. Roser.
0: Pobre Badó.
1: Sí?
0: Que m'enviï un WhatsApp.
1: Que t'enviï un
0: WhatsApp. A aquella
1: hora.
0: Diguen-me bon dia.
1: Desperta-la. Aquest dissabte, 3:15 del matí, truca.
2: Ella et respondrà
1: ja, a 7. Et passaré el telèfon de la doctora. De la doctora Roser Gort i la, quines, la pots despertar.
2: Quines més coses? Perquè, per exemple, jo he sentit sempre que, per exemple, el sopar, abans d'anar a dormir, que no sigui, no?, justament sopar i anar-te'n a dormir.
0: Sí, sí.
2: No?
0: Mireu, la meva posició és que de coses que hem de fer per dormir bé, n'hi ha de molt importants i de menys importants. I crec que sempre ens hem centrat en algunes que són menys importants. A mi, l'hora a la que sopes m'importa. Però el que jo crec que és el gran problema és que avui en dia no parem d'encadenar conductes productives. Fixeu-vos. Abans d'anar a arribar a la feina, jo ja he o escoltat la ràdio, o escoltat un podcast, o trucat a la meva mare, o respost whatsapps. Començo a treballar, i quan surto d'allà per fer un cafè, el que estic fent és mirar el correu i mirar els whatsapps. I quan torno a casa i estic cuinant, segueixo amb una llista de tasques del que faig.
1: Escolta, i els que som gats de nit, què? Els que som mussols o xuts, com es diu a Lleida, que estàs fet pols, que dorms poc i quan t'has de llevar dius aquesta nit em juro a mi mateix, em prometo que a les 8 em posaré el llit i justament quan arriben les 8 o les 9 de la nit, pam! Els ulls oberts, sí?
0: Sí,
1: i t'agafa que et despeges i no pots dormir.
0: Bueno, és que això té molt a veure amb barrejar un cronotip que tinc molt marcat biològicament i el barrejo amb un estil de vida que és incompatible amb aquest cronotip. No? Llavors, si pretenc que s'acostin aquestes dues coses que de per si són incompatibles, he de fer coses per sincronitzar-me. És com viure en un jet lag i jo contínuament he de fer coses perquè no m'afecti. I aquestes coses tenen molt a veure amb exposició a la llum, moviment i alimentació.
1: Però hi ha gent que per naturalesa som nocturns.
0: Sí, sí, sí.
2: Jo et dic una cosa.
1: Ja està, que a la nit podem tirar una hora i una altra per molt cansats que estiguem, i al matí no ens busquis perquè no ens trobaràs.
0: Sí.
1: I és un drama llevar-te al matí. Quan estem parits així, diguéssim, hi ha res a fer aquí, de veritat.
2: Ara mateix porto una parella, just ara mateix, que si m'estan escoltant, mira, espero que escolteu aquí també la Roser, que estan tenint una problemàtica perquè ella és una persona molt nocturna, llavors ho repeteixen contínuament, ella és una persona molt nocturna i que potser se'n va dormir a les 3, a les 4 de la matinada, i a més és molt creativa, fa coses d'art i de més, i és quan està molt inspirada, llavors ell, al revés, ella és una persona molt, molt matinera, a les 6:30 està despert, llavors, clar, no es troben durant el dia, perquè ella va molt cansada. Si ella es lleva molt aviat, està molt, molt cansada, llavors no tiren i no es troben. Això és un problema dintre les parelles, no?
0: Sí.
2: No podria ser un problema.
0: Mira, l'ideal és, si ets una persona nocturna, troba una feina que respecti aquests horaris, que puguis dormir quan el teu cos t'ho demana. Si ets una persona matutina, troba una feina així. I després, quan això es solapa dins de la parella, fixa't, estàs elegint què prefereixes. Tenir el teu moment de creativitat, perquè aquesta noia, m'has dit que és ella la creativa, la noia no tindrà el seu moment de creativitat a les 6 del matí ni a les 10. Ella necessita que arribin les 10 de la nit per tenir la creativitat. I a vegades he d'elegir. Què prefereixo? Que surti de mi aquesta creativitat i tenir els meus espais, o prefereixo canviar el meu horari per poder-me sincronitzar amb la meva parella? O és que tenim algun petit moment on ens trobem els dos durant el dia?
1: Escolta, si em desperto, allò que passa a vegades, et despertes a les 3, 4:15, a les 4:45 de la matinada, patapam, obres els ulls, dius, i ara no puc tornar a dormir, no puc agafar el son. Això és molt empipador, això.
0: Sí, sí que ho és.
1: Dóna'm un remei, una solució, sisplau.
2: Ansietat, perquè és que... psicòleg.
0: Mira.
1: Gràcies, Povedano.
2: No, de res.
1: Jo també t'estimo.
0: Abans us deia que un dels problemes és que durant el dia solem fer moltes coses, però ens preguntem molt poques vegades com estem.

0: és que hi ha alguna cosa a la teva vida del que no t'estàs donant compte. I això ho has d'averiguar durant el dia, no durant la nit. En aquell moment, l'únic que et pots dir a tu mateix és he de posar solució a això, però no és el moment de fer-ho. Així que, si tornes a quedar adormit, genial, i si no tornes a quedar adormit, tampoc passa res. La solució està demà.
1: Però no passa res, no passa res. Com vols fer un programa de ràdio amb cara i ull, si dorms dues hores?
2: Però clar, si s'allarga el temps... Ja,
1: i de vegades, encara que no tinguis problemes en alguna època bona, diguéssim, també et passa això. De cop i volta un dia et desvetlles, aleshores, clar, hi ha gent que et diu quan et passi això no et quedis al llit amb aquella angoixa de no puc dormir, vas mirant l'hora, no sé què, lleva't, fes alguna cosa com si res no passés i d'aquesta manera t'agafarà més fàcil el son. No ho sé, digue-m'ho tu, digues-m'ho tu, que ets la...
0: Mira, has dit que hi ha dies que no ens passa res dolent i també ens despertem. El nen la nit abans de Reis també es desperta, ¿vale? És a dir, parlem de l'estrès negatiu i estrès positiu, no? Que li podríem dir de puc ser molt feliç i despertar-me també, sí. I en aquell moment, què faig? És que no hi ha la resposta universal, perquè jo necessito saber si la persona que tinc davant, quan es queda al llit i està desperta, es posa nerviós o no. Per exemple, quan em passa a mi, jo no sóc una persona que em posi excessivament nerviosa estant al llit. És a dir, em puc quedar i en algun moment em tornaré a dormir. Ara, si ets una persona que estàs al llit, no pots dormir i et comences a posar nerviós, el millor que pots fer és sortir-ne. Perquè l'únic que estàs fent és un condicionament.
1: Però com en surts? La teoria és molt fàcil.
0: Vale. Sí? El motiu pel qual estàs despert...
1: Respira no sé com, no sé què, no sé quan. Sí, ho fas i què, no res.
0: El motiu pel qual estàs despert
1: em riu.
0: És un excés d'activació. Vale? En aquell moment hauries d'estar molt desactivat, però estàs més activat del que toque. I això, aquest és el motiu pel qual no pots dormir. El que has d'aconseguir és desactivar-te. I hi ha persones...
1: Però com ho fas, això?
0: Abans d'un directe, tu alguna vegada deus haver estat nerviós. Potser ara ja no.
1: No. Aquí estem tensos, encara que no ho sembli, les 3 hores. I abans de començar... Jordi Vila.
3: Aquí en el moment que, sempre dic, en el moment que arribes aquí a la ràdio, lleves tard, perquè la professió ho té això. Després, jo sempre faig aquesta broma, però és veritat,
1: Inglés,
3: és veritat.
1: Aquell es diu Marta Inglés, i la Laia Casanova, que està en el control de so, diu, però quan s'encén el pilot vermell aquest, aquesta llum vermella, us passa tot i us ho passeu bomba. I això és veritat. Però fa mandra. Quan et lleves i et sona el despertador, per molt que t'agradi la feina
2: però,
1: que ens agrada...
2: Però, Xavi, una cosa. Aquí
1: mandra.
2: La qüestió és... I també està preguntant la Roser. Tu tens alguna tècnica que tu et funcioni a relaxar-te?
1: No.
2: Tu no en tens cap?
1: No.
2: En general, a la vida?
1: No, això de respirar, aspira i expira... No, i
2: perquè tu ets una persona molt nerviosa, pel que veiem, vull dir, que és una cosa que ja sabem, no? Vull dir que...
1: Si ho dius tu, si tu ho dius...
2: No,
1: tu,
2: però...
1: Home, sí, tranquil·let. Avorrits no som.
2: Exacte, vull dir que...
1: Una mica de marxa i una mica de sang, perquè
2: llavors,
1: si no...
2: Llavors jo entenc que ets una persona que segurament si et despertes per la nit deus posar-te també nerviós,
1: jo he tingut més problemes nerviosa. Per agafar el son. És a dir, això, despertar-me m'ha passat alguna vegada puntual. Però és a dir,
2: crec que potser...
1: sí que hi ha hagut èpoques que em prenia la melatonina aquella, per exemple, ara per sort no em cal, perquè majoritàriament dormo bé, però... que em costava dormir a la nit. I t'obsessiones amb dormir, i això, doctora, tu que en saps, és fatal. És el pitjor que podem fer.
0: A veure, una persona que cada dia es posa nerviosa per la seva feina hauria de tenir una...
1: Nerviosa. Tens, que no tens neguit, tu, quan vas a passar consulta, una mica? De fer-ho bé i...
0: Home, no, normalment no.
1: Nerviosos no, però vaja, un directe de 3 hores diari
0: clar,
1: amb 50.000 temes diferents...
0: Entenc que hi ha feines que sí, que requereixen una mica més d'atenció potser que la meva. I llavors l'ideal és que tu sàpiguis com tornar al teu nivell basal de em sento calmat, em sento capaç. I això també passa quan dormim, però és que tu, la teva tècnica segurament serà diferent de la meva o de la seva o de la seva, perquè cadascú és o a través de la respiració o a través d'una lectura o a través...
2: Jo llegeixo.
0: Tu et serveix
2: 100%.
0: Llegir.
2: I ho faig, i com és sistemàtic, cada dia llegeixo per dormir, el que passa és que si algun dia em llevo i veig que no puc, agafo el llibre i sé que en 10-15 tornaré a estar dormida.
0: Exacte.
2: Va sol.
1: No marxeu. Mira, falten 10 minuts per les 12. Ara continuem parlant. Un segon.
4: El matí de Ràdio 4. Amb Xavi Freixas.
1: A aquesta hora volem saludar l'Enrique García, que és el portaveu de l'Organització de Consumidors i Usuaris de l'OCU. Què tal, Enrique? ¿Cómo estás? Buenos días, bon dia.
5: Hola, buenos días, bon dia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien, hombre. Nos interesa mucho este estudio que habéis hecho, porque a partir de aquí dice que podemos ahorrar miles de euros al año en la cesta de la compra a la hora de ir al súper, Enrique.
5: Pues exactamente 1.000.

0: Tortosa s'ha habilitat un centre d'acollida al pavelló El Temple amb capacitat per a 50 persones per atendre la població afectada per les inundacions. Hi ha, de moment, 8 persones desallotjades en ple centre de la capital del Baix Ebre perquè el sostre ha cedit per l'acumulació d'aigua. De primera hora i d'altres punts, l'ensurt de les 18 persones que s'han hagut de salvar de l'N340 al Canà perquè s'havien quedat atrapades als seus vehicles, moviment també de persones amb mobilitat reduïda o inundacions de baixos. Els bombers continuen treballant i saben que les xifres d'actuacions pujaran i molt, perquè ara la tempesta va cap al nord. Oriol Corbella és el responsable de l'operatiu dels bombers.
1: Hem anat prioritzant tots els serveis per primer doncs, fer sobretot doncs, tots aquests salvaments i prioritzar a les persones en primer lloc. Ara, un cop hem realitzat doncs, aquesta priorització i hem finalitzat aquesta etapa, doncs, ara ens estem destinant a avaluació amb quin és l'abast de l'afectació tant a les infraestructures com a les cases, vehicles i a veure doncs, on podem ajudar.
0: El que també estan fent els bombers és reposicionar efectius cap al nord per on puja la tempesta. A l'Ametlla, per exemple, estan molt pendents dels barrancs que ja se'ls han desbordat i han inundat alguns baixos. Jordi Gaseni, l'alcalde, diu que ara el que el preocupa és que tothom faci el confinament.
2: La nostra prioritat és, sobretot, que este veïnat no tingui cap problema i, sobretot, que no es creuin a estos barrancs, perquè la veritat és que fa molta impressió la manera que estan baixant.
0: No circulen trens per l'R16 entre Tarragona i Tortosa i continuen 8 carreteres tallades, com la C12 també a Tortosa. L'únic punt positiu que tothom coincideix és en haver anul·lat les escoles a les comarques del Baix Ebre, Montsià, Ribera d'Ebre i Baix Camp.
3: El debat sobre habitatge que avui es vota al Congrés, màxima tensió davant l'expectativa que els vots en contra de PP, Vox i Junts tombin els dos decrets llei. Una possibilitat que podria provocar un avançament de la convocatòria electoral segons diferents veus del Partit Socialista. Si bé Moncloa de moment afirma que estan centrats al debat d'avui, la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, ha interpel·lat Junts amb aquestes paraules.
4: Les vuelvo a pedir, lo primero, que ustedes puedan apoyar con su voto favorable o con su abstención este Real Decreto Ley. Es la hora de la verdad, es la hora de cumplir con la gente, es la hora de cumplir con españoles y españolas y también con catalanes y catalanas.
3: De fet, a aquesta hora, centenars de persones convocades pel Sindicat de Llogateres protesten davant la seu de Junts al barri de Sagrada Família de Barcelona contra la decisió dels de Carles Puigdemont de tombar el decret d'habitatge al Congrés. Anem fins allà. Marga Esparza, bon dia.
5: Hola, molt bon dia. Doncs unes 200 persones es concentren al carrer Marina, davant el passatge Bofill, on es troba la seu de Junts. Un tram del carrer que s'ha tallat al trànsit. Els sindicats de Llogatera convoquen aquí els ciutadans en protesta per la decisió de Junts de votar contra el decret de l'habitatge que es vota avui i que des d'aquí volen seguir en directe. Enric Aragonès, portaveu dels sindicats.
6: D'entrada, per insistir que tenen fins l'últim minut per rectificar, perquè la decisió que estan a punt de prendre és molt problemàtica. De fet, és violenta. Mira, jo ahir vam matinar una sèrie de companys per natural desnonament d'una companya del sindicat de Sant Andreu, de la Maca. El que està dient Junts amb la seva decisió és que la Maca ahir se l'hauria d'haver desnonat i que els desnonaments que vindran la setmana que ve i els mesos que venen s'han de produir. Jo em pregunto què dirà Junts quan aquests desnonaments arribin i quan arribi perquè noves morts per culpa d'aquests desnonaments.
5: Diuen que Junts encara està atents a rectificar, però si finalment voten en contra, anuncien que convocaran una vaga general. Mentrestant, per demà han convocat una manifestació a les 7 de la tarda a l'Hospital de Llobregat. La concentració d'aquests moments no s'ha pogut fer davant les portes de la seva Junts perquè els Mossos han tancat l'accés al passat.
3: Gràcies, Marga. I a les portes del Congrés, centenars de persones es concentren també per exigir el dret a un habitatge digne. Entre elles es troben les que estaven acampades a la madrilenya Puerta del Sol, que s'han dirigit aquest matí cap a l'hemicicle. Abans, la portaveu del Sindicat de Llogateres de Madrid, Alicia del Río, ha fet una crida a la vaga general davant l'escenari que els dos decrets decaiguin.
7: No vamos a parar hasta conseguir el derecho a la vivienda en este país y solo hay un camino por delante. La huelga general, por el derecho a la vivienda y contra la carestía de la vida.
3: Als voltants de la Cambra Baixa hi ha una forta presència policial i tanques per impedir el pas dels manifestants. I encara una qüestió: en marxa l'Audiència de Barcelona, la que, sota sorpresa, tot indica, serà la darrera sessió del judici pel cas Roger Español. En aquests moments està compareixent la representant de la Fiscalia exposant el seu informe final. La fiscal del cas, recordem, no acusa els quatre policies, per qui les acusacions demanen fins a 13 anys de presó. Seguint-ho tenim el nostre company Sergi Bassoles.
8: Alexandra García Tabernero ha iniciat la seva intervenció amb un avís a navegants.
9: En este juicio, señorías, estamos para debatir una cuestión técnica, jurídica, al margen de las apreciaciones de índole moral o política que cada cual pueda tener en relación al contexto en el que se produjeron los hechos.
8: La fiscal, però, no s'ha quedat aquí.
9: Sobre la conveniencia de prohibir o no las pelotas de goma a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Tampoco sobre la ley de amnistía y, desde luego, tampoco casos que han sido ya amnistiados.
8: La representant de l'acusació pública ha qüestionat l'existència de proves de càrrec que acreditin que els acusats van actuar amb voluntat de fer mal a la víctima. Com sostenen les acusacions?
9: Podemos concluir que el autor del disparo y los mandos que lo ordenaron tuvieron que representarse mentalmente, de forma necesaria, como probable el resultado de pérdida ocular producido. ¿Qué prueba de cargo avala la tesis acusatoria del dolo?
8: Alexandra García Tabernero a més ha recordat que els policies acusats, com la resta d'agents d'altres cossos policials desplegats aquell 1 d'octubre de 2017, actuaven sota mandat judicial.
3: Això és tot de moment. Tornem amb més notícies a la una.
10: Ràdio 4. 50 anys en català i amb tu. El matí de Ràdio 4. Amb Xavi Freixas.
11: Povedano, queda't 5 minuts més, sisplau.
12: 5 minuts.
11: Doctora Rosegort, vostè també. Moltes gràcies per haver vingut, que ens agrada molt. I ens interessa molt tot el que dius, però a aquesta hora l'actualitat mana. Sempre en aquest programa Junts està presentant just ara aquesta proposta pròpia en matèria de vivenda i volem sentir doncs exactament què diu la portaveu Míriam Nogueres al Congrés dels Diputats. Sentim-la en directe, endavant.
13: La vulnerabilitat a una altra llar. Vostès, PSOE, Sumar, Podemos, governen des de fa 8 anys, amb una majoria suficient per haver començat a revertir el problema. I no només no l'han solucionat, sinó que cada any pugen més els preus, hi ha menys oferta, i des de que governen vostès hi ha hagut més de 200.000 desnonaments. Des de que governen vostè hi ha hagut més de 200.000 desnonaments. A nosaltres no ens fa por el xantatge ideològic dels extrems. Un xantatge que a vostès els ha arrossegat a acceptar un camí que ens allunya del consens. Quan sap vostè perfectament que fa pocs dies estàvem molt a prop d'un acord. I aquest xantatge ideològic dels extrems també ens allunya de ser un país de progrés, un país ric, un país productiu, un país que pugui vetllar per tothom i que no hagi d'escollir si protegeix a unes famílies o en protegeix a unes altres. Un xantatge dels extrems que ens arrossega cap a un país més empobrit, de subsidis, amb sous baixos, condicions de vida cada dia més precàries i amb menys oportunitats. De fet, si avui nosaltres deixéssim o ens deixéssim arrossegar per tot aquest xantatge ideològic dels extrems, molts ciutadans de Catalunya perdrien tota la fe, si és que encara en queda alguna, cap als servidors públics. Nosaltres no posarem en risc el país que tantes generacions a Catalunya han ajudat a construir i que estan construint. Nosaltres el que volem, senyora ministra, és un país molt millor pels nostres fills i no un país pitjor. I nosaltres No busquem la derrota de ningú. Nosaltres el que volem és una solució. I ens hem quedat sols perquè el PP, perquè el PSOE, perquè Vox i els seus socis estan més interessats en la campanya electoral que en solucionar els problemes. Avui alguns
11: bé,
13: tenen...
11: De seguida que donin els detalls d'aquesta proposta de mínims, aquesta proposta pròpia, mirarem de seguir-ho en directe. Sí. Si no, ho explicarem des d'aquí, des del matí de Ràdio 4. Ramon Castelló.
12: Sí, una hora i deu portem de ple. Ha començat la ministra Isabel Rodríguez, que precisament feia una al·lusió a Junts i que podem recuperar ara mateix.
14: Ustedes han estado trabajando, han compartido ese trabajo con la opinión pública. Ustedes hace apenas unas semanas entregaron al presidente del gobierno el borrador de un real decreto ley. Se lo entregó la señora Nogueras al presidente del gobierno en su escaño. Es este texto. Y sobre este texto se ha trabajado también este real decreto ley. El 90% de lo que ustedes entregaron al presidente del gobierno está recogido hoy en el BOE.
12: Per tant, l'argument que l'aplaudi per la seva bancada de la ministra Isabel Rodríguez és que només hi hauria una discrepància d'un 10% entre la proposta que vol Junts i la que havien presentat ells. En parlar de tot això, ara faltarà que vagin intervenint la resta de grups. Hi haurà la votació finalment nominal, per tant, i de llarg, diputat per diputat haurà de dir si vota o no, si convalida o no aquests decrets lleis. I en paral·lel, a fora, tenim totes les persones que estaven acampades a Sol, que s'han desplaçat cap al Congrés, un Congrés dels diputats fortament blindat per efectius policials.
11: I aquí tenim els acampats a plaça Catalunya, davant la seu de Junts, aquesta hora.
15: Els hem escoltat en directe.
11: De Llogateres, efectivament. Una cosa, i a més, aquest matí parlàvem de que cada cop sembla que hi ha més veus dins el PSOE que demanen a Pedro Sánchez que convoqui eleccions. De tota manera, important subratllar també que la Moncloa, de moment, nega que ara mateix ho estigui valorant, això. La Moncloa ho nega, que quedi clar. Però sí, vaja, sí. El rum-rum de que anirem a eleccions generals, cada cop és més.
12: Sí, la Moncloa ha deixat molt clar que de moment s'ha de passar pel tràmit d'avui, i quan acabi el tràmit d'avui, doncs, però que no estan en aquest escenari.
11: Exacte, mira, 3 minuts i un quart d'una, pendents del Congrés, qualsevol novetat, Ramon, en directe aquí al matí de Ràdio 4, a veure en què consisteix aquesta proposta de mínims de Junts, i també i sobretot la resposta de Pedro Sánchez, el que proposin.
10: El matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixas.
11: Com m'agrada que et quedis, Poverano, més enllà de les 12. No havies tingut mai un detall com aquest. Abans parlàvem que aquest cap de setmana aneu a la boda de l'ex de la teva ex al País Basc, cosa que ja t'he dit que m'agrada molt, perquè vol dir que tenir aquest bon rotllo, per desgràcia, habitual no és.
16: Jo me l'estimo molt, també, a la ex.
11: Sí?
16: Sí. Sí, sí, és que és molt guai.
11: El Pau de Pons diria, som modernes.
16: Sí, sí, modernes, sí que ho som. Sí que ho som, però és que li desitjo el millor, està feliç. Bé, m'agrada que es casi. I la meva parella li he dit, escolta'm, es casa, ja la perds per sempre. Vull dir, i em diu, i diu, què vols dir? Que he de lluitar per ella? I dic, bueno, si ho has de lluitar, lluita-ho ja, perquè ja,
11: bon rotllo,
16: ja està a punt de marxar, ja està.
11: Bon rotllo. Mira que normalment els que estem separats, això del bon rotllo,
16: no,
11: ja
16: no.
11: No. Què riu, Jordi Vila?
16: No, que sí. No hi ha res més bonic que reprendre una amistat.
11: Bon rotllo...
16: quan ho deixes perquè simplement no hi havia amor, perquè s'estimaven molt, però no hi havia intimitat, yeah. no hi havia amor de parella, després pots reprendre una amistat i es pot convertir en una cosa molt bonica, que és el que tenien quan jo ja vaig conèixer la meva parella, i que es mantingui.
11: És maca, la Povedano, doctora Rosegort.
16: Pues sí, ha sigut un plaer.
11: No us coneixíeu, amb la Povedano?
16: Igual, no. Però ha estat un plaer, sí, igualment.
15: Han fet migues, sí. Xavi, han fet migues.
16: Sí.
11: No, bé. Veig que hi ha feeling, bon
16: rotllo, vingui, tu. Que vingui més vegades. Jo encantada també de que puguem parlar aquí.
11: Ja t'he dit que l'hem apuntat a la llista dels bons.
16: A més,
15: la Sol... Sí, sí, està apuntat, aquí, subratllat amb negreta.
11: Els que ens agraden aquí tornen. I t'asseguro que si ella vol, la doctora Gort tornarà.
16: Hi ha tantes temàtiques que relacionen la Sol amb una millor sexualitat que podem fer un tàndem aquí més d'un dia increïble.
15: És el que estava pensant en aquests moments.
11: Nosaltres ja sabeu que en aquest programa sovint tenim el doctor Estivill, l'Eduard i la Carla també. Ja diem Eduard i Carla, perquè fa tants anys que ens coneixem, que som com de la família, però tu també ets com de la família Estivill, no, Roser?
17: Sí, sí. Sí? Jo treballo a la clínica del Son Estivill, mama amb ells.
11: Molt bé, molt bé. Mira, qui tenim. Anem cap als estudis de Ràdio Televisió Espanyola a Tarragona. Allà hi ha el Fermí Fernández. Com estàs, Fermí?
18: Molt bé, molt content.
11: I jo...
18: Molt bé, de veritat. A més, és que em fa molta il·lusió perquè jo recordo que fa uns quants anys tu i jo teníem de tant en tant algun contacte. Contacte només a nivell...
11: Ai.
15: Espera't, no, jo estava pensant, a veure quin tipus de... A veure...
18: No entrem en detalls, però que parlàvem del temps i aquestes coses...
11: Hosti, sí.
18: I clar, la vida ens ha portat per camins diferents.
11: Què vam coincidir? A RAC 105, Fermí, o
18: sí,
11: a 8TV?
18: Sí, a RAC 105, a RAC 1, no ho sé.
11: Sí, sí.
18: No ho sé, bueno, per, allà, per aquella zona.
11: Ens pel... coneixem tots en aquesta, en sí, aquesta professió,
18: sí,
11: eh, nen?
18: Sí, sí, sí. És que tot... a mi hi ha una frase que m'agrada molt, que és que tot està linkat. Tot.
11: Sí, senyor.
18: Tot.
11: Sí, senyor.
18: Tot. Allò d'aquella cosa de que... I entre tu i qualsevol persona del món hi ha cinc esgraons, o cinc persones enmig, jo crec que això s'ha anat reduint.
11: Sí.
18: I cada vegada som menys.
11: I a més, el Fermí és d'aquells tios que et cau bé.
18: Ai, mira que
11: és un crac i, a més, és una gran persona. És un tio que des del minut zero, no sé per què, allò que dius, mira, hi ha feeling.
18: Xavi, una cosa.
11: Què?
18: És que just ara m'he posat a règim. T'agrairé. No m'ensabonis, perquè m'engreixaré.
11: No, et dic el que penso.
18: No podré sortir per la porta, m'hauré de quedar a viure aquí a Ràdio Nacional.
11: Tinc aquesta virtut o aquest defecte, que dic el que penso. De vegades, no?
18: Doncs moltes gràcies, t'ho agraeixo molt.
11: Populars, però...
18: És compartit i, a més, és recíproc.
11: Ho sé, Fermí, ho sé. Com estàs?
18: Doncs molt bé. La veritat és que molt bé, molt content, molt, molt feliç. Ara us sentia que parlàveu sobre la felicitat, sobre el fet de ser positiu, no?, a l'hora de viure situacions potser a vegades complicades, una miqueta... Jo estic ara en un moment doncs de positivar les coses, de que tot, de que les coses han de ser més fàcils. No sé si és que és l'edat, saps? Que és allò que dius quan arribes a partir dels 60 ja dius, ai, mira, me la sua una miqueta tot, però des de la bon rotllo, vull dir que no de carregar-te les coses, sinó de positivar les coses, de que les coses són més fàcils a vegades del que semblen.
15: Fermí, com et quedes quan et qualifiques?
11: Espera, perquè ens marxa la Povedano, la nostra psicòloga i sexòloga clínica. Alguna consulta per la Povedano, Fermí Fernández?
18: Sexual ara mateix no. Ara, més que res pel lloc on estic, perquè tampoc no em vindria bé, però no, jo crec que això que es deia, no?, del fet de positivar una miqueta la vida, de posar les coses una miqueta en solfa i que de dir les coses tampoc no són tan greus, jo crec que...
16: Això ajuda,
18: i no només això. Jo crec que també fa que les coses, com més tu forces que vagin bé, també més bé acaben anant.
16: S'han de viure, i no? Les coses han de viure, no tant forçar-les.
18: Exacte, i aquesta cosa de vegades de aquest pessimisme, aquest ai, tot va malament, crec que també t'aboca a una espiral de negró, un pou que no va enlloc. I a vegades val la pena, no?, forçar cada matí aquesta cosa de dir, vinga, va, tampoc és tan greu, va, tirem endavant i que tot anirà bé.
11: Sí,
18: i a vegades, curiosament, les coses van bé, que és complicat.
16: Bueno, jo he de marxar, si no teniu preguntes llavors per mi, jo us deixo aquí, xerrant.
11: Per mi, has de venir un dia a Barcelona.
16: Jo
18: quan
16: vaig,
18: vulguis.
16: Que ja, un casament, adéu.
18: Va, molt bé, que vagi molt bé.
16: Guapos.
11: Povedano, t'estimem.
16: Adéu.
11: Torna divendres, eh?
16: Sí.
11: També tenim la doctora Roser Gort, psicòloga, també. Aquí anem, com que anem faltats de psicòlegs, els d'aquest programa.
18: Necessaríssims,
11: portem,
18: eh?
11: Hombre.
18: Amb els temps que vivim,
11: Joan, nen,
18: molt necessaris.
11: Estem trinxats. Escolta'm una cosa, ella és experta en el tema del son, també. Treballa a la clínica del doctor Estivill. Alguna pregunta per ella, aprofitant que la tens aquí, Fermí? El tema de dormir, com ho portes?
18: El de dormir... Mira, jo tinc un problema, que no és un problema per mi, però a mi no m'agrada dormir. Crec que dormir és un error, que estem mal configurats, que...
11: Perdem el temps.
18: És perdre el temps.
11: Ja, jo, ja dormirem quan ens morirem, no? Diuen.
18: Exacte. Jo, de vegades, me vaig a dormir a les 3 del matí, m'aixeco a les 6, quarts de 7.
11: Què dius?
18: Sí. I feliç, eh? I cap problema.
11: Es pot ser feliç dormint 3 hores, doctora?
18: Bueno. No és bo, jo soc conscient que no és
19: bo.
18: Sí,
19: però és que si de normal dormint 3 hores ets així de simpàtic, com seria si de veritat dormissis bé?
11: Imagina't.
19: La cosa es multiplicaria.
18: Però jo, t'ho dic de veritat, dormir 8 hores, que és allò que diu, no, hem de dormir una tercera part del dia, 8 hores, mai en la meva vida he dormit 8 hores. Però perquè... Però és que jo m'avorreixo al llit, de la veritat.
19: És cert que hi ha una part de la població que no necessita tantes hores de son, i potser aquest ets tu.
18: Potser sóc jo l'únic, perquè jo tothom del meu voltant tothom són, o sigui, són marmotes.
16: Et tracten de boig, no?, quan
18: home,
16: dius això.
18: No, no, se n'enriuen, diuen, ah, això és impossible, et fes unes migdiades de camell, i no. O sigui, de tant, doncs, sí que faig alguna migdiadeta, allò, tancar els ulls i tal, però que no, no, no...
16: Mira, per saber quantes hores necessita cadascú, és molt important mirar també els dies de vacances, perquè a les vacances surt una mica la nostra veritat.
18: Ah.
16: Si els dies de vacances també segueixes dormint 3 hores... que dubto que amb 3 en tinguis prou, però diguem 6.
18: No, no, no, és a dir, no sempre dormo 3, eh?
16: Vale, però... vale. Si els dies de vacances també en segueixes dormint 6, aquí tenim les teves hores. Ara, si entre setmana en dormo 3 i el cap de setmana pujo a 8, algo no fem bé.
18: Jo és que els caps de setmana també dormo 3. No, no, dormo... Això, doncs, la norma normal, o sigui, el més normal és que dormi 5-6 hores. 6 hores, sí. Això, per exemple, avui he dormit això, he dormit unes 4 horetes, però estic bé, estic fresquet, no estic cansat, no em noto cansat. Però tiro cap a les... jo crec que la norma general, la mitjana d'hores que jo dormo són unes 6 hores, com a molt.
16: Ai, sí. Ai, sí.
15: I Fermí, no sé si et passa, què tal? Buenas, sóc el Jordi Vila, Fermí.
18: Hola, Jordi, què tal? Molt bé.
15: Encantat, No sé si et passa que cap a la nit és quan et ve aquest esperit com més creatiu, no? Que et venen les idees i que no pots parar de pensar i de fer guions, d'escriure... O...
18: Sí.
15: Et passa això, no?
18: Sí. Sí, és quan penso més... És a dir, és quan el magí embarrina, que diem aquí, no? Mm-hmm. Quan el cap em comença... se'm posa tot, se m'amuntona tot, i quan necessito fer coses. De fet, els moments en què jo crec que més creatiu estic, els moments que més escric coses, els moments en què més, doncs, no sé, penso històries que podem fer, que es poden fer, resolucions fins i tot per algun tema, és a la nit. Jo sempre he tingut la sospita de que tinc una mica de cosa de vampir, però per això, per aquesta necessitat de viure... Sí, sóc més de nit, que no vol dir que me'n vagi de festa. No. Sóc festero, eh?
15: Perfecte.
18: Però sí que gaudeixo molt de la nit, de la foscor i... no ho sé, sóc una miqueta mussol, suposo.
15: Perfecte. Doncs atenció, fa perquè el 24...
11: Deixa'm dir adéu a la doctora. Saps que és així?
18: Que vagi...
11: El Jordi és que voldria una cosa endreçada... Ara,
16: no, sí,
11: ara
16: clar,
11: una hora seguida amb el Fermí.
16: Em queda clar
11: després,
16: que aquí,
11: mitja hora parlant de flors
16: aquí només
11: plantes.
16: Hi ha espai per a gent espontània, eh? Sí. No? Improvisar.
18: A mi és el que més m'agrada, eh? El caos és molt bo.
11: Eh que sí?
18: Sí. Sí,
11: és que si no és un avorriment, tio.
18: El caos és... o sigui, de fet, el caos és l'inici de la vida. Vull dir que la vida comença amb el caos.
16: Segurament aquí hi ha algú amargat que cada dia fa més o menys un guió i sempre us el salteu.
11: Gràcies, doctora. T'ho dic, és veritat. Ara sí, un restaurant estaré... Sí, home, 20 minuts seguits parlant amb el senyor del restaurant. A qui no li interessa el restaurant ni la cuina, canviarà de ràdio. Sí, no pot ser. Sí, ara tu, sí. Ara la Povedano, ara Sexe, clar. Ara anem al Congrés en directe, ara el Fermí...
16: Bueno, heu trobat la fórmula màgica, perquè tot això
11: ara
16: funcioni.
11: Ara el temps, perquè mira, aquesta hora està plovent fort, atenció i precaució també, a banda de les Terres de l'Ebre, que és el punt més crític, que tenim aiguats al Garraf i al Baix Llobregat. I tot això també es va apropant cap a la ciutat de Barcelona. No estem dient que hagi de passar res gros ni greu a Barcelona, però s'intensificarà la pluja a la capital catalana i al seu voltant als immediats minuts. Doctora, torna aviat. Si no, et vindrem a buscar a la clínica del doctor Estivill.
16: Molt bé, deixaré la meva agenda totalment oberta.
18: No t'adormis, sobretot. No t'adormis.
11: I no t'adormis, això.
16: Mai. Moltes gràcies.
11: Records a l'Eduard i a la Carla. Jordi Vila, t'escoltem.
15: Doncs res, això el que dèiem, no? Que atenció, perquè el 24 d'octubre Fermí estrenes a les Franqueses, apunteu, eh? Nova obra de teatre dirigida per tu, es diu Vademecum, de la companyia Auba Teatre. Què ens explica aquesta obra, que està molt relacionada amb l'atenció primària d'aquest país, amb els metgesses, els metges i els infermers i les infermeres?
18: Què ens explica? Doncs, a veure, explicar és una successió de situacions possibles, bastant surrealistes, bastant boges, bastant, vull dir, que iròniques, sarcàstiques, etc, que es donen amb un CAP, amb un centre d'assistència primària, però que estan també, com a mi m'agrada, desordenades. És a dir, no és un fil conductor... És una... Jo crec que, ahir ho pensava i pensava, en certa manera és un homenatge a la gent que treballa amb això, a la gent que treballa a l'assistència primària.
15: Però riurem, plorarem, ens posarem les mans al cap si quan veiem aquesta obra que...
18: Jo crec que riureu. Jo crec que és una obra de riure. És a dir, és una obra precisament en tant que és una... són situacions portades a l'extrem dintre d'un CAP o d'assistència primària, portades a l'extrem o potser no tant. Vull dir que és una sèrie de situacions que, bueno, que poden recordar, no? Que poden, però que evidentment no són reals, però que intenten oxigenar una miqueta aquesta percepció que tenim moltes vegades de la sanitat pública, no? Mm.
15: Coneixem la teva faceta d'actor, però no tant la de director. Què tal et mous en aquest registre?
18: Ostres, saps que sempre que he dirigit una cosa, sempre he dit, jo no sé per què no em dedico més a la direcció i no tant a la interpretació. Perquè realment m'ho passo molt bé. L'altre dia ho dèiem, que és fer de Master of Puppets, no? fer de marionetista, és xulíssim, és una passada. És perquè poses tot el que has après al llarg de la vida sobre d'un escenari. A més, tens 4, 2, 5, 6 persones a les que pots moure com tu vols. És com... És jugar una miqueta, perdona l'expressió, però és una miqueta jugar a ser Déu. Però és molt gratificant el fet de dir, moltes vegades quan tu fas una direcció, de dir, ostres, sé més coses de les que em pensava. Me n'adono de més coses de les que em pensava. O tinc... No sé, tinc una visió de com vull l'escena millor del que jo pensava que ho podria fer, no? Uh-huh. I això moltes vegades també ajuda a aquest positivisme que parlàvem abans, de veure les coses millor i adonar-te'n que no, que tampoc potser no estàs fent les coses malament i que has après al llarg de la teva vida, no?
15: Fermí Fernández, director, actor, còmic, continues amb les teves col·laboracions amb el programa Polònia.
18: Sí.
15: Fermí Fernández, què ha suposat per tu Polònia i què continua suposant, amb aquesta faceta més d'actor còmic que et veiem fent aquestes imitacions tan xules?
18: Home, clar, és anar a casa, és treballar a casa, és treballar amb Antoni Soler i treballar amb tot l'equip que som, no? És estar a casa, és jugar a casa pròpia. Perquè també m'ha anat molt bé per això, no? Per saber, per aprendre... És un aprenentatge. La cosa de la nostra professió és que és un aprenentatge continu. Mai la teva eina que ets tu sempre acabes afinant-la d'una manera o d'una altra.
11: I tant.
18: No? Yeah. I m'ha ajudat molt, la veritat és que estar al Polònia, estar en minoria absoluta, m'ha ajudat moltíssim a nivell personal, però també a nivell, doncs... professional.
15: I ens agradaria escoltar-te en acció amb una de les teves imitacions icòniques, la del Xavier García Albiol, alcalde de Badalona.
20: Vols celebrar Nadal, però et fa vergonya no tenir la talla amb el teu abet? No deixis passar ni un minut més. Truca al telèfon que apareix a la pantalla i presumeix de tenir-lo més gran amb Abet Extender. A Badalona tothom n'està encantat.
15: T'has entrenat molt per aquesta imitació? Com t'has inspirat?
18: No. És que les imitacions o les... A mi m'agrada dir que no sóc imitador. És a dir, no és que m'agradi, és que jo crec que no sóc imitador. Jo sóc caricaturista. Jo sóc un caricaturista de les Rambles. Aleshores, jo l'única cosa que faig és agafar la imatge que a mi em dona, en aquest cas, en Xavier García Albiol, i dibuixar-la trasgruixut a les... parts que jo crec que són més destacables. En aquest cas, és la veu. I té una pau concreta que, a més, és espesso. No, i que és molt angulada. I és relativament... Clar, però això surt com surt. És a dir, hi ha veus que són fàcils de fer i veus que no tant.
15: I en aquest cas, Fermí, et consta com li ha arribat aquesta imitació a Xavier García Albiol, si li agrada o no li agrada...
18: I tant.
15: I què tal?
18: Bé. Jo crec que és dels... imitats amb més bon fair play. De veritat, jo me'l vaig trobar, estava content, estava agraït, vull dir que a distància curta em va ser un tio molt simpàtic, molt agradable. I això no vol dir que a petit comitè igual diu no suporto el Fermí Fernández perquè el vull matar, però que no ho crec. Perquè ens hem trobat alguna vegada i hem estat xerrant una estoneta i bé, ell és conscient del paper que juga i que, a més, Jo crec que el fet d'imitar o el fet de fer personatges, en aquest cas a Polònia, crec que és bo. Jo crec que és bo pels mateixos polítics, no? De fet, hi ha polítics que diuen...
11: Que demanen que volen sortir, sí, no? Sí, si sí, no els treus, sí, sí, allò, sí. Sisplau, traieu-me el Polònia, sí, que si no, no som ningú.
18: Uh-huh. I, bueno, jo quan sortiré el Polònia, no? I som feliços al moment que es veuen. Sí. Després que els agradi una limitació. També hi ha imitats que no suporten, eh?
11: El Tomàs Molina ho va portar fatal. Al principi, l'altre dia teníem el David Olivares aquí, al matí de Ràdio 4. Sí. El Tomàs ho portava fatal.
18: No, però ho portava fatal... Perquè
11: ho feia massa bé, l'Olivares. Jo crec que es va descobrir una mica... No?
18: Jo crec que la cosa era que...
11: En
18: David Olivares, com que també va fer una caricatura, quan, com tot bon caricaturista, com que feia la caricatura, el que passava era que la gent, quan es trobava amb en Tomàs Molina, li feia la caricatura d'ell. Era molt bona nit! I això el rebentava. Perquè ell no ho feia, realment no ho feia. Per això et deia abans... Ens inventem coses, o sigui, ens inventem la imitació i posem cosetes, petits detallets, que possiblement no estan a l'original, però que poden recordar com ho fa. No? I això és el que jo crec que en Tomàs Molina no li va entusiasmar.
15: Fermi, una de les primeres imitacions que vaig veure en acció, que a mi em va frapar molt, mira, sonava d'aquesta manera.
18: Ai, ho sabia.
15: És la imitació del Tiranosaurus Rex, que la vas fet durant molt de temps.
18: Sí, sí.
15: Com va arribar aquesta imitació? Per què la vas fer? I com és que t'ha marcat tant, no?, en els inicis de la teva carrera televisiva, no?
18: Doncs mira, això és una imitació que li he d'agrair a Steven Spielberg, perquè quan es va estrenar Jurassic Park, jo la vaig anar a veure junt amb tota la colla del Terrat, no? I vam anar a veure Jurassic Park, que em vaig perdre al final, perquè havia de fer una entrevista fora i em van dir, Fermí, corre, surt, i entrevista la gent. Però jo em vaig quedar amb aquest pal del sur. Jo sempre he sigut molt fan dels dinosaures, des de molt petit, molt petit. Però mon pare em regalava llibres de ciències i tot això, i era molt fan. I clar, quan vaig sortir, jo vaig veure aquella vestioleta que amb aquells bracets i aquella veu que era barreja d'un, jo què sé, d'un tren, no sé de quantes coses van fer la barreja aquella, i com que jo tinc aquesta cosa, aquesta facilitat de mimetitzar-me amb aquestes coses, vaig inventar-me aquell dinosaure just a la sortida del cinema. És a dir, jo vaig anar a fer entrevistes, però també ja vaig sortir fent la cara. Fent la cara del dinosaure. No,
15: és que ho claves, eh?
18: Però és que és la cara, si us hi fixeu.
15: Sí, sí, sí, també tot el teu cos, com et mous... Clar. És que és nascut per això, Fermín Fernández.
18: He nascut per observar. I sí que és veritat, soc molt observador i m'hi fixo molt. I aquestes coses que fem amb la cara i saber modelar-la, en certa manera... Bé, a vegades és un do natural i a vegades ho aprens. Jo crec que és més un do natural.
15: I mira, ara ens agradaria fer un salt al temps i recordar que vas formar part del mític equip de col·laboradors d'Arús, juntament al Sergi Mas o el Xavi Martín. Això és del programa, això que escoltarem és del programa A l'Ataque, anys 90, Antena 3.
1: Veamos unas imágenes de Barón Thyssen contentísimo con su modelito. ¡Muchas felicidades, varón! ¡Una fiesta muy hermosa! Lo que no acabo de entender es el porqué de estos disfraces.
21: ¿Es que ustedes no se disfrazan cuando llegó el carnaval?
1: ¿Eh? ¿Carnaval?
21: ¿El carnaval? Pues claro. No se pensará que voy así vestido porque se case mi hijo.
15: Us ho vau passar molt bé, no?, en aquella època. Aquí t'hem escoltat imitant el Barón Thyssen. Com recordes aquells temps?
18: Buah. Amb molt de carinyo, o sigui, em fa molta il·lusió que, a més, que ho treguis, perquè és que... Sí, de veritat, perquè, a més, són els començaments, no? I allò que diuen que perd els seus orígens perd la seva identitat. I jo crec que és part de la nostra identitat en aquell moment de fer el que fèiem, que al cap i la fi fèiem el mateix que fem ara, que és imitacions i coses d'aquestes, però, clar, va ser... Allò va ser una escola. Va ser una escola d'aprendre tot i plena, encara que tu vagis ja una miqueta amb la lliçó apresa, però posar-ho a sobre de la taula i, a més, davant d'una càmera, que era una cosa amb la que nosaltres no estàvem acostumats, vull dir, estàvem acostumats a la ràdio i com a molt a teatre, però posar-te davant d'una càmera, saber on has d'estar, la marca, no sé què, no sé, saps? Tot això, sí, sí. Això va ser un aprenentatge a marxes forçades, però jo és una cosa que sempre li agrairé a l'Alfons, perquè haver comptat amb ell o que ell comptés amb nosaltres va ser meravellós.
15: I aquest estiu t'hem pogut veure en acció amb el teu espai de trucs enginyosos al programa La Selva de 3CAT i continues col·laborant. En aquest cas, en el teu registre com de magazín simpàtic, mira, escoltem una de les teves intervencions que la trobo molt, molt divertida.
0: El gerani citronela. Ah, això és la citronela, citronela. Tu vols emportar a casa?
2: No, ja? Perquè
0: tens mosquits a casa?
2: La citronela tapava l'alfàbrega.
0: És que la citronela es posa pel mig. Això és el gerani citronela. Fes això mateix que feies amb l'altre, mira.
2: Té un gerani.
0: Sí.
2: Oh!
0: A què fa bona olor? Ah! Oh, molt bo. Ah, aquesta és la
15: cosa. En aquest cas és un espai de consells per suportar la calor d'aquest estiu.
11: Saps de tot? Home, mira, veig que... Mira, Fermí Fernández ens ensenya com es fa un aire condicionat casolà. Fins i tot sap fer un aire condicionat casolà, Fermí.
18: A veure, no ens enganyem, és una patillada. És veritat. No, és una patillada. T'ho juro que al cap d'una estona... Quan jo vaig acabar la secció aquesta el dia de l'aire condicionat casolà, em va trucar un noi, que és la parella la parella de la Míriam Tortosa, i em va dir, quina patilla t'has gastat, col·lega. Però bàsicament perquè ell

0: Se n'encarrega. Ell és tècnic d'aquest tema, no? I realment sí que és veritat que és una patillada, perquè és fer un muntatge, o sigui, una ampolla de gel congelada amb sal, no sé què, fer uns forats, tot això. Ara, funciona? Sí.
1: Home, explica'ns una miqueta. A veure, n'ha hagut una ampolla de gel.
0: A veure, tu agafes un...
1: Amb uns forats, sal, però tot això com s'ha d'orquestrar, diguéssim.
0: Mira, agafes un ventilador. Aleshores, és complicat perquè això s'ha de veure. És a dir, agafes una ampolla gran, fas uns forats, i al mateix temps, amb el congelador, poses aigua i sal dintre d'una ampolla petita, més petita que aquesta ampolla gran de plàstic a la que hem fet forats i que transformarem en un embut, i quan tens l'aigua congelada, la poses a dins. És a dir, poses l'aigua i l'ampolla a dins d'aquesta altra ampolla buida, no? I això, tot aquest pack, que és una ampolla amb forats gran i a dintre una altra ampolla més petita, congelada, amb aigua i sal, i la poses cap per avall, o la poses com vulguis. I aleshores això ho poses a dins, d'acord? Quan tens tot aquest paquet fet, ho enganxes a un ventilador normal, ventilador que faci vent. L'aire passa per dintre d'aquests forats d'aquesta ampolla gran i aquest aire surt més fred, una mica més fred. Vol dir això que et congelarà tota una habitació? No! No, però, home, et poses davant i de que et surti l'aire a la bona època de l'estiu, que jo recordo que ens estàvem a casa a 32 graus o 31, que et surti a 29, home, ho agraeixes.
1: Doncs sí, i tant.
0: Ho agraeixes.
1: I tant com ho agraeixes. Hosti,
0: ho agraeixes i pots dormir.
1: Però saps de tot, eh?
0: Bé, però, mira, a mi sempre m'ha agradat el bricolatge i sempre he sigut, no manetes, he sigut maldestre.
1: Quina sort tenir un manetes a casa, que segur que ets un manetes, tu.
0: No, sí, m'agrada molt, i quan he d'arreglar coses, jo faig Frankensteins a casa, sempre dic, vaig a fer un Frankenstein, i d'una cortina en faig dues, o de, jo què sé, d'una persiana també la arreglo i faig un Frankenstein.
2: Podem dir Fermín Fernández, manetes, actor, còmic, director, i estàs preparant un monòleg.
1: Escolta,
2: basat en
1: una cosa,
2: a la teva vida.
1: No, jo em vull encallar una mica amb això que fas amb el Grasset. Per començar, no sé si has coincidit algun dia amb la gran Marta Fuster, la Marta Tips, que és col·laboradora molt habitual d'aquest programa.
0: No, no em consta.
1: Nen, té uns trucs i uns consells que és...
0: Però
1: de tot.
0: Trucs sobre...
1: Treure una taca d'oli, però tot.
0: Ah!
1: Eliminar l'altre dia la taca del cafè, però no només taques, O sigui, ens ensenya a tenir la casa endreçada. Però és que diu unes coses que només sap ella i que realment són 1000% efectives. De totes les històries que has explicat allà amb el Xavi, amb el Grasset,
0: sí,
1: alguna de les que hagi impactat o tingut més èxit, més enllà del tema aquest que deies ara de l'aire condicionat?
0: No sé què dir-te ara. Hauria de fer un recordatori. També t'he de dir que ara he canviat totalment la secció. S'ha acabat ja. La secció aquesta ara ha girat i ara és cuina. Cuina... Ara és... Sí.
1: Perquè veus com saps de tot?
0: També sóc cuinetes.
1: Què dius, home, ara? Va, una recepta.
0: Una, quina vols?
1: Una... Mira...
0: Pels
1: que no són bons a la cuina, una cosa que sigui fàcil i que quan tinguis allò gent a casa, dinar o a sopar, sigui impactant allò que et diu, nen, que bo això que has fet.
0: Mira, l'altre dia, l'últim dia del Grasset, vaig fer una cosa que jo sabia que havia gent que ho havien fet i cuiners que ho havien preparat, que és el tàrtar de fuet. Que tothom diu, ah, sí, el tàrtar de fuet, ja ho he vist. Sí, però tu arribes a casa un dia i trobes un tros de fuet més eixut que la mojama. I trobes mig alvocat, tomaques, saps? Coses d'aquestes.
1: Sí.
0: Agafes un fuet, el poses, jo el vaig posar dintre un molinet de cafè i el vaig fer a miques, vale? Agafes aquest fuet, el barreges amb olives farcides, talladetes molt petitetes, o cogombrets petitets també d'aquests avinagrats. Això, tot això ho barreges, d'acord? Al mateix temps, per exemple, pots agafar ceba, si t'agrada la ceba, o qualsevol cosa d'aquestes, així una verdureta, o un alvocat, si tens un alvocat. Tot això agafes i fas una pasta amb, primer, el fuet, les olives i els cogombrets,
1: sí,
0: i poses el rovell d'un ou, i a sobre hi pots posar, doncs això, el cogombre tallat a trossets, o una capa de ceba molt fineta, prèviament salada i amb una miqueta d'oli, i després a sobre l'alvocat, i un granulat de sèsam per sobre. Això és original, és divertit, s'ho menja tothom, fins i tot la gent que diu no, jo el tàrtar de... els estic tàrtar no m'agrada que és car crua. Doncs no, li fas un tàrtar de fuet, quedaràs com un senyor,
1: sí, senyor.
0: I és una cosa divertida. Però jo, clar, sí, és que jo estic, soc no especialista, però sí que jo quan arribo a casa i he de fer dinar per tothom, obro la nevera i a veure què trobo, a veure què faig. I això també és el que dèiem, aprens a base de... a base d'hòsties.
1: Quin dia hi vas amb el Grasset a TV3?
0: Quin dia hi vaig?
1: Sí.
0: El dimarts.
1: Mira, el dimarts també hi va la Marta Tips. Cada dues o tres setmanes, sí. Escolta, fem una cosa, no marxis, Fermí.
0: No, no tinc res a fer fins a la una.
1: Doncs em va perfecte que no tinguis res a fer. 4 minuts i 3 quarts.
3: El matí de Ràdio 4. Amb Xavi Freixas.
1: Mira, aquesta hora saludem a l'Ari Soler, que és la propietària de Pessics Pastisseria. Com estàs, Ari? Bon dia.
4: Hola, què tal? Bon dia.
1: Sou artés, al Bages, al cor de Catalunya.
4: Ah, exacte.
1: Molt bé. Mira, tenim el Fermí Fernández, que sentíem cada fons i amb...
0: Hola, Ari, què tal?
4: Hola, què tal?
1: Molt bé. Escolta, felicitats, eh? Acabeu de guanyar un premi.
4: Moltíssimes gràcies. Sí, del gremi, super.
1: Explica.
4: Mira, doncs ens han donat aquest any un reconeixement a la categoria de pastisseria en entorn rural i doncs, agraïdes, superagraïdes, perquè és això, fa 10 anys que estem en dansa. Al final, Pessics és un projecte propi i que t'ho reconeguin, ostres, doncs no, ja que és una feina que és cap de setmana, que són festius, que és supersacrificada... si te reconeixen, doncs, bueno, dona empenta, no?, per seguir fent les coses bé.
1: Doncs sí, escolta, un premi que us han donat en el marc d'aquesta gala que s'ha celebrat pels 125 anys d'història del Gremi de Pastisseria de Barcelona. Explica'ns una miqueta quins són els vostres productes estrella.
4: Mira, ens diferenciem una mica... Clar, quan vaig començar, només es feia una mica de pastisseria tradicional. Llavors, vam començar a marcar una mica la diferència, introduint gustos com maracuyà, que això ara està molt més normalitzat,
1: sí.
4: Però abans no sortien gaire del braç de gitano, no? Diguem-hi, més en un poble. Doncs fem això, mosos de maracuyà, fem pastís de pastanaga, red velvet, i jo crec que el que ens diferencia una mica és que no ho fem gens carregat. Vigilem bastant amb el sucre, és una cosa fresca...
1: No és allò empalagós, que a vegades passa, no? És massa carregat.
4: No, exacte, que hi ha tipus només de mirar-ho, eh?
1: Embafa massa.
4: Exacte.
1: Escolta, diu que ja heu guanyat 7 faves de cacau, és a dir, un guardó que us acredita com una de les 50 millors pastisseries de Catalunya. Per cert, la setmana que ve vindrà en Lluc Cruselles. Que ets de xocolata, tu, Fermí Fernández, o no?
0: Sí, sóc de xocolata més... A veure, sóc de xocolata dels dolents, és a dir, jo a mi m'agrada molt No, però de la xocolata amb llet.
1: Amb llet.
0: Perquè m'agrada la xocolata amb llet. Ara bé, una xocolata del 85%, allò amarg, també me la... O sigui, m'agrada molt també. O sigui, la disfruto, però amb un altre to. O sigui, la xocolata amb llet me la menjo també, amb rotllo caos. Però
4: clar,
0: una xocolata...
4: de sucre.
0: No? I, exacte. I la negra, aquesta negra forta, és com... per assaborir, no? Per dir, ostres, quina fortor, aquestes xocolates que són molt bones i que són molt sanes, que això també és una cosa important, que és la xocolata així de percentatge alt és més sana que no pas una amb llet, no? Però la disfruto d'una altra manera, és a dir, és com més rotllo gourmet, no?
4: Sí.
1: Ah, perfecte. Escolta, Ari, avui regalem un dels vostres pastissos entre els nostres oients que participen al joc aquest que fem del so del dia. Aneu trucant, potser encara hi sou a temps, a 900-454-455. El que endevini al so del dia, que li regalareu exactament? O podrà triar, venir aquí del que tinguis. Mira, aquest...
4: Podrà triar, jo crec que sí, carai. Farem un variat. Com que fem pastissos així individuals, farem una safateta de 4 i així doncs proven, no? Ja que han de venir.
1: Genial.
4: Que provin cosetes.
1: Genial,
4: sí.
1: Perfecte. Doncs escolta'm, moltíssimes gràcies per haver estat aquí, enhorabona per aquest premi, bona feina, i no canvieu ni una coma, allò que es diu sempre quan les coses fan tan bé.
4: Dius,
1: no canviïs res, no toquis res, que va molt bé la cosa. Molt bé.
4: Moltíssimes gràcies a vosaltres per la trucada.
1: Molt amable, Ari Soler, i el dia que vinguem a Artés vindrem a Pessics Pastisseria.
4: Visita, exacte. Visita obligatòria.
1: Exactament, a quin carrer sou?
4: Estem al carrer Rocafort, número 5. És ben bé el carrer principal.
1: Rocafort, número 5. Perfecte. Sí. Moltes gràcies. Una abraçada gran.
4: Gràcies a vosaltres.
1: Que vagi
4: apa,
1: bé.
4: Adéu. Adéu.
2: Fermí Fernández,
0: escolta... La signatura també... pendent meva és això, eh?
2: Sí.
0: Els pastissos. No, com que no sóc molt
1: ara
0: de dolç...
1: Ara t'anava a demanar una recepta, però ja veig que no.
0: No. A mi, és que clar, sóc molt de salat. A mi m'agrada molt el salat i m'agrada fer coses... per exemple, o sigui, una melmelada de pebrot, per exemple, la trobo molt bona, però sóc... tema dolços i tot això, de gelats i... Sí, però no...

0: Home.
1: Sí, però... I de tant en tant m'emporta. I ara he fet... em va agafar... Jo crec que començo a tenir tics de jubilat. Però són aquestes coses d'agafar un pot i dir, ara vaig a posar aquí tots els bitxos aquests i vaig a posar una miqueta de vinagre, re, una tercera part, i la resta oli normal i corrent, no? Oli d'oliva. I això ho deixo macerar durant temps i després els bitxos estan deliciosos, però piquen com un dimoni,
0: sí.
1: Però l'oli... A l'oli pica, però està boníssim.
0: Que bo, que bo.
1: I ara, i l'altre dia, curiosament, vaig agafar, no sé si el coneixes, evident, suposo que sí, que és el xile habanero.
0: Sí, home.
1: Vale.
0: Aquest és...
1: Se'm va córrer a fer el mateix, d'acord? I se'm va córrer a sucar la cullera a dintre de l'oli després de 6 mesos de que tenia el xile habanero allà dintre. O sigui, va ser la punta d'una cullereta... bueno... O sigui, crec que vaig pensar que em marejava de la picor salvatge que tenia allò. Però allò, no sé, el nivell escòbil que devia tenir, no en tinc ni idea. Però soc molt de picant,
0: jo
1: molt.
0: També, jo també. I a més, com que diu que pel tema de la pressió, de la tensió arterial, no fa absolutament res, així com la sal, lògicament, és poc o gens recomanable, el picant...
1: El picant... No ho sé jo, això.
0: Sí, es veu que no passa res.
1: És bo,
0: si no és bo, com no és dolent, diguéssim. És a dir, allò el metge, quan et troba la pressió alta, et diu, escolta, un bon substitutiu de la sal seria el picant.
1: Doncs això està molt bé. La cosa que té el picant és que a vegades sí que ataca una miqueta a l'estómac. Hi ha altres parts del cos que no cal que recordem, però que a vegades el picant, quan que entra molt bé, però surt malament. Això coincidiria, suposo, no, Javi?
0: Sí, nen, i tant, i tant.
1: No?
0: Això passa. Quan vas al mexicà i et menges aquella enxilada explosiva, sí, amb molta salsa explosiva...
2: Sí, sí, ándale!
0: Després...
1: Sí, ándale, sí, ándale.
2: Amigo, ándale, ya.
1: Arriba! Sí, però corrent cap al lavabo, sí, però sí. És terrible.
0: Ai, senyor.
3: Fermí, estàs també treballant un monòleg sobre la teva vida. Quan et podem veure dels escenaris amb aquest monòleg autobiogràfic?
1: A veure... Hi ha diverses coses, és a dir, dins de tots els projectes hi ha aquest monòleg, però aquest està una miqueta a la cua. O sigui,
3: d'acord.
1: Està a la cua perquè això suposo que amb una mica de sort a mi m'agradaria presentar-lo per la temporada que ve, ja, o sigui, per l'any que ve. Però, clar, s'ha de buscar... Jo crec que anirà molt bé i crec que serà molt xulo perquè és una autoficció que pot ser molt divertida i que... Bueno, relata o explica una de les meves grans obsessions al llarg de la meva vida, que és la mort.
3: La mort.
1: Sí, sí, sempre... No, o sigui, és una cosa que sempre m'ha fet gràcia. No és que sempre em faci gràcia, però que he pensat, vull dir que sempre hi he pensat molt, però que mai m'ha afectat amb excés. És a dir, no he tingut una excessiva por ni...
0: No porto fatal, això, nen. Mira, des de que vaig parlar, ha vingut diverses vegades el doctor Sant Segarra, dius, mira, aquest senyor m'ha mig convençut. Sobretot amb el testimoni aquella infermera, aquella col·lega seva de Bellvitge, que va veure el que feien a tots els quiròfans del voltant i tal. Però el tema mort, per mi...
1: Què? Si el portes malament?
0: El porto fatal. Ajuda'm una mica, home, a portar-lo millor.
1: Però, a veure, no sé qui era, hi havia un savi d'aquests grecs que deia lo millor de la mort és que quan et moris tampoc te n'adonaràs, no? I jo crec que és com un traspàs, no? És a dir, no hi penso jo molt amb el fet de... Sí que és veritat que em preocupa, o em pot preocupar, o em pot... Crec que em fa més por la manera o com passes, per dir-ho d'alguna manera, i ràpid, a l'altre costat, més que no pas a l'haver passat a l'altre costat, no? Que és aquesta cosa de... Ostres, mai més tornaré a tenir consciència de mi mateix,
0: això,
1: no?
0: Això ho porto
1: però,
0: fatal, això.
1: Clar, però això ho penses ara que tens consciència.
0: Ja,
1: quan no en tinguis, tens... tampoc patiràs.
0: Oh, ja,
1: és a dir, moltes vegades...
0: Te'n vas a negre per sempre, tio, amb el rotllo això, nen.
1: Ja, però, per exemple, a mi, jo sempre que em diuen, però com és que... Dic, no, mira, és com si jo et dic ara tu, tu te'n recordes de on estaves a l'any 1945? I diu, no, home, no, jo no... No, perquè no hi érem.
0: Dic,
1: doncs és com això. És com això. I una vegada, parlant amb el Ponset... Vam estar un dia xerrant, va venir el programa, i estava... Bueno, estàvem allà i diu acabo de llegar ahora del entierro de un amigo y me ha venido su mujer y me ha dicho no me hago a la idea

0: diu, i jo li he dit, diu, pues ha tenido usted 2 milions d'anys para darse cuenta de que la gente se muere, no? Vull dir, clar, és que és una cosa que jo, no sé, ja, qui té por, qui no, però que li tenim, jo crec, una por excessiva a aquest canvi, no? Aquest, yeah. Doncs vaja. I a més, jo que m'he tingut unes xerrades importants amb l'Eudald Carbonell, sobre el tema del canvi aquest, no? De on vas, no? Quan et mors, què passa quan et mors, no? Que jo sempre dic, ostres, clar, jo crec que allò que deia, no sé si era Pascal o no, l'energia ni es crea ni es destrueix, no? Només es transforma.
1: Ja, yeah. No ho sé.
0: Doncs potser ens transformem en alguna cosa que jo també que té una espècie de consciència, no? No ho sé, jo què sé.
1: El Sant Segarra, que ell creu en la reencarnació, ho té claríssim, si l'escoltes amb ell. Escolta, diu que no volen tornar, que n'hi ha que l'han renyat, d'aquests que tenia el quiròfan, que se n'anaven i tornaven, perquè diu la sensació de benestar,
0: ah, sí?
1: Que es trobaven amb els familiars, amb els gossos, fins
0: amb
1: i tot.
0: Amb els gossos, ai, mira, ai, que bé, mira, veuré la xica, la gosseta.
1: I que no volien tornar, tio, que els deia, doctor, vostè m'ha complicat el tema, ara. I estava molt a gust allà.
0: Yeah.
1: Sí, sí, diu que la majoria s'hi volen quedar.
0: Clar, clar, a veure, en principi ningú ha tornat.
1: El tema és que jo no em crec res.
0: No et creus que, no et creus que,
1: jo,
0: que torni?
1: Jo crec que això se'n va negre i s'ha acabat la festa, diguéssim.
0: Pot ser, però mira...
1: Allò de l'any 1945, doncs això.
0: Ja, però, i què? Com que no tindràs la consciència, tampoc no passa res.
1: Ah, però sí, està prou bé aquí, fent el matí de Ràdio 4.
0: Ah, que sí?
1: Vols.
0: Sí? Sí, però vaja, però a lo millor estaràs fent el matí de Ràdio Marte. No se sap mai, vés
1: sí,
0: a saber.
1: Potser sí, amb tu al costat, eh?
0: Home, ja, a mi ja pots comptar.
1: Home, i tant.
0: No sé l'aspecte que tindrem com a marcians.
1: Ah, a veure, ja ens ho trobarem, a veure.
0: No sé si serem verds i tindrem trompetes a les orelles, però no se sap mai o què serem, no?
1: Miquel, com estàs? Bon dia.
2: Bon dia i bona sort, Miquel, de Sant Andreu.
1: Bon dia i bona sort, no sóc el badollador, jo, eh? Ni l'Ares Teixidor, ni la Montse. Vidal.
2: Però et desitjo bona sort.
1: Ah, home, jo també te la desitjo, tu. És que és tan badó, això, quan em veu al matí. Bon dia i bona sort, Freixes, badó. Què dius?
2: Vale.
1: Què dius?
2: Pues a veure, si
1: des d'on truques,
2: després
1: tu?
2: Després et comento de la Festa Major de Vilapiscina, que això el Jordi Vila és veí, que cantem...
3: Oh, és veritat, és el meu barri, que fort.
1: Vinga, va, endevina-ho, això, Miquel. Guanya't el pastís, home. Què és això?
2: Bueno, a veure si l'encerto, l'endevino. Un gavià, podria ser?
1: És o no és, això, Marta Inglés? Miquel! Ara sí que m'has fotut, home. Sabia... Bueno. No sé, em venia a gust que guanyessis, però vaja. Re, tornem-hi un altre dia, tornem-hi un altre dia.
2: Sí. Eh? Escolta, que això, que a les 8 i quart, si voleu escoltar gospel, a l'església de Vilapiscina, eh?
1: Molt bé, perfecte. Gràcies per escoltar el matí de Ràdio 4. Merci, home. Adéu. Josep, adéu. Com estàs? Hola, Josep!
0: Josep?
1: Epa!
0: Josep!
1: Hem perdut el Josep, doncs era el segon per
0: Pepito,
1: ordre, per tant l'haurem de tornar.
0: Pepito!
1: Pepito!
0: Pepito! No.
1: Ep, Pep, com estàs? No. Mira, Ramon Castelló, aquest està pendent del Congrés aquest matí. Sí. El tema de la vivenda, què, Fermí?
0: Uf. Buah. Fatal. Fatal, fatal, fatal. Ho trobo demencial, tot plegat. O sigui, els preus, tot. La gent jove que no pot independitzar-se, digue-m'ho a mi, que tinc 2 anàpies a casa de 20 i pico anys,
1: ja.
0: Però que és
1: ara
0: terrible.
1: Ara fins als 30 de mitjana.
0: Sí.
1: 3
0: sí,
1: o 4 anys més que la mitjana europea.
0: Aquí, ja.
1: Aquí sí.
0: Aquí estem.
1: Que encara, no, clar, voldríem seguir la votació en directe, la seguirem, no, però sí. ja serà més de la una, em fa l'efecte,
4: sí,
1: eh, Ramon?
4: Sí, ja serà més tard, perquè ara està intervenint el portaveu, en aquest cas del Partit Popular, Juan Bravo, havien tingut abans Patxi López, per tant sí que ja s'estan acabant les intervencions, però quedarà la votació, com que se'ns ha dit que era nominal, doncs això vol dir que es crida a votar diputat per diputat, i per tant això el que fa és que doncs s'allargui sí, molt la votació i per tant la
1: ràpid, ràpid no serà. Efectivament, en qualsevol cas informarem de seguida que passi, quan passi, des d'aquí, des de l'antena de Ràdio 4.
5: El problema de vivienda es claro. Hacen falta
1: Juan Bravo,
5: más viviendas.
1: Partit Popular.
5: No más intervencionismo, más viviendas. Sin embargo, este real decreto que nos traen, ¿qué trae? Más intervencionismo y prácticamente nada para construir vivienda.
1: Bé, saludem a aquesta hora el Josep, que és l'altre oient que teníem pendent. Josep, com estàs?
6: Hola, bona tarda, bon dia.
1: Bon dia, bona tarda. Digues-li com vulguis. Antigament els catalans deien bon dia tot el dia.
6: Sí, això és cert. En català és bon dia tot el dia.
1: És que el dia són 24 hores. Escolta,
6: que sí.
1: Des d'on truques, Josep?
6: Des de Terrassa.
1: Des de la capital del... Co-capital del Vallès Occidental.
6: La co-capital, sí
1: senyor.
6: Vallès, Sabadell i Terrassa.
1: Sí, senyor. Com aneu? Com aneu de pluja per aquí, ara, a aquesta hora?
6: Bueno, ara fa un momentet, però visquejava una mica ara.

0: no ho sé en aquests moments, però fa un momentet estava caient unes gotes així allò amb xim-xim.
1: Doncs atenció, perquè s'està reactivant, s'està animant la cosa, ha començat pel Garraf, el Penedès, aquesta hora plou fort al Baix Llobregat, i tot això ve cap aquí, cap al Barcelonès, i justament cap al Vallès Occidental, també. Per tant, d'aquí a poca estona plourà amb més ganes. Endevineu això, que tenim poc temps ja, Josep.
0: Ah, doncs molta precaució. Jo diria que és una oca.
1: És una oca, això, sí o no?
0: Sí.
1: Doncs sí.
2: Mira. Sí, senyor, molt bé. Sí, senyor.
1: Josep, felicitats, un pastís. Hauràs d'anar al Bages.
0: Moltes gràcies.
1: No pengis, que t'explicarem com fer-ho ara, això.
0: Moltes gràcies.
1: Una abraçada.
0: Una abraçada.
1: Adéu, adéu, adéu, adéu.
0: Adéu, bon dia.
1: Bon dia i bona hora. Per mi,
3: digue'm.
1: Ara m'hi estaria fins demà aquí amb tu.
3: Va, jo també, eh? Cony, vinc, ja vindré, eh?
1: Vine, home, però vine.
3: No, un dia vindré presencialment, que diuen.
1: Això espero.
3: Un dia vindré presencialment i ens farem una abraçada i sí, farem nen. Un cafè i xerrarem. I,
1: sí, senyor. I anem
3: i
1: a dinar.
3: I ens enfadarem i rajarem. Això és molt maco, que és l'esport nacional.
1: És molt bonic.
3: Rajar dels nostres exjefes.
1: És molt bonic.
3: Home, no, això és el millor.
1: Però, no.
3: Perquè jo crec que el Jordi Vila, precisament l'altre dia vam estar rajant de tu.
2: Escolta,
3: i...
2: escolta, però què has, eh? Què
1: haces? Passarem el programa de tarda, eh?
2: Ai, ai, ai.
1: Sí, és l'esport nacional, aquest. No, però compte, no te'n fiïs gaire, eh? Pots fiar de ningú. De
3: no,
1: neco, de
3: no,
1: parell
3: no.
1: O tres. No.
3: No, no,
1: no. No. Va, tu i jo sí, tu i jo anirem a dinar, sí, ens ho passarem bé, no, fotrem un gin tònic i...
3: Sí, mira, sí, doncs mira, un gin tònic, sí.
1: Que sí?
3: Sí, va. Sí, i picant, sobretot.
1: I picant, exacte, menjarem picant, tu. Si vols, anem al mexicà, bon directament.
3: És igual, tira, picant.
2: Xavi, una cosa, és que mira. Em fa molta il·lusió que el Fermín Fernández ens faci per acabar aquesta imitació del Tiranosaurus Rex ràpidament. És possible, això? És
1: sí, home, sí.
3: La llàstima és que et perds la cara.
2: Vinga, va, vinga.
3: A veure, espera que estic amb constipat.
2: Ai, espera't.
3: S'ha sentit bé?
1: S'ha sentit
2: espectacular, espectacular.
3: M'he carregat els bombeters? No, no.
1: Deixa'm dir que fins fa una hora aproximadament els bombers han fet 237 serveis de la majoria per incidència, 19 de persones rescatades, ja ens ho deia aquest matí la Imma Soler, la sotsdirectora de Protecció Civil, que s'havien hagut de rescatar diverses persones. I diu que estan a punt, si no l'han enviat ja, d'enviar aquest test alert per desconfinar el Montsià i el Baix Ebre. De tota manera, reclamen molta precaució perquè estem en avís vermell fins les 8 de la tarda.
3: I després diuen que no hi ha canvi climàtic. Au, vinga.
1: I la consellera Parlon diu que aixecar el confinament no vol dir aixecar la mobilitat. S'han de seguir les mesures de prevenció, com ens diu la Imma Soler. I en funció de com evoluciona el panorama meteorològic, s'aniran prenent noves decisions. És a dir, que això d'aquí una estona pot variar. Tranquils. Que Ràdio 4 us informarà millor que ningú, com sempre, de qualsevol novetat que surti des de Protecció Civil. Per mi, un petó molt gran, nen.
3: Una abraçada molt forta.
1: Espero veure't aviat.
3: Tant de bo.
1: Que vagi molt bé.
2: Una abraçada.
3: Adéu, guapos.
1: Adéu, nen. Tornem dilluns o no, nen?
2: Sí, no? Això diuen i això sembla, sí.
1: I l'altre dilluns, que és 12 d'octubre, el dia del Pilar, també tornarem.
2: I més. Amb una hora més.
1: Començarem a les 9.
2: Sí, perquè aquest any al festiu treballem una hora més.
4: Ens agrada tant, també.
1: Fer aquest programa. Començarem a les 9. Ja està. Que la Nierga pugui dormir, ja està. Va, oients, fins dilluns. Bon cap de setmana a tothom. Me'l fotis riure, tio. Fins dilluns. Adéu.

0: És la una.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon dia. Protecció Civil té previst aixecar el confinament al Baix Ebre i al Montsià durant les properes hores, però avisa l'episodi de pluges no ha finalitzat i cal mantenir la prudència, ja que les tempestes s'allargaran com a mínim fins la nit i demà al matí. Sarai Sarroca, directora del Meteocat.
2: I encara preveiem més pluja, com us deia, fins al vespre, amb quantitats que també poden seguir sent torrencials. És així, com us deia, que al llarg de les properes hores els esperem més pluja intensa, especialment entre la zona del riu Llobregat i la zona del riu Ebre, especialment al litoral i prelitoral.
0: S'han activat 3 centres d'acollida a Ulldecona, Amposta i Tortosa per atendre aquelles persones afectades per l'episodi, on ja hi ha com a mínim 5 persones. A més, els bombers treballen per solucionar els problemes de subministrament elèctric. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil.
3: Ens comentaven que pot haver-hi un número sobre 5.000 persones que...

0: poden tenir alguna inferència en el territori, sobretot perquè estan havent-hi llampecs que els hi fan que les línies se'ls desconnectin i es tornin a connectar, i per tant doncs això requereix aquest moment. Estan treballant amb 15 equips en el territori i van mirant de solventar totes aquelles incidències que van sortint.
1: També hi ha una desena de carreteres afectades. I crispació aquest matí al Congrés dels Diputats, on els partits d'esquerra, especialment els catalans, estan carregant durament contra Junts per la seva decisió de votar en contra dels decrets d'habitatge. Seguint el debat a la Cambra Baixa, Rosa Carreño.
2: Bona tarda. Nogueras demana a la ministra que retiri els decrets perquè no aturen els fons voltor i ni protegeixen a la gent, diu la portaveu de Junts, que no acceptaran xantatges dels extrems.
3: I nosaltres no busquem la derrota de ningú. Nosaltres el que volem és una solució. I ens hem quedat sols perquè el PP, perquè el PSOE, perquè Vox i els seus socis estan més interessats en la campanya electoral que en solucionar els problemes.
2: Molt dur amb Junts. Gabriel Rufián, no són conscients, avui els ha dit, que estan putejant a molta gent.
4: I la passada de frenada és històrica, legendària. Ustedes no están calibrando adecuadamente lo que está pasando hoy aquí. No lo están calibrando. Y yo hoy aquí no les voy a señalar, a enunciar, que es absurdo. A mí me llegaron... Bueno, en fin, me estoy quedando corto, ¿eh? Me estoy quedando corto, se lo puedo asegurar. Vayan aquí, a enfrente, ¿eh?
2: Les esquerres retreuen a Junts el seu no que doni l'esquena a tanta gent i mirin només pels seus interessos.
1: I el Sindicat de Llogateres ha fet una crida a la vaga general arran de la crisi de l'habitatge. Ho reclamen davant de la seu nacional de Junts a Barcelona, on s'ha convocat una concentració permanent amb el lema "Que ens ho diguin a la cara", i és la Marga Esparza. Bona tarda.
5: Hola, bona tarda. Unes 200 persones es concentren a l'entrada del passatge Bofill amb el carrer Marina, on es troba la seu de Junts. No han pogut arribar fins a la porta perquè els Mossos han tancat amb tanques l'accés al passatge. El Sindicat de Llogateres ha convocat aquí els ciutadans amb protestes per aquest anunci de Junts de votar en contra del decret d'habitatge que es vota avui, una decisió que des del sindicat qualifiquen de violenta. Enric Aragonès, portaveu del sindicat.
6: D'entrada, per insistir que tenen fins l'últim minut per rectificar, perquè la decisió que estan a punt de prendre és molt problemàtica, de fet és violenta. Mira, jo ahir vam matinar una sèrie de companys per natural desnonament d'una companya del sindicat a Sant Andreu, de la Maca. El que està dient Junts amb la seva decisió és que la Maca ahir se l'hauria d'haver desnonat i que els desnonaments que vindran la setmana que ve i els mesos que venen s'han de produir. Jo em pregunto què dirà Junts quan aquests desnonaments arribin i quan arribi, perquè noves morts per culpa d'aquests desnonaments.
5: Des d'aquí al carrer han seguit amb un gran altaveu la intervenció de Míriam Nogueras mentre les persones convocades gritaven vergonya, vergonya. Si el decret no prospera, han anunciat que convocaran una vaga general.
1: Gràcies, Marga. Doncs el president de la Generalitat, Salvador Illa, assegura també que està profundament decebut amb Junts per la seva decisió de rebutjar els dos decrets d'habitatge que es voten avui al Congrés dels Diputats.
7: Crec que és un error greu el que està fent Junts per Catalunya i m'ha decepcionat profundament. Un partit que jo he conegut en altres temps defensant els interessos dels catalans i les catalanes i que avui no ho fa.
1: Ella s'ha referit a la votació al Congrés durant una intervenció al Fòrum a Tossa, a Galícia. En el marc del seu discurs ha remarcat que davant la situació actual és necessari intervenir al mercat. I un breu apunt, una dona de 76 anys ha mort aquest dijous a la nit després de ser atropellada per un camió. Els fets van tenir lloc cap a 3:15 de la nit a la Via Augusta, al districte de Gràcia. Aquesta és la 14a víctima mortal a causa d'un sinistre de trànsit a la ciutat aquest 2026. Això és tot de moment. Tornem amb més notícies a les dues.
8: Radio 4.

0: La Táctica. Amb Mariola Dinarès.
1: Hola a tothom, ja veieu que és un divendres molt intens, informativament parlant, pendents als informatius de Ràdio 4 del que passa al sud de Catalunya i de la pluja que va pujant hores d'ara cap al nord, i també pendents del Congrés de Diputats. No patiu, que estareu informats, però la ràdio també és acompanyament. I ara mateix necessitem, tal com estan les coses, fer teràpia. Us hi apunteu? Avui és el dia del somriure. Del somriure al riure hi ha molts estadis diferents. Hi ha més gent riallera que d'altres, però el que està clar és que un bon atac de riure és sanador. Si ho necessites, queda't avui a La Tàctica. Serem més útils que mai perquè tots ho necessitem. Jo em confesso davant de Catalunya. Soc de les que ha tingut atacs de riure i m'he fet pipí a sobre. Recordo un dia dalt d'un telecadira, fins i tot. Bé, m'ha agafat un atac de riure en ple butlletí informatiu a l'era pre-internet i quan no es guardava res del que s'emetia, per sort. Vaig riure dient la mitjana dels sous a Catalunya. No podia continuar. No arribava en aquell moment ni a la meitat de la mitjana. Bé, no sé si el riure fa a la persona, però quan em pregunten a tu què et fa riure més, un acudit, una caiguda o un pet, jo sóc molt de pets. No sé si em defineix. Bé, a veure si ens fan riure avui els diners.
2: Els diners.
3: Marta, mira això. Un gat a un cas de dutxa que s'espanta amb un cogombre. És que no puc. Em pixo de riure.
4: Jordi, tens 50 anys i et continua fent riure un gat amb un cogombre.
3: Home, és que és humor pur. A tu què et fa riure, doncs, la literatura russa?
4: A mi em fa riure veure com el veí del tercer intenta aparcar el cotxe de cara i triga 20 minuts. Això sí que és comèdia de la bona. Humor negre, de la vida real.
3: Això no és humor, Marta. Això és crueltat. On s'ha vist riure de la desgràcia aliena?
4: I tu, que te'n rius d'un gat traumatitzat per una hortalissa?
0: Tenim una tàctica per tot. Posa'ns a prova. A Ràdio 4, La Tàctica, amb Mariola Dinarès.
1: I no truqueu i dieu pet, que és la cosa que em fa més riure del món. Bé, som també la Natàlia Sánchez, Genís Sabater, la Marta Inglés, la Laia Casanova, vosaltres a la participació, qui us parla, Mariola Dinarès. Truca i riu, avui la participació és simple. Anima't, no tinguis vergonya.
0: Participa al consultori trucant en directe al 900-454-455 o deixant una nota de veu al WhatsApp de La Tàctica. 690-080-830.
1: Hi ha poques persones que tinguin la capacitat de fer riure a tothom, però el nostre pròxim convidat és un d'ells.
5: Vale, gente, lo hemos ensayado mil veces, ¿ok? Venga, vamos allá. Vale, ¿me oís en sala? ¿Sí? Venga, vamos a empezar, ¿vale? En 3, 2, 1, 3, 2, 1. Venga, vale, cámara 2, ¿me bajas a la altura de ojos? Ok, naturalidad. Venga, Felipe, dame un qué rico convincente.
1: És que això s'ha d'explicar. És en Pol Mallafré, Mocodrames, fent de realitzador, en aquest cas, d'un dinar familiar de la Casa Reial Espanyola. Bon dia, Pol, com estàs?
6: Vale, volvemos al comedor. Ah, bon dia.
1: Home, aquest vídeo se't va fer molt viral, això, eh?
6: Ui, sí, la veritat, aquest vídeo va ser... Sí, va ser tot un èxit. Jo no m'ho esperava gens, la veritat.
1: I mira que estava seriós, eh, en el vídeo, perquè estaves tot superintens, era tot superreal. Sempre has fet riure, sí, sí. Pol, tu?
6: Quina pregunta, no? Bueno, depèn de qui, depèn de com, depèn de les situacions, però sí, en general, a la classe ja de ben petit sempre era una mica el pallasset de la classe i tal, i és una cosa que, sí, d'alguna manera ho portava dintre.
1: A tu què et fa riure fàcilment? Jo preferia aquesta pregunta del tema pet, a mi em fa molt riure, però que no sé si t'identifica, d'altra banda, però tu què és el que et fa realment riure?
6: Jo sí, jo sóc molt senzill. A mi també un pet en un bon moment pot ser la cosa que em pugui desencaixar. A mi em fa riure també molt... quan algú parla molt complicat o alguna cosa així, això és una cosa que... És la meva... No sé com dir-ho, el meu punt dèbil. Si jo de cop i volta trobo en una conferència algú que comença a xerrar d'una manera molt complicada, no se l'entén, començo a veure com la gent no l'està entenent, quan es genera una situació això com d'incomprensió, perquè un se l'està donant com per de massa intel·lectual o el que sigui, hòstia, a mi això m'explota el cap de riure, la veritat. Quan veig una tira còmica que no s'entén gens ni mica, saps? Dic, ostres, és que és boníssim. Vull dir, això a mi és una cosa que em fa molta gràcia.
1: Tu ets còmic...
6: Però bueno...
1: Dic que tu ets còmic, perdona, humorista i creador de continguts. Volíem fer aquesta primera connexió perquè realment l'humor, diríem, i sobretot no, aquests monòlegs que feu i tancar-se en un teatre a l'era d'internet en què allà ningú comparteix res, que estem tots en allà com recluïts, està passant un bon moment, no?
6: Sí, ha dit un bon moment o un mal? No ho entès bé, un bon moment.
1: Bon.
6: Bon moment. Sí, està passant un bon moment. La veritat és que... Bueno, un bon moment. És que està naixent. Jo crec que la comèdia, l'estand-up, que diguem, mentre els Estats Units ja té la seva trajectòria de, no sé, deuen portar 70 anys fent comèdia i stand-up, aquí en portarem 10, 15. És veritat que hi havia la cosa del Club de la Comèdia, és veritat que hi havia el Pepe Rubianes pues, obrint camí fa 30 anys, però és veritat que allò era una cosa molt teatralitzada, era un altre rotllo, no? I ara aquí és veritat que ja fa uns anyets pues, que s'està fent com una mena de xarxa, una mena d'ofici, saps? I tant els que pugem a l'escenari com el públic mateix, tots estem com aprenent, no? A anar a veure comèdia i a consumir comèdia, no? És com una cosa com... Vull dir que encara hem d'aprendre, vull dir que quan la gent diu, venga, el dissabte a la nit, què fem? I la gent com pues, pensa al teatre, en el futbol, saps? I no pensen en, hòstia, i si vaig a veure monologuistes?
1: Sí, hi ha moltes no iniciatives els no? pròximes setmanes sobre això.
6: Sí.
1: Escolta, Poll Mallafré, tu tens alguna tàctica? Si estàs fent un stand-up d'aquests i veus que la gent està com encarcarada, tens alguna tàctica o una frase lapidària perquè, no sé, per trencar el gel, no sé...
6: Sí, no, a veure, és una pregunta... Sí, és com una pregunta de la por, no? De com puja de l'escenari, el pitjor és que la gent no rigui i tal. Bueno, jo entenc que cada còmic i còmica té les seves armes i les seves tàctiques. Jo és veritat que tinc algun acudit, alguna coseta que si veig molt, molt dramàtic intento aixecar-ho amb això. Però jo normalment no, jo em faig un harakiri directament. Jo vaig molt a pèl, no tinc... No em fa... No sé com dir-ho. Ho passo molt malament abans de pujar a l'escenari, però un cop de l'escenari ja m'és igual. Si la gent no riu, doncs mira, mala sort, saps? Però no em fa por, que diguem. No ho passo malament. No sé com dir-ho.
1: Doncs escolta, mira, volíem començar amb un, diríem, no sé si... Com et diríem? Un humorista, monologuista, creador de continguts, quina etiqueta et posem?
6: Sí, a mi em fa vergonya dir-ho, però sí, còmic, amb còmic ja resumeix una mica tot, la veritat.
1: Genial, doncs mira, moltíssimes gràcies, Pol, ja per riure, que això és terapèutic, realment. Riure.
6: Ah, és molt terapèutic, clar que sí. Moltes gràcies.
1: Un petó, una abraçada. Va, monòlegs acudits en el Teatre Riure el 2016, una cosa que a mi em fa molt riure. El programa de televisió francesa, És la meva elecció, va reunir en un plató riures estrafolaris, en forma de trompeta, de ronc, de cavall, de gallina, tot el que sentireu està fet per un humà.
7: Zoológico.
8: J'ai la mouette.
1: A mi sempre m'han dit que ric com una lloca, no sé per què. A tu què et fa riure? Truca i dedica'ns un riure a la tàctica a punt per fer un taller de riure teràpia.
0: Participa al consultori trucant en directe al 900-454-455 o deixant una nota de veu al WhatsApp de la tàctica. 690 080 830.

0: ens ajudarà a riure una terapeuta és la Patricia Corbacho, la Paya S.A. És pallassa, és maga, és creadora escènica. Entre les moltes coses que fa són els tallers de riure teràpia. Què tal, Patricia? Com estàs?
1: Hola, què tal? Corbacho m'encanta, però és corchado.
0: Ah!
1: O sigui, el néixer, mira, em van posar cosa. Corbacho a la inscripció, va ser Patricia Corbacho. I jo, encantada de ser cosina d'en Corbacho.
0: Una cosa, o sigui,
1: un paper.
0: El guió està bé, eh? O sigui, la Natàlia ho ha escrit bé, però tu, quan has arribat, què has dit? Que tenies què?
1: Que tenia dislèxia.
0: I jo t'he dit, a mi a vegades també em passa.
1: Doncs així doncs... funciona el cervell. S'ha d'aprofitar, veus? Si no, no
0: m'ha passat, és que, o sigui, he llegit Corbacho i posa Corchado.
1: Escorchado, Salinas.
0: Ai, boníssim.
1: Mi madre.
0: Mira, ja riem, és que ja, clar. Jo sóc de riure fàcil, eh? Vull dir que millor, aquesta teràpia millor. Ràpidament em funcionarà, no?
1: És que això va depèn de la persona.
0: Va depèn de la persona?
1: Sí, hi ha gent que, com tu dius, tens el riure fàcil, i hi ha altres persones que, com jo, doncs, ho tinc mig cap a baix, i com més pallassa, més cap a baix, perquè veig tantes coses que ja no tens sorpresa. La sorpresa és aquí on està el riure.
0: Ah, clar, sí, és veritat.
1: És
0: quan
1: aquí.
0: No t'ho esperes.
1: No t'ho esperes.
0: Clar, però jo m'imagino que tu estàs fent un taller, la gent ja ve com predisposada a riure o al revés?
1: Depèn. Ah. És que depèn del dia que tinguis. Normalment sí, si ja s'ho saben, perfecte, però ja sempre està el típico cenizo, la ceniza, sí. Que jo...
0: Jo faig servir molt aquesta paraula.
1: Cenizo, ceniza, sí, és molt... Jo tinc dies de ceniza, jo pegues...
0: L'altre dia m'ho van dir, no sé per què, dic, ai, és que és molt cenisso, no? O sigui, jo catalanitzo. I què vol dir? Em van preguntar què volia dir cenisso.
1: Pues,
0: això es feia servir abans, no? Molt sí, aquesta paraula.
1: Ceniza, però mira que és bona, que es fa el lleixiu amb això, no? Després,
0: sí. Escolta, vas a les escoles, fas festes, programacions culturals de Catalunya. Qui li costa menys riure? Perquè també vas als hospitals, també.
1: Sí,
0: clar,
1: sí,
0: on,
1: anava.
0: On costa menys?
1: És que depèn del context. Depèn de la persona, depèn del grup. Hi ha coses que són socials i a vegades a l'hospital costa una mica més, però després la gent que hi treballa són uns catxondos. O sigui, les infermeres, els saladors, aquesta gent. O sigui, dic, menys mal.
0: És que relativitzen aquest... molt.
1: Clar, perquè estan tota l'estona en contacte amb el patiment.
0: Clar, aquí aquest humor que, mal dit, negre, que no sé com, políticament
1: sí.
0: Incorrecte, que sí que es fa servir en moments així tensos,
1: negre,
0: no?
1: Negre o de treure-li ferro la cosa, que jo quan he sigut usuària de l'hospital, a mi m'ha vingut molt bé veure que això funciona. Uh-huh. O sigui, quan tu ets pallassa d'hospital o persona còmica, dius, això funciona.
0: Parlàvem de les escoles. Cal ensenyar de ben petits la importància de riure?
1: Mira, és que això és el bo. El boníssim, que als petits no els hi cal. A la gent petita no els hi cal perquè juguen, estan tota l'estona, que si ric, que si ploro, que si... Tenen l'emoció molt, la flor de pell, i se n'obliden de seguida d'una cosa que ha estat, doncs, una baralla, pam, se n'obliden. Però cada cop que anem agafant anys, aquestes coses se'ns enganxen més i és més difícil de treure'ns, doncs, un mal tràngol o qualsevol cosa desagradable.
0: Què li diries a algú que no riu massa?
1: Doncs que s'obligui, depèn del moment. Si és una persona ceniza, com ja sabem que hem dit això, aquesta paraula tan maca, doncs es noten els canvis. És un canvi físic i emocional bastant ràpid en 15 minuts. I una persona que té el seu poder aquest tipus d'actitud, és perfecte que ho provi. O sigui, que els cenizos del mundo, escolteu-me, rigueu durant 10 minuts. És una passada com us canvia tota l'energia i tota la capacitat mental, tot això canvia molt.
0: El 2010 vas crear la Paya S.A., una companyia d'arts escèniques dedicada a crear experiències de màgia i clown per a infants i famílies. Tots els pallassos, o sigui, fan riure?
1: És que aquí estem igual. És que mira, a mi hi ha pallassos que me fan molt de riure i
0: hi ha que
1: altres que me fan ganes de marxar. Però és que ens ha passat a tots. A totes. I això depèn de l'humor que tinguis, de quina societat estàs. No és el mateix riure aquí que a l'Àfrica.
0: I a més, una altra cosa. El tema del clown sempre s'ha dit que s'ha d'anar dos, no? Un que faci com riure molt tonto i l'altre que sigui el trist, això. És un tòpic, això?
1: És un tòpic i no tòpic, perquè quan hi ha dos, hi ha més joc, pots jugar al yin al yang, no? I és molt més creatiu, és com flow, és una navegar la ola de la risa, saps? I quan ets tu sola, ho fas tu, tots aquests dos papers els fas tu. I el joc també hi és, però si tens un dia una miqueta més fluix, doncs l'altre no te pot salvar o... Mm-hmm. Sempre que la comunitat és més rica.
0: Val, ara anirem a fer una mica d'exercicis, jo avui em posaré les teves mans, però clar, l'humor i el riure és molt un solucionador, no? En casos d'extrema tristesa ens pot salvar. Jo vull explicar una cosa personal, perquè, per exemple, el pròxim 25 d'octubre amb la família hem organitzat una marató de 10 quilòmetres pels carrers de Terrassa, perquè és una cursa pel Pau Dinarès i Jordà, que va morir fa un any, és el meu nebot. Va morir d'un càncer, un osteosarcoma, i volem recollir diners per la investigació. I clar, és una persona que tenia, com sempre, el somriure sempre instal·lat en tot moment, no? I tu també crec que estàs passant un moment de dol, no?
1: Sí.
0: Creus que això ens pot ajudar a riure?
1: És que la vida és així. La vida té un to, no? I hi ha morts i aquestes coses són inevitables. Llavors, què passa? El meu pare va morir al gener i jo estic de dol i, bueno, he passat per moments molt durs. És una, les morts d'algú que t'estima és una de les coses més dures que hi ha. Uh-huh. Què passa? Que la manera d'aprendre-t'ho... mira, mon pare estava a punt de morir i feien broma. O sigui, ell, però ell va començar a fer la broma.

0: jo no vaig gosar, però si ell, si és com algú que li falta una cama, si aquesta persona fa una broma de la seva cama que li falta, tu aquí tens carta blanca. I el meu pare va fer, em van dir l'altre dia que justament van, li van trucar per telèfon, una companya de telèfons, i no sé si jo o el meu pare, jo no me'n recordo, imagina't com estava, em van dir, sobretot, que no t'emanin permanència. No, que clar, perquè s'ha de morir perquè volia permanència, no? Clar, no havia d'estar.
1: Clar, això és humor, sí, sí.
0: Clar, i no sé si vaig ser jo o va ser el meu pare, perquè jo vinc de la meva mare i mon pare, que són uns pallassos, sense... Bueno, que no han pogut exercir cobrant, però han sigut de naixement.
1: I us vau posar a riure en aquell moment tots?
0: Doncs sí, clar, però vam riure molt. I mon pare anava a col·locar a dill una mica de morfina, doncs clar, diu, esto qué bueno, si lo sé, lo pido antes. No?
1: Clar. I és un desllorigador, no?
0: Mira, i el que anava a dir és, si tu t'aprens la vida amb una mica més lleugera, en certs moments és molt més agradable la vida. I no té tant de patiment i no és tan bèstia, perquè jo a vegades he pensat, és que està tot ple de mal rotllo, la vida, hi ha moments molt durs. Però si tens aquest punt, és molt més agradable. En tot el sentit, com la parella, com te'n fas amb la parella, és igual, és que si aconsegueixes aquest punt, és molt més sucosa la vida.
1: Va, anem a fer teràpia. Tenim, de fet, el telèfon obert al 900-454-455, que ens truca el Toni. Toni, bon dia.
2: Molt bon dia, amb alegria.
1: Mira que bé, veus, hi ha un Toni rient.
2: Molt bon dia, amb alegria, sempre amb alegria.
1: A tu què et fa riure? Què ens vols explicar, Toni?
2: Pues mira, jo és la meva manera de viure. Jo sóc professional del riure i la meva feina és distribuir somriures per tot el món.
1: Ah, també, mira, com la Patrícia.
0: Molt bé.
2: Sí, sí, sí, jo és una manera, perquè ja ho vaig mamar del meu pare, quan el meu pare era quasi bé professional d'explicar acudits, era un seguidor fidel de l'Eugenio de petit, jo des de petit, però vaig descobrir en 40 anys, per això sóc el president mundial del Crisi dels 40 anys, vaig canviar de vida i vaig decidir, doncs gaudir de la vida, i vaig descobrir un taller de risoteràpia, que de fet en el mateix taller vaig conèixer el que és la meva dona, per tant es vam conèixer rient, i seguim rient junts, i és el que jo faig, distribuir somriures, passar-ho bé, disfrutar, i per sort, doncs em guanyo la vida així.
1: Ah, oh, sí, també et guanyes la vida. Què fas en els tallers? Va, un exemple, que ara me'n començarà a fer un exercici, mi la Patrícia.
2: Doncs mira, jo, per exemple, ara estic treballant tallers del riure, però estic treballant amb dinàmiques d'equip. Com aconseguir que un equip, pues, que potser treballem poc juntes, pues, crea bon ambient, no? I allà començo amb dinàmiques de passatgers, de presentar-se amb la punta de la llengua sobre un queixal, i el que m'agrada, i allà aconsegueixes, pues, trencar el gel. Després, quan riuen, no es donen compte, però riure és com l'impacte pels equips, des del respecte. Aconseguir riure, potser passar-ho bé. Però normalment ja començo des del principi. Fem un centrament amb tots els treballadors, treballadores, la respiració, però després el cic. Ara canviem. Fem aire, i quan deixem anar l'aire, imagineu-vos a 30 persones que fan aire, deixem anar, comencem a riure. I allà comencen ja a riure, a contagiar el riure, i al final acaben rient totes juntes. És un viatge, comencen les cares molt serios, molt sèries, hi ha molta serietat, estem a l'epidèmia de la serietat, aquest món, i acaben rient juntes, i la sensació d'estar contenta on estic treballant.
1: Doncs escolta, Toni, moltíssimes gràcies per compartir-ho amb l'audiència de La Tàctica. Doncs mira, veus, hi ha gent que es dedica a fer riure, un ofici preciós, i a sobre s'enamoren rient, que això ho he trobat una frase, sí, una frase preciosa que puc compartir
0: dos
1: totalment.
0: Dos per un,
1: Què?
0: Dos per un.
1: Dos per un, sí, sí, sí, sí.
2: Moltes gràcies.
1: Una abraçada. Com et dius, perquè et busquem, i si ets present a les xarxes,
2: jo,
1: també.
2: Jo em dic Toni Fontcuberta, però tothom ho coneix com a Risofonco. Risoteràpia, Toni Fontcuberta.
1: Ah, Risofonco. Molt bé, molt bé. Doncs
2: Risofonco. Jo sóc el Risofonco, riures a 24 hores tot el dia.
1: A veure, ara callarem, la Patrícia i jo, i faràs un riure d'aquells bons, per la ràdio, clar.
2: Vale.
0: D'actor de...
1: A mi se m'encomanen tots.
0: Jo sóc més dura,
1: Sembla que hagi posat una cosa d'efectes.
0: Sí, sí, sembla de pel·lícula.
1: Ai, mira, un botó, diré, Toni, va, rius. Ja, riu, Toni.
2: Penseu una cosa, que quan aconseguim que arribi la rialla plena a la gent, molta gent en tallers d'empresa han de marxar corrents al lavabo perquè han de fer pipí. Diuen, si no,
1: no,
2: pipí,
1: jo total.
2: Corrents.
1: Hi ha d'haver el lavabo al costat. Toni, moltíssimes gràcies.
2: Que vagi superbé i moltes rialles per tothom.
1: Clar que sí, una abraçada. Va, anem al primer exercici. Home, m'has de fer un exercici. Sí, sí, sí, Patrícia, va. Jo estic preparada per tu, va. Per riure molt.
0: Som-hi. A veure, Mariola, imagina't que ets una ceniza, eh? Vale? I no tens el dia. Doncs respectem aquell punt de negativitat o tristesa o dolor i doncs ens fixem en el cos. Com tenim el cos? El tenim tensionat cap endavant i com una oruga cap... Doncs això l'hem de canviar. Primer, posem el mentó cap endarrere, pugem el cap, posem l'esquena una mica cap endarrere, relaxada, i això ja canvia l'actitud física.
1: Sí.
0: De canviar una mica el tarannà. Però després...
1: I el, o sigui, la postura fa molt.
0: Fa moltíssim. Això és quan pues, no tens el dia. Pues, fixa't en la postura. T'has d'estar molt atenta a tu mateixa. Després, la boca. Pots fer una lleugera rialla, així?
1: És que jo m'he d'esforçar per estar seriosa.
0: Eh? Ja, és que... És jo,
1: que cadascú... Donat amb... No, clar, és que per això... Fer... Sí, sí, però és igual.
0: Doncs pues, imagina't que has de fer una mica de somriure. Doncs això ja... El cervell comença a dir, ah, no està tan xunguilla.
1: I més entra com aire, t'entra aire, eh? Quan sí. Obres la...
0: Clar, entra tot, s'oxigena una mica sí. Més. Vale. I això ja el cervell diu, ah, mira, no està tan malament. Vale. Doncs això vas canviant durant el dia, t'aixeques amb la somriure ja, i te'l reforces una mica, eh? I vas així una mica, com sembles una loca, pues sí, pues tira cap endavant, tira. Terraza, sempre terraza.
1: És que clar, jo
0: en un minut, això ja t'ha canviat una miqueta.
1: Sí, sí, sí.
0: Vale? Després, imagina't que tens, ja no estàs al dia tan... Tens un dia una mica millor, eh? Sí. I t'aixeques amb una mica més d'energia. Doncs aquí ja aprofites i te dius... Començo amb la A, començo a riure. 12 segons amb la A. Va, jo soc molt dura, m'acosta, jo ho faig molt forçat perquè només això t'oxigena el doble els pulmons.
1: Ah, val, o sigui, encara que no sigui real, tu fas el so.
0: Sí, perquè què passa? Que si no busquem un efecte, un estímul exterior per tenir aquest riure, aquests beneficis, aquí està la teràpia, vale? Que tu te'l provoques. I és gratis. És el millor del món.
1: Una cosa, Patrícia, jo perquè tinc zero vergonya aliena, o sigui, és que no em fa, o sigui, jo podria fer qualsevol cosa, no tinc vergonya, és veritat, és així, i en canvi conec molta gent al meu voltant que, o sigui, que té molta vergonya quan veu una altra persona fent una cosa. Ara, sí. A veure, jo que sé, potser en un taller d'aquests de teatre que et fan fer de gos i aquestes coses, o de fulla d'arbres, potser sí que tindria vergonya, però en principi no en tinc. Clar, tu què fas com perquè rigui la gent que té vergonya?
0: Mira, és que això és adaptar a... Cada exercici ja és per una persona, no? No s'obliga mai a ningú a fer res, sinó ha de ser lliure per poder fer el que realment... Perquè si no es talla el riure i la persona ha d'estar còmoda. Què passa? En un taller d'una persona que està amb els braços... En els meus tallers hi ha gent que està amb els braços creuats i, tu, i jo què faig? Jo, tranquil·la, aquí no passa nada. Deixes fer i vas veient que a poc aquesta persona va fent... que riu dels altres. Ja està bé, perquè això ja funciona. I després ja va i s'anima i comença a fer algun exercici. I aquí és quan no obliga la gent. Perquè jo sóc la primera. A mi quan m'obliguen a fer coses és que me faig fum! I faig una barrera que per això va
1: I
0: bé.
1: I suposo que és a diverses velocitats, no? Un riu de seguida, després l'altre...
0: Hi ha gent que té afant de protagonisme, altres que no. És que estan de tots els grisos, fins al blanc i al negre, tots els grisos.
1: Mira, a mi saps què em passa, Patrícia? Que se m'encomanen molt els riures, com heu pogut comprovar. Clar, jo crec que hem de connectar amb la Carolina Ferrer, que ja està connectada al sud de Catalunya. Carolina, què tal? Ah, no, no sé si de Catalunya, no, més avall, no?
3: Bueno, sí, dels Països Catalans,
1: al
3: sud,
1: no?
3: Dels Països Catalans.
0: Ui, València, hi ha molt bons pallassos, a Pallars Hospital, tinc molts amics.
1: Ah, sí?
0: Són molt guais, els valencians.
1: Veus, ella ja està rient, he dit, hola, riure.
3: No, jo tinc molt fàcil riure com tu, Mariola, molt, la veritat és que amb nosaltres no es guanyaria la vida, perquè ja venim rigudes de casa.
0: No, això, sou el millor públic, perquè quan la cosa està xunga, està baixa, a vosaltres ens doneu vidilla.
1: Però jo, per exemple, a mi em passa quan em trobo algú com la Carolina, que jo fins fa poc

0: no ho sabia, perquè no, cara a cara no ens havíem trobat mai, però, o sigui, ella riu, llavors jo ric de com riu, i ella riu de com jo ric. Podíem estar una hora
1: a l'infinit, sí. Sí, sí. Bueno, i quan te diuen que no riguis, aquí és quan més presó hi ha.
0: El moment aquest, és molt interessant, això, no? Carolina, també, quan et diuen no pots riure, és quan et fa més gràcia.
1: Aquí és quan... Bah,
2: no, no, això de petita m'ha portat bastants problemes, perquè jo sempre he sigut molt de pixar-me de riure, sí. Literal,
1: biblioteca.
2: Com tu, Mariola, també, vull dir, però pixada. Jo he abandonat platós de televisió per pixar i si no m'ho feia a sobre, no? Però sí, no, brutal. Jo tinc també el pixar molt fàcil.
0: I una altra cosa com... també, sí. Que tu rius amb els ulls també, no? Que a vegades sí. Se't neguen els ulls de riure, de oi, bueno. Allò que es diu plorar de riure, no?
2: Sí. Sí, i trobo, Mariola, que tu i jo tenim això, també una cara simpàtica, no?, que es diu, vull dir, els ulls somriuen també, no?, i si tu veus a una persona que ja li somriuen els ulls, doncs dius, estàs del meu equip, i només mirant-nos ja fem riure, no?, les dos. La veritat és que riure és salut, és salut. Són arrugues, també, t'he de dir.
0: A mi m'és igual. Però, sí, si són de riure, penso,
2: sí,
0: mira,
2: sí,
0: tant
2: sí,
0: me fa.
2: Sí. Jo tinc el que és el contorn dels ulls, les pates de gallo que s'han convertit ja en surcos, però és veritat, m'és igual. M'és igual perquè això és vida, és que m'ho he passat molt bé i que somric a la vida i sobretot somric als demés, no? A l'altra gent que veu en mi també.
0: No, i aquestes cares que no es mouen? Aquestes cares que no es mouen de tan operades?
1: No, no, però horrorós. I de nou, parada, sí, sí. Hi ha una senyora que no es mou la cara per això. I fa una gràcia.
0: Clar.
1: Dius, digo, tu no te ries, però jo rato.
0: Carolina, vols fer-me un exercici? Ah, no, digues, explica.
2: No, que vos contaré una anècdota molt breu, i és que quan jo vaig començar a Telecinco, que jo tenia la friolera de 24 anys, en 24 anys, la cap d'estilisme d'aleshores em va dir, ui, tu te ries mucho, deberías ponerte botox, que començava ja a estilar-se això del botox, deberías ponerte botox, això en el contorn dels ulls i en el entrecejo, para que no vaya más. Jo dic, què? O sea, jo de cosentaina que venia, que no havia escoltat mai la paraula botox, em vaig quedar flipandíssim. O sigui, tu imagina que jo li faig cas a aquesta dona, com estaria ara?
0: Ui, no, no.
2: O sigui, riu-te tu de Carmen de Mairena.
0: No. Sí. Escolta, va, fem amb la Carolina i jo, ens fas un altre exercici, un dels exercicis d'aquests de...
1: Molt
0: estan
1: bé,
0: fent
1: vale.
0: Aquí taller de riure teràpia.
1: Vale.
0: Amb vosaltres, Patricia Corchao.
2: Corbacho, no? Corbacho. A mi em fa molta gràcia també quan t'equivoques, perquè no t'equivoques quasi mai, Mariola.
0: No, però sí que tinc a vegades aquest punt dislèxic, ho dic entre cometes, perquè
2: també
0: No estic diagnosticada de cap manera. I que...
1: Però el meu cognom és molt equivocable. O sigui, tothom em diu Corbacho.
0: Ah, no, ah, vale, val.
1: És una passada. Jo ja l'accepto com a cosí.
0: I com que estem parlant de coses d'humor, ja em ve Corbacho.
1: Clar, sí, la prima.
0: Va, una altra, va, estem a punt.
2: A veure,
0: Carolina,
2: vale.
0: I jo estem a punt.
1: Molt bé, senyores. Diguem alguna cosa d'aquest dematí que, o algun matí que no... Anem al següent pas més bèstia. Alguna cosa que no s'hagi sortit bé aquest dematí? Alguna coseta així.
0: Ah, jo he arribat molt justa, veus? Perquè venia de Girona, que hi vaig tenir una gala de premis. Estic tocat.
2: Jo he patit molt. Perquè estem en alerta... Estava a València, m'he vingut a Alacant, perquè aquí no hi ha alerta vermella. Ha sigut tot, pues això, corrents. A més, m'havia deixat el carregador del mòbil, no el tenia en el cotxe, per tant, anava amb molt poca bateria. O sigui, ha sigut tot un agòbio.
0: I he hagut de buscar un carregador del cotxe, jo també.
2: Sí, l'he comprat, i aquí m'han deixat... He comprat el cable, aquí en Ràdio Alacant, Ràdio Nacional d'Alacant, m'han deixat la base, o sigui, gràcies.
0: Amb problemes elèctrics, les dues.
1: Molt bé, problemes elèctrics. Doncs imagineu que el següent pas seria, després de riure, doncs la òpera. És una òpera, tu fas una òpera per treure-li ferro a la situació, que és el vostre estrès, no?
2: Estrès. Però com una òpera? Cantem el que ens ha passat?
1: El que sentiu.
2: Ai!
1: Porto
2: el carregador!
1: Estrès. Aquí, Cristina. Molt bé. Així, el carregador que no carrega. Quin estrès. Tres.
2: Bueno, és veritat que així sembla més ridícul encara, no? Este problema del primer món.
1: Cotxe. I si li fiques una rima ja, ara perquè estem aquí ràdio en directe i després una mica...
0: No, fes. Aquí, avui és, aquest és el tema.
1: Doncs fas una òpera amb el que et passa. Li tres, te veus fent el xorra. i dius, ostres, quina xorrada.
0: És com un musical, no diria?
2: Musical, és que riure i cantar, o sigui, home, és que són les dues coses que més desestressen del món.
0: Un dels somnis de la meva vida és fer un programa un dia cantat.
2: Això un musical en la ràdio, que meravella, Mariola.
0: I la tàctica, Ràdio 4.
2: Ai, sí, sisplau, fem-lo, fem-lo. El dia mundial dels musicals el fem.
1: I després ballant ja seria el següent pas més bèstia. També,
0: no? Moure el cos també et fa riure. Oh.
1: Clar, perquè si a sobre l'acompanyes, bueno, te veus amb... I si vols fer el ridícul i mirar-te al mirall, hi ha un altre exercici que és fer les cares ridícules davant del mirall,
2: també,
1: no?
2: Ajuntes
3: els llavis i comences a dir, escolta, és que avui tu creus que se m'ha cremat la llet del porta-llet?
2: Mira, però si és la Diner.
3: No sé, però...
0: Que sàpigues que estem en streaming, Patrícia.
3: Estem en streaming, doncs pues toma, streaming, toma, toma. Només has de, això és enganxar els llavis, els enganxes a les dents.
2: Sí, no, perfecte.
0: Ara m'està bé molt lluny, això.
2: No, però com creus que fan la veu dels diners? Així, tal qual.
0: Això s'explicarà l'últim dia del programa.
1: Què més? Hi ha la caminata absurda. Hi ha el pas a moviment. Camina absurdament.
2: Ah.
1: Es diu silly walk, la gent que li agrada molt dir els anglicismes, que jo no... Hi ha paraules en català per dir alguna cosa? Doncs digue-ho en català.
0: Clar que sí.
1: Ostres. Doncs el silly walk, que és la caminata absurda, caminar
2: absurdament... Imitar algú, no? Això fa molta gràcia, també.
0: A mi saps què em fa molta gràcia? Aquells que caminen com fent un pas en fals. Que van caminant,
1: però no t'esperes. Doncs hi ha una cosa que és pel carrer, si teniu moltes ganes de veure la reacció de la gent, podeu fer aquestes caminates rares per Barcelona. O pel teu poble, però si ja ets molt bèstia.
0: Però això és cruel, perquè a vegades hi ha gent que, pobra, que té un defecte.
1: Sí. No cal no caminar com coix. És caminar molt estranyament. És una... Bueno, has de practicar a casa. Si no t'agrada que te vegin... No t'agrada que te vegin pel carrer, a casa, al passillo, allà, vas practicant.
2: Això fa molta gràcia, però no teniu la sensació que abans la gent pel carrer es reia més tranquil·lament de les coses això que el podien passar, o absurdes, o només somreies i et somreies, però ara la gent va com una mica...
1: No? Amb por.
2: Amb por.
0: A mi saps que
2: clar, si tu comences a caminar de manera molt estranya, la gent s'aparta i no riu. Vull dir, diu...
0: No, a mi m'ha passat de caure...
2: Aquesta boja, què farà? No?
0: De caure al mig del carrer... I riure jo sola.
2: I que no reculli ningú, pobre.
1: És que si rius
2: pobre.
1: Tu, pots riure els altres. El que passa que quan tu...
0: No, és que al revés. O sigui, la gent després no riu i encara et fa més cosa. Dius, jo he caigut, he rigut i m'estàs rient de mi mateixa jo sola.
2: Bueno, perquè, és veritat que ara sempre has de preguntar estàs bé? I si estàs bé, exacte, ja pots riure, no? Sí. Tranquil·lament.
1: És que és el mateix a la persona que li falta un tros de cama, no? Dius, si aquesta persona és la primera que riu, tu pots riure.
2: Ja
1: ha obert la veda.
0: No, si és que, a veure, la gent que li passa una cosa que viu el seu dia a dia, el pitjor per aquella persona és que tu el miris en plan pena. Clar. O sigui, per tant, tenen aquest bon instrument que és l'humor per trencar això.
1: I depèn de la persona, però sí, si amb l'humor, si l'altra persona et dona permís, tu pots... I també és ensenyar a la gent com vosaltres dues, que sou tan rialleres... I jo també m'hi cloc, però tinc un nivell una mica més baix.
2: Més doncs, exigent, no?
1: Sí, perquè estic al món i, bueno, que és la meva, és el meu taló d'Aquiles, no? El clown perfeccionista. Bueno, avui actuo al meu poble després de 15 anys que no actuo a la meva vida. A la Bisbal d'Empordà, a Can
2: Net. Bisbal.
0: I què? Sí? Estàs nerviosa?
1: No gaire, perquè és família, però no actuo al meu poble per vergonya.
2: Clar, és que imposa molt més el teu poble i la gent coneguda. A mi em passa molt.
0: És veritat, també.
1: Dic, a veure si la cago o... Bueno, és que soc clau, no? Però és que tenim com una sobreimaginació de que alguna cosa pot sortir malament. És com por al ridícul, molt ridícul.
0: I tu tens també el que li preguntava jo en el Pol, tens alguna clau o alguna tàctica de dir en un moment que de bloqueig alguna frase o improvises?
1: Doncs... Me puse por la xí o... Sí, és que va molt bé l'olor dins de les paletes.
0: No, és que jo... Ja et dic, a mi em truquen i em diuen Pet i em faig un fart de riure que no...
1: Aquestes coses,
0: no? A la meva família m'ho fa això, a vegades.
2: Sí, a mi els pets, les coses del cagar a mi em fan molta gràcia, també.
1: Sí, jo cantar això de l'òpera aquesta tonta me fa molta gràcia.
2: Ai, això està bé, això fa risa.
1: Baixa automàticament, te veus a fora, la postura, tot, és com una meditació.
0: Això ho trobo que és bo. I la següent fase després de l'òpera, què seria?
1: A veure, el físic,
0: allà, allà vas moure't com, si, com si vale. Hi caiessis.
1: I després ja...

0: Ai!
1: Què?
0: Ui. La farmaciola de l'humor. Hi ha moments que tenim malament, doncs us recomano tenir una farmaciola de l'humor, que és, pot ser, cançons que t'apugin el nim. Vale? Sí. Cançons, contes...
1: Em pensava que anaves a parlar de drogues directament.
0: És que és... Cristina, això és gratis. No té efectes secundaris com les drogues, que després tenés un bajón o el que... No sé, perquè jo poc... I és que és... Tu autofas tu perquè el cortisol baixa, aquesta paraula que tant...
1: I puja
0: les endorfines. I tu fas tu sola, això.
1: Doncs, no a veure, què hem de tenir en aquesta farmaciola?
0: Mira, és el calaix de l'absurditat. Si tu tens un humor més absurd, doncs agafaràs el Mr. Bean o agafaràs sèries d'aquestes, no? Que tu tens una més de comèdia de sitcom.
2: A mi saps que em fa molta gràcia la pel·lícula Top Secret. O sigui, l'he vist 15 vegades. O sigui, allò en els regals aquells. O sigui, sí, és la pel·lícula que em fa rebre.
0: Bueno, agarra-lo com puedas.
2: Sí, també. Tinc un pack que vaig comprar les dues alhora.
0: La loca història del mundo, el Monty Python...
2: Sí.
0: O sigui, jo animo la gent que faci una llista per dies que no tinguin... No estiguin
1: allà... L'amor absurd és el millor. A mi m'agrada molt. I m'agrada molt, mira, d'aquí, així, parlant de gent d'aquí, David Fernández, el xic Quili 4, no? Sí, David Fernández és boníssim. I Raúl Cimas també, que tenen aquest aire no? Absurd Raúl, i surrealista, que són boníssims.
0: La Judit Martín també,
2: també fa molt riure.
1: Sí, molt.
2: Hi ha molta gent que fa riure ara. Sí. Podem tenir una cartera bona.
0: Sí, és que és una sort. I això de tenir aquesta farmaciola et va bé... Una altra cosa vull dir, que no és obviar el que te passa. O sigui, són moments que tu has de reconèixer que necessites o que te fa servei aquesta farmacola d'un humor.
1: Vale.
0: Però tu sí que has de transitar per el dol, per la tristesa, no l'has de deixar com que... No, l'has de validar. Perquè si no, això tard o d'hora sortirà més greu o més amb més ganes.
2: I tu també, Patricia, em deies, és que no cal també estar tot el dia rient, eh? Vull dir, això ho estem fent ara perquè és l'exercici, però vull dir que no és la vida, no has d'estar tot el dia rient.
0: No, perquè és un equilibri, perquè ja veus que estem... Vosaltres dues no, però molta gent està tota l'estona que no... Quan riu, que riu tant? Cap.
2: Però som complicades, les persones, perquè jo a vegades, com pitjor estic, és quan ric de forma més histèrica. O sigui, quan internament em passa alguna cosa, o sigui, em surt com un riure una mica passat de voltes, no? Vull dir que...
0: Per tota la tensió que s'acumula, fa... I aprofita per allà, perquè ha de sortir, és com l'aigua, no? Hi ha una escletxa...
2: Crec que és com una mica autodefensa, també, no?
0: Sí. Cadascú busca la seva manera d'estar bé... d'una manera o una altra.
1: I és veritat que hi ha dies que no podem riure perquè estem sols o perquè no estem amb gent i tal, però jo de seguida vaig als reels d'Instagram, que en tinc uns quants, així que em fan molt de riure. Clar. I jo ric sola.
0: I Cristina,
1: però al dia alguna coseta he de riure, perquè si no...
0: Però imagina't, aquí és on entra la risoteràpia. No cal que tinguis inputs externs com reels, sinó que tu mateixa te forces al riure.
2: Clar, aquesta és la gràcia.
0: És que saps què passa? Que estem en aquesta societat, tot el que ens passa és agafar algú de fora perquè ens curi. I no, nosaltres tenim tot el potencial
1: per poder fer-nos a nosaltres mateixos. És com anar al gimnàs, no? És que ens ho hem de prendre com una obligació d'almenys una estoneta al dia.
0: Dos minuts.
1: Ostres, riure.
0: Hi ha un llibre que m'encanta, que és Els hàbits atòmics. Escolta, que si no vols fer dos minuts, fas un. O va, 10 segons.
2: No cal posar-te així el topall molt alt.
0: Només que estiguis a gust.
2: Va, mira, anem a fer un exercici. Ara, Carolina, ara hauràs de callar perquè hem de fer una cosa que és un repte que li vull posar jo.
1: Fas bé de dir-m'ho,
2: mi. No, perquè si tu parles, riuré.
1: I vale.
2: El tema és que anem a fer el reel de la tàctica ara mateix. Ara posarem una música del reel de la tàctica.
3: La Tàctica, cada migdia d'una a dues a Ràdio 4, amb Mariola Dinarès.
2: I ara li demano a la Patrícia que en un minut m'ha de fer riure molt.
0: Som-hi.
2: Val? Comença a contar ja el minut. I jo intentaré estar seriosa i posar-t'ho molt difícil.
0: Molt bé. Esto es cuchara... Ai, mira, se me va. Esto es tenedor y cuchillo... que van a l'hospital...
2: Castellà no em farà gràcia, ja t'ho dic ara.
0: Esto es cuchillo y tenedor, com era? Esto es cuchillo y tenedor que van a l'hospital perquè van a veure Cuchara, que s'opera. Està a punto. Bueno, què fa un zombi a sobre d'un tractor? Sembra el pànic. No sé si veus, te faig uns xurros amb xocolata i després...
2: T'has de tirar un pet.
0: Ostres, no em tentis que vaig servida, eh?
2: Estic rient però sense soroll.
0: Sí, estic suant, saps? Estic Gràcies, Cristina.
2: Ha sigut la Carolina o ha sigut la...
1: No, ha sigut Cristina.

0: que he entès molt bé això, que el cos és molt important per fer riure, que és una teràpia, i segurament molta gent, en un dol o en un moment així tens, pot servir moltíssim, no? Això de riure per treure tensions, sí. I cada vegada deus tenir, ja et dic, els teus tallers més plens, ja m'imagino.
1: Un moment, Mariola, que jo estava aquí prenent apunts, la farmaciola de l'humor, ens hem quedat en l'humor absurd, alguna cosa més?
2: Sí, coses que siguin també de tendresa. Saps que, la pel·lícula aquesta de La vida és bella?
1: Ai.
2: Aquesta és molt cuqui. És bueno, cuqui tendre i, bueno... Sí, que vagin de...
1: Però aquesta seria més... farmaciola de l'amor, no?
2: Sí, i també fa molta gràcia. Bueno, són diferents tipus d'humor, sí. I tu has de buscar el teu, no? Els balls imbècils, aquestes, els acudits... I en els meus tallers el que fem és una mica això, anar per un viatge per a tots aquests jocs, cal jugar és vida.
0: I situacions ridícules, també,
2: situacions ridícules.
0: No? Sí, a mi les caigudes, per exemple, no em fan gràcia. Fan patir, més aviat.
2: Clar, depèn.
1: Depèn.
2: Perquè hi ha caigudes que... Si jo m'he caigut ara així de la silla...
1: Si cau una amiga teva, un amic teu, i no es fa mal, així, fa molta risa, jo ho recordo sempre.
2: I sobretot quan te diuen que aquí no has de fer soroll o aquests punts de mandat, no? Aquí és quan... Jo aquí és quan m'arric que fa aquell mal que t'estàs el dia següent dius, em fa mal la panxa de riure, aquest riure és el...
1: Recorde per a fer la comunió, que vaig fer la comunió, clar, després ja no vaig anar a missa mai més, però aquests dies previs a mi em feia una risa, és que no em podia aguantar, i aquells moments, clar, imagina't.
2: Bueno, i els altres estan enfadats. Tu estàs rient amb l'altre i els altres estan com... Bueno, però per allà. I encara més.
0: Mira, Patrícia, si vols, com que estem a punt d'acabar, però encara ens falta fer el resum de la setmana, el divendres fem un ximpum amb la nostra tertuliana. La Carolina Ferrer és la tertuliana.
3: Contra el cunyadisme creixent, la tàctica a Ràdio 4 amb Mariola Dinaré.

0: Fent aquest taller de riure teràpia amb la Patricia Corchado de La Pallassa, de la Bisbal, que avui té espectacle al seu poble. Però jo a la Carolina Ferre li he preparat un joc sorpresa abans de fer el repàs de la setmana. Et poso riures i has de descobrir de qui són.
1: Ah, d'acord. Ah. Són riures famosos, entenc.
0: Sí, gent superfamosa, superfamosa. Vale. Va, a primer veure. És un riure.
2: You can't even speak after that, can you?
0: Internacional.
1: Saps? Ostres, ni idea.
0: És molt difícil. És de la Shakira.
1: La Shakira. Ah. És que no l'he escoltat mai riure així amb ganes.
0: Clar, però és que imagina't com canta, imagina't com riu.
1: Ja, clar, m'hagués pogut imaginar. Sí, va. Sí, molt bé, molt bé.
0: Segona és més com de prop de casa.
1: Ah, la Sílvia Abril.
0: Oh, que bona! Bum. Molt bé, molt bé. Bum. Super. Va, tercer riure.
1: Aquest crec que és un home, però no l'identifico.
0: A veure...
1: No?
0: Ai. Berto...
1: Berto Romero?
0: Sí!
1: En sèrio?
0: Un dia d'un superatac de riure.
1: Aquí el tenia apuntat amb David Fernández, Raúl Cimas, un dels meus preferits és Berto Romero, Berto. Amb Buenafuente, sí, i sí, aquest sí. Programa que fan boníssim, amb el Jorge Ponce, i com m'heu dit, no? la Judith Martín, la Victoria Martín, sí. La veritat, Yolanda Ramos també té un humor, sí, que m'encanta. Sí, sí, jo em vaig enamorar de l'humor, em vaig enamorar de Buenafuente també, però amb Pedro... Sí, sí,
0: hosti, la ruïna,
1: Pedro,
0: eh?
1: Sí, sí, que íntim això, eh? Amb Pedro Reyes i Faemino i Cansado, Pedro Reyes sortia en La Bola de Cristal, se'n recordeu?
0: Sí.
1: De Televisió Espanyola, i jo, clar, era com el primer humorista que jo veia en la meva vida, d'humor absurd, i així he continuat. El
0: home,
1: que m'agrada és l'humor absurd.
0: A mi saps qui em feia molt riure, que ara m'ha recordat? El Tamariz. Ah, o sigui,
1: Tamariz. Ai, també.
0: Em feia
1: també.
0: Molta gràcia, també.
1: També, no?
0: Bueno, i una cosa, i Mari Sampere i el Capri.
1: Sí,
0: o sigui, jo...
1: home, el Capri.
0: Sí, jo estic envoltada de gent que se sap tots els monòlegs de memòria de Capri.
1: Sí, mira, Buenafuente.
0: Visc amb un d'ells.
1: Sí, sí, superfan.
3: I la Mari Sampere. Jo tinc un punt cap a la Mari Sampere i el vídeo de la Lloy.
0: Oh, el vídeo de la Lloy. El vídeo.
3: Tinc el punt aquest.
0: Boníssim.
3: La Madame Mental que faré aquesta nit és un punt vídeo tonta d'una mentalista.
0: Sí.
3: Que fa màgia.
0: Ai, fes-lo.
3: Crec que no hi ha cap mentalista maga, tonta, a Catalunya. No sé si a la resta...

0: del home, món.
1: I tu has creat aquest
2: deuen
1: personatge.
2: Deuen de ser superdotades.
0: Sí, és com t'adivino un número en 0, coma.
2: Sí, sí, sí.
0: Espera't. Ara perquè no tinc un drap, però després ja t'ho faig després.
1: Va, després m'ho fas i ho gravem per la xarxa.
2: Sí, sí, bueno, tant,
1: va, tinc un altre riure. Va. Tinc un altre riure.
0: A veure, a veure, a veure.
2: Aquest també és Berto, no? O és Buenafuente?
0: No, no. O... Ui, que s'enfadaran.
2: Ai, sí?
1: Comença, a... es diu Motos.
2: Ai, em sona molt. Què? Sí. Pablo Motos.
0: Sí. Però... Bé, bé. Riure... Aquí,
1: no el tenia ni el meu. És com un riure sarcàstic, ja veuràs, torna'l a posar.
2: A veure...
1: El del
2: és
1: Pablo
2: que semblava
1: Motos.
2: Simpàtic i tot allò.
0: Oi? I de gimnàs, eh? Aquí ha agafat aire.
1: Ha agafat aire.
0: Aquest, això, molt bé.
2: Home, si alguna cosa fas, anar al gimnàs aquesta persona. I bulos, també.
1: Escolta, aquesta setmana, a Carolina Ferrer, hem parlat a la tàctica de diverses coses. No sé que, si hi ha alguna cosa concreta de les que hem parlat que t'ha sorprès. Clar, hem anat, clar, hem acabat rient, però vam començar el dilluns fent un, diríem, un consultori de dret a l'habitatge amb l'advocada Verónica Dávalos, activista,
2: el,
1: que clar...
2: El tema, vau estar ahí a tope, sí, sí, sí.
1: I el dimarts vam fer drets digitals amb el Víctor Rosselló, de coses també que ens poden passar a les xarxes. Sí. Dimecres, casaments, no sé si ho necessites,
2: aquest
1: això.
2: Aquest no m'ha interessat tant, pel que siga, i a més em va semblar com superpijo tot.
1: Sí. Buena, buena.
2: Però no, era com de casaments de supernivell, encara que tu ben bé li vas preguntar. Per cert, estic detectant que fas preguntes que mai els han fet als teus convidats, als teus experts. És boníssim això, no? Com a periodista, com et sents, Mariola, quan no, et diuen és... Ostres, aquesta pregunta no me l'han fet mai.
1: Què em van dir? És la primera vegada en 15 anys?
2: En 15 anys, aquella dels llibres. Em va encantar. Saps allò que els llibres estan en una llibreria com un supermercat? Clar, com en un supermercat, bueno, els productes que sí, tu vols vendre primer, no?
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, que em va passar. Sí, sí. I sí que és veritat que aquesta setmana també m'ha passat amb alguna altra cosa.
2: Molt bé, Mariola.
1: Però saps per què? Això sí, és una mica secret, però... No, perquè, o sigui, a mi quan la gent em diu obvietats és una cosa que no suporto. O sigui, si em diuen coses que ja sé, sempre vull aprendre. És com una cosa que tinc ja d'ADN.
2: Doncs tu vas preguntar pel casament més barat, no? I et vaig dir, bueno, pots anar al jutjat i tal, i després anar al bar del costat i fer-te un cafè. I vas dir, ah, bueno, vale, ok.
1: És veritat que vaig... És que clar, tot ho era tan delit, i jo dic, home, sí, no sí, sé, sí, vull sí, dir...
2: Total,
1: que a mi m'agraden les excentricitats, però també com rebaixada de dir, a veure, si...
2: Bueno, no, és que jo anàvem parlant i m'imaginava, pues, això, les pel·lis de Jennifer López i tal, de, no? Aquestes descasaments americans, tant de luxe.
1: Però, i una altra cosa, a mi el que... També el tema de casaments, és que jo ho trobava superfort, i ho anava remarcant.
2: Des podcast,
1: o sigui,
2: no?
1: No, a banda de les bodes, sí, de fer un podcast de bodes, perquè com que volen ser originals, s'estan inventant. A banda d'això, jo, per exemple, jo no m'imagino, o sigui, jo per exemple quan em vaig casar, volia estar el més pròxim, o sigui, quilòmetre zero total, o sigui, la meva gent, els meus llocs, les meves zones, tot tal. No entenc com els estrangers venen a Catalunya a casar-se, o sigui, no ho entenc, que van a un altre país.
2: Em va semblar superfort, i és que els estrangers, i sobretot els americans, no?, que tenen fama de desarrelats, no?, marxen de casa molt, molt aviat, també serà perquè poden, no?, igual la vivent, no ho sé, però que vaja, als 16 anys ja estan com fora de casa, no? I després que no som tan familiars com nosaltres ho podem ser, no?
1: Sí.
2: Pot ser, no ho sé, no ho entenc. I això, i que si un és del Japó i l'altre és de no sé on, doncs es casen com en un punt intermig a Catalunya.
1: I també vaig pensar, ara que estem així parlant tal, també vaig pensar, ara que estem parlant de l'habitatge, que cada vegada és més car perquè ve gent d'aquí que té més poder adquisitiu, clar, i pot comprar més, no sé si amb els casaments acabarà passant això, perquè, clar, també, si hi ve gent de fora que té més diners i està pagant uns grans casoris aquí, ens perjudicarà els que ens hem de casar aquí nosaltres, no?
2: Pues segurament. Tot ho veuen barat, dius que flipa. Tot ho veuen barat.
1: Que ens apugin els sous a tots, escolta.
2: Això hem de fer.
1: Doncs què, Carolina, i què, el tema del temps, o sigui, estem ara ens posarem el dia a l'informatiu a les dues, però realment la zona sud i tu també al País Valencià s'està plovent bastant, no?
2: Sí, sobretot això, Tarragona, Castelló, província, la veritat és que està plovent moltíssim. A València ahir, que jo me'n vaig això, venir corrents cap a Alacant, perquè com més al sud hi havia com menys probabilitat, doncs al final no ha plogut tant en la zona de València, València ciutat i tal. Però sí, es veu que en la part central Això entre Catalunya i el País Valencià està plovent força.
1: I ara també ho sentirem, sí, sí, que la pluja va pujant, ara aniràs cap a la Bisbal i t'anirà acompanyant.
0: T'aniran
1: acompanyant
0: i...
1: la pluja. Però bé, mira, sobre pluges, de fet, bueno, Carolina Ferrer, moltíssimes gràcies, i la Patrícia també.
2: T'he de dir que d'aquesta setmana el que més em va interessar, tot, tot plegat, ja saps que sóc superfan del nostre programa, La Tàctica, clar, però l'aplicació per localitzar la benzinera més barata m'interessa i molt, perquè faig molt quilòmetres.
1: Sí, clar, sí, sí, això està molt bé, i és de temps real, a més a més. En aquests moments, on està, no? Vull dir que molt bé.
2: Boníssim.
1: A les xarxes, tots els enllaços i totes les coses. Va, mira, ara ve el cap de setmana, us explico què farem dilluns.
3: Wow, i he de fora bufar vent, que me fa sentir petit com un granet de arena.

0: Tocs i, per tant, els dilluns, normalment a la tàctica intentem fer un tema que sigui molt domèstic, o sigui, molt de la casa, molt de la llar, no? Plourà i què passarà? Que tindrem humitats. Doncs dilluns a la tàctica, a la vostra disposició, un manetes que ens ajudarà a resoldre problemes de la llar. O sigui, això ja ho tindreu a la vostra disposició. Consultori útil a la màxima expressió. Ja podeu començar a deixar els vostres dubtes o les vostres incidències al 690 080 830, al WhatsApp de la tàctica, que, per cert, és un manetes, un perfil molt interessant, perquè està a punt de jubilar-se, diu que no hi ha manetes que el succeeixin, i el que fa és ha creat l'Acadèmia de Manetes.
1: Sí, que, uau!
0: Vull dir que, i a sobre...
1: Bob el manetes!
2: No, jo soc la manetes.
0: Dilluns, la tàctica i Bob el manetes. I encara us he de dir una altra cosa. El manetes que ve dilluns, que no us vull fer spoiler del nom, era guitarrista de Miquel Bosé.
1: Oh.
0: No! En sèrio?
1: El vull conèixer. No, no, és que vull casar-me amb Bob el manetes, sisplau. Digueu-me com
2: aquí
1: està.
2: Aquí ja suc,
1: Com, que si està re bueno i tot, que el vull conèixer.
2: Almenys, saps allò de la rajilla quan baixa? Això és molt divertit.
1: Necessita un manetes.
0: Sou molt bones, fa molt riure i, sisplau, no, perquè no hi hagin inundacions. I això, i recupereu el programa aquest de riure les vegades que sigui possible per fer teràpia. Moltíssimes gràcies a les dues. Va, marxem de cap de setmana. Som la Natàlia Sánchez, a la redacció, la Marta Inglés, la Casanova, la Laia Casanova. I això, marxem. Adéu-siau, fins dilluns a les 1.

0: Són les dues.
1: Edició migdia. Ràdio 4. Elena Pérez.
0: Què tal? Molt bona tarda. Matí complicat a les comarques del sud de Tarragona per la pluja. Sembla que a poc l'ensurt va passant i que també a poc la gent del Baix Ebre i Montsià ja pot sortir al carrer perquè s'ha aixecat el confinament. Això no vol dir que el perill hagi passat. Es manté l'alerta per pluges intenses fins a les 8 del vespre. L'altra notícia del dia està al Congrés dels Diputats, on aquest migdia es votaran els dos decrets d'habitatge aprovats en el Consell de Ministres. No sortiran endavant perquè Partit Popular, Vox i també Junts ja han anunciat que votaran en contra. Escoltem la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, i la portaveu de Junts, Míriam Nogueras.
2: Hoy tenemos la oportunidad de poner pie en pared a la especulación. A la especulación que nos roba nuestras vidas, a la especulación que roba nuestras ciudades.
3: Aquest reial decret permet que els fons segueixin comprant, segueixin especulant i es segueixi desnonant.
0: Unes 200 persones convocades pel sindicat de llogateres han protestat fins fa uns minuts en les immediacions de la seu de Junts a Barcelona, al barri de la Sagrada Família, per protestar contra aquest no dels juntaires. Han marxat per la pluja, però aquesta tarda tornaran a organitzar-se.
1: Edició migdia.
0: Lourdes Gata, bona tarda.
4: Bona tarda.
0: A les dues i deu repassarem més àmpliament tot el que estigui passant a Catalunya. Abans, la resta de la informació d'Espanya i del món, avui, com dèiem, amb el Congrés com a protagonista.
4: Sí, tota l'atenció a aquesta hora al Congrés dels Diputats, on prossegueix aquest debat sobre els decrets d'habitatge aprovats dimarts pel Consell de Ministres. Un debat molt tens i sobrevolat per la possibilitat d'un avançament de les eleccions generals si, com tot sembla,

0: sembla indicar, els decrets decauen pels vots en contra de Junts, Vox i el PP. Anem a la cambra baixa. Rosa Carreño, bona tarda.
1: Bona tarda, sí, amb molt poques esperances. La ministra d'Habitatge no llança la tovallola.
2: Demuestren que en este país y que en Cataluña hay una alternativa a una derecha que es capaz de estar en lo que a la gente importa, que es capaz de cambiar la vida de la gente.
1: Era el missatge Junts de la ministra Rodríguez al mateix sac que a PP i a Vox els fica el ministre Agustín Duy.
3: Cada desahucio que se produzca a partir de esta votación va a llevar los nombres y los apellidos de quienes hoy voten que no a estos decretos, sean del PP, de Vox o de Junts.
1: Però Junts votarà no, diuen que aquests decrets no aturen ni el fons voltor ni protegeixen els petits propietaris.
4: I nosaltres tenim la responsabilitat de dir la veritat, sigui quin sigui el preu a pagar per fer-ho, senyora ministra.
1: Molt dur amb Junts i amb la seva portaveu, Gabriel Rufián.
5: Que deje de imitar a la salvaje de Urriols con financiación de Vox y que deje de imitar a Ayuso, por favor, porque es que en nuestro país no tiene cabida todo eso.
1: PP i Vox, que també votaran en contra, responsabilitzant el govern de no haver fet res en aquests 8 anys.
6: No es un fracaso colectivo, es un fracaso de usted y del sanchismo. Ese es el fracaso de la vivienda con ustedes.
7: Esto no va de que la gente tenga casa, eso les importa un comino a ustedes. Esto va de movilizar, de optimizar un espacio electoral dormido.
1: Els dos decrets es votaran quan acabi el debat. La votació serà pública i per Crida, PSOE i Sumar, així ho han demanat.
0: Mentrestant, a l'exterior del Congrés, centenars de persones es concentren per exigir el dret a l'habitatge i fer sentir el malestar de la societat. Míriam Andreu.
8: Part dels manifestants han sortit des de l'acampada instal·lada a la madrilenya Puerta del Sol, on hi porten ja 6 dies. Abans, la portaveu del sindicat de llogateres, Alicia del Río, ha fet una crida a la vaga general davant la previsió que decaiguin els decrets.
9: No vamos a parar hasta conseguir el derecho a la vivienda en este país y solo hay un camino por delante, la huelga general. Por el derecho a la vivienda y contra la carestía de la vida.
8: A l'entorn del Congrés s'hi poden veure pancartes contra Junts, PP i Vox, també contra el govern de coalició o demanant que els habitatges siguin per viure-hi i no per especular. Els manifestants, però, han hagut de quedar-se a uns 150 metres de la cambra baixa a causa del dispositiu policial desplegat. Des d'avui fins a diumenge hi ha convocades desenes de manifestacions arreu de l'Estat coordinades per la Confederació de Sindicats de Llogateres i Col·lectius Socials.
0: Canviem de tema. Les associacions de víctimes de l'Adan han convocat una manifestació a València el proper dissabte 31 d'octubre, el segon aniversari de la catàstrofe que va provocar 233 morts l'octubre del 2024. Amb el lema Amazona Prisión, la convocatòria vol denunciar novament la gestió de l'Adan per part de l'expresident de la Generalitat i actual diputat del PP a les Corts, Carlos Mazón. I estan convocades totes les entitats socials de la comunitat valenciana. Segons el cartell distribuït per les entitats, la manifestació començarà a les 6 de la tarda a la plaça de la Verge de València. I continuem amb economia. El mes de setembre, Espanya ha deixat 92.300 afiliats més a la Seguretat Social, marcant un rècord en la sèrie històrica pel que fa a l'afiliació en el novè mes de l'any. Climent Sabater.
10: Segons dades del Ministeri de Treball, l'Estat registra ja prop de 22 milions i mig de persones afiliades. Si comparem les xifres d'aquest mes de setembre amb les del mateix període de l'any passat, també es pot observar un increment destacat, ho explica la ministra de Treball, Yolanda Díaz.
11: Tenemos un espectacular aumento interanual de 739.887 personas afiliadas. El major augment interanual de l'afiliació des de l'any 2005.
10: L'atur ha augmentat en més de 23.000 persones respecte a l'agost, apropant-se als 2,38 milions de persones. És, però, la xifra més baixa registrada en un mes de setembre des de 2007, abans de la crisi financera.
11: Llevamos ya 53 meses consecutivos con una cifra de paro por debajo de los 3 millones. En el último año, el paro registrado se ha reducido en 42.160 persones.
10: Sobre els contractes, 4 de cada 10 signats aquest setembre han estat indefinits.
0: Sortim ara a l'exterior. A França ja són gairebé 2.000 les persones detingudes després d'una setmana de protestes per l'educació dels estudiants de secundària. La protesta va començar a París per la manca de professors i les condicions dels centres. Maria Huguet.
12: Sí, França viu des de fa una setmana importants mobilitzacions estudiantils per exigir millores educatives. Qui més s'ha manifestat són els estudiants de secundària dels instituts, però les protestes també han arribat a la universitat i han obligat el govern a intervenir. Com deies, les protestes van començar a París, però s'han anat estenent per diferents ciutats del país, com Lió, Lille o Nantes, i s'han intensificat aquest dijous amb enfrontaments amb la policia, bloquejos als centres educatius i la crema de mobiliari urbà. Els estudiants es queixen per la manca de professors, exigeixen la millora de les condicions als centres, acabar amb la supressió de llocs universitaris i revertir les retallades de beques, entre d'altres. El govern titlla de violència urbana les protestes i en posa en dubte la legitimitat, mentre que els estudiants han explotat, per diuen, unes aules massificades sense calefacció ni aire condicionat ni sous prou alts per al professorat.
0: I a Rússia, el govern apuja el to contra l'OTAN. El president Vladimir Putin reitera que el Kremlin podria recórrer l'ús d'armes atòmiques si és necessari per protegir el seu enclau de Kaliningrad. Més detalls, Sergi Bassoles.
13: El president rus ha advertit que els exèrcits militars al Bàltic suposen una escalada i no descarta una resposta per part del Kremlin que podria incloure atacs amb armes nuclears. Vladimir Putin.
14: Можем ли мы быть уверены, что это оружие никогда не будет применено?
13: Declaracions, les del mandatari, realitzades en un fòrum polític amb experts internacionals a Moscou. Putin ha criticat els successius exercicis militars que podrien ser, diu, una escalada per aïllar l'enclau rus de Kaliningrad. Des de l'OTAN, el secretari general Mark Rutte ha rebaixat la importància de l'amenaça russa, si bé vaticina que poden augmentar els atacs híbrids contra els aliats.
0: I acabem el repàs de l'actualitat nacional i internacional amb Art de Bogotà.

Els murcians llencen aquest divendres el seu tercer disc, que es diu Manufactures del Club de la Gente Sola. Entre d'altres, diuen que els han inspirat Queens of the Stone Age, L'Omega, d'Enrique Morente i Lagartija Nick i El Camarón de la Leyenda del Tiempo, per composar temes com aquest que escoltem, Antifiesta.

0: Edició migdia. Ràdio Nacional, Ràdio 5, Ràdio 4. Elena Pérez.
1: Molt bona tarda. Junts per Catalunya votarà no aquest migdia, juntament amb el Partit Popular i Vox, els dos decrets d'habitatge aprovats aquesta setmana en Consell de Ministres. La portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, acusa Sánchez d'enganyar viu la gent perquè aquests dos decrets, segons ells, no solucionen els problemes de l'habitatge. El portaveu d'Esquerra, Gabriel Rufián, diu, en canvi, que els de Puigdemont votaran en contra per interessos personals. Escoltem Nogueras i Rufián.
2: Aquest reial decret permet que els fons segueixin comprant, segueixin especulant i es segueixi desnonant.
3: Esto es

0: objetivamente denunciable, censurable, que sus intereses particulares puteen a miles de personas.
1: Unes 200 persones convocades pel sindicat de llogateres han estat bona part del matí protestant als voltants de la seu de Junts a Barcelona, al barri de la Sagrada Família, per aquest no dels juntaires. Enric Aragonès n'és el portaveu del sindicat de llogateres.
2: Tenen fins l'últim minut per rectificar, perquè la decisió que estan a punt de prendre és molt problemàtica, de fet és violenta.
1: Sembla que a poc a poc l'ensurt va passant i que també a poc a poc la gent de les comarques del Baix Ebre i el Montsià ja pot sortir al carrer, perquè si ha aixecat el confinament, això no vol dir que el perill hagi passat. Es manté l'alerta per pluges intenses fins a les 8 del vespre. De seguida anem fins a Tarragona. Ara coneguem la previsió del temps amb el meteoròleg de Ràdio Televisió Espanyola, Sergi Loras.
3: Les precipitacions han estat torrencials i persistents al sud de Catalunya, especialment a les comarques del Baix Ebre i del Montsià, on les acumulacions són molt abundants i molts barrancs i torrents baixen amb molta aigua, destacant els 273 litres a l'Ametlla de Mar, els més de 200 a 250 litres al Canà, a Mas de Barberans, a Ulldecona o al Perelló, la majoria descarregats en poques hores. Ara mateix, la pluja avança de mar cap a terra i es desplaça de sud a nord i s'estén per moltes comarques del Camp de Tarragona i del litoral i prelitoral de Barcelona i a la Catalunya central, on descarrega amb intensitat. En canvi, és més dispersa a Ponent i al Prepirineu. Durant la tarda, els ruixats seran més dispersos i febles, tret del sud. Al delta de l'Ebre, la pluja reactivarà i ben bé fins a la pròxima nit i matinada, on es mantenen els avisos, ja que poden caure de 20 a 50 litres en una hora i acumular-se fins a 100 litres en més de 12 hores.
1: I com se circula a aquesta hora? A veure si hi ha problemes o no per la pluja. Servei Català de Trànsit, Roger Serra.
4: Hola, bona tarda. Ara plou, sobretot en aquesta àrea metropolitana de Barcelona, i s'afecta el trànsit a les principals entrades i sortides de la capital catalana i també les seves rondes. En general, se circula amb més lentitud i hi ha aturades, per exemple, a vies com la C58, l'autopista del Vallès, sortint de Barcelona, entre el nus de la Trinitat i Torre i la zona de Ripollet, això sortint de Barcelona, però també d'entrada, aturades entre Montcada i Reixac i el nus de la Trinitat, això la C58, l'autopista del Vallès. També a la zona del Vallès destaca la P7 amb retencions entre Santa Perpètua, Barberà, direcció sud, sobretot en sentit Papiol, i a l'extrem sud, carregades també, sortint de Barcelona, en l'autovia 2 entre Cornellà i Sant Joan d'Espí, i d'entrada l'autopista del Garraf. També presenta aturades més destacades del que és habitual a aquesta hora entre Viladecans i Sant Boi de Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit.
1: Salutacions del José Gil a la realització, l'Helena Ramos i l'Adriana Llacall a les vies de sol, Eric Sobrevia a la producció i l'Albert Vaques al control central.
5: Edició migdia. Helena Pérez.
1: Ha aixecat el confinament a les comarques del Baix Ebre i el Montsià després de l'intens episodi de pluges. Això sí, el perill no ha passat, perquè l'alerta per pluges intenses es manté fins a les 8 del vespre. Sembla, però, Judit Huerta, que a les Terres de l'Ebre comencen a respirar una mica més tranquils. Bona tarda.
6: Bona tarda, sí, més tranquils, però mantenint tota la prudència possible. En molts llocs les rieres i barrancs encara porten força aigua. Per això es manté la limitació de la mobilitat. Els veïns i veïnes dels més de 50 municipis afectats només es poden moure pels seus pobles. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
7: Just ara estem en una situació d'inestabilitat meteorològica en tota la zona, que requereix de molta prudència per part de la població. Això no vol dir que ja puguem recuperar la mobilitat i que ja podem fer les activitats habituals, sinó que hem de mantenir moltíssima prudència i precaució, evitant la mobilitat, això és molt important.
6: I el cert és que el confinament de la població ha evitat mals majors.
8: El poble buit, tu vas, no hi ha terrasses, algun bar obert, però res.
6: Res de res tampoc, perquè a primera hora els bombers han salvat 18 persones atrapades als seus cotxes al seu pas per la carretera N340 a l'altura del Canà. Oriol Corbella és el responsable de l'operatiu dels bombers.
9: Hem anat prioritzant tots els serveis per primer fer sobretot tots aquests salvaments i prioritzar a les persones en primer lloc.
6: I els bombers han rebut 237 incidències i, a banda de 19 salvaments, han assistit una dotzena de persones que en ple centre de Tortosa s'han desallotjat perquè l'aigua ha afectat l'estructura del bloc on viuen. I precisament a la capital del Baix Ebre, però també a Ulldecona i Amposta, s'han habilitat 3 centres d'acollida. Tot s'ha fet en menys de 24 hores perquè, malauradament, sembla que a l'Ebre cada vegada estan més habituats a viure episodis com aquest.
1: Episodis que, òbviament, Judit, tenen conseqüències econòmiques i danys importants. Aquest serà el segon capítol d'aquest episodi. Els ajuntaments tot just comencen a sortir al carrer per valorar-los, però se sap que seran importants. Tortosa, Roquetes, Mas de Barberans i Santa Bàrbara són alguns dels municipis, Judit, més afectats.
5: Fatal! Tot això que he dit, en lo llençol tapat, però sentir el rellampic i no voler la clara de temor. Molta temor.
6: La por era aquesta matinada inevitable. L'aigua ha superat els 200 litres per metre quadrat en diversos dels 50 municipis que han activat les seves alertes. De danys segurs, per baixos inundats, infraestructures afectades, dificultat d'accés a algunes masies o granges aïllades, s'han de valorar. Mar Lleixà és l'alcaldessa de Tortosa.
10: Algunes cases afectades que s'han estat avaluant també durant el matí, vehicles, talls de camins, talls de carrers, barrancs.
6: I és que els barrancs, deien molts, feien por més enllà dels danys, s'obre un nou debat. La queixa d'alguns ajuntaments afectats perquè la Generalitat els va dir que decidissin ells si les escoles tancaven o no. Daniela Lleixà és l'alcaldessa de Mas de Barberans.
11: O sigui, decisions que jo crec que havia de prendre el govern, molt les van derivar als alcaldes, que també tenim les competències, és evident, i van prendre decisions que no va prendre potser qui tocava, no?
6: La Generalitat es defensa i diu que la competència és dels consistoris, mentre sembla que l'aigua i el telèfon ha tornat a la major part dels afectats, tot i que queden encara 9 carreteres tallades i no hi ha trens a la R16 entre Tarragona i Tortosa.
1: Tot aquest episodi de pluges contrasta amb la informació que ens arriba des de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. La conca del Segre i la de la Noguera Ribagorçana han entrat en sequera perllongada després d'un estiu i un setembre sense pluges. Lleida, Joana Cendra.
12: La conca del Segre la composen els rius Noguera Pallaresa i la de l'Éssera, mentre que la de la Ribagorçana només compta amb aquest riu. A aquestes dues també s'hi sumarà la de la Garona, a la Vall d'Aran, que abasteix el sud de França. En conjunt, el 51% de la conca de l'Ebre se situa en sequera prolongada. Malgrat tot, la situació no és greu ni està a prop de l'escenari de 2023 i la de Lleida és la millor de tota la conca. Cap de l'Oficina de Planificació Hidrològica de la Confederació, Miguel García.
13: Entrarà en sequía prolongada el Segre, se llama Segre Noguera Pallaresa, esa unidad territorial, y la unidad territorial ese era Noguera Ribagorzana. A final de septiembre tenemos el 51% de la cuenca del Ebro en situación de sequía prolongada.
12: Amb tot, la conca ha rebut un 7% menys de precipitació, però ha aguantat bé la campanya de rec perquè veníem d'un hivern excepcionalment plujós.
1: El sindicat de llogateres ha fet una crida a la vaga general arran de la crisi de l'habitatge. Ho han reclamat des de la seu nacional de Junts a Barcelona, on s'ha convocat una concentració, i des d'on han seguit amb un altaveu les compareixences al Congrés. Ara, Marga Esparza, la meteorologia ha obligat a desconvocar la concentració. Bona tarda.
14: Hola, bona tarda. La forta pluja que cau a Barcelona ha obligat a desconvocar la concentració de les persones que han estat des de les 11 del matí davant l'entrada del passatge Bofill de Barcelona, on es troba la seu de Junts. A través d'un altaveu han anat seguint les compareixences del Congrés. La intervenció de Míriam Nogueras ha estat acompanyada amb crits de vergonya, vergonya. Per Enric Aragonès, portaveu del sindicat, la votació en contra del decret és un acte de violència.
2: D'entrada, per insistir que tenen fins l'últim minut per rectificar, perquè la decisió que estan a punt de prendre és molt problemàtica, de fet és violenta. El que està dient Junts amb la seva decisió és que la maca ahir se l'hauria d'haver desnonat i que els desnonaments que vindran la setmana que ve i els mesos que venen s'han de produir. Jo em pregunto què dirà Junts quan aquests desnonaments arribin i quan arribi, perquè noves morts per culpa d'aquests desnonaments.
14: Per aquesta tarda a les 6 han convocat una assemblea a la plaça de Catalunya per començar a organitzar la vaga general.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que estava profundament decebut amb Junts per la seva decisió de rebutjar els dos decrets d'habitatge que es votaran aquest migdia al Congrés. En la seva intervenció al Fòrum Atocha, a Galícia, s'ha mostrat partidari d'intervenir al mercat. Lorena Enns, bona tarda.
15: Sí, bona tarda. El de Junts és un error greu, considera el president. En altres moments defensa els de Carles Puigdemont. Sí, han prioritzat els interessos dels catalans. Ara, però, lamenta, no estan en aquest escenari.
16: Crec que és un error greu el que està fent Junts per Catalunya i m'ha decepcionat profundament. Un partit que jo he conegut
17: en altres temps defensant els interessos dels catalans i les catalanes i que avui no ho fa.
15: En una conversa amb el president de la Junta, Alfonso Rueda, i el lehendakari, Manuel Prevales, el president ha remarcat que és normal que la gent s'indigni si veu que l'economia catalana va bé, però en canvi no poden accedir a un habitatge. Illa s'ha mostrat partidari d'intervenir al mercat, una mesura que ha assegurat ja s'ha anunciat des de Catalunya. Entre les receptes que ha compartit el fòrum, la va demanar corresponsabilitat als bancs i les empreses constructores perquè ajudin des dels seus sectors a facilitar la construcció d'habitatge.
1: Doncs d'habitatge s'ha parlat també durant l'obertura de l'any judicial a Catalunya. La presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Mercè Casso, demana als parlamentaris eines sòlides en aquesta matèria per donar una resposta àmplia a diverses situacions socials. Més detalls, Núria Alcalà.
18: Sí, Mercè Casso alerta que l'habitatge és un dret fonamental encara no garantit. En ple debat sobre els decrets del Congrés, la presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha interpel·lat directament els diputats i diputades per reclamar-los eines que permetin a la judicatura respondre als casos de desnonaments que han de resoldre.
19: Parlamentaris, doneu-nos eines sòlides amb capacitat de resposta a les molt diverses situacions amb una mirada ampla i justa.
18: I estén la mà a col·laborar amb les institucions. Recorda que els jutjats de Barcelona van ser pioners establint protocols d'avís amb l'Ajuntament per detectar situacions de vulnerabilitat abans d'executar un desnonament.
19: Moltes de les actuacions que varen preveure després van passar a la llei. Continuem endavant per garantir que tots els drets que han de ser protegits tinguin una resposta.
18: Paraules durant l'acte d'obertura de l'any judicial en presència del conseller de Justícia, Ramon Espadaler, i la nova secretària d'Interior, Joana Ricardo.
1: I Foment del Treball demana una legislació que fomenti la construcció d'habitatge i redueixi la falta d'oferta al sector. El director d'Economia de la Patronal Catalana, Salvador Guillermo, ha expressat la preocupació que tenen a Foment per la possibilitat que les mesures que es tirin endavant penalitzin els propietaris i agreugin els problemes d'accés a l'habitatge.
20: Es preocupa que es prenguin mesures que vagin no a favor de garantir i de millorar el mercat de l'habitatge, sinó de buscar un culpable que no és el culpable, de posar-li el barret de culpable i de prendre mesures que estan més orientades a unes certes creències que no a unes certes realitats.
1: Edició migdia. I a l'Audiència de Barcelona ha quedat vist per a sentència el judici pel cas Roger Espanyol. La Fiscalia i les defenses demanen l'absolució pels quatre policies acusats. Seguint-lo ha estat Sergi Bassoles.
21: La representant de l'acusació pública ha assegurat que els quatre policies encausats van actuar així davant el clima d'hostilitat i d'extrem perill amb què es van trobar i ha recordat que els cossos de seguretat de l'Estat tenen el monopoli legítim de l'ús de la força.
22: La policía puede usar la fuerza, puede usarla legalmente, puede usarla incluso provocando lesiones graves. Eso sí, esta fuerza será legal en la medida en que se ajuste a la siguiente normativa.
21: I tant la fiscal Alexandra García Tabernero com les defenses dels quatre policies consideren que així va ser i també recorden que tots quatre seguien un mandat judicial.
22: El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ordenó requisar tot el material relacionat con el referèndum.
21: A més, han insistit que les acusacions no han provat l'acció dolosa dels agents.
22: Què prueba de cargo avala la tesis del dolo?
21: Per això, les defenses i el Ministeri Públic demanen l'absolució dels quatre policies.
22: Que no se debe castigar, y menos con una pena equivalente a la del homicidio consumado.
21: Les acusacions, en canvi, demanen fins a 13 anys de presó.
1: Encara en plena judicial, un centenar de persones s'han concentrat davant de l'Audiència de Girona contra la violència masclista, coincidint amb l'inici del judici per l'assassinat de Carla Fernández, morta presumptament a mans de la seva exparella fa 3 anys. Un cas, Gemma Esteve, que va commocionar la ciutat.
23: Durant la concentració s'ha volgut recordar la Carla i també la resta de dones assassinades per les seves parelles o exparelles. S'hi han exhibit cartells amb els noms i les fotografies de moltes d'elles. La mare, Blanca Gutiérrez, ha demanat que aquests feminicidis no quedin reduïts a una xifra i espera que l'acusat de matar la seva filla rebi la pena màxima.
24: Per com la va matar, que també la va fer patir, sigui la sentència més. Que per la Carla ja no servirà que li caigui la permanent revisable. Però jo crec que si van caiguent anys i anys i anys, potser el proper que vulgui agafar una noia del coll s'ho pensa dues vegades.
23: Avui s'ha fet la tria del jurat popular i dilluns començarà la fase testifical. La Fiscalia i les acusacions demanen presó permanent revisable per assassinat i 15 anys més per agressió sexual i robatori amb violència. Consideren que l'acusat va planificar el crim. Carles Monguilot és l'advocat de la família.
25: I a més, quan tu te'n vas i l'endemà fas veure que ets el que ve a auxiliar i a trobar la Carla, amb una sang freda i amb una, per mi, premeditació i serenor que serien bastant incompatibles amb una reacció instintiva.
23: La defensa, en canvi, demana 4 anys i 9 mesos de presó per homicidi imprudent greu i robatori amb violència.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut 3 persones suposadament relacionades amb l'intercanvi de trets aquesta nit al barri de Camparellà de Terrassa, al Vallès Occidental, on 2 agents de la Guàrdia Civil han resultat ferits. Els agents perseguien un grup de lladres taloners especialitzats a assaltar camions de mercaderies en àrees de servei. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra s'ha fet càrrec de la investigació. L'ocupació a Catalunya torna a créixer al setembre i recupera la xifra dels 4 milions d'ocupats, marcant nou rècord per a un mes de setembre en la sèrie històrica. Segons les dades publicades avui pel govern espanyol, el novè mes de l'any, Catalunya ha guanyat més de 38.

0: 1.000 afiliats a la Seguretat Social. Per contra, l'atur ha registrat un lleuger increment. Ministeri, més coses. Ministeri i Generalitat estan preocupats per l'augment de robaments de cable de coure que està vivint rodalies darrerament. Al setembre, aquesta va ser, Cristina Martín, la primera causa d'incidència.
1: Només al mes de setembre es van produir 35 robaments de cable a la xarxa de Rodalies. Això es va traduir en 15.000 minuts de retards per als usuaris. Sílvia Paneque, consellera de Territori.
2: Un robatori de coure no és només un furt de material, no és només un impacte patrimonial i econòmic, està afectant el servei de Rodalies d'una manera molt dramàtica.
1: Uns robatoris que s'han disparat en els últims anys fins a xifres mai vistes. José Antonio Santano, secretari d'Estat de Mobilitat.
3: Que venimos de un tiempo antes de la pandemia en que podríamos estar hablando aproximadamente 40 denuncias por robo al año. El año 2026, este año en el que estamos, a 31 de agosto llevamos 280 robos, es decir, se ha multiplicado por 7. Esto está haciendo un daño enorme.
1: La R3 és la línia més afectada, amb 70 quilòmetres robats, que suposen un cost extra de 20 milions d'euros. I el problema també és trobar els proveïdors.
0: I de la cultura, l'Orquestra Simfònica de Barcelona inaugura avui la temporada de l'Auditori amb un concert dedicat a la 7a Sinfonia de Beethoven, Montse Soto.
4: Un concert on es reivindicarà el llegat i la modernitat, d'una banda amb un tribut a dos grans creadors universals com Beethoven amb la 7a Sinfonia i Chopin, del qui s'oferirà el concert per a piano i orquestra número 2, interpretat per un dels solistes més reputats del moment, Jan Lisiecki, i de l'altra banda, la contemporaneïtat d'un dels grans compositors catalans del segle XX, com Robert Gerhard. Víctor Medem, que signa la seva primera programació al capdavant de l'Auditori, es mostra així de satisfet amb el programa.
5: La primera obra que se sentirà en aquest concert serà el concertino per cordes de Gerhard, que és la primera obra orquestal que va escriure a finals dels anys 20. I és una obra increïble i jo és el que reivindico, aquest equilibri entre el llegat i la descoberta.
4: El director de l'Auditori de Barcelona comenta també com l'OBC, sota la batuta de Ludovic Morlot, es troba en un dels seus grans moments.
5: Ara mateix es pot dir que l'orquestra està en el seu millor moment des de fa molts i molts, molts anys, dècades. Hi ha hagut una renovació molt important de la plantilla sobretot per motius de relleu generacional. Ara, per exemple, aquesta setmana hem convocat una plaça i l'ha guanyat un noi de 23 anys, amb una competència ferotge, no?
4: El concert inaugural de la temporada de l'Auditori es farà tant avui com diumenge a la Sala Pau Casals.
0: És tot per part nostra. Que passin molt bon cap de setmana i gràcies, com sempre, per confiar en la Ràdio Pública.

0: al quart temps. José María Rubí.
1: Bona tarda, agenda esportiva atapeïda, la del cap de setmana que comença. Torna a jugar a la selecció espanyola de futbol i a Fórmula 1 i MotoGP pels amants del motor. Eurolliga, que avui torna a tenir partit al Futbol Club Barcelona, i diumenge ja un Barça-Madrid a la Liga F, a la Lliga Femenina de Futbol. I per aquí comencem. La salutació del Jaume Riello, de l'Helena Ramos i del José Gil, que no se m'oblidi. Diumenge, com deia, arriba el primer Barça-Madrid a la temporada femenina de futbol i l'Àlex Carazo ha pogut parlar una estona amb la blaugrana Cata Coll a 48 hores del duel. Un partit, recordo, que jugarà al Camp Nou.
2: Sí, no, claro, 100%. Crec que jugar a Spotify Camp Nou sempre és algo que il·lusiona, algo que te dona un plus més. Crec que hi ha 45.000 entrades venudes. Esperen que n'hi hagi més i saben que l'afició per nosaltres és superimportant i volen que estigui ja animant i estant amb nosaltres sempre.
3: Us està sent una mica més difícil que altres temporades aquest inici amb més canvis, no? Potser que altres anys. Com ho esteu vivint?
2: No, estem bé, estem tranquil·la. Al final tot és una adaptació. També hem tingut moltes lesions que, bueno, mai esperes que tinguis tantes lesions en tan poc temps, però crec que, a part d'això, hem fet bé. Hem jugat partits, els hem guanyat, hem jugat partits difícils, els hem guanyat, i crec que això és la línia a seguir. Crec que és l'identitat d'aquest Barça, que mai s'arrendeix, que sempre vol més i que li encanten els reptes, i, bueno, és el nostre ADN.
3: I de cara al rival, al Real Madrid, també molts canvis aquesta temporada. No sé si veus millor, pitjor plantilles i com les estàs veient aquesta setmana. També.
2: Bueno, jo el veig molt bé, amb confiança, jugant a un bon joc. Òbviament han fitxat molt, crec que han fitxat gent de molta qualitat i això s'està notant. I bueno, que sigui esquina així, no? Al final crec que és un club que aposta per femení, s'està notant ara aquests darrers anys, però el Barça també, no? I crec que tenim nosaltres molt bones jugadores per fer molt, bé, molt bon partit i per guanyar-les.
3: Amb un balanç de 24-1 favorable a vosaltres, sé que em diràs que és un clàssic femení, però quin és l'al·licient més important que teniu? On trobeu la motivació?
2: Bueno, crec que som ties competidores nates que volem guanyar tot i crec que aquesta al·licient ja mos val, no? I sobretot sempre volen més i més i guanyar i guanyar i guanyar i crec que això després és la diferència, no? Aquesta mentalitat que tenim competidora i guanyadora que ens fa estar sempre a punt, siguis partit que sigui.
1: La portera del Barça, la Cata Coll, amb l'Àlex Carazo, abans del Futbol Club Barcelona-Real Madrid de diumenge a partir de les 5 de la tarda. Més futbol, la selecció espanyola marxa avui a Oviedo, on juga demà contra la República Txeca a la Lliga de les Nacions, a les 8. Cap al vespre tindrem les rodes de premsa prèvies del seleccionador Luis de la Fuente i del lateral del Real Madrid, el Marco Corella. Aquesta jornada de la Nations es juga en França-Itàlia a partir de 9:15. Fa 20 anys del cop de cap de l'ara seleccionador gal Zinedine Zidane a Matarazzi en la final del Mundial de 2026. I no han tornat a parlar.
4: No, pas du tout.
1: No ho he fet. Ha dit Zidane, no em penedeixo d'allò perquè forma part de la meva carrera, però no estic orgullós del que va passar. Ho he dit i ho torno a repetir avui. Forma part d'una trajectòria i no tot poden ser bones coses. Itàlia fa 3 edicions que falla a les fases finals de Mundial i d'aquests 3 campionats França ha guanyat un, ha fet final en un altre i semifinals en el tercer. Doncs tot i així, el defensa transalpí Bastoni es nega a que el d'avui es consideri un duel desigual.
5: Clarament abbiamo una storia troppo importante per venir.
1: Tenim una història massa important com per sortir aquí a passejar-nos, deia Bastoni. Som un equip amb bones qualitats, estem a l'inici d'un camí, crec que la nostra prioritat no és tant mirar els altres equips com trobar una identitat. Tu has de poder posar la tele i dir, d'acord, això és Itàlia. D'ahir destaquem els resultats d'aquesta tercera jornada de la Lliga de les Nacions, l'empat de Països Baixos contra Grècia, la victòria d'Alemanya contra Sèrbia i la victòria també de Portugal sense Cristiano, 2-4 a Dinamarca i la victòria de la selecció espanyola sots 21, 0-13 a San Marino. Els de David Gordo, que tornen a ser líders del seu grup classificatori per la propera Eurocopa. Abans de deixar el futbol, dos recordatoris. Diumenge, el Prat té cita amb la història. Partit de tornada de l'eliminatòria prèvia de la Copa del Rei. Defensen 4 gols de renda contra el Sant Rafel d'Eivissa. Si compleixen amb el tràmit, dilluns estaran en el sorteig i tindran un rival de primera divisió. I avui comença la segona jornada. A segona, els catalans, recordo, juguen demà el Sabadell, que rebrà l'Andorra, i diumenge el Girona, que rebrà el Mallorca. Les 2:35, això és el quart temps. Avui clou la tercera jornada de l'Eurolliga de bàsquet. El Barcelona tornarà a jugar lluny del Palau. Els de Sekulić continuen la peregrinació d'aquesta setmana. Dani Esclosa, després de perdre a Dubai, el Futbol Club Barcelona visita un Besiktas que, en canvi, ve de guanyar pista del Maccabi.
4: I que, a més, tot i perdre en la primera jornada contra el València, és un equip que s'acostuma a fer fort a la seva pista. Ja coneixem l'ambient que es crea sempre en els pavellons turcs. El tècnic del Barça, Aleksandar Sekulić, avisava de la intensitat i l'energia amb la qual juga el seu rival i feia especial èmfasi a estar molt pendents de la feina dels seus bases per poder guanyar el partit. L'escoltem.
6: Okay, everything starts with the ball handlers, with their guards.
7: Tot comença amb els seus bases, amb els que controla la pilota. Ells creen la majoria dels tirs pels seus companys o per ells mateixos, així que hem de fer una bona feina com a equip, limitant que els seus bases puguin fer el que volen fer i eliminant els seus punts forts. Així que serà un partit molt exigent pels nostres bases.
4: Doncs un Barça encara amb problemes en el seu joc interior per les nombroses baixes per lesió i que s'encomana principalment a la figura d'un Kevin Panther que porta una mitjana de 22 punts i 25 de valoració en aquest inici d'Eurolliga. El partit a partir de les 7 de la tarda al Turkcell Basketball Development Center d'Istanbul.
1: A les 7 el Besiktas-Barça, a les 8 Asbel València, a 8:45 Baskonia-Milà. Ahir va caure el Madrid a pista de la Poel de Tel Aviv, 0-3, de moment, en l'inici d'aquesta Eurolliga pels de Pedro Martínez. Ho dèiem a l'inici, aquest cap de setmana hi ha MotoGP al Japó i Fórmula 1 a Malàisia, tot i que sigui el Gran Premi de Bahrein. Jaume, en les dues rodes, els dos entrenos de divendres els han dominat els Márquez.
8: Àlex ha estat el més ràpid del dia, aconseguint fins i tot, José María, recordar la pista amb Pedro Acosta i amb el seu germà Marc. Molt a prop, els tres separats únicament per una dècima. El tro de Cervera havia començat el dia liderant, està mostrant bones sensacions. Ha reconegut que Motegi és un circuit que li agrada, però que està intentant entendre la nova superfície, l'asfalt del traçat japonès.
9: Siempre parece que hay un poquito más en la frenada, y contra más rápido entras, pues más sale el tiempo, pero no estamos ahí gestionando o encontrando dónde está el límite y qué es lo que pasa con los asfaltos nuevos, ¿no? Que hay tanto grip que és difícil entender, no hi ha moviment antes de la caïda.
8: Són declaracions a DAZN. Márquez, tercer millor temps per davant dels seus rivals a la lluita pel Mundial. Bezzecchi ha estat quart i Jorge Martín, vuitè en aquest Gran Premi. Torna Maverick Viñales 80 dies després. Va haver de parar per una lesió a l'espatlla. Avui ha acabat amb el pitjor crono del dia a 2 segons d'Àlex Márquez. A Moto2, David Alonso ha liderat la taula de temps i a Moto3 el més ràpid ha estat l'italià Marco Morelli.
1: I en les 4 rodes, per poc, però el més ràpid en aquest primer dia d'entrenament ha estat Verstappen.
8: El curiós és que ho ha fet a la primera tanda del dia. A la segona, el neerlandès ha estat també entre els millors, tot i no haver posat pneumàtics tous, així que bones sensacions del Red Bull. Isaac Hadjar ha finalitzat segon i a la FP2, per darrere del Ferrari, de Charles Leclerc, immediatament per davant del McLaren de Lando Norris. Falta l'equip dominador del Mundial, Mercedes, que s'ha quedat lluny, a mig segon dels més ràpids, tot i haver portat evolucions en aquest Gran Premi del Qatar, que, com deies, es trasllada a Malàisia. El Golf Pèrsic viu una situació complicada i això ha fet que Sepang tingui circuit de Fórmula 1 per primera vegada des de 2017. Fernando Alonso ha estat 15è a la segona tanda del dia. L'Aston Martin està una miqueta millor, tot al contrari que el Williams de Carlos Sainz. El pilot madrileny ha finalitzat 17è i Alex Albon 20è.
1: En els tornejos de tenis d'aquesta setmana, avui jugaven Munar, ha guanyat a Tòquio, i Carreño, ha perdut a Pequín. A la Lliga de Futbol Sala, avui té partit el Santa Coloma a 9:45 per la nit contra l'AD Sala. I recordem d'ahir la contundent derrota del Barça d'handbol al Mundial de Clubs. Els de Carlos Ortega van perdre la final contra el Veszprém per 40-31.
10: Ha sido una derrota muy dura, ¿no? Me deja muy mal sabor de boca. Creo que hemos sido peor en todas las facetas. Hemos hecho un esfuerzo grande para ir, ¿no?, para acercarnos al marcador en el primer tiempo. Perdiendo de 2 y balón para ponernos a 1. Y lo hemos desperdiciado ahí. Y luego yo creo que entonces ha habido poco partido.
1: Això en el Mundial de Clubs a la Lliga Sobal. Aquest cap de setmana no té partit el Granollers, que havia de visitar el Cuenca, però els manxecs tenen un problema de salut a dintre del vestidor que no s'ha especificat. Seguim parlant d'esports a Ràdio 4. Demà passat comença el Mundial Femení d'Hockey Patins a Asunción, a Paraguai, a Espanya. Defensa el títol aconseguit a Itàlia el 2024, i el Jaume ha pogut estar amb el seleccionador Sergi Macià abans que marxessin.
11: A puntet de començar el Mundial, la primera pregunta, com arribeu? Com està l'equip espanyol?
12: Bueno, jo crec que en el moment òptim. Crec que un treball de 4 setmanes escac, més o menys. Crec que físicament arribem amb el punt, crec que millor, de preparació, i a nivell tàctic, tècnic, bueno, ho veurem un cop arribem allà, però jo crec que l'equip està en bona sintonia, no només a nivell de pista, sinó a nivell grupal, i crec que ha de ser la fortalesa d'aquesta selecció.
11: Vigents campiones d'Europa, vigents campiones del món, això us afegeix un punt més de pressió o creus que no influeix?
12: No, jo crec que la pressió la deixo per altres professions que no com la nostra. Aquell tema de l'esport ho poso més com gaudir i saber que és la teva responsabilitat després d'on vens. Crec que som justament campiones d'Europa i campions del món en els últims darrers dos anys, però també hem de tenir la certesa de que fa 4 es va perdre un Mundial a l'Argentina contra Argentina. Vull dir que la igualtat serà màxima.
11: La sensació potser és que Novara, guanyar aquell Mundial, pot haver marcat un abans i un després per aquesta generació?
12: Jo diria que encara no. Jo diria que sí que és cert que la selecció nostra és bastant jove, com et diria jo, bastant igualada en quant a les edats. Crec que encara la generació

0: selecció argentina també està, crec, al nostre nivell, i que una selecció portuguesa o una selecció xilena tenen aquest punt actualment de lluita i competitivitat que et poden fer un malmès amb un campionat tan important com aquest.
1: Principals rivals en aquest Mundial, ara deies, Argentina, Portugal, Xile...
0: Bueno, jo diria, com vaig dir l'altra vegada, diré sempre que el màxim rival som nosaltres. Crec que nosaltres, si tenim la feina ben feta, competirem. A nivell estructural et diria que Argentina és possiblement, com nosaltres, una de les millors seleccions del món, i que Xile i Portugal a partit únic hi ha molta qualitat amb els equips rivals.
1: Has parlat alguna vegada de micromillores, de treballar aquestes micromillores. Explica'ns una mica en què consisteix, com les heu treballat i, a nivell més concret, en què heu evolucionat en els últims temps.
0: Bueno, les micromillores és una teoria inventada no per mi, sinó per un dels professors que va ser el seleccionador de la selecció de ciclisme anglesa, que va arribar a aconseguir que la selecció que no guanyava res comencés a guanyar molts títols. I la micromillora es tracta en què qualsevol cosa que tu fas com a individu aporta i suma a l'equip, i qualsevol cosa que fas com a equip i que aporta i suma, tot allò són 1%, 1%, 1%, i que arriba a sumar tanta percentatge que fa que un equip canvi.
1: Cada dia suma una miqueta més, no? Un 1%.
0: Sí, és ser millor, és fer les coses millor, és treballar millor el xut, treballar millor el passe, treballar millor la capacitat de respiratòria, treballar les hores de son, treballar la teva adaptació a l'equip, treballar la teva psicologia envers els teus companys, tot això millora.
1: Pensant en el Mundial, com de satisfet estàs amb el moment en el que està la selecció espanyola? Quines coses t'amoïnen i quines coses creus que encara tenen marge de millora?
0: Bueno, una de les coses amb les quals estic verdaderament, et diria content o com a mínim orgullós, és que nosaltres anem amb 10 jugadores i qualsevol d'elles podria ser titular en una altra selecció. Crec que la capacitat de tindre 10 jugadores que et donen potència de modificació en un partit, tant a porteria com a pista, al poder canviar-les, crec que poques seleccions, jo et diria que possiblement som l'única que tenim aquesta capacitat. Una altra cosa és que després la desenvolupem o puguem fer-la a terme. I això es tracta de que les 10 siguin capaces de tindre aquesta posició de rol, que sàpiguen assumir-la i que el 100% de cada una d'elles doni el màxim a aquest equip.
1: Mundial al Paraguai, és un destí molt llunyà, amb una diferència horària, si no m'equivoco, de 5 hores. Estan en un altre moment de l'any. Aquí comencem la tardor, allà comença la primavera, tot i que jugueu en un pavelló i això no afecta. Però hi ha alguna mena de preparació també per la diferència horària? Això s'entrena?
0: En aquest cas jo diria que és curta, perquè són 5 hores. Per altra banda, viatgem dijous, nosaltres arribem divendres matí, tenim temps d'entrenar a la tarda, el dissabte tenim prova de pista, i el primer partit que juguem és el diumenge a les 6:45, crec, que seria a les 11:45 d'allà. Això vol dir que sí que possiblement són 2 hores més tard del que juguem, en 4 dies ens haurem adaptat, i dilluns i dimarts juguem a les 8, que són les 11 de la nit. Crec que el procés d'adaptació en aquests 5 dies crec que serà suficient per poder tindre una predisposició a pista, crec que òptima. I per altra part, l'única dubte que et diria jo, la temperatura, estem parlant de 30 graus, però a l'agost també ens hem preparat. Vull dir que crec que no serà un dels motius o una excusa.
1: Creus que pot afectar d'alguna manera també que el Mundial es desenvolupi a Sud-amèrica, a l'Assumpción, i allà hi ha seleccions potents, deies, no? Argentina, candidata a tot, com vosaltres, Xile, també una selecció que ve creixent, i poden tenir un suport més gran d'aficionats que no pas les que veniu d'Europa?
0: Jo crec que són les dues coses. Una, que puguin arribar a tindre alguna cosa de suport més gran que nosaltres, sí. Que tampoc és que em preocupi gaire, perquè no crec que s'ompli un pavelló, però sí que és cert que per l'altra part ells estan habituats a jugar allà, ja sigui a Paraguai, a Xile, a Uruguai, qualsevol lloc d'allà. Ells estan acostumades, i a més el trajecte ja estan ubicades allà des de fa molts dies. Crec que no patiran menys el que deies tu del jig-lag. Però bueno, les campiones no van amb excuses, les campiones han de guanyar tot arreu baixen.
1: I en aquest sentit, objectiu de cara a aquest campionat, veniu de guanyar, l'objectiu ha de ser tornar a guanyar.
0: Jo crec que l'objectiu serà el premi de la constància, serà una conseqüència. O sigui, guanyar serà una conseqüència de treballar el treball de les 5 setmanes, el treball que es desenvolupi ja, tant de l'estaf com de les jugadores, i l'objectiu nostre ja sabem que és l'or, no ens podem excusar de que nosaltres el que anem és a jugar a la final i a guanyar-la. Però jo crec que hem d'anar pas a pas, hem d'arribar allà, entrenar bé, jugar el primer partit,

0: dir, tindre sensacions, i com dic jo, els campionats es guanyen increixendo dia a dia.
1: Després d'haver guanyat el Mundial, d'haver guanyat l'Europeu, un pot pensar, ostres, potser s'ha de treballar també la motivació. M'imagino que no hi ha problemes de falta de gana, que les jugadores van...

0: amb aquesta selecció i que hem de ser conseqüents amb això. No fa falta que ens motivin, vull dir, jo crec que la motivació és grandiosa.
1: Des de demà passat, des de diumenge, el proper dissabte, el Mundial Femení d'Hockey Patins, el masculí, la setmana següent. Recta final del quart temps, la rúbrica a la setmana present la posarà la Jessica Vall. Aquesta setmana al quart temps hem parlat amb dues pilots catalanes, la Daniela Guillén i la Berta Bellán, que s'han proclamat campiones del món de les seves disciplines, i amb les dues hem tractat la pobresa de recursos amb què han hagut de conviure doncs, pràcticament tota la seva trajectòria. I com elles, milers i milers de joves i no tan joves esportistes, que en el cas dels joves sobretot, doncs acaben necessitant del compromís o de l'auxili dels seus entorns, de les seves famílies, la majoria de les vegades. Jessica Vall, què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda.
1: L'entorn de l'esportista. Si li hem de posar una etiqueta, jo crec que és no important o vital o imprescindible, no? En un o en un altre aspecte.
2: Imprescindible, imprescindible. Jo crec que són les potes de la taula.
1: Sempre t'han d'acompanyar, sobretot deia jo, quan estem parlant de joves esportistes, però el més cru de tot és quan, a més d'acompanyar-te, han de ser el teu suport des d'un punt de vista material, i això normalment sol anar o en un baix grau o en un alt grau, solen ser dues excepcions que van lligades una a l'altra.
2: Sí, o sigui, aquí entren molts aspectes en joc. Amb un suport de l'entorn és superimportant i jo quan a vegades faig xerrades amb pares sempre els dic, no? O sigui, l'esportista no és independent al principi, per tant, que sigui disciplinat, que vagi a entrenar tots els dies, que dependrà de que tu t'esforcis i el puguis portar en aquests entrenaments, no? El recullis, o sigui, perquè no tenen aquesta independència. I a més aquests esports que tu, com tu comentaves, en el que a més ha d'haver un esforç econòmic que potser hi ha famílies que no s'ho poden permetre, no? I per una banda penso que dur ha de ser per la família, no? No poder recolzar el teu fill en algú que li agrada o en alguna cosa que li agrada perquè no hi ha no tens el suficient poder adquisitiu com per fer-ho, no? I per altra banda, des d'una vessant més directiva, diguem, de l'esport, és segurament se'ns està anant talent, no? Que no el veiem perquè no tenen recursos per poder practicar aquest esport, no? O sigui, hi ha com les dues vessants que són superinteressants, vamos, de comentar.
1: Clar, moltes vegades no hi ha l'oportunitat, ni tan sols, de saber si sí o si no. I les entitats, els clubs, les marques, tu has percebut al llarg dels anys que cada vegada eren més sensibles en aquest sentit, des d'aquest punt de vista, o encara hi ha una preocupant manca de sensibilitat?
2: Jo durant el meu recorregut com a esportista he tingut molta sort en trobar sponsors que realment no m'han donat diners, com pot ser, no?, amb premis, però sí que m'han solucionat tots els aspectes que jo podia necessitar, no?, com proveir-me de material de suplementació, proveir-me de material per nedar, com els banyadors, per exemple, algo que dius, la natació no és un esport que tu pensis econòmicament car. Un banyador de competició val 500 euros. Si tens dos filles que fan natació i els banyadors de competició no duren gairebé una temporada, ja has de comprar dos banyadors per temporada, i si són dos nens que tens, ja són quatre banyadors per temporada. Llavors, moltes vegades, doncs, ja et dic, aquesta falta de poder adquisitiu doncs permet, per una banda, i també un altre tema que no he obert i que crec que també és important, és aquells esportistes que saben que la família està fent un esforç perquè ells puguin practicar el seu esport, no tenen una motxilla més gran a l'hora de competir?
1: Jo crec que sí, però l'important no és el que pensi jo, sinó que lliga al que estàvem dient la setmana passada, no?, quan parlàvem de la

0: apreció el, la característica que té un i que fa que sigui capaç de suportar unes coses o altres no. I clar, m'imagino que quan ets més jove tens menys eines encara.
1: Menys eines i saber que els teus pares t'estan esforçant perquè tu practiquis aquest esport a l'hora de competir, quina és la teva manera que creus que els hi pots compensar fer-ho bé? Quan en realitat no és aquesta la compensació, que moltes famílies dirien no, o sigui, jo el que vull és que tu vagis feliç a entrenar i que et vegi feliç. O sigui, com a mare jo o com a pare, tu el que vols és això, veure el que practica esport i que fa el que més els agrada. Però quan ets més jove, potser el que penses és la manera de recompensar aquest esforç dels meus pares és quedant el primer o la primera. Llavors, això s'ha de saber gestionar i s'ha de saber parlar en família.
0: I el desgast, perquè al final estem parlant de desgast del que no es veu, no? O que potser no es
1: Exacte.
0: Veu tant. Quants caps de setmana hauran sacrificat els teus pares, per exemple?
1: Buf! Molts. Però també et dic que en això he sigut molt privilegiada, perquè els meus pares, no sé si totes les vegades s'ho passaven bé, segurament algunes no s'ho passaven bé, però ells em feien veure com que anar de campionats era com divertit per ells. Era com una excusa com per viatjar i que no estava tan centrat en que jo fes bé o no la competició.
0: I aquesta cura, perquè algú ha d'ajudar a tenir aquesta
1: Exacte.
0: Cura, com s'organitza? Perquè al final sempre acabem en el mateix embut, Jessica, recursos.
1: En el mateix. Recursos. Jo sí, penso que en aquest cas les federacions han de tenir molt clar què és el que necessita un esportista de la seva disciplina per iniciar-se. Quin poder adquisitiu necessita? Necessiten, jo què sé, donar-se d'alta, federar-se... Això què representa, no? I que hi hagi una bossa de diners per ajudar aquesta iniciació. Segurament els diners és la solució, d'on els traiem ja.
0: Bueno, per això hi ha gent que es dedica a aquestes coses. Però ara et vull posar la pilota a la vostra taulada per saber exactament què es necessita en aquells moments que són claus, però que després potser queden en l'oblit o ningú no se n'adona quan un guanya una medalla en uns Jocs Olímpics d'aquells moments que havien passat fa 10, 12, 15 anys. Es necessitava compartir-ho, no?, els ex, els que us hi heu trobat la vostra experiència, perquè si a mi em dius organitza dintre d'una federació aquesta assistència, jo he d'anar a parlar amb la Jessica Vall.
1: Sí, penso que al final que hi hagin exesportistes dintre de les federacions fa que hi hagi una connexió, no?, entre els atletes o entrenadors en aquell moment. Dic esportistes com dic entrenadors, com dic gent de l'entorn, no? Al final és gent que ha viscut la problemàtica que té l'esport en aquell moment i que moltes vegades la problemàtica, doncs, a Catalunya no és el mateix o no és el mateix a Barcelona que a Lleida. Vale? Llavors que es puguin conèixer, es pugui tindre un mapa de les problemàtiques d'aquell esport dintre de la federació per després poder generar o poder intentar trobar solucions.
0: Se m'ha quedat una cosa aquí donant voltes pel cervell, perquè tu parlaves de que aquesta situació recurrent va per dues vies. Una, hi ha l'esportista i el seu entorn, i com paguen el preu que hagin de pagar, que decideixen pagar o que decideixen no pagar, però després hi ha a l'altre costat qui podria servir d'ajut i que moltes vegades, d'una manera una mica absurda, em semblava intuir, si no atén aquesta necessitat, es pot estar perdent coses que són en realitat per les que existeix en si mateix. Tu creus que passa molt que es quedi molt, deies tu, talent per descobrir, o que es desperdici molt talent sense saber que s'està desperdiciant?
1: Sí, estic convençuda. Estic convençuda fins i tot de gent que practica un esport que potser no és en el que més destacaria, no? Que potser podem tenir eines com per anar engrescant els nostres esportistes perquè vagin provant aquells esports que els hi pot agradar més i que poden rendir millor. moltes vegades ens trobem que potser hi ha un esportista que comença fent un esport i que després se n'adona que en realitat hagués destacat més en un altre.
0: I quina és la peça responsable del sistema de que aquestes coses no passin perquè, bueno, tots els nens no poden anar a un centre del rendiment?
1: Exacte.
0: Perquè
1: no,
0: la gent que hi sap digui gimnasta, nedador, ja. Jugador de rugbi.
1: No penso en una dada com així, però sí que penso que en les escoles es podria practicar els diferents esports, poder això... Són cavilades meves, o sigui, com mirando com si fos el futur o futur, en plan d'aquí, jo què sé, 100 anys, saps?
0: El Matrix de l'esport, del futur.
1: Exacte, el Matrix de l'esport és poder tenir com unes medicions, poder passar aquestes medicions a un programa i que et digués, no, és que aquest noi, segons el que tu dius, pot destacar en el hoquei. Doncs tu informes ara que aquest noi no vol practicar hoquei, pues molt bé, o sigui, no passa res, no? Però que tinguin aquesta opció de que tu podries destacar en això. I sé que en algun país, potser ara et menteixo, però crec que a Holanda, a mi m'havien dit que tenen alguna base de dades i fan alguna cosa amb això.
0: Doncs cal formar gent perquè siguin capaços de detectar-los en aquesta part de l'engranatge on nosaltres sospitem que hi ha gotes que no estan ben canalitzades.
1: Exacte.
0: Jéssica Vall, interessantíssim com sempre. Esperem que això qualli ni que sigui d'una manera molt petita, perquè per això tenim aquestes converses amb tu. Moltíssimes gràcies i fins la propera setmana.
1: Fins la propera.
0: Abans d'acabar, una més per l'agenda. Aquesta setmana hem celebrat la Supercopa de Waterpolo que ha guanyat l'Atlètic Barceloneta. Demà juga la femenina i el Club Natació Catalunya la disputa a la piscina de l'Olympiacos. És tot per avui i per aquesta setmana. El Quart Temps torna el dilluns. Passeu un bon divendres i un dissabte i un diumenge. Adéu.
2: Són les 3. Ràdio 4. Serveis informatius. Són les 3. A aquesta hora és previst que comenci al Congrés dels Diputats la votació dels dos decrets d'habitatge aprovats, recordem, aquest dimarts pel Consell de Ministres. Si no hi ha sorpreses, la convalidació no sortirà endavant, ja que els vots negatius anunciats per Junts, PP i Vox faran decaure els decrets. Anem en directe a la Cambra Baixa, on, com diem, està a punt de començar aquesta votació que tindrà més caràcter nominal, és a dir, que cada diputat ha de dir en veu alta el sentit del seu vot. Sembla que encara no comença aquesta votació. Just abans ha parlat el president del govern, Pedro Sánchez, que en la seva intervenció ha defensat els decrets.
3: Les ruego que sean valientes y que sean coherentes, porque las medidas que hemos presentado son medidas ambiciosas, pero sobre todo son medidas necesarias, razonables, equilibradas, que han sido diseñadas a través del diálogo, que proporcionan soluciones concretas a problemas muy serios y reales que padecen los ciudadanos de nuestro país.
2: Per cert, que algunes veus del PSOE s'han mostrat partidàries de convocar ja eleccions si, com sembla, els decrets finalment decauen. Des dels sindicats d'habitatge, tant a Barcelona, davant la seu de Junts, com a Madrid, a les portes de la Cambra Baixa, així com a d'altres ciutats, s'han produït mobilitzacions durant el matí mentre es duia a terme aquest debat al Congrés. Les organitzacions han fet una crida a la vaga general si finalment la votació d'avui finalitza amb un resultat negatiu i han anunciat accions des d'aquesta mateixa tarda contra la derogació dels decrets, en el cas de Barcelona, avui a la plaça Espanya i a l'avinguda Meridiana. Protecció Civil ha estès fins diumenge l'alerta per tempestes a tot l'est peninsular. A Catalunya, el fort temporal ha afectat sobretot, de moment, les Terres de l'Ebre, amb pluges superiors als 200 litres per metre quadrat. Els serveis d'emergències hi han hagut de rescatar 18 persones atrapades als seus vehicles i també han desallotjat una vintena de veïns de dos edificis del centre històric de Tortosa pels forts aiguats. Allà sembla que la situació millora, però les pluges es desplacen ara cap a la zona de l'Ametlla de Mar, al Baix Ebre, i de Cambrils, al Baix Camp. També els hem d'explicar que la conductora d'un turisme ha mort aquest migdia en una col·lisió amb un camió a la 14R2 al Manar, al Segrià. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís poc després de la una del migdia, quan, per causes que encara s'investiguen, s'ha produït una col·lisió entre un turisme i un camió. Com a conseqüència de la topada, la conductora i única ocupant del cotxe ha mort. D'altra banda, el xofer del vehicle pesant ha resultat ferit lleu. Amb aquesta víctima són 96 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes. Amb una anàlisi de sang es pot oferir una visió més àmplia de l'heterogeneïtat d'un tumor en càncers avançats. Ho ha demostrat una recerca del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia després que ha identificat que en el torrent sanguini també hi ha proteïnes produïdes per les cèl·lules tumorals que no es detecten en un teixit biopsiat. Més detalls, Anna Banyeres.
4: Els investigadors han confirmat que a la sang dels pacients amb càncer es poden identificar les mateixes proteïnes tumorals que en cas d'optar per una biòpsia del teixit, però també d'altres que no es poden detectar perquè s'han estès més enllà, el que confirma que l'anàlisi de sang és una opció molt vàlida per als estadis avançats o fins i tot en aquells casos que no és possible fer biòpsia, doctora Helena Gros.
5: Que a la sang pots trobar el material genètic i aquest hi pot identificar neoantígens que deriven d'altres lesions i així tenim una visió més global del tumor en un pacient.
4: Així mateix, l'estudi també ha permès identificar cèl·lules immunitàries capaces de combatre el tumor, una nova opció per a millorar immunoteràpies.
5: Enriquir aquesta població de linfòcits antitumorals per poder derivar teràpies cel·lulars i també per poder utilitzar aquesta informació per informar altres immunoteràpies personalitzades.
4: D'aquesta manera, l'anàlisi de sang se situa com una estratègia menys invasiva, però molt eficaç per abordar el càncer.
2: I anem ara a terres gironines, perquè el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya ha localitzat al Ripollès un fong exòtic que mata els freixes. És d'origen asiàtic, es propaga per l'aire i no té cura. Joan Sisquella.
6: És el primer cop que es detecta a Catalunya. L'han trobat concretament al municipi de Setcases i els experts alerten que aquest fong patogen procedent segurament de França serà impossible d'erradicar. Jonàs Oliva és investigador del Centre Forestal.
7: Jo penso que és un fong que ha vingut per quedar-se i haurem de veure com ens adaptem a ell o quin impacte acaba tenint. Aquest és un fong que les espores volen molts quilòmetres i amb el qual, si encara que tu tinguis un arbre atacat, i el vulguis eliminar perquè no faci tantes espores, d'alguna manera aquest arbre segurament s'ha infectat per un altre arbre que venia de més lluny.
6: El freixe no s'utilitza habitualment per l'aprofitament de la seva fusta i, per tant, els experts apunten que l'impacte serà bàsicament paisatgístic perquè aniran morint de forma progressiva tots els exemplars. De freixes de fulla gran n'hi ha sobretot al Ripollès, al Berguedà, al Pallars i a la Vall d'Aran i acostumen a estar a les vores dels terrenys de pastura i també a tocar de les carreteres.
2: I acabem amb un apunt de cultura. L'escriptor lleonès Julio Llamazares ha obtingut el Premi Nacional de Narrativa 2026 per la seva obra El viaje de mi padre. L'obra mereixedora del guardó, que concedeix al Ministeri de Cultura i que està dotat amb 30.000 euros, es situa a mig camí entre el llibre de viatges i la memòria íntima i històrica. Llamazares hi reconstrueix el viatge que va fer el seu pare, allistat com a radiotelegrafista al bàndol nacional durant la Guerra Civil Espanyola, amb la batalla de Terol com a epicentre. I això és tot de moment. Tornem a més notícies a les 4.
8: Ràdio 4, la ràdio que t'escolta.
9: Sara, no has pogut portar més coses?
10: No, podia portar més, però...
9: Vaig dir, porta una. Tot això ho portes sempre a sobre?
10: No, no, les cervicals no aguantarien.
9: A veure, aquests estris, de què serveixen?
10: Són per autorregulació, pels moments en què jo puc estar molt nerviosa, necessito rebaixar una mica.
9: Sí.
10: Doncs tinc diverses coses que em va bé per tindre-ho a la mà, per apretar-ho. Yeah. I també serveix, per exemple, en lloc de pessigar-me, no? Que seria un estereotip, que puc estar nerviosa i en lloc de pessigar-me el braç,

0: doncs agafo la goma que porto. I
1: Però et pessigaries?
0: Jo, sí.
1: Dels nervis?
0: Sí.
1: Ja.
0: Sí, bueno, de fet, les persones... Ara vaig directe, eh?
1: Sí.
0: Les persones autistes moltes vegades veu, no?, que també que es poden donar cops, es poden... No? Les estereotípies, sí. No? Que és un tema, temazo.
1: Sí.
0: Aleshores, al final, doncs, les estereotípies no s'han de parar, perquè si les pares, és com tens una cosa dins que has de treure, aquesta energia, aquests nervis, aleshores, doncs, bueno, has de tindre coses, en lloc de pessigar-me, tindrà alguna cosa a la mà que substitueixi això, aquest pessic.
1: Mm-hmm. Ja. I perquè els oients es facin una idea,
0: sí.
1: Estem parlant d'objectes que nosaltres utilitzaríem, qualsevol de nosaltres utilitzaríem per desestressar.
0: Exacte,
1: no?
0: Són els típics objectes
1: sí.
0: De...
1: Doncs sí,
0: de...
1: un ànec, no?
0: Sí, per apretar.
1: Apretar.
0: Sí. Sí.
1: I a més de tots aquests objectes, has portat també uns auriculars.
0: Sí.
1: I dius que sense aquests auriculars no surts de casa.
0: No. Són grans, eh?
1: Sí, per què?
0: Auriculars amb cancel·lació de soroll.
1: Uh-huh.
0: Si no, no... O sigui, sí, serveixen, però poc. Doncs perquè és que els necessito pel soroll. O sigui, vivim en un món molt sorollós. Molt sorollós. Aleshores,
1: Barcelona és especialment sorollosa?
0: Barcelona, les motos són molt sorolloses,
1: ja, sí.
0: Però, bueno, aquest estiu he estat a Alemanya i Polònia i les ambulàncies allà, déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do el volum que tenien. No, però, és pel tema també del soroll, no? És molt típic, les persones autistes, els auriculars, però la hipersensibilitat auditiva, en el meu cas, no? Hi ha una hipersensibilitat i per explicar-ho, per intentar explicar-ho, perquè em diuen, i què és, no? Què és diferent? I dic, pues no ho sé, perquè mai he sigut neurotípica, sempre he sigut autista.
1: Clar.
0: Aleshores, el que passa, o el que jo penso, és que totes les persones porten un filtre a l'oïda,
1: sí.
0: I els sorolls els hi entren, que els hi poden molestar, sí, perquè un soroll et pot molestar,
1: sí.
0: Però a mi em fa mal.
1: Yeah.
0: O sigui, aquest mateix soroll no és que em molesti, és que no el suporto. No? Mm-hmm. I si és un dia que sé molt desregulada, és que realment és un soroll que se te'n va per tot el cos i que és insuportable.
1: Vull
0: dir, l'altre dia em vaig despertar a les 4 del matí, vaig haver de desentullar tot el que havia a l'habitació. Pel soroll de l'electricitat,
1: sí.
0: T'ho prometo, que jo ric. Perquè...
1: Però és un soroll mínim.
0: Sí, però per mi no.
1: Yeah.
0: O sigui, per mi era insuportable. Dic, quan desendollo tot no dormo.
1: Déu-n'hi-do.
0: Clar, aquest és el nivell, no? De vegades la gent és, que maniàtica. Dic, sí, posa't aquí dins i veuràs tu.
1: Maniàtica, eh?
0: Ja veuràs la mania, que bé.
1: Avui la nostra irrepetible és l'escriptora i activista pels drets de les persones amb autisme, Sara Codina.
2: Irrepetibles, amb Carles Mesa.
1: Sara Codina, benvinguda a Irrepetibles. Moltes gràcies.
0: Gràcies. Gràcies a tu per convidar-me.
1: Al contrari. Responsable del blog Mujer y Autista, autora dels llibres Neurodivina y Punto, 40 años siendo autista y yo sin saberlo, en parlarem àmpliament, i de la novel·la didàctica Lucía y el infinito, testimonios de vida, amb dues publicats per Lundberg. I fa uns mesos vas autoeditar, amb l'ajuda de l'associació Espectre Autista, el primer Neurodivina en català.
0: Sí.
1: I ets membre de CEPAMA, que és el Comitè per la Promoció i el Recolzament de la Dona Autista, i a més de tot això, dones conferències sobre l'espectre autista. Per començar, tot i que abordarem la qüestió amb més detall al llarg d'aquesta conversa, durant més de 30 anys et van estar fent diagnòstics erronis, fins que amb 41 anys et van diagnosticar autisme. Després explicarem aquest moment. Però digue'm què sents quan et diuen que gràcies a una conferència o a un dels teus llibres has pogut ajudar algú. Què sents?
0: Que tot el que havia de fer ja ho he fet.
1: Que val la pena, no?
0: Sí, que val la pena. Sí. O sigui, que val la pena tot el que suposa, no? Quan t'exposes, suposa moltes coses.
1: Sí.
0: I ja només per una persona ja val la pena haver-ho fet.
1: T'ha costat exposar-te?
0: He sigut una mica kamikaze, et diré.
1: Ja, no ho has pensat.
0: Sí, no, per sort no ho vaig pensar gaire, perquè si no, no ho hauria fet.
1: Ja.
0: Però també és veritat que ho he fet de manera, com dic jo, molt, molt prudent.
1: Ja.
0: Jo sé el que puc explicar, el que no i el que haig d'explicar. Però és que jo hauria necessitat tant trobar-me a una altra persona i haver-ho sapigut molt abans, que no, o sigui, no hi era el dubte de ho faig o no ho faig, és que ho vaig a fer. I no jo, o sigui, com més gent ho faci, millor, no? Però sempre
1: clar.
0: I quan, sabent que realment pots fer-ho, perquè hi ha una sèrie de conseqüències, no?, quan tu t'exposes d'aquesta manera.
1: Quines?
0: Bueno, pues que la gent ho sap. I hi ha la part bona i la part no tan bona. Vull dir, hi ha
1: Però,
0: persones...
1: Però, per exemple, et tracten diferent? Pel fet de saber-ho?
0: Jo crec que no. Crec. Ja. Però és que a vegades no m'entero de les coses. D'entrada, jo crec que no. És veritat que després del diagnòstic és com, bueno, fas una mica neteja, vull dir, hi ha gent que desapareix,
1: sí.
0: Però està bé. Ja. Saps què vull dir?
1: Ja,
0: que tanquin la porta.
1: Procés, no?
0: Sí, sí, és un procés de bueno, estrellent. Però és veritat que a nivell laboral, per exemple, és delicat. Ja. És delicat perquè hi ha persones que els han tret responsabilitats, inclús, vull dir que, no, sí, d'un dia sí, per sí, l'altre, sí, sí, per sí, dir sí. Que ets autista, dius, home, vull dir, és la mateixa persona. No? Companys de feina, de, ai, és agressiva, em pegarà. Dius, no
1: Mare
0: sé,
1: meva.
0: No és el meu cas.
1: Mare meva.
0: Però, clar, hi ha entorns en què encara l'estigma, no? Dius sí. La paraula autisme, autista, i és com...
1: Home, hi ha molts estereotips.
0: Clar.
1: Encara
0: aleshores,
1: ara.
0: Sí, sí, llavors ja és com aquella mirada de... O et diuen, el no pot ser, tu no pots ser autista perquè ets mare, perquè ets dona, perquè tens fills, ja, sentit ja, de l'humor, ja, tot ja, el... Sí. Això. O, bueno, o al revés, no? Que és, ai, no, és autista, doncs no, no podrà fer això, no podrà, no podrà... I dius, bueno, a veure...
1: Ordenem la teva vida.
0: Sí. Ah, sí?
1: Clar.
0: Hòstia. Soc xunga, eh?
1: Costarà molt ordenar-la o què?
0: La meva vida? Sí. Impossible. No se sent, no, ara? Sí,
1: sí clar.
3: Fa una nit clara i tranquil·la. Hi ha la lluna que fa llum.
0: Els
3: convidats van arribant i van omplint tota la casa.
1: Sara Codina Alsina. Vas néixer a Barcelona el 10 d'abril de 1979. Sempre comencem les converses amb els nostres irrepetibles marxant a la infantesa. En el teu cas, encara és més significatiu. Clar, com la recordes?
0: Intensa.
1: Intensa.
0: Bueno, intensa. O sigui, la recordo poc, curiosament. No? Perquè el cervell ja diuen que té això, no? que oblida moltes coses que no cal recordar, suposo,
1: ja,
0: o no necessita.
1: Sí, sí.
0: Però la recordo... O sigui, la meva infantesa era un no entendre res i no saber. No, no saber què faig aquí.
1: Ja.
0: Perquè tothom li han donat un manual d'instruccions i a mi no. De com funciona això, no? I aquí perquè la gent sap fer això i jo no.
1: Ja.
0: I perquè interactuant entre ells amb aquesta facilitat ja m'en costa la vida. O no m'agrada jugar el mateix que els altres.
1: Per cert, vas néixer a Barcelona, però poques setmanes després vas marxar amb els teus pares a Les Negres, sí. A Almeria, fins a quasi els 3 anys. Recordes alguna cosa d'això o tampoc?
0: Sí, recordo. Sí, records molt puntuals, però és veritat que els estius anàvem allà. O sigui, jo continuava anant allà després amb el meu pare a passar els estius allà i allà sí que recordo un munt
1: sí,
0: de coses, no?
1: Sí.
0: Però l'únic que recordo de Les Negres era que no hi havia nens, que era un poble molt petit. O sigui, quasi no
1: estava sola.
0: No hi havia ni llum, un cortijo allà perdut.
1: Ja.
0: Però jo era feliç. O sigui, amb dos ànecs, una cabra i un gos i un gat, vull dir, saps què vull dir? Suficient.
1: Ja. No. I has entès ara, passat el temps,
0: sí.
1: Perquè eres feliç?
0: Sí, i era feliç amb això, i era feliç, podia estar una tarda sencera sentada amb un cabàs
1: clar.
0: De cebes i anar pelant cebes i tocant la textura,
1: ja.
0: Que bueno, ara l'olor no sé si m'agradaria, però bueno.
1: Ja.
0: I no tenia, no m'agradava que m'agafés gent que no coneixia, no, el contacte...
1: Clar, suposo que eres feliç perquè no havies d'interactuar amb ningú, no?
0: Sí,
1: suposo,
0: encara
1: no ho, sé.
0: Ho soc quan passa això.
1: I crec que sí recordes la tornada a Barcelona. Amb la teva estimada àvia materna.
0: Sí, sí, amb un Ford Fiesta.
1: Sí? Com va ser allò?
0: Ford Fiesta blanco. Per si que sigui amarillo.
1: Com va ser aquella tornada?
0: No, la recordo amb el cotxe, no sé per què, tinc el record aquell.
1: Sí.
0: Crec tindre el record, després potser el meu cervell recorda una altra cosa.
1: Ja,
0: no?
1: Ja, ja.
0: Però va ser, bueno, que vam tornar a Barcelona i a més vam anar a viure amb la meva àvia materna.
1: Clar, clar.
0: I, bueno, bé,
1: sí, bé,
0: sí, és que m'acomodava tot.
1: I la relació amb els teus pares?
0: Bé, perquè és que jo sempre vaig ser una nena... O sigui, jo mai vaig portar la contrària a ningú. Ni al col·le, ni a la família, a enlloc.
1: Ja.
0: Mai. Que jo recordi. Perquè tu sudes, sí. Però, clar, era una nena conformista, com dic jo, sumissa. Ara
1: sí.
0: Dic sumissa, no? Però educada... Clar, jo m'estudiava tot. Com que no entenia el món, dic, bueno, pues m'estudio tot i a
1: ja.
0: Tot arreu doncs, em comporto com esperen, no? Com jo crec que els altres esperen que jo em comporti.
1: Tot i això, sé que a la teva mare li deies que creies que eres una marciana.
0: Bueno, és l'única explicació lògica, imagina't.
1: Ja.
0: Menos mal que després, bueno, no sé, no? De mal de muchos, però resulta que hi ha molta gent que pensa això, no? Gent que ha passat per la mateixa experiència i de repente dius, és que jo pensava que era això, no? Extraterrestre, marciana, industrial, també. perquè clar, trobes

0: moment que dius, és que no entenc res.
1: Dic, ja.
0: No, hi ha altres persones que em diuen, jo pensava que era adoptada i tal. I dic, ja, però és que és com tan diferent tot, la manera aquesta de veure-ho tot i de no entendre res, aquesta sensació, no, de... Jo pensava que jo estava trencada, que jo era una, no, una neurotípica, on, entre cometes, o que seria una persona normal,
1: ja.
0: Amb un desenvolupament normal, pensava que era una persona neurotípica trencada, defectuosa, clar, jo havia de... Això m'ho exigien a mi mateixa.
1: Sí.
0: I dic, no, jo m'haig de comportar com els altres perquè com de...
1: Imitaves els altres. Per exemple, al col·legi intentaves ser com els teus companys, suposo.
0: Sí,
1: no ho
0: que passa és que, clar, hi ha coses que, per molt que vulguis, vull dir, a mi jugar nines, tot això, uf...
1: Ja.
0: No. M'he dit, no, mamàs, papàs, no. El joc solitari, llavors dic, bueno, pues jugo a futbol amb els nens, vull dir, sempre busques l'alternativa, no? Però jo imitava, i intentava, doncs, bueno, ara fan això tots, doncs jo també.
1: O sigui, creaves un personatge per camuflar-te,
0: sí.
1: Més o menys.
0: Sí, sí, tens les teves màscares, però, clar, hi ha problemes, no? Perquè la infància tens unes... I la infància, vulguis o no, per molt que tu vegis que ets diferent, la infància és més fàcil en el sentit que els nens, com dic jo, venen en blanc, no?
1: Sí.
0: I és després quan es van agafant, no? Quan ja, bueno, es van agafant, doncs, aquestes cosetes del raro, de senyalar el que és diferent, de, però quan són petits, bueno, pots estar,
1: a
0: no?
1: A tu no t'assenyalaven?
0: No,
1: no,
0: no, perquè jo intentava imitar bé.
1: I tenies amics?
0: Sí.
1: Sí,
0: jo coneixia molta gent, o sigui, com dic jo... Clar, jo després del diagnòstic vaig saber la diferència entre conegut i amic.
1: Uh-huh.
0: O sigui, això ja et dius tantes coses, no? De com ha sigut la meva vida, sí, amb els amics.
1: Yeah,
0: yeah. I aleshores, sí, tenia amics, però era la nena que estava, no? Vull dir, jo estava i tenia amics, però no era ni líder ni de conya, vamos.
1: Yeah.
0: Com si diguéssim sempre com d'espectadora en tot,
1: mm-hmm.
0: No? La que mirava, la que observava, que l'havia d'aprendre.
1: I no t'agradaven les abraçades?
0: No. No, bueno, sí que m'agraden.
1: Ara
0: però
1: sí.
0: No abraço ningú. O sigui, m'agrada, per exemple, el contacte físic, no? Com si diguéssim el que és el que et toquin, això de vegades em pot fer mal, no? Però en canvi, el profund, una abraçada forta em pot regular molt.
1: Uh-huh.
0: Llavors dic, bueno, clar, el problema és que t'ha d'abraçar una persona i és com contradictori. Aleshores, a mi m'agraden, però o sigui, que vingui algú i t'abraci sense preguntar ni res, no?
1: Yeah.
0: No, és perquè per mi no, és massa... Saps? Necessito el meu espai, jo necessito el meu espai i saber que abraço els meus fills, els abraço i els pobres estan fins al monyo. Però, en general, la meva família no els abraço i no vol dir que no els estimi.
1: Dius que no vas patir assetjament escolar, no? Bullying?
0: No ho sé.
1: Però sí és habitual.
0: És molt habitual.
1: És molt habitual.
0: Sí,
1: com els nens
0: sí.
1: Que tenen autisme.
0: És molt habitual que les persones autistes el pateixin bullying. Ja en la infància, a l'adolescència, ni t'explico. I ja no és només bullying, no? O sigui, en general, a la vida, les violències entren per tot arreu. No? I el bullying, clar, t'ho imagina't un nen, o en el meu cas una nena, que està a l'escola i que vol formar part, que vol... Perquè, clar, això dels autistes volen estar sols és mentida. Tu vols tindre amics, perquè ets una persona. Aleshores, sí, tu vols tindre amics i necessites pertànyer, perquè al final vivim en societat i tu busques el sentit de pertinença i el busques, però és que el busques de vegades d'una manera, com dic jo, molt, bueno, poc àgil, no? Torpe, ara no sóc la paraula.
1: Ja.
0: Perquè l'intentes encaixar com sigui, perquè tu vols estar allà, llavors poden passar coses, no? Quan no saps posar límits, quan hi ha coses, no saps llegir entre línies, no saps, no? Aquests nois que són sis, tota aquesta comunicació que dic jo, neurotípica, quan tu, doncs, no és que siguis un angelet, no? No sóc un angelito, però la mentida a mi m'arapinfla. Però la mentida està a l'ordre del dia, i si dius sempre la veritat... Clar, hi ha moltes coses que al final que tu pots estar allà i que és carne de canyón de que et facin bullying o de que hi hagi qualsevol cosa.
1: Dius al llibre que la por ha estat una de les teves pitjors aliades.
0: Sí, sempre, una cagueta. Sí, perquè al final era por de no encaixar, de quedar-me sola, perquè clar, no em vull quedar sola, de que et descobressin que sóc rara. Que descobreixin que, jo que sé, que això en realitat no m'agrada, però bueno, jo ho faig perquè vull estar aquí. La por de que em passi alguna cosa, o sigui, sempre,
1: ja.
0: La por estava allà.
1: Ja, ja. I vas fer canvis de col·legi.
0: Vaja, sí, però no té res a veure, eh?
1: No?
0: Era per domicilis.
1: No tenia res a veure amb això. Ah.
0: No, però la veritat és que
1: però
0: no em anaven malament,
1: no trasbalsava,
0: eh?
1: Això?
0: Curiosament, no. Deu ser la part TDAH, no ho sé, que també... Però no, o sigui, d'entrada, no, perquè més era allò de bé, investigar, observar, veure com anava l'assumpte, però, a veure, que no ho sé, com que és el que em va tocar,
1: ja.
0: Però sí, cada 2-3 anys canviava de col·le.
1: I com era la Sara Codina adolescent? Tot i que crec que recordes poca cosa, però el que sí tens molt present

0: És la teva primera crisi. Sí. Quan et vas trobar amb un petit accident de moto. Tenies 16 anys. Uh-huh. Què va passar?
1: Els arades vàries.
0: Escolta, m'agrada molt que t'ho prenguis tot amb molt de sentit de l'humor.
1: És que si no apagava, vamonos. Jo sempre ho dic, mira, dic, no li resta importància a res, dic, però si no, vamos, no estaríamos aquí.
0: Ja.
1: Bueno, anava pel carrer, mira, per Sant Gervas i era.
0: Sí.
1: I de repente una moto, pues mira, com un dia com avui, ja sembla que en pluja. El barrellisca i pa, bam, i va caure una noia, però res, una caiguda al pas de vianants, típic. I la noia es va caure i la que va començar a hiperventilar vaig ser jo. Saps? Llavors, allò de, ui, que em marejo, ai. Que jo devia estar, devia haver molt soroll, molta gent, devia portar ja acumulades moltes coses i va ser com un detonant. I jo mai havia tingut una crisi. De repente, clar, ve l'ambulància
0: i l'ambulància va ser... Aquí m'emporto.
1: Clar, diu, aquí atenem. I van dir a ella, van dir a mi, dic, no, que l'accident és l'altra noia, però em van atendre a mi. L'accident va dir, no, a ella, que està peor. No, em van atendre a la mateixa ambulància. Em van explicar lo de portar una bossa i, saps, fer respiracions, van aprendre. Però sí.
0: O sigui, era una crisi d'ansietat.
1: Sí. Va ser el típic, no? Que al final, quan hi ha una crisi, no és que en aquell moment hagi passat una cosa, pot ser que portis acumulades diverses coses i de repente hi ha un detonant que pot semblar una tonteria, perquè en aquest cas, doncs, sí. No sé, una persona es va caure i ja va, pum, va explotar.
0: És habitual.
1: Sí.
0: Sí.
1: Sí.
0: Et passa encara ara?
1: Sí.
0: Sí.
1: Sí, però ara ja m'ho prenc així. De repente dic, vinga, ja estem així, a veure per on anem.

0: Sona Gris, de la banda sonora de la pel·lícula, perquè n'eres molt fan a l'adolescència.
1: Sí.
0: Per què?
1: El... A veure, forma part de la nostra època, almenys en la meva època.
0: Sí,
1: jo crec,
0: sí, la meva
1: qui
0: també.
1: Qui no ha vist Gris? Però jo la veia moltes vegades, Gris.
0: Moltes de fet, vegades?
1: Sí.
0: Quantes?
1: Quan...
0: No, tot el dia.
1: No sabria dir, és que me la sé de memòria. O sigui, encara ara, no me'l facis dir
0: els
1: ara,
0: diàlegs.
1: Però tu em poses la pel·lícula ara,
0: sí,
1: i sense voler et vaig dient tot el diàleg el que vindrà, que els meus fills ja s'atabalen i se'n van, que pesada. I a més, com que et poso la veu i tot. Però em devia donar, o sigui, per una banda, no sé si s'haurà dit o no, però clar, en el meu cervell era Gris, vale, això és l'institut.
0: Sí. O sigui,
1: això és el que viuré ara. Clar, petit detall, tenien 20 anys més del que els tocava, però bueno, en aquell moment... Bueno, seríem així i això és el que viuré. Home, no exactament, però bueno, era una idea de, perquè clar, jo al final, com que no en tenia res, doncs anar agafant, no, idees de tot arreu.
0: Yeah.
1: Agafar-la de Gris, doncs està bé.
0: Està bé, està bé. Llavors, avanço, sí, en 1995, tenies uns 16-17 anys i marxes a Boston per viure uns mesos allà i fer un curs a l'institut. Et vas instal·lar a una casa a Cambridge, però sí, la cosa no va sortir gaire bé.
1: No.
0: Què va passar?
1: No, i això és mal, eh? Perquè ahir, quan se'm posa una... Bueno, no? Quan es planifica una cosa, el moment en què el canvi no depèn de mi, què passa? Uf, això costa de...
0: Perquè ets superexigent.
1: Bueno, exigent, i més que res perquè necessito anticipació i planificació, no? O sigui, estructura.
0: Ja.
1: Llavors, que de vegades... No.
0: Que tot surti com tu vols.
1: O com jo espero, però moltes vegades no la compleixo. Però és com efecto placebo, que dic jo, no? Sé que la tinc allà i que les coses, en teoria, anden així. Després ja veurem si podem fer canvis, que quasi sempre és que sí. Llavors, clar, jo tenia ja planificat tot i no, no va sortir bé. Ni l'institut era com el de Gris, ni podria ser animadora, perquè aquí a Champion va decidir que jo animadora, o sigui, soc arrítmica. O sigui, un desastre. Vaig haver de tornar al mes i mig, dos mesos, i va ser, home, va ser difícil per mi.
0: I vas caure en una depressió.
1: Sí, que suposo que ja, a veure, d'alguna manera o altra ja la portava arrossegant, perquè quan portes tants anys, no, fingint, entre cometes, fingint que ets una altra persona, intentant, no, formar part, veure que no formes part dels jocs, per molt que tu ho intentis i t'esforcis i no aconsegueixes ser com els altres, perquè no ho ets, bàsicament. Aleshores, clar, ja portes molt acumulat i jo crec que també va ser com un altre detonant, no? D'una caiguda de dir, hòstia, és que ara ja, tot mal.
0: Yeah.
1: Faig tot malament.
0: Yeah.
1: No? Que al final no era culpa meva, vull dir, va ser per un tema d'assignatures que no es podien convalidar i vaig tornar.
0: Va ser llarga, aquesta depressió?
1: No ho sé, potser no s'ha acabat, no ho sabem.
0: Yeah.
1: Però jo crec...
0: Però et vas posar en tractament, suposo.
1: Sí, sí, clar, sí, no, amb això sí que ho tinc, veus? Que això em deixo...
0: Yeah.
1: Em deixo de més o menys. Però és que sempre, al final, entres, jo crec que ja, sobretot a l'adolescència, entres en una dinàmica de depressió, una ansietat, que ja no surts.
0: Yeah.
1: Que no surts perquè ja portes molt acumulat. Llavors, és, clar, no tens el... O sigui, la depressió i l'ansietat estan, perquè, clar, són reals, no? Però que ho agafen com si fos la causa del que et passa, i no és la causa, és la conseqüència.
0: La conseqüència.
1: I, clar, ningú buscava la causa. Jo el que deia era, però per què? No? Per què tinc la depressió? Per què tinc això?
0: I vas començar dues carreres, veritat? Primer Filologia Alemanya,
1: sí,
0: que vas fer fins a segon, i Traducció i Interpretació, també quasi dos anys, i amb,
1: sí,
0: Erasmus inclòs a Berlín.
1: Ja, com
0: com va
1: Champions.
0: Ser tot allò?
1: Meravellós. Jo és que no se'n pot. Clar, va tornar a passar allò de sempre. Què estudiarà la Sara? Pues a veure on entra, perquè les meves notes eren regolinxi, regolinxi.
0: Ja.
1: Aleshores, a mi què m'agradava? Estudiar idiomes. Vaig dir, alemany és un repte guai. Jo vaig entrar a Filologia Alemana sense saber alemany. Jo sóc així. O sigui, a veure què és el que més mola, aprendre alemany. O sigui, el resta...
0: A veure, l'home és loco.
1: Claro, alemany, dic ni llatí, alemany.
0: Ja.
1: Havia, no havia cap més loco, realment. I llavors, clar, el típic, no?, que també vaig fer... Que al final, clar, jo era autista, però és que no ho sabia, m'hi feia coses, doncs, què haig de fer per aprendre alemany a Alemanya, no?, i comprar-me un bitllet i anar-me a Alemanya.
0: Clar.
1: Cap. Jo, ara que sóc mare, o sigui, els meus fills em fan això i em desmaio, m'han d'agafar de terra. És del rotllo, perdona, que ara fas què? Te'n vas a on? Però jo faig aquestes coses.
0: I els pares què deien d'aquestes coses?
1: Res, que jo sempre he sigut així. Perquè més com que jo ho veia molt tranquil·la, però com que sempre he sigut com molt tranquil·la i tot molt, molt lògic i molt, claro, aprendre alemany, Alemanya, això, aquí. Bé,
0: bé.
1: I sí, perquè ja ho donava per... O sigui, no era lo loco, ja tenia claríssim que havia de fer això. Aleshores, clar, la universitat, la primera carrera vaig pensar, bueno, m'he equivocat de carrera, clar, filologia no és el meu. Però al final, clar, després ja vaig veure que no era un tema de la carrera, no? No era l'estudi, era un tema del com, no? De la manera en què es feien les classes, que a mi m'era impossible estar a classe. Vull dir, jo de seguida ja estava fora fent campana, entre cometes, perquè no podia entrar a les aules. O sigui, pensada on s'hauré... haig d'anar canviant de lloc sempre perquè no tinc un lloc fix, no puc estar prop de la porta per poder sortir i entrar si necessito. Cada professor ho explica diferent, no entenc un carajo de lo que em diuen. No sé a qui li haig de preguntar com. O sigui, hi havia moltes coses que a mi jo em perdia. Era molt complicat.
0: Normal, normal. Escolta, i mentre estudiaves vas fer unes quantes feines. Un parc aquàtic, una botiga de roba, com a hostessa...
1: I, tot.
0: Clar, en aquest punt m'agradaria parlar de l'àmbit laboral perquè hi ha hagut moltes anades i tornades a la teva vida, molts sí. canvis de feina, però clar, amb moltes baixes laborals, justament com a conseqüència, no?, de tot plegat.
1: Sí, que al final, clar, lo de sempre, no? Jo anava buscant el pertanya i a veure què és el que faré. Però és que, a més, clar, jo sé, ara, si algú es fixa, les meves feines eren super... O sigui, eren atenció al client, o sigui, era en contacte amb molta gent, perquè que jo al final era com una yonqui de socialitzar. Dic, bueno, algun dia trobaré la meva gent,
0: sí,
1: no?
0: Sí,
1: que són com
0: sí.
1: jo. Aleshores, clar, eren feines que a mi em matava. O sigui, comercial, tot això. Jo era, vale, doncs faré això. Però, clar, jo arribava a casa, era morición. No podia amb mi. Perquè era tot el dia estant amb gent i pel mig deixaven anar les meves coses. Comentaris d'aquests que la gent es quedava mirant i pensava, bueno, mira, que mirin. Però, clar, hi havia moltes, no, senyals, com dic jo, petites senyals, però era complicat el tema laboral perquè, a més, també anava a buscar la feina que esperava que... No? Dic, bueno, el meu entorn, de què treballen d'això? Doncs, bueno, suposo que esperaran que faci això. O les de la meva edat, de què treballen mentre estudien d'això? Pues, claro, jo també, com una campeona, jo anem a fer d'hostessa, no t'hi digo. Aleshores, clar, què vaig descobrir? Quan ja eren feines més d'oficina, vaig descobrir coses que si algú m'ho hagués explicat, no, igual no hauria fet algunes, no m'hauria trobat en alguna situació. Per exemple, descobrir que la feina no es va a treballar o només a treballar. Hi ha un factor de socialitzar enorme.
0: Clar.
1: I a mi aquest factor, doncs, per mi, anar a la màquina de cafè, anar a prendre... O sigui, per mi això era estafar. Perquè jo anava a treballar X hores. Clar, també tenia que quan jo s'acabava l'horari i havia fet la meva feina, marxava. Clar. I això també estava mal vist. Ara igual ja no, però clar, fa 20 anys, 30 anys, estava mal vist.
0: Fins que arriba el Bruno i el Lucas. I aquí canvia la cosa.
1: Ai, els meus fills.
0: Què passa?
1: No, els meus fills són meravellosos,
0: Però
1: dic... M'escolten...
0: No. Dic, ja redueixes la jornada laboral.
1: Sí, allà redueixo perquè a més bessons, vull dir, no tenia

0: una altra opció en aquell moment, o sigui, vaig decidir entre cometes, però bueno, lo de decidir, això és un altre tema ja, però va ser intens, eh? Lo de ser mare és molt intens.
1: Sí.
0: Molt intens. I has de socialitzar molt, també.
1: Clar.
0: Però
1: va ser complicat per tu, llavors.
0: Sí, en maternitat, sí. És que... O sigui, de fet, jo a l'embaràs, quan em preguntaran, t'agrada? Dic, no gens. O sigui, és un horror. Deia, no, per això millor que no ho diguis. Dic, no, em sembla un horror, ja t'ho dic.
1: Clar, és la teva vida.
0: Clar,
1: és la teva
0: em sembla un horror, o sigui, els estimo molt, però... O sigui, a mi això de no saber el que passarà, com seran, si em cauran bé o no i tal, doncs no lo veo. Mm-hmm. No hi ha planificació, no hi ha...
1: I et vas voler fer emprenedora.
0: Bueno,
1: no... Però la cosa no va sortir gaire bé, tampoc.
0: Clar, però era l'opció, no? Al final, el dir, bueno, doncs vaig a fer emprenedora, no em quedava... Mm-hmm. Sí, perquè al final necessito els meus horaris, i puc treballar 20 hores seguides superbé i després, al millor, estar 30 hores que no puc moure un dit.
1: Clar.
0: 8 hores cada dia, o sigui, 8 hores, 5 dies a setmana, més impossible. Mm. Impossible.
1: Una de les teves darreres feines, directora d'una escola de música, l'escola Joan Llongueras. Sí. Què tal?
0: Bueno, bé, o sigui, molt bé, sí. Però allà va ser on vaig tindre el diagnòstic.
1: Clar.
0: Allà vaig arribar al diagnòstic. Bé, però...
1: Però treballant-hi bé.
0: Sí. Sí. Sí, no, i a més vull dir que m'encanta la música, vull dir, era ideal en aquest sentit. Però, clar, 30 famílies, 300 alumnes... Ai, 30 professors, 300 alumnes... O sigui...
1: Una bogeria.
0: Una bogeria. Llavors, els divendres jo arribava a casa, no em podia moure, pensava, però si m'ho mola molt, si estic escoltant música, si estic amb gent supermaca, si tal... I arribo a casa fet un home. I, clar, no em podia moure en tot el cap de setmana, perquè, o sigui, la bateria social, o sigui, estava agotada. No em quedava res, no em quedava ni per moure en dit, no? Perquè t'apagues, una sensació tremenda.

0: Per què t'agrada tant aquesta cançó de Queen, Sara?
1: A mi m'agrada Queen en general. O sigui...
0: Tot Queen.
1: No, però, sí, o sigui, és que... És l'única persona, o sigui, quan em diuen si poguessis demanar alguna cosa que demanaria, dic, anar a un concert de Queen.
0: Vaja.
1: Però clar,
0: ja és impossible.
1: Serà que no.
0: Serà impossible, ja.
1: Però jo no sé, o sigui, per mi és la veu, és, em regula.
0: Ah, sí?
1: O sigui, Queen ho té tot. Tant, o sigui, si estic molt nerviosa per baixar de Sibelius o si estic molt xafada per pujar-los. Ho té tot, tenim tot. M'encanta. I després em preguntaràs, i com es diuen les cançons i tal? Pues, com em passa com amb tot. No, jo la melodia.
0: T'és igual, no?
1: Sí.
0: T'és igual.
1: Sí, però sí, m'agrada molt.
0: Som a Ràdio 4 a Irrepetibles, conversant amb l'escriptora i activista pels drets de les persones amb autisme, Sara Codina. I com segurament molts dels nostres oients, la primera vegada que va sentir parlar d'autisme va ser amb la pel·lícula Rain Man, protagonitzada per Dustin Hoffman, any 1988.
2: ¿Tienes hambre?
3: Sí, los martes comemos tortas.
2: ¿Tortas? Estupendo. Sí. Pedíamos tortas.
3: Tortas con caramelo.
2: Vaya, no está mal.
3: No está mal.
2: Veo que tienen tortas.
3: Claro,
2: ¿qué
3: yo,
2: ocurre,
3: claro,
2: Ray?
3: Yo, claro, no tengo mis palillos.
2: No, no necesitas palillos. Ayer noche con la pizza podías usarlos, pero en un restaurante se usa el tenedor.
3: Claro, no tengo palillos.
2: No los necesitas, Ray. Las tortas resbalan, hay que comerlas con tenedor.
3: Y tampoco tengo caramelo. Voy a quedarme sin caramelo y también sin palillos.
2: Tampoco ves las tortas, ¿verdad, Ray?
3: Sí, claro, el problema es que aquí no hay caramelo.
2: Ray, cuando pidamos las tortas nos traerán también caramelo.
3: El caramelo tiene que estar en la mesa antes de que traigan las tortas.
2: Aún no hemos pedido, Ray.
3: Claro, si traen el caramelo después de las tortas seguro será demasiado tarde.
0: Dustin Hoffman i Tom Cruise en aquesta escena. Clar, i a Rain Man, Dustin Hoffman interpreta el paper de Raymond Babbitt, que és un home d'alta capacitat matemàtica, però amb molta incapacitat per interactuar socialment. No sé si et senties reflectida amb aquest personatge d'alguna manera, Sara.
1: El... Sempre feia una conya, diga. Jo també llegeixo enciclopèdies, bueno, llegia els directoris i moltes vegades amb les

0: pàgines grogues, blanques, les, totes les que havien, em distreia un munt mirant-les, no?
1: Sí.
0: Però, clar, en aquell moment, no perquè... que era tan diferent, ara si la veig, per exemple, ara he escoltat aquest tros,
1: sí.
0: I, hòstia, ja et puc començar a dir coses, no? Però en aquell moment, clar, jo per mi era... Però tampoc és tan raro que llegeixi el directori, què passa? Dic, si a ell li agrada, saps? Vull dir, on està el problema?
1: Pues
0: dic, i el menjar, doncs pues, entenc que si a ell li agrada menjar son palillos, doncs pues, déjale, eh? O sigui, què més et dona? Si rellis que no li va bé, doncs pues, ja, potser ja canviarà, no? Però, i si vol tenir el caramelo abans que li portin les tortes, doncs pues, el mateix. I al final és un tema de...
1: De llibertat.
0: De llibertat,
1: no?
0: De poder, de poder, sí, ser, no? Sí. De poder... I si ell li relaxa, o no és que li relaxi com si anés a un spa, no? Però li dona calma, li dona certa calma a fer les coses d'una manera i es pot fer d'aquesta manera, coi, pues, no costa res, no? És el que dic jo.
1: Com deia al principi, et van diagnosticar TEA, trastorn de l'espectre autista, quan tenies 41 anys, és a dir, el 2020, però m'agradaria que ens expliquessis com era la teva vida quan encara no ho sabies. És a dir, quins eren els diagnòstics?
0: Sí, el, bueno, sobretot l'ansietat i depressió,
1: sí,
0: allà estaven. El TDA va ser 3 anys, em sembla, abans, el, sí, 2-3 anys abans, que el TDA ja anàvem encaminats, eh? Ja, ja teníem allà moltes pistes, però era el de sempre, no? De sí, però no, falta algú més. Fòbia social, m'havien dit també agorafòbia, havien, ara em deixaré algú pel camí, i eren coses que...
1: Trastorn obsessiu compulsiu...
0: Això també m'ho van arribar a dir i pensava, dic...
1: Yeah.
0: Però, bueno, també em van dir fòbia social i vaig dir, ni de conya. O sigui, jo deia que socialitzo un munt, si conec un munt de gent. Després, quan em van fer una prova, em van dir, vale, la corregeixes tu, i vaig dir, ui, dic, m'ho espetau.
1: Yeah.
0: Aleshores, bueno, vaig començar a entendre, no? I, o sigui, eren diagnòstics que eren errònies en el sentit que no era el principal, no? Vull dir que, però estava, vull dir, eren coses que ja,
1: sí,
0: donaven pistes.
1: La depressió hi era.
0: Sí, i no? Donaven pistes de cap on anàvem.
1: L'ansietat també, tot això hi era. Clar.
0: Però clar, si tu no tens el correcte, com dic jo, no tens les respostes i després l'acompanyament no és el correcte tampoc. I també pot ser perjudicial.
1: I un dia un psiquiatre especialitzat en afectació de l'autisme en dones et va dir que potser seria TEA.
0: Bueno, i coneixia, però una mica, o sigui, no era especialitzat, però coneixia una mica aquest tema, i em va dir, diu, a veure si seràs autista. I vaig respondre més o menys el mateix que alguna gent quan els dic que jo sóc autista, no? Doncs que va, no, perquè jo conec el fill de... I jo no sóc com el fill de... Clar, ara tinc la resposta.
1: Sí, tu contestaves això.
0: Bueno, jo pensava, sobretot,
1: pensaves,
0: no? Que en aquell moment, ahir igual li vaig dir, de dir, hosti, però tu creus? Perquè clar, en aquell moment, doncs, com a molta gent, l'autisme, la visió que tens, no, jo no entrava. Quan vaig començar a mirar, no, a buscar informació, i vaig veure alguna dona, vaig dir, hosti, sí, dic, això sí que quadra, vull dir, que se'n posen ja els peus de punta, de dir, hosti, aquí sí que la cosa podria quadrar. I va quadrar.
1: I va quadrar.
0: Sí.
1: I vas començar a llegir llibres també sobre l'autisme. Vas informar tot el que vas poder, no?
0: Hombre, aquí, quan entres en hiperfoco, entres bé, eh? O entres o no entres.
1: Ja.
0: Que això és una cosa, no?, que sempre parlen de, no, de les obsessions o interessos restringits que li diuen, per mi, doncs, és els superinteressos.
1: Clar.
0: O sigui, quan interessa algú, és a tope, o sigui, vas a tope.
1: Uh-huh.
0: I t'aprens tot, i clar, és que de repent era les respostes.
1: I et van començar a fer test, proves, entrevistes,
0: sí,
1: proves psicològiques, observacions, durant un parell de mesos.
0: Sí.
1: Déu-n'hi-do.
0: Sí, és que al final, a mi quan algú em diu, no, m'han fet en una tarda, impossible. Bueno, impossible, no sé. Suposo que
1: ja,
0: hi haurà casos molt concrets.
1: Ràpid.
0: No, no, perquè a més una persona que porta emmascarant, no, fent amb el masc i el camuflatge tota la vida, el més normal o el més habitual és que davant d'una psicòloga o d'un psicòleg que acabo de conèixer, doncs segueixi emmascarant. Perquè a més ho faig sense adonar-me compte, jo no ho sabia. No era la meva forma de vida.
1: Digue'm com va ser el moment en què t'ho van confirmar.
0: Ja a la tarda, al vespre. No, quan m'ho van confirmar, si jo anava acollonida. Tant si em deien que sí com si em deien que no, saps? Perquè era el... Hòstia, és que si em diuen que no, ja què?
1: O sigui,
0: ja què,
1: no?
0: Més busco? És que ja no sé. No? Perquè, a més, clar, havia buscat informació i realment deia, hòstia, per aquí podria ser, però bueno, jo vaig dir el que em diguin. I o sigui, va ser una sensació de com de treure'm un pes de sobre, brutal. Perquè, clar, de vegades diuen, no et posis etiquetes? Dic, home, sí. Dic, deixes etiquetes que no et fan un bé por ahí, o sigui, la de rara, o sigui, bueno, distantes, i agafes una que et porta eines i et dona respostes. O sigui, entendre el per què de per què han passat moltes coses o per què no han passat coses és, bueno,
1: clar,
0: anava a dir sanador, però tampoc... però ja m'entens.
1: Sí, sí, encaixen les peces.
0: Clar, no? És com clar. De sobte es comença a posar tot el...

0: el seu lloc i entens moltes coses. Va ser, o sigui, va ser de tranquil·litat, però tot té un procés de dol, no? També, o de dol, sí. Es pot dir de dol, el nom que vulguis, no?
1: El que et va passar a tu, és a dir, aconseguir el diagnòstic tard, és el més freqüent?
0: En dones, sí.
1: En dones, sí.
0: En dones, cada cop s'està diagnosticant més, ja les nenes, a les no, ara amb adolescents, jo crec que ja déu-n'hi-do, almenys jo no he conegut moltes. I ja comencen a haver bastants grups també a les entitats, als hospitals, a les associacions, grups de nenes i d'adolescents. Però sí, en dones és que hi ha moltes dones. També hi ha homes, que sempre ho dic, perquè si no al final queden ultra invisibilitzats, no? Vull dir, és veritat que és un perfil, la manera de mostrar aquests trets de l'autisme, que és veritat que les dones tendim a fer això, i el masking i tot, però també hi ha homes. I també s'han quedat fora d'aquests criteris i també ara els estan diagnosticant, no? Que sempre dic que heu de parlar.
1: Clar, clar, però si sí, és veritat no que el diagnòstic tenia més en compte la conducta dels homes.
0: Clar, la manera...
1: I per això no es fixava en les,
0: clar,
1: no, en
0: era
1: les
0: més
1: nenes,
0: explosiu,
1: no?
0: Tu t'esperaves que fos tot més, que, no, més visible, les nenes eren més introspectiu, la posa sopa per dins, és diferent, perquè al final la base, com dic jo, és la mateixa, però sí, la manera en què es mostra pot ser diferent.
1: Per cert, abans d'avançar hem de dir que l'autisme no és una malaltia. Això és molt important, sinó una condició del neurodesenvolupament. Perquè quedi molt clar.
0: Sí, perquè...
1: O sigui, no és una malaltia que et prens una pastilla i ja s'ha acabat. No.
0: I prens paracetamol i no tens una autistificació.
1: Exacte, exacte. I s'estima, a més, que l'1% de la població té algun tipus de trastorn autista. És a dir, a Espanya seria 1,5 milió de persones.
0: Però
1: més
0: això, com a mínim, mínim,
1: com a mínim,
0: mínim,
1: clar, sí.
0: Perquè sí, però... estem parlant d'1,36, em sembla, 1,33, ara sí, diré una borrada, als Estats Units, amb nens, ja estan arribant aquests, vull dir que és una...
1: Però sí, és veritat, Sara, que si preguntem sobre l'autisme, la majoria diria que sou persones que teniu dificultats de comunicació i per interactuar amb els altres, però res més, no sabem molta cosa de l'autisme.
0: No, i també, clar, l'autisme... És que a més hi ha una cosa que jo crec que això encara ho fa més complicat, no? Perquè la gent ho conegui, que és que l'autisme, jo crec que gairebé mai, jo no conec a cap persona que sigui només autista, que no tingui una concurrència, una comorbiditat, no? Si, per exemple, doncs, tinc autisme i TDAH, i hi ha gent doncs, que té autisme, TDAH, altes capacitats, i persones que tenen la discapacitat intel·lectual, no? I moltes vegades doncs, igual s'associa més amb un perfil amb discapacitat intel·lectual, moltes vegades, no, el d'altes capacitats, o sigui... Clar, ja és molt difícil, no? I per moltes persones dir, ai, però és que jo conec un autista, què fa? Dic, ja, però és que no tenim res a veure, però és veritat que tenim una manera diferent, no? De, com dic jo, és com si tinguéssim el... O com m'ho van explicar perquè m'entengués, que jo necessito, com que ho veig tot amb imatges, com si el món estigués fet per Android i fóssim iPhones, que dic jo, fóssim iOS. No? Llavors, clar, si tu t'obliguen a fer servir l'aplicació de l'Android no funcionarà, però si tu tens la teva i entens simplement no, perquè seria simplificar algo que és més complex, no? Però que la teva manera de percebre el món, no? D'entendre o de comunicar-te és diferent, doncs, pots conviure, però aquests han de fer un esforç, també.
1: La qüestió, tens el diagnòstic, però l'has de comunicar als altres. Què et van dir? Com ho van viure els familiars, els amics? Què et van dir?
0: És que tinc un problema, una virtut, depèn de qui li preguntis, de ser molt pràctica. I vaig escriure un blog per no haver-ho d'explicar moltes vegades. Que
1: sí,
0: més
1: sí, però els familiars més propers sí.
0: Els vaig enviar el blog.
1: Al blog, directament.
0: Sí, sí. Tinc un don.
1: I van dir alguna cosa, no?
0: Tampoc els hi va sorprendre tant.
1: No?
0: No, perquè com que jo sempre havia sigut una mica rara, ara doncs, tenia un nom. Home, jo crec que d'entrada... També és veritat que a mi em feia molta por. És que sóc així. Veus? La por.
1: Allà sí, estem.
0: La por de que no, igual els SPG és greu en el sentit de com no ho vam veure abans, no?
1: Ja.
0: Perquè, clar, si jo estic fent això i dient no, és que fins als 41 anys ningú ho va veure, ningú... Però és que no ho podien saber.
1: Clar.
0: Era impossible, és que ni ells, ni jo, ni ningú, perquè no... Si no ho sabien un professional, difícilment ho haurien pogut saber. Aleshores, jo crec que bé, i també perquè han vist que jo estic millor. O sigui, jo estic molt millor, perquè jo he pogut entendre moltes coses. No és tota alegria, eh?
1: Però, no
0: és, però és veritat que d'abans del diagnòstic ara jo estic millor. Si més no, doncs, sé qui sóc. Un detall.
1: I què et van dir els bessons?
0: Ah, els meus fills, fantàstics. A la seva bola, sí. Ah, vale, mama, estàs bé? Sí, pues ja està. Una abraçada, vol una abraçada? Abraçada, perquè em saben que a ells sí que m'agraden les abraçades. Però és que a casa...
1: Clar, ho viscut amb naturalitat.
0: Sí, i perquè sí. Al final la maternitat és dura, com dic jo, però també té una cosa que jo crec que és molt xulo,

0: M'agrada molt, molt, aquesta cançó de la Valeria Castro, Guerrera. Et sents identificada?
1: No m'agrada que em diguin lo de eres una guerrera, una campeona.
0: Ja.
1: Però sí, he hagut de lluitar. He hagut de lluitar per arribar al diagnòstic, o sigui, no m'ha trobat ella a mi, l'he trobat jo a ella al final, i per estar viva.
0: Per estar viva?
1: Sí, jo crec que sí. I jo crec que el, sí, ser guerrera en el sentit de sí, de que m'ha hagut de lluitar molt per arribar on estem.
0: Per cert, sí. I no ho hem comentat encara, es produeixen molts de suïcidis.
1: Uf.
0: Amb les persones que pateixen autisme.
1: Sí, les persones autistes, sobretot jo, amb les que no tenen associada una discapacitat intel·lectual, o sigui, l'autisme, sí. O sigui, és una de les primeres coses que vaig preguntar. Quan vaig tenir el diagnòstic vaig dir, hi ha estadístiques? Clar, és molt difícil, no? Però sí que hi ha, sí que existeixen estudis.
0: Clar, és molt difícil saber-ho, no?
1: Clar, però després, sí. De gent que s'havia associat i molts presentaven trets, o podrien haver presentat trets perquè, a veure, però és que és normal. Bueno, normal. No hauria de ser normal, no? Però jo després de tenir... Sí que és un tema recurrent que el pregunto i quan parles amb altres persones, estàs parlant de que amb 10, 11, 12 anys tothom havia tingut ja ideacions.
0: Ja.
1: Són molt petits. Però bueno, que estem veient les notícies, que hi ha intents, que hi ha... Perquè és molt cansant a contracorrent sempre, no? O viure pensant que estàs defectuós, clar, tindre el diagnòstic, de sobte no sóc una neurotípica trencada, sóc una autista sencera. La cosa canvia, no? El punt de vista que tens de tu, dic, no estava trencada. O sigui, no? Tota aquesta culpa, tot em surt malament per culpa meva, estic trencada, que vulguis o no, això és una càrrega, el veure que no encaixes, que t'esforces molt i no formes part, que s'aprofiten de tu, que et tracten... Clar, són coses que pesen i quan pesa, doncs, arriba un punt que dius, uf, com pensa?
0: Un cop tens el diagnòstic, és quan obres aquest blog, que envies als teus coneguts perquè sapiguessin que ho eres, mujer sí. I autista. Clar, vas començar, sense voler-ho, a ajudar moltes persones, Sara.
1: Sí, però literalment sense voler.
0: Sense voler.
1: I el nom ja veus que vaig posar el més bàsic.
0: Mujer i autista.
1: és que clar, és pràctica. És que no em vaig matar el més mínim, vaig dir, no sé, dona, autista, vale.
0: Ja.
1: I vaig, sí, i també veus perquè tinc moltes amigues de fora, i vaig dir, pues mira, també els envio, no?
0: Clar.
1: I també m'ho dic a un amic, diu, pues escriu en un blog, o sigui, tenia escrit allà... És que sempre he escrit, perquè jo necessito escriure-ho tot. Inclús si m'enfado amb algú,
0: de fet, tu dius,
1: ja haig d'escriure.
0: Tu dius que et comuniques millor escrivint que parlant.
1: Sí.
0: Però estàs fent avui una conferència sobre l'autisme.
1: Sí, perquè és el meu...
0: Meravellosa.
1: Gràcies.
0: No, és veritat, estic aprenent molt. Sí.
1: Però jo necessito, és el meu suport visual, jo necessito escriure-ho tot. Jo si m'enfado, o sigui, com que no sé si estic enfadada, si estic cansada, què coi em passa, llavors jo ho poso sobre un paper i allà més o menys puc deduir.
0: Yeah.
1: I si m'enfado amb algú i ho l'haig de dir a la cara, segur que després rebrà o un missatge, un correu o algo,
0: explicant
1: amb totes
0: veritat,
1: les raons,
0: no?
1: Si m'he deixat alguna cosa i explicant-ho perquè ho entengui bé. Per
0: clar.
1: Mi sempre ha sigut molt pràctic, la gent no s'ho pren gaire bé, però...
0: I per això justament vas escriure el llibre Neurodivina i punto, el teu primer llibre que vas publicar el 2023. També per donar visibilitat, no?
1: Sí, però em va passar una mica com el blog, no ens enganyem. Que jo vaig fer... Que jo no sabia que... És que, a veure, el compte xarxes socials el vaig obrir perquè vaig fer jo la web, vaig estar 2 dies sense dormir per fer-la. Com la volia així. I a la pàgina posava, ¿quiere poner redes sociales? I jo, venga, vale, sí, l'obriré. I de què has de sortir? O sigui, i el llibre, doncs, perquè em van dir, vols escriure un llibre? Dic, jo, de què? I vols que escrigui? Sobre tu? Dic, vol. I clar, pensava que el llegiria al meu entorn per quedar bé.
0: Ja, i no.
1: La llegis més gent.
0: Clar, sí.
1: Mira, fa un rato, fa un res, estava contestant un missatge de meu nas.
0: Això és maco que passi, eh?
1: Això és molt xulo.
0: És molt maco.
1: Sí.
0: I clar, per evitar, per exemple, casos de suïcidi i moltes altres coses, el 2015 es va posar en marxa l'Estratègia Espanyola de Trastorns de l'Espectre Autista. Escoltem què deia el llavors ministre de Sanitat, Alfonso Alonso, després de l'aprovació d'aquesta estratègia.
2: És un paso adelante para tratar de concienciar y hacer conocido esta realidad en nuestro país, sensibilizar a la población.

0: y garantizar los derechos de estas personas. Desarrolla todas unas líneas y objetivos que se refieren a todos los ámbitos de la vida y todo el proceso vital que tiene una persona que está afectada por el autismo y sus familias, hasta intentar integrarla de la mejor manera en nuestra sociedad, desde que es niño y tiene derecho a un diagnóstico rápido y a una atención temprana, hasta que va creciendo y tiene derecho a una inserción laboral. Tengan ustedes en cuenta que entre el 70% y el 90% de las personas con trastorno del espectro autista están en desempleo, no son población activa o no trabajan, a pesar de que yo creo que son unos trabajadores espléndidos y tienen un entorno laboral favorable. Por tanto, queda mucho por hacer y esta estrategia es un paso muy importante.
1: És veritat que va ser un pas important, el primer pas important. Han passat més de 10 anys d'això.
2: Sí.
1: Les coses encara es poden millorar?
2: Sí.
1: És a dir, com ho estan fent les administracions, Sara?
2: A veure...
1: Llençat.
2: No, perquè jo vaig sense filtres per la vida i de vegades, quan vaig sense filtres, passen cosites.
1: Ja.
2: No ho estan fent gaire bé, no? Sí, a veure, sí, és veritat que han canviat les coses. Estem parlant de que en 10 anys... s'està parlant molt, per exemple, de diagnòstic en dones, és veritat que s'estan diagnosticant més i abans, no? O sigui, sí que s'està avançant. L'altre dia vaig veure, tenia un llibre de l'escola on treballava que parlava de... que era un curso per a monitores de subnormales i això és una formació que estaven fent a l'Ajuntament de Barcelona, vull dir que ha canviat molt i això fa igual 60 anys, no? Però és que les famílies, sobretot, no? Els adults, o sigui, el tema laboral estem abandonats. En tema de salut mental... un adult autista està absolutament abandonat. Si no tens diners per anar a la privada, fatal. I les famílies, hòstia, és que es troben en situacions molt complicades. O sigui, les famílies, clar, i són els cuidadors 24/7 i molts cops es troben en situacions amb molta vulnerabilitat.
1: Clar.
2: No hi poc suport. I és veritat que ja estan a sobre i que es van fent coses, però falta... Falta, i falta també, no, el escoltar realment què és el que necessita la persona autista i crec que moltes vegades s'obliden de que no ens han de fer un favor. Vull dir que tenim els mateixos drets que qualsevol persona, el que passa és que nosaltres sempre els estem com... O sigui, els hem de demanar, els hem de reclamar, lluitar i estar tot el dia a sobre quan al final, vull dir, és algo que hauríem de tindre i que ens hauríem de garantir, no? No hauríem d'estar sempre a sobre. O que hi ha moltes entitats que fan les feines que haurien de fer administració, no? De donar teràpia als diagnòstics, no? Fer diagnòstics, de reclamar, doncs, això, drets. Aleshores, o sigui, queda molt per fer i també que el tinguin en compte la persona autista, que molts cops s'oblida.
1: Yeah.
2: És com absurd, no? De dir, com pots prendre decisions per com serà la vida o com seran les coses per una persona autista i no tens en compte la pròpia persona autista, que sí que t'ho pot explicar.
1: Clar.
2: Tot i que cada un és diferent i cada un té la seva...
1: Però, sí, bueno, sí, les seves particularitats com
2: però,
1: tothom.
2: Però
1: sí.
2: Crec que se la tindrà en compte. I m'han anat per porar. I t'he contestat el que he volgut. Jo no sé què era la pregunta.
1: És perfecte. L'any passat vas publicar Lucía y el infinito,
2: sí,
1: que és la teva novel·la didàctica, i crec que ja estàs escrivint la tercera, el tercer llibre.
2: El tercer, sí.
1: Sobre què?
2: Sí, avui no he dormit quasi perquè estic entregant-lo ja. O sigui...
1: Sí, ja tens data d'entrega.
2: Sí. No he explicat res a ningú. I em costa la vida no explicar les coses.
1: Llençat?
2: No. Jo, quan ho vulgui explicar,
1: sobre què?
2: Vinc aquí, pues, torna a ser, no és novel·la, no és la segona part de Lucía,
1: no,
2: i em moro de ganes de segona part, que m'ho vaig passar bomba, perquè és... Bueno, és en el sentit de l'humor, sempre, això sempre,
1: sí.
2: No sé fer-ho d'altra manera. Tornem a... No és una continuació de Neurodivina, però torno a la divulgació i a la reivindicació.
1: Reivindicació.
2: M'agrada,
1: m'agrada. Sara Codina, mil gràcies per acompanyar-nos avui a Irrepetibles. Ha estat un plaer molt interessant escoltar-te. Hauríem de parlar més d'aquestes qüestions. I, si et sembla, marxem amb Sense tu, teràpia de xoc. I recordo als oients els teus, de moment, dos llibres. Neurodivina y punto, 40 años siendo autista y yo sin saberlo, y Lucía y el infinito, testimonios de vida. Moltes gràcies, Sara.
2: Gràcies.
1: Moltes gràcies. Gràcies. I nosaltres tornem la setmana vinent amb més Irrepetibles. De seguida, Butlletí, i després la tarda de Ràdio 4 amb Xavi Martínez. Bona tarda. Es

0: Són les 4.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. El ple del Congrés ha rebutjat els decrets de mesures d'habitatge que, entre d'altres, prohibien desnonaments a famílies vulnerables i prorrogaven els contractes de lloguer, els anomenats decrets Mari Carmen. Aquests decrets han estat derogats amb el no del Partit Popular, també de Vox i de Junts.
2: Votos a favor, 172. Votos en contra, 178. Ninguna abstención. En consecuencia, queda derogado el Real Decreto Ley. Votos emitidos, 350. Votos a favor, 166. Votos en contra, 184. Ninguna abstención. En consecuencia, queda derogado el Real Decreto Ley.
0: Aquest ha estat el moment que la presidenta del Congrés, Francina Armengol, revelava el resultat d'ambdues votacions. Com sentíem, els de Puigdemont han mantingut el no a tots dos decrets, malgrat les crides del govern, sobretot de la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, que els ha emplaçat a permetre la convalidació del text i modificar-lo posteriorment mitjançant la tramitació com a projecte de llei. Amb aquesta derogació d'aquests dos decrets s'ha generat mala maror al Congrés i crits de protesta. Protestes i reacció immediata també als carrers. A l'acampada de Madrid, a la de Barcelona, els manifestants adverteixen que seguiran endavant amb les mobilitzacions. Pau Alemany, bona tarda.
3: Bona tarda. Aquesta ha estat la reacció a la Puerta del Sol, a Madrid, moments després de conèixer la notícia. Càntics de protesta entre els milers de persones que romanen des de fa diversos dies i que també s'han produït en la resta d'acampades. Ara els convocants han demanat temps per a fer assemblees i organitzar les pròximes protestes, però ja han advertit que l'objectiu és una vaga general per l'habitatge.
4: La huelga general és una herramienta que la classe treballadora ha usat històricament. No descartamos ningún medio, todos pueden ser necesarios, lo importante es que sigamos organizados, que esto va mucho más de hoy, va mucho más allá de mañana, es algo que se va a extender semanas, que se va a extender meses y tenemos que estar presentes en ello.
3: L'Assemblea de Barcelona serà a les 6 de la tarda a Plaça Catalunya, on desenes de persones acampen des del dilluns. Com a mínim, però, hi ha manifestacions convocades en una cinquantena de ciutats arreu d'Espanya aquest dissabte.
0: Gràcies, Pau. I tornant a la Cambra Baixa, just abans d'aquesta votació, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha volgut prendre la paraula per fer una darrera apel·lació als diputats populars, també de Vox i de Junts per Catalunya, i advertir-los de les conseqüències del seu vot.
5: Me gustaría pedirles que cuando lo hagan se olviden por un momento del cálculo político, del argumentario de su partido, de las presiones que les llegan de arriba. Les pido que se olviden de todo eso y que piensen en la gente de a pie que más necesita del amparo de lo público.
0: Doncs precisament a aquesta hora, primeres paraules del líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, que està reaccionant a aquesta votació en contra d'ambdós dos decrets. L'escoltem.
6: Se ha diseñado pensando en las encuestas. Pero llegados hasta aquí, seré muy claro. No participo de esta forma de hacer política, pero acepto el reto. Si el presidente necesitaba un relato para convocar elecciones y así intentar tapar la corrupción que aún no conocemos, adelante. ¿Cree que tiene la coartada? Que ponga fecha. España no se puede permitir ni terminar este periodo de sesiones así, ni mucho menos iniciar el periodo de sesiones siguiente.
0: Ja nadie... El líder del Partit Popular que ha acusat el Partit Socialista d'haver fet servir el desnonament de la Mari Carmen i també aquests dos decrets d'habitatge en benefici d'un possible avançament electoral. I tot plegat, mentre avui mateix diverses veus del PSOE s'han mostrat partidàries de convocar eleccions com si... eleccions per aquesta caiguda dels decrets i sonen veus que dirien que podrien ser el 29 de novembre. Pel que fa a la situació meteorològica, els aiguats mantenen en alerta màxima les Terres de l'Ebre. El Meteocat ha allargat fins al vespre l'avís per pluges intenses i persistents, tot i que ja s'ha aixecat el confinament al Baix Ebre i al Montsià. Protecció Civil demana evitar els desplaçaments. Núria Parlon, consellera d'Interior.
1: Just ara estem en una situació d'inestabilitat meteorològica en tota la zona, que requereix de molta prudència per part de la població. Això no vol dir que ja puguem recuperar la mobilitat i que ja podem fer les activitats habituals, sinó que hem de mantenir moltíssima prudència i precaució, evitant la mobilitat, això és molt important.
0: Les zones més afectades són el Canà i Ulldecona. Els bombers han rescatat una vintena de conductors atrapats per l'aigua i han evacuat persones a diversos masos. A l'Ametlla de Mar ja s'han acumulat més de 273 litres per metre quadrat. A més, a Tortosa, una trentena de veïns han estat desallotjats de dos edificis del nucli històric i s'han habilitat també centres d'acollida a Tortosa, Amposta i Ulldecona. Això és tot de moment per part nostra. Més notícies a rtv-e.cat i en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bona tarda. Sí.

Cop a Pedro Sánchez. El Congrés tomba els dos decrets d'habitatge en plena pressió al carrer. El primer cau per 178 vots en contra i 172 a favor. El segon per 184 contra 166. Els textos preveien ampliar la protecció davant dels desnonaments, frenar l'especulació i reforçar la continuïtat dels lloguers. Junts hi vota en contra, amb PP i Vox. Sosté que les mesures reduirien l'oferta i agreujarien el problema. El partit exigia retirar-los i negociar un altre decret, però el govern espanyol ha mantingut la votació. La derrota arriba després del desnonament de la Mari Carmen, de 87 anys, que ha encès les protestes per l'habitatge, encara que això és el gran drama dels darrers anys al nostre país. No és cap novetat, no és cap notícia d'última hora. És una realitat, terrible realitat, que estem vivint des de ja fa uns anyets. Així que ara tothom a córrer, no, home, això ja de fa molt de temps. En fi, són les 4:08. És la tarda de Ràdio 4.

0: de veure que el primer dels reials decrets sí que tiraria endavant, el segon, el que tenia doncs més ADN sumar, podríem dir, era previsible que no tirés endavant, tot i que en aquest moment, repeteixo, és l'escenari que teníem fins a la nit passada, quan vam conèixer el no de Junts, que aleshores tot va canviar quan ja era previsible el que ha passat, que els dos reials decrets no han estat convalidats pel Congrés dels Diputats.
1: A Madrid, a la Puerta del Sol, ara mateix s'escolta "No nos vamos, nos quedamos". És la protesta que continua sol després d'aquest rebuig del Congrés dels Diputats als decrets d'habitatge. I Alberto Núñez Feijóo, que l'hem escoltat fa 10 minutets, hem connectat en directe a l'inici del programa, que ha dit moltes coses. Al butlletí de les 5 i també a l'edició vespre segurament t'ho ampliaran molt més, i aquí també podrem recuperar talls de veu, però bàsicament important també quan s'ha referit al president del govern, no? I ha dit literalment: "Si el presidente necesitaba un relato para convocar elecciones, adelante, que ponga fecha, ¿no? Ya nadie piensa en Pedro Sánchez hasta 2031, pero es que nadie quiere a Pedro Sánchez estas navidades. Tiene la coartada, ponga la fecha". Aquestes són les paraules d'Alberto Núñez Feijóo. Bé, de seguida ampliem tot plegat, i molt pendents també d'aquestes pluges, Maria Coll, perilloses pluges a la part sud del nostre país, no?
2: Exacte, una vintena de veïns de dos edificis de Tortosa han estat desallotjats pels forts aiguats, han descarregat aquesta passada nit, també aquest matí, també hores d'ara, que afecten a les Terres de l'Ebre, diverses afectacions. També ha tornat alert per aixecar ja un confinament que hi havia al Baix Ebre i al Montsià. Es manté, però, la restricció de mobilitat fins a les 8 del vespre en aquestes zones. Ha parlat també la consellera Interior, Núria Parlon, que ha dit que la situació encara és de perill molt alt per la inestabilitat. També veiem fa uns minuts a Ulldecona que ja estava habilitat un centre d'acollida al Montsià per les persones afectades per als aiguats en cas de mobilitat. Els bombers que en aquesta zona també han hagut de rescatar diverses persones perquè les pluges han acumulat fins a 210 litres per metre quadrat.
1: Impressionant el tema Ulldecona, eh? I com els bombers han rescatat aquestes persones? 210 litres per metre quadrat a Ulldecona. Molt pendents també de tota la part sud del nostre país, de les Terres de l'Ebre, d'aquests aiguats i d'aquesta alerta per pluja molt intensa que s'allarga al vespre. 4 i 15 minuts, anem a fer les 4 de la tarda, les 4 notícies més importants del moment, encara que no sé si seran 4, si seran 40 o 44. Som-hi. Pau Robert i Jaume Tudela al control amb la Sònia Rodríguez Justícia. I també tenim aquí a la taula l'Alba Carreras. Alba, bona tarda.
3: Bona tarda, què tal? Volia afegir, simplement, que molt ull a les escoles públiques del nostre país, perquè també estan patint inundacions a causa de la mala qualitat de l'estat, també del terra, que això ja se sap que si el terra doncs no ha rebut aigua, doncs és més probable que després s'inundi, i moltes escoles estan patint, la dels meus fills entre d'altres, aquestes inundacions.
1: Doncs molt ben apuntat. A veure, habitatge és el tema del dia. El Congrés dels Diputats ha rebutjat la convalidació dels dos decrets d'habitatge aprovats pel govern.
0: Recordem que el primer, fem un petit repàs, ha obtingut 172 vots a favor i 178 en contra, els de PP, Vox i Junts.
4: Votos emitidos, 350. Votos a favor, 172. Votos en contra, 178. Ninguna abstención. En consecuencia, queda derogado el Real Decreto Ley.
0: I pel que fa al segon decret, el resultat era aquest.
4: Votos emitidos, 350. Votos a favor, 166. Votos en contra, 184. Ninguna abstención. En consecuencia, queda derogado el Real Decreto Ley. Muchísimas gracias y se levanta la sesión.
0: Recordem aquest segon decret, que era introduir a Espanya la renovació automàtica dels contractes de lloguer, i ha estat en vigor, atenció, només 16 hores aquest segon reial decret. Fem un breu repàs d'algun dels moments al debat parlamentari, si us sembla. Sí. La ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, com diguem, la defensora, l'encarregada de defensar el primer dels reials decrets, ha proposat a Junts que doni suport al primer decret, cosa que no ha fet, de mesures d'habitatge que s'havia de convalidar al Congrés a canvi d'incorporar les puntualitzacions i correccions tècniques a través de la tramitació posterior del text com a projecte de llei. Durant la defensa ha afirmat que si Junts permetia aquesta convalidació, l'executiu espanyol impulsava immediatament la tramitació d'urgència com a projecte de llei.
5: Les vuelvo a pedir, lo primero, que ustedes puedan apoyar con su voto favorable o con su abstención este Real Decreto Ley. Es la hora de la verdad, es la hora de cumplir con la gente, es la hora de cumplir con españoles y españolas y también con catalanes y catalanas.

0: I tenim una notícia d'última hora, i és que Pedro Sánchez, el president del govern, decidirà durant aquest cap de setmana si convoca eleccions. Pedro Sánchez decidirà durant aquest cap de setmana si convoca eleccions generals. S'obre, doncs, des d'aquest moment, i entenc fins dilluns, un període de reflexió. Repetim, aquesta és la notícia d'última hora. Aquesta hora de la tarda, a les 4 i 19 minuts, te l'està explicant La Tarda de Ràdio 4. Pedro Sánchez decidirà durant aquest cap de setmana si convoca eleccions generals.
1: Aquest és l'escenari, era una de les possibilitats durant aquest, el dia d'avui, de fet, ens hem llevat amb aquest run-run, podríem dir, en l'ambient d'aquest escenari de possible convocatòria electoral, en cas que no s'aprovessin, no es convalidessin aquests dos reials decrets.
2: Recordem que, com deies, Xavi, ho decidirà aquest cap de setmana, però perquè aquestes eleccions es poguessin celebrar el proper 29 de novembre, s'haurien de convocar aquest dilluns i s'hauria de publicar el dimarts. Si no, això es podrien fer d'aquesta manera, si fos d'aquesta manera sí que serien les eleccions el 29 de novembre, però si no, ja ens aniríem a eleccions el 6 de desembre, coincidint amb aquest pont de la Constitució, i per tant, doncs, potser seria una mica més complicat, i si ja ens anéssim a l'altre cap de setmana, coincidiria, i deixem que ens mireu el mal, que ens mirem el malic una mica en aquest context, amb el 50 aniversari de Ràdio 4. Coincidirien si ens anéssim ja el diumenge 13 de desembre.
0: Ostres!
2: Doncs sí, perquè fossin el 29 de novembre, com diem, s'haurien de convocar el proper dilluns i publicar-se el proper dimarts. Per tant, doncs, aquest marge d'aquest cap de setmana que ha donat ara Pedro Sánchez, com deies, aquesta última hora.
0: És una informació que ens arribava David Gallac.
1: Sí, a través del portal nostre, de RTV Notícies. Si us sembla, recordem precisament Pedro Sánchez, perquè ha volgut prendre la paraula al final de, abans de la primera votació. I ha fet una última apel·lació que no ha funcionat a PP, Vox i Junts, advertint-los de les conseqüències del seu vot.
3: Les ruego que sean valientes y que sean coherentes, porque las medidas que hemos presentado son medidas ambiciosas, pero sobre todo son medidas necesarias, razonables, equilibradas, que han sido diseñadas a través del diálogo, que proporcionan soluciones concretas a problemas muy serios y reales que padecen los ciudadanos de nuestro país.
1: I fent un repàs d'aquestes veus que estem escoltant, sobretot centrades en el primer dels dos de la defensa del debat parlamentari del primer dels dos reials decrets, Junts, recordem que abans d'aquesta sessió ha presentat una proposta alternativa de decret, també ho anunciava ahir a la nit, i es mostrava disposat a negociar-la sempre que el govern retirés els textos presentats al Congrés, cosa que no ha succeït, que estaven ja publicats al BOE. Escoltem Míriam Nogueres, portaveu de Junts.
4: Aquest reial decret permet que els fons segueixin comprant, segueixin especulant i es segueixi desnonant.
1: I Gabriel Rufián, una de les altres veus destacades en clau catalana, ha ensenyat un bitllet de 50 euros a la tribuna, ha dit aquesta és la seva bandera, abans de referint-se, òbviament, a Junts, abans de prometre que s'esforçarà perquè el grup de Míriam Nogueres acabi en l'ostracisme polític.
5: Està sostelada. Es esta. La voy a dejar aquí para que no la olviden. La bandera que comparten con PP y con Vox. Y este es el símbolo de la Puerta del Sol. La llave de mi casa. Que ni siquiera es mía, pero bueno. La llave de mi casa. Entonces, este es el debate. O aquí o aquí.
1: El dirigent republicà també ha demanat que torni al pujolisme de dretes, ha dit i conservador, perquè diu que s'hi podia dialogar. Hem escoltat a Alberto Núñez Feijóo abans, però recordem que també ha fet una defensa, ha parlat, més que una defensa, d'una derrota sense paliatius.
0: Sí, sí.
6: Después de 8 años fracasando en la política de vivienda, han intentado hacer creer a los españoles que se podía resolver en 3 días.

0: 8 años haciendo de España el país de la Unión Europea en la que más se ha incrementado la población y en la que menos viviendas nuevas se han construido.
1: Doncs anem a analitzar tot plegat amb Josep Raya, que ell és catedràtic d'Economia Aplicada de Tecnocampus a la Universitat Pompeu Fabra i coautor de l'estudi i director de la Càtedra Habitatge i Futur. Quantes coses. Molt bona tarda, Josep.
2: Hola, molt bona tarda.
1: Bona tarda, gràcies per ser-hi. Ens estàvem fent aquí a la tarda a Ràdio 4 moltes preguntes, professor.
2: Vale, pues venga.
1: Professor, per exemple, què implica en la pràctica que el Congrés hagi tombat avui aquests dos decrets d'habitatge?
2: Bueno, hi ha una pràctica política que vosaltres sabeu millor que jo, no? que el govern no té els recolzaments necessaris per fer un decret, i després hi ha el tema econòmic. En el tema econòmic, pues, diguem així, que el primer decret tenia coses bones i dolentes, però en qualsevol cas no tenia les dues coses més importants que necessita el mercat de l'habitatge, que és habitatge social, i facilitar que es construeixi, no? Que no ho tenim empantanat, aquest tema, no? Des de fa molt de temps, perquè bueno, hi ha molta més família que es crea cada any que habitatge que es fa.
1: Clar,
2: això ja és un desequilibri.
1: Això ve de lluny, eh?
2: Això ve d'una dècada, però s'ha intensificat molt en els darrers 5 anys, on aquesta diferència s'ha enxamplat molt.
1: I per què les presses ara? Perdó, professor, perquè tinc una sensació que des de fa 3 dies o 4 és com si no haguessin existit els darrers 10 anys. O 5 anys.
2: Bueno, és una sensació absolutament real. Jo crec que les presses venen pel carrer. Al final, pues, la situació de la setmana passada d'aquesta senyora, que si en el fons mirem tota la casuística de Mari Carmen, és una casuística molt singular. Si sumem tots els punts, no és, diguem-ho així, el gran problema del mercat de l'habitatge, tot i que això no vol dir que amb aquesta dona no li haguem de trobar una solució. Però és una dona que tenia una renda antiga, que això ja hi ha poquíssimes a Espanya.
1: Sí.
2: No?
1: Sí, sí.
2: On a part... Això, és una dona gran la que té el problema. El problema més gran que hi ha en el mercat de l'habitatge avui el tenen els joves en l'accés a l'habitatge, o els immigrants, la gent vulnerable, diguem-ho així, que entra en el mercat. No? Ella és una persona gran que és vulnerable com a gran, però precisament aquesta generació normalment és propietària i no té grans problemes. És a dir, d'un cas particular ha sortit una protesta del carrer que jo crec que el que ha fet és reflectir, pues, un sentiment que portava molts anys allà. I d'aquí s'ha volgut solucionar una cosa que no es pot solucionar en un dia, pues, en un dia, no? I amb dos decrets. I sense anar, pues, a l'arrel, perquè a l'arrel són polítiques més consistents, més duradores amb el temps i més estables i amb més acords, que és una cosa molt curiosa en el món de l'habitatge, no? Que no es posin d'acord amb dues coses que jo crec que la majoria de partits estan d'acord, com fer més habitatge social. Sorprèn molt.
3: Clar, perquè parla vostè d'habitatge social, no? un gran problema. Espanya té uns dels parcs d'habitatge social més baixos de tota Europa. No? En les últimes hores també s'ha vist, no?, com molts propietaris, alguns propietaris centenars, fins i tot treien dels seus portals, els seus habitatges dels portals immobiliaris. No? Realment, aquestes mesures, vostè parlava ara d'aquestes persones joves que volen entrar en el mercat de l'habitatge, si s'haguessin aprovat aquestes mesures, realment creu que hauria estat molt més complicat que totes aquestes persones vulnerables, famílies, immigrants, entressin en el mercat de l'habitatge?
2: Segur que sí. O sigui, eren mesures per protegir el que està oblidant-se del que arriba, del que hi ha fora, però vol entrar. Com portem així un temps, eh? Clar, l'urgència porta a tractar de protegir el que ara genera el problema, no? La notícia, no? Però ens oblidem del jove, que és el que ho porta patint molt de temps, ens obliguem del que arriba, no? El gran que arriba. Al final estem fent política de curt termini sense fer política de llarg termini. Fixa't que alguna de les mesures... Per exemple, a mi no m'agrada el segon decret, però no m'agrada el segon decret perquè no hi ha habitatge social. No hi ha cap problema en tenir contractes de lloguer indefinit. Però quin és el problema? Que tu estàs lligant al propietari amb un habitatge sabent que si li impaguen trigaràs molt a recuperar el teu pis. Si tinguessis una bona quantitat d'habitatge social i el propietari té la tranquil·litat de que en pocs mesos, com passa en els llocs on hi ha el contracte indefinit de lloguer, com Finlàndia o com el Regne Unit, Doncs si tens la seguretat de que en 2 mesos aquesta persona tindrà un habitatge social i tu tindràs el teu habitatge disponible, el contracte definit no està malament perquè dona seguretat a l'inquilí, és a dir, tractar d'un mercat equilibrat on tingui seguretat tothom, perquè si només hi ha seguretat, que per una banda passa això que esteu dient, que marxen els propietaris de la por que tenen de que el seu pis quede segrestat i que no tinguin alternativa i perdin la possibilitat de disposar d'aquest habitatge.
1: Clar, és deixar fora moltíssimes persones vulnerables que ja no podrien entrar dins el mercat del lloguer, oi? Posar en perill tot això, noves generacions que ja tenen molt difícil poder pagar lloguers i que s'han d'ajuntar 3 o 4 o 5 per viure junts en moltes ocasions, i moltes altres coses. Clar, jo no sé si aquest rebuig pot tenir algun impacte immediat sobre el preu dels lloguers o quedaran més o menys igual com estàvem abans. Perquè sí que ahir hi havia...
2: Hola, Catalunya.
1: Sí?
2: Sí que es parla.
1: No, que deia que ahir sí que es veia que molts propietaris estaven retirant pisos de lloguer abans de la votació d'ahir, d'avui, perdó. Això va ser ahir per la tarda nit.
2: Sí, clar. O sigui, ja tenim un mercat que és tremendament escàs. No? A mi m'agrada molt un titular que vaig llegir en El País fa uns anys que deia que quan un va ara en el mercat del lloguer no va a buscar un pis, va a fer un càsting. No?
1: Sí, sí,
2: però això
1: sí,
2: ja ve passant des de fa un temps en el mercat de lloguer.
1: Terrible.
2: Això ho intensifica. No ajuda el que necessitem, que és més oferta. Sense més oferta, totes les altres coses poden ser complements. Per exemple, a mi del decret m'agrada que es pugi a l'IVA als apartaments turístics. Està bé, podem... Igualem, no?, amb altres formes d'allotjament. Està bé, hi ha algunes mesures que estan bé. Però, clar, tot això no tindrà cap efecte, o un efecte que serà, bueno, segurament contradit amb l'efecte aquest que tindrà amb el propietari que retirarà oferta, si no fem més oferta i sobretot no fem més oferta social. Sense aquestes dues polítiques de manera intensiva, qualsevol altra solució és, bueno, callar al carrer.
3: Mm-hmm. Perquè, clar, entenc que hi ha mesures, bueno, de fet, totes les mesures que havien entrat en vigor després d'aquestes votacions, doncs, evidentment, decauen, no? Com dèiem, el segon decret d'habitatge ha estat en vigor unes 16 hores, ha estat una mica més de 24 pel primer decret d'habitatge. Ahir vèiem com, per exemple, gràcies a aquest primer decret d'habitatge s'aturava el desnonament a Sant Andreu d'una veïna vulnerable, no? Entenc que, clar, totes aquestes mesures doncs ara també queden en suspensió.
2: Clar, totalment, totalment. De fet, afortunadament ja no hi ha 70.000 desnonaments, que va ser el que va haver-hi en el màxim de desnonaments després de la crisi financera, però encara tenim uns 23.000 a l'any. Per tant, aquí tornem a estar en una situació que en absència d'habitatge social el problema va per algú. Si fem fora la persona, va per un drama familiar amb una pobra persona que es queda sense possibilitat habitacional, i si li traslladem al propietari, li estem traslladant al propietari un cos que no és seu, i entre cometes, no té culpa. No? Això és el que hauria d'assumir un sector públic, entre cometes, responsable. No? I per no tenir, per això és tan greu no tenir i no acabar d'iniciar, perquè portem amb aquest discurs de que falta habitatge social molts anys i continuem igual.
3: Mm-hmm. Perquè, esclar, després d'aquests decrets d'habitatge, ara ho dèiem, és una cosa que ve de lluny, que no és d'ara mateix. Quin seria una solució a llarg mitjà termini? Evidentment, entenc, perquè és el que deia, no?, que s'ha volgut solucionar al final doncs un problema de res, de molts anys, d'avui per demà, i és el que s'ha intentat fer, i al final doncs hi havia aquestes mancances en aquests decrets. Què és el que es necessitaria, com dic, a mitjà llarg termini, perquè realment s'acabés solucionant? Entenc que també construir més pisos de protecció oficial, no?
2: Exacte, és a dir, hi ha dues polítiques que es necessiten. El Banc d'Espanya parla de que el 2028 faltaran 1 milió de pisos a Espanya. No és una quantitat petita, eh? Parla de que avui falta
1: 750... És que és una barbaritat. Sí, sí, sí, perdó.
2: És una barbaritat. És que avui ja són 750.
1: Sí, sí,
2: 750.000, eh? Això és un rècord d'aquest any.
1: S'han de construir 750.000 pisos a dia d'avui.
2: Exacte. Això només per la demanda que tenim avui. Aquest any es crearan 300.000 nous. Si tornem a crear 100.000, doncs tornem a generar més dèficit, no?
1: Clar.
2: Si portem molts anys.
1: Clar.
2: Que és per això que el Banc d'Espanya ja preveu que el 2028, si no augmenta el ritme constructor, tindrem aquest milió de dèficit. Doncs això és el que hem de començar a aturar, i després que gran part d'aquesta construcció ha de ser construcció en habitatge social, perquè és que no tenim gairebé res. Tenim un 2% dels lloguers en habitatges socials, que és com no dir res, quan en Europa el promig és un 10 i els països que ens agraden en aquest sentit estan en l'entorn del 20, és a dir, 10 vegades més que nosaltres. Sense aquestes dues coses, tot l'altre són... Bueno, pues apanyos que serveixen un temps o que acallen al carrer o que poden ser bons complements, però no les polítiques importants.
1: I també poden fer pujar els preus moltes vegades, no?
2: En molts casos sí, perquè clar, quan tu fas proteccions, per exemple, la regulació de lloguers catalana, o no pujar preus, perquè però se'n va l'oferta. Per tant, és més escàs.
1: Per això.
2: De fet, hi ha un estudi de... Sí, sí, fa un estudi des de fa uns mesos que és molt xulo, que et diu com el quintil més pobre que estava en el mercat de lloguer pues cada cop té un percentatge més petit. És a dir, que hi ha menys gent vulnerable en el mercat de lloguer. Això seria una bona notícia si diguéssim és perquè ja han anat al mercat de lloguer social. No, no hi ha mercat de lloguer social. Per tant, on van aquests? No entren.
1: Tan fora.
2: No entren perquè són els últims d'una cua.
4: Veig que no està parlant dels fons voltor. És perquè creu que no n'hi ha tants com ens volen fer creure?
1: No, però si és que, a veure, el tema dels fons voltor, Alba, ho hem comentat aquí molt aquests dies, és tan petit, és que és un 8% entre 9%, fons voltor, 8%, sí. El 92%, la gran majoria, són petits propietaris, no?
4: Mira, jo fa anys vaig fer un documental sobre els pisos Colmena, un documental que podeu veure perquè el podeu trobar a YouTube mateix, i precisament es parlava sobre com aquests fons voltor volien inculcar la idea que cada vegada hi haguessin pisos més i més petits, que eren els pisos Colmena, els anomenats pisos Colmena, que existien realment a prop de Barcelona, a Esplugues de Llobregat, on vaig poder tenir l'oportunitat d'entrar en un d'ells, i de fet era com una mena de notícia d'aquestes com que llançaven per després cada vegada fer els pisos més i més petits i també tenir d'aquesta manera, no, a la gent com controlada com amb una notícia com que realment tampoc era per tant, no? Com una mena de cortina de fum perquè després cada vegada més es poguessin fer pisos més i més petits. Què en pensa d'això?
2: Bueno, és veritat que aquí hi ha moltes coses. Primer, que la família... És a dir, primera cosa, el que heu dit al principi, el problema del mercat de l'habitatge no està ja no en el fons voltor, sinó en els habitatges en mans d'empreses, perquè en mans d'empreses hi ha un 8%. El fons voltor no són ni tan sol, això.
1: Sí.
2: És veritat que quan anem a Barcelona el percentatge creix una mica, parlem d'un 11 o un 12 en termes d'empreses, i és veritat també que és una cosa que hem de vigilar, perquè és veritat que Barcelona és l'única ciutat d'Espanya on es veu que hi ha una concentració de la propietat cada vegada més gran, no només en mans d'empreses, també en mans de particulars, que cada vegada els que compren són els que tenen, diguem-ho així, i els que tenen més. Però a dia d'avui aquí no està el problema. Després, és veritat que els habitatges han de canviar en el temps. Si les famílies avui són més petites, no està malament que es facin habitatges petits. Ara, això com tot té un límit. No? O sigui, si del que tu m'estàs parlant és un pis de 20 metres, doncs això no és un pis, això és un apartament o una habitació.
4: Però, per exemple, a Suïssa, altres països com a Suïssa, aquests pisos, aquest tipus de pis de 20 metres quadrats, 30 metres quadrats, està normalitzat. Vull dir, és algun que moltes famílies viuen d'aquesta manera.
1: És terrible normalitzar això.
2: Clar, exacte. No, és a dir, jo crec que aquí hem de fer un... Exacte. Aquí hi ha uns límits, com a tot. Jo recordo la polèmica que va haver-hi fa molts anys, no? Recordeu de la ministra aquella, la Trujillo, que va parlar de pisos, em sembla, de 35 metres.
4: Sí, sí.
2: I ara tu ja m'estàs parlant d'una cosa que és la meitat. És a dir, una cosa és que les famílies siguin més petites i, per tant, els pisos aquests de més de 100 metres, doncs, possiblement avui no té sentit, i que inclús hauríem de rehabilitar alguns dels pisos que hi ha, que això és una altra política que no se'n fa, rehabilitar a Espanya en general, i a Catalunya en particular, i convertir pisos antics en pisos més moderns i més adequats a les necessitats familiars d'avui, que vol dir potser més petits, però també energèticament millor, per exemple.
4: I amb més zones comunes, potser també, no?
2: I amb més zones comunes, exacte. És a dir, pisos amb característiques diferents, ni millors ni pitjors, no? Amb algunes coses més petits i direm que és pitjor, però amb altres doncs millors perquè energèticament són millors, més aïllats, en zones comunes, etc. I una altra cosa és que hi ha límit per tot, i viure en 20 metres quadrats, bueno, jo crec que això és una cosa que es pot fer en una etapa molt jove, molt jove, molt jove de la vida, compartint, no?, amb amics, però que no és un pis per una família, per exemple. Això no té cap sentit.
1: que s'ha de construir molt. S'ha de construir molt, que aquí cada cop són més i més persones que necessiten, cada cop més persones vulnerables, fora del mercat del lloguer, en aquest cas. Ja no parlo ni de l'adquisició, de la compra, perquè això és... En fi, i que...

0: dir que és una situació límit, evidentment. Però des d'allà fa molts anys. En fi.
1: Sí.
0: Doncs veurem, veurem. Estarem en contacte. Moltíssimes gràcies, professor. Ha estat un plaer, eh? Josep Ralla.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres. Un plaer també per mi.
2: Llegíem ara també a Xavi que fa res, fa un, abans que es votessin aquests decrets des del sindicat d'inquilines de Madrid deien que demà s'aixecaria aquesta acampada. Bé, doncs acabem de conèixer que ho decidiran aquesta tarda en una assemblea. Per tant, el futur de l'acampada a la Puerta del Sol de Madrid, que ha estat durant 6 dies reivindicant aquests canvis per garantir un habitatge digne, es decidirà en assemblea aquesta tarda. Ho farà el sindicat d'inquilines de Madrid. D'altra banda, també deies fa uns minuts que Pedro Sánchez i el govern decidirien aquest cap de setmana si avançaven aquestes eleccions. Bé, doncs, com dèiem, el govern analitzarà aquestes conseqüències d'aquests 12 decrets d'habitatge que han caigut per doncs al final arreglar aquest problema de l'habitatge, però sense descartar la possibilitat d'eleccions, tot i que deixen clar que no estan en aquesta pantalla, diuen, des de fons del Congrés, des de fons de l'executiu al Congrés dels Diputats, segons ha pogut saber aquesta casa, Ràdio Televisió Espanyola.
0: Els manifestants a les portes del Congrés han reaccionat amb crits després del rebuig del primer decret. Ho podem sentir.

0: Els manifestants a les portes del Congrés reaccionant amb aquests crits, no? Dient els seus beneficis, la nostra misèria. O d'altres, que hem escoltat també, dient vaga general ja. David Gallac.
1: És una de les proclames que estem escoltant, de fet, ben pocs minuts després de que hi haguessin aquesta convalidació d'aquests dos reials decrets sobre l'habitatge. És un del sentit de l'ambient, no? De l'acampada de sol que els manifestants que estaven al Congrés i entre la Puerta del Sol i Congrés que estaven doncs, fent aquestes, llançaven aquests missatges.
2: I les imatges que s'han fet virals també dels pamflets, gent, activistes tirant pamflets en l'aire, s'estan viralitzant com la pólvora. Vull dir,
1: recordem que és una imatge que ha succeït a l'interior de l'hemicicle després, en aquest cas, de la votació, és a dir, quan s'ha conegut el resultat, en aquest cas, de la segona votació, és a dir, quan ha decaigut la convalidació del segon reial decret.
0: Estarem molt pendents també de les reaccions de totes les que es van produint a mesura que avança aquesta tarda després d'aquest succés. I és que no ha sortit endavant el doble decret. Així que molt pendents, però és que l'altre punt d'informació i que ens té patint també a aquesta hora de la tarda són les pluges. És un dels altres temes del dia. Les pluges. Una vintena de veïns de dos edificis del centre històric de Tortosa han estat desallotjats pels forts aiguats que han descarregat entre aquesta passada nit i aquest matí. I que, a més, estan afectant i molt les Terres de l'Ebre.
1: Sí, són unes pluges que, de fet, també han obligat a traslladar diverses persones d'un immoble del carrer de Montcada i sis més del carrer Cervantes, totes elles reallotjades en familiars i hotels, a més del pavelló del Temple, que està preparat com a centre d'acollida. També s'ha habilitat un altre d'aquests espais, un altre centre d'acollida a Ulldecona, al Montsià, per acollir les persones afectades pels aiguats en cas de necessitat. Un centre, que ho diguem abans, ho deia la Maria, que s'ubica al pavelló esportiu de la localitat a l'Avinguda de Terrers i que el gestiona la Creu Roja de Catalunya. Recordem també com han succeït els fets al llarg d'aquest matí. El govern de la Generalitat ha enviat un alert per aixecar el confinament al Baix Ebre i al Montsià, però manté la restricció de mobilitat interurbana fins a les 8 del vespre. La consellera d'Interior, Núria Parlon, afirmava que la situació era encara de perill molt alt perquè la inestabilitat i la previsió de pluges torrencials continua.
3: Encara estem en una situació de perill molt alt que es mantindrà fins les 8 de la tarda, temps real, perquè ja sabeu que treballem amb 2 hores més de temps universal que hem de sumar als mapes del Meteocat. Per tant, fins a les 8 tindrem una situació d'inestabilitat meteorològica. Potser no tindrem aquesta franja tot, perpètua caient-li la pluja a la gent de forma tan intensa, però sí que tindrem una situació d'inestabilitat i probablement de pluges i pluges locals torrencials, que sobre el que ja tenim acumulat de pluja és una situació complicada.
1: Els bombers de la Generalitat que han atès 196 avisos a les Terres de l'Ebre des d'aquest inici de temporal de pluges. Entre les 12 i les del migdia i les 4 de la tarda han estat 19 nous avisos només a les Terres de l'Ebre. Uns aiguats que, atenció a les xifres, han deixat més de 270 litres en algunes zones. La mèdia de mar suma més de 273 litres entre dijous i entre ahir i avui. Sí, sí. El municipi del Baix Ebre és el que encapçala, ho direm bé, aquest rànquing. El segueix en les cases d'Alcanar amb 238 litres i mig i Mas de Barberans amb 227. Per tant, molta precaució fins a les 8 del vespre, com deia la consellera d'Interior, Núria Parlon.
0: El que dèiem, tornem a Madrid i és que hem d'escoltar les primeres reaccions després d'aquest cop aquests dos decrets que no han sortit endavant al Congrés dels Diputats. Escoltem el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo.
4: Nadie quiere a Pedro Sánchez estas Navidades. Insisto, tiene la coartada. Ponga la fecha. Disuelva las Cortes. Convoque elecciones. Que hablen los españoles.
0: També la secretària general de Podemos, la diputada en el Congrés dels Diputats, Ione Belarra, ha dit això.
5: Podemos está listo para estas elecciones o cualquier otra elección que se presente. A mí lo que me parece es que la gente no quiere elecciones, quiere soluciones.
0: Y desde Esquerra Republicana, Gabriel Rufián.
6: Entiendo la euforia o cierta euforia que puede suponer hoy machacar a la derecha, que todo el mundo vea la maldad en la que se sustenta, sobre todo Junts, pero me parece que no hay nada a la izquierda del PSOE votable. Hay mucha gente de izquierdas en este país que no quiere votar al PSOE y no tiene a quien votar. Yo lo que pido es que se le eche un poco más de cabeza a esto.
0: Són les paraules del portaveu d'Esquerra Republicana al Congrés dels Diputats, Gabriel Rufián. Maria?
7: Sí, també a les xarxes socials a X els ministres han reaccionat. El ministre de la presidència, Félix Bolaños, ha dit que no se te olvide quiénes te defienden y quiénes te perjudican. També Òscar Puente, el ministre de Mobilitat i Transports, ha dit no puedo verlo, pero me dicen que Feijó está siendo especialmente miserable en su comparecencia. Cero sorpresas. Aquestes són les reaccions també d'alguns ministres a través de les xarxes socials.
0: Recordem paraules literals de la compareixença d'Alberto Núñez Feijó. Si el presidente necesitaba un relato para convocar elecciones, adelante, que ponga fecha. Ya nadie piensa en Pedro Sánchez hasta 2031, pero es que nadie quiere a Pedro Sánchez estas Navidades. Tiene la coartada, ponga la fecha. David Gallac.
1: Doncs precisament, Xavi, d'eleccions també n'han parlat els expresidents del govern, Mariano Rajoy i Felipe González, també han demanat eleccions generals i fan un suggeriment. Creuen que l'habitatge ha de ser objecte d'un pacte d'estat. Són dos expresidents que han coincidit aquest divendres, ho feien en el foro d'Atocha, a Pontevedra, on feien, demanen al socialista Pedro Sánchez, el president del govern, que diu que cridi els espanyols a les urnes d'immediat. El president, l'expresident del govern, Mariano Rajoy, diu que el pas l'ha de fer ja, i Felipe González s'ha afegit implícitament amb una certa ironia. Diu, si ho dic jo, que s'han de convocar eleccions, no es convoquen. Per tant, també dues reaccions més que s'afegeixen a tot aquest reguitzell d'opinions que estem seguint, recordem, després de que no s'hagin convalidat finalment aquests dos reials decrets al Congrés dels Diputats.
0: I recordem la notícia que t'explicava aquesta casa als 10-15 minuts d'haver començat aquest programa. Pedro Sánchez decidirà aquest cap de setmana si convoca eleccions. O sigui que s'obre un període de reflexió ara mateix des d'aquest moment i fins, jo entenc, Maria, tu ho has explicat molt bé, com ha de ser tot plegat per convocar eleccions generals, entenc, des d'aquest moment fins dilluns.
7: Exacte, perquè fossin el dia 29 de novembre s'haurien de convocar el dilluns i, per tant, publicar-se el dimarts. Si no fos d'aquesta manera, ja ens aniríem el següent diumenge, que coincidiria amb el 6 de desembre, per tant, el pont de la Constitució, i després, si no, ja seria el següent, que seria el 13 de desembre, que seria el dia del 50 aniversari de Ràdio 4. Per tant, doncs, dates complicades. Com dèiem, tu ara ho comentaves, aquest cap de setmana s'analitzarà si finalment es convoquen eleccions o no, però també fa uns minuts al Congrés, fons de l'executiu, deien que ho valoraran, però que no estan en aquesta pantalla, deien literalment. Per tant, doncs, estan esperant i reflexionant.
0: Doncs estarem pendents i repetim, totes les reaccions que es vagin produint les escoltaràs aquí, te les explicarem aquí, a la tarda de Ràdio 4. Avancem, perquè tenim que explicar més coses, hem d'explicar, per exemple, i ho vam comentar ahir també, el cas de Krista Pike, que ha reobert un debat molt interessant, que és el debat de la pena de mort als Estats Units. Feia 30 anys que estava al corredor de la mort per un crim que va cometre l'any 96, el 1996. I després d'administrar-li... És que això és molt fort,

0: situació molt interessant i ha assegurat que no hauria de ser tan difícil executar una persona. Testimonis de l'execució diuen que després de rebre aquestes injeccions encara se sentia la seva respiració gairebé una hora més tard i els seus advocats ara han demanat que li commutin aquesta pena. Després del que ha passat, el governador de Tennessee ha anunciat la suspensió temporal de totes les execucions previstes per aquest 2026. Amnistia Internacional considera que aquesta execució fallida demostra la crueltat i els problemes irreparables de la pena de mort i l'organització demana que es commuti la pena de mort de Krista Pike i de totes les persones també condemnades a mort a Tennessee. També recorden des d'Amnistia Internacional que és la segona execució fallida a l'estat de Tennessee en menys de 5 mesos després de la de Tony Carruthers al maig i denuncien el secretisme sobre el protocol d'aquestes injeccions letals.
1: I per tancar, una notícia molt més agradable, una miqueta més lleugera, que jo crec que la necessitem, Alba Carreras.
2: Sí, sisplau.
1: Sisplau. Aquí hi ha un nano de 24 anys que ho està patant, que es diu Eloi, i que ha organitzat la primera festa per gent alta.
3: Ui.
1: Si sou alts,
3: què és això?
1: O altes i no teniu pla per aquest cap de setmana, apunteu-vos això.
2: No és
1: Barcelona,
2: el meu cas.
3: No. Però què vol dir alta? On és alta?
2: Ara t'expliquem.
3: A veure, Maria, no sé.
1: És que a Barcelona han organitzat la primera festa per gent alta, impulsada per Eloi Rodríguez. Com et dic, ell té 24 anys i, atenció, 1,93 metres.
0: Això és el que m'adeix i ha fet un projecte que es diu Tall People Club, on vol reunir persones altes per compartir experiències, conèixer gent i potser trobar parella. Qui sap, no?
1: Sí.
0: I per participar-hi cal fer com a mínim, atenció, apunteu-vos-ho, 1,85 metres els homes i 1,72 les dones.
3: Ni trobarem parella així, tu.
2: Perquè et facis una idea, David.
3: Una festa de gent alta.
2: Perquè et facis una idea, les nostres companyes reporteres que han anat a entrevistar-lo s'han hagut de pujar un banc per poder arribar a la seva alçada. O sigui, per poder posar la carxofa.
0: Però atenció, perquè si vas a aquesta festa i superes els 2 metres, tens un xarrup gratis. Mira, així ho anunciaven.
4: Com et dius? Ernest, quan me deixes, Ernest? 2 metres. 2 metres. Quina és la pregunta que més et fan al veure't pel carrer així dalt?
5: Que si sóc noruec o suec.
4: I seràs el dia 2 d'octubre a la festa de gent alta de Barcelona?
5: Home, per suposat. No puc faltar. Allà estaré.
4: La persona més alta de la nit s'emportarà un premi i serà coronat com el rei alt de Barcelona. Ens veiem.
0: Clar, la festa és avui i demà, 2 i 3 d'octubre.
1: Avui és festa, em sembla, no?
0: Ah, sí, hi ha festa i tardeo, els 2 dies.
1: Exacte.
0: I avui es fa un sopar, també.
1: Oh, mira.
3: Caram!
1: És que, li ha anat tan bé a l'Eloi, organitzant això, ho ha patat tantíssim, s'han esgotat les entrades,
2: sí.
1: Que ha hagut d'ampliar. Ja, primer només era una festa, després serà un tardeig,
0: sí,
1: també,
0: farà,
1: no?
0: Sí, farà versió nocturna i tardeig, els 2 dies.
1: I també crec que per generacions, no? Millennial...
0: Això no tinc aquesta informació, però si dius que sí, és que sí.
1: Sí, no. A veure, no és que jo sigui una persona alta...
0: No, que no ho he trobat, que perquè estàvem una mica esbarats amb el tema de la votació i no ho he acabat de trobar, aquesta informació.
1: Però és molt interessant el que diu l'Eloi, l'organitzador, i és que es veu que hi ha una bogeria de peticions per part de noies. Noies altes.
2: Clar, és que...
0: Clar, perquè no n'hi ha gaires.
2: No troben.
1: No troben...
2: Que tampoc passaria res, si estiguessin amb un noi baix. Vull dir que no passa res.
1: Però jo crec que no hem superat aquesta pantalla, Alba.
0: Però hi haurà el rei i la reina a la festa. Atenció, ja. El més alt o la més alta seran coronats i els donaran un val de 50 euros.
1: Avatar, eh?
3: Apa, que bé, tu.
2: Que al final també hi ha molta pressió estètica, sobretot per noies altes, no? Que veuen fins i tot en models, no? O a la tele, o fins i tot en pel·lícules, noies cada cop més baixetes, no? Perquè és aquest concepte de dona dèbil cada cop més prima, no? Que s'està posant tant de moda avui dia.
0: Ho han patat molt, eh? Fins i tot ja hi ha algunes festes més que s'estan intentant convocar a Barcelona, també a Madrid, a Lisboa, i la idea és convertir aquest Tall People Club en una comunitat internacional.
1: No, i ho farà. Ho farà perquè això és un èxit.
0: I per què no fem un Short People Club, també?
1: Perquè no ho necessiteu.
2: Jo hi seria,
0: no és veritat,
1: És que no ho necessiteu.
0: Bueno, tu no ets tan baixa, no et veig tan baixa,
2: sí,
0: tu,
2: no,
0: Alba.
2: Sí, porto plataforma, eh? No.
0: Clar, jo no arribo a 60, jo faig 58 o 57.
1: Així que t'he
3: dit. I els que estem a la meitat, els deu 70...
1: Tu quan me deixes?
3: 1,77, crec.
2: Creus, eh?
3: Crec, perquè en funció de la revisió et dona una xifra o una altra.
1: Jo crec que anem baixant, no?, amb els anys.
3: Sí.
2: Jo crec que sí, perquè anem mirant més el mòbil i ens anem posant més encorbats,
0: exacte.
2: No?
0: Exacte.
3: Posa'm recte, que diuen, posa'm recte.
1: El que deies, Alba, és molt real,
2: Totalment.
1: Noies altes que tenen autèntics problemes perquè els nois, més baixets que elles,
2: no
1: s'atreveixen a parlar amb elles, no s'apropen, perquè volen noies més baixetes.
2: Quina llàstima.
1: En general, els nois volen noies més baixetes. Per això et dic, Maria, que tu mai tindràs problema.
0: No, jo no he tingut mai cap tipus de...

0: Ja no, no de problema, sinó tampoc per la meva alçada, no he tingut... No, a mi sempre m'ha agradat ser baixeta.
1: En general es busca, diguéssim, en relació heterosexual, diguéssim, això, no? Per part dels homes, una noia més baixeta, sempre.
2: Però és que aquesta pressió estètica, jo crec que 10 anys enrere també passava, però potser ara s'ha agreujat encara molt més, no? I amb aquests cànons, nous cànons de It's Okay, que són com els nous cànons que venen dels anys 80, 90, de noies superprimes, dèbils i tal, que estèticament una Ariana Grande, avui dia, no? També és...
1: O Zempic.
2: Bueno, sí, d'aquests cossos de dones...
1: Heroin, no? Era la... Com es deia aquella estètica que ens ho va explicar molt bé aquí l'Albert Torrey un dia?
2: Sí, heroin, es diu així, com l'estètica aquesta, en català estètica... no et sé dir, no? Però com de dona demacrada, dèbil, que es vegi fràgil, com que bufes i es
1: Kate
2: trenca,
1: Moss.
2: No?
1: Kate Moss, dels 90.
2: Que al final, doncs, és una estètica com que ara s'ha tornat a posar molt de moda, sobretot arran de les xarxes socials, precisament perquè l'home vol dominar un altre cop a la dona. És a dir, després de discursos d'empoderament femení, no tampoc culpa nostra, però al final hi ha també una corrent intel·lectual que s'ha volcat molt a les xarxes socials, no? Corrents sobretot de dretes i extremes dretes, que és controlar aquest discurs de com han de ser exacte els cossos de les dones i han de ser dèbils. És interessant també veure
3: molt interessant això. Sí.
1: També us dic una cosa, hem dit els nois només volen noies baixetes, i les noies altes, jo crec que volen nois alts també, i això passa.
0: Jo crec que
1: en general les noies no volen nois baixets.
2: Hem de construir aquest desig, també nosaltres, jo crec que ens posem deures de construir aquest desig de voler una persona com que et protegeixi, que sigui més forta que tu, no?
1: Va
2: que
1: per
2: sigui,
1: aquí,
2: com amb aquí, aquest instint o del que ens han ensenyat que és el desig de que en nosaltres alfa, hem de ser protegides, no? Doncs potser cal de construir aquest desig.
3: Fora aquest desig, fora.
0: Però també després, evidentment, és molt evident el que dirà ara, però quan t'enamores, t'enamores, eh? Perquè vull dir, t'és igual. O sigui, no, t'ho dic perquè com a persona que té un ex de 2 metres i un altre de 1,60, eh? Vull dir, al final m'he quedat al mig, eh? El meu marit és 1,75, eh?
3: Has fet 80,
0: deu fer l'ell.
3: Un promig, no has fet?
0: Sí. Tinc un exparella meva fa 1,95 i un altre exparella meva fa 1,60.
1: I tu 1,55?
0: Jo sí, més o menys. No arribo 1,60.
1: I com era allò? Era
0: clar, era... A més, jo tenia 15 anys i ell 18. Era molt graciós.
1: Ostres.
0: Va ser la meva primera parella. Sí, sí, sí. Li tinc molt carinyo, eh?
1: Tu 15...
0: I ell 18. Va ser la meva primera parella. Jo tenia 15 anys i ell... Bueno, sí, tenia 17, després em va fer 18. Ens portem 2 anys. Sí, bueno, quan tens 15 anys, al final, no? Vull dir, tots hem estat amb algú més gran, no? Va ser la meva primera parella. Li tinc molt... Li reservo molta estima.
1: 1,90, eh?
0: Sí, és molt alt, el Jordi.
1: Doncs un nano d'alçada. Que... T'anava a dir, Alba Carreras, l'actualitat mana.
2: Sí, no, no, i tant, i tant.
1: No hem sortit del Congrés, de les riuades, de les pluges del sud de Catalunya.
2: Servei públic.
1: Servei públic, evidentment, com ha de ser, a la tarda de Ràdio 4. Però és que tu avui portaves un tema tan interessant, tan potent.
2: Jo em quedo, si voleu.
1: Sí?
0: Li encanta, li encanta. Porta aquí, des de la 1 del migdia i es vol quedar fins a les 7 de la tarda. Alba, vols quedar-te i marxo jo?
1: És tan professional.
0: Que començo avui les vacances.
1: Ai, Maria, és veritat, que comences avui.
3: Ah, clar, que avui és l'últim dia.
1: L'últim dia, David, la trobarem molt a faltar.
3: I tant, i tant, i tant.
1: La trobarem molt a faltar.
0: És broma, no marxo, no vull marxar abans de les 8.
1: Però són uns dies.
0: Sí, fins al 26, 3 setmanes, més o menys.
1: Les eleccions generals arribes, no? Perfecte. Ja
0: són un mes abans.
2: Doncs mira, posa les piles, desconnecta per després tornar a connectar.
1: Sí. No, fem conya, perquè la notícia a aquesta hora de la tarda és aquesta, eh? La notícia que t'explica aquesta casa, Ràdio Televisió Espanyola, i aquí a la tarda de Ràdio 4, que Pedro Sánchez decidirà aquest cap de setmana si convoca eleccions. Fica sobre aquest període de reflexió. Un mes, un període de reflexió més. Estem acostumant-nos, no?, a aquests períodes de...
3: A pensar, en general.
1: Sí, és que hem de pensar una mica més.
3: Jo crec que si penséssim tots i totes una mica més ens aniria el món millor. No sé què pensarà el president del govern, però va bé pensar en general. O sigui que aquest serà un cap de setmana de pensar, de reflexionar, de veure què passa pels nostres cossos. I en funció d'això, doncs ja veurem... Quan ho decidirà? Perquè el cap de setmana comença quan?
1: Jo,
3: quan acabem el programa, dilluns, comença el cap de setmana, no?
1: Això serà dilluns, eh? Dilluns tenim un programa potent, eh?
2: Se n'anirà en bicicleta aquest cap de setmana.
3: Va, dilluns.
2: Por ahí. Dilluns. A decidir-ho.
3: Dilluns dia 6, és dilluns.
1: Depenent de la playlist a Spotify que presenti, podríem deduir si hi haurà eleccions o no.
0: Veurem avui les seves recomanacions. Jo crec que avui no ha tingut temps de gravar recomanacions.
3: No, no hi ha temps de fer vídeos. Però si està tot el dia...
1: Però quan va passar tot el de Ceuta, va pujar vídeo amb recomanacions de la playlist, no?
0: La setmana passada va recomanar un...

0: la bola negra.
1: La bola negra.
0: Sí.
1: L'has vist o no?
0: No.
1: L'heu vist?
2: Jo tinc moltes ganes de veure-la.
3: De
2: fet, aquesta nit
3: la veuré. Jo encara no, no tinc temps.
2: Jo tampoc.
3: No, no tinc temps.
1: No, la Clàudia i jo hem de trobar aquest moment.
2: Jo també, no tinc temps.
1: A veure si els avis poden quedar-se amb la gala per dormir, perquè només podem anar al cinema per la nit, clar.
3: Clar. Però no expliquis res, quan la vegi, Xavi. No vull saber.
1: El mateix et dic, si aniràs tu abans que jo.
3: Sí,
1: jo no podré anar. Jo l'hauré de veure a Movistar.
2: Avui crec que m'he menjat un spoiler, eh?
1: Ah, sí?
4: Què dius?
1: No facis
2: cap. No, crec, no ho sé.
3: I me l'ha llegit, per tant...
2: Si me'l menjo jo, se'l menja el David.
3: I aquest spoiler és que...
4: No.
1: Estàs content, David Gallà, que tenim l'Arnau Font avui al programa?
3: Home, sempre... Atenció, Arnau Font, perquè...
2: Li hem de preguntar moltes coses.
3: Li hem de preguntar per les seves xarxes, perquè hi ha uns vídeos que ha fet amb... Això és estupendo, i que ens ho expliqui, perquè jo no sé el que és, tu. Jo no sé el que és, no entenc res.
1: Butlletí de les 5 en punt de la tarda. Actualitzem la informació i seguim a la tarda de Ràdio 4.

0: Són les 5.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. El govern espanyol analitzarà aquest cap de setmana les conseqüències de la derrota dels dos decrets d'habitatge al Congrés. Fonts de l'executiu asseguren que estudiaran com recuperar les mesures sense descartar cap opció, inclosa una convocatòria electoral. Els dos decrets, que entre d'altres prohibien desnonaments a famílies vulnerables i prorrogaven els contractes de lloguer, han quedat derogats amb els vots en contra del Partit Popular, Vox i Junts. En aquest sentit, Fonts de Sumar acaben d'assegurar que el govern estaria avaluant el millor moment per a aquesta convocatòria electoral. Un cop ha finalitzat aquesta sessió al Congrés, s'han produït les primeres reaccions polítiques. El líder de l'oposició, el popular Alberto Núñez Feijóo, ha demanat al president del govern espanyol que dissolgui les Corts i convoqui eleccions.
2: Nadie quiere a Pedro Sánchez estas Navidades. Insisto, tiene la coartada. Ponga la fecha. Disuelva las Cortes. Convoque elecciones. Que hablen los españoles.
0: Mentre la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, ha fet una crida a la reflexió.
3: Bueno, ahora es el momento de que la gente vea y reflexione. Desde luego, este gobierno siempre mira hacia adelante.
0: En aquest mateix sentit s'ha pronunciat el ministre de Drets Socials, Pablo Bustinduy.
4: Hoy el Partido Popular, Vox y Junts se han equivocado gravemente, gravemente, y pagarán este error político en las urnas. Especialmente creo que Junts ha tomado una decisión absolutamente incomprensible y desastrosa que les lleva a la desaparición de su espacio político.
0: Per part dels socis, el portaveu d'Esquerra Republicana al Congrés, Gabriel Rufián, ha demanat cap fred sobre el possible avançament electoral, reiterant, diu, que no hi ha opcions reals.
5: Entiendo la euforia o cierta euforia que puede suponer hoy machacar a la derecha, que todo el mundo vea la maldad en la que se sustenta, sobre todo Junts. Pero me parece que no hay nada a la izquierda del PSOE votable. Hay mucha gente de izquierdas en este país que no quiere votar al PSOE y no tiene a quien votar. Yo lo que pido es que se le eche un poco más de cabeza a esto.
0: I des de Podemos, Ione Belarra ha incidit en que la ciutadania necessita solucions més enllà d'eventuals convocatòries electorals.
6: Podemos estar listo para estas elecciones o cualquier otra elección que se presente. A mí lo que me parece es que la gente no quiere elecciones, quiere soluciones.
0: Hem sentit aquestes reaccions polítiques després de la votació, però la reacció ciutadana també ha estat immediata. Les acampades repartides per tot Espanya han protestat per la decisió del Congrés i han anunciat que seguiran amb la mobilització durant els propers dies i les properes setmanes. Pau Alemany, bona tarda.
7: Bona tarda. A Barcelona, el focus ha estat repartit en dos punts. D'una banda, front a la seu de Junts, amb càntics de vergonya després de conèixer el vot negatiu del partit, i d'altra banda, l'acampada de Plaça Catalunya, on en una hora el sindicat de llogateres realitzarà una assemblea per decidir els propers moviments. També un altre sindicat, el d'Habitatge de Catalunya, ha anunciat bloquejos al trànsit a la zona de Meridiana amb Fabra i Puig i a la plaça d'Espanya a partir de 7:45. A Madrid, a la Porta del Sol, la reacció de protesta ha estat similar. Allà hi ha parlat una de les portaveus del sindicat d'inquilines, Valeria Racu.
8: Que Espanya té un congreso secuestrado por los rentistas. Que Espanya té un congreso secuestrado por especuladores, inversores extranjeros y fondos buitre.
7: A falta de conèixer noves mobilitzacions, aquest dissabte s'han convocat una cinquantena de manifestacions arreu d'Espanya per la crisi de l'habitatge.
0: Gràcies, Pau, i ampliem aquesta hora la previsió del temps, molt pendent, sobretot, d'aquests aiguats que mantenen en alerta màxima les Terres de l'Ebre. A Emet, Jordi Oriós, bona tarda.
9: Bona tarda. Durant les pròximes hores continua la inestabilitat a Catalunya, amb cel molt ennuvolat en general, possibles precipitacions febles a Lleida i a Tarragona, en general, precipitacions menys intenses que les de les últimes hores, que quedaran, en tot cas, més retirades cap al litoral, perdent força durant la tarda. Pel que fa a les temperatures, avui les màximes pugen al litoral i prelitoral de Barcelona, a la resta baixen i ho poden fer de forma notable a l'extrem sud de Tarragona. Avui les màximes seran de 27 graus a Barcelona i Girona, 26 a Tarragona, 24 a Lleida. Demà continua el temps inestable amb les precipitacions possibles, especialment cap al litoral, amb ruixats acompanyats de tempesta localment forts i regularment distribuïts per tots els litorals de Catalunya. A la resta s'espera cel amb intervals de núvols i núvols d'evolució al Pirineu. En a la tarda es podrien desenvolupar ruixats ocasionalment acompanyats de tempesta, que puntualment podrien ser forts també a altres zones limítrofes de l'interior de Girona. Pel que fa a les temperatures, demà les màximes amb canvis lleugers seran de 26 graus a Girona i Lleida, 25 a Barcelona i Tarragona. Durant els pròxims dies continua la inestabilitat durant el cap de setmana i almenys fins a mitjan de la setmana que ve. És una informació d'EMET.
0: Això és tot. Més notícies a rtv-e.cat i en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
1: Ràdio 4, la ràdio que t'escolta.

0: Pau Robert i Jaume Tudela al control, perquè tot soni molt bé. Amb la producció de Sònia Rodríguez Justícia. Hola, subdirector David Gallac, què tal?
1: Hola, Xavi Martínez, què tal? Aquí molt seguim, bé. Aquí seguim.
0: Aquí amb les últimes hores també que ens porta des de la redacció Maria Coll.
2: Hola, hola, què tal?
0: I Alba Carreras, de nou, bona tarda.
2: Bona tarda, què tal?
0: Feliç. Qui et parla, Xavi Martínez. Gràcies per ser-hi, per la confiança amb la primera en català, Ràdio 4. Doncs a la tarda de Ràdio 4, ara, atenció, perquè Alba Carreras porta un tema, una d'aquelles històries que demostren que, efectivament, el món és un mocador. Una estrella de Hollywood, una banda madrilenya i una samarreta que, atenció, ni tan sols hauria d'existir. Alba, què ha passat amb Robert Pattinson i les petúnies?
2: Ha passat una història meravellosa. Ja sabeu que a mi Robert Pattinson m'encanta, és un dels meus actors preferits. Robert Pattinson és l'Edward Cullen de Crepúsculo, per qui vagi una mica desubicat. Però també conegut pel seu paper protagonista a Batman.
0: Oh, quina banda... Sí, aquesta és la banda sonora de l'última.
2: De l'última,
0: sí, sí, sí. De Batman.
2: Que surt ell.
0: Molt bona.
2: Ha aparegut recentment promocionant la seva nova pel·lícula, Prime Time, amb una samarreta que porta estampada la portada del primer disc d'un grup, atenció, un grup de punk madrileny, Les Petúnies. Les escoltem.

0: Aquest tema es diu... És de les Petúnies, un grup de punk madrileny. La veritat és que m'ha agradat molt. Jo no el coneixia, l'he conegut arran d'aquesta notícia de Robert Pattinson.
1: Ni idea.
0: Però jo, la veritat, pensava que Robert Pattinson escoltava a la seva parella Suki Waterhouse, que és cantant. Això és Good Looking, de Suki Waterhouse. Que
2: res a veure,
0: dona, res a veure, amb qui tenen una filla en comú.
1: Estils diferents, eh?
0: Sí, sí, però és que resulta que Robert Pattinson escoltava les Petúnies.
1: Què dius, què, eh?
0: Una histèrica, una guarra. A veure, què està passant? Escoltem, però no jutgem. Total, que...
1: No estic entenent res.
3: No, jo tampoc.
0: Elsa, Natàlia i Cecília, les Petúnies,

0: Vam veure a través d'aquest vídeo que es va fer viral de Robert Pattinson promocionant la seva pel·lícula amb la samarreta de les Petúnies, però és que resulta que aquesta samarreta no existia.
1: Com?
0: No.
2: Se l'havia fet ell.
1: És tan fan de les Petúnies que se l'ha fet ell.
0: Escolteu, perquè hi ha teories sobre com va arribar
1: la
0: samarreta de Robert Pattinson de les Petúnies i vam començar a investigar. Al principi es pensaven que aquesta imatge era generada amb intel·ligència artificial, que podria ser, perquè avui en dia tot pot ser, però resulta que no. Una de les hipòtesis era que algun fan hagués fabricat la peça als Estats Units o a Mèxic, que ja sabem que hi ha un fenomen fandom molt potent, de coses molt ràndoms, no? Però és que això tampoc era així. I el que sí que se sap és que aquesta peça va ser comprada en un mercat de segona mà, i és que resulta que investigant hi ha un dissenyador xinès que venia samarretes amb aquell disseny per $80. Es veu que...
2: Ai, perdó. M'ha semblat molt exagerat, $80 per una samarreta de les Petúnies.
0: Però és que resulta...
3: Sí, $80.
0: Que després, investigant, es veu que va anar una representant d'aquestes que... de discogràfiques i tal, amb una tote bag de les Petúnies, algú, molt random, en un festival, va fer-li una foto, aquesta bossa, aquesta tote bag, sense saber ben bé què era, però el missatge li va quallar i li va agradar, no? I aleshores va decidir fer-ne un disseny, de manera il·legal. O sigui, què feia Robert Pattinson amb una samarreta fake de les Petúnies promocionant la seva pel·lícula? I de fet és que Robert Pattinson no era ni conscient d'aquello era fake totalment. El fenomen es va convertir immediatament en promoció per les Petúnies. La banda va decidir aprofitar aquesta atenció i posar a la venda la seva pròpia versió de la samarreta. A més, segons han anunciat, li enviaran aquesta samarreta a Robert Pattinson, però és que els beneficis de la samarreta, de la venda de la samarreta, la real, aniran destinats al sindicat d'inquilines de Madrid, cosa que també, doncs, amb els temps que avui corren, doncs està molt bé, no? I aquí és on entra la teoria dels 6 graus de separació que avui us vull explicar. A veure, família, quants graus de separació hi ha entre Robert Pattinson i jo?
3: Quants graus de separació?
2: És allò de 6 persones, no?
0: La teoria dels graus de separació.
1: No? Expliquem-ho ràpidament, per si algun oient no recorda aquella teoria que es va fer molt viral i molt famosa es deia teoria dels 6 graus de separació?
0: Exacte, és la famosa idea que a través d'una cadena de coneguts estem molt més a prop de qualsevol persona del planeta del que pensem. Per exemple, Stanley Milgram va estudiar aquest fenomen als anys 60 mitjançant cadenes de conegut que havien fet arribar missatges a una persona situada a centenars de quilòmetres, i d'aquí és on ve la teoria dels 6 graus de separació, que després s'ha acabat popularitzant també amb la teoria dels famosos, la teoria dels 3 graus de separació entre les Kardashian i qualsevol famós, perquè les Kardashian s'han embolicat amb absolutament tothom, i aleshores hi ha 3 graus de separació entre les Kardashian o algú altre. Però jo us volia explicar que no és la primera vegada que una connexió amb una persona famosa canvia la trajectòria d'un grup musical. Tenim un cas espanyol claríssim, són els La La Love You.
1: Home!
3: Oh, m'agraden molt, m'agraden molt.
2: Els vam tenir aquí.
3: Oi, sí? Oi, que bé.

0: Bé, doncs jo amb el David Merino, que és el cantant d'aquest grup, jo hi treballava, hi havia treballat bastants anys a més. No explicaré més, el Xavi mira una cara, no explicaré res més. Doncs van venir.
1: Perfecte. No.
0: Van venir treballar. No explicaré.
2: A treballar.
0: El cas és que, clar, com es van fer famosos? Vosaltres ho sabeu?
3: Per la Maia.
0: Exacte. Jo un dia li faré un llibre al David Merino, perquè no sé si recordeu el moment quan Amaia va dir, precisament a Radio Televisió Espanyola, en un a la Resistència, al 2019, si no recordo malament, que li agradava molt un grup. Em sembla que tenim el moment.
4: Mira, últimamente estoy escuchando
5: mucho. Lo estoy buscando,
4: Vale. Que...
5: Lo digamos,
4: bueno,
5: punto.
4: De hecho, lo conocí hace poco. Se llama Lala Love You.
5: ¿Cómo?
4: Lala Love You.
5: ¿Lala?
4: Love You.
5: ¿Lala Love You?
4: Sí.
5: Ah, sí.
4: Y me hace como gracia este grupo.
5: ¿Quieres que la ponga?
4: Ponla de más colado que el colacao, algo así. Pon esa.
0: Claro, la gente bien, porque no sabía que...

0: colado que el Colacao.
1: Ojo que en Spotify pone el número de visitas y pone menos de 1000.
2: No.
1: Te lo juro.
2: ¿En serio?
1: Menos de 1000. Pues ¿Te has dado una canción?
2: Esta canción es súper guay, ponla.
1: Esto me flipa porque yo te quería buscar algo un poco raro y has dado una cosa que han escuchado ellos y su familia. Más colado que el Colacao, lo pongo desde el minuto cero.
2: Sí.
3: És aquesta cançó, Mascola de Colacao. Sí, no. Cal dir que jo també l'havia escoltat, eh? Vull dir que no ells i sus famílies, també sus amistades,
4: i menys de 1000
3: la gent que estava al voltant del David i de la seva banda. El que és més interessant és que el famós no crea necessàriament l'èxit des de zero. De vegades, simplement, obre una porta, la Maya ja escoltava la Lola Love You, però des de feia molt poc temps, i li va sortir de manera molt genuïna dir en aquesta entrevista que havia escoltat aquest grup i que li agradava, i que a més una cançó com molt random d'ells, no? Clar, en aquest cas, en el cas de Pattinson, potser simplement porta una samarreta que algú ha triat per ell. O sigui que normalment aquests actors de Hollywood tenen estilistes que li diuen, ostres, posa't això, no? Però l'algoritme, les xarxes, i la curiositat de la gent fan la resta, no? Això dels famosos que han posat de moda un grup ha passat més d'una vegada, i més de dues i més de tres. Hi ha un cas que també m'agrada bastant, que avui us porto aquí, i és el de Kurt Cobain. I és que Cobain va aparèixer als MTV Music Awards de 1992 amb una samarreta amb la imatge de portada de Hi, How Are You? De Johnson, però aleshores era un artista culte i aquella imatge va fer que el seu nom arribés a una audiència molt més gran. Escoltem Daniel Johnson.
5: I'll never marry, I'll never wed. Nobody wants to kiss you when you're dead.
3: Sembla una psicofonia.
6: Sí, sí, t'anava a dir, eh? Vull dir, això és
3: una cançó
6: Maria, un cas de true crime d'aquests que t'encanten.
7: Sí, sí,
6: que ens encanten.
7: D'on surt això?
4: M'agrada el true crime, però no em fan gaire gràcia el tema paranormal.
6: No.
4: Sabeu el que vull dir? A mi m'agrada el que passa de veritat.
6: Ja.
4: Això que no saps si passa o no, això em fa angonieta.
6: Els Warren no t'agraden, no?
4: No, gens. Em fan una por aquestes coses.
6: No, Warren no queremos. Limpien.
3: Doncs bé, Kurt Cobain no va ser la primera vegada que va fer famós algú. Es va fer una samarreta casolana amb el logotip de Flipper i la va portar fins i tot a l'etapa de promoció de Nirvana, que és un molt estrany veure un grup que està de promo del seu propi disc i portar una samarreta d'un altre grup. És un exemple
6: de Flipper,
3: de com una icona pot posar un grup underground davant de milions de persones.
6: Així sonen els Flipper.
3: Ever, la cançó es diu.
6: T'agraden, Alba?
3: A mi sí.
6: A mi me flipen.
3: Grunge, m'encanta. M'agrada moltíssim.
6: I llavors què?
3: Com ho sabies, Xavi?
6: És que, a veure, si m'ha deixat voltant, què fem? Gol.
4: Saps què? No trobaré a faltar aquestes breves bromes.
6: I tant, que ho trobaràs a faltar.
4: Ja ho sé.
6: Tres setmanes sense això.
4: Era per fer la conya. No,
3: la Maria, que se'n va de vacances, i
4: el trobaré a faltar.
6: A les Illes Flippers se'n va, sí.
4: Que no, que estic fent els textos per la web. Ara mateix estic fent ràdio i els textos per la web.
6: Però no té flipper, home.
7: Que després apareixen al nostre estimat RNA Audio.
4: Exacte.
7: Poder recuperar tots els nostres continguts.
3: Com per exemple aquesta secció que hem de parlar també de David Bowie. En aquest cas és un altre artista que ha potenciat i utilitzat el seu altaveu per donar visibilitat a grups com els Pixies.
4: Oh. Ai, m'encanta!
6: Tan bona.
4: M'encanta.
3: Increïble. Deixem-la sonar una mica, sisplau.
4: Sí.
6: Al Pau Robert li encanta aquesta cançó, sí que... Te la deixa sonar sencera.
7: Doncs fins a les 7 de la tarda, vinga.
3: No, jo us vull explicar que Bowie tenia una capacitat especial per assenyalar públicament artistes que encara estaven fora del circuit generalista. I en Pixies, per exemple, va arribar a dir que eren una banda essencial dels 80 i es va convertir en un dels seus admiradors més reconeguts. És interessant perquè no és exactament que Bowie els fes famosos, però sí que va ser un exemple preciós d'una superestrella legitimant una banda que era totalment alternativa. Després hi ha tot un altre tema, que són els famosos que han popularitzat alguna cosa d'un grup i ho han convertit en un objecte fins i tot de moda, en un objecte de fetitxe, com va fer Harry Styles amb la samarreta de Los Ramones.

0: També ha passat amb les samarretes de Led Zeppelin, AC/DC, no sé si vosaltres en teniu alguna d'aquestes.
1: No, mai.
2: Ni Led Zeppelin ni no.
0: Jo n'havia tingut Extremoduro fa molts anys, però de...
3: Jo en tinc moltes de grups en català, de la meva època una mica perrofla. Però moltíssimes en tinc, eh?
1: O sigui, Va ser una època de barraques quan anava a l'autònoma.
3: Jo vaig anar dos anys a la Universitat Autònoma i després ja vaig canviar-me d'universitat.
1: I canviaves les esses? Vull dir, parlaves els films?
3: No.
2: Pensava que si canviava les samarretes, dic, home, si cada dia...
3: Em voleu? Tinc búhos...
1: Aquestes són molt maques.
3: Tinc les d'Oques Grasses, que ara deu valdre, no sé, milions d'euros, la samarreta d'Oques Grasses. Tinc xarà. Tango, però moltíssims, Alba. Un dia les portaré i les veus.
1: Jo tenia Oasis.
3: Jo els Beatles també en tinc, evidentment.
2: Jo tenia Peppers, Sergio Dalma.
1: També.
3: Què dius?
2: Sergio Dalma dels 90. O sigui, estic pensant d'època...
1: Sergio Dalma.
2: Galilea i Esa xica és mia. Imagineu-vos la samarreta aquella que encara deu estar per casa si la trobo.
3: Jo tinc una samarreta a la talla 5 amb DB, David Bisbal, d'un concert.
0: David Bisbal?
3: Però sí, soc molt fan del Bisbal. La
1: Maria és fan, que després repassarem el nou disc de David Bisbal.
3: Clar,
1: és un àlbum on el Bisbal està versionant a altres artistes.
2: Homenatges.
1: Són homenatges. Grans clàssics. Grans clàssics, o per exemple, Julio Iglesias.
3: Oi, és que clar, ha passat una cosa, Xavi. Ha fet la meva cançó preferida, Julio Iglesias, l'ha fet el meu cantant preferit, que és David Bisbal.
1: És que clar.
3: És molt fort, és molt fort.
1: I per això necessita vacances, perquè no pot assumir...
2: L'emoció d'aquest matí de Maria Coll ha sigut escandalós. O sigui...
0: Bé, doncs per tancar el cercle, estupendo. Tornen a estar de moda les samarretes de Crepúsculo, que d'aquestes també me'n compraria una, on Robert Pattinson és protagonista, perquè diverses famoses espanyoles, entre altres diverses presentadores, tampoc puc dir noms, perquè, però clar, segurament sabreu qui sou, són de RTV, que han posat amb aquestes samarretes perquè han fet un viatge precisament als estudis on es va rodar la pel·lícula d'Edward Cullen. Per tant, es tanca el cercle. I aquí ho deixo. Si voleu, aneu a RTV. Jo crec que allà hi hauran imatges d'aquestes presentadores. És que tampoc vull posar...
1: David Gallac m'està mirant amb una cara...
2: Estic pensant, no estic mirant, ara sí, estic pensant qui són.
1: La mirada
2: del... Què has dit?
0: Una es diu Inés.
2: Ah!
1: Inés Hernán.
3: Vam parlar l'altre dia amb ella.
0: Ho has dit tu. Però ella...
1: Si no s'ha més,
2: no puc buscar, clar. No anava a buscar quina cosa que
0: no sortit. Porten samarretes de Crepúsculo i aquest estiu han estat els estudis de Bella Swank. Per tant, Robert Pattinson torna a estar de moda. Tornen a estar de moda les samarretes de Crepúsculo, les samarretes de grups de música, i és tot plegat, doncs, una tendència viral que hem pogut repassar aquí, a la tarda de Ràdio 4.
1: M'agrada molt. M'ha encantat el viatge que hem fet amb tu, Alba. És molt tu, a més, viatjar a través d'Edward Cullen i les tendències virals, però que tenen un punt de nostàlgia.
2: Està molt bé, està molt bé.
1: Em fa preguntar-me si darrerament tot és nostàlgia. Tot el que triomfa...
3: Sí, molt.
1: ...és nostàlgia. O sigui, i si hem ja deixat de crear nous hits. O sigui, si hem de dependre sempre dels hits passats. No?
0: Cualquier tiempo pasado fue mejor, ¿no? Estem en aquesta època, en aquesta era, no? Una mica.
2: Nos parece mejor, que deia la Carina.
1: Jo crec que sí, Últimament penso que sí.
2: Buscando en el baúl de los recuerdos.
0: Sí, jo també ho penso.
1: En habitatge ja et dic jo que sí. Home. M'encanta.

0: 5 i 23 minuts d'aquesta tarda. David Gallac, et veig, et veig que t'estàs pisojusteando encima.
1: És que, clar, tenim notícies molt relacionades amb el tema i va, anem a posar una mica de concurs a la qüestió del dia. Som-hi amb una nova edició del Piso Justo.
0: El Piso Justo.
2: En teníem moltes ganes. Feia molts dies
1: que no jugàvem
2: al Piso Justo i avui creiem que és el moment.
1: Aquell concurs on analitzem les ofertes que podeu trobar als portals de web i decidir apostar per un preu, a veure quin és el que considereu, si és el que és mereixedor d'aquest preu o no aquest pis. Premi? No hi ha premi. Recordeu que continuem sense premi, estem intentant... No
3: estem intentant res. A mi el que m'encantaria és fer titulars de tot plegat, no? Per exemple, menja mentre vas de ventre, saps? Perquè, clar, vull dir, tens el bany al costat
1: De la cuina. Sí. Doncs va, vull concursant aquí a l'estudi Xavi Martínez. Hola, què tal? Maria Coll, hola, què tal? I Alba Carreras, que s'estrena al Piso Justo.
3: Bona tarda, és la meva primera vegada, tal? Estic una mica nerviosa.
0: Sí. Vinga, va, que seran caríssims.
1: Som el primer, atenció, Barcelona, estudi a Ciutat Vella, al Gòtic. Exterior sense ascensor. Continuem amb aquesta mania. Exterior sense ascensor. És un loft, diu. A veure, en ple cor del barri gòtic de Barcelona. Un habitatge, espai únic, diàfan i ple de possibilitats.
4: Diàfan.
1: 23 metres quadrats.
4: Gòtic, 23 metres.
1: Atenció. Distribució. Salón dormitorio, cocina americana, en un ambiente amplio,
3: tot
1: funcional.
3: Junt, eh?
4: Home, clar, és que com no ha de ser cocina americana.
1: És que amb 23 metres quadrats, el miracle seria que la cocina no fos americana.
3: Perdona.
1: Clar,
3: és que una gàbia de hàmster jo crec que és millor,
1: clar,
3: no?
1: A veure, m'enteneu? Un estilo de vida, diu, urbano y moderno. Aleshores, és igual, com si són 10 metres quadrats, com l'estil de vida és urbano i moderno, mira, m'és igual.
3: Em fa gràcia que et diu com ha de ser el teu estil de vida, eh?
4: Això just ara m'ha dit això, dic, ostres, molt graciós.
3: I si quiero un estil de vida rural i antigu, eh?
1: Si jo vull ser rural...
3: No pots, Maria, hi ha patada.
1: Aquí no. Què tenim? Una bona ventilació natural, només faria falta, és un exterior, és un ascensor, obre la porta i t'entra el fred o la calor del carrer. Lo que aporta confort durante todo el año. I diu, un baño independiente que proporciona mayor comodidad e intimidad.
3: Home,
1: les
3: si no
1: cosetes del lavabo,
3: les
1: pots fer tranquil·let.
3: Si me'l poses a sota la pica, no podré fer de ventre.
1: No passa res. A veure, recordeu, quan pagaríeu, quan creieu... Wow. És compra, no ho he dit, perdoneu, compra.
4: Ah,
1: compra
4: avui, vale.
1: Compra. Atenció, Xavier Martínez.
4: Gòtic, el barri gòtic, has dit 23 metres quadrats,
1: sí? Però
4: clar, amb un estil urbà i...
1: Urbano i moderno.
4: Moderno i transgressor. 23 metres quadrats, al barri gòtic... Avui, home, de compra?
1: Compra.
4: Et diré 300...
3: Apa!
4: No.
3: Són
4: 23 metres quadrats.
3: És que
4: no podem normalitzar això. Et dic 300.000.
1: 300.000? Penseu que a vegades...
3: Jo en trobo poc, per com estan avui el...
2: Sí, jo anava a dir 175.
1: 175.
2: És molt poc, però és igual.
3: Jo et diré 450.
1: 450!
3: Sí, sí. Jo crec que sí. Tal com estan les coses...
1: Doncs us heu passat, però qui més s'ha acostat és... Maria Coll!
4: Maria Coll!
2: Quan és?
1: 150.000!
2: Oh, mira! Tenia apuntat 150 i ho he pujat.
1: Ai!
4: Són 150.000 euros... per un...
2: 23 metres quadrats, estem parlant
4: un
2: de...
4: Un culo,
2: atenció,
4: no? Això no, 23 metres quadrats... Mare.
2: 150.000 euros per dividir entre... No. 23 metres quadrats ara, està a 6.500 euros al metre quadrat!
4: Uau!
3: Mare meva.
1: Anem a...
4: Perdó, em sembla...
1: Una oportunitat.
3: No, sí.
1: Una oportunitat.
4: Ara mateix.
2: Ara el Xavi té el mòbil a la mà, l'està comprant, eh?
1: Concertar visita.
4: Sí.
3: Petit tenidor.
1: Tancar visita.
4: Per això has de poder donar,
2: vigilant, Xavi.
4: Per això has de poder donar una entrada.
2: Concertar cita.
4: No és el cas.
2: A més.
1: Voleu una altra?
2: Sí.
1: Vinga, va. Anem aquí a la vora. Camp de l'Arpa, el Clot, Sant Martí, Barcelona. 87 metres quadrats. 3 habitacions. Tercera planta exterior sense ascensor, per tant, amunt i avall caminant. I diu així... Si buscas comodidad, espacios abiertos y disfrutar del aire libre sin salir de casa, Este fantástico piso de 87 metros cuadrados en excelente estado lo tiene todo para convertirse en tu próximo hogar. M'ha agradat molt perquè és com molta poesia.
3: Sí, ¿no?
1: ¿Tú qué buscas? Sí. A mí me hubiese agradado que pusieras, si buscas incomodidad, espacios cerrados y no disfrutar del aire libre, esta es tu casa.
3: Pero eso es ChatGPT, tu fascida. Pero
1: todo es igual, ¿no? Bueno, vull poesia, no sé, aquí, cura't l'anunci, no vull una plantilla.
4: A veure, repeteix una mica 87
1: metres quadrats, 3 habitacions.
4: Zona?
1: Sant Martí. Camp de l'Arpa.
4: Capital catalana,
1: Barcelona correcte.
4: Sant Martí. Recordem, perquè sí, ja ens escolta molta gent de Tarragona, de Girona, de Lleida, de moltes parts llunyanes de Barcelona, que no coneixen el barri de Sant Martí. Com seria? És un barri...
1: És un barri excel·lent.
4: És un barri fantàstic,
1: és un barri,
4: no?
1: Excel·lent, té de tot, té el seu mercat, supermercats, de tot.
4: Molt a prop del Poble Nou.
1: Sí, sí, sí, estem, sí, som veïns, som, és el nostre veïnat.
4: Toca
3: sí,
4: el Poble Nou.
3: Sí, ja tenim veïns de la Rosalia, que té aquí un loft a Poble Nou.
1: Ah, doncs mira, sí, sí.
2: Quan has
1: aquí,
2: dit, aquí no posa. 3 habitacions, 87 metres quadrats.
1: Diu així també, disfruta d'un ampli salón comedor que s'integra perfectament

0: con una cocina abierta. M'agrada, eh? Atenció, s'integra perfectament. No és que estigui malament, aquí
1: no...
0: Aquí
1: se... No és que la cocina abierta sigui per amortitzar l'espai. No,
0: a l'altra part de la casa. S'integra perfectament. Lista para que empieces a cocinar desde el primer día. Que això m'ha cridat molt l'atenció. I si no m'agrada cuinar...
2: Et deixen les paelles.
1: Cocina mientras mires la tele.
0: Clar, des
3: del sofà. I des del primer dia.
0: I des del primer dia.
3: Dóna per fer, eh?
2: Vol dir que et deixen les paelles.
3: Que la resta de pisos, fins que no passen ja 2-3 mesos, tu no comences a cuinar, no?
0: I després diu... Espacio para todos. Que he pensat, quanta gent volem posar aquí. Cuenta con 3 luminosos dormitorios perfectos para acomodar a toda la familia, recibir invitados o diseñar la oficina perfecta para teletrabajar. Ai, además, un baño completo. T'estan donant, t'estan dient com has de viure aquesta gent.
2: Sí.
0: T'estan dient.
3: És veritat.
0: Espacio para todos. O sigui, no us amoïneu. No patiu que hi haurà gent. Va, atenció, la joia de la corona. Què direu que és? Una increïble terraza. 26 metres quadrados de uso exclusivo i privativo.
1: Pues és xulo, eh? Jo el vull, aquest pis.
0: I diu, imagina tus desayunos al sol, cenas de verano o tu propia zona chill-out privada. Desayunos al sol. El dia que plogui, com avui, no podeu esmorzar.
1: Bueno, amb una pèrgola, David.
0: Clar, jo he pensat
1: no
0: això.
1: No siguis agua fiesta.
0: Clar, exacte. Però per què no ho posa? Imagina't tu desayunos al sol o con una pèrgola quan llueve. Posa-ho també. Perquè,
1: o les
0: si no...
1: calces al sol, també,
0: exacte.
1: Com el llibre.
0: Va, quan diríeu, Xavi?
3: Mig milió, 500.000.
0: 500.000 euros.
2: 340.
0: 340.
1: 420.
0: 420. Doncs aquí hi ha una persona que s'ha costat molt i no s'ha passat del preu. Alba Carreras!
1: Oh, és seu! Me'l regalen?
0: 439.000 euros!
3: Doncs, meravella, perquè gairebé clavada.
1: Que me'l regalin.
2: 400, què? 39.000?
3: He de dir una cosa. 400, has dit 39.000
0: 39.000.
3: Per un pis de 87 metres quadrats
0: sí.
3: A prop del Poble Nou, a Barcelona.
0: 3 habitacions?
2: 5.045 euros al metre quadrat.
0: Oh!
3: Uau.
2: Jo us calculo
0: el metre quadrat.
2: Però
3: de debò, jo no sé què passa. Jo veig pisos molt més cars que aquests.
1: Sí, sí.
3: I més petits, però molts més.
0: En aquest cas no. Voleu...
3: No.
2: En aquest cas no.
0: En aquest cas no. Fem un altre, curtet.
3: Que és terrible, realment.
0: És caríssim.
3: És caríssim. Perquè són coses molt petites, però de debò jo tinc la sensació que últimament he vist coses encara pitjors.
2: Us descobrim xollos.
0: Clar.
2: A la tarda de Ràdio 4.
3: Per això ho dic.
0: Preus que déu-n'hi-do.
2: Estàs buscant pis a la tarda de Ràdio 4. Donem les millors ofertes.
3: Me'n recorda aquells que vas portar del Piso
0: principi.
3: Justo
0: sí, sí.
3: Al principi i el dia aquell que vas portar el Piso Justo aquí a Valldoreig,
0: sí,
3: a Sant Cugat, a la Floresta.
0: Quan era allò?
3: No sé.
0: 800.000, no. 700.000, eren per 40 metres quadrats.
3: 40 metres quadrats,
0: una cosa impossible.
3: 600.000. O sigui,
0: anem amb un altre?
2: Va.
0: Vinga, va. Pis Armenda a Ronda de Sant Pau, Raval, Barcelona, 43 metres quadrats.
3: Raval,
0: baixat, eh? El Raval. Una habitació. Aquí espero que la descripció no posi espai per a tots, eh? Perquè em sembla...
1: Bueno, perquè aleshores seria un copiso, David.
0: A veure, segunda planta exterior con ascensor.
3: A veure, va.
0: I la descripció no és molt llarga. Diu, vivienda confortable i acogedora, pensada per a quienes valoren la calma i el bienestar. Que tu ets una persona molt moguda i valores el caos, no entris aquí. Un hogar agradable, donde sentirse cómodo desde el primer momento. I no he trobat més descripció.
3: Quants metres has dit?
0: 43.
3: 43?
0: Aquí no diu si la cocina és americana, no diu si el salón comedor està integrat, si el bany és... No diu res. Ens hem d'imaginar això. Ronda de Sant Pau, al Raval, Barcelona, 43 metres quadrats, una habitació, segona planta exterior amb ascensor, confortable i acogedora. Xavi Martínez, quant val aquest pis en compra a Barcelona?
3: Ronda de Sant Pau, Barcelona, 43 metres quadrats, segona planta exterior...
0: Sense ascensor. Hi ha crisi d'ascensors, o no els sé trobar, perquè no trobo pius amb ascensor, no sé què passa.
3: O no els volen pagar.
0: O no els posen
3: els portals.
0: Xavi!
3: Això és com els electrodomèstics.
0: El que, el pis?
3: Ja no trobes un pis on quan tu entres hi ha una nevera posada...
0: Excepte l'últim, recorda que ens deia que podes cocinar des del primer dia.
1: Perdona, però si hi ha la nevera posada i el forn posat, ojo quin forn i quina nevera, perquè de vegades hi ha cada estropicio que a mi... Els pastissos no em surten bé, jo estic molt enfadada, no em surten bé.
3: Va, jo et dic, Raval, 200.000.
0: 200.000.
2: 260, anava a dir jo.
0: 260.
1: Jo 180.
0: 180.
3: Em diu, per línia interna... que està a l'altra banda de l'estudi al control, la nostra amiga i companya Irene de Zumbina.
0: Ai, sí, la barrera del so, i tant.
3: La barrera del so, diu a través de la barrera del so, diu 225.000.
0: 225.000, atenció, ens diuen des de la barrera del so, Irene de Zumbina. Doncs, estimades, estimats, no ho heu arribat. Qui més s'ha costat? A veure, què heu dit? 200, 220?
3: 200.
0: 260, 180. Maria, no? 180. Doncs hauria guanyat la Maria, 260. 620

0: euros.
1: Què m'estàs dient? Què m'estàs dient?
0: Volies un pis car, Xavi? Doncs apa, te l'he buscat.
1: Però una cosa, era d'una habitació, no?
0: Sí, sí, sí, sí.
2: Vam a veure, sisplau. 43 metres quadrats al Raval.
0: Pot ser que hagi invertit els números, també, que sigui un 2 i un 6, podria ser. No me'n recordo perquè ho he buscat abans del caos del matí.
2: No, David, calla, sisplau.
3: No pot ser perquè estaria a 14.000 euros al metre quadrat.
1: Mare meva.
0: Ara no aniré a buscar l'anunci perquè no el trobo, però...
2: David, espera un moment, està generant el caos a Catalunya.
0: Bé, no passa res.
2: No és una bona setmana per generar el caos en aquest sentit, saps?
0: No passa res.
2: No... És 260.000.
3: És que he guanyat jo, perquè jo he fet... O sigui, no he fet trampa, però jo he vist... He anat veient que en aquests dos que hem fet he anat calculant els metres quadrats sí. I he anat veient que anàvem sobre els 5-6 mil euros al metre quadrat. I què he fet? He multiplicat 43 per 6 mil euros i m'ha sortit 260.
0: Doncs... deixem desert aquest concurs. Deixem desert aquesta part. Ha vingut el notari de l'Il·lustre sí. Col·legi d'Advocats de Notaris de Barcelona i diu que no és vàlida aquesta última prova. Voleu seguir?
2: Ara hem de decidir si...
1: M'està a punt de sortir l'aigua pel nas, eh?
2: Hem de decidir si ha de continuar el Piso Justo en aquest programa o no? O
0: sí, sí.
2: O hem de reflexionar durant el cap de setmana?
0: Exacte.
1: Haurem de reflexionar, no?
2: Dilluns.
0: Dilluns decidirem.
2: Dilluns decidirem.
0: Així l'audiència, els oients, que sàpiguen a veure si el concurs és mereixedor de seguir. O ens hem d'inventar un altre, que tampoc passaria res.
2: A mi m'agrada molt, però... tens ganes de veure l'Arnau Font?
0: Sí, que sempre és molt interessant i hem de preguntar per coses que fa amb la intel·ligència artificial, uns vídeos que no entenc res, jo.
2: El que passa...
4: És que no està arribant, de moment, no?
2: És que això t'anava a dir, no sé si Sònia Rodríguez Justícia...
0: Tinc més pisos, eh? Tinc més pisos.
1: El podem trucar i anar fent el seguiment mentre ve cap aquí, no? Podria ser divertit. A veure...
0: Atenció, perquè la Sònia està sortint per la porta i ara mateix tindrà...
2: Posem una promo, intentem solucionar això, perquè jo crec que l'Arnau està bé, no li ha passat res, però ara ho confirmem, som-hi.
5: L'Auditori obre la temporada de cambra amb una declaració d'intencions. Tradició i contemporaneïtat en diàleg viu. De l'arquitectura del barroc, amb Bach, a la intensitat del segle XX, amb Kurtak. I la veu de Leonor Martínez integrada en una trama de cordes que travessa segles. Entrades a auditori.cat, amb el suport de Ràdio 4.
6: La tarda de Ràdio 4, amb Xavi Martínez.
2: Alba Carreras. Marxes,
1: jo me'n vaig, que ja. Sí.
2: És que no et podem segrestar per sempre. No,
1: m'encantaria, viure aquí, a la tarda.
0: Ui, tant,
2: nosaltres encantats. Demà ens escoltem a Ràdio Nacional d'Espanya.
1: Fins demà, Ràdio Nacional.
2: Demà tenim Xavi Forni a partir de les 4 de la tarda per tot Espanya. Però, abans, 5:37 minuts d'aquesta tarda, l'Arnau està arribant? L'Arnau Fonsi, no? Està arribant. Sembla que sí, està arribant.
7: Ei, hola, bona tarda. Com podeu comprovar, no sóc l'Arnau, que encara està arribant. Però no passa res, li donaré un cop de mà mentre arriba. L'Arnau m'ha dit que us comenci parlant sobre les novetats en generació de veu amb IA. De fet, la veu que esteu escoltant ara mateix està generada amb intel·ligència artificial. No sóc real! I escolteu com parlo! Puc canviar l'entonació, expressar emocions, inclús canviar de veu! Mira, mira!
8: Com per exemple aquesta, una veu més d'anunci.
9: O aquesta, pensada més per narracions. Què us sembla?
7: Tot i que debutar a la ràdio imposa una mica, eh? Però vaja, crec que serà millor que us ho expliqui l'Arnau, que en sap més que jo. Ah, mira, ja està entrant per la porta. Hola, Arnau. Ara sí, tot teu.
2: Arnau Font, bona tarda, com estàs?
10: Perdoneu el retard.
1: Molt bona tarda.
0: Bona tarda, Arnau.
2: Això m'ha deixat...
10: Què us sembla?
2: Gelat.
10: Us sembla natural o què?
1: Sí, molt, massa.
2: Molt, massa.
0: Massa natural, és que és això el que ens fa por.
2: Perilla la nostra professió, eh?
10: No, encara no.
0: Què vols dir encara no? Encara?
2: Mai tindrà l'ànima de Maria Coll o David Gallar.
0: Ai, gràcies, i de Xavi Martínez, clar.
10: Exactament. Doncs mira, començo explicant-vos que aquest fragment s'ha generat amb un nou model que ha sortit d'una empresa que es diu Eleven Labs, que és una empresa dintre del món de la IA generativa molt coneguda sobretot pels seus models de generació de veu, i aquesta setmana ha sortit la versió 4, que com a novetat, doncs, en aquestes generacions de veu, li dona com una entonació, li dona aquests gestos del he-he-he...
2: Supernatural, Arnau.
0: Sí, sí.
10: Com es diu, quan fas el...
2: Sí, com tosina...
10: Això.
2: Dubte...
10: Exacte.

0: Exacte. És super imperfecta.
1: ChatGPT ja dubta a vegades, que això a mi em fa por. Jo a vegades que li poso la veu, diu, un moment, que t'ho miro. Què vol dir que t'ho miro?
2: No pots mirar, no pots mirar, no pots pensar.
0: Esperando, tres puntos, no?
1: Sí, però...
0: I quan et parla... Veu, no?
1: Sí, jo
2: pensava que l'esperando era que se m'havia espatllat el ordinador.
0: No, pensando, diu, pensando, esperando no diu.
1: Jo és que a vegades li parlo i llavors
2: mira si m'hi fixo.
1: Un moment, que t'ho miro. Jo és que li he posat una veu de noia, perquè em dóna més confiança.
0: Però no. Sou d'aquesta gent que a la IA li posen noms?
1: Sí, la meva...
0: Perquè a mi no m'agrada, jo no...
1: La meva diu Gepeto. Jo
0: xat GPT i ja està.
3: Oi, Gepeto.
1: Gepeto, de GPT.
0: És boníssim.
1: Ahir el Manu Guix deia que la seva es deia Llum.
2: Ai, sí?
1: Ho va dir, va dir la meva es diu Llum. Com es diu la teva, Arnau?
3: Jo a Claudi li dic Clàudia.
1: Bé, tu no li pots dir.
0: La meva dona. No, com li digui jo, Clàudia, a la IA.
2: Doncs una abraçada a les xats GPTs que ens escolten.
3: Si us agrada posar noms a les IAs, tinc bones notícies.
1: Ah,
3: més endavant.
0: Vale, vale.
3: Però continuant amb aquest model de generació de veu.
0: Eleven Labs, és increïble el que fa aquesta gent.
3: Exacte. Eleven Labs, de fet, ho podeu provar de forma gratuïta pel llançament. Estan donant crèdits gratis, et registres i pots provar, tens diverses veus. Inclús et pots clonar la teva, vull dir, és un experiment una miqueta curiós, no? I de fet, bueno, això realment té molts usos, a part de fer la gracieta aquí, no? Pots crear agents telefònics, allò que truques al servei tècnic d'alguna empresa i que t'atengui una IA, però ja arribarà un moment en què no podràs distingir de si és una IA o no. Clar, després tot el tema de doblatges està en una interrogant, perquè clar, si, jo aquí us ho pregunto, no sé què opineu vosaltres, si arribem a un punt en què una intel·ligència artificial pot generar una veu amb emocions, imitant, obre portes a que hi hagi molt més contingut en català doblat, clar. Tanca portes pels dobladors...
0: Jo crec que obre portes.
1: Sí,
3: sí, no? Ho vull veure-ho així.
0: Vull pensar que és així. Positiu i que obre portes.
3: Exacte.
0: Ara, també t'he de dir, el mercat, la indústria dels dobladors a Espanya majoritàriament és de catalans i catalanes.
1: Sí.
0: No, és una mica...
2: Hi ha una molt bona escola d'actors i d'actors de doblatge aquí a casa nostra. Sí, sí, tant.
0: Sí, sí, sí, sí. O sigui que és, som els catalans, som escola de doblatge.
3: Doncs mira, la IA en aquest sentit també va avançant. I de fet, si seguim amb el tema de la generació de veu, us vull parlar d'una eina que realment no és nova, però s'ha anat actualitzant amb el temps i que va relacionada amb el que comentaves al principi de si la nostra feina està en perill o no. En aquest cas és una eina que es deia Notebook LM, ara li han canviat el nom a Gemini Notebook, és una eina de Google, que és una eina que està pensada més per persones que estudiïn, que es vulguin documentar sobre un tema. Molt senzill, entres en aquesta aplicació, bueno, és una pàgina web, tu li dones un tema o li dones les fonts d'un tema que vulguis treballar i a partir d'aquí et pot crear molts tipus de contingut, com per exemple infografies, presentacions, resums, exàmens, inclús, per la gent que estudia. Això és fantàstic, tant de bo ho hagués tingut jo quan anava a la universitat, però hi ha una funció que m'agrada molt, que són la dels resums d'àudio. I és una funció que el que et fa, bàsicament, és processa totes aquestes dades i fonts que tu li has donat i et crea, com bé indica el nom, un resum d'àudio, és a dir, una persona que et parla sobre el tema, però hi ha una funció que és el debat, que et crea un podcast entre dos presentadors, com si estiguéssim aquí a la ràdio, i parlen sobre el tema que tu els hi dius.
2: Uf.
3: I la gràcia és que tu li pots enfocar de dir, vull que et centris en aquest aspecte, en l'altre, vull que discutiu, que no, etc etc. Aleshores, per ensenyar-vos realment la qualitat d'aquest tipus de debat, he preparat un petit fragment que tenim per aquí d'un tema que parlarem més endavant, però bueno, ja aprofito per introduir-lo, i m'agradaria que us fixéssiu en com interactuen entre ells i si trobeu el moment en què dieu, ah, això és una IA. Si no el trobeu, jo us ho comentem després.
0: Doncs fem a sentir-ho,
3: no? El tenim
0: no?
3: per aquí, sí?
0: Som-hi.
4: I avui analitzem precisament aquesta evolució. Obrim un espai per debatre l'arribada dels agents d'IA persistents i autònoms. Concretament, estem parlant del llançament de ChatGPT Dots d'OpenAI i Muse de Meta, que acaben de sortir aquesta tardor de 2026.
5: Dos llançaments massius.
4: Totalment. I la nostra pregunta central avui és, a veure, més enllà de les fascinants demostracions tècniques que veiem a YouTube i a tot arreu, quina utilitat real, utilitat pràctica, tenen aquests agents per a la gent quotidiana, en el seu dia a dia? Què en traiem nosaltres d'això?
5: Aquesta és la pregunta clau.
4: Ok, clar. La història de la tecnologia està, bé, està plena d'eines que eren brillants sobre el paper, oi? O potser brillants dins d'un laboratori ple d'enginyers, però que quan xocaven amb la psicologia humana real i les nostres rutines diàries...
5: Es convertien en un desastre.
4: Un mal de cap absolut, exacte.
3: Clar, aquesta...
1: La noia a mi em sembla una mica robòtica.
2: La noia és molt robòtica.
0: Però
2: clar,
0: ell és increïble.
3: De fet, és curiós perquè han actualitzat la veu masculina, perquè fa uns mesos, quan vaig provar aquesta eina, les dues veus semblaven molt robòtica. I ahir, mentre es preparava la secció que vaig generar aquest àudio, vaig dir, ostres, aquí la veu l'han millorat moltíssim.
0: Molt.
3: Ara, hi ha cosetes que encara es nota moltíssim, en aquest fragment no surt, però, per exemple, paraules com pantalons texans, diu pantalons teixans. Falten aquestes cosetes, no? Però com comencen a interactuar entre ells? És una miqueta... curiós.
0: Ho comentaves, Arnau, el tema de les estafes, el tema de les amenaces.
3: Clar.
0: No seré jo el catastrofista. Intento veure sempre el got mig ple.
1: Però tu sents aquesta veu, una trucada molt, dia, però... i no saps si és una persona o no.
0: És que poden posar la veu de qui vulgui, no? Sí. Tu pots posar la veu de la Maria Coll a Eleven Labs, no?
3: La podríem clonar en rem 5 minuts.
1: Ara que me'n vaig a vacances, ho podeu fer.
0: Doncs mira... Ho podem provar, i a veure si quan tornis...
2: Si vol la Maria...
3: Mira, la setmana que ve la recuperem. Li diem, home, Maria, no estaves de vacances.
0: Ai, doncs podria ser boníssim, ara que marxes 3 setmanes...
1: Però aquesta veu es podrà... O sigui, algú podrà accedir a la meva veu i...
3: No, clar, si la clonem serà privada, evidentment.
1: Segur, sí, 100%. Ningú del món podrà... O sigui, no em trobaré jo algú, alguna estafa o algú amb la meva veu por ahí.
2: Tu esperem, deixa clonar la veu i veuràs després quan tornis de vacances.
1: És que una altra cosa us deixaria, però la veu és que em guanyo la vida amb això, eh? No vull jo que em cloneu la meva veu.
2: Quan tornis de vacances.
3: Clar, en aquest
1: cloneu
3: sentit...
1: la de l'Alba Carreras. Que ella ja li és igual.
0: Ara que no hi és, no?
1: Ara que no hi és.
3: No, aquí, clar, en català sempre, entre cometes, hem estat una miqueta més protegit amb aquestes estafes digitals, no? Perquè, si us fixeu, la majoria sempre t'arriben mails en castellà o en anglès, SMS, inclús aquestes trucades de la llamo de su compañía energética, i és com... Bueno...
2: De qual, no?
3: De qual. Exacte. Clar, ara s'obre aquí el ventall en català... hem d'anar amb compte. Sobretot si truquen de, ai, és el meu net que m'està trucant per demanar diners. Bé, desconfiem, perquè ja us dic, en 5 minuts es pot clonar una veu.
0: Això ha estat brutal. Notebook LM, eh?
3: Sí, i de fet, l'àudio aquest que he generat, que hem escoltat un minutet, durava 20 minuts. Vull dir, aquí realment et pots crear un podcast i te'n vas al cotxe, anar a la feina, tornada...
0: Clar.
3: T'estàs allà una estona.
0: Ja la gent generarà el podcast que vol escoltar.
3: Exacte, el teu propi podcast.
0: Clar, crearàs un FESMA, un podcast de dues o tres persones... Clar. Que parlin de els nous llançaments d'Apple.
1: Que fort.
3: Exacte.
0: No? De productes d'Apple.
3: Sí, això per persones que estan estudiant va molt bé, perquè realment és un podcast així, entre cometes, dinàmic, amè, no?
1: Mira, ara estic pensant en una bona opció també.
0: O per oposicions.
1: És una mica... Per oposicions, clar, és una mica catastrofista el que penso, però per exemple, a les persones a les persones que estan en coma se'ls posa música perquè ells hi senten quan estan en coma.
0: I tant,
1: llavors, seria bonic, no?, que tu pots estar allà parlant-li, però no pots estar parlant-li sempre, però clonar la teva veu o de la seva família, dels seus familiars que no puguin estar allà i deixar-li perquè aquesta persona ho senti, això seria molt bonic. No sé per què m'ha vingut això al cap ara.
0: Doncs mira,
1: però
0: és una bona opció,
1: no?
0: Sí. Si no pots ser-hi tu, que és el millor.
1: O els familiars que estan lluny o que no poden estar sempre en trucada o així, deixar-li la veu perquè et vagi sentint, ha de ser bonic.
0: El que no m'agrada tant és la gent que està començant a buscar la veu de morts, de familiars.
2: Això a mi no m'agrada gens, eh?
0: I parlen amb ells cada dia, eh?
2: Això no està bé.
3: I ara és amb àudio.
0: Psicològicament, clar, per això t'ho dic.
3: Perquè mira, justament ahir a la nit vaig veure un tuit d'un nou llançament, no recordo el nom de l'empresa, us dic, ho vaig veure mentre m'anava a dormir, del primer model de vídeo en temps real, que bàsicament tu fas una videotrucada amb una persona i aquesta persona no és real, és IA. I et contesta al moment, té emocions, imita emocions, volia dir, i vaja... És com el següent pas del que comentes, no? De la gent que clona veus... De
1: la pel·lícula de Her,
3: L'heu
1: vist?
3: Exacte.
1: La pel·lícula de Her.
3: Oh, fantàstica.
1: Si no l'heu vist, mireu-la aquest cap de setmana. És, de fa molts anys, una persona que s'enamora d'una intel·ligència artificial.
3: Una intel·ligència que parla pitjor que les que ja tenim.
1: Total.
3: És una pel·lícula molt recomanable.
0: Hi ha un capítol de Black Mirror, no? Que va d'això, d'una noia que perd la parella.
1: Ah, sí.
0: I una...
1: San Junipero, em sembla que es diu.
0: Doncs una IA primer comença amb trucades i és exactament la veu del seu nòvio, mort. Després hi ha una actualització que s'hi paga més, em sembla que és vídeo, que és el que tu ja estaves comentant, i la última actualització, ja la Mega Premium, que és un dineral, és que ja t'envien a casa un pack on tu obres la caixa,
1: sí,
0: no? I és el Neo, és el robot.
1: És el Neo.

0: que estan dirigits al públic general, i la diferència és que aquest dot, que ve a ser el teu agent, tu li pots posar un nom, li pots posar un avatar, li pots connectar el teu correu, les teves eines, i pots parlar amb ell com si fos un WhatsApp. Llavors, doncs, és una manera d'apropar aquests agents d'IA al públic i que no t'hagis descarregar una aplicació complicada, de codi, etcètera,
1: etcètera. I parles com un WhatsApp.
2: Centralitzar-ho tot.
0: I una de les funcions és que el pots trucar. És molt graciós. Agafes el telèfon.
1: Pots trucar al dot?
0: Sí, li pots preguntar, no sé, revisa'm el meu correu, ha arribat alguna cosa important? Doncs sí, mira, t'ha arribat una queixa de no sé què. Fantàstic. Doncs redacta'm la resposta i quan arribi a l'oficina m'ho miro.
2: Això és meravellós.
0: Per exemple.
3: Això és meravellós. Està molt bé, això està bé.
1: Quina por,
3: això
1: per està molt bé. Fos,
2: serà tan productiu. Ja ens està fent més productius la IA, però això és que serà, no?
0: Aquí m'entra una pregunta, però, de si ens és tan fàcil ser productius les 24 hores del dia, com ho compaginem amb la desconnexió? Perquè fixeu-vos...
2: Molt bona, filosòficament...
1: No,
2: és que filosòficament
1: no,
2: el moment
1: truques, no.
2: És terrible.
0: Ja, però hi ha una diferència, és que aquests dots són proactius.
1: O sigui, et demanen coses?
0: Sí.
1: Vols que miri el correu, vols que...
0: Mira, ara mentre estava aquí esperant per entrar, el meu dot m'ha parlat de que m'ha arribat un mail que haig de corregir una cosa de la feina. I és com, ostres, jo estava tan tranquil i ara de sobte el meu dot m'ha interromput.
1: I no et pots desconnectar un temps?
0: O sigui, sí, evidentment sí, no?
1: No molestar, un mode de dir, escolta, no m'emprenyis...
2: Sí, però quan ja ho proves és difícil desconnectar, eh?
0: Ja. És que realment és útil. Evidentment, depenent de l'ús de cadascú, eh? Però si el configures bé, pot ser molt útil. I a partir d'aquí no només ho té OpenAI, hi ha altres alternatives, Grok té el seu, Meta té el seu, també que es diu Muse, que no està disponible a la Unió Europea, per cert, el de ChatGPT encara tampoc.
2: Però què passa amb la Unió Europea?
0: Clar,
2: què passa? Ho vam parlar també amb els experts aquí fa un parell o tres de setmanes, amb la conducció autònoma, per exemple.
1: Que tot va més lent.
2: Una vergonya, perquè està salvant vides, s'ha demostrat que està salvant vides, sí. La conducció autònoma. I aquí fent el canelo, perdó.
0: Sí, sí.
2: No entenc res. Què ens passa?
0: Clar, aquí a Europa hi ha
1: anem més lents.
0: Una barreja de moltes normatives que apliquen a empreses tan grans com OpenAI, i a vegades no és que estiguin incomplint aquestes lleis, sinó que n'hi ha tantes i que ho han de fer bé i ho han de fer a poc, que primer ho llencen a altres mercats i aleshores després, doncs, a poc van mirant amb la Unió Europea de, vale, farem això, ho estem
2: però
0: fent bé...
2: Però ens deixa molt enrere, això, com a europeus.
0: Sí, 100%.
2: Ens deixa molt enrere.
0: 100%.
2: No som competitius.
0: 100%. Sí. Clar, en la meva opinió hem de trobar un equilibri.
2: Sí.
0: Perquè no pot ser que jo me'n vagi a Andorra i pugui fer servir eines que no puc fer servir a Barcelona.
1: Mm. Ah, clar, que se'n vas a Andorra, és cert.
3: Feta la llei, David?
1: Feta la trampa.
0: Clar, no, Andorra és un petit refugi.
1: És un paradís,
0: en aquest
1: sentit. Ah, clar, sí, sí.
3: Paradís tecnològic.
1: Paradís tecnològic.
3: Ara amb la nova... fiscal.
0: Amb la nova actualització de l'iPhone, si aneu a Andorra veureu que se us activa automàticament la nova Siri, que és com el ChatGPT.
2: Què diu?
0: Ara, a la que torneu a creuar a la Seu d'Urgell, se us desactivarà.
2: La Siri és tonta, no?, quan creues
0: sí.
2: La...
0: A la Seu és tontíssima, no, sí, sí. Andorra és
1: no
0: puc, més intel·ligent.
1: Continuo sense espai al mòbil.
0: No, encara no.
1: No sé com és la nova, no puc mirar encara.
0: I un detall, a la presentació d'OpenAI van ensenyar un microDAC.
3: I
0: com
1: és aquell?
3: L'ànec. El nostre microDAC.
0: Li pots demanar al teu dot que programi el teu microDAC.
2: Clar, perquè no som programadors, llavors és molt interessant que ho faci el dot.
0: Exacte.
2: La pregunta que feies, Arnau, em sembla super, super potent, i ara estava pensant, quan t'escoltava, dic, sí, som molt més productius, és cert, però ens està deixant espai no per descansar o relaxar-nos o desconnectar, sinó per ser encara més productius.
0: Exacte.
2: És a dir, produir més, sí. Som més productius per produir encara més. Pues em sembla un cercle terrible, eh?
0: Hem de trobar aquest equilibri.
2: Perillós.
0: Sí. Us volia ensenyar, si dona temps, un últim dispositiu. Vosaltres, no sé si segurament sí, el Tamagotchi, el
1: home,
0: sí. Que heu tingut, no?
1: Aquest sí que el tenia.
3: I tant.
2: Obsessionat com quan era nen, eh?
0: Fantàstic. Doncs ara Meta ha anunciat, no ha llançat encara, un dispositiu que vindria a ser, us el podeu imaginar com un Tamagotchi, no? com un penjoi, us el podeu penjar, i a dins hi viu Muse, que és l'assistent de Meta. Aleshores, tens el teu assistent d'IA dintre d'un Tamagotchi amb el seu avatar, i pots parlar amb ell, li pots enviar missatges... Ai. Bueno, a veure, em va fer gràcia perquè era dir, ostres, això és un Tamagotchi. Però intel·ligent.
2: Clar, és un mega Tamagotchi.
0: I aquí tornem al mateix.
1: Ah, li dones de menjar igual i això que feies amb el Tamagotchi no cal, no?
0: Clar, no.
1: Esperem que sàpiga sol, no?
0: Has de pagar la subscripció, això sí.
3: S'ha de pagar,
0: S'ha de pagar, tot s'ha de pagar.
3: Tot s'ha de pagar.
0: Però clar, per si no en teníem prou amb el mòbil, que la nostra gent ens envia coses al mòbil, ara ho tindrem en

0: un Tamagotchi. Ostres, a més, buscar no. aquest equilibri de... Ai, ai.
1: Ja, tota l'estona és vendre més, vendre més.
0: Ah, bueno, això sempre.
2: T'hem de preguntar pels vídeos aquests que fas a la xarxa.
3: Ai, sí, Arnau, a veure, un moment. Tota la setmana tenim una pregunta. Aquests vídeos que has generat, això què és? A veure.
0: Doncs això és un nou model que va sortir de Hicksville, que es diu Genjutsu. No sé d'on surt el nom, tampoc m'he parat a mirar-ho, que el que et permet és editar un vídeo que ja existeix i posar doncs, objectes teus diferents o persones, que és el cas que vaig fer. Vaig agafar un vídeo i vaig canviar les persones que sortien allà, amb la sorpresa que el nivell de realisme, des del meu punt de vista, era molt increïble.
2: Era un vídeo de Sílvia Oriols cantant,
0: Sílvia
2: Oriols cantant
0: amb en David Cid.
1: Sí. A mi el de l'After. Bueno, era un pàrquing.
3: No, era un pàrquing, no?
1: Un de Botellón, no?
3: Dels presidents, no?
0: Amb Mas, amb
3: Montilla i Salvador Illa.
0: Salvador Illa.
1: La variació de Salvador Illa.
0: És curiós perquè entres als comentaris i hi ha gent que s'ho creu de debò, que és,
2: ai,
0: que és
2: ai,
0: un
2: ai,
0: vídeo
2: ai.
0: Real, eh? I mira que ho he posat clarament, que és un vídeo generat amb intel·ligència artificial.
1: No sé si era història d'Instagram però... o ho vas deixar com a publicació...
0: Com a publicació. O sigui, té mig milió de visites. M'he quedat.
1: No, és que t'has marcat un viralín. Senyor Font, eh? Et trobem a Instagram com a...
3: Està molt bé, està molt bé.
0: Sí, sí.
1: És però senyor Font directament. Senyor Font.
0: I ja us dic, ho vaig veure de reull navegant per X. Nou model. Doncs bueno, doncs l'haurem de provar.
3: No, no, doni demà aquest generador de vídeos, eh?
1: Jo m'he quedat...
3: Al·lucinant.
1: És al·lucinant.
0: Sempre quan em pregunten de... Tu pots distingir un vídeo o una imatge feta a mi? Jo sempre dic, de moment, sí.
2: Clar.
0: Ara, ai, eh?
3: Ara dubtes?
0: A mi m'ensenyen... A veure, perquè era en Mas, Montilla... I saps que és un vídeo generat a mi, eh?
1: Clar.
0: Però si m'ensenyen persones desconegudes o no conec, a mi aquell vídeo jo me l'hagués cregut.
1: No puc amb la cara de Montilla. No puc, però és que l'aparició d'ella...
3: No,
1: si pugueu, busqueu el vídeo.
3: Busqueu-lo perquè us farà... Si no dubteu, us farà dubtar de com està evolucionant tot plegat.
1: El compte d'Instagram de l'Arneu Font ara mateix és el cinquè vídeo. Aneu, sisplau, busqueu-lo i ho comentem ara. És increïble. Bé, i molt ràpid, si vols, Arnau, el tema de les ulleres amb intel·ligència artificial, que són fantàstiques, no?
0: Sí, són realment útils, en certs... Bueno, depenent del teu ús, no? Però la gràcia d'aquestes ulleres és que tenen micròfon i altaveu incorporat, estan connectades amb una IA i tens com el ChatGPT a les ulleres, que alhora són uns auriculars.
1: Sí.
0: Aleshores, clar, per treballar o per rebre mails, missatges, va bé si et vols desenganxar una mica del mòbil, per no haver d'estar mirant tot el rato el mòbil, reps les notificacions a les ulleres, però clar, estem en les mateixes. Tens el Tamagotchi, tens el mòbil,
3: clar,
0: tens el meu casa...
3: Acabarem a mirar les ulleres, el penjoll... i el mòbil i acabarem aquí sent uns Transformers. O sigui, un moment, amb tanta cosa aquí, tants accessoris, que separem una botiga de complements. O sigui, un moment. Clar, ens la liarem i ens equivocarem, perquè són les mateixes IAs, és a dir, la de les ulleres, la del Tamagotchi, la del mòbil.
0: Clar, es podràs fer interactuar entre elles.
3: Recordar una aparcat al cotxe.
2: Ai, això ho vaig fer l'altre dia.
1: Què?
2: Interactuar dos ChatGPTs entre ells. Es van posar, sí, el meu i el del meu home, es van posar a parlar de viatges.
1: Hi ha un moment en què canvien l'idioma i fan el seu propi...
2: Sí. Van posar-se a parlar en anglès.
1: Això és molt bèstia.
0: Va passar.
2: Van posar a parlar en anglès, els meves.
3: Ai, quina por, per favor.
2: Del català van passar a l'anglès.
1: No, però no dic anglès i català. No.
0: Es van...
1: Arnau, explica-ho.
0: Van posar a interactuar dues IAs fins que es van adonar les dues que eren IAs i es van inventar el seu propi idioma per comunicar-se sense que les persones sapiguessin de què parlava.
2: No.
1: És que, clar... En fi.
3: Aneu fent proves i ja veureu com acabarem tots plegats.
1: I per acabar, Suno, que m'encanta aquesta aplicació, Suno.
0: Suno és un generador de música, en aquest cas. També ha tret un nou model. Bueno, sí, cada mes van traient nous models, però pots generar singles, cançons, per amics, per festes... hi ha gent que les utilitza més pels seus productes, per ràdio, etc. Això no ho recomano, perquè aquí comencem a substituir la feina de productes musicals.
3: Clar, de compositor.
0: Però també podeu accedir-hi. Ara no recordo si es pot provar de forma gratuïta, jo crec que sí, però... Està xulo de provar. Pots generar cançons divertides. Jo pel meu grup d'amics n'he generat alguna i et fas els riures.
3: Jo vaig provar una vegada i era divertit, així per fer una tonterieta entre amics i és divertit, sí.
0: O per inspirar-te.
1: Sí.
0: És el que dèiem, fer servir aquestes eines per inspirar-te, per sumar, no per substituir.
1: Doncs Arnau Font, un superplaer tenir-te sempre aquí els divendres a la tarda a Ràdio 4.
0: Encantadíssim.
1: Que ets una meravella i tenim molta sort. Gràcies, Arnau.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Més vídeos aquesta setmana faràs, tipus Montilla...
0: Estic temptat.
1: Tot el que està passant a nivell d'habitatge i tot el tema dels decrets...
0: Saps què passa? Que

0: Ahir vaig provar a fer-ne un i l'han censurat una mica. Normal, eh? Perquè podies posar ja qualsevol persona famosa. Vaig intentar-ho amb en Pedro Sánchez i em va dir no pots fer-ho, home.
1: Ui, no. 6 en punt de la tarda, butlletí informatiu, i després seguim, tercera hora de la tarda de Ràdio 4. Avui, atenció, amb l'Alba Serra i la Laura Pernia, que presenten No ets català si això no saps cuinar. Les estrenes musicals, les estrenes de cinema a les plataformes i molt més aquí a Ràdio 4.
2: Són les 6.
3: Ràdio 4. Serveis informatius.
2: Bona tarda. Comencem pendents de la mobilització ciutadana després que el Congrés ha tombat els 2 decrets d'habitatge, coneguts com a decrets Mari Carmen, i que, entre d'altres, contemplaven la prohibició dels desnonaments o la pròrroga dels contractes de lloguer. Junts, Partit Popular i Vox han votat en contra de l'aprovació dels textos i s'ha generat, com dèiem, encara més pressió social al carrer. A la plaça Catalunya de Barcelona comença aquesta hora, de fet, una assemblea entre les persones que fa diversos dies que estan acampant a favor del dret a l'habitatge. La Kiara, una de les acampades, ha explicat que han de decidir en aquesta assemblea els propers moviments.
4: ¿Qué esperamos ahora de la asamblea? Principalmente hablar de acciones. Ya no estamos hablando de aceptación, de si se va a aprobar un decreto o 2 decretos, que tenemos muy claro que no se iba a aprobar. Pero ahora vamos a hablar si nos adherimos o no nos adherimos, que desde ya, por parte de las personas acampadas, hablamos de huelga general, de una vaga general.
2: També un altre sindicat, el d'Habitatge de Catalunya, ha anunciat bloquejos al trànsit a la zona de Meridiana amb Fabra i Puig i a la plaça Espanya a partir de 8:15 del vespre. I més enllà de Barcelona, la resta de principals ciutats d'Espanya també hi ha moviment social. València, Palma, Santander, Saragossa i especialment a Madrid, a la Puerta del Sol, les acampades i els sindicats s'organitzen per veure quins són els propers moviments. Pau Alemany, bona tarda.
5: Bona tarda, tot i que encara s'han de concretar les mobilitzacions a les assemblees, hi ha una assegurada. Aquest dissabte, una 50ena de ciutats han convocat manifestacions per posar el crit al cel davant la caiguda dels decrets d'habitatge i la falta de solucions. Una de les portaveus del Sindicat d'Inquilines, Valeria Racu, ha criticat la incapacitat de l'esquerra per posar solucions i el vot en contra de la dreta al Congrés.
6: Con una derecha que sin ningún tipo de vergüenza está arrodillada ante la especulación y legisla sin miedo, o bueno, más bien vota sin miedo en contra de los intereses de sus propios votantes.
5: Amb aquesta situació hi ha un xiu-xiueig que els sindicats comencen a fer sonar més fort la convocatòria d'una vaga general per protestar contra la crisi de l'habitatge.
2: Gràcies, Pau. I entre més reaccions d'aquesta caiguda dels decrets, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat que decidirà si convoca eleccions després d'analitzar els pròxims dies aquest rebuig als decrets d'habitatge i la resposta al carrer, segons fonts de Moncloa. En cas que s'avancessin els comicis, serien abans de finals d'any. Pel que fa a la situació meteorològica, l'aigua comença a marxar dels barrancs i lleres i deixa a la vista les destrosses que ha provocat en alguns municipis de les Terres de l'Ebre, com Santa Bàrbara, Mas de Barberans o Tortosa. L'alerta per pluges intenses es manté fins les 8 del vespre. Hi ha encara 5 carreteres tallades, però la línia R16 de Rodalies ja funciona.
7: Quin animalada. Tot aixecat, tot. Quin animalada. Mare de Déu.
2: Així és com descriuen els veïns de Santa Bàrbara com han quedat alguns carrers del seu poble. La força de l'aigua ha deixat tot el paviment aixecat. Josep Lluís Jimeno és l'alcalde.
8: No, és que pareixia que caia el cel. O sigui, s'ha comptabilitzat a l'estació aquesta meteorològica municipal. Hem comptabilitzat en 1 hora i 4 minuts 113 litres.
2: I a l'Ametlla de Mar s'han acumulat 255 litres, 237 al Canar o 221 al Perelló. 50 municipis han activat les seves alertes. A Tortosa, una dotzena de persones s'han desallotjat perquè la pluja ha afectat l'estructura del bloc on viuen. De danys, segur que a tot arreu n'hi haurà molts, des de baixos inundats, infraestructures afectades, dificultat d'accés a algunes masies o granges aïllades i que ara s'han de valorar, diuen des del territori. El que hi ha de moment es pot valorar és que no hi ha hagut danys personals, només el rescat de 18 persones atrapades als cotxes a Alcanar. I ens interessem a aquesta hora per l'estat de les carreteres. Servei Català de Trànsit, Sílvia de l'Amo, bona tarda.
3: Bona tarda. Des del Servei Català de Trànsit, ara mateix hi ha encara vies afectades per les inundacions, en concret la C12, amb Posta i entre Tortosa i Roquetes, estan a la via tallada i hi ha tres carreteres locals al Montsià. Per tant, mantingueu-vos informats si us heu de desplaçar cap a la zona del Baix Ebre i el Montsià. Pel que fa a les incidències d'hores d'ara, és bastant intenso la tarda a l'àrea metropolitana. De fet, tenim diverses incidències. Per exemple, a la P7 hi ha un accident a Santa Perpètua de Mogoda i això està complicant molt la circulació en dos sentits de la marxa. També apareixen retencions a Barberà, a Badia, al seu lateral, a la B30 i també als accessos nord, en el cas, sobretot a la C33 i la C58. A la part sud, compte perquè hi ha problemes a la 2, a Sant Joan d'Espí, a la B23, que és la via que entra i surt per la Diagonal, i les rondes amb molta mobilitat. Per tant, tarda intensa i no baixar la guàrdia. Bona tarda.
2: Això és tot de moment. Més notícies a rtv.cat i en 55 minuts a l'edició vespre aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
9: Ràdio 4.

0: 6:06 i ara parlarem d'una cosa totalment diferent al que ens portava avui l'Arnau Font. Se us ha quedat una cara d'impacte.
1: Home, amb tot el que ens ha explicat, cada cop tenim més por, eh?
0: Més por?
1: Bueno, una mica, no?, d'això que clonin la veu, aquestes coses,
0: això és
1: no?
0: molt bèstia, eh?
1: I de que, bueno, no estàvem pràcticament distingint si era un podcast o si eren nosaltres parlant.
0: No, és increïble.
1: Clar.
2: Molt neguit i molta preocupació, però per això tenim, per exemple, l'Arnau, perquè ens ho expliqui i aleshores que ens ajudi a diferenciar-ho i que siguin eines que ens ajudin a millorar i que no substitueixin res.
1: Exacte.
0: Però ara, atenció, perquè arriben la Laura i la Alba, que són meravelloses i que arriben per presentar avui a la tarda de Ràdio 4 una cosa que a mi m'encanta. A veure, pregunta. De què serveix presumir del fricandó de la teva àvia si ningú a casa sap preparar-lo? Doncs bé, l'Alba Serra i la Laura Pernia són les creadores de Taula per Dos. És un projecte que porta la cuina, Maria... Bé, seria la cuina tradicional catalana a les xarxes, no?
1: Elles són dues amigues que han convertit les receptes de casa i les històries que les acompanyen en una invitació per posar-se al davantal. I ara presenten el que deies, aquesta frase que també les ha fet tan coneguda a les xarxes, que és "No ets català si això no saps cuinar", que és un llibre que es recupera des de l'escudella fins a plats menys coneguts, com per exemple la clotxa o el simitomba.
0: Com esteu? Benvingudes!
3: Bona tarda.
4: Bona tarda.
0: Alba, què tal?
3: Molt bé.
0: Bé, com us ha canviat la vida? Perquè ho esteu fent, primer, enhorabuena, ho esteu fent increïble,
3: gràcies.
0: Espectacular. I molt necessari també pel català, eh? I per la cultura i la cuina catalana.
3: No, sí.
0: Laura, va.
3: Perdó.
2: Qui comença? A veure, qui comença?
3: Sí. Bueno, és un projecte que va néixer ja fa ara un any i mig, més o menys, i realment tot va néixer bastant esporàdicament. No anàvem amb cap intenció de que res d'això passés. Com bé dius, doncs estem molt agraïdes, no?, perquè al final és com abraçar, doncs hem volgut doncs promocionar, no?, la cuina catalana i hem rebut una resposta que no ens esperàvem, sincerament, i ha sigut com validar molt, doncs això que crec que parlant amb gent o nosaltres mateixos, no?, amb amics o família, segurament tenim converses de ostres, estem perdent la nostra cultura gastronòmica o directament, no?, el nostre idioma, no?, que és com tan base en el que som nosaltres com a catalans. Llavors, bueno, més enllà del que ens hagi canviat o no la vida, doncs és també una mica aquesta validació de dir, ostres, doncs que bé que la gent ha volgut com donar suport a això, no?, a aquest projecte.
0: Clar, no ets català si això no saps cuinar. Comencem fort amb aquest titular. Què li diríeu a algú que se sent catalaníssim però que només sap fer una truita a la francesa?
3: Uf.
0: Que no és tan català.
3: No, jo li diria que, òbviament, segueix sent català, però al final la gastronomia és una part molt important de la cultura, al igual que doncs, la llengua o les...
4: tradicions.
3: Sí, les tradicions, clar, les festes... I bé, per nosaltres que som molt...
4: Cuinetes,
3: ens agrada molt menjar i gaudir d'aquestes coses, creiem que és un pilar, creiem i estem supersegures que és un pilar molt important de la nostra cultura que, doncs, si tu mateix no el practiques i tu no el poses no el poses en pràctica, contribueixes a que s'estigui perdent.
0: Clar.
3: I al final estàs doncs, tirant-te pedres de sobre, no?
0: Que pugui desaparèixer.
3: Clar, jo crec que és més una qüestió també d'això, no?, d'herència, de dir, bueno, el que no estem fent avui en dia, doncs potser sobretot els joves, no?, que ens hem desvinculat una mica d'aquesta cuina tradicional, doncs al cap i a la fi, bueno, potser ara no és un problema, però potser d'aquí 10 anys vés a saber, no?, que estem... doncs això, transmetent als nostres fills o nets o el que sigui, vull dir...
0: Sí.
3: És una qüestió més doncs, d'això, jo crec, no? Del que pugui passar en un futur.
1: Vosaltres sou estudiants de cuina o teniu alguna formació relacionada amb la cuina o simplement us cridava l'atenció? Com ha sigut això?
3: No, és tot bastant autodidacta i simplement que ens agrada molt cuinar i a partir de doncs, practicar i anar fent, doncs sabem cuinar com sabem, però tampoc... Jo sempre dic que som cuineres amateurs.
1: Sí,
3: que
1: no, exacte.
3: No som cas. Professionals ni molt menys.
5: No, però bueno, sí que és veritat que som dues persones que les nostres famílies hi ha hagut molt... És a dir, s'ha valorat molt la cuina. Ens han,
2: tradició doncs, de cuina,
5: exacte,
2: no?
5: Exacte.
2: Cuina catalana,
5: sí,
2: casolana...
5: No, justament. Uh-huh. Llavors, ho hem viscut a casa.
2: I algun plat que... Perquè potser convertim la cuina de les àvies en un fet que admirem molt, però practiquem poc.
5: Totalment.
2: No? Per què passa per temps, passa per manca de, a vegades d'aquest coneixement que malauradament desapareix i no ens interessem quan el podem tenir de la mà de les àvies, de les mares, per què ho creieu?
3: Sí. Jo crec que és més una qüestió, com tu dius, de temps, perquè al final
6: agrada, la cuina catalana
2: sempre agrada.
6: És a dir, els restaurants de cuina catalana, cada cop que obre un, està a petar i la gent, doncs, jo crec que poques vegades he escoltat algú que em digui que no li agrada un fricandó o unes galtes de porc o... És a dir, agradar-nos agrada, el que passa és que, doncs, avui dia vivim en un ritme... en un ritme que ens limita molt a l'hora de tenir temps lliure o potser tenim altres prioritats i no les dediquem tant a la cuina. I al final sí que la cuina catalana, requereix temps i no ho fas en 10 minuts, o sigui, necessita xup-xup el seu temps i això, jo crec que és més una qüestió de temps.
5: Estic d'acord, però alhora també penso que també hi ha aquest punt de coneixement, perquè sí que és veritat que, bueno, sí que requereix temps, però un cop saps com cuinar un guisat català, per dir-ho d'una forma, ja no dic un plat concret, sinó en general, és veritat que és fer sofregit, posar la proteïna, no?, i després posar el brou i que deixar fer. Llavors, en aquell deixar fer, tu pots estar fent el que vulguis. Per tant, no és tant una qüestió, potser, només de temps, que potser a vegades utilitzem aquesta excusa molt fàcilment, i sinó també una qüestió de que desconeixem com són aquestes receptes i què podem fer mentre les estem fent, no? No hem d'estar tota l'estona davant la cassola, saps?
0: Sí, sí, sí. Clar, perquè... imagineu que una àvia entra al vostre perfil, que això haurà passat segur.
2: Segurament.
0: I us veu cuinant per les xarxes, no? En quin moment creieu que diria molt bé, nenes, i en quin moment diria, no sé, us prendria la cullera de les mans? Quina correcció us ha fet més gràcia rebre, potser?
6: Jo tenia molt clar la primera pregunta que ens has plantejat, que és en quin moment ens aplaudiria, que jo crec que és el moment de la picada.
5: He pensat el mateix, literal.
6: Que és un hàbit a la cuina que sí que creiem que s'està perdent molt, i és allò que per mi marca una diferència, un abans i un després, en un guisat. És a dir, la picada, que és aquest gest d'agafar el morter, agafar uns fruits secs, un tros de pa i un all, per exemple, i picar-ho tot bé i abocar-ho al brou 5 minuts abans que acabi la cocció de tot. I això fa que es passeixi més al guisat, que li doni més cos, més aroma, i crec que sí que és un acte que no es practica tant a la cuina,
5: i que és molt, molt d'aquí.
6: I que és molt important i és molt català.
0: Molt nostre, sí.
6: Sí, molt nostre.
0: S'ha quedat 5 minuts abans, eh?
2: Déu-n'hi-do.
6: Sí, al final de tot.
5: Al final, realment.
6: Li dones un toc final.
2: Sí. 5 minuts.
6: Incorreccions així que ens hagin fet...
5: A mi no em ve al cap una molt específica. Sí que és veritat que al final, com qualsevol plat tradicional, doncs cada família té una mica la seva recepta. Per tant, sí que ens hem trobat amb casos, per exemple, fricandó, que és la recepta que tenim més viral, està ple de comentaris de pues jo no poso pastanaga o jo no faig això, saps?
0: Però ja.
5: Al final és el que cadascú fa a casa, no? Vull dir, què t'he de dir jo a tu si la teva àvia els feia així
0: clar,
5: i segur que estaven boníssimes, saps? Vull dir...
0: I els

0: Canelons, és cert que els canelons no eren sempre els reis de Sant Esteve?
1: Sí, totalment. Abans hi havia un arròs que es deia l'arròs de colls i punys, que era un arròs que es feia amb... Ai, ara em surt la paraula. Amb co... Vull dir, amb...
2: Sí, amb menut.
1: Amb menut, això. I la veritat és que el vam descobrir l'any passat buscant receptes i tal, i el vam fer i estava boníssim.
0: Ostres.
1: Sí,
2: sí. I ja quan van arribar els canelons, doncs algú va tenir la brillant idea de doncs, aprofitar allò que sobrava del dia de Nadal i posar-ho als canelons. Perquè al final, bueno, dona per llarg, però els canelons realment venien d'Itàlia i no portaven el rostit que nosaltres coneixem avui dia, sinó que portaven el sofrito italià. I aleshores algú, al final, per Sant Esteve, suposo que va tenir la brillant idea de dir, va, doncs posem els canelons i aprofitem aquesta carn de l'escudella i fem un plat de Sant Esteve. Però realment, abans dels canelons de Sant Esteve, es menjava aquest arròs. I era ben bo. És a dir...
0: Que ja ningú imagina el dia de Sant Esteve sense clar. Els canelons, no? És com tan nostre.
3: És molt, molt nostrat. També, ho dèiem abans, recupereu plats com no? La clotxa, el cimitomba, patates emmascarades. Però, si ens hagueu de... Si algú que ens escolti l'heu de convèncer, va, aquest cap de setmana vull cuinar un d'aquests plats. Quin seria i per què? Un o dos, va.
2: Aviam, a mi les patates emmascarades m'agraden molt.
1: A mi també, la
2: que
1: veritat.
2: Són del Berguedà.
3: Recordem-les com,
2: sí,
3: com són.
2: Res, que a més li diria perquè és un plat molt fàcil de fer, que no em pot posar cap excusa per no fer-lo, que porta literalment ceba sofregida, patata doncs, bullida i aixafada.
1: Tipo com un trinxat, saps?
2: Sí, com, és com un trinxat però sense col. I porta botifarra negra també. I a sobre li poses una rosta de... Bueno, una rosta.
1: Sí, una rosta
2: encarcelada. I res, i ja està, ja ho tens fet. I és boníssim.
3: Que bo.
2: Ben fàcil.
1: No, realment està molt bo.
2: I ja després, si s'atreveix amb això, ja podem anar pujant al nivell.
0: Quin és el millor plat que fas tu, Laura?
1: El millor plat que faig jo... Ai, és que no sé diferència, perquè tot ho cuinem juntes, llavors...
0: Vale, el que més t'agrada, el que millor sabor té, que dius, ostres...
1: Vale, jo crec que el nostre punt fort són les mandonguilles amb sípia o potser inclús els calamars farcits.
0: Molta
1: no
0: gana.
1: No sé per què, però...
3: Molta gana.
0: Molta gana aquesta hora, a més, David, eh?
3: Sí, sí,
0: terrible,
3: sí.
0: Convida... No. I Alba, per tu?
2: Jo diria... A mi el pollastre
1: bueno,
2: a la catalana...
1: també, també, és veritat.
2: Bueno, crec que ens queda boníssim i de fet és una de les receptes del llibre que més m'agrada. I bé, a més que el punt aquest de combinar dolç i salat m'encanta en un plat.
4: Us vau conèixer a Holanda?
2: Sí,
4: estudiant, i exacte. Entenc que allà també trobàveu a faltar molt els plats de les àvies o els plats catalans, no? Perquè crec que no és un dels llocs que s'hi menja millor,
1: no, precisament,
4: eh?
1: No. Gens ni mica, de fet.
0: No.
2: Jo era la primera vegada que vivia fora i en aquell punt te n'adones de lo... Com es diu?
1: Lo potent que és la nostra gastronomia.
2: Sí, no, i lo... No sé. Ostres, ara em surt la paraula.
1: Tu pots.
2: Bueno. Afortunats, perdó. Lo afortunats que som de tenir el producte que tenim. I bé, o sigui, jo anava al supermercat allà i em moria del fàstic. És a dir, la fruita era insípida, la verdura també. I res, allà valores el que tens aquí i com ho trobes a faltar. I bé, com ens vam conèixer allà, doncs també teníem amics internacionals i ens encantava també doncs, explicar-los doncs, les nostres receptes a casa. Els explicàvem el tema de la calçotada i es quedaven flipant i les nostres tradicions al voltant de la cuina. I bé, doncs allà també ens vam
1: sí, ens vam com connectar en aquest sentit.
0: Clar, perquè teniu ara mateix edat...
2: 25.
0: Alba, 25.
1: Jo gairebé 25. Sí.
0: Gairebé 25, diguem.
1: Sí.
0: Penseu que la vostra generació és una generació que cuina molt pitjor potser que la dels nostres pares o mares? O són hàbits de dir, escolta, demano un globo, o escolta, me'n vaig a... I el menjar ja fet dels supermercats, que és una cosa que s'ha posat molt de moda últimament, no? I les vides aquestes que portem de tant d'estrès i de tant sortir i entrar i de no tenir temps per nosaltres.
2: Sí, jo no diria que cuinin pitjor, però sí que al final és evident que no ho practiquem tant com els nostres pares o avis, i al final aprens amb la pràctica, és a dir... I sí que crec que... la gent jove cuina, però justament no cuina doncs, la cuina catalana, igual cuina altres gastronomies de fora, que doncs, són igual de bones, però...
1: Sí, sí, o que potser tens el típic plat estrella que, bueno, no és per desmeritzar res, vull dir, pot ser una pasta, una truita o tal, però sí que potser no hem practicat un repertori tan ampli com potser en altres generacions.
4: Però a vegades menyspreem una mica el que tenim aquí, no? Això passa, sí, i en canvi el de fora, per exemple, no el típic que diem sempre, el ramen ens encanta i l'escudella, doncs a vegades costa trobar un lloc on trobem una escudella bona, no? Aquestes coses.
1: Sí,
2: sí.
0: Per sort, veritat, eh?

0: Ja, per sort últimament, no sé què opinareu vosaltres, però...
1: Està tornant, eh? Està tornant.
0: Sembla que està tornant, i ens alegrem molt per això, perquè era necessari.
2: Està tornant? On? Perquè jo
1: estic molt d'acord... Cada vegada hi ha més
3: a Barcelona,
1: llocs de
3: sí.
1: Hi ha
2: més,
1: català,
2: més
1: eh?
2: Restaurants sí, de bona sí. Escudella.
1: Però t'estic dient que han obert fa un any i mig.
2: Doncs ja, ja, ja m'has passat.
0: Totalment.
1: Sí, jo sí.
3: Ja farem
1: sí,
3: un bon llistat.
1: És clar, és que com que jo no visc a Barcelona, el viure mitja hora d'aquí ja veus molta més cuina cap aquí. És a dir, sí, sí, el que costa sí. Trobar al meu poble és un lloc de ramen. No n'hi ha cap de lloc de ramen al meu poble.
2: Per exemple, el que em passava a mi... tants anys visquen a Madrid, per exemple,
1: ja
2: que tenen 3.000
1: sí,
2: puestos,
1: sí.
2: 3.000 llocs de cocido
1: ja,
2: madrileño. I ho cuiden, eh?
1: Sí, ja.
2: I fan
1: sí.
2: Business d'això, i fan màrqueting.
1: I els callos,
2: espectacular.
1: Oi?
2: I també, però ja. El cocido, que seria l'equivalent, no?, a l'escudella. Sí. I aquí no, i vaig tornar aquí, anys després de viure allà, i no trobava llocs bons d'escudella. En fi. No, deies, David, perdona. Que
3: no, fent-la, no?, pensant en com sortim a vegades inclús de l'escola. És a dir, sortim clar. O som... No sabem ni fer un sofregit, que potser cal una mica d'educació culinària d'uns
0: sí,
3: mínims.
0: Sí, sí.
3: És a dir, sí. De la mateixa manera que se t'ensenyen uns mínims, que diguessin, no, us ensenyaré la base per fer després, com a mínim, saber fer això i després ja evolucionar. No sé què en penseu.
4: No, jo estic totalment d'acord. És a dir, sento que si a l'escola... ja és una assignatura de cuina o d'alimentació, o sigui, aprendre a alimentar-te, també a nivell per salut. Sento que canviaria moltes coses, però de fet tinc entès que, algú, o sigui,
0: sí,
4: que ja s'està
0: sí.
4: Aplicant alguna mena de programa.
0: De projecte.
1: Sí. Només fem panellets a l'escola, no? Els típics panellets.
3: Allò, tots
4: ara s'acosta la temporada,
3: clar,
4: eh?
3: No sé els teus, però els meus...
1: Plens de mocs ja i de pèls.
3: Els meus panellets no eren panellets, era una cosa rara, o sigui, una evolució de coses barrejades amb coses. Allà pel mig trobaves pastelina, trobaves tot.
2: Per si algú s'acaba de connectar a Ràdio 4, estem parlant en directe amb l'Alba Serra i la Laura Pernia, dues creadores meravelloses que a més estan presentant llibre. No ets català si això no saps cuinar, no? Quantes pàgines, quantes receptes, què trobarem?
4: Tenim 60 receptes i 5 estris, és a dir, sí. Parlem de receptes i també parlem una mica dels estris tradicionals de la cuina catalana com el morter, la llauna, la cassola de fang, però sí, són 60 receptes.
2: Que guai. Sí. I a més heu preparat... propostes com, per exemple, unes guiozas de pilota.
1: Ah, aquí, barreja.
3: Barreja,
2: pastís
3: sí.
2: Pastís de formatge inspirat en Meli Mató.
0: Sí, no? Bueno, això també és perquè bueno, a xarxes vam decidir començar una nova sèrie per part del No ets català, si això no saps cuinar, que si fos català es faria així. I la idea és una mica això, doncs, agafar aquests plats que potser tots tenim més en ment i sobretot la gent jove, no?, i intentar portar-nos una mica doncs, cap a casa nostra i així amb... fusionant amb receptes típiques com pot ser amb productes que tenim aquí també, que tenim productes molt bons. I sí, doncs hem fet unes guies amb
4: pilota.
0: Això, pilota...
4: un shepherd's pie, però sí. Que és com una mena de pastís de patata irlandès amb doncs, botifarra de perol i trinxat de la Cerdanya. Què més? Que ara fa molt que no la fem.
0: Ja, l'hem de tornar a arrencar, aquesta
4: sèrie. Sí, l'hem d'arrencar. La tenim una mica abandonada.
0: Bueno, un cheesecake de Meli Mató.
4: Ah, aquest cheesecake va triomfar molt.
0: Molt, sí, sí.
4: Amb carquinyoli.
3: I on es posa la... si es posa, no ho sé, la línia vermella. Oi, diu, no, això és combinació entre cuina catalana i incorporem el concepte gioza, per exemple, o diu, no, això estem barrejant i aquí no estem fent... Ja estem, perdó, destrossant un plat i estem traient l'esperit original.
4: No, per mi la línia vermella és si no és bo. Sí. Si no és bo el plat, doncs no té sentit. Ara, si fas una combinació de...
0: Sí, no? Jo per mi és que sigui coherent. Vull dir, evidentment no fotràs, no sé, ara un trinxat a una guioza, saps? Vull dir, mentre la combinació que facis tingui sentit, no?, d'allò que dius sona bé i el que diu l'Alba, doncs estarà bo.
1: I hi ha un noi també que es diu Miquel, que està recuperant moltes receptes a les xarxes.
0: Sí.
1: Exacte, que fins i tot són receptes del 1600.
4: Sí, ell se'n va més lluny i tot.
0: Exacte.
1: Sí, sí, és veritat. Es diu Miquelíssim a les xarxes i té un compte català i un en castellà i recupera receptes de l'edat mitjana. O sigui, és una cosa increïble i que té molts, molts seguidors, eh? És brutal. I que al final és unes coses una mica curioses. Per exemple, uns préssecs amb carn a dins, que ara no ens ho menjaríem, però...
2: Clar, rata la bolognesa, eh? Sobte.
1: Gairebé.
2: Doncs, que guai el que feu, enhorabona.
4: Moltes gràcies.
2: És molt difícil arribar a tanta gent, eh? I a més en català i fent-ho des d'un lloc molt humil, però alhora jo crec que és superreal, no? O sigui que... felicitats. I gràcies
4: moltes
2: per venir.
4: Gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres, de veritat.
2: És casa vostra. Laura, Alba, gràcies.
4: Gràcies.
2: Què, et compraràs el llibre, no?
3: I tant, ara mateix...

0: En sortir d'aquí, vamos,
1: gens de dir-hi. Tenia una sèrie a les xarxes on feia plats.
0: Sí, però el que feia jo, Maria, jo intentava replicar els plats en Raül Balam, que venia a fer secció al Són 4 dies la temporada passada. Jo intentava fer la rèplica del plat. I ella amb bona fe em deia que sí, però jo sóc conscient que a vegades reinterpretava.
1: Raül Balam i Natàlia Sánchez, que per cert,
0: la comanda.
1: Els caps de setmana.
0: Cada diumenge,
1: la comanda, cada diumenge, un programa fantàstic de cuina catalana, de cuina d'aquí, de producte de temporada, i que val molt la pena també sentir-los aquí a Ràdio 4. Els diumenges, la comanda amb la Natàlia Sánchez i amb el Raül Balam.
0: Allà sí que fa la recepta original, no? Que feia jo, que era un intent humil de seguir els seus passos.
1: El Raül és un dels millors, evidentment, i la Natàlia també en sap molt.
2: Us dono un parell d'opcions.
0: Ai,
2: a veure, i us pregunto, perquè clar, al final són les 6:25 i hem de saber... Marxem en 35 minuts.
1: Sí.
2: En 35 minuts podríem parlar d'estrenes musicals, perquè tu estaves emocionada amb el que treu avui
1: el
2: Bisbal,
1: clar,
2: no?
1: Clar, molt interessant.
2: Estrenes musicals, estrenes de cinema i plataformes?
0: Sí, sí, cinema només, plataformes...
2: Cinema, no? Cinema.
0: Sí, un altre dia.
2: I potser... És que estava pensant en trucar l'Antonio Turiel.
1: Ah, perquè...
2: Però no ho sé, no sé si dir-li que vingui a l'estudi.
1: No sé.
2: Mira,
1: potser
2: millor
1: que vingui, no?
2: Jo faria les estrenes musicals i ara parlem amb l'Antonio i si li va bé és que ens ha d'explicar coses molt importants i un llibre que ha tret que és brutal sobre l'energia que ens queda al món i una cosa que a mi m'ha deixat bocabadat, que és el fenomen del Niño. Sabeu que l'estiu que ve fliparem, no?
1: Tots els que venen serà una cosa...
2: No, però es veu que en concret el que ve és una bomba i no s'espera ningú, eh?
1: Me'n vaig.
0: Anem pel pedregar.
2: Va, anem amb les estrenes musicals, que és divendres, i avui els artistes llencen nova música, va.
3: La tarda de Ràdio 4, amb Xavi Martínez.

0: Estava la Sònia Rodríguez, Justícia Blanca, s'ha quedat blanca de cara, com dient, no, espera, espera, Antonio Turiel, era una sorpresa per, la, per dilluns. Dic, no, no. El que farem, Sònia, si vols, és que com demà tenim Xavi Forni a Ràdio Nacional d'Espanya, podem parlar amb l'Antonio Turiel demà o diumenge. Tenim programa tot el cap de setmana, com el cap de setmana anterior, o sigui que
1: perfecte.
0: Jo crec que si no diumenge, sí, diumenge podem parlar amb ell. I si no, a Ràdio 4 també. En fi, que tenim molts dies i hem de parlar de moltes coses molt interessants, com, per exemple, les noves cançons.
2: Ai, sí.
0: I
1: avui
0: alguns?
1: Hem de dir que ens ha costat molt triar, perquè hi ha moltíssimes novetats avui. Eh? Hem triat les que poden cridar més l'atenció, però que n'hi ha moltíssimes avui, d'estrenes musicals.
0: Maria, per on comencem?
1: Jo crec que podem començar per ell, pel millor.
0: El millor.

0: Comencem aquestes novetats musicals d'aquest divendres amb algú, Maria Coll, que et fa especial il·lusió. És David Bisbal.
1: Avui publica Eternos, un disc amb 10 versions de grans clàssics de la música en castellà. Són cançons associades a artistes com Camilo Sesto, Armando Manzanero, Juan Gabriel, Rafael o Julio Iglesias, com aquest Quijote que sentim.
0: M'agrada molt, Bisbal.
1: És increïble.
0: És valent, perquè per versionar això...
1: Però jo crec que té la veu per fer-ho. El David, ell porta escoltant pràcticament tota la vida aquests artistes. Però atenció, perquè és que clar, a mi em sembla que em conegui David Bisbal, que no ha passat, però és una cosa que em faria moltíssima il·lusió. I és que ha fet una versió de la meva cançó preferida, Julio Iglesias, que és aquest Quijote. Ah. Jo ni m'ho hagués imaginat en els meus millors somnis, això. No sé si us agrada com sona.
2: Molt. A mi m'agrada la versió. A mi sí? Jo la compro.
0: A veure...
3: Tengo miedo del tiempo, que fácil se va.

És un disc que també té una dimensió molt personal, perquè algunes d'aquestes cançons ja formaven part de la vida del David Bisbal, que evidentment doncs, fa 25 anys era un concursant desconegut d'Operación Triunfo. Per exemple, Adoro va ser una de les cançons que va interpretar també durant la primera edició del programa, i també en aquest disc hi ha Vivirá si es morir de amor.

Carlos Sesto, que l'acompanya també des d'aquella primera etapa a Operación Triunfo, i tanca el disc amb una mena d'homenatge, amb un homenatge, de fet, a Joan Manuel Serrat. Ho fa d'una manera molt diferent, cantant aquelles pequeñas coses a capella.

Eternos és aquest regrupament musical de David Bisbal amb les cançons que ha crescut ell i tota la seva família, alguns temes que cantava quan començava Operación Triunfo, ara els torna a interpretar 25 anys després, i atenció perquè farà gira de tot plegat i passarà per Barcelona l'11 de juny.

0: Aquesta tampoc seria la cançó més animada del disc, però...
1: No. Aquesta és més és de relax. És un...
0: Sí, és l'última del disc que li l'homenatge a Joan Manuel Serrat.
2: No és, no és Arnau Font fent una de les seves, no? No, és Bisbal,
0: no, no,
2: real.
0: No, no, t'ha semblat, ja? No. No. No, no.
1: Ah. És Bisbal, Bisbal, fent aquest bonic homenatge a Serrat. Exacte. Aquelles petites coses.
2: És espectacular. I què més, Maria? Més novetats musicals?
0: Sí, més tenim... Bisbal, no, o... home, no. Fins aquí podeu escoltar
2: però,
0: el disc.
2: Però Beatles sí, no?
0: Exacte, perquè vaja. Dieu, els Beatles, no, és veritat, fa dècades que no existeixen com a grup, però avui surt una nova edició de Rubber Soul, amb noves mescles i gravacions i també demos inèdites. Perquè darrere d'Apple Corps, que és l'empresa creada per els Beatles, avui és propietat de Paul McCartney i de Ringo Starr, amb els patrimonis de John Lennon i George Harrison, i també Universal Music, això gestiona l'explotació del catàleg enregistrat dels Beatles, i tot i que el Lennon i el Harrison han mort, els Beatles es van separar als 70, ja ho sabeu, però els seus hereus i les companyies gestionen avui aquest llegat. El 2023 va passar també amb Now and Then, que la van presentar com l'última cançó dels Beatles, i ara el procés continua amb noves edicions dels seus discos, com aquest. ¿Listo?

0: Aquest t'agrada, David, em sembla.
1: Art de Bogotà m'agraden. M'agraden només conèixer... Ara no sé, hi ha una cançó que no és aquesta, que és d'Insequia de los Perros, potser. No
2: sé. Oh, és boníssima.
1: És aquesta, potser, de... No, se m'han escapat los perros, no. No.
3: Crec que la tenim. Mira, anem a buscar...
1: He soltado los perros. Els vaig conèixer, no?
3: Per mi és l'himne, no? Els vaig conèixer... Bogotà, los perros, no?
1: És que els vaig conèixer amb aquesta cançó. I quan la Marit...
3: Soltat a los perros perquè...
1: Perquè m'he escapado.
3: Sí, no?
1: M'he escapado... Me han soltado los... Què he dit? M'han soltado los perros. O se m'han escapado los perros.
3: David!
1: Qui vol posar a una cançó un títol? Se m'han escapado los perros.
3: Mira.
1: Aquesta, crec que és aquesta.
4: Soltado a los perros porque me he escapado.
1: Aquesta.

0: No, escolta, vint un mes sap de coses d'Eurovisió ni de temes aquests. Nah. Mira, he sapigut, amb el que ha explicat la Maria darrere de Bogotà, he linkat aquí amb los perros que se m'han escapado.
1: Aquest és un, un clàssic d'art de Bogotà, però avui la Maria ens porta Antifiesta. Antifiesta d'art de Bogotà. Jo també estic, que no estic. I tenim més coses, perquè tenim a Claren i Quevedo, no?
2: Sí, voleu escoltar Claren i Quevedo o Art de Bogotà? Ja no ho sé, que estem escoltant.
1: Però Art de Bogotà ho has posat,
2: sí,
1: ja.
2: Sí, però si voleu ja us explico que és el quart avançament del seu últim disc.
1: Sí, explica, sisplau. Mira Art de Bogotà, mira com sona.
2: Això és Art de Bogotà, oi?
1: No.
2: Això és Quevedo.
1: Antifiesta d'Art de Bogotà. Antifiesta, que com bé deies, Maria,
0: és el quart
1: avançament de Manufactures... Manufactures del Club de la Gente Sola.
2: Això, exacte.
1: Tercer disc, no?
2: Sí. Tercer disc d'Art de Bogotà, que es publica avui mateix, i doncs una de les cançons d'aquest disc és aquest Antifiesta, que no és Los Perros, però bé, si us agrada també la podem escoltar.

0: no t'agrada.
1: Qui és l'altre, Clarent?
0: Clarent.
1: No el conec, o sigui, no, Quevedo sí, però Clarent...
0: Sí, una col·laboració inclosa al seu disc, que es diu No passa nada, hombre, del Clarent, amb aquesta base urbana, i els dos artistes Clarent expliquen un joc de seducció en un ambient de discoteca. Potser t'interessa.
1: Ai,
2: quina cosa més...
1: Hi amarro aquí, hi amarro. Sí. Ai.
0: No és que t'interessa.
1: Clarent.
2: Clarent. No coneixies tu a Clarent,
1: Clarent.
2: No?
1: Sí. Clarent...
2: Clarent que no.
1: Clarent que no.
3: No havia escuchat nunca.
1: Clarent 2, Dinamo de Kiev 1, clar. Passa el Clarent de la següent fase de l'Europa League.
2: És que no és cançó de Quevedo. Vull dir, Quevedo no. Aquí és un convidat.
0: Exacte.
1: Ah, clar, és de Clarent. Clar, que has dit Maria, Clarent i Quevedo. Clar, és del... Clarent. Sempre és del primer, la cançó?
0: Sí. Aquí està el Quevedo, mira.
2: Mira el Quevedo. Ah, sí,

0: sopar. Oi, escolti, per favor.
1: Però estan sempre, estan sempre igual,
2: sempre
1: no?
2: Igual,
1: totes les lletres
2: igual.
1: Són igual.
0: Tot el dia amb
1: les
0: palmotes a la boca.
1: El no te da, yo sí te doy, deja ese, vente ay. Conmigo.
2: Mira, canviem de tema, finalment.
0: Molt bé, Maria, molt bé.
2: Milo J, argentí, presenta un projecte molt especial, que és un àlbum gravat en directe amb 8 cançons enregistrades sobre una plataforma flotant en un riu.
3: Y abajo voy llevando la pangada. Riu abajo.

0: te bajará.
1: Aquí reinterpreta temes del seu disc La vida era más corta i ho fa acompanyat d'artistes com Soledad Paso Ruti o també Mon Laferte, que és amb qui canta aquesta cançó que es diu Hangadero. I el resultat, doncs, és combinar música en directe en un entorn natural molt particular, com diem, aquesta plataforma flotant en un riu. Si és difícil cantar, imagina't fer-ho sobre una plataforma.
2: Un moment, si ja és difícil, exacte, cantar de manera normal, per dir estàndard, amb un riu, per què hem de cantar amb una plataforma en un riu? Per què hem de fer aquestes coses? Per tenir més... Anem a cantar amb una plataforma en un riu perquè ens interessa més o perquè ens semblarà més divertit. Però a qui li interessa? Què més dona que cantin amb una plataforma en un riu?
1: Doncs a ells els agrada. Escolta, mira, la Mon Laferte, que té una veu fantàstica.
2: Sí.

0: que col·labora amb el Milo J, i una espanyola. T'avui treu també novetat musical, que no sé, Xavi, jo crec que ha estat en aquest programa l'Olivia Bay, finalista de OT 2025.
1: Sí.
0: Doncs avui presenta el primer senzill del seu futur EP. Es diu Algun dia. Si jo no

0: El seu futur EP es dirà El amor no està de moda, i aquest és el primer avançament. Aquest, algun dia, Olivia Bey, que la comparaven molt a l'Acadèmia amb Aitana, aquesta cançó.
1: S'assembla molt.
0: Sí? I sí, a més el seu estil també, sí. I la veu, no?
1: A mi la veu. La veu. Jo no la coneixia, l'Olivia, però la veu m'ha semblat molt a l'Aitana.
0: La comparaven amb l'Aitana. És una cançó molt íntima, emocional, parla de l'esperança, dels desitjos, de les expectatives de futur, amb una mirada especialment personal i senzilla, així com és la Olivia, que va quedar segona en aquesta edició d'OT.

0: Xavi, es repeteixen els noms de les cançons. Això fins ara no havia passat? Que dos artistes el mateix dia traguessin una cançó amb el mateix nom?
1: Ui,
0: doncs,
1: què dius?
0: Olivia Bey ha publicat algun dia...
1: M'agrada molt aquesta... d'Olivia Bey, m'agrada molt, molt.
0: És molt maca la cançó de, i la veu de l'Olivia, transmet moltes emocions, no? Mm-hmm. Doncs De La Ghetto i Yandel, evidentment reggaeton antic, també publiquen una cançó que es diu Algún Día.
2: Wow. Sabemos que no es correcto. Llamé pillando a ver si lo cogía y terminó de nuevo en mi apartamento. Si quieres chingar nada más.
3: Com? Perdó?
4: Ja estem amb sempre el mateix tema, tu. Monotemes.
0: Dos pesos pesants del reggaeton, eh?
1: Però sona molt fosc, sona reggaeton antic.
4: I sona, exacte, sona reggaeton antic, molt antic.
1: I la gasolina, eh? Sí.
4: Tal qual.
0: Home, sí. Yandel és un dels pares del reggaeton, no? I De La Ghetto i el Yandel fan aquesta versió Algun Dia, aquesta cançó caràcter romàntic, nostàlgic, no? Una mica de reggaeton clàssic d'aquests dos artistes que també parlen, doncs, d'aquest amor. Bé, no sé si dir-li amor, sempre parlant del mateix.
4: Sempre és el mateix.
1: Sí. En el fons tot és amor.
4: De La Ghetto,
1: sí.
4: Eh?
1: No sé
4: De La
1: si...
4: Ghetto.
0: De La Ghetto?
4: De La Ghetto com a sí. Nom. No és que li falti el nom.
0: No, es diu així.
4: Sí, es diu De La Ghetto.
0: Sí, l'artista.
1: De La Ghetto.
4: De La Ghetto. Vull dir, separat, si tu,
1: busques, Ghetto. Si tu vols escoltar la discografia d'aquest artista, has de buscar De La Ghetto.
4: Però separat, eh? O sigui, De La Ghetto, no és un De La Ghetto.
0: Canta així, sí. Mira, és aquí, és ella.
4: Aquest és el Yandel? No.
0: Aquesta és el De La Ghetto.
4: De La Ghetto.
1: De La Ghetto? Bé, és que el Yandel va fer fora el Wisin i ha hagut de contractar...
4: Ah, és el que... tenia una altra parella abans, el Wisin. Sí. Wisin i Yandel.
1: Sí, Yandel.
4: Sí, jo tenia la MP3 alguna d'aquestes, sí. Wisin i Yandel.
0: Jo sé que al David li agrada més el Pablo Alborán, que canta una cançó amb la Riza.
1: Amb qui?
2: Inventamos en un beso, lo aprendimos bien despacio, cuerpo a cuerpo.
1: La Riza, la Riza. Riza y Pablo Alborán, deditos cruzados. Mira que me suena.

0: sigo esperando.
1: La Rizzo és una cantant filipino-cubana, si no la coneixies.
2: No la coneixia, no.
1: I col·labora amb el Pablo Alberán amb aquesta cançó, amb aquest duel que parla de la incertesa en una relació sentimental. Tenen unes veus, jo crec que queden molt bé, no?
2: Fan molt bona barreja musical.
3: Sí, de moment només serà musical i ja saps bé. Tu, David.
2: De la Ghetto, de la Rizza, hem passat.
1: De la Ghetto, de la Rizza. Es diu Rizza.
2: Ara no es diu de la Rizza.
3: No, de la Rizza és l'ex de la Shakira. Bueno, era de la Rúa.
2: Era de la Rúa. Però tenia nom. Té nom, vaja.
1: Antonio de la Rúa.
3: Antonio de la Rizza.
2: De la Rizza.
1: Voleu acabar por todo lo alto, com aquell que es diu, ballant a la pista.
3: Va, que m'entra la Rizza.
1: Martin Garrix, electrònica, melòdica, emocional, una producció que ja ens dona ganes d'anar a festa.
3: Jo,

0: Amunt i avall, música per baixar i fer les santanetes. Amunt i avall, vinga, que és divendres i ens agafa la mandra.
1: Això es diu This Dream of You, un tema de Martin Garrix que gira al voltant dels records, dels vincles emocionals, de la connexió amb una persona. Bé,
0: això,
1: és un
0: això,
1: so
0: això
1: que ens
0: ell,
1: porta
0: Maria,
1: directament a la discoteca, no? A la pista de ball.
2: Jo trobo molt a faltar aquest so.
1: M'encanta.
2: Trobo molt a faltar aquest so. O sigui, ja... Estic una mica fart de l'Atún com pan.
1: Totalment.
0: Atún com pan.
2: Atún com pan és el, com el so reggaeton, no?
0: Atún com pan.
1: Hi ha una cançó que fins i tot ho diu salami, pan. És que és així.
2: I aquest EDM, oh, mira, ho trobo molt a faltar.
1: M'encanta.

0: Xavi,
1: què?
0: Deixa'm que recordi, abans d'acabar el programa, que això serà demà a les 7 de la tarda, aquest Exacte. Coses Nuestres, però diumenge, programa especial
1: Atenció,
0: de Ràdio 4, des de el concurs de castells de Tarragona, amb Sílvia Tarragona, i tot l'equip dels Són Quatre Dies.
2: Des del Terracore, no? Per celebrar els 50 anys de Ràdio 4.
1: Atenció, Atenció.
2: Això serà diumenge, i és que passen moltes coses aquest cap de setmana. A part de reflexionar molt, i hem de fer ràdio a Ràdio Nacional d'Espanya.
1: Home!
2: Xavi Fornia, demà a partir de les 4 de la tarda, i tenim la sort de comptar amb una de les veus més disruptives que té la cultura d'aquest país, que és l'Òscar Nini, que el tenim aquí. Òscar, què tal? Bona tarda.
3: Bona tarda, què tal?
2: Com estàs? Se me hace raro. Se me fa súper... És curiós
3: parlar en català. A mi també. No sé si dirigirme a ti. Hello, Xavi, how are you?
2: Y lo vamos doblando.
3: Sí, pero somos de estos así que me giro, hablo en catalán, me giro, hablo en castellano, me giro, hablo en húngaro.
2: Sí,
3: és així, És així.
2: Spoiler del que portaràs demà a Ràdio Nacional, demà o diumenge?
3: Doncs porto dos temes musicals que són històrics. Demà tractarem un tema que va ser històric l'any 92, mentre aquí estàvem amb el Covid i tal. No sé si en recordeu, el famós programa dels Estats Units, Saturday Night Live, va sortir... Jo, veus, ara sóc una mica paspadilla, perquè mai sé pronunciar bé els noms. Faré un homenatge a una àvia que deia Skinhead O'Connor.
2: Skinhead O'Connor,
3: sí, però no és Skinhead, Sinet O'Connor. Us en recordeu? Sinet O'Connor. Us en recordeu aquella imatge al Saturday Night Live que va agafar una foto de Joan Pau II, el papa, i la va trencar en directe? Què va comportar això després amb un homenatge a Bob Dylan, al Madison Square Garden, amb Chris Christopherson salvant-li la vida, malalties mentals i indústria discogràfica, i malauradament com va acabar la vida d'un episodi històric de gent disruptiva, que encara ho continua sent. I el diumenge, si em permets ja fer un altre spoiler, pues va venir amb doble ració musical, i el diumenge fa, també és una onomàstica, un aniversari que està tremendos, que és quan va morir Janis Joplin.
0: Home!
3: Però què passa? Que va morir en quants anys?
0: 27.
3: Bé, doncs també parlarem del Club del 27, que són tota aquesta gent de la música que va morir als 27 anys.
2: Amy Winehouse, Kurt Cobain,
3: etcètera, etcètera, que hi ha molta teoria conspiranoica, que encara hi ha gent que creu que Elvis, Jesús Gil i Amy Winehouse viuen a Marbella
1: Estan prenent alguna cosa efectivament divendres a la nit
3: i els dissabtes a la nit van al Bingo Las Vegas. Sí.
2: Tornem dilluns a la tarda a Ràdio 4. Maria, et trobarem molt a faltar.
0: Jo vosaltres també.
2: Són només 3 setmanes, jo sé que no és res, però et trobarem molt a faltar.
0: Jo vosaltres també.
2: Perquè omples molt.
0: Gràcies. Us estimo molt.
1: I nosaltres.
0: Jo trobaré falta fer ràdio, però necessito descansar.
2: T'has guanyat el descans, que és el que t'anava a dir.
0: Gràcies.
2: Enhorabona. Gràcies també per acompanyar-nos durant tot l'estiu als matins de Ràdio 4.
0: És un plaer, sempre.
2: I han palmat la nova temporada i ha de descansar una mica. Gràcies, Maria.
0: A vosaltres.
2: Gràcies. Pau Robert, Jaume Tudel al control, amb la Sònia Rodríguez Justicia a la producció, amb el David Gallac, que dilluns...
1: Jo torno dilluns, no?
2: Mano a mano,
1: Dilluns torno, sí, que em toca, sí.
2: I demà, Òscar Nin, a Ràdio Nacional. A les 4. Gràcies, família. Molt bon cap de setmana. Reflexioneu.
4: Són les 7.
5: Edició Vespre. Ràdio 4. Andreu Viñas.
6: Votos emitidos 350, votos a favor 166, votos en contra 184, ninguna abstención. En conseqüència, queda derogado el Real Decreto Ley.
4: Bon vespre. Així, fins a dues vegades han caigut els dos decrets d'habitatge al Congrés. El BOE ja ho ha publicat fa uns minuts. Junts ha sumat els seus vots una vegada més als de Partit Popular i Vox i ha deixat sense suport les mesures contra els desnonaments i per donar estabilitat als llogaters.
7: I també que demà a l'Hospitalet fem un paper exemplar, que desbordem els carrers i que es noti que no només estem enfadades, sinó que estem organitzades i que tenim la capacitat de generar realment aquest canvi que busquem.
4: La pressió al carrer ha arribat a l'hemicicle, però no ha aconseguit la majoria necessària per qui viu pendent de perdre casa seva. La resposta continua sense arribar. Junts defensa que els textos no resolien el problema i proposa negociar un altre. El govern li ha retret haver rebutjat mesures que havia contribuït a elaborar Pedro Sánchez, president, Míriam Nogueras, portaveu de Junts.
8: No solamente les pido, les ruego que sean valientes y que sean coherentes, porque las medidas que hemos presentado son medidas ambiciosas, pero sobre todo son medidas necesarias.
9: Retirin el reial decret, senyora ministra. Seguem a treballar un text que posi solucions reals als problemes.
4: Doncs aquesta era la veu tant de Míriam Nogueras com del president Sánchez. La derrota greuja la fragilitat del president i alimenta la possibilitat d'un avançament electoral. Segons fonts del govern, el president decidirà aquest cap de setmana. No hi ha cap convocatòria anunciada i tot està a l'aire. Mentrestant, l'urgència de l'habitatge queda atrapada en el bloqueig polític. Un divendres, per cert, en el que també estaven pendents al cel. A les Terres de l'Ebre, l'alerta per pluges intenses s'allarga fins a les 8, és a dir, fins d'aquí una hora després d'evacuacions i rescats de conductors. Bombers atès 600 trucades des d'ahir. S'ha aixecat el confinament al Baix Ebre i al Montsià, però cal evitar desplaçaments. La previsió anuncia 3 dies de temps complicat. Continuen tallades, per cert, la C12 entre Amposta i Roquetes i 5 carreteres locals del Montsià. A seguida actualitzarem tant la previsió del temps com l'estat de les carreteres. Salutacions als serveis informatius de Ràdio 4. José Gil a la realització, Elena Ramos a les vies de so, Jordi Manyàs a control central. Posem ordre a l'actualitat d'aquest divendres, escoltem les veus dels seus protagonistes, però abans, aquests són els titulars que ens deixa el dia i que us avancem en Laura Monill. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya també reclama als polítics una mirada àmplia davant la crisi de l'habitatge.
10: En el discurs d'obertura de l'any judicial, la presidenta de l'Alt Tribunal, Mercè Casso, ha recordat que l'habitatge és un dret fonamental que no està garantit i ha demanat mecanismes sòlids per gestionar els desnonaments.
11: Parlamentaris, doneu-nos eines sòlides amb capacitat de resposta a les molt diverses situacions amb una mirada ampla i justa.
4: El judici pel cas Roger Espanyol, que va perdre un ull l'1 d'octubre, ha quedat vist per sentència.
10: Fiscalia i defenses han presentat avui els seus informes finals. Han defensat que els quatre policies encausats van fer un ús legítim de la força i que no s'ha provat mala fe en els seus actes.
12: La policia puede usar la fuerza, puede usarla legalmente, puede usarla incluso provocando lesiones graves. Eso sí, esta fuerza será legal en la medida en que se ajuste a la siguiente normativa.
10: Fiscalia i defenses han demanat la seva absolució mentre les acusacions sol·liciten penes de fins a 13 anys de presó.
4: L'ocupació manté l'impuls estiuenc i ha sumat 92.000 afiliats al setembre.
10: Amb tot, l'atur creix en prop de 24.000 persones respecte al mes d'agost, un augment simultani que el govern atribueix en part a la regularització de persones migrants. Elma Saiz, ministra.
13: Que hemos superado ya este mes los más de 3,6 millones de ocupados procedentes de otros países y que representan más de un 16% de la fuerza laboral en España.
10: A Catalunya, l'afiliació creix en 38.000 persones mentre l'atur augmenta lleugerament amb 600 inscrits més.
4: A França ja són gairebé 2.000 persones les detingudes després d'una setmana de protestes estudiantils per reclamar millores en l'educació als instituts.
10: Les mobilitzacions iniciades a París s'han estès a ciutats com Lió o Nantes, amb bloquejos, enfrontaments amb la policia i vandalitzacions de mobiliari urbà. Els estudiants denuncien manca de professors, aules massificades i retallades en beques.
4: En esports, en joc ara mateix el partit entre el Barça de bàsquet i el Besiktas a l'Eurolliga. Dani Esclusa, bon vespre.
14: Bon vespre, Andreu. Fa només uns instants a les 7 s'ha posat en joc aquest enfrontament. Recordem que el Barça busca tornar a guanyar després de perdre en la jornada anterior contra el Dubai. El resultat ara mateix és de 6-2 favorable als turcs quan portem només 2 minutets de partit.
4: Com us dèiem, ens interessem per les carreteres. Després d'un dia intens de pluges, com se circula a aquesta hora? Mireia Camats.
15: Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. En aquests moments hi ha arran de les pluges. Hem de dir que ara ja només hi ha una via afectada en dos punts per inundacions. És la C12, on encara hi ha tallada la via a Amposta, entre Amposta i Tortosa i entre Roquetes i Tortosa. Pel que fa als accessos a l'àrea metropolitana i la mobilitat del cap de setmana, hem de destacar que ha millorat molt la P7, de fet ja no hi ha pràcticament retencions. Les rondes van encara, això sí, molt carregades i tenim problemes, per exemple, a la C58, a la zona de Barberà, amb un accident al carril esquerre que alenteix la circulació de sortida. D'entrada, a les dues vies que venen del Vallès, la C33 i la C58, amb aturades cap a Trinitat i Rondes. I ja arran del cap de setmana, aturades també al Prepirineu, amb aturades en concret a Berga i a Cercs, cap al túnel del Cadí. Com sempre, demanar-vos cautela. Bona tarda.
4: Així ho farem. Gràcies. Previsió meteorològica de cara demà, Sergi Lloras, meteoròleg de Televisió Espanyola.
16: Durant la tarda, els ruixats seran més dispersos i febles, tret del sud. Al delta de l'Ebre, la pluja reactivarà i ben bé fins a la pròxima nit i matinada, on es mantenen els avisos, ja que poden caure de 20 a 50 litres en una hora i acumular-se fins a 100 litres en més de 12 hores. Demà, dissabte, els ruixats i les tempestes es reactivaran al litoral i prelitoral de Tarragona, a la costa central i a les comarques de Girona. I durant la tarda, també a punts de l'interior, Pirineu i Prepirineu. I diumenge haurem de tornar a fer servir els paraigües, ja que les precipitacions podrien tornar a ser molt fortes i localment abundants al litoral, al prelitoral i més disperses però localment intenses cap a l'interior i al Pirineu. Tant demà com diumenge s'activen avisos per intensitat de precipitació de 20 a 50 litres en una hora i per acumulació de pluja de 60 a 100 litres en 12 hores.
4: Les 7 i 7 minuts del vespre.
5: Edició vespre. Andreu Viñas.
4: El ple del Congrés ha rebutjat els decrets de mesures d'habitatge que, entre d'altres, prohibien desnonaments a famílies vulnerables i prorrogaven els contractes de lloguer amb el nou de Partit Popular, Vox i Junts. Un debat, Rosa Carreño, que no ha portat sorpreses, però sí moltes frases que ens les apropa des del Congrés. Rosa Carreño, bona tarda.
17: Bona tarda, no hi ha hagut sorpreses, han caigut els dos decrets. Sánchez feia una última crida i un avís.
18: Hagan lo correcto, porque creo que si no, la historia les juzgará antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan.
17: Abans, el ministre Agustín Duy també carregava contra les dretes.
19: Cada desahucio que se produzca a partir de esta votación va a llevar los nombres y los apellidos de quienes hoy voten que no a estos decretos, sean del PP, de Vox o de Junts.
17: Junts ha mantingut que no podia mentir als ciutadans, que estava disposat a assumir el risc.
20: I nosaltres tenim la responsabilitat de dir la veritat, sigui quin sigui el preu a pagar per fer-ho, senyora ministra.
17: Molt contundent amb Nogueras, Gabriel Rufián.
21: Que deje de imitar a la salvaje d'Urriols con financiación de Vox y que deje de imitar a Ayuso, por favor, porque es que nuestro país no tiene cabida.
17: Els socis d'Esquerra molt enfadats.
22: Senyora Nogueras, senyor Feijó, senyora Abascal, no lo vamos a olvidar.
23: Quien hoy perpetre esta infamia con su voto no va a quedar impune.
17: Pepe y Vox, pero miran a Pedro Sánchez.
24: No es un fracaso colectivo, es un fracaso de usted y del sanchismo. Ese es el fracaso de la vivienda con usted.
25: Esto no va de que la gente tenga casa, eso les importa un comino a ustedes. Esto va de movilizar, de optimizar un espacio electoral dormido.
17: Molts diputats han deixat l'hemicicle amb la sensació que el d'avui podria ser l'últim ple de la legislatura.
4: Recordem que el que ha caigut, el primer dels decrets, prohibició de l'especulació per als fons voltor, també dels desnonaments fins al 2030. El segon decret també desenvolupava de manera específica aquesta renovació automàtica dels contractes per temps indefinit. Laura Monell, bon vespre.
10: Bon vespre, sí. En concret, el primer preveia suspendre fins al 2030, com deies, els desnonaments de famílies vulnerables sense alternativa habitacional. Incloia mesures per frenar l'especulació dels fons voltor. El segon establia la renovació automàtica dels contractes de lloguer per temps indefinit per donar més estabilitat als llogaters. La derogació deixa sense efecte les mesures d'aquests dos textos impulsats enmig de les protestes per la crisi de l'habitatge i després del desnonament de la Mari Carmen, la veïna de Madrid de 87 anys. Les entitats socials reclamaven una resposta urgent per evitar més expulsions i garantir que les persones vulnerables poguessin continuar a casa seva.
4: I en l'epicentre de les crítiques, ahir a la nit va anunciar el seu rebuig Junts, reclamant que el govern retirés els dos decrets. Junts planteja una alternativa que dona més marge de decisió als propietaris i prioritza els incentius fiscals per ampliar l'oferta. Manté proteccions pels llogaters vulnerables, però deixa també la continuïtat dels contractes condicionada a l'acord del propietari. Laura, Junts entrava en escena, com en altres ocasions, a poques hores de la votació.
10: Exacte. L'alternativa que ha presentat avui proposa pròrrogues voluntàries dels contractes, bonificacions als propietaris i que l'administració assumeixi el deute dels llogaters vulnerables. Segons la portaveu, Míriam Nogueras, calen lleis que funcionin i que protegeixin la població.
20: Lleis que solucionin els problemes i no que els agreugin. Lleis que protegeixin a totes i cada una de les famílies.
10: El text presentat pels de Puigdemont elimina la regulació del lloguer de temporada i d'habitacions i restringeix la protecció davant dels desnonaments. El vot ha situat Junts al centre dels retrets. La indignació ha arribat fins i tot a les portes de la seva seu a Barcelona. La formació de la seva banda insisteix que les mesures del govern no frenen, diuen, els desnonaments ni l'especulació immobiliària i sostenen que els decrets traslladen el cost de protegir les persones vulnerables a altres famílies i que en lloc de solucionar el problema generen més inseguretat.
4: Gràcies. Doncs un cop ha finalitzat la sessió al Congrés, s'han produït també les primeres reaccions polítiques. El líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, del Partit Popular, ha demanat al president del govern espanyol que dissolgui les Corts i convoqui eleccions.
0: Nadie quiere a Pedro Sánchez estas Navidades. Insisto, tiene la coartada. Ponga la fecha. Disuelva las Cortes. Convoque elecciones. Que hablen los españoles.
4: Mentre la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, ha fet una crida a la reflexió.
1: Bueno, ahora es el momento de que la gente vea y reflexione. Desde luego, este gobierno siempre mira hacia adelante.
4: En aquest mateix sentit, també s'ha pronunciat el ministre de Drets Socials, Pablo Agustín Duy.
2: Hoy, el Partido Popular, Vox y Junts se han equivocado gravemente, gravemente, y pagarán este error político en las urnas. Especialmente creo que Junts ha tomado una decisión absolutamente incomprensible y desastrosa que les lleva a la desaparición de su espacio político.
4: El portaveu d'Esquerra al Congrés, Gabriel Rufián, també ha demanat cap fred sobre el possible avançament d'eleccions, reiterant que no hi ha opcions reals.
3: Se entiende la euforia o cierta euforia que puede suponer hoy machacar a la derecha, que todo el mundo vea la maldad en la que se sustenta, sobre todo Junts, pero me parece que no hay nada a la izquierda del PSOE votable. Hay mucha gente de izquierdas en este país que no quiere votar al PSOE y no tiene a quien votar. Yo lo que pido es que se le eche un poco más de cabeza a esto.
4: Des de Podem, Ione Belarra ha incidit en que la ciutadania necessita solucions més enllà d'eventuals convocatòries electorals.
6: Podemos estar listo para estas elecciones o cualquier otra elección que se presente. A mí lo que me parece es que la gente no quiere elecciones, quiere soluciones.
4: Doncs la política catalana també s'ha fet ressò de la votació al Congrés dels Diputats. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha expressat la seva decepció amb els de Carles Puigdemont. Els comuns, a la seva banda, els acusen de ser còmplices de la violència habitacional. Lorena Enns.
7: Sí, el president de la Generalitat assegura que és un error greu que demostra que Junts no està al costat dels catalans i catalanes.
26: Un partit que jo he conegut en altres temps defensant els interessos dels catalans i les catalanes i que avui no ho fa.
7: En la mateixa línia, l'alcalde de Barcelona ha assegurat que s'ha perdut una gran oportunitat per continuar canviant les regles del joc. La caiguda dels decrets, assegura Jaume Collboni, impossibilita pujar l'IBI als pisos turístics, com tenia previst.
27: Una mesura que ens hagués permès recaptar 7 milions d'euros anuals que haguéssim destinat íntegrament a la promoció d'habitatge social a la nostra ciutat.
7: Des d'Esquerra Republicana, a través d'un comunicat, admeten que els decrets eren millorables, sí, però tombar-los, lamenten, fa la vida més difícil a la majoria de catalans i catalanes. Des de les files dels comuns, la seva líder, Jessica Albiach, ha acusat PP, Vox i Junts, a través d'X, de traïció i de ser còmplices necessaris, diu, de la violència habitacional.
4: Llavors, això pel que fa a la política. Ara anem al carrer, perquè finalitzada la votació al Congrés, la reacció social ha estat immediata. Aquest era el soroll a l'acampada de la Puerta del Sol a Madrid, moments després que el vot del Partit Popular, Vox i Junts tombés els dos decrets. Ara els moviments socials s'estan organitzant per decidir quines seran les properes mobilitzacions i aquí ens quedem, aquí ens situem, a Puerta del Sol. Pau Alemany, bon vespre.
28: Bon vespre. Tot i que el vot negatiu als decrets era previsible, la notícia ha caigut com una galleda d'aigua freda entre les milers de persones que romanen acampades en distintes ciutats arreu del país. Ciutats com Palma, Saragossa, Santander i especialment Madrid, on la indignació s'ha escampat entre els protestants que estaven repartits entre el Congrés dels Diputats i la Puerta del Sol.
29: Ja ni en el extraradio, esto es un basta ya, esto es un no podemos más.
30: No llegamos a final de mes, no se puede sostener.
31: Que los alquileres son muy caros.
32: Pensar que hasta dentro de probablemente 20 años o más trabajando 40 horas a la semana no vamos a poder permitirnos una vivienda.
28: I així desgranava la ràbia una de les portaveus del Sindicato de Inquilinas, Valeria Racu.
33: Que España tiene un congreso secuestrado por los rentistas.
28: A Madrid estan pendents ara de la resolució del Tribunal Superior de Justícia, que té 48 hores per a pronunciar-se sobre la legalitat de l'acampada. I mentrestant, els sindicats s'organitzen en assemblees per veure quines són les següents mobilitzacions. De moment hi ha una fixada. Aquest dissabte, manifestacions en una cinquantena de ciutats arreu d'Espanya.
5: I a Barcelona serà a l'Hospitalet. Es quedem aquí precisament perquè estem pendents de talls a la Meridiana, a la plaça Espanya, convocats pel sindicat d'habitatge COSAC, i a la plaça Catalunya, on des de les 6 de la tarda està en marxa una assemblea per decidir les properes accions. Allà està la nostra companya Cristina Martín. Quin és l'ambient? Bon vespre.
8: Bon vespre. Més de 200 persones estan debatent ara mateix què cal fer per avançar cap a la vaga general. Estan convocats pel sindicat de llogateres després que aquest matí hagin protestat davant de la seu de Junts pel seu no als decrets d'habitatge. Carmen Alcarazo és la seva portaveu.
9: I la idea és que la ciutadania pugui dir la seva i pugui refermar aquesta voluntat que el sindicat té d'anar més enllà. Bàsicament, obrir la demanda de la vaga general perquè no sigui una demanda del sindicat de llogaderes, sinó que molts més sectors, moltes més organitzacions, molts més moviments i en general la ciutadania en general s'hi pugui sumar.
8: Demanen aconseguir més aliances per la vaga general anant als centres educatius, a les universitats, a les empreses, i també reclamen que s'assumin sindicats com UGT i Comissions. S'està celebrant ara mateix un torn obert per definir com ha de ser aquesta vaga general. En una estona està prevista una votació simbòlica per decidir si van a la vaga.
5: Doncs aquest és el so que s'escolta des de la plaça Catalunya en aquests moments en directe. Gràcies, Cristina Martín. El nostre micròfon també ha estat aquest matí en un altre punt, on l'habitatge també ha arribat, és el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en l'obertura de l'any judicial. Allà la seva presidenta, Mercè Casó, ha demanat als polítics una mirada àmplia i justa davant la crisi de l'habitatge. Casó ha reclamat tenir eines més sòlides per la judicatura en aquest àmbit, en el de l'habitatge. Núria Alcalà.
11: Sí, Mercè Casó alerta que l'habitatge és un dret fonamental encara no garantit. Coincidint amb la derogació dels decrets al Congrés, la presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha volgut interpel·lar directament els diputats per reclamar-los eines que permetin una millor resposta de la judicatura als casos de desnonaments que arriben als jutjats.
12: Parlamentaris, doneu-nos eines sòlides amb capacitat de resposta a les molt diverses situacions amb una mirada ampla i justa.
11: I ha recordat que els jutjats de Barcelona van ser pioners en la signatura d'un conveni amb l'Ajuntament que va recollir mesures que després es van recollir a la llei. Entre d'altres es van establir, recordem, protocols d'avís de situacions de vulnerabilitat abans d'executar un desnonament.
5: Edició Vespre. Pluges i precipitacions. Passen 3 minuts, un quart de 8 a les Terres de l'Ebre. El govern ha aixecat el confinament al Baix Ebre i al Montsià, però manté la restricció de la mobilitat entre municipis fins a les 8 del vespre. Fins aquí 50 minuts, aproximadament. Els bombers han atès 304 avisos pel temporal de pluja, principalment al Baix Ebre i al Montsià. El telèfon 112 ha rebut fins a les 4 de la tarda 611 trucades que han generat 461 incidents. Aquestes Terres de l'Ebre ara comencen a valorar els anys després d'aquest intens episodi de pluges. En alguns punts s'han acumulat fins a 255 litres per metre quadrat, una intensitat que inevitablement provoca danys, però a l'Ebre reconeixen que, malauradament, comencen a habituar-se a aquestes situacions. La fotografia de com ha anat el matí, Judit Huerta.
13: Quin animalada. Tot aixecat, tot.
14: Així és com descriuen els veïns de Santa Bàrbara el que s'han trobat quan han pogut sortir. La força de l'aigua ha aixecat el paviment d'alguns carrers. Josep Lluís Jimeno és l'alcalde.
15: No, és que pareixia que hi ha el cel. O sigui, s'ha comptabilitzat a l'estació aquesta meteorològica municipal. Hem comptabilitzat en una hora i quatre minuts 113 litres.
14: Pluges que en molts casos han superat els 200 litres per metre quadrat. Els veïns de la cinquantena de pobles afectats han passat la nit i el matí amb l'aigua al cor.
13: Fatal! Tot això el que he dit, en lo llançó el tapà, però sentir el rellampí i no voler la clara de temor. Molta temor.
14: Els barrancs de Santa Bàrbara, Mas de Barberans o el Perelló s'han desbordat, han inundat baixos, infraestructures i han deixat camins inaccessibles. De fet, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya reclama una reparació urgent dels accessos i camins perquè són en plena collita de l'oliva i el cítric. A Ulldecona han mort ofegats animals de granja. Els ajuntaments també hauran de valorar ara els danys. Marc Xavalera és l'alcalde d'Alcanar.
16: El que estem fent és anar verificant baixos que puguin haver

0: baixos inundats o que puguin hi haure algunes incidències en baixos.
1: Durant el matí, els bombers han salvat 18 persones atrapades al cotxe a l'N340 a l'altura del Canà i han tret de masos aïllats persones amb mobilitat reduïda.
2: Però més enllà de la valoració dels danys, Judit, la gestió dels aiguats també ha obert una nova polèmica entre la Generalitat i els ajuntaments afectats sobre qui ha de decidir el tancament dels centres escolars. Una mesura que ha estat clau per evitar mals majors, sobretot perquè redueix molt la mobilitat i ajuda al confinament.
1: Alguns ajuntaments, com el de Mas de Barberans o el de Tortosa, tots dos d'Esquerra, han qüestionat si cada consistori havia de prendre la decisió de manera independent o si hagués estat millor que la Generalitat hagués pres la decisió per tota la zona. Daniela Lleixà és l'alcaldessa de Mas de Barberans.
3: O sigui, decisions que jo crec que havia de prendre el govern molt les van derivar als alcaldes, que també tenim les competències, és evident, i van prendre decisions que no va prendre potser qui tocava, no?
1: La consellera d'Interior, Núria Parlon, respon. Diu que els alcaldes i alcaldesses també són autoritat per prendre decisions com aquesta, com la del tancament de les escoles.
4: I els alcaldes i les alcaldesses del territori doncs són autoritat de protecció civil i, per tant, com a autoritat de protecció civil, amb la informació que facilita el CECAT i amb el contacte que mantenim permanentment amb ells, són també actors adequats per prendre aquest tipus de decisió.
1: Segons Parlon, prendre decisions des de cada territori i no de caràcter homogeni des del CECAT pot ser més eficaç.
5: Edició Vespre. Andreu Vinyes.
2: Vist per sentència el judici pel cas Roger Espanyol, avui les defenses i la fiscalia han presentat els seus informes finals, defensen l'ús de la força per part dels acusats i en reclamen l'absolució. Sergi Bassoles.
6: La fiscal del cas, Alexandra García Tabernero, ha defensat l'ús de la força per part dels quatre policies processats.
7: La policia puede usar la fuerza, puede usarla legalmente, puede usarla incluso provocando lesiones graves. Eso sí, esta fuerza será legal en la medida en que se ajuste a la siguiente normativa.
6: I sota el seu criteri i també el de les defenses, així va ser. A més, asseguren que no s'ha pogut acreditar que els acusats actuessin de mala fe.
7: ¿Qué prueba de cargo avala la tesis del dolo?
6: És per això que les defenses i la fiscalia sol·liciten l'absolució.
7: El Ministerio Público cree que no se debe castigar, y menos con una pena equivalente a la del homicidio consumado.
6: Les acusacions, en canvi, demanen fins a 13 anys de presó.
2: Doncs també us expliquem que l'Audiència de Girona avui ha començat el judici per la mort de Carla, la jove de 26 anys assassinada presumptament per la seva parella l'any 2023.
6: L'acusat serà enjudiciat fins al proper dijous per un tribunal popular. El fiscal demana per ell la pena màxima, presó permanent revisable. A les portes del tribunal, la mare de la víctima ha demanat justícia i ha dit que confia que se li apliqui la pena màxima tal i com reclama la fiscalia.
8: Per com la va matar, que també la va fer patir, sigui la sentència més. Que per la Carla ja no servirà que li caigui la presó permanent revisable. Però jo crec que si van caiguent anys i anys i anys, potser el proper que vulgui agafar una noia del coll s'ho pensa dos vegades.
2: Els Mossos han detingut a 3 individus relacionats amb el que ha passat aquesta nit a Terrassa, que s'ha saldat amb 2 guàrdies civils ferits.
6: L'intercanvi de trets ha tingut lloc al barri de Camparellada. Els 2 agents de la Benemèrita perseguien un grup de taloners, és a dir, els lladres especialitzats en assaltar camions de mercaderies quan estacionen en àrees de servei. La Divisió d'Investigació Criminal de la Policia Catalana s'ha fet càrrec de la investigació. No es descarten més detencions.
2: Els robatoris de coure s'han convertit el mes de setembre en la primera causa d'incidència. Ministeri i Generalitat demanen endurir les penes del Codi Penal pels lladres.
6: Només el mes de setembre es van registrar 35 robatoris de cable a la xarxa de Rodalies. Això es va traduir en 15.000 minuts de retards per als usuaris, uns robatoris que s'han disparat en els últims anys fins a xifres mai vistes. José Antonio Santano, secretari d'Estat de Mobilitat.
9: Que venimos de un tiempo antes de la pandemia en que podríamos estar hablando aproximadamente 40 denuncias por robo al año. El año 2026, este año en el que estamos, a 31 de agosto llevamos 280 robos. Es decir, se ha multiplicado por 7. Esto está haciendo un daño enorme.
2: 6 minuts i 8:15. El mercat laboral manté l'impuls després dels rècords de l'estiu en un context d'incertesa econòmica internacional. Al setembre l'afiliació ha crescut en 92.000 persones, però l'atur registrat també ha augmentat, gairebé 24.000 inscrits més. Climent Sabater, com s'explica?
5: perquè són dos registres diferents. Un compta qui treballa i cotitza i l'altre qui s'inscriu com a demandant de feina sense tenir-ne. Per tant, més atur registrat no implica necessàriament pèrdua d'ocupació. El govern atribueix part d'aquest doble augment a la regularització de persones migrants que ara poden incorporar-se a tots dos registres. La ministra d'Inclusió i Seguretat Social, Elma Saiz.
10: Que hemos superado ya este mes los más de 3,6 millones de ocupados procedentes de otros países y que representan más de un 16% de la fuerza laboral en España.
5: El retorn a les aules també impulsa l'ocupació. Espanya supera els 22.400.000 afiliats i té 2.380.000 aturats, el nivell més baix en un setembre des de 2007. El contrapunt és l'atur juvenil, que puja un 13%. A Catalunya l'ocupació torna a superar els 4 milions amb 38.000 afiliats més i registra el seu millor setembre. A la vegada, l'atur repunta tímidament en 600 persones.
2: També de l'economia us expliquem que el G7 alliberarà 100 milions de barrils de petroli de les seves reserves durant els pròxims 4 mesos per frenar l'encariment dels combustibles. També mobilitzarà reserves de dièsel en els primers 20 dies i impulsarà la producció de les refineries. Les potències es comprometen a evitar restriccions a les exportacions i estudiaran si cal alliberar més gasoil. L'objectiu és estabilitzar el subministrament i reduir la pressió sobre famílies i empreses.
11: Esports.
2: El Barça de bàsquet busca retornar al camí de la victòria a l'Eurolliga. Dani Esclusa, bon vespre.
12: Bon vespre, Andreu. En joc ara mateix el partit del conjunt d'Alexander Sekulić al pavelló del Besiktas turc amb resultat de 17 a 25 pels culers a l'inici del segon quart. Recordem que els blaugrana van perdre dimarts passat davant el Dubai de Xavi Pascual, però havien guanyat a la primera jornada a l'Efes. Per tant, els culers busquen avui una victòria que els deixi amb un balanç positiu abans de tancar aquesta segona setmana de competició.
2: També parlem ara de futbol. Bones notícies pel Barça masculí pel que fa a la situació de Rafinha, mentre que el femení prepara el clàssic de diumenge contra el Real Madrid.
12: Els serveis mèdics del club han confirmat que el davanter brasiler del Barça no té cap lesió, només un edema muscular que no l'impedirà estar disponible pel pròxim compromís dels de Hansi Flick. Serà contra el Getafe el proper dissabte 10 d'octubre. Recordem que Rafinha va deixar la concentració de la selecció del Brasil després d'anotar molèsties en l'últim partit amistós contra Austràlia. I com deies, l'equip femení, el conjunt de Pere Romeu, prepara el clàssic de Lliga que es disputarà el pròxim diumenge a les 5 de la tarda al Camp Nou. Escoltem la portera blaugrana Cata Coll.
13: Estem bé, estem tranquil·les. Al final tot és una adaptació. També he tingut moltes lesions que bueno, mai esperes que tinguis tantes lesions en tan poc temps, però crec que, a part d'això, han fet bé. Han jugat partits, els han guanyat, han jugat partits difícils, els han guanyat, i crec que això és la línia a seguir. Crec que s'ha identificat d'aquest Barça, que mai s'ha rendit, que sempre vol més i que li encanten els reptes, i, bueno, és el nostre ADN.
12: I en futbol sala aquesta nit, a 2:15 de la nit, l'Indústria Santa Coloma, que busca la seva primera victòria de la temporada a la Lliga davant el Sala Saragossa.
2: Gràcies, Dani. Fins ara.
12: Fins ara.
2: L'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya inaugura avui la temporada de l'Auditori. Montse Soto.
14: Un concert on es reivindicarà el llegat i la modernitat. D'una banda, amb un tribut a dos grans creadors universals com Beethoven, amb la Setena Simfonia, i Chopin, del qui s'oferirà el concert per a piano i orquestra número 2, interpretat per un dels solistes més reputats del moment, Jan Lisiewski, i de l'altra banda, la contemporaneïtat d'un dels grans compositors catalans del segle XX, com Robert Gerhard. Víctor Medem, que signa la seva primera programació al capdavant de l'Auditori, es mostra així de satisfet amb el programa.
15: La primera obra que se sentirà en aquest concert serà el concertino per cordes de Gerhard, que és la primera obra orquestal que va escriure a finals dels anys 20. I és una obra increïble, i jo és el que reivindico, aquest equilibri entre el llegat i la descoberta.
14: El director de l'Auditori de Barcelona comenta també com l'OBC, sota la batuta de Ludovic Morlot, es troba en un dels seus grans moments.
15: Ara mateix es pot dir que l'orquestra està en el seu millor moment des de fa molts i molts, molts anys, dècades. Hi ha hagut una renovació molt important de la plantilla, sobretot per motius de relleu generacional. Ara, per exemple, aquesta setmana hem convocat una plaça i l'ha guanyat un noi de 23 anys, amb una competència ferotge, no?
14: El concert inaugural de la temporada de l'Auditori es farà tant avui com diumenge a la Sala Pau Casals.
2: Doncs amb l'apunt musical posem el punt final. Tornem dilluns quan siguin les 7. Bon cap de setmana.
11: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta. El Pla B. Amb Toni Marín.
16: Votos emitidos 350, votos a favor 166, votos en contra 184, ninguna abstención. En consecuencia queda derogado el Real Decreto.
17: El que està dient Junts amb la seva decisió és que la Maca ahir se l'hauria d'haver desnonat i que els desnonaments que vindran la setmana que ve i els mesos que venen s'han de produir. Jo em pregunto què dirà Junts quan aquests desnonaments arribin i quan arribi noves morts per culpa d'aquests desnonaments.
18: Junts ha dit que no a aprovar els decrets de l'habitatge basant-se en que aquestes lleis en realitat el que farien seria agreujar el problema. Míriam Nogueres assegurava avui que des de dimarts s'havien retirat del mercat del lloguer 4.000 pisos i que aquests decrets el que provocarien és un nou encariment dels preus.
19: Aquest reial decret permet que els fons segueixin comprant, segueixin especulant i es segueixi desnonant.
18: En qualsevol cas, un cop conegut el resultat de les votacions, els carrers tant de Madrid com de Barcelona han reaccionat de manera ràpida amb manifestacions contràries a aquests resultats. A Madrid ha estat davant el Congrés dels Diputats, mentre que a Barcelona un grup de persones, unes desenes de persones procedents de la concentració de la plaça de Catalunya, s'han desplaçat fins a la seu de Junts. De fet, a aquesta hora hi ha dues convocatòries de protesta, una a l'encreuament entre l'Avinguda Meridiana i Fabra i Puig i l'altra a la plaça d'Espanya. Tot plegat a 24 hores de la manifestació convocada per demà dissabte i amb una possible convocatòria de vaga general. Són hores clarament de molta tensió. Evidentment, estarem molt atents avui al que pugui passar al llarg de la tarda sense perdre tampoc de vista les moltes reaccions que la no aprovació dels decrets ha generat. La ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, clarament molesta pel que ha passat, convidava avui a la gent a que reflexioni sobre què és el que ha votat cadascú.
20: Bueno, ahora es el momento de que la gente vea y reflexione. Desde luego, este gobierno siempre mira hacia adelante.
18: Per la seva banda, el líder de l'oposició instava el president espanyol a que dissolgui les Corts i convoqui eleccions. Alberto Núñez Feijó.
21: Nadie quiere a Pedro Sánchez estas Navidades. Insisto, tiene la coartada. Ponga la fecha. Disuelva las Cortes. Convoque eleccions. Que hablen los españoles.
18: De fet, aquesta és la gran pregunta que ens fem tots ara mateix. Pedro Sánchez decidirà un avançament de les eleccions? Algunes veus apunten fins i tot a una data concreta, el 29 de novembre, com el primer dia disponible. I no són poques les informacions que asseguren que un bon grapat de ministres creu que aquesta pot ser una gran oportunitat pels socialistes. Veurem què és el que passa en aquestes properes hores. En qualsevol cas, dins del capítol de les reaccions hem d'incloure també el president de la Generalitat. Salvador Illa ha assegurat avui està molt decebut amb Junts per Catalunya.
22: Crec que és un error greu el que està fent Junts per Catalunya i m'ha decepcionat profundament. Un partit que jo he conegut en altres temps defensant els interessos dels catalans i les catalanes i que avui no ho fa.
18: La idea d'un possible avançament electoral no sembla agradar massa al que denominem els partits a l'esquerra del PSOE. Tant Gabriel Rufián, d'Esquerra Republicana, com la secretària general de Podemos, Ione Belarra, reaccionaven d'aquesta manera a la possibilitat d'un avançament electoral als passadissos del Congrés.
23: Euforia o cierta euforia que puede suponer hoy machacar a la derecha, que todo el mundo vea la maldad en la que se sustenta, sobre todo Junts, pero me parece que no hay nada a la izquierda del PSOE votable. Hay mucha gente de izquierdas en este país que no quiere votar al PSOE y no tiene a quién votar.
24: Podemos estar listo para estas elecciones o cualquier otra elección que se presente. A mí lo que me parece es que la gente no quiere elecciones, quiere soluciones.
18: I encara una veu més, la de la portaveu del sindicat de llogateres a Madrid. Després del resultat avui de la votació al Congrés, per Valeria Raco, la lluita per l'habitatge s'instal·la als carrers.
25: Si ahí dentro no hay políticos valientes que gobiernen para la gente, lo tenemos muy claro. Se acabó el tiempo de los políticos, pero eso no significa que se haya acabado el tiempo de la política. La política está en la calle y desde ahí es desde donde vamos a seguir.
18: Passen 4 minuts de 8:15. Què tal estan, senyores, senyors? Molt bon vespre, benvinguts, benvingudes un dia més al Pla B. Ens posem a caminar en aquest divendres en el que hem de començar parlant necessàriament del temps i, sobretot, de les Terres de l'Ebre, on continua l'alerta per pluja intensa després que en algunes zones, com la Vella de Mar, s'hagin recollit avui fins a 264 litres per metre quadrat o 237 a les cases d'Alcanar. El dia ha estat una bogeria, inundacions generalitzades, talls en diverses vies, talls de llum i interrupció, lògicament, del servei ferroviari. Els bombers han hagut d'evacuar una trentena de persones a Tortosa i també ha calgut rescatar una vintena de conductors que s'havien quedat atrapats per l'aigua a la zona d'Alcanar. Avui comencem, lògicament, saludant Jordi Miralles. Com estàs, Jordi? Bon vespre.
0: Hola, Toni, bon vespre.
18: Déu-n'hi-do la que ha caigut i déu-n'hi-do la que encara pot caure, no?
0: Sí, sí, perquè, de fet, continuem amb aquesta mateixa situació. Ja has esmentat aquests més de 200 litres que s'han recollit a punts a la comarca del Montsià, també del Baix Ebre, Ribera d'Ebre. Aquestes precipitacions ara tenen una petita pausa. Està plovent ara mateix, però cap al Pirineu de Lleida, Prepirineu Lleidatà, interior de les comarques de Girona. Fa un moment encara cap al Delta de l'Ebre que hi ha unes gotes, però durant les properes hores tindrem una petita pausa, però la propera nit i matinada torna altra vegada a engegar. I demà al matí, sobretot, les precipitacions faran una mica el recorregut que hem fet avui. Ja a primeres hores del matí tornem a tenir ruixats a les comarques del sud de Tarragona, que al llarg del matí viatjaran al llarg de tota la costa en direcció cap a les comarques de Girona. Per tant, mig matí que arribarien ja cap a les comarques de Barcelona i de cara a migdia, primeres hores de la tarda, comarques de Girona. Per tant, demà a la costa no vol dir que hagi d'estar plovent de forma continuada, però sí que serà un temps insegur, inestable, i en qualsevol moment l'aigua pot descarregar i baixar amb força. I a la tarda també aquestes precipitacions a poc també anirien afectant comarques de l'interior. El que passa és que cap a l'interior no serien pluges tan fortes. I diumenge més o menys el mateix. Altra vegada, litoral i prelitoral, pluges localment fortes o molt fortes, i a la resta, nuvolositat entre variable i abundant, i també risc de precipitacions. I les temperatures, més o menys com les d'avui, per tant, màximes entre els 23 i els 26 graus aproximadament, unes temperatures pràcticament normalitzades. Però el que veiem, sobretot, risc de pluges tot el cap de setmana, especialment a la costa i al prelitoral.
18: Molt bé, Jordi, gràcies. Com sempre, bon cap de setmana. Una abraçada, bon vespre. Ara passen 7 minuts, 8:45 de 8 del vespre. Saben que la nostra obligació, la nostra devoció, és que vostès estiguin informats, informades, no?, de tot allò que hi ha al damunt la taula i que puguem oferir-los quants més punts de vista millor. És evident que nosaltres hem convidat avui a Junts per Catalunya que estiguessin amb nosaltres per explicar el per què de la seva decisió i, d'alguna manera, recordar els arguments amb els quals Míriam Nogueras ha justificat la seva negativa, no?, que tiressin endavant aquests decrets. Junts ha declinat estar avui amb nosaltres, ja els tindrem dilluns, dimarts, quan sigui. Qui sí que ens acompanya ara mateix és el president del grup socialista al Parlament de Catalunya. Senyor Ferran Pedret, com està, senyor Pedret? Bon vespre.
1: Bon vespre.
18: Com ha viscut el que ha passat avui al Congrés?
1: Doncs amb decepció, la veritat, perquè jo, que sóc optimista de mena, pensava que hi hauria qui acabaria recapacitant, però hem vist que no.
18: I com s'ho explica?
1: Doncs és difícil d'explicar des del nostre punt de vista, perquè Junts, que va negociar fins a la darrera coma del primer dels decrets que s'ha sotmès a votació, va decidir completament, vaja, per unanimitat sembla, votar en contra de tots dos decrets, i després es va despenjar amb una proposta darrera hora, suposo que per intentar tornar la pilota a la taulada del govern, però vaja, que era bàsicament una excusa de mal pagador molt llarga i mal escrita. No? I el que passa, la conseqüència de que no s'hagin convalidat aquests decrets, és que els milers i milers de persones que estan penjant d'un fil, pensant si acabaran perdent la casa en què viuen, doncs estan ara en una situació més desesperada. No? Jo crec que és inexplicable que no s'hagi atès a l'emergència social que hi ha al voltant de l'habitatge.
18: Clar, ara, avui tenim diferents preguntes, no? Ens formarem diferents preguntes. La més generalitzada, a hores d'ara, és si això pot comportar un avançament electoral, senyor Pedret.
1: Doncs no ho sé, perquè això és una facultat que correspon exclusivament al president del govern d'Espanya, però en tot cas el que sí que em sembla és que val la pena la reflexió sobre les següents eleccions, siguin quan siguin. I aquí, evidentment, és una reflexió que adreço a les persones progressistes i d'esquerres d'arreu del país. jo crec que el temps, diguem, de les divisions i retrets en els espais diferents de l'espai socialista haurien de quedar enrere, que les persones que amb més raó o amb menys raó s'hagin pogut sentir enfadades amb les formacions polítiques a les quals en algun moment havien sentit com a referents, no?, en l'àmbit de l'esquerra, també haurien de veure que davant d'una situació com la que tenim és extraordinàriament necessari mobilitzar-se en tots els sentits, també quan arribi el cas en l'electoral.

0: Déu-n'hi-do, aquesta és una de les preguntes. Haurem d'esperar, efectivament, a veure el cap de setmana, perquè es planteja si al llarg del mateix o dilluns Pedro Sánchez, que efectivament és qui té la potestat, la facultat, no?, de convocar o no aquestes eleccions, doncs es pronuncia d'alguna manera. Una altra cosa és el pronunciament del carrer, i aquest sembla que no s'aturarà al llarg de tot el cap de setmana. Hi ha demà manifestacions a l'Hospitalet, concretament en el cas de Barcelona, però hi ha per tot Espanya, i anuncis de possibles vagues generals i de mobilitzacions que aniran segurament molt més enllà, no? Com està veient vostè, com està, senyor Pedret, entenent aquests moviments que tenim situats als carrers?
1: Doncs, tot i ser perfectament conscient que en bona part les organitzacions que convoquen aquestes mobilitzacions són crítiques amb el paper del govern progressista i de les formacions que l'integren, jo ho visc amb un punt d'esperança, no? Estàvem en un context en què tothom ens deia que el jovent s'havia fet reaccionari, no? I que el debat era sobre si les persones que venen de fora posen en tensió l'estat social, i ara hi ha un enorme moviment social, bueno, que de fet no és d'ara, que porta temps acumulant forces i organitzant-se, un enorme moviment social que ha trobat la simpatia de moltíssima, moltíssima gent, situant al centre la qüestió de la lluita contra la desigualtat, perquè avui en dia l'accés a un habitatge i els problemes per mantenir-s'hi és una de les principals fonts de desigualtat i de risc d'exclusió social. I per tant, jo penso que això obre una oportunitat per totes les persones progressistes de, bueno, efectivament, mobilitzar-se també en el sentit social i després també mobilitzar-se en el sentit electoral.
0: Fixi's que ahir a la tarda, especulant com ens agrada especular les tertúlies, què li he d'explicar, senyor Pedret, quan algú ahir va plantejar la possible negativa de Junts als dos decrets, aquí ens preguntàvem si el gran beneficiat de tot això no seria Pedro Sánchez. Vostè creu que aquesta fotografia que avui comparteixen Partit Popular, Vox i Junts per Catalunya amb aquest no als decrets de l'habitatge pot anar en contra dels partits que l'assignen i a favor en aquest cas del president del govern espanyol?
1: Francament, se'm fa difícil en una situació com la que estem pensar en termes de benefici electoral per Pedro Sánchez o no. No ho sé. La situació política és complexa en general, ho era abans d'aquestes mobilitzacions i ho seguirà sent després, d'aquí unes setmanes, d'aquí uns mesos. Però el que sí que em sembla clar és que això és un toc d'alerta més cap a les persones progressistes per dir-los és que el que hi ha al davant està molt clar, no? És l'alternativa a un govern progressista a Espanya, és l'alternativa d'un govern de la dreta amb l'extrema dreta i, per tant, una gent que està al servei dels interessos dels més poderosos, com ha quedat patent amb la votació d'avui.
0: Molt bé. Senyor Pedret, li agraeixo molt, de veritat, que hagi estat avui amb nosaltres. Veurem què és el que passa a les properes hores. Un plaer, com sempre, que tingui un bon cap de setmana. Gràcies.
1: Gràcies, bona tarda.
0: 2:03. Tenim, lògicament, la vessant política. Anem a veure la vessant social, anem a veure com estan els carrers en aquests moments. La nostra companya Cristina Martín es troba a la plaça de Catalunya de Barcelona. Què tal, Cristina? Bon vespre.
2: Bon vespre.
0: Com estan els ànims per aquí, Cristina?
2: Doncs els ànims estan que la crida és anar a la vaga general. De fet, fa poca estona s'ha fet una votació simbòlica aixecant el braç de si s'anava a la vaga general i ha estat massiu. Hi ha centenars de persones des de fa més d'una hora fent una assemblea debatent com ha de ser aquesta vaga general i ara ja està arribant al final aquesta assemblea.
0: Déu-n'hi-do. Quina és la sensació per aquí? De que s'aixeca la concentració? De que en principi continuen a la plaça Catalunya? Què s'està dient en aquest sentit, Cristina?
2: Clar, l'assemblea que hi ha ara en marxa és del sindicat de llogateres, que es va sumar ahir a l'acampada que hi ha des de dimarts aquí a plaça Catalunya. Per tant, s'estava debatent si s'anava a la vaga general, però tot té pinta que no sembla que s'hagi d'aixecar aquesta acampada, bàsicament perquè està molt organitzada. Des dels primers dies hi ha més tendes de campanya, hi ha més detalls, s'ha fet una entrada, per tant no sembla que s'hagi d'aixecar aquesta acampada.
0: Déu-n'hi-do, escoltem molta gent, no?, per aquí?
2: Sí, exacte, s'està arribant ara. Ara cap al final parla un dels portaveus del sindicat després d'haver fet un torn obert on les persones han explicat com havia de ser aquesta vaga general, on han demanat, per exemple, anar als centres educatius, a les universitats, també a les empreses, perquè sigui una vaga general que arribi a molta gent, no només als inquilins i a tota la ciutadania en general.
0: Recordem que aquesta tarda a Madrid es reunia justament Comissions Obreres UGT amb el Sindicato de Inquilines per veure una mica si efectivament arribaven a un acord per tal de tirar endavant aquesta convocatòria de vaga general. Cristina, gràcies, com sempre, per apropar-nos la fotografia que en directe estem vivint a hores d'ara a la ciutat de Barcelona. Moltes gràcies.
2: A vosaltres, gràcies.
0: La nostra companya Cristina Martín, dels Serveis Informatius, amb ella hem arribat a 3:15 de 8. Deia fa un moment Ferran Pedret, quan li preguntàvem si d'alguna manera aquesta fotografia que protagonitzen Partit Popular, Vox i Junts per Catalunya, en realitat a qui beneficiava no era justament a Pedro Sánchez, deia que se li feia difícil en un moment com aquest pensar en termes electorals. Bé, ell probablement sí, a nosaltres no. De fet, volem valorar una mica el que pot significar un avançament electoral en aquests moments. És per això que hem convidat un habitual del nostre programa, el professor de Ciències Polítiques de la Universitat de Barcelona, el professor Jordi Pacheco. Professor Pacheco, què tal? Bon vespre.
3: Molt bé, bon vespre.
0: Déu-n'hi-do la de coses que tenim al damunt la taula avui,
3: Ah, sí, dies apassionants, oi?
0: Absolutament apassionants. Què creu que passarà? Creu que ens despertarem dilluns amb l'anunci d'un avançament electoral o no?
3: Val. Sempre, com sempre, no tenim bola de vidre, O sigui, anem a analitzar el que és més probable.
0: Deixi'm dir-li que si tingués bola de vidre no el trucaria.
3: Exacte. I tampoc estaria fent altres coses.
0: Exactament. Digui, disculpi.
3: No. I ara, no, doncs jo crec que és la situació una mica que hem anat dient cada vegada, no? Que dèiem, Pedro Sánchez aguantarà fins al final de la legislatura perquè hi ha un deteriorament del suport, a no ser que, oi?
0: Clar.
3: Jo crec que aquest és a no ser que hi hagi un tema en l'agenda que tensioni molt la societat, que aparentment li pugui donar molt de suport i reduir o revertir aquesta pèrdua de suport. Mentre el tema era a Ceuta, parlaven de tot el que havia passat ara fa un mes, encara ho tenia més complicat, perquè era una qüestió que excitava molt la gent més conservadora, inclús la gent d'extrema dreta, no? Això és una cosa que es mobilitzava molt. Amb l'habitatge s'ha donat un gir, que ja es veu, no?, que hi ha una part de la societat bastant indignada, que això es mobilitzarà, i, per tant, si convoca eleccions pel que és el 29 de novembre, el primer diumenge que ho pot fer, i es manté aquesta tensió al voltant de l'habitatge, aquesta mobilització, és possible que, no dic que doni la volta, però sí que sigui un escenari molt més favorable actualment per ell. I, per tant, aquí es veu una oportunitat.
0: Clar. El carrer sembla que està molt viu. Fa una estona escoltàvem a una portaveu del sindicat de llogateres a Madrid assegurant que els polítics han decebut, però que la política ara es farà des del carrer. Sembla que tenen ganes de prendre protagonisme i de continuar amb aquestes marxes que, d'altra banda i de manera significativa, no s'estan adreçant cap al govern o contra el govern, sinó l'altre dia es concentraven davant la seu del Partit Popular o aquest matí l'hem vist davant la seu de Junts per Catalunya, no? Quin cos li pot suposar des del seu punt de vista als partits que han dit no a aquests decrets un avançament electoral? Què els hi podria suposar?
3: Sí. Ara, primer una qüestió, Això de concentrar-se davant de seus a partits polítics és una cosa que, d'un punt de vista de la democràcia, potser no és gaire bo, no? Perquè és un lloc de participació de la ciutadania, de conformació d'opinió i, per tant, no és el que toca, a no ser que siguin els propis afiliats d'aquests partits, d'acord? Clar, gent que ja no els vota, es concentri davant, no només no els perjudica, sinó que inclús es pot beneficiar perquè es pot sentir amenaçada o tenir por, no? I aleshores encara pot ser contrari. Aleshores, aquí la qüestió clau és què faran els propis electorats de cada partit.
0: Clar.
3: Què passa?
0: Sí, senyor Pacheco? Caram, què passa? I no sabem què passa. En qualsevol cas, anem a intentar recuperar el més aviat possible aquesta comunicació amb Jordi Pacheco, Raimon Blasi. Què tal, Raimon? Bon vespre. Espera, ara ja sí. Què tal? Bon vespre.
4: Bon vespre, difícil substituir ara el professor Pacheco, eh?
0: Sí, home, ens hem quedat
4: allò. No facis una pregunta...
0: No, què passa, no? Dóna'm un titular, perquè la que tinguem el senyor Pacheco hauria d'interrompre la conversa. Però...
4: Jo crec que el que ha passat avui no perjudica Pedro Sánchez, el que passa és que hi ha masses temes...

0: És un problema que, personalment, afecta una minoria de la població. Estem parlant doncs, de 12 milions de persones inquilines i uns 4 milions de persones arrendadores. I això, sobre un país de 50 milions, és minoria, d'acord? És posar-ho. Tot i així, segur que dins l'electorat de Junts, bàsicament de Junts, perquè és el que tenia la tensió interna, té més arrendadors que no pas arrendataris. I aquí és una vegada més on Junts pot perdre un altre llençol a la bugada, perquè és probable que una fracció del seu electorat, inclús de la gent que té dins seva, doncs aquí doncs, tingui un emprenyament, una desafecció, no li abaixen, no els voti, etc. No? I en aquest sentit sí que és el que té més a perdre. La resta, doncs jo crec que bàsicament, sí, les mobilitzacions no es passen de rosca, que aquí hi ha el risc, si comencen a fer accions violentes o, que comentava, no? Comencen a concentrar-se davant dels seus partits polítics i encara genera alguna sensació de desordre, que aquí ja pot provocar un rebuig social del gruix de la població. Mentre es mantingui en aquest terreny, mentre potser facin una vaga general, però correcta, doncs anirà mantenint la situació de l'habitatge i, per tant, segurament els partits d'esquerra, que tenien un electorat molt esgotat, doncs es puguin tornar a reactivar i pugui donar aquest canvi.
1: Molt bé. Temps tindrem per anar comentant, professor Pacheco. Gràcies, com sempre, per atendre'ns. Que tingui un bon cap de setmana. Gràcies.
0: Molt bé, gràcies, igualment.
1: 8 minuts i arribem a les 8 en punt del vespre. Us demanaré a tots un primer titular no excessivament llarg, i sé que tots els que avui ens acompanyeu, tots, teniu sensibilitats molt directes sobre aquest assumpte. Emiliano Bermúdez, com sempre, per ordre d'arribada al programa. Què tal, Emiliano? Bon vespre.
2: Bon vespre.
1: Com has viscut aquest no de Junts i la situació dels decrets?
2: Si vols un titular curtet, jo penso que Junts ha actuat en coherència. En coherència. Agradarà més, agradarà menys, però ha actuat en coherència. Mm-hmm. Junts no podia donar suport a aquest tipus de decrets, que en la meva opinió són decrets totalment desafortunats i que no ajudaran a resoldre res, sinó al contrari. I segurament al llarg de la tertúlia tindrem temps d'explicar aquesta situació.
1: Seguríssim que és així. Jordi Corones, com estàs, Jordi? Bon vespre.
3: Molt bé, bon vespre.
1: Què et sembla? Tu com has viscut tot el dia d'avui?
3: Jo crec que avui, com a titular, diria que és un mal dia per les classes treballadores d'aquest país. Ara bé, també és cert que ara el PSOE li han agafat les presses en fer en pocs dies doncs, el que no ha fet en 8 anys. I això també doncs, és fruit de la inacció que hi ha hagut en el passat. Només a Catalunya s'han pres decisions en aquest aspecte, en un moment determinat, on el PSC ha acabat entrant, arrossegant una mica els peus en les mesures que s'han pres sobre regulació de lloguers, el tema de llars, el lloguer d'habitacions, etc. Però jo puc dir, vaja, que em sento orgullós de que grans mesures que s'han tirat endavant en aquest país han estat doncs, a iniciativa d'Esquerra Republicana de Catalunya i que, malauradament, doncs, el Partit Socialista el que ha fet durant 8 anys ha estat doncs això, arrossegar els peus, i ara a última hora, doncs, de pressa i corrent, vol aparèixer com el gran salvador del problema. Jo no sé si beneficiarà o no beneficiarà això al Partit Socialista o a Pedro Sánchez, el que sé és que això avui ha perjudicat les classes treballadores d'aquest país i és un dia trist.
1: Que content estic que s'hagi reincorporat al programa l'Albert València, que feia molt de temps que no
4: venies. Sí, un any més o menys.
1: Com estàs, Albert?
4: Bé, molt bé, molt bé.
1: Sí?
4: Avui va estar enfadat.
1: Ja m'imagino, perquè tu ets una persona activista molt del moviment veïnal. Sí. Justament, explica'm una mica, insisteixo, temps tindrem, al llarg de la següent hora, imaginem que serà, si no únic, gairebé l'únic tema al que ens dedicarem avui.
4: Digues, digues. Jo avui ho he vist molt enrabiat. Vull dir, bueno, porto ja dies una mica, com suposo, molta de la gent que ha seguit el tema des del que és la gent llogatera i la gent d'esquerres, pues, amb molta preocupació, i just avui, bueno, per una banda estic enfadat perquè crec que les mesures que es presentaven avui eren de mínims, o sigui, realment eren una mica les engrunes, i també enfadat perquè Junts no ens ha volgut donar ni les engrunes, tampoc, i una mica ho han fet posant-se, diguem, a defensar les classes, les famílies catalanes, i al final el que han deixat és amb moltes famílies catalanes també indefenses davant de que els vagin fora de casa en els propers anys.
1: Ivan Marzà.

0: Què tal, Ivan? Bon vespre. Avui l'Ivan Marzà està assegut just al costat de l'Emiliano Bermúdez. Sort que els dos són...
1: No passarà res, eh?
0: Sort que els dos són tipus molt macos i hi ha molt d'apreci, perquè tinc la sensació que massa d'acord no estaran l'Ivan Marzà i l'Emiliano Bermúdez avui.
1: Bueno, i ens hem passat més vegades que hem estat junts i no hem estat d'acord.
0: Jo ho sé. Jo estic gens amoïnat.
1: Estic més emprenyat amb junts que amb l'Emiliano.
0: Espero.
1: Perquè... Al final, quan estàs en política i també fas propostes o vols arribar a un pacte i t'accepten un 90% del que has proposat, aquí tenim regidors i regidors a la taula, home, si arribes a un pacte i te compren el 90%, a més, la situació que arribes és la d'aprovar almenys allò. I ni això, avui s'ha dit, no sabem ni qui ha trucat ni de quina manera... però al final ho ha materialitzat. Fins i tot el famós decret Junts, que tothom deia que era el decret Junts, doncs Junts ha dit que tampoc era el seu decret.
0: Sí, perquè efectivament se li deia decret Junts, sí. El primer dels decrets. Digues, Raimon.
2: No, dic, suposo que era el decret Junts perquè es necessitava Junts, no?
1: Però les propostes acceptaven
2: de Junts. Jo no dic que no, dic que... Passes que torna a ser aquelles circumstàncies de... ho portem tot in extremis i esperem a la... responsabilitat en funció de quin és l'interès de l'un o de l'altre, d'una formació política. Jo continuo pensant, hi ha una mala gestió i a més hi ha una correlació de forces, dic que no s'han sospesat suficientment i probablement ni qui portava els decrets, ja sigui un govern de coalició amb el suport de ha sospesat, i probablement les votacions per part d'alguns tampoc han sospesat suficientment les possibles conseqüències. Si les conseqüències són única i estrictament polítiques i electorals, ens estarem equivocant. És a dir, des del meu punt de vista, ho dic perquè al final moltes de les reaccions que hi ha amb un posicionament per part de Junts és dir, escolta, és que no saben electoralment el que els hi suposarà. La manifestació del president Pedro Sánchez és el mateix. Escolta, ara que hauran de donar la cara i s'hauran d'atendre les conseqüències, no? Dic, escolta'm, doncs ens porta, tant des de la gent del carrer com des de l'hemicicle i, per tant, formacions polítiques, a dir, escolta'm, doncs, que la gent es pronunciï. Dic, i veurem quin serà el resultat i quina serà la conjuntura si només tenim un tema exclusiu, que és el de l'habitatge, o que, malauradament, hi ha molts més temes al damunt de la taula sobre els quals s'hi ha de posar en incidència. I no només són temes d'habitatge, són també temes socials, perquè al final és tot el conjunt, no? Jo crec que hem pres una deriva i, malauradament, en el conjunt de la política hi ha aquella observació. S'ha acabat el temps dels partits, però no el de la política. Dic, no ho sé, però és que al final passa per la política, passa per partits i passa per un hemicicle que ha de legislar. No? I crec que un trencament que no em permet pensar en que hi ha possibilitats d'arribar a allò que la societat requereix i és d'acords d'estat.
0: Estem a un minut de les 9. El vols aprofitar tu, Albert? Ai, de les 8, de les 9, no, perdó. De les 8. El vols aprofitar?
3: Sí, no, a mi més que res em preocupa perquè sento molt a parlar de política i de la mesura a nivell electoralista, però al final del que no estem parlant és de com afectarà realment a la classe llogatera que està vivint ara mateix de forma molt precària i és molt vulnerable. I, bueno, no sé, jo ho escoltava i m'anava enfadant i calentant. Jo realment abans deia, bueno, a veure què fa el moviment pel dret a l'habitatge al respecte i què surt de l'assemblea d'avui i també si es fa vaga general o no. Jo no ho sé, però jo el que tinc ganes és de que cremi tot. Vull dir, realment portem molts anys en què el problema s'ha anat fent molt greu, no s'han trobat solucions, hem arribat a una situació totalment enquistada i realment no estem trobant una solució i ningú l'està podent posar sobre la taula. Llavors, només espero que el moviment pel dret a l'habitatge del sindicat de llogateres i la COSAC estiguin a l'altura del moment també i ens puguin dirigir almenys a les persones que lluitem al carrer cap a on volem anar.
0: En fi, són les 8 del vespre, aquí tenim els senyals horaris i hi ha moltes ganes de dir moltes coses i allargar-se una mica més en els discursos. Això ho farem de manera immediata. És evident que parlarem del que això suposa per les persones, perquè en definitiva tot això té a veure amb el que suposa o no per les persones, no? I les grans mobilitzacions amb les quals connectàvem ara fa un moment tenen aquest objectiu, lògicament, que és la defensa de les persones. Però farem una cosa, que primer és informar-nos, saber exactament com estan les coses en aquests moments, i després doncs, ja entrarem en conversa fins a les 9 sense aturar-nos. Laura Monill, què tal, Laura? Bon vespre.
4: Bon vespre, Toni.
0: Tot gira entorn al mateix, eh?
4: Sí, exacte. És que comencem pendents, com no podia ser d'altra manera, de la mobilització ciutadana després que el Congrés ha tombat avui els dos decrets d'habitatge, coneguts com a decret Mari Carmen, i que, entre d'altres, contemplaven la prohibició dels desnonaments o la pròrroga dels contractes de lloguer. Junts, Partit Popular i Vox han votat en contra d'aquesta aprovació dels textos, i davant aquesta situació el Sindicat de Llogateres de Barcelona acaba de validar en assemblea anar a la vaga general des de l'acampada a Plaça Catalunya. Allà hi és la nostra companya Cristina Martín.
5: Fa poca estona ha acabat l'assemblea convocada pel Sindicat de Llogateres a Plaça Catalunya després del no de Junts, PP i Vox, als decrets d'habitatge. Centenes de persones s'han concentrat i han acabat votant massivament per anar a la vaga general. També s'han sentit crits d'omplir demà a Hospitalet de Llobregat, on fa mesos una veïna, l'Olga, es va suïcidar després de ser desnonada.
6: Que demà a l'Hospitalet fem un paper exemplar, que desbordem els carrers i que es noti que no només estem enfadades, sinó que estem organitzades i que tenim la capacitat de generar realment aquest canvi que busquem.
7: Hem mogut el tauler de joc, ara canviem-ne les regles.
8: Us crido a que us organitzeu i que us poseu a les diferents organitzacions que Catalunya té.
5: A l'assemblea s'han sumat els acampats que porten des de dimarts omplint Plaça Catalunya. Cada cop hi ha més tendes i l'estructura està més organitzada. Avui passaran aquí la seva quarta nit.
4: Gràcies, Cristina. També el Sindicat de Llogateres de Madrid insisteix a dir que l'única via per pressionar el govern espanyol perquè es defensi el dret a l'habitatge també és anar a una vaga general. I a aquesta hora doncs, també estem molt pendents, Toni, de l'evolució de la situació meteorològica. Els aiguats que han afectat les últimes hores les Terres de l'Ebre han deixat acumulacions de més de 270 litres per metre quadrat en algunes zones. A l'Ametlla de Mar s'han registrat 273 litres i a les Cases del Canà 238 fins a les 4 de la tarda, quan ha amainat la pluja. Els bombers han rebut 304 avisos per incidències des de l'inici d'aquest episodi de pluges. A aquesta hora també estem a l'espera d'una nova roda de premsa per conèixer l'evolució dels aiguats de cara al cap de setmana. El Servei Meteorològic de Catalunya manté la situació de màxim risc per fortes pluges aquest divendres al vespre i fins demà dissabte al matí, tant per la intensitat de precipitacions com per acumulació d'aigua. La situació de perill és màxima, de nivell 4 sobre 6. Les precipitacions diuen que seran més intenses al sud del país a primera hora del matí i s'aniran escampant pel centre i el litoral del país durant tot el dia. I ja de cara a diumenge, l'avís de perill puja a nivell 5 sobre 6. Al Barcelonès, al Vallès Occidental i Oriental, al Maresme i a la Selva, segons, com dèiem, les previsions del Meteocat.
0: Gràcies, Laura. Fins després.
4: A tu, fins ara.
0: 8 i 3 minuts, efectivament. Les imatges que hem vist són espectaculars. La quantitat d'aigua, com ara en recordava la Laura, que ha caigut, és brutal. A Tarragona, més de 250 litres per metre quadrat. Punts de Catalunya, amb 270. Una autèntica bestiesa. Per aquella gent que s'acaba d'incorporar ara mateix a la nostra sintonia, anem ràpidament a recordar la previsió del temps de cara a les properes zones. Connectem amb l'EMET. Jordi Urios, què tal? Bona nit.
9: Bona nit. Demà a Catalunya continua la inestabilitat amb precipitacions que seran més probables especialment als litorals de tot Catalunya, amb ruixats acompanyats de tempesta que poden ser localment forts, però això sí, distribuïts de forma irregular. A la resta s'espera cel amb intervals de núvols i núvols d'evolució cap al Pirineu. A la tarda podran desenvolupar-se ruixats ocasionalment acompanyats de tempesta i que puntualment podrien ser forts i que podrien estendre's també a altres zones de l'interior de Girona. Pel que fa a les temperatures, demà les màximes pugen lleugerament al terç oest, baixen una mica a Barcelona i a l'est de Girona i sense grans canvis a la resta. Les màximes seran de 26 graus a Girona i Lleida, 25 a Barcelona i Tarragona. Pel que fa a les mínimes, la pròxima matinada seran de 20 graus a Barcelona, 18 a Tarragona, 17 a Girona, 15 de mínima a Lleida. Durant els pròxims dies, la inestabilitat no es retira, no es preveu que ho faci fins a mitjan de la setmana que ve almenys. Pel que fa al vent, demà bufarà tramuntana moderada a l'Empordà, a la resta dels litorals bufarà vent del nord-est amb intervals moderats i a la resta fluix variable en predomini de la component est. És una informació d'EMET.
0: Gràcies, Jordi. 8 i 5 minuts. Anem ràpidament a actualitzar també la informació pel que fa al trànsit des del Servei Català de Trànsit. Sílvia Delamo, bona tarda.
10: Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. En aquests moments hem de dir que la situació viària segueix més o menys com en l'anterior crònica, però fem un repàs ràpid. En aquests moments tenim concentrada la mobilitat a les rondes, on hi ha lentitud tant en sentit Trinitat com en sentit Llobregat. El que millora són els accessos. De fet, tenim la C33 ja només amb un quilòmetre i la C58 amb un altre quilòmetre i mig des de Montcada cap a Trinitat Rondes i algun punt d'aturada al Prepirineu, en concret a la C16 Cercs, en sentit el túnel del Cadí. Una vegada més, emplaçar-vos a que circuleu amb cautela i no baixeu la guàrdia amb aquestes pluges que estan caient. Bon cap de setmana.
0: Gràcies, Sílvia. Bon cap de setmana també per tu. Les 8 i 6 minuts.
11: El Pla B, amb Toni Marín.
0: Avui comentem l'actualitat amb l'exregidor de l'Ajuntament de Barcelona, Raimon Blasi, amb Jordi Corones, regidor d'Esquerra, al Consistori barceloní, Emiliano Bermúdez, economista, justament especialista en habitatge i sector immobiliari, Ivan Marzà, que és el primer secretari del PSC, al districte de Sant Andreu, i l'arquitecte i activista veïnal Albert València. És evident que hem arribat a les 8 amb ganes de parlar. De fet, l'Emiliano, en la seva primera intervenció, em deia tinc moltes coses a dir, però si em demanes un primer titular, bé, ha arribat el moment de poder aprofundir en aquest titular, Emiliano.
12: Coses. Bueno, mira, a mi em dona una mica de por aquesta situació i explicaré per què. Jo penso que portem dies parlant de política davant d'un problema, que és un problema molt greu, és la primera preocupació dels catalans i de la resta de l'Estat, i no fem més que parlar de política. Aleshores, si aquesta actuació per part del govern d'Espanya amb aquest decret, per mi desafortunat, perquè no és un decret que té l'orientació precisament de resoldre el problema, sinó d'agreujar el problema del mercat del lloguer, si realment això no és fer política perquè ja estem barruntant les eleccions i és realment la solució que el partit del govern, o el govern en aquest cas, i altres actors, pensen que amb aquesta solució resoldrem el problema de l'habitatge, això és molt preocupant. Molt preocupant. El problema de l'habitatge té solució i tothom sap, i el govern ho sap, i la resta dels partits polítics que s'han posat una mica a analitzar el problema ho saben positivament, que no té res a veure amb decrets d'aquest tipus. Aquest decret, si finalment s'hagués aprovat, hauria rebentat el que queda del sector immobiliari en el mercat del lloguer, perquè automàticament hauria una desbandada total de propietaris traient el pis de del lloguer per vendre-los. I això, en 4 dies, ja ha començat a passar. I aquí el problema no ho tindrem en veure com regulem els desnonaments i tot això, que tot això està molt bé i tothom ho subscriu, sinó el problema és on està l'habitatge perquè la gent pugui viure. Perquè pugui viure. Els problemes es poden resoldre, però fa falta un pla director de tot això. O sigui, el problema de l'habitatge en Espanya i a Catalunya passa per fer habitatges. Falten 1 milió d'habitatges. I després, fins que això no ho aconseguim, que es pot fer, falten mides sensates per fer front a l'emergència social que hi ha. I amb 240 milions d'euros a l'any, amb 240 milions d'euros a l'any, això es pot resoldre. Perquè, mira, a Catalunya n'hi ha 4.000 desnonaments a l'any. És la comunitat on més desnonament fem. A la resta de l'Estat, uns 20.000 ha baixat. L'any passat, o sigui, en el 25 va ser 24.000, no? 20.000. Escolta'm, l'acció social del govern. Escolta'm, que el govern, davant d'un desnonament, que pagui al propietari la renda i aquest senyor no se'n va al carrer. Si són 20.000, a una mitjana de 1.000 euros, són 20 milions d'euros al mes, que són 240 milions a l'any. I el problema de los desnonaments lo parem preventivament. I de mentre hem de fer 1 milió d'habitatges. Si no fem això, això no és... Ja podem fer vagues generals, sentades a la plaça del Sol, a la plaça de Catalunya, los sindicats de no sé què, de no sé quanto. Escolta, no tenim solució si no es construeixin habitatges a Espanya. I una última cosa. Escolta, tu, el govern d'Espanya sembla que acaba d'arribar aquí, porta 8 anys. 8 anys i no ha fet res. No s'ha construït ni un habitatge. El parc d'habitatges de protecció a Espanya és el més baix d'Europa, només supera Portugal. 2.3 de percentatge en el total. Al front del de 14% de França, el 24% d'Àustria o el 30% de Països Baixos. O sigui, aquestes són les realitats. Analitzem el problema i posem solucions viables per la gent, no per fer política.
0: Dues paraules demanades ja d'entrada. Primer l'Albert, després el Raimon, l'Ivan i ja tothom. Vinga, Albert, sí.
3: No, deia l'Emiliano que té por. Jo m'alegro que precisament siguin les persones com l'Emiliano que tinguin por. I precisament crec que deia que es parli de política no m'agrada. Jo crec que s'ha de parlar de política, de política d'habitatge. És a dir, portem molts anys on que no hi ha hagut política d'habitatge, per no dir que mai s'ha fet política d'habitatge en aquest país. Llavors, que per primera vegada estigui ficant això sobre la taula, crec que és important. També es parla de que s'ha de construir més. No sé, portem molts anys en els quals s'ha deixat el sector privat que fes el que volgués, sense, amb manca de política d'habitatge, i que jo sàpiga el problema no s'ha arreglat. I crec que, per exemple, l'exemple està a Madrid. A Madrid, precisament, han optat per, llibertat, que el sector construeixi i el problema s'arreglarà sol. Que jo sàpiga, estan pitjor fins i tot que nosaltres. Per tant, jo crec que és important construir és important construir habitatge, però habitatge protegit únicament. Crec que s'està fent, crec que se n'ha de fer molt més, però només construint trigarem molts anys en poder arreglar el problema, i es trigarà igualment, però crec que s'ha de regular. O sigui, una mica ha d'haver regulació, i crec que la resta d'Europa ho han fet. A vegades sembla que la dreta, quan ens parla de la regulació de l'habitatge a Catalunya o a l'Estat, sigui la primera vegada que passa al món, perquè es parla de que no, és que s'anirà, tot el sector s'anirà a Norris, mentre que Alemanya, França, Gran Bretanya tenen regulacions de lloguers, tenen lloguers també indefinits, i no s'ha acabat el sector de l'habitatge ja. Per tant, crec que es comenci a parlar d'això aquí és important.
0: Raimon, sí.
2: Jo crec que hi ha països on hi ha una llarga tradició amb tot el tema de l'habitatge, i per tant hi ha coses que potser no en parlen o ja fa molts anys que n'han parlat. Igual estem parlant de 30, 40, 50, 60, 70 anys, o potser és un estil, sens dubte, de vida. Jo abans hi ha hagut la intervenció, quan l'ha fet l'Albert, he pensat, dic, home, esperem ara que el sindicat de llogateres ens marqui el camí, etc. Dic, jo crec que el problema no és el sindicat de llogateres, és que hi ha el sindicat de propietaris, saps què vull dir? És a dir, que la solució al final l'hem de trobar entre tots. Dic, perquè si no és una confrontació com la que hem vist avui a l'hemicicle i que no ens porta absolutament enlloc. Fa 20 anys l'habitatge també estava al capdamunt de les preocupacions de la ciutadania, especialment les joves, d'acord? No és res novedós. Hi havia una cursa d'aquelles de qui la té més llarga i oferia en els seus programes electorals més construcció d'habitatge. I, per tant, de política se'n parlava, d'acció no se'n feia. Per tant, jo crec que també és aquella reflexió que de nou no hi ha res i senzillament, doncs, com passa amb tantes guerres, que malauradament els dies fan que deixin d'estar de moda quan la gent s'està morint, sens dubte. Guerres i misèria i tot el que vulguem. A partir d'aquí, dic, escolta'm, pactes i siguem seriosos i rigorosos amb una qüestió, que és de temps, perquè les solucions no són immediates. Això són xapusses, i que aquests pedaços, amb molt bona voluntat, sens dubte, no ens aporten, des del meu punt de vista, a solucionar el problema real de la societat. Comentava ara l'Emiliano, no? Escolta'm, tot el tema dels decrets ha fet que hi hagi hagut una oferta de venda de pisos. Jo el que em pregunto és, hi ha una oferta major? Això significa que també baixen els preus? Perquè qui són els que compren aquests pisos? Qui són els que compren aquests habitatges? I perquè seguim amb el mateix, amb un bucle amb el qual, sens dubte, no ens en sortim. Hi ha una qüestió, i sentia aquests dies dins del decret i fins i tot algunes propostes al Parlament de Catalunya, aquesta compra, el finançament per la compra, dic, escolta'm, seguim amb el concepte de compra? O hem d'anar amb el concepte de construir i lloguer, i sobretot que el primer operador sigui, o en la mesura del possible, el primer operador sigui l'administració pública? És que no em resolen dubtes i me'n generen molts més, i em genera, sens dubte, preocupació dels afortunats que tenen un habitatge i dels que han d'estar pendents i preocupats de que els puguin fer fora.
0: Ivan Marzà, sí, després el Jordi.
1: No, perquè quan convé es pot parlar de política, quan convé no es pot parlar de política. Això avui no es pot parlar de política. La política existeix a tot a la vida. Exacte. I la política... No, no ho podia per tu, Raimon. Ah, no t'espantis. Vale. No t'espantis. No, és que política, política... són drames, sí, però els drames s'han d'acabar solucionant a un parlament on es fa política i s'arriben a acords polítics per solucionar temes que afecten a la gent, però és política. Si els decrets ens semblen molt, poc, el que sigui, que van molt lluny, que no, és molt fàcil. La tramitació parlamentària del Reial Decret Llei permet demanar la tramitació posteriorment a l'aprovació com a projecte de llei, per debatre tot l'articulat que faci falta i aprovar-lo posteriorment. Per què no? Per què no? Perquè automàticament ens carreguem i ja està, perquè serà un desastre. No? Comencem una legislació, un projecte de llei, però tenint unes mesures que solucionin alguns temes. Ja. I a partir d'aquí traiem un altre projecte de llei en base als dos reials decrets lleis. No, ens ho carreguem tot d'entrada i ala, encara que s'hagi pactat. Evidentment que no ho soluciona tot i evidentment que hi ha d'haver construcció, que hi ha d'haver mil coses. Jo, des que estic a Barcelona, he viscut sempre de lloguer. Segueixo vivint de lloguer aquí a Barcelona. Quan vaig llogar el primer pis sol a Barcelona, al centre del barri de Sant Andreu, em costava 450 euros. Per mi, un pis per mi sol. Aquest pis, ara mateix, l'he vist jo a la pàgina web de l'immobiliària a 1.100 euros. Havent fet zero a dintre perquè necessitaven sorrar tot l'edifici i tornar-lo a fer nou. Bueno, doncs, no sé, igual el propietari tampoc ha perdut tant pel camí, eh? No crec que hagi perdut massa. I s'ha de fer construcció? Evidentment sí. I construcció pública? Evidentment també. Per això també demanar a tots aquells que diuen que tenen la solució a la construcció d'habitatge públic, home, que quan han estat enfront de governs autonòmics que tenen la competència en construir, n'han fet 15, no, 25, en 8 anys de president. Aquests sí que han de construir perquè tenen l'obligació. I ara no val allò de dir, no, és que a mi que no em parlin de competències perquè no entenc. Si no entenc, que estudiïn. Si no, qui no entengui, que estudiï. Perquè les competències són com són, que quan volem sí que les anomenem.
0: Jordi, sí.
13: Bé, jo crec que en definitiva, quan la política no es fa, passa doncs el que ens ha passat. Molts anys d'inacció política pel que fa a l'habitatge i quan deixes les coses en mans del mercat, del sector immobiliari, doncs el sector immobiliari pot ser absolutament insaciable. Jo no sé si aquest decret hauria rebentat el mercat, jo crec que no. En tot cas, el que rebenta són les famílies que fa anys que paguen religiosament el seu lloguer, que ens han fet sumament responsables i que el dia que tenen una situació familiar de vulnerabilitat i no el poden pagar, se'n van al carrer.
12: Clar.
13: Se'n van al carrer, sí. Les famílies,
12: i
13: amb el govern, els seus fills.
12: I l'acció social, on s'està?
13: L'acció social és responsabilitat de tothom. La Constitució espanyola, i jo no sóc un gran defensor de la Constitució espanyola, com us podeu imaginar, fixa en el seu article 33 i 38 el dret a la propietat i a l'herència per un costat, el dret al lliure mercat per un altre. Però el seu article 47 és una correcció d'aquests dos articles, que precisament el que diu és que l'habitatge és un dret i que l'Estat i l'administració pública ha de garantir que l'especulació no perjudica a la gent que té dret a un habitatge. Perquè, i per què és un dret? Doncs molt senzill, perquè cap dels que estem aquí es pot construir un projecte de futur si no té una llar. Cap dels que estem aquí es pot construir un projecte de futur si no té una llar. Ras i curt. Per tant, és un dret. I els drets mai poden passar per davant dels interessos econòmics del sector immobiliari, especialment, que és el que volia corregir aquest decret, a partir d'un nombre determinat, fixa 3 habitatges per un propietari. Si no estic equivocat, a partir dels que tenen 3 habitatges, han de facilitar doncs, mesures perquè no es produeixi aquest desnonament de la casa de la gent, perquè encara que sigui de lloguer, és el seu domicili, és la seva casa. Per tant, jo crec que està molt bé que critiquem el fer política, però és que quan no fem política arribem al punt en què ens trobem ara, i això cal corregir-ho. I segur que aquest decret no és la gran solució, no és la gran solució. De fet, no hi ha una única gran solució al problema d'habitatge, hi ha múltiples accions que s'han d'anar incorporant, i que cap d'elles que sortiran de la política agradarà al sector immobiliari. Ens sap greu, però és així.
0: Emiliano, ara
12: sí. És que la major, no, per dir-ho d'alguna manera, i tant que és necessari fer política correcta. política correcta.
13: Per qui?
12: Per qui? Per tothom. Per la gent, tota la societat.
13: Que més ho necessita, sobretot.
12: A veure, el problema que tenim aquí és que segurament, lo que, quan jo deia tinc por, jo no tinc por de, perquè estigui involucrat en el sector immobiliari. Jo tinc por de veure en les mans en les que està la societat espanyola a la hora de posar en pràctica

0: polítiques que són polítiques totalment troncals, i la vivenda i l'habitatge és una d'elles, perquè és la primera preocupació. La política, jo penso que té que estar al servei de donar solucions a la ciutadania, no? En aquest cas, en el tema de l'habitatge, ningú ha fet política. Efectivament, coincidim en una cosa. Portem un munt d'anys que aquí no es fa política, no hi ha hagut política d'habitatge. Hi ha hagut promeses electorals. Construiré, tal, construiré... Qual. Tothom està d'acord que tenim un problema de falta d'oferta. I quan jo parlava de que falten un milió d'habitatges, no estava referint-me tampoc a que això ho tingui que fer el sector privat. No, jo no dic això. Jo dic que falten. Falten un milió d'habitatges. Això es pot resoldre? Sí, jo penso que sí. Jo penso que el sector productiu, una altra cosa és que el promotor sigui l'Estat o les administracions públiques o sigui el sector privat o una barreja o el que tu vulguis. Però la idea és posar-nos una vegada a resoldre el problema. El sector productiu en Espanya pot construir entre 300 i 400.000 habitatges a l'any. Què passa? Que no hi ha voluntat política per fer això. I aleshores, a aquesta situació hem arribat perquè construir un habitatge, construir un edifici per la gent perquè fa falta, és tremendament complicat. 6, 7, 8, 10 anys de permisos per posar un totxo. Quan un edifici es fa en un any. I no és una qüestió d'especulació ni és una qüestió de res d'això. És una qüestió de pura necessitat. O sigui, si tu tens una ciutat que té 1.000 habitatges i tens 5.000 persones que volen viure en aquesta ciutat, a 4.000 no li donaràs un sostre, no se li donaràs. Sí, amb les habitacions, tu, que es fiquin en habitacions, en plan tercermundista, no? Aquesta és la solució que donem. O sigui, realment, la política pensa que el Real Decret aquest i les mesures que conté aquest Real Decret seran la solució? En absolut.
1: No, però millora la situació.
0: I luego, perdona un moment, i una altra cosa. O sigui, la omissió que ha fet l'administració pública de l'acció social en el problema de l'habitatge és tremenda. Perquè li ha deixat la responsabilitat al particular, a les persones. Això del desnonament no li agrada a ningú. A ningú. O sigui, la imatge d'una senyora de 87 anys sortint de casa seva en una camilla, escolta'm. Això és d'un país bananero. I som la quarta potència de l'euro. No li agrada a ningú, però l'Estat, les administracions públiques, estan per fer front a totes aquestes coses. I no ho fan, no ho han fet.
2: Hi ha imatges que són pitjors encara, que aquestes són les imatges de les persones que han mort, que s'han suïcidat. Ho dic perquè abans d'ahir va haver-hi un cas a l'Hospitalet d'un senyor que havia de desnonar
0: dilluns. I ara sembla que n'hi ha un altre.
2: Intentem fer intervencions una miqueta més curtes, ho dic perquè tothom té ganes d'intervenir. Albert València, sí.
3: Sí, no, a mi és que a vegades em sembla una mica una broma de mal gust, sí, perquè el sector privat diu no és el nostre problema, que ho arregli l'Estat, que ens segueixi deixant a nosaltres jugar, a seguir pujant els preus i seguir-nos lucrant, i que ho arregli ara l'Estat amb els diners públics. A mi em sembla... Sí, no,
0: és que...
2: Però un segon, no, Emiliano, deixa...
3: Perdona, vull dir, Emiliano, estaves dient això ara. Estaves dient, el problema és que no s'ha construït habitatge públic. Clar. Per tant, que ara construeixi públic, es construeixi habitatge públic i nosaltres, mentre estem amb el parc privat, seguim posant els preus que ens doni la gana.
0: Però si nosaltres no posem els preus.
3: No, qui els posa?
0: El mercat, l'oferta i la demanda. El sector immobiliari en Espanya, com qualsevol mercat, té un desequilibri bestial. I ho té perquè l'oferta és la que és, no ha crescut.
2: Emiliano,
0: i la demanda són 10 milions de
2: Emiliano,
0: persones.
2: Emiliano, entenc que el tema és potent, home, i a més és el seu tema. Coses... Sí, clar, però és que tothom té intervenció. I a tu no t'ha interromput ningú.
0: Pardon.
2: I mira que es parla d'una estona.
0: Sí,
3: jo crec que a cap propietari li fiquen a punta de pistola a dir quin preu ha de posar perquè el mercat ho diu. És a dir, al final... posen els preus que volen i, per sort, ara, almenys aquí a Catalunya, està regulat. Problema també ha sigut quan no s'ha regulat algunes qüestions, com, per exemple, ara a mi em fa una mica de ràbia també que el PSOE surti ara de gran abanderat del dret a l'habitatge i de les llogateres, quan va fer el decret amb el qual es va regular el lloguer o es permetia regular el lloguer a Catalunya, va deixar-se, curiosament, el lloguer de temporada i el lloguer per habitacions. I ara ve aquest decret, que ara és... o ens ho aproves o ens anirem a l'infern, que en part és veritat, però per un problema que ells mateixos no van regular quan tocava i es van deixar aquesta escletxa. Bé, no sé, a mi ja dic, només responsabilitat...

0: responsabilitzar l'Estat em sembla insuficient. Crec que s'ha de construir efectivament i s'ha de regular. I, òbviament, el sector immobiliari mai us agrada que us regulin, perquè tindreu pèrdues, per suposat, però és el que toca.
1: Raimon, sí.
2: Bé, jo pèrdues no necessàriament. És a dir, jo ara subscric majoritàriament tot el que estaves dient ara, Albert, i francament dic... Tot i que a mi la regulació de propi, sense que l'Estat desenvolupi la seva part de, anava a dir, responsabilitat en la part de construcció, de posar habitatge públic en el mercat, és veritat, jo era dels que, soc dels que pensa, dic que hi ha d'haver una limitació del preu, dic sens dubte, dic perquè si no, és veritat, ara hi ha una limitació al preu.
3: No, tota la vida, bueno, el UBPO. Bueno, però del meu mòdul.
2: A veure, parlem del lloguer. Dic, en aquest cas, perdona'm, dic, fins ara, dic, escolta'm, tu podies demanar el que volguessis si sempre hi haurà algú que vindrà i t'ho pagarà. És com la pregunta que abans feia, dic, escolta'm, el fet de que ara hi hagi més oferta d'habitatge en venda, dic, això fa baixar el preu? No, però jo el que vaig, dic, hi ha una part de, que és la, el que em fa pensar i el que em fa parlar dels fons buitre, dels fons voltor o de l'especulació. Dic, quan agafes i vols treure una rendibilitat de la teva inversió, dic, ja, escolta'm, ho hem parlat moltes vegades, jo dic, escolta, hi ha qui agafa i inverteix en una empresa, en una fàbrica, i hi ha qui agafa i inverteix en el totxo. Amb el totxo vull dir amb habitatge per després treure el lloguer o potser revendre'l. Val? Doncs aquí hi ha uns marges que són, sens dubte, molt més grans que no passen dins de la indústria, i parlo de la indústria tradicional, no noves tecnologies. Dic, bueno, doncs aquest desajust fa i em genera una injustícia. Igual que hi ha un altre element, dic, a vegades d'habitatge, l'habitatge existeix per poder donar satisfacció a aquestes 5.000 persones que voldrien venir amb una població i només tenim una oferta de 1.000. Bueno, doncs potser el poble del costat i a l'altre poble del costat trobes aquesta oferta, però tenim un altre greu problema, i és, per exemple, el tema de la mobilitat, que tampoc ens ajuda. És a dir, hi ha un problema, però hi ha una transversalitat o una pluripossibilitat de trobar solucions. Dic, a partir d'aquí... Insisteixo amb la complexitat, i que a mi m'agrada molt a vegades anar al cas a cas, i potser algú que dirà que té 8 habitatges no és un gran tenidor, dic, perquè aquella pobra família que té un habitatge s'hi ha deixat la vida, està fent amb uns preus realment ajustats i facilita la vida, i viuen bé, saps què vull dir? Però, malauradament, vivim en una societat que si em puc treure 2.000, no en trauré 1.500, i això és cert.
1: Jordi, sí.
4: Sí, coincideixo amb coses que estava dient ara en Raimon. El tema de la mobilitat en aquest país és un drama, però el tema del model econòmic també, perquè al final el que fa és concentrar la població en àrees metropolitanes. En el cas de Barcelona, això de hem de fer més habitatges, pocs habitatges més pots fer a Barcelona, és que no hi ha sol urbà consolidat gairebé on poder fer habitatges. Potser se'n poden fer 15.000 amb els dos grans àmbits que queden en desenvolupament encara, però
2: I
4: no n'hi ha més.
2: I la solució que troben és augmentar la densitat, que jo crec que és una equivocació.
4: Jo també. Com més densitat, més problemes. Això està clar. En qualsevol cas, hi ha una altra qüestió que s'ha de parlar i que s'ha d'abordar i que també requereix d'inversió pública i també de privada, que és el tema de la rehabilitació. El parc d'habitatges estan veient i pot ser una oportunitat per generar part d'aquest habitatge nou. Però això, el que deia abans, no hi ha una única solució al problema. Hi ha un conjunt de mesures que poden anar ajudant amb el pas del temps a resoldre el problema, però és que ara tenim un problema molt greu. I hi ha urgències immediates que s'han d'atendre i que no poden esperar a tota aquesta planificació que es pugui fer de model econòmic de país, de la mobilitat, de la rehabilitació d'habitatges. Hi ha coses que són urgents, que són ara. I sempre es parla, sobretot des de determinats espais polítics, de això ho arregla la col·laboració público-privada. Escolta'm, això el público-privat al final és que l'administració pública sempre assumeix els riscos i el privat no n'assumeix cap. Si hi ha pèrdues, que pagui l'administració pública. Si hi ha beneficis, es reparteixen de manera que el privat sempre guanya més. I jo crec que al final el tema del público-privat, que jo soc molt partidari, s'han de fixar unes regles del joc molt clares. Perquè el que no pot ser és que tots els riscos els assumeixi l'administració pública amb els diners públics i que els beneficis se'ls emportin els privats. En qualsevol cas, s'han de posar regles. A Catalunya ja s'han començat a posar amb la regulació dels lloguers, amb els lloguers de temporada, amb determinades accions que no són la gran solució al problema, però que ajuden a resoldre aquest problema. I cada vegada que fem una d'aquestes mesures a Catalunya, gairebé s'han de introduir amb palanca perquè el sector immobiliari i els privats es posen les mans al cap dient que és una ocurrència i que saltarà tot pels aires. La realitat demostra que això no està passant.
1: Ivan, sí. No, justament la setmana passada, que ja es preveia aquest debat, aquí també està

0: Estàvem parlant d'això mateix. No hi ha espai per fer més habitatges, i tant que hi ha. Surs de la corona metropolitana i construeixes allà on vulguis. El problema és la concentració aquí i arreu, eh? Si dintre de 4 dies es parlarà de les eleccions d'Amèrica, que veuràs un mapa totalment vermell i diran, i per què no han guanyat aquests? Perquè els cactus no voten. Doncs és el mateix. O sigui, s'han anat creant grans concentracions que provoca això, és el que deia ara el Jordi. Barcelona, per on pot créixer? Per la Marina i per la Sagrera, punto.
1: I el Poblenou, també.
0: Bueno, l'àmbit 22 arroba, un fet d'obra que no li he dit, però ja està, no hi ha res més. El que és Barcelona, ciutat. Ja has d'anar a parlar de l'àrea metropolitana, la Gran Barcelona, que alguns diuen, i em perdó dels municipis de l'àrea, però aquí no hi ha absolutament res. Hi ha empreses público-privades. L'Ajuntament de Barcelona, sí, té col·laboracions amb diferents empreses privades per construcció, que estan funcionant. Estan funcionant aquí a la ciutat i van bé. Ara, també es va dir, jo vaig dir una vegada aquí, col·laboració público-privada, sí, però no l'interès privat per sobre del públic.
2: És que aquí estem barrejant, si em permeteu, dos debats diferents. Perquè, d'una banda, estem posant al damunt la taula el que seria una necessitat de més habitatge, i això crec que tothom coincideix en que és una qüestió que, de produir-se, començaria a donar els seus fruits d'aquí uns anys.
3: Sí.
2: La pregunta és el dia d'avui. O sigui, el dia d'avui, que és del que d'alguna manera intentava frenar aquests... Jo ara estava mirant una mica quins són els punts que incluïen aquest decret. És això del que estem parlant avui, eh? No estem parlant de que efectivament... Jo estic totalment d'acord amb tu en què cal construir, en què cal nous habitatges, però fins que aquests habitatges estiguin fets, no es mou ni una coma la problemàtica que tenim al damunt la taula, no? I clar, estava mirant quins són els punts d'aquest decret i jo em pregunto, l'alternativa a aquest decret quina ha de ser? Perquè s'haurà de solucionar el tema dels desnonaments quan, per exemple, és un fons voltor que actua de determinades maneres, com hem vist en moltes ocasions. La compra especulativa, la podem seguir permetent o no? Ho dic perquè insisteixo que crec que hi ha un punt d'enverinat en el debat, no? Que és quan ens estem carregant el que ha passat avui, donant la solució per d'aquí 20 anys. Durant aquests 20 anys, què fem amb tot això?
4: Però és que, evidentment, i tant, que n'hi han coses que es tenen que regular.
2: A mi m'agradaria saber quines.
4: Vull dir...
2: M'agradaria saber quines, és a dir, perquè jo fins al moment l'única cosa que he escoltat és això destrossarà el mercat de l'habitatge, però no hem posat cap mena d'alternativa al que s'ha dit en aquests dos decrets.
4: El que no podem fer és anar contra el que convé.
2: Aquí, sí. El que convé aquí.
4: A la ciutadania, a la gent que necessita un habitatge per viure. Aleshores, si tu, amb la situació que tenim ara mateix d'oferta d'habitatge, el que fa són coses perquè la gent que té l'habitatge i la pot posar en el mercat de lloguer, los desincentives, el resultat és menys habitatge. I això ja ho hem vist a Barcelona. Ho hem vist. I això ja ho vam veure en Alemanya, Berlín. Hem parlat d'Alemanya, Alemanya és una altra... En Alemanya no hi ha ocupacions, hi ha una seguretat jurídica impressionant i sí, existeix el lloguer indefinit amb unes normes molt concretes. No és comparable, no és comparable. Evidentment que el mercat immobiliari necessita una certa regulació. Evidentment que n'hi ha coses que ja estan regulades. Tot el tema de la VPO per fer lloguer, que és el gran problema que ni a Catalunya ni a la resta d'Espanya, és, diguéssim, s'han fet habitatges per lloguer. No s'han fet. És ridícul. Tenim el 2.3.
2: Sí, ja ho has dit, això.
4: És ridícul. Escolta'm, tot això està regulat. N'hi ha uns preus de mòduls. Posaré un exemple que no, ja sé que no agrada molt, eh? Que parlava l'Albert, de Madrid. En Madrid s'està fent habitatge de protecció oficial. Per què? Perquè la comunitat ha posat el preu del mòdul. Perquè, si no, saps el que passava? Que el preu del mòdul que pagava l'administració estava per sota dels costos de producció. I aleshores, cap feia res, o sigui, era impossible, no? És el que ha passat a Barcelona, amb la famosa llei del 30%, no? Fa 10 anys que no es posa una grua. Aleshores tenim una falta d'habitatge a Barcelona i ja sé, clar, Barcelona, el mar, la muntanya, no... Tenim que entendre Barcelona com l'àrea metropolitana. Però el que vull dir amb això... que al marge de que n'hi ha coses que hem de regular-les, necessitem tenir l'objectiu molt clar per resoldre d'una vegada per totes el problema de l'habitatge. I el problema de l'habitatge és molt senzill d'entendre. Solucionar-ho és una altra qüestió. Però d'entendre el que passa és molt senzill. Primer, no és un problema homogeni. És a dir, cada mercat té la seva idiosincràsia. No és la misma problemàtica la de Barcelona que la de Guadalajara, per dir-ho d'alguna manera, o la de Lleida. No, no és la mateixa, no? I aleshores, la mancança de la política, i quan jo diria tinc por, és perquè em dono compte de que realment l'anàlisi del problema per arribar a solucions reals i efectives i en un temps raonable no s'ha fet. No s'ha fet, perquè si s'ha fet i les solucions són el decret aquest que avui no s'ha aprovat, les Corts s'ha tombat, si aquesta és la solució, escolta'm, això da molta por. La qüestió no és que el sector privat, la especulació, el sector marca, no, escolta'm, és el mercado. És el mercado. Si n'hi ha oferta, els preus abaixaran.
2: Vinga, clarament. Per aquí hi hem passat unes quantes vegades. Albert i després el Raimon, sí.
1: Sí, no, jo... Sí, m'agrada que dic, evidentment s'ha de regular, Emiliano. O sigui, no sé si és la primera vegada que sentim el sector immobiliari dient que evidentment s'ha de regular. Que estigui regulant l'habitatge protegit, com tu també has dit, és una part molt petita del parc d'habitatge.
4: Per què?
1: Sí, tornem a lo mateix. Vull dir, òbviament, i podríem parlar també de que el mateix Junts i el mateix PSC, bueno, Junts quan era Convergència, van construir molt d'habitatge protegit de venda durant moltes dècades, quan s'hauria d'haver fet de lloguer i que no passés a mans del mercat i desregulat. Però deixant un moment apartadet el tema de la construcció, que crec que tots hem estat d'acord en que s'ha de construir i s'ha de construir habitatge protegit. Crec que tot i que jo cregui que eren molles el que s'estava proposant en el decret, hi havia coses que eren, per mi, imprescindibles. O sigui, jo crec que les moratòries del lloguer que hi havia, impedir també que es pugui només comprar si és per viure, jo crec que són coses importants. I al final, per mi el problema que tenia, sobretot el primer decret, el decret Junts, o no sé al final com li hem de dir, és que era temporal. Vull dir, al final era fins a 2028 o fins a 2030. És a dir, al final són tot mesures que sobretot els fons d'inversió tenen molt de temps. O sigui, poden esperar-se molt més temps també a esperar a que el valor canviï o que les guies canviïn. I també a mi em fa molta ràbia i no volia marxar avui sense que ho poguéssim parlar, la instrumentalització que s'ha fet de la figura aquesta de la iaia Maria, el papa i la mama, que tenen un pis i amb això complementa la seva pensió. Això és un cas totalment minoritari. Crec que Junts és un 0,6% de la població actualment propietari que renda, que sí.
4: Són dades, Banco d'Espanya, escolta, no.
1: Parlem de dades. La renda mitjana de la gent que és propietària i que lloga un habitatge és el doble que el de la gent llogatera. I precisament aquesta gent, precisament, els únics que estan en risc de pobresa si es regulés d'aquesta manera és un 0,6% de la població.
4: Li puc fer una aportació?
2: Només si és molt breu, Emiliano, però no pots copar tot el debat, perquè tothom vol
4: molt breu. Albert, mira, estructura del mercat del lloguer. Ho dic perquè les dades, al final, són interessants. 27 milions d'habitatges en Espanya. Parlo d'Espanya, perquè tinc les dades més. 3,6 milions d'habitatges en el mercat de lloguer. Los fons, Bultó, la banca, les asseguradores i les socimis tenen el 8% d'aquest mercat. El 8%. La resta són propietaris que no, com tu dius pejorativament, la iaia Maria, però són particulars. Què passa amb aquesta gent? Aquesta gent no té dret?
1: Jo no he dit això, Bueno, jo crec que els particulars formen part també del problema de com han anat gestionant el lloguer els últims anys. El que estic dient és que aquests particulars siguin vulnerables en el cas que se'ls reguli és una minoria molt petita.
2: Li toca al Raimon, sí.
3: Jo aquí tindria les meves discrepàncies, però intentaré respondre a la pregunta que formulava el Toni, no? I va molt lligat amb l'última aportació que feia l'Alberto de la limitació al 2028. Era la part més atractiva, des del meu punt de vista, que tenia el decret, i m'explico. És a dir, clar que s'han de posar unes solucions que van ser parlat que eren parxes, que eren xapusses, digueu-li com vulguis, vale? Dic, d'una forma més o menys immediata, per feina que no s'ha fet, per intentar, escolta'm, no tirar la pilota endavant, però tant de bo fos per seure i intentar canalitzar. Limitació del preu. Dic, jo crec que sens dubte és una necessitat. Dic, però tots aquests elements acaben donant, probablement, encara que per un breu espai de temps, període de temps, una seguretat jurídica al llogater i llogatera, però, en canvi, generaven o generen una inseguretat jurídica al que pugui ser propietari. I jo, quan penso en propietari, ho sento, jo no em poso el xip del gran tenidor, i quan dic gran tenidor no sé si són a partir de 5, de 10 o de 150.
4: De 5.
3: Jo estic pensant fins i tot en l'especulador, com he intentat expressar abans. Aquell que agafa, i no per complementar la seva pensió o per poder pagar els estudis als seus fills o als seus nets, tant me fa, perquè tothom és lliure de fer amb això el que vulgui. Tant de bo invertissin en indústria, que ara estem parlant de reindustrialització, tanco parèntesis, però me'n vaig un altre cop al tema d'intentar treure una rendibilitat suficient i justa. El problema, malauradament, torna a ser també de plantejament de societat. Per què me'n vaig al totxo? Perquè veig que podré treure molts calés, i perquè em deixen treure molts calés. I això, sens dubte, genera aquestes situacions. Dic, ara, dic, i parlant de la senyora Mari Carmen, que torna a ser, dic, fa 20 anys que sabíem que aquesta senyora podria acabar d'aquesta manera, i és veritat, i això ho hem sentit a les xarxes, valent? Dic, que hem estat fotent durant 20 anys. No la senyora, que hem estat fent nosaltres com a societat. I apel·lo a una qüestió important, i perquè tota aquesta seguretat jurídica que li donem al llogater, aquesta que li traiem al propietari, demano i reis també d'una responsabilitat de l'administració pública amb l'acció social, i perquè arriba un moment que hem d'extreure, escolta'm, quan no pot fer front, i això és veritat, que l'administració ha buscat mecanismes de donar seguretat, de donar, de poder compensar en situacions d'impagament, però no és només el risc de l'impagament, és dir, escolta'm, on t'ubiquem? I reflexió final, perdona'm, perquè no me'n puc estar. Ara sortien subvencions, ajudes per portar el comerç, l'establiment, de l'entresol a la planta baixa, i així intentem rehabilitar. És que, i per experiència pròpia, l'administració és burocràcia i és un obstacle. Ni amb això et facilita la vida. És una putejadora, perdoneu, és una
2: sí, ja ho
3: putejadora. Valent? Dic, i fins i tot per poder dividir pisos, no és el meu cas, de 180 metres quadrats, i que te'n podrien sortir dos o tres habitatges, que podria donar una situació... I això també és molt ràpid, és la rehabilitació que em sembla que abans parlava el Jordi, no sé si anava per aquí o no, però sí que m'agradaria. I han de que no faria aflorar habitatges, tot i que augmentaríem la densitat de la població.
4: I el canvi d'ús.
2: Li toca al Jordi, efectivament.
5: Jo, tornant al tema dels decrets avui, perquè les grans solucions d'habitatge no són immediates, però hi ha una urgència, i parafrasejar en Clint Eastwood, les excuses són com el cul, tothom en té un, però no vols votar-les. No, és que arriba un moment que escoltes unes excuses per no haver votat aquests decrets, i al final els grups que han votat aquest decret són PP i Vox, els patriotes de pacotilla, que sempre diuen primer els de casa, però quan fan fora amb una dona de casa amb una camilla, aquell dia no es mouen, no els hi preocupa que la facin fora. Els hi és igual. Per tant, no són patriotes de pàtria, tal com es pot arribar a entendre un territori nacional. Són patriotes de la butxaca i de la cartera. Ja està, defensen a qui defensen. I avui, a mi em sap greu, sincerament, però Junts per Catalunya el que ha fet ha estat no llegir quin és el batec del carrer, no llegir quin és el problema, no llegir on està la societat en aquest moment, i emparar-se amb aquest proteccionisme dels que no necessiten protecció, perquè ja estan protegits per si mateixos. I crec que ha estat un error estratègic. Després ja veurem les eleccions, les coses que s'han dit avui al Congrés, o el que pugui passar si es convoquen eleccions o no. Però el que ha passat avui ha fet mal. I ha fet mal a les persones que més necessitaven, ara mateix, mesures d'urgència, i torno, sabent que no és la gran solució i sabent que són pedats que porta un govern socialista, un president socialista, Pedro Sánchez, que fa 8 anys que està al govern i en 8 dies ha volgut arreglar-ho tot.
2: Home, avui el teu company, Gabriel Rufián, al Congrés ha acusat Míriam Nogueras exactament del mateix, que tu acabes d'acusar Partit Popular i Vox, ell que sempre té aquest punt una mica factista en les seves intervencions.
5: Jo no tinc l'habilitat comunicativa.
2: Per sort. Ha tret un bitllet de 50 euros i ha dit aquesta és avui la seva estelada, la senyora Nogueras, no? El bitllet de 50 euros. Sí, van, digues.
0: També va portar una impressora a l'escola.
2: També,
0: sí,
2: també.
0: Fent més coses. No, com ja suposo que entrarà el Toni Mata dintre de res.
2: No, encara queden 7-8 minuts.
0: És veritat, no és només una solució, no hi ha només una solució, no és la solució definitiva, ni aquests reials decrets llei, ni els que es puguin treure amb els propers X anys, no seran la solució definitiva pel moment, perquè la planificació és molt més llarga, però també dades, doncs, que a mi em surti un propietari, i és propietari, un particular, ni és

0: o 5 minis, res, que sigui propietari de 150 pisos explicat per ell, segut a un plató, i que digui que, clar, que no li surt a compte treure el lloguer 150 pisos amb aquesta llei, home, és un poc a vergonya. És un poc a vergonya.
1: Això no és representatiu, home, del que estem parlant.
0: És un poc a vergonya. Com tampoc no és representatiu, moltes opinions, segurament, que no t'agraden.
2: Jo ho he vist. No és representatiu, però és el que et porten. Saps què vull dir?
0: Sí. Claro, no pot sortir algú de 150 pisos a criticar una llei per dir que no li surt a compte, que els retirarà tots del mercat i que els posarà per lloguer turístic.
3: Potser seria interessant, aleshores, mirar qui és el que aprovarà Junts en el decret. Ho dic perquè tinc aquí el llistat de coses i potser, escolta, potser s'ha equivocat el govern espanyol en no voler analitzar les propostes de Junts, malgrat, jo pel que acabo de veure, hauria estat molt difícil convèncer altres socis de que ho acceptessin, no? L'alternativa que ha presentat avui proposa pròrrogues voluntàries dels contractes, bonificacions als propietaris i que l'administració assumeixi el deute dels llogaters vulnerables, també elimina la regulació del lloguer de temporada i d'habitacions i restringeix la protecció davant dels desnonaments. Serien els punts que d'alguna manera podríem destacar d'aquest... d'aquesta proposta que ha fet Junts per Catalunya. Com us sona?
1: A mi em sona millor que...
0: El que ho pensava, jo també.
1: No, és que em sona millor. És una qüestió objectiva.
3: Però el tema... L'objectivitat també va per barris. Sí. No, és que sembla que sí que és l'únic objectiu. En la conversa porta reivindicant la teva objectivitat tota l'estona.
1: És la meva opinió.
3: Això és una altra cosa.
1: Lògicament,
3: però deixa'm que et digui,
1: des de la meva òptica, és més objectiva.
3: Però a mi hi ha un punt concret que m'agradaria preguntar-te, que és el tema de la desregularització del tema dels lloguers temporals. Perquè aquí tothom ha coincidit durant molt de temps, i el tema de les habitacions també, no? El meu barri, jo visc per Sagrada Família. M'estan parlant que el preu mitjà de les habitacions pel meu barri està entorn als 700 euros.
1: Clar.
3: 700 euros, clar. Una habitació, eh?
1: Sí,
3: una habitació.
1: Sí.
3: Això no ho hauríem de regular?
1: I tant. Això ho hauríem de prohibir, no de regular, de prohibir.
3: Estic totalment d'acord.
1: De prohibir.
3: I això, dels lloguers temporals, no cal...
1: No, però lo del lloguer temporal jo t'ho explico ràpidament. O sigui, és una qüestió que va quedar fora de la llei de l'habitatge, la llei de la vivienda, de la mateixa manera que van quedar fora els pisos turístics, 350.000 pisos turístics.
3: Sí, no van dir subordinades.
1: I el que passa que la gent fa la trampa. Fa la trampa per no, diguéssim, estar sota la llei de l'habitatge, evitar les zones tensionades i tot això. I el que fa és que un lloguer normal i corrent fan contractes de temporada, que són menys d'un any, i fan la trampa. Això és una trampa, és il·legal.
3: És exactament
1: totalment.
3: Per això que pregunto, si això no cal una regular-ho.
1: I tant que sí.
3: D'acord, doncs estem d'acord. Ho dic perquè aquestes són les propostes que ha fet Junts. No sé, Albert, si voldries comentar alguna cosa.
4: Sí, no, és que jo crec que el gran coladero que hem tingut de la llei de la regulació del preu del lloguer ha sigut precisament el lloguer de temporada i el lloguer per habitacions. Mm-hmm. I hem vist, no sé, almenys quan jo parlo amb companys meus de la meva edat o famílies, si volen, que estan llogant actualment, quan van a llogar un habitatge, el que es troben és no, només fem lloguers de temporada a un any. Llavors, jo crec que en aquest sentit, i no tinc cap problema en criticar en aquesta línia, la regulació dels lloguers es va permetre al final un ús encara més pervers, que és encara més rotació de les persones que hi viuen amb contractes molt més curts d'un any. Per tant, per això jo també crec que era imprescindible que es pogués votar avui aquest decret per acabar amb aquest frau que crec que el PSOE es va casualment deixar quan va fer la regulació del lloguer. Però em sembla una miqueta de deixar la porta oberta a, bueno, regulem, però que puguin entrar per aquí.
3: Jordi, com ho veus?
5: Doncs que el més calent és a l'aigüera, perquè no m'ha provat res, la situació segueix sent la mateixa i ara, doncs, bueno, si la gran solució ha de ser doncs, convocar eleccions, doncs l'he ejectat, que sigui el que hagi de passar, però en el mentrestant la gent continua patint. I els que no pateixen doncs són els que de moment estan cobrant els lloguers, ja està, és així, ras i curt. Per tant, si s'ha de triar bàndol, jo trio bàndol dels que ho passen malament.
3: Sortirem de dubtes ben aviat, perquè Pedro Sánchez deia que necessitava uns dies per pensar, segurament és lògic, tenint en compte que li estan demanant, mai millor dit, per dretes i per esquerres que convoqui eleccions. Hem sentit avui a Mariano Rajoy, hem sentit avui a Felipe González, el propi Alberto Núñez Feijóo, els tres demanant, efectivament, un avançament electoral, però també els ministres del Partit Socialista, efectivament, del govern espanyol. Aquí no podem posar noms directes, però sí que és una qüestió que l'hem llegit amb moltes informacions, entenent que, efectivament, aquest

0: Pedro Sánchez convoqui
1: això
0: eleccions per ell.
1: També t'ho compro, això sí que t'ho compro,
2: no,
1: però
2: tindrà,
1: al final...
2: No tindrà una altra oportunitat com aquesta.
1: Al final, sabem com és Pedro Sánchez, i que el segueixo, bueno, de fa molts anys, i quan tothom aposta per un costat et surt per algun altre.
2: Veus, és que perquè en realitat bueno, no sabem com és Pedro Sánchez, o sigui, és que probablement només ell sap com és i per on i per on li interessa.
1: I la prerrogativa de convocar eleccions és seva fins que no acabi.
2: Sí, no, està clar. Però en fi, digues Ramon.
3: No, anava a dir que no ens donarà ni una pista, encara que digui que s'ha citat amb el rei, perquè l'última vegada que va fer això va sortir per la tangent. Vull dir, és així.
2: És veritat, quan va prendre's la...
3: Els dies sabàtics, no? per reflexionar sobre la seva situació personal, familiar i política davant de l'assetjament que finalment li han fet.
2: Molt bé. Tenim a Toni Mata ja? Sí, tenim a Toni Mata. Toni, què tal? Bona nit.
4: Molt bona nit, Toni Marín, tertulians del plaer i gent que s'agafa uns dies de reflexió. Com esteu?
2: Estem bé, eh? Amb ganes de colofó.
4: Doncs mira, avui us vull posar el colofó a la tertúlia parlant del què diran, seguint el tema que tractàveu, però pensant en el què diran, en aquest mecanisme social que ens ensenyen mares i pares de ben petits. Quan siguem fora de casa, comporta't, eh? Què diran, si no, eh? Aquesta idea de que quan som en públic no podem mostrar les nostres misèries tal com som, hem de moderar-nos. És una cosa que comença amb la bona educació, diguéssim, amb el fet de ser agradable, i subtilment va mudant cap a una mena d'autocontrol emocional. Els draps bruts, Toni, es renten a casa. De portes en fora, tot va bé. Clar, així, si ho penseu, és com funciona la societat sencera, les empreses, els partits polítics, tot. Però sempre hi ha un moment en què cau la màscara, amigues i amics, i aleshores sí que comença el què diran. Amigues i amics, us preguntareu com lliga això amb l'actualitat d'avui. És que avui estic molt preocupat pel que diran. Tenim el país potes en l'aire, amb la gent als carrers bastant emprenyada per temes que heu comentat abastament avui, i amb una lucidesa d'una intel·ligència artificial en pujada de tensió. Ho heu fet molt bé. Però avui, al mateix temps, han sortit unes dades importants sobre la indústria turística. A Espanya, fins al mes d'agost, ha rebut més de 70 milions de turistes. És una barbaritat. I un altre rècord, eh? Les comunitats amb més turistes són les Balears i Catalunya, amb 2,6 milions i 2,3 milions de visitants només el mes d'agost. Jo no sé com aquelles illes no s'enfonsen amb tanta gent al damunt. Deuen tenir el terra fet amb el material aquell de les taules de surf, perquè si no, no m'ho explico. No hi cap tanta gent a les Balears i tampoc a Catalunya. Clar, ara... prenguem-nos-ho seriosament, ara ja no podem fer broma amb el turisme, ara ja no és si t'agrada o no. És que vius en un pis en el qual el sector... tu estàs vivint en un país en el qual el sector serveis representa el 70% del PIB, i en el sector serveis el pes de l'hostaleria, de la restauració i mandangues turístiques és força gruixut, diguem-ne. Per tant, que hàgim de tancar els búnquers del Carmel perquè els turistes s'hi pixen i que els locals hàgim de comprar pisos a l'extraradi, diguem-ne que només són danys col·laterals ara mateix. La meva àvia deia que qui té el cul llogat no seu quan vol, i nosaltres, amigues i amics, tenim el cul llogat al nostre propi país. Això que deia el Toni de les habitacions a 700 euros. Per tant, avui hem de pensar en el què diran. Què diran els turistes britànics d'aquest país on hi ha tanta conflictivitat, amb la gent manifestant-se tot hora i el govern decebent la població. Estem, estimat visitant de Sheffield, que vens a gastar-te els estalvis a la Costa Daurada, que us passeu l'any estalviant per llançar els calés com bojos a la Sani Catalònia. Don't worry at all. This is a mess, we know, but you can still enjoy our country while we fight each other. It's a normal thing here. Vale? Un missatge a la calma, Toni, perquè si ara aquesta gent, de cop, deixen de venir tots, l'Estat fa crac. Ni política d'habitatge, ni les residències que ha promès el president Illa, ni els aires condicionats que volen posar els col·les. Oblideu-vos-en! I de les pensions ja en parlarem, i de les prestacions també, i de les beques per escriptors, que això m'afecta a mi directament, ni parlar-ne! Per tant, sí, políticament i socialment ara la cosa està bullint, però feu el favor, vigileu. No ens passi com a França i penseu una mica en el què diran.
2: Déu-n'hi-do. Toni Mata, una abraçada. Bon cap de setmana.
4: Bé,
2: gràcies. Què passa, Raimon? T'has quedat com una mica...
3: Sí, sempre té aquell punt punyent i que posa el punt sobre la i, no? I, ostres, avui no m'ha deixat... gens tevi. Vull dir que bé, que bé. És una aportació per mi, sens dubte, interessant, eh?
2: Està bé, no? Digues, Albert.
0: A mi el que diran, si m'importa ben poc.

0: És a dir, crec que tenim una massificació turística molt gran, que portem molts anys tots criticant-la, sobretot criticant-la, sí, per un canvi de model de país que necessitem i d'indústria. Seguim igual, no ha canviat res, i per tant, per mi, que vinguin menys turistes, benvingut, bueno, benvingut sigui, no, que no vinguin, però cap problema.
1: L'heu opinat, per això?
2: Jo crec que no era tant el que dius. Al final, ell no t'està dient que hi ha els altres, t'està dient aquí estem i nosaltres hem d'actuar i hi ha coses que no funcionen. Pels de casa, sens dubte. No em preocupava els de fora, Jo crec que és una sorna.
1: No, està molt bé. Voleu opinar al respecte, Jordi?
3: No sí. sé, sempre es parla del turisme com a font de riquesa i te'n vas a Grècia, que és un país eminentment turístic, i de rics no ho són gaire. Vull dir que al final un país que no fabrica, que no produeix, que no té indústria, és un país pobre.
1: Què?
4: La veritat és, hem substituït precisament el teixit productiu per al petroli que tenim, que és el turisme, no? I jo també soc de l'opinió de que segurament això s'està escapant de les mans, Arriba un moment en certes localitzacions que això comença a ser un problema molt seriós.
1: Hem de prohibir els tuc-tucs. Ai, no sé si hauria de dir això jo, però els tuc-tucs al mig de Barcelona. De veritat.
3: Sí.
1: Tuc-tucs al mig de Barcelona.
5: Ja sé la propera proposició, Jordi, de terra a l'Ajuntament.
1: Feu alguna cosa. No, però és veritat, tuc-tucs al mig de Barcelona. Una mica horrorós, no?
2: Absolutament. Però no és només el tuc-tuc, hi ha molts altres elements que...
1: Ui, i tant. És a dir, jo que visc a prop de la Sagrada Família, no saps el que és baixar amb el cotxe pel carrer Sardenya i veure com de sobte... Ja enfada moltíssim, això, Sort que, afortunadament, només passen aquell tros, Es posen els senyors i senyores turistes, alguns, no estic condemnant, a fer fotos al mig del carrer. Sí. No? Feu alguna cosa, Ivan Marzà, que tu tens mal ajuntament.
3: Jo, quan anava amb la bici pel carrer Provença, davant de Sagrada Família, tenia que apartar els pals de selfie amb el braç.
1: Sí, sí, és brutal, això, és brutal. En fi, escolteu-me, que tingueu un bon cap de setmana. No perdeu gaire de vista el paraigües. Déu-n'hi-do, al sud de Catalunya, quina... Tu vas cap allà, aquest cap de setmana?
5: No, els meus pares d'anar allà, la meva germana viu a la Sénia.
1: I què?
5: A Mas de Barberans, que està al costat, 270 i pico litres.
1: Què t'han dit? Que ploïa una passada,
5: Bueno, que estan tots a casa tancats, que els van enviar els àlets i tot, i que s'han suspès classes...
2: I el deia el teu paisà, no? El Raimon diu que en el meu país no sap ploure.
5: No sap ploure, sí.
1: Déu-n'hi-do, és que 270 litres per metre quadrat és una bestia.
5: I per sort les pitjors previsions, que eren de 600.
4: Sí, sí.
5: 600 litres, que eren sobre el Mediterrani, perquè anaven a petar a sobre del Maestrat, directament. O sigui, estava allà fins a l'últim moment que es va quedar sobre el mar.
1: En fi, quantes coses per preocupar-se. Afortunadament ara arriba el Plaseta i ens deixem anar una mica pel bon rotllo, pel somriure, per l'estona divertida, la nostra darrera hora de la setmana.
3: Sí, Raimon, els tungos som nosaltres.
1: Què dius, què dius?
3: Els tungos som nosaltres.
1: Els tungos, sí, ara arriben els divertits. Veig que ho has entès bé.
3: Molt bé.
1: Raimon Blas i Jordi Coronas, Emiliano Bermúdez, Ivan Marzà, Albert València, no triguis en venir, sisplau. Moltíssimes gràcies. Les notícies de les 9, petita pausa, i de seguida comença el Plaseta. Fins d'aquí un moment.

0: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta. Ràdio 4. Serveis informatius.
1: Bona nit, són les 9. Protecció Civil acaba de rebaixar el pla Inuncat de fase d'emergència a alerta perquè les pluges seran menys intenses durant les pròximes hores, però demana precaució i ha aixecat les restriccions de mobilitat a les Terres de l'Ebre. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha advertit que cal mantenir-se alerta per la inestabilitat de les precipitacions.
2: I pendents d'una situació meteorològica que tindrà inestabilitat, encara que no la intensitat que hem viscut en les darreres hores, però que fa que haguem d'estar en una situació de prevenció i preventiva en relació a la nostra mobilitat, als nostres desplaçaments i a les activitats que fem durant el que queda de dia i les properes hores.
1: Els aiguats aquest divendres al sud de Catalunya han estat molt intensos, tot i que no han provocat incidents greus, encara

0: Hi ha algunes afectacions pendents a Ulldecona i Tortosa, sobretot en matèria de mobilitat. 11 persones han estat traslladades a centres sanitaris arran d'aquest temporal de pluges al sud de Catalunya. Segons ha informat el SEM, Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, ha celebrat que no s'hagin de lamentar grans danys personals.
1: SEM ha tingut que atendre unes 43 alertes. D'aquestes, en 11 casos s'ha tingut que fer trasllat, però eren incidències lleus o menys greus. Per tant, doncs, sortosament, i estem molt contents que no hi hagin hagut afectacions importants cap a les persones.
0: El cos de bombers també ha rebaixat el nivell d'efectius, però es mantenen amatents a l'evolució de la previsió meteorològica.
2: I per tant rebaixar una mica el nombre d'efectius, però sí que mantenint, evidentment, tot el que és el cos en stand-by, per si cal, hi ha un repunt, doncs, a augmentar, pujar 6,4 i desplegar, doncs, tota l'estructura que pertoqui. Fins ara aquesta és la situació i amb atents de les properes hores.
0: El Meteocat preveu que una nova pertorbació que es forma al Mediterrani pugui complicar la situació dissabte a la nit i diumenge de matinada. Els models encara són incerts, però hi ha un avís de perill de grau 5 sobre 6 a Barcelona, al Vallès, al Maresme i la Selva. El sindicat de llogateres planteja convocar una vaga general per l'habitatge després que el Congrés hagi tombat els dos decrets impulsats pel govern espanyol. El sindicat reclama una mobilització massiva i sostinguda. Carme Arcarazo, portaveu del sindicat de llogateres.
3: La ciutadania en general s'hi pugui sumar i traçar el pla de com anem cap allà. Tenim molt clar que una vaga general no es convoca, o no només es convoca, sinó que una vaga general sobretot s'organitza. I per tant caldrà moltíssima gent els propers mesos, és a dir, piquets, extensió, xerrades.
0: En aquest sentit, també a Barcelona, centenars d'activistes han tallat aquest vespre dos dels principals accessos a la ciutat, la Gran Via, a prop de la plaça d'Espanya, i l'Avinguda Meridiana, a l'altura de Fabra i Puig. Les protestes convocades per la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya han començat cap a 8:15, amb unes 300 persones a la Gran Via i mig miler a la Meridiana. Doncs en aquest context, el govern espanyol analitzarà aquest cap de setmana les conseqüències de la derrota dels dos decrets d'habitatge al Congrés. Fons a l'executiu asseguren que estudiaran com recuperar les mesures sense descartar cap opció, inclosa una convocatòria electoral. Els dos decrets, que entre d'altres prohibien desnonaments a famílies vulnerables i prorrogaven els contractes del lloguer, han quedat derogats amb els vots en contra del PP, Vox i Junts. El líder de l'oposició, el popular Alberto Núñez Feijóo, ha demanat al president del govern que dissolgui les Corts i convoqui eleccions.
4: Nadie quiere a Pedro Sánchez estas navidades. Insisto, tiene la coartada, ponga la fecha, disuelva las Cortes, convoque elecciones, que hablen los españoles.
0: Mentre la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, ha fet una crida a la reflexió.
5: Bueno, ahora es el momento de que la gente vea y reflexione. Desde luego, este gobierno siempre mira hacia adelante.
0: En aquest mateix sentit es pronunciava el ministre de Drets Socials, Pablo Bustinduy.
6: Hoy el Partido Popular, Vox y Junts se han equivocado gravemente, gravemente, y pagarán este error político en las urnas. Especialmente creo que Junts ha tomado una decisión absolutamente incomprensible y desastrosa que les lleva a la desaparición de su espacio político.
0: El portaveu d'Esquerra al Congrés, Gabriel Rufián, demanava cap fred sobre el possible avançament electoral, reiterant que no hi ha opcions reals.
7: Entiendo la euforia o cierta euforia que puede suponer hoy machacar a la derecha, que todo el mundo vea la maldad en la que se sustenta, sobre todo Junts, pero me parece que no hay nada a la izquierda del PSOE votable. Hay mucha gente de izquierdas en este país que no quiere votar al PSOE y no tiene a quien votar. Yo lo que pido es que se le eche un poco más de cabeza a esto.
0: Des de Podemos, Jone Belarra ha incidit en que la ciutadania necessita solucions més enllà d'eventuals convocatòries electorals.
8: Podemos estar listo para estas elecciones o cualquier otra elección que se presente. A mí lo que me parece es que la gente no quiere elecciones, quiere soluciones.
0: La política catalana també s'ha fet ressò de la votació al Congrés dels Diputats. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha expressat la seva decepció amb els de Carles Puigdemont. Els comuns, a la seva banda, els acusen de ser còmplices de la violència habitacional. Això és tot de moment per part nostra. Més notícies al portal web rtv.cat i en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bona nit.
9: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta. El Pla B, amb Toni Marín.
10: T'he de dir, David Balaguer, que estic una mica preocupat, perquè en el fragor de la batalla, sí, saps, de la

0: tertúlia anterior, ui, he fet una demanda pública que potser hi haurà gent que s'enfadi amb mi, perquè he demanat que s'acabin els tuc-tucs a Barcelona.
1: Ah, sí. Era allà dins de la peixera.
0: Ho has sentit,
1: i...
0: no?
1: Sí, ho has sentit.
0: Tu t'has pujat amb un tuc-tuc no, alguna vegada?
1: No. Evidentment no. No ho faré mai. Em faria molta vergonya. Saps? Em sentiria ridícul.
0: És que és ridícul, escolta, per Barcelona, el tuc-tuc.
1: Escolta, després un dia t'enamores d'una persona, et diu, pugem a un tuc-tuc, i acabes
0: bueno,
1: pujant-te.
0: Eh? Però això ho fas només... Sí, però si et poses de parella amb aquesta persona i 5 anys després et diu, anem a pujar el tuc-tuc,
1: que...
0: l'engegues. Sí, sí. No? És el... Voleu deixar de fer fotos, hombre? Que estem fent ràdio aquí.
2: Puc parlar? És que parles en plural i jo, no, jo estic posant per la foto.
0: Bueno,
2: deixa
0: ja.
2: De fer fotos, vull dir. Deixa de fer fotos, Olga.
3: És l'Olga.
0: Us dic ara ja, fer... prohibirem les fotos.
2: Ui, no, me mates.
0: Vaig a tirar endavant un decret.
2: Però es pot votar o no?
0: L'haurem de votar.
4: Ah, vale.
0: Però el meu, Víctor Parrado, sí, serà el vot de qualitat.
4: M'agrada.
3: Ja està.
0: Perquè tot el que jo faig té un punt de qualitat. No, eh?
4: Amb un tuc-tuc a sobre, no?
0: Amb un tuc-tuc. Tu et puges a tuc-tuc?
4: No, a Barcelona no, però jo a Tailàndia sí que m'he pujat.
0: Ah, però a Tailàndia.
4: Clar, Tailàndia mola, a més és com un exòtic, no?
2: És gratuït,
4: que diu, no, saps, no saps si arribaràs enlloc, però diu, ah, vull el tuc-tuc allà. Però aquí a Barcelona queda raro, eh?
2: Tothom ha anat a Tailàndia aquí?
3: Sí.
1: No, jo no.
2: Ah, vale, sí, m'alegro. Sí. No m'alegro, no. Bueno, jo tampoc.
1: Però tu em solidaritzo.
2: Em solidaritzo.
0: Clar, però a Tailàndia és un lloc molt recomanable per anar.
2: Sí, sí, sí, així sí, és que talla la gent a trossos.
0: Què dius? Què has dit?
2: Home, però no és una broma. No, no, és una broma. El fill del Robert...
0: Del Sancho. Ja, home, ja.
5: Era un acudit, un acudit.
2: I no era mentida?
0: No, no, no era mentida.
4: Un acudit en fred, una mica en fred.
0: Però no ho va fer perquè estava Tailàndia, ho va fer perquè ell és com és, no?
2: Però se'n va anar a Tailàndia a fer-ho, devia pensar que ningú s'entera, mira com se'n van enterar.
0: Sí que es van anar, home, és que Tailàndia, tu vas a Bangkok, a una ciutat que no s'acaba mai,
2: i on saps que les presons són inhumanes,
0: sí, sí,
2: i dius, mira, ho faig aquí.
4: I l'olor que fa rara, eh?
0: Sí.
4: No? Bangkok no saps mai, no, és que... bé, no?
0: Sí, sí, em va encantar Bangkok, sí, no? Però recordaré tota la vida la sensació d'agafar el taxi a l'aeroport de Bangkok, que anàvem fins a Khao San Road, que és el sí, centre de la ciutat, el lloc més turístic que pot existir, però està xulo.
4: Està xulo.
0: I allò no s'acabava mai.
2: Ja, ja, ja.
0: I eren quilòmetres i quilòmetres i quilòmetres. I gent i més gent. Glòria Galeano, tu has d'anar a Tailàndia.
2: Anem tu i jo.
5: Sí, jo m'he estat a Xina.
2: Però...
5: I em va agradar molt. Però em m'agrada molt aquest lloc. És que tu, que tens un xoc cultural, perquè som realment...
0: I tant.
5: Tot és diferent.
0: I tant.
2: M'ha encantat perquè diu, no vés a Tailàndia, però vés a Xina, vull dir, no sóc una pringada.
5: No.
0: Xina, és veritat, és veritat.
5: No, l'he sentit d'Àsia, que jo d'Àsia només he estat a Xina només.
0: Clar.
2: Dic, mira, jo no hi he anat, i no perquè no tingui pasta.
0: Ojo!
2: Perquè sóc tan gafe que
0: dic... tothom sap que tu...
5: La toques, te les mirolla.
0: Ella toca. Ella toca, sí.
2: No, no, però jo no hi he anat perquè dic, amb lo gafe que sóc, segur que jo sóc una santa, però vaig allà i em carrego algú sense voler i em posen a la presó de per vida.
0: Però
2: com passa?
1: Jo això també ho he pensat moltes vegades. Dic, no vagis a segons quin lloc perquè et passarà alguna cosa que et fotran en una presó d'aquelles. Ho he pensat sempre.
0: Jo crec que teniu una visió de Tailàndia que no es correspon amb la...
1: Presons d'aquestes on està tothom amuntagat allà, no?
5: No cal anar a la presó, a mi m'has arreglat de tu.
2: I a més tu...
1: Algú passaria que em fotrien a la presó.
2: Clar, que ets supernet, que vols dormir sol, que no et molesta.
0: Mai no ha dit que vol dormir sol.
1: No, però això sí que...
0: Déu, li agrada dormir sol.
1: Sí, m'agrada molt. No, sobre el que dèieu, sí que és veritat.
0: El que va dir és que a l'estiu ell renuncia a les relacions
2: bueno,
0: sexuals.
2: Bueno, que és més fort.
1: Sí, s'ha de renunciar tot a l'estiu. La solitud ha de ser total. Te n'hauries d'anar a una illa deserta. Per no interactuar amb ningú, no fer res amb ningú.
3: Em vaig sumar, amb en David. Jo vaig dir que l'agost és insuportable.
1: Insuportable,
3: eh?
1: Tu. Però sobre això que dèieu, molta gent es pensa que quan te'n vas lluny de casa teva,
0: sí,
1: tens menys possibilitats que t'enxampin fent coses.
5: Sí. O no les facis.
1: I per, això la gent fa això, pujar el tuc-tuc, perquè et penses que no et veurà ningú i potser et trobes un veí teu.
5: Avui en dia.
3: Doncs Bangkok en
1: concret... I per això la gent va allà a trossejar gent.
2: Sí, es pensa, aquí no es notarà.
1: Aquí no es notarà.
2: Com la gent per la nit que fa barbaritats, com que és fosc, no passa res.
0: Què deies, Olga?
3: Que Bangkok és un dels països que estàs més controlat i junt amb Xina, Japó, hi ha càmeres als establiments, a fora, el que sigui. Sap tot el que fas.
0: Però perquè... I el teu Instagram, què és?
3: Control també.
0: O sigui, serà possible. Me fa molta gràcia. Això és com... Aquella cosa, no?, quan el Covid, que la gent deia, no, jo no em poso la vacuna perquè ens estan posant xips.
3: Sí, ho deien.
0: I dius, idiota. Perdó, eh? Ara ja com ha passat el temps.
4: Sí, sí, sí.
5: Home, un xip per el...
0: Però si portes el telèfon tot el dia connectat...

0: tant, sí que... explicant-li a tothom on estàs en cada moment, fent-te fotos
1: això
0: amb senyal.
1: Una cosa que et farà gràcia, quan jo vaig fer un programa de televisió que es deia el Motel Glam, el Dinho, que era un personatge que molta gent se'n recordarà, sí, vam tenir un problema perquè ell estava convençut que li havíem posat un xip en la cabeza.
0: En sèrio?
1: Perquè anava a plató i veia vídeos que sortia ell. I llavors, no sé què li va passar, que deia...
0: Bueno, és que aquell noi...
1: Pobre noi. Pobre noi.
0: És que...
2: Però el Dinho té una de les millors frases de la història de la humanitat.
1: La noche me confunde.
2: Aquesta frase és molt bona.
0: Era d'ell? No
1: era seva.
2: Era seva. I per mi està en el top 10 de les frases de la història de la humanitat.
1: Vam fer una cançó a dintre de l'Hotel Glam. Sí, és
0: veritat. Jo me'l vaig trobar una vegada al Paral·lel, al Dinho, a la taula
1: cosa,
0: perquè treballava al Bagdà.
1: El seu germà Bassó.
0: El podríem portar un dia.
1: Perdona, el Dinho té un cantador, eh?
0: No, sí, ho sé.
1: I molt bona persona, pobret meu.
2: I on viu, aquest?
3: Aquí a Barcelona.
2: Ah, viu a Barcelona.
1: Bueno, ara no ho sé, però fa poc...
3: El Dinho va acabar treballant al Bagdà.
0: Sí, però això diu.
1: Però no va acabar-hi perquè es va continuar i no sabia què fer. És que ell, després de l'Hotel Glam, va decidir renunciar i deixar la premsa rosa.
0: Ah, molt bé.
1: I va veure que el seu germà guanyava molt bé la vida del porno i va dir, jo també.
3: La Lucía i la Piedra, tots tres feien vídeos molt estranys.
0: Sí, sí, m'estranys.
3: Porno, no, però, estrany.
1: Sí, sí. És un porno curiós.
0: No he vist mai...
3: Feien quedar s'estaven a la Maria la Piedra, llavors se l'emportaven amb un... Era una mica estrany.
1: Perquè fan una mica... Ells volen ser actors, també.
0: Ah, bueno, una mica com aquell actor... Sí, també actor, però director, que era el Conrad Son, que era el primer director... que va fer aquella pel·li mítica que es deia Les excursionistes calentes.
3: Ah, sí,
1: el primer porno català.
0: Sí, però que també era fals, perquè en realitat la pel·lícula no es va gravar en català. La van doblar al català.
1: Ah, sí?
0: I aleshores tu ho veies, que el doblatge era dolentíssim,
2: sí, sí, sí.
0: I jo vaig veure aquella pel·li. Veus, això sí que ho vaig veure.
3: Ah, veus?
0: Però ha estat l'única vegada de la meva vida que he vist porno. Doncs...
2: No, però...
0: I era per un interès, Víctor, tu m'entendràs, estrictament periodista.
1: Però aquest home es va inflar a fer entrevistes dient...
0: Doncs hi havia una frase mítica... que era Montserrat, menja't la botifarra.
2: Ojo!
0: Saps amb aquell català exagerat
2: de
0: nivell
2: d'accent? Sí, de Lluís Soler. El Lluís Soler, bueno, l'actor doblador. O Buixaderes, Jordi Buixaderes, Montserrat. Tu ho faries bé, això, aviam, fes-ho.
0: El què?
2: Fes-ho com un doblador d'aquests.
0: Montserrat, menja'm la botifarra. Ai, no, menja'm. No, m'he equivocat. Perdó, m'he equivocat.
3: Ah, sí, no, que la Maria la Piedra anava... Jo l'he vist vestida de pageseta, també, pel·lícules porno català, com el que dius tu.
0: Sí, sí.
3: Amb la barretina i el camp, i dale que te pego.
0: Venia a fer amb el cim, no?
3: Sí.
1: Toni. És com es diu, per exemple, fer una mica de porno indepe.
0: Porno indepe.
3: De la terra.
1: De la terra.
0: Bueno.
4: Doncs, Toni, només una cosa. Saps que més em flipa aquest programa?
0: Què?
4: Que passem en 5 minuts de parlar del tuc-tuc
0: al porno.
4: El porno independent i Lucía i tu dient, com és la frase?
0: Montserrat. La de Montserrat menja la botifarra.
4: Sí, en 5 minuts, eh?
0: Ja, ja.
4: És brutal, aquest programa.
0: Sí, sí. Espera't, i ens queden 45 i ja anem per la botifarra. Imagina com pot acabar això. Estava fent un cop d'ull, ara m'hauríeu d'explicar què fareu, però estava fent un cop d'ull a les cançons que heu escollit.
4: Bueno.
0: Tret de la de la Olga, que em sembla que sé qui és. Quina és? La resta jo crec que no tinc idea. Sí?
2: La meva la sap segur.
1: La meva també.
0: Escolta, comencem per el David Balaguer i així... No? Descobrim una mica la música que avui ens ha portat el David. Mira.

0: Però aquesta tu l'escoltes a casa?
1: No, a casa no, però ara estic en aquesta línia de la nostàlgia dels anys 90.
2: Sí, és que t'ho anava a dir.
1: Estic en aquesta línia, estic en aquesta línia.
2: Ja
1: és la segona setmana que trio un tema dels anys 90.
2: És guai,
1: i estic nostàlgic de quan sortia de nit, perquè no surto ja mai.
0: Ja, jo tampoc.
2: Això és Spring, oi?
1: No, això és Blur.
2: Ah, és Blur, perdó, Blur.
1: I quan anava per allà, al New York, allà al carrer Escudellers, hòstia, fotien aquesta música. I ara estic en aquesta línia, i per això avui he triat aquest tema, que em porta molt bons records, perquè el vaig llegir, estava llegint un llibre i el citaven aquest tema. I, hòstia, em va venir al cap i dic, mira, aquesta setmana al Plaseta portaré aquest tema.
0: Mira, em sembla molt bé. Fem un titular de cadascú de vosaltres, perquè, a més, avui tots porteu coses. Està molt bé. David Balaguer, quin és el teu titular?
1: Doncs mira, ara en aquests moments s'està celebrant a Barcelona una festa en la qual crec que només una persona de les d'aquesta taula hi podria ser.
0: Una persona?

0: crec que només una persona d'aquesta taula.
1: Ah, sí, eh?
0: Quin una hype, o potser, no? Potser dues, però no ho tinc clar.
2: Però això és molt dolent.
0: No? Una?
3: Home, jo crec que té que ser una qualitat.
1: No sé de què parles.
0: Una festa, eh? S'està fent en aquests moments o començarà d'aquí una estona?
4: Del porno independent, no?
1: Exacte. En fi, Olga, exacte, què faràs tu?
5: Jo vull saber si les vostres parelles han sobreviscut al setembre.
1: Uau. Al setembre?
3: Sí, sí, no, clar, no la persona, no la parella.
1: Les nostres parelles és el Víctor Barrado.
5: Exacte. Sí.
2: Però no, i a més jo...
1: Tu tens parella ara, no?
2: Bueno, és incipient, llavors, clar, és a l'agost, llavors des de l'agost al setembre tinc molt a dir, jo.
1: Ah, bueno, clar, clar. Clar, tu tens molt recent, però...
2: I si supera el setembre vol dir que la cosa ja...
1: Aprofitem la vina.
5: Toni, que tenim un passat, tots, eh?
1: Tu tens parella, David? No, tampoc.
0: No, mai més en tindré.
1: No, jo què sé.
0: Com dient? Mai més.
1: Bueno, ho dic perquè també és una oferta pública, és a dir, no, aquí estem.
5: Ah. Aquí estem.
1: Estem.
0: Com si fos un aparador.
5: El David, la Glòria, el Toni,
0: jo. No, no, però si tu no em vols, tampoc.
1: Ojo!
0: Que ets com jo.
5: És cierto.
2: Jo me l'he triat lluny,
5: eh? Això és verdad.
2: A França.
5: Però tinc experiència per poder explicar si les meves parelles sobrevisquin...
1: A mi, jo...
2: Ella sí que vol,
0: tu tampoc em vols, Toni, de parella.
1: Jo no.
0: Tu tampoc, i la Glòria tampoc.
2: Però ella sí.
0: Per tant, traiem l'aparador, tu.
2: Ella vol un home florero. Vol que estigui molt bo i que pensi poc, perquè ja pensa
5: sí,
2: ella.
5: Sí, un hetero básico, si no demano més.
4: Hetero
5: que tenga dientes.
2: Ens discutim amb aquestes coses.
1: Ah, sí,
2: però
1: eh?
2: És divertit.
1: Sí, sí. Sou rares. I tu, Vanessa, de què vols parlar avui?
2: Mira, jo començaré com ella. Jo voldria saber
1: sí.
2: Si vosaltres heu pensat si us agradaria veure els vostres somnits en format pel·lícula.
1: Sí.
0: Ah, sí.
1: Sí.
2: Sí.
3: Sí.
2: Amb
3: sí,
2: una pantalla.
1: Sí. Deixa'm dir-te que avui la Glòria m'ha comentat que volies parlar d'això i m'ha semblat xulíssim. Jo vull poder recordar els meus somnis perquè hi ha nits que somio molt guai.
2: I
3: veure-ho. Un cop despert, veure-ho.
2: Veure-ho sí, igual sí. Que el que somiaves, eh? Igual que la teva ment. I anava a dir, i en parella ja seria la bomba, no?
1: En parella no.
4: No, no. En parella no, tia.
0: Oh. Veure, no. No.
2: Home, si ha superat el setembre, no?
1: De fet, exactament el contrari. És a dir, exactament el contrari, perquè els somnis,
2: mates, no?
1: Els somnis no obeeixen a cap lògica. Per tant, bueno, probablement tu, amb un somni, t'acabes enrotllant amb jo que sé qui.
2: No, no, però
1: i
2: no...
1: si això ho veu la teva parella, ja. Pot confondre's,
4: correcte.
1: Però no és una voluntat teva.
4: Sí,
1: és que tu inconsciente te lleva.
3: Exacte. Tu a tot els somnis t'enrotlles amb algú.
1: Ai, jo sí.
2: Home, sí, jo també,
3: jo no.
2: I alguns no? Costum i portat.
3: Si o sigui, me'n recordo un poc. Però el que jo recordi sexual, potser un... Jo passen coses, caic,
2: jo he tingut fills, als somnis. I m'he matat a gent, i corregut. Han passat de tot.
1: Sí, sí, a mi també. A mi sí? També. Víctor, tu... Bo,
4: clar,
1: tu,
4: després d'això, no aporto res, tio. No, no.
1: Home, sí.
4: El que aporto és un tonyazo. No, saps què passa? Que he tornat de vacances, m'he apuntat a un gimnàs.
1: Ah, molt bé.
4: I vull parlar...
1: Amb el meu gimnàs no paro de veure, perquè tu ara tornes al teatre...
4: Correcte.
1: La setmana que ve, no?
4: Correcte.
1: Nen, t'estan... El dir és que ho diré tal qual.
4: Digue-ho.
1: Surs per totes les teles...
4: Molt passat, potser?
1: Molt passat.
4: Gràcies.
1: O sigui, que jo estic entrenant...
2: Però és guapete.
1: No, sí, sí, és maco, sí, jo me l'estimo. Però és allò, a vegades estic per trucar-te i dir, vols parar? No, que estàs tu allò, entre la rutina i la rutina.
2: Toni, acabaràs somiant amb ell alguna cosa ojo. Amorosa
1: bueno.
2: O sexual?
1: Bueno.
2: Home, al final...
1: Pitjors coses hi ha a la vida.
2: És molt agradable, igual.
1: És
2: no?
1: Molt, clar, té la pell molt fina.
4: Sí.
1: Escolta...
3: Guapete.
4: Vull parlar una mica de l'evolució del concepte del gimnàs.
1: Un moment.
4: Digues.
1: Setmana que ve tornes al teatre.
4: Correcte.
1: A quin teatre?
4: Teatre Goya.
1: Al Teatre Goya. Amb quin espectacle?
4: Buenrollistes.
1: Buenrollistes, que ho està petant cada any d'una manera meravellosa.
4: Queden ja poques entrades, eh? Farem sold out el primer dia.
1: Ah,
4: ja
2: bé!
4: Ja comencem amb...
1: Doncs que bé, no?
4: Sí, molt content.
2: Jo m'ho vaig passar guai. També, que repetiré.
3: Em pensava, sí. Aquest títol, amb els tiempos que corren...
1: El Buenrollistes. Sí, està és... molt ben trobat.
3: Buenrollistes.
4: És una revolució, no?
3: Ah, voy allá.
1: Està molt ben trobat.
4: Sí, sí. Sí.
1: Doncs,
4: sí,
1: sí. Si passa això al gimnàs, no? Jo estic entrenant i està tothom entrenant. No? I aleshores de sobte s'ha de ser... I és que a tothom se li cauen les peses quan apareix.
4: Sí, home, sí.
5: Uau, uau,
4: uau. És com el Brad Pitt, igual.
1: Es fa un silenci a la sala.
0: La gent vol riure.
2: Però aquest sí que té bon rotllo,
3: en aquest anunci, què fa aquest home?
1: No sé.
4: No pot res. És que està exagerant, com sempre, però ja m'agrada, eh? Hi ha un punt de dir, hòstia, gràcies, Toni.
0: A mi em surten vídeos seus.
1: Sí?
0: Per Instagram.
1: A mi també, sí.
0: I, hòstia, tenen molts likes, eh?
1: Té molts likes.
0: I moltes visualitzacions.
1: Sí, sí.
0: I hi ha números molt bons.
2: I
0: realment és que la gent vol riure.
1: Sí.
0: La gent
1: sí.
0: Vol riure perquè, mira, avui una amiga meva em deia, m'estava parlant d'un amic seu, i diu, avui l'he vist riure que feia un mes que no el veia riure.
4: Imagina't, tio.
1: És que quan algú et fa riure...
0: És molt fort, eh?
1: Bueno, mira la Jessica Rabbit. No, la Jessica Rabbit era la dona del Roger Rabbit, del conill. I hi havia algú que deia, però una mujer tan explosiva com tu, no? Perquè, perquè ella era mas, no? Deia, lo siento, me han dibujado así. Deia ella, una frase mítica d'aquesta pel·li. Però quan li preguntaven, com és que una dona tan exuberant com tu ha acabat amb un conill? I ella responia, es que me hace reír.
4: Sí, que bona aquesta frase, no?
1: Sí.
5: Bueno, me'n recordava.
4: Que guapo, aquest record, eh?
2: Sí. Jo no me'n recordava. Mira, no me'n recordava. Les diferències amb la Jessica Rabbit. Soc pèl roja, però no soc com la Jessica Rabbit. Però a mi em passava això.
1: Ets amb més algun Frozen. Nòvio... Ets més Frozen, no. Tu, no?
2: Amb algun nòvio era en plan... Era, ostres, és que em fa riure. Sí, en plan, clar. I per què jo? És que em fa riure.
3: Però perquè parles en passat, a mi, un si no em fa riure, ja em té.
2: Sí, molt important, bé, però que la gent de vegades em preguntava, no ho entenia.
1: Aleshores, Víctor, dius que t'has apuntat a un gimnàs?
4: Sí, he tornat de vacances, 3-4 quilos més, i dic... Ah, can't do more. I llavors m'he apuntat i he flipat, eh? Estic flipant encara.
1: Per què?
4: Perquè ha canviat tot.
1: Ara ens ho expliques. I tu de què t'enfadaràs, Glòria?
3: Amb la gent perfecteta. Hi ha molta gent perfecteta. Que ho fa tot bé.
1: El titular és boníssim.
5: Perfecteta.
1: Avui la gent perfecteta.
4: Perfecteta.
1: Vinga, 9 i 22 minuts. Quina música haurà escollit avui la Vanessa Hogarth? Mira, és aquesta.

0: És que no sé què dir. Vull dir... No, no, no, ja,
1: no
0: em sembla...
1: No espero res, Bo.
2: Ara començava la CIA.
1: Ja, CIA.
0: Quina CIA?
1: La CIA.
2: La canta molt bé.
0: Ah, mira, mira, a veure. Però qui és la CIA?
2: No, canta per sota, ara ja canta.
1: És molt famosa, la CIA.
0: Ah, sí, eh?
2: Una que portava, no l'has vist? Com un serrell molt llarg que li tapava la cara. Mig ros, mig...
0: No,
2: mig...
0: No, no.
1: Aquell videoclip d'aquella nena que ballava molt bé.
2: Sí.
0: Ah, ara!
2: Amb un, ai, no. Amb un mallot com de color carn.
1: Va ser, tothom parlava d'aquella.
0: No, no, no està malament aquesta cançó, eh?
2: No.
0: Jo me la dic.
3: Està guai.
0: Jo no me la posaria.
1: Però no la conec. Mira, mira, mira.
0: A veure. Bueno, està molt bé. Aleshores...
1: 3 segons.
0: David, sisplau, David Balaguer. Què dius, que hi ha una festa a hores d'ara, sí, a Barcelona?
4: Una festa, sí. Un lloc del carrer Aragó.
0: Sí.
4: No diré el lloc, però... Perquè no em dóna la gana, perquè jo en aquesta festa no hi podria entrar.
0: No podria entrar.
4: I no em dóna la gana dir el nom. Però, perquè és a la Tall People Night Barcelona. Una festa per gent alta.
0: Sí, sí. I qui podria entrar? D'aquí cap,
4: excloent, no? O sigui, una festa excloent total o una festa exclusiva. Serveixen les dues coses.
2: Perdona, jo és que ara estic pensant... Tu veus lo dalt com una cosa bona? Com jo crec certa, que et fa ràbia, que deu ser una gent que tenia de 2 metres i mig d'horrorós.
4: No, sí, això sí, però home... Mira, és que ara us diré, ara us diré.
1: Puc adivinar-ho? Pot ser la festa del club de polo?
0: No, el carrer, no, el carrer Aragó.
1: Ah, no,
4: festa de gent alta.
0: És una, un segon.
4: Una festa per gent alta, sí, perquè diu que l'organitzador és un tio que fa 1,93
1: sí,
4: i que deia que, bé, que hi ha com un reclam públic de la gent alta de Barcelona que diu que tenen molts problemes per conèixer gent alta. Des que vaig veure aquesta notícia, m'hi estic fixant i certament hi ha poca gent alta per Barcelona.
0: Clar.
4: Hi ha poca gent alta. Llavors, els homes poden entrar si fan 1,85.
1: I vés la CC.
4: 1,85. Tu, Toni, quan fas?
0: 1,83.
4: Sí! Quasi. Quedes a les portes?
2: Però és bastant normal, 1,85.
4: Tu, Parrado, no, tampoc.
5: No, 1,80.
4: Veus? Jo, evidentment, no. Jo, evidentment, no, perquè em quedo molt lluny, fins i tot, de les vostres xifres. Jo faig 1,72, 1,71... Potser 70, però sempre et fots 2 centímetres més.
1: És veritat, eh?
2: Jo a mi mateixa dic 71.
4: Això es fa, això es fa. Els anys ens els traiem, els centímetres els augmentem,
5: en,
4: els de...
5: en tot.
4: En tot, sí.
0: En tot, sí.
4: En tot. I llavors, les dones, la xifra baixa radicalment, perquè és... Jo crec que tu, Vanessa,
1: sí,
4: hi entres...
1: Sí, és que anava a dir, ja ho sé, perquè
4: tu
1: ho dius.
4: Tu hi entres, Vanessa.
1: Jo hi entro!
4: Perquè és 1,72, les dones.
2: Sí, sí, just. Jo per una,
0: I tu quan fas?
1: Just, 1,72.
4: Ah, 1,72, veus? Tu hi entres, tu no...
0: Quina llàstima. 68. Escolta'm, si això ho haguéssim sabut abans, clar, avui podríem haver enviat la Vanessa a la festa de...
2: De reportera.
0: Clar.
1: Clar. Sí, sí, encara hagués lligat més de reportera.
0: Hagués molat molt.
1: Va molt bé.
0: Hagués molat molt, no?
4: Sí, sí. I llavors es veu que si tu fas més de 2 metres... Xupito gratis.
1: Home, xupito
4: que em sembla
1: no,
4: poc,
1: copa,
4: em sembla
1: no?
4: Poc.
2: Però jo trobo que és l'alçada, que aquest noi també és una mica té un estat nerviós, perquè metro 90 i pico tampoc és...
0: Pobre, home, home, home, ja és alt. Mira,
2: bueno, ja, no,
0: ja sí.
1: Una
2: sí, però vull dir-te, com per sentir-se sol no, i necessitar altra gent alta.
1: No, no, jo com a alta oficial avui, aquesta estona, jo reconec que em costa trobar nois més alts que jo.
2: Ja.
1: Llavors,
0: és que
1: bueno,
0: sí,
1: amb aquesta festa...
0: Vols dir que no és una mica exagerat, això?
1: No,

0: Però jo m'agradaria, a mi m'agradaria un noi, no molt, un amic, o sigui, més alt que jo, no un dit, més alt.
1: No, hi ha un problema, jo crec, amb això, és a dir, no, que, ja no que sigui no. més alt, que et pugui agafar, perquè jo, que faig 1,70 m, i el ja, metro 80 no et pot
0: no,
1: agafar
0: no.
1: bé.
0: Avui parlo jo.
1: No, no. Que et dic que necessites una diferència, no. perquè si no...
2: A veure, va, deixa acabar la Vanessa, va.
0: Jo veig una diferència, i a mi em passava abans, quan era més jove, que anava a les discoteques hi havia molt guiri, molt guapo, i ara no hi ha guiris guapos, o tothom, és, o tothom té 20 anys, no? Llavors jo últimament ara m'he buscat un francès perquè sigui més alt que jo. Vull dir, jo aquesta festa m'interessa molt.
2: Molt bé, veus, però... la propera vegada, si ho sabem, t'enviarem.
0: No, jo encantada.
3: Hi ha una Estic cosa, i aquí ve la meva part crítica, no sé si és perquè a mi m'ofès aquesta festa, podria ser, que és que en segons quins temes la condició física fa riure. Amb el tema de l'alçada... És molt graciós, una festa de gent alta, on els baixets no hi entren, però amb altres temes, si ara això fos una notícia, que fos una festa, per exemple, per noies primes, se n'hauria parlat tota la setmana, d'això.
2: Sí, sí, és veritat.
3: I hauria estat molt polèmic, eh? Hauria estat una cosa polèmica,
0: però
3: llavors...
0: Però és diferent, realment, és diferent el tema.
3: Sí?
0: Ah? Home, sí.
3: Per què?
0: Sí, perquè ser a lo baix no és un tema...
3: Escolta, el
0: no
3: tema...
0: No és un mai conflictiu.
2: El tema... A no ser que tinguis un complexe per això.
3: Escolta, el tema no, i és poca conya, el tema de la... No. O sigui, un tio d'un 70, per exemple, no.
0: Hi ha gent molt alta que té complexa per ser molt alta.
3: Però una persona que li parlin de pressió estètica a un tio, el tema de la pressió estètica, que és real, que és una cosa que existeix, que li parlin de pressió estètica a un tio que fa 1,55.
4: Clar.
2: Clar.
3: I els problemes que ha tingut
4: sí,
3: a la vida,
4: sí, sí, sí.
5: Pues saps què? No vull anar a aquesta festa. Hola.
2: Tu no, eh?
5: Em
2: no,
5: sembla de pobres.
1: I us recordeu,
2: bueno, fa, si parlem de pressió estètica, jo crec que hauríem d'obrir la finestra del Víctor. És a dir, perquè el Víctor ara està en plena pressió estètica.
4: Sí.
3: I tant.
2: Perquè tu quan arribes al gimnàs, el primer que veus, no, Víctor, són aquelles senyores i aquells senyors que ja fa temps que hi van, no? I que se'ls nota que...
4: Que estan tots allà... Sí, però és que abans d'això... Et volia comentar algo que he flipat, perquè he estat mirant. Sí. Hi ha unes dades del tema dels gimnasos, en general.
2: És brutal.
4: És molt bèstia, eh? No. A Barcelona, només a Barcelona, és una de les ciutats europees amb més gimnasos que n'hi ha, actualment amb 949. Sí, vale? Sí, que tu dius, bueno, hòstia. Però és que d'aquests 949, 214 estan només a l'Eixample. És a dir, si tu vius a l'Eixample i no estàs apuntant un gimnàs... Hòstia, és que no he encontrat ningú... A veure, imbècil, o sigui, el tens... No? Tu baixes i el tens allà... El teu porter de l'edifici és un personal trainer, segur, no? Però hi ha una dada que flipa, Vanessa, que és que a Nou Barris i a Horta Guinardó gairebé no té...
2: No
4: hi ha,
2: ah,
4: no? No n'hi han. Jo crec que, dic, quizás que subir les cuestas del Carmelo ja te convalida, no?, les classes de CrossFit, però no sembla molt bèstia aquesta edat?
0: Em sembla molt classista, això, també.
4: 949 gimnasos? Només a Barcelona, eh?
2: És molt fort, és molt fort.
1: Però això que has dit de que te convalida, si jo vivo en el Carmelo, cada dia me hago aquelles cuestas para ir a buscar l'autobús, digo, yo no al gimnasio ya, porque ya he hecho todo la... Sentadilla y sentadilla, vete a buscar l'autobús en el Carmelo.
0: No, clar.
1: Ja veuràs tu les cames que el cul se't posa.
0: Però aquesta gent posa el gimnàs on sap que hi haurà, que hi anirà gent.
1: Home, pues claro, creo que no es de la caridad, es un negocio.
0: No, no, però per això, això és que és classista en el gym, que hi pot anar la gent que pot viure al centre, o la gent que treballa al centre, la gent que té pasta.
2: Hi ha per tot arreu. No hi ha menys a Horta Guinardó, però també n'hi ha gimnes.
1: Però l'Horta Guinardó segur que és pel costerut que és.
4: Però obrireu ara un meló d'aquests guapos.
2: Jo crec que és més aviat perquè a l'Eixample hi ha molta gent que viu i molta oficina.
1: Qui treballa.
2: I molta gent va al gimnàs just al migdia, que és quan tu pots organitzar.
5: El migdia està ple, normalment, quan vas
2: estan plens a tota hora, ja, els gimnasos. Hi ha un gimnàs que fa poc que està obert pel carrer que jo pujo, quan vaig cap a casa, que clar, quan jo passo per allà amb moto, són quarts d'onze.
3: Ah, sí, sí.
2: Escolta'm, a quarts d'onze de la nit, hauríeu, perquè té finestra de cara a l'exterior, hauríeu de veure la quantitat de gent entrenant a aquella hora.
1: Jo coincideix que arribo a casa, baixo de l'autobús i enfront de l'autobús hi ha un gimnàs. I, o sigui, 11, 11 i 5, saps la de gent que està sortint del gimnàs.
0: I tu pensa que hi ha un percentatge enorme de gent, perquè jo he sigut d'aquestes, de gent que paga i no va.
2: Aquesta, però aquestes els hem de donar les gràcies.
0: Sí. Home!
2: Els que anem sempre al gimnàs, jo els agraeixo molt.
0: Jo tinc una cosa, els gimnasos, no és que per qui anava jo, els gimnasos, jo crec que tenen ja això que compten amb un percentatge molt gran que no hi anirà perquè és que no caben. Els accepten perquè saben que no hi aniran. O sigui, això és una estadística que han estudiat.
2: Jo, deixa'm que et faci una pregunta, Víctor. Ara que t'has apuntat al gimnàs, t'has anat a comprar roba?
4: Bueno, tenia encara alguna coseta, però sí que he anat.
2: A mi m'agrada molt aquesta gent. O sigui, perquè si tu... és que es veuen. O sigui, es veuen. O sigui, tu, si tu vas regularment al gimnàs, sempre hi ha un moment que va ser, curiosament, la setmana passada,

0: en la que, de sobte, un dia hi ha molta gent que no has vist mai. I quina cosa tenen en comú? La roba neta.
1: L'outfit.
0: Sí. Tot és molt nou, sí, molt ben posat, sí, molt allò...
2: I els colors van tot allà com, no? Com...
0: Sí.
2: Però hi ha una cosa que volia comentar molt ràpidament, és que, això és el que més m'ha patat al cap, que és que d'aquests 949, 700 són el que li diuen els gimnasios boutique.
0: Ah,
2: ojo, eh?
1: M'encanta.
3: I què fa?
2: Que això és molt de... Jo crec que...
1: Sí.
0: Ara és molt habitual, això.
3: Què vol dir això?
2: Són aquests...
4: Selecta.
2: Sí, és aquest rotllo, aquests locals petitons, que tenen un nom en anglès, rotllo Breath, Flow, Soul, Itawa, que m'adeix 80 metres, que tenen 5 bicis, un ficus, 3 espelmetes, et cobren 150 euros per a que l'entrenador sepa de ti hasta tu horòscop, perquè tu entres allà i diuen hola, Toni, bon dia, què tal, maco? Què tal l'esquena, maco?
3: D'aquests 700 de 900 són d'així?
2: 700... i que tenen classes d'aquestes de Pilates Reformer, I got hit, I got MB2B, what to be, 1, 2, 3...
0: Puc dir una cosa? És molt més fàcil muntar un gimnàs boutique que un gran gimnàs.
2: Sí.
0: Però... perquè econòmicament necessites molt menys.
2: Sí.
0: No?
2: Sí, però clar... Però hi ha classes com Glúteo Express.
0: Uau, però perdona, això a tot arreu.
2: Sí?
0: Sí, al meu gimnàs hi ha una classe que es diu Cool 10.
4: Sí,
2: cool
4: 10.
2: Sí, perquè tu entres amb un cul 2,
0: 3, inclús. Jo tinc un cul estupendo.
4: Un cul nou.
3: El que no trobaràs en puesto avui en dia és gimnàsia sueca. Això ja...
0: No, gimnàsia sueca no. Tampoc hi ha potro. Saps el potro i el Plimpton?
3: Això ja no es pot.
0: Ja ho han tret, això.
3: Espatlleres, tampoc.
0: Ui, no, espatlleres, mira. Jo aquest gimnàs, aquest estiu, i estic anant a un gimnàs a Berga, magnífic, per cert, que tenia espatlleres.
3: Home.
0: Em va fer una il·lusió.
3: A veure si tornen. Si tornen a posar de moda.
4: La gimnàsia sueca és una mica com el Pilates, perquè Pilates...
3: Però era aparatos.
4: Però, no, sí, el Pilates amb aparatos és Pilates Reformer. El Pilates normal es va dir Pilates perquè l'home era suec i és com una, és una evolució de la gimnàsia sueca.
0: El tema li està interessant moltíssim.
2: Sí, sí, sí, sí, està suant que t'hi caga allà.
1: Serà el pròxim dia la seva queixa.
0: Diu un gin tònic, pot ser un gin tònic, no?
2: És veritat que abans tu anaves i era gimnàstica, karate i aeròbic, com a molt.
3: Quan anava jo al gimnàs et posava uns pantalons de plàstic per aprimar-te més ràpid.
1: Sí, sí.
0: Bueno, doncs, en realitat, o sigui, si tu et pares a mirar al gimnàs, tu mires hora per hora i tens una cosa a fer en tot moment.
2: Sí, sí,
0: a les 7 yoga,
2: sí,
0: no?
2: A les 8 fas pilates tal, o el hit. Jo sempre a les 10 hi ha un moment que la gent s'atura en aquests boutiques gimnasos i es nota allà la torradeta del bocat, allà
4: amb suc
2: de mango a la recepció.
3: Tenen cafeteria.
0: I tant.
2: Sí. És com una secta, saps? Com una secta, allà, tu vas allà, hola, Glòria, què tal? Què tal ahir amb els fills? Què tal amb la
3: família? I amb unes parets precioses per poder fer fotos, clar.
2: Evidentment. És que tu vas allà per això.
0: Bueno, jo crec que hi ha una escena meravellosa del gimnàs.
2: Quina?
0: Que és el tio que es fa fotos a si mateix, mirant el mirall, aixecant-se la samarreta.
3: Uau!
0: Sí, de veritat.
3: Selfie!
1: Jo m'he fet un selfie fa poquet en el gimnàs, però no em vaig aixecar la samarreta.
0: No et vas aixecar res.
1: Fa
5: molta vergonya, això.
4: Però ho vaig fer en el vestuari per dir, ostres, em van dir, estàs al gimnàs? I jo, sí, t'ho juro, mira, aquí està la prova.
2: Però tu, Vanessa...
1: Però això era personal.
4: Jo soc de les que he pagat un gimnàs un any sencer.
5: I no hi has anat.
4: I anava a l'estiu a la piscina perquè m'agrada molt nedar. Però Pilates va molt bé, gimnàsia sueca, evolucionada, molt bé.
0: Bueno, explica'ns més de la teva experiència.
2: Bueno, a mi el que em flipa és la gent que parla en anglès tota l'estona, quan entres allà. Sí. Perquè ara les porres fan anglès, es veu que es crema més. Tinc una amiga que em deia, no, és que vols que fem uns squats, uns lunges, uns burpees? Dic, bueno, jo faig brava, jo seré brava, sí, de morro frico, saps?
3: I les parts del cos també tenen noms així, oi?
2: Tot. Bueno, i tot és en sigles, no? TBC, GAP, FIT, ABC, DOREMI, no?
1: DOREMI.
2: Tinc una amiga que em deia l'altre dia, hòstia, per què no vens a fer-nos hipopressivos?
3: Hipopressivos.
0: Perdona'm una cosa, no et fiquis amb els hipopressivos, perquè a mi m'agrada molt fer hipopressivos.
2: Sí o no?
4: Però és molt desagradable fer-lo.
5: Què és hipopressivos?
3: Amb poca pressió.
2: Això no és normal.
1: La panxa entra dintre.
5: Això no pot ser bo, home.
4: A mi fa molta angúnia. M'agradaria fer-ho,
5: però és que em fa angúnia. No feu coses rares, home.
4: És com xuclar-te cap a dintre la panxa.
1: No, però és respiració i llavors el col·le cap a dintre.
4: Això ho ha fet la Pilar Rubio.
5: I això funciona?
0: Un dia d'aquests farem una cosa.
5: I funciona?
0: Un dia d'aquests portarem un personal trainer, que tenim uns quants amics.
3: Sí,
0: que ho són i que... Mira, a veure si la setmana...

0: Tenen, portem un convidat. No és que tregui un col·laborador.
1: No, i ara
0: afegeixo un altre convidat. Vale?
1: Que hi ha, hi ha un que vindrà a no dir
0: mira,
1: res.
0: Tenim un micro sense utilitzar.
1: Un vindrà a no dir res.
0: Vinga. Què?
2: No, res, i jo només he de dir-vos que de tot el que he provat em quedo amb la zumba.
0: Ah, sí?
2: Sí, he fet zumba.
0: Has fet zumba? Sí, ah, se't dona bé les coreografies, a tu?
2: Sí.
3: Però no hi ha nois a zumba, com, oi?
2: No, érem dos.
3: Bueno, està bé.
2: No érem dos i l'altre no agafava molt bé els passos. Estava jo... Sí, era... Zumba és com un aeròbic amb perreos. Vull dir,
1: encara es porta, això.
0: Sí.
1: Fa molts anys, eh?
2: Flipes, amb la zumba. I les dones allà ballen unes cames, o sigui, uns bessons, bueno, brutal. Em va agradar molt.
0: A mi m'estressa la gent que té la facilitat per entrar en una classe del que sigui i en dos segons a pillar la coreografia.
3: Les coreografies, jo tampoc.
2: A mi se'm dona bé.
0: Jo seria com l'altre, saps allò de...
2: Si el de, ei, cap amunt, no? Sí.
0: No, fatal.
4: Jo soc molt de zumba.
2: Ja us explicaré, ja.
3: A mi em posa molt nerviosa aquestes coreografies tan grosses, perquè m'estressen.
0: Clar, pobreta.
3: O sigui, no, però és que a més no hi cap la gent, no, pobreta, no, però que no hi cap la gent, vull dir, allà tothom agafarà cop i... No, estan a sobre teu ballant, i ho has de fer bé per collons, em perdó, perquè si no li dones un cop a l'altre...
0: Però què
3: no,
0: dius?
3: No, t'ho prometo.
0: Has, has de canviar de gimnàs.
2: Sí.
0: Has de canviar de gimnàs. Massa botic, la
2: Massa botic.
0: Va, la música, la música que ha escollit la Vanessa... No, la Vanessa no, ja ho sabem. El Víctor Parrado.
2: Ojo.
0: És aquesta música, mira. Molt bé. Per mi, molt bé.
1: Polis m'agrada, però...
0: No. Sí, Polis està bé.
1: Aquesta cançó...
2: No us agrada?
0: Jo
2: a,
5: a mi sí, a mi m'agrada.
2: Jo sabia que el Toni potser diria que no.
0: A mi m'hagués agradat més altres cançons dels Polis.
2: Sí?
0: Sí, Every Breath You Take, per exemple, és magnífica.
2: Roxanne
0: també estava xula.
3: Saps que Every Breath You Take està basada en un acosador, no?
0: Sí. Bueno, però la cançó m'agrada. O sigui, no és que diguis, ah, doncs la fem políticament incorrecta,
3: no,
0: la cançó
3: no,
0: és una
3: no.
0: passada.
3: Vanessa, perdona, jo portava informació per si no ho sabia i ho explicava.
4: No, no ho sabia.
2: Ens estàs trencant una mica els esquemes.
3: Sí, ho sabia.
2: Tailàndia, tu, oh, saps que aquí mataron a un tio... Hòstia, tia.
3: Jo soc una mica mafalda.
2: Polis, ja, però és que... Oh, deixa'ns gaudir una miqueta de les coses, vull dir...
3: Glòria, tu t'agrada la meva cançó?
1: A mi sí, m'agrada.
0: A mi el que m'agrada és la teva història d'avui, perquè el de gravar els somnis, Vanessa, això molaria.
3: Això ho faré jo.
0: Explica'ns-ho, va.
3: Això ho estic practicant jo, analitzant, descobrint durant fa molts anys. És broma. Ho fan els japonesos.
0: Que graven els somnis? Però com es poden?
3: Estan treballant amb això.
0: Això mola molt, eh?
5: Sí, això m'encantaria.
3: Que estan treballant vol dir que ja ho deuen poder fer i no ho diuen encara, però és com el de l'intel·ligència artificial, que deien, arribarà d'aquí 5 anys, estan ja els robots tinguin quasi bebès, estan començant això, que és un tema molt heavy, que com que és tan heavy, avui no parlarem.
0: Els robots estan a punt de tenir bebès?
3: Sí, hi ha un robot que ja estan aprovant que ja poden tenir un bebè, que poden gestar. D'incubadores...
5: La humanitat s'acaba, eh?
3: És molt fort. Sí.
5: Aprofiteu el temps que queda, eh?
0: Sí, perquè... Si hi ha robots que poden gestar, la humanitat ja està.
5: Estem acabats com a humanitat.
0: L'altre dia el José Gil, que és un company d'aquí a la casa, em diu, molt bé, molt divertit el Placeta. Diu, però els teus acudits dolents... Diu, són insuportables.
1: Sí, que quan anem acostant-nos a les 10...
0: Ja se'm comença...
1: Ja se't comença...
3: No li entès, acudit.
5: Perquè és el moment que més t'agrada de la setmana.
0: A mi és el moment.
5: Llavors et deixes anar.
0: Que ja ho veus, venir, que ja no miro papers...
5: Exacte, ja està. Va sola la cosa.
0: Ja està.
1: Com baixa del somni?
3: Això dels somnis, doncs que els japonesos ja estan, des de fa uns anys...
0: Ja estan.
3: Estan mirant la manera...
5: Sí, aquesta és bona.
3: Estan analitzant els somnis i estan treballant amb què puguem veure d'aquí uns anys, encara no es pot, però es pot fer moltes coses, us ho explicaré, que en el futur puguem veure els nostres somnis com una pel·lícula, en una pantalla, però igual que el que tu veies al teu cervell i a la teva ment. Llavors, ho estan fent mitjançant, anava a dir escàner, no, com es diu, o sigui, la resonància magnètica aquesta, sí, i la intel·ligència artificial. I amb això es fiquen al cervell i estan ja reproduint escenes, reproduint escenes i objectes tal qual.
0: És que el José Gil m'acaba d'enviar un missatge insultant-me.
3: Doncs ja han fet escenes senceres i dintre de poc ja faran tota la pel·lícula dels vostres somnis.
0: Vaja.
3: A mi això
0: m'agrada molt.
3: Fa molta il·lusió.
0: Això m'agrada molt.
3: És l'únic bo que està passant amb la intel·ligència artificial.
0: Ja.
2: Però cada dia
0: hi ha més coses.
2: Cada dia recordeu els somnis o no?
5: No.
2: Cada dia us... Jo m'he aixecat i...
5: Però sí que és cert que això aniria molt bé, perquè hi ha dies que... penses, hòstia, he somiat alguna cosa, però no sé exactament el què.
3: Mm. I et dic una cosa.
5: Tens algun record una mica difuminat i voldries veure'l, voldries veure què ha passat, i després tu pots triar una vegada el veus si el vols seguir veient o no.
3: I els somnis tenen interpretació, o sigui, realment, no és que siguin fantasies, vull dir que la ment t'està dient coses sense tu saber-ho, llavors, doncs igual també aniria bé per entendre... A més d'anar al psicòleg, que també s'hi pot anar, pues, dir, escolta, analitzem el somni...
1: Home, però t'haurà d'analitzar amb psicòleg, a més, perquè si no...
4: Clar.
1: O un expert en somnis.
3: Bueno, sí, però, però millor que un mateix, interpretar amb quatre dades... Ah,
0: jo em vaig comprar un llibre de 10.000 sueños interpretados,
4: sí.
0: I cada vegada que mirava era terrible.
5: Sí.
3: Però a mi
5: em
3: quadrava, quan buscava algo.
0: No, no, era... era
4: un cocodrilo i vols dir que la teva
0: que
4: mort...
0: Vas a morir.
4: Està, no sé,
0: sí. O sigui, tot era vas a morir. O va morir alguien de tu entorn.
4: Era una cosa... Que era negre, amb lletres daurades.
0: Doncs no. Però,
4: el meu era això. I tot total... era, vas a morir.
0: Bueno, doncs no. Escolteu-me, per cert, m'ha escrit una altra persona, un oient del programa, que és l'oient del programa, per excel·lència, el Jesús, un bon amic, d'altra banda, que diu que avui Sting, per això dels polis, fa 75 anys.
2: Home!
5: Oh!
2: Mira que bé.
5: 75 ja.
0: 75, carai, sí. Tu. Sembla que va ser ahir.
2: Es cuida molt bé,
1: Com vol, tu riuràs, però jo vaig estar en un concert aquí a Badalona, quan es feien concerts de Badalona, que l'Estic va fer, no sé si eren 33, no sé, vam cantar-li tot.
5: Hosti, tu.
0: Ah, sí?
5: Doncs mira, han passat 40 anys.
4: Quasi nada.
1: Jo va ser potser el segon concert que vaig a la vida.
0: Acabes de ser tu també una mica...
1: No, però a mi no em molesta, és veritat.
0: Sí.
1: Jo potser tenia 18.
0: Imagina't.
4: Jo saps què passa? Jo crec que el tema de 18 anys...
0: Què dius, Olga?
4: Que el tema dels somnis, jo crec que no m'agradaria que em gravessin, perquè m'he tingut que treure el rellotge que et calcula si dorms bé, si descanses, les pulsacions, m'ho he tingut que treure perquè em posa nerviosíssima. Jo crec que si tingués una màquina al meu cervell...
5: Ah, clar, et condicionaria els somnis, també.
4: De veritat, és que a mi això em condiciona el son i no estic dormint. O sigui, em vaig treure el rellotge perquè ja no volia saber més si moria o no per la nit.
1: Llavors, per exemple, ara que quan vas al psicòleg et diuen que quan et llevis apuntis d'en seguida el que has somiat per no perdre-ho i que li portis als psicòlegs, ho fan fer, això. Si ens ho poguéssim gravar, ja no caldria que apuntéssim
2: bé. Ja envies el vídeo, no?
1: Ja envies, ja tothom se n'entera del que has somiat, el camí, tot.
4: Si us explico, el meu últim somni, amb dos polítics, era de bojos.
5: Amb dos polítics?
0: Un moment. Un era de dretes, l'altre d'esquerra,
4: no,
0: i tu estaves al centre?
4: Sí, però era molt pitjor. Era conduir a la Bascal, al costat estava la Sílvia Urriós, i jo anava darrere, escoltant, dient que paressin ja, que tindríem un accident. I jo pensava, què estic somiant?
0: Però això és premonitori.
2: Sí.
0: Això és premonitori. A Bascal i Sílvia Urriols parlant, i ella ui, compta que tindrem
4: un accident. Un accident.
0: Sí que potser és veritat que els somnis...
4: Espera, que amb els meus poders, a veure si
2: passa allà.
3: Però una cosa és que et diguin missatges, que puguis reinterpretar-los i que hi hagi missatges amagats. L'altra cosa és que et diguin el futur, que això no.
4: Ja. Jo crec que sí que poden haver-hi...
0: No us passa una cosa que a mi em passa de tant en tant, que és allò que et despertes que falta, no sé, 25 minuts perquè t'hagis d'aixecar.
1: Quina
0: ràbia. Jo em torno a dormir. I et tornes a dormir i en aquella estoneta...
5: Un somni que és com una pel·lícula.
0: Un somni que és una borrada.
1: Em van explicar
0: una vegada que els somnis, en realitat, aquell somni que tu tens la sensació que ha durat mogollon, duren segons.
5: No, és que... Els somnis aquests de quan s'aproxima l'hora de llevar-te són molt bons, aquests, sempre.
0: Sí.
5: Molt intensos, molt bons, semblen llargs i en realitat són curts.
2: Potser, no?
5: Sí, no sé què és exactament, sí, com un resum d'alguna cosa, és molt fort.
2: El millor
5: d'aquesta nit, t'ho faríem.
1: Perquè dels altres no te'n recordes.
5: Clar, deus això.
1: Tu més te'n recordes de quan estàs a punt de despertar-te.
5: I després hi ha una cosa molt bona, que els somnis de migdiada són totalment diferents, això ja ho he dit alguna vegada, crec, perquè és una cosa que m'impacta molt, són molt diferents els somnis nocturns.
0: Però quanta estona has de dormir perquè tinguis un somni de migdiada?
5: Dormint poquet ja els tens.
0: Jo és que faig migdiades molt curtes.
3: Jo crec que comencen amb la fase però no. Perdó, que normalment diuen que comencen amb una fase, però és mentida perquè és això, que el somni de 5 minuts abans d'aixecar-te no pots entrar 3 hores fins a la fase REM. Yeah. Vull dir que, clar, la gent estudia, però després la ment fa la seva, no?
5: Sí.
4: Ai, no sé, jo no me'n recordo molt, dels somnis.
3: Jo molt.
4: Hi ha gent que m'agrada que t'explica els somnis, però és que jo no aconsegueixo retenir el que estic somiant.
3: Mira, jo vaig somiar... Ja.
0: Això li passa a molta gent, que segons es va fent gran, cada vegada li costa més retenir. En fi, ja ho sento.
4: No estic retenint.
0: Tres quarts. Va, una mica de música, un moment. Una mica de música, perquè aquesta és la cançó que avui ha escollit Olga. Mira.
4: Olga.

0: I jo vull recolzar les dones, però a mi la Celine Dion més plasta.
1: Però aquesta setmana hem tingut Celine Dion per tot arreu.
2: No puedo con Celine Dion.
1: Per tot arreu.
2: Però ja, si no... És que em va simpàtiquíssim.
1: Amb el desfile de L'Oreal.
3: Però jo em pregunto... Sí, clar, algun espera d'una cantant el desfile de L'Oreal.
1: Home, va ser magnífica.
3: Per què una persona, Víctor Parrado, David Balaguer, fem una conversa de senyors ara.
0: Perdó?
3: Sí, un moment. Per què una persona a casa seva escoltaria una cançó com aquesta? No?
0: Jo em vull solidaritzar amb ella.
3: Un moment. Que és una conversa, senyors?
4: Home, jo crec que aquesta cançó és per un moment en el qual o estàs a punt de deixar la teva parella...
3: Ja...
0: No.
4: Sí,
3: igual,
4: sí.
3: Un moment.
4: Escolta,
3: un segon, podeu callar un moment, sisplau? Va.
4: O tens una amiga que li han deixat i tu ja t'ho estàs ensumant. Diu, hòstia, quan veas les barbes del vecino, no? Que jo...
1: Pues las tuyas a remojar.
4: O tu, dins teu, dius, es el siguiente paso es mi pareja. Se va a tu... Tu ja ho saps. Tu ja...
3: O sigui, és una mena d'intuïció de mal rotllo sentimental.
4: Saps que passarà alguna cosa o està a punt?
5: No, i el meu, en canvi, és diferent, perquè jo veig més en el tram aquell de les relacions de la cursileria. El tram de la cursileria,
4: també,
5: que és un tram pel qual tots hi hem passat, és com, és com una malaltia.
4: Com monyonyo.
5: Sí, és com una malaltia. Llavors, sí. Quan dura aquell l'encanteri...
2: El de Bichito. Que...
5: Sí.
0: Però amb l'encanteri i intensitat en aquesta cançó, no.
4: Però el David té aquesta opinió.
5: Sí. Però és com... Però a mi em transmet això.
3: Tanquem.
5: La cursileria d'aquell tram.
3: D'acord. Tanquem la conversa de senyors. Que maca, aquesta cançó.
1: Jo estic flipant perquè Celine Dion és una reina i aquesta setmana ha estat de moda.
2: Sí, hi ha gent que li flipa, jo ho entenc.
3: Amb el desfile de L'Oreal, ho entenc perfectament.
1: Si
3: tu i jo fóssim parella, després del que acabes de dir, aquest setembre no l'haguéssim
0: correcte. Et dic una cosa.
1: No?
3: Què? Però ràpid, que hem d'anar a la secció.
0: Si jo busco algo a Tinder, posaré t'agrada la Celine Dion. Si em diu que sí, no quedaré amb ell.
3: Ben fet.
1: S'ha quedat tan a gusto.
3: Sí.
1: I habla de sororitat, saps?
0: I ho faré. No, ho faré.
3: Bueno, escolta'm, va, Olga.
1: I de apoyar a les mujeres.
3: Però tu vols... Escolta'm una cosa. Tu vols... sí, clar, però una cosa és a les mujeres i altra és a les mujeres que les gusta Celine Dion.
0: Aquí, és aquí. Que... Molt bé.
3: Són dues coses diferents.
1: No teniu estil ni gust musical.
3: No. Escolta'm, què deies tu, Olga, de què havies de fer el què?
1: Jo vull donar recomanacions i treure el mite de que al setembre la gent trenca.
3: Ah, ja.
1: En primer lloc, ho diuen les estadístiques, no trenquen al setembre.
3: Trenquen abans, al setembre es separen.
1: No. Quan tenim més treballs és octubre i març.
3: Octubre i març. Bueno, perquè al setembre ho intenten arreglar una mica.
1: I no hi ha diners.
3: I després, li han carregat la visa.
1: Ara vinc. Què passa?
0: És veritat.
1: Clar. Tu vens de les vacances amb la teva parella, amb el teu món.
3: Un moment, sisplau.
1: Què? En el teu món, amb la teva parella, i llavors al setembre comences a parlar de la realitat. La realitat és, en primer lloc, comença l'escola. La primera pregunta que surt a les parelles és, portes la cartera del nen? I l'altre diu...
3: Tu parles ja de parella amb fills, eh?
1: Amb parella amb fills, i ara parlarem també sense fills, amb exemples. Què us vull dir? Hi ha conflictes a la parella que comencen des del principi. Quan els nens i nenes comencen als col·legis, qui s'encarrega de la cartera? Qui ha comprat el material? On van els llibres? Doncs aquí ja comença el primer conflicte de les 7:30 del matí. El segon conflicte que apareix també la mateixa setmana és el de les 10:43 de la nit, que és grup de WhatsApp de pares que diuen, heu portat la pinya? Qui va buscar la pinya? Perquè el dia següent heu de portar la pinya. I la mama, el papà o la pa, els dos papàs
3: o
1: les dues mans?
3: D'alguna manera el que estàs dient és que el responsable del mal funcionament de les parelles és el sistema educatiu català?
1: Totalment. Ja. Totalment.
3: Ho dic perquè com ara hem obert tot un debat sobre com hem de refer l'educació, l'ensenyament... Ho hem de tenir en compte.
5: Jo ja estic d'acord.
3: Pinyes a 3:15 de la nit? No, sisplau.
1: Grups de WhatsApp de pares i mares descontrolats? Sí. Tampoc, perquè pot provocar una crisi a la parella, perquè si tu ja estàs tornant de l'agost amb una sensibilitat especial i l'altre no mira el grup del WhatsApp i ets tu l'únic que ha vist-ho de la pinya, aquella nit, a les 22:47, no dormiràs a la mateixa llit d'aquella persona.
4: I somiaràs amb la pinya.
1: I somiaràs a la pinya que no portarà la teva filla.
0: Però amb quina pinya?
1: La pinya que han de portar. La pinya del Mercadona, i així vas a lligar una estona, també. Llavors...
3: Això ja no es fa,
5: això és molt antic, ja.
3: Si vas a lligar al Mercadona, només pots lligar amb el Hacendado. Tret d'això...
5: És molt antic.
0: Però m'ha enviat a lligar ara mateix.
3: Ja ho hem sentit. Bueno, i què, va?
1: Llavors, comencen les extraescolars. Una altra crisi. Els nens, nenes, estan sobrecarregats dilluns i dimecres futbol, dimarts anglès,

0: Dous dansa, qui porta els nens i nenes a aquestes extraescolars i com s'organitza? I llavors, el teu tema, el gimnàs. Aquest setembre començo i dic, mira, Víctor, em vull arreglar i vull 3 dies a la setmana anar al gimnàs, però torno a les 9 de la nit. Sí, i s'encarrega de tot.
1: Però si tu ja tens arreglo.

0: darrere.
1: Aquestes són les meves conclusions avui. Molt bé, gràcies. No. Llavors arriba la targeta de crèdit.
0: Vols dir que t'he aixafat la...
1: Sí, però ja me la quito.
2: Vale. Ho ha dit, eh?
1: Llavors arriba la targeta de crèdit, on t'has gastat l'estiu, les vacances, els llibres, els extraescolars, i la pregunta és, quan et fa la teva parella, aquest mes hem de controlar, carinyo. La pregunta, obre-la. T'ho diu a tu? O ho diu en general?
0: No, t'ho diu a tu, t'ho diu a tu, perquè et coneix.
1: Pues, clar. Divorci, divorci. Clar. Sí, al setembre aquestes preguntes i tot el que he dit s'ha de controlar, perquè pot provocar les separacions a l'octubre.
2: O a la por, pel 20, a vendre coses.
0: Clar, no sé, a no ser que vulguis provocar la separació, que sí, això també passa.
2: Li pots vendre a algú que li agradi amb ell molt.
0: Ah, per a la por o alguna cosa
2: així. El seu rellotge preferit.
1: Jo he tingut conflictes.
2: Clar, jo s'enfada i et deixa i dius, disculpa teva, jo... Tens tota
1: la raó. Jo he tingut conflictes en el que he tingut que portar en una demanda fotos de Wallapop, sí, perquè estaven en ella el ajuar familiar.
3: Què dius?
1: Sí, sí, sí.
2: Bueno, però
1: sí,
2: els nens
1: sí,
2: han de menjar, sí, no?
0: Escolta'm, però... Un moment. La gent encara té ajuar?
1: Jo
0: he un dia... A mi m'agradava molt... Una de les coses que enyoro de quan era petit que m'agradava molt i et convidaven a un casament era anar a la llista de noces.
4: Ah, això no, ara fan diners.
0: Ara ja no es fa això.
4: Tot diners.
0: No.
1: Em sembla una...
3: molt lleig.
0: Era una mica com els regals de comunió.
3: Sí.
0: Aquells... El plato.
4: No, tu anaves i compraves...
0: La taza i el plato.
4: 6 cucharillas de postre.
1: Sí.
4: Un azucarero.
0: Perquè eren caríssims.
4: Bueno, cada penia de...
5: És molt antic, això, també.
4: Sí, sí. Regalat, però... escollaria cucharillas de postre en un casament d'una noia que vaig dir que
5: era
4: de possibles, i va posar una...
0: Cosa
4: d'aquestes de coberts, com es diu ara? Una coberteria de plata.
5: Hosti, tu.
0: Bueno, clar.
4: Que em van costar les 6 cucharillas, no t'ho vull dir.
3: Gloria.
4: Cucharillas. I llavors, a més, em va casar i havíem d'anar vestides de llarg.
2: Sí, sí,
4: he vingut de molta... Jo vaig tenir una joventut molt dura, que la meva mare es casava per l'església,
0: eh? Però t'estàs enfadant abans
4: de... No, és una altra cosa, però si vols m'enfado d'això, que me'n recordo de tot,
0: No, no cal, no cal. No cal, entre d'altres coses, perquè... De què t'havies d'enfadar, tu?
4: De la gent perfecteta.
0: Ah, sí, això. Què vols dir, la gent perfecteta?
4: La gent que ho fa tot bé.
0: Sí.
4: Que busquen l'excel·lència tota l'estona.
0: Sí.
4: I jo dic, jo sóc un desastre. Per exemple, alimentació. Tots ho mengen ecològic. Tot és l'advocat, el no sé què, les proteïnes, el no sé què, no sucre... Mira, jo ni em crec que el del supermercat aquest alemany que comença amb L, de com en entrar a la dreta que es posa ecològic, sigui ecològic, perquè si ho veien hasta Alemanya, com pot ser que sigui ecològic de tota Europa? Que no pot ser. Jo sóc més de pa amb tomàquet que d'aguacate. Jo em faig una torrada i de gent aguacate... No, no vull el bocat. Pa amb tomàquet. I jo, tanta proteïna, doncs... A mi, si la meva mare em feia un peixet a la planxa, una coseta, unes fruitetes, que no sé com dir tu. Aquests no mengen sucre, no mengen res, unes bledes. No sé per què estem anant a menjar coses tan rares. Ara, això sí, tot és perfecte perquè porta una seca del mig del porc. Mira, i llavors, la salut. No, que me'n vaig a dormir d'hora, perquè el bioritme de la sonoritat, del no sé què... No, jo alcohol ja no em prenc, perquè ui, no, jo fins als 30 sí, però ara ja no. Alcohol és horrible, no, està igual. No, jo vaig a treballar en bicicleta. Vaig a treballar en bicicleta perquè la dinàmica de la tal... Llavors arriben amb una pudor!
2: Sí.
4: A la feina, a Barcelona, no es pot anar en bicicleta! Que fa poc que un cost amunt! Que ja se li posa l'elèctrica, però si és elèctrica, i ja no vinguis dient-me que has fet esports perquè has vingut amb moto. No moto lenta, però amb moto. No, que és que la setmana que ve ens anem a les Caracas, és igual. Perquè ens ha apuntat a la marató de Caracas. A la marató de Caracas! De veritat que t'hauràs d'anar a córrer 40 quilòmetres, però que se t'ha perdut alguna cosa, a córrer tan lluny. No, és que jo faig crossfit. No faig crossfit, jo! Jo faig hedonisme! Jo només faig coses que me donin gust. Me cago en dena, que tot el que sigui bo hagi de ser dolent. Me cago en dena. No, llavors, espera't, els que tenen nens... No has vist l'última de Disney? No! No he vist l'última de Disney. Sóc adulta. Sóc adulta fa molts dies. Molts. Que no veig pel·lícules de nens petits, que sóc gran. Cago, nena. Ah, però sí, no has d'anar a Islàndia. Has d'anar a Islàndia. És que Islàndia és... No he anat a Islàndia i tu no has vist un puto castellet de puta vida que has tenit aquí al costat. Que aquest cap de setmana fan aquí a Tarragona una cosa, i tal, catalana. I te l'has d'anar a Islàndia a veure no sé què coi. Els Heisers.
0: Els Heisers.
4: Aquests mateixos els compren entrades de tot 6 mesos abans. Que, o sigui, encara no havia ni nascut el que ha fet la pel·lícula i ja té les entrades per la pel·lícula. Perquè, llavors m'he enterat que hi ha una cosa que m'agrada molt, que en comptes del FOMO, que és aquesta

0: Era que tenia poder. I ara està el homo. I jo sóc homo total. El homo és com la joia de disfrutar, de perdre-ho tot. Jo m'ho perdo tot. No vull fer crossfit, no vull veure la pel·lícula de moda, no vull menjar avena ni avena, l'avena és horrorosa. Amb advocats, deixeu-me en pau. Crossfit, home.
1: Senyores i senyors, la música per acabar avui el programa que ha escollit la Glòria Galiano és aquesta.
2: Opa!
3: Carai, Glòria!
1: Perdoneu, eh?
2: La millor de la nit, no?
1: No, la millor sempre.
0: Sabeu per què? Perquè m'agrada ballar i passar-m'ho bé i veure alcohol.
1: Molt bé. Avui arribarem fins a les 10 de la nit amb aquesta música. Ah, són els Everything But The Girl, home, aquesta gent? Veus? És que jo, a mi saps què em passa? Que no sé qui canta les coses.
3: Però després les coneixes totes.
1: Bueno, espera, no.
4: Ara puja.
1: Comença a... aneu a ballar, estan tots aquí movent-se. Que tingueu un molt bon cap de setmana. Aneu en compte perquè ha de ploure molt.
4: Sí.
1: Val? Seguirà plovent. Què dius? Ja va bé. I tant, que va bé.
0: Tampoc m'agrada que plogui.
3: No, a mi tampoc.
1: Patonàs enorme, sobretot per la gent del sud de Catalunya, que efectivament allà sí que ha plogut de valent, i tant de bo la cosa no vagi a més. I en qualsevol cas, dilluns ens retrobem a partir de 7:45 aquí a Ràdio 4, de nou amb el Pla B. David Balaguer.
3: Que vagi bé.
1: Anem un dia amb tuc-tuc. No? Anem un dia amb tuc-tuc i feu una... Hauria de venir la Olga per fer una retransmissió en directe per l'Instagram.
4: Sí.
1: No?
3: Doncs va, fem-ho, sí. Ho provem, potser ens agrada. Són coses d'aquestes que després t'agraden.
1: Que és dissabte o diumenge que tornes al Goya?
2: Dissabte.
1: Dissabte,
2: eh? 2:15.
1: 2:15 de la nit, eh? Dissabte vinent...
2: Després de sopar, sopes, allà al centre i t'apropes al Goya.
1: Oh, que m'agrada el teatre el dissabte de la nit. Doncs
2: que sí?
1: Escolteu-me, que vagi molt bé la setmana. Vanessa Hogarth, m'ha agradat molt la teva història d'avui dels somnis.
4: Moltes gràcies.
1: Olga, una cançó preciosa.
4: Sí, ho sé. Ho sé.
1: Preciosa.
4: Ho sé, us ha arribat al cor.
1: Glòria Galiano, has fet una secció perfectita. Moltes gràcies, David Balaguer.
3: Que vagi bé, ens veiem.
1: Que vagi bé, senyores i senyors, bon cap de setmana. La música dels Everything But The Girl ens arriba, ens porta fins a les 10 de la nit. Bon cap de setmana, fins dilluns. Adéu.

0: Són les 10.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona nit. El temporal a Catalunya ha estat focalitzat al sud, a les Terres de l'Ebre. Allà s'hi han viscut una jornada de pluges intenses que han deixat imatges de carrers inundats i rius i barrancs gairebé plens. Tot i que hores d'ara l'alerta s'ha rebaixat, les autoritats demanen molta precaució durant tot el cap de setmana. Pau Alemany, bona nit.
2: Bona nit. Protecció Civil ha rebaixat fa una estona de fase d'emergència alerta al Pla Inuncat perquè les precipitacions estan sent hores d'ara menys intenses. Però a partir de la matinada i durant tot el dissabte, s'espera que el temporal revifi a les Terres de l'Ebre, que estaran en alerta taronja. Així ho ha explicat la sotsdirectora de Protecció Civil, Inma Soler.
3: Veiem com hi ha una perturbació, una segona perturbació, de fet, que s'està formant ja a la zona del Mediterrani, just davant de la costa de Múrcia, i que tendirà a pujar cap a nosaltres. Això facilitarà que seguim encara sota la influència de la inestabilitat, de vents de component marítima i, per tant, que de cara també la jornada de demà a la tarda, sobretot vespre i matinada de diumenge, la situació pugui tornar-se a complicar.
2: Els aiguats al sud de Tarragona han obligat a rescatar una vintena de persones de les seues cases i 11 han estat traslladades a centres sanitaris, però no s'han registrat incidents greus. Davant d'aquesta situació, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha advertit que cal mantenir-se alerta per la inestabilitat de les precipitacions.
4: Insistir en aquest missatge de prevenció, de precaució, una situació que serà inestable però no intensa quan l'acumulació de pluja en les properes hores.
2: I més enllà de les Terres de l'Ebre, on encara hi ha algunes afectacions pendents a Ulldecona i Tortosa, el Metocat ha activat un avís de perill de grau 5 sobre 6 per a Barcelona, el Vallès, el Maresme i la Selva.
0: Gràcies, Pau. Doncs aquesta és la darrera hora d'aquest divendres 2 d'octubre, que també ens deixa altres titulars. El govern espanyol analitzarà aquest cap de setmana l'escenari polític després que el Congrés

0: Tombat els dos decrets d'habitatge amb els vots en contra de PP, Vox i Junts. No es descarta cap opció, inclosa una convocatòria electoral que seria abans de finals d'any. Junts ha justificat la seva negativa. De fet, Carles Puigdemont, a través de les xarxes, acaba de dir que tant el PSOE com el PP utilitzen el debat sobre l'habitatge com una eina de confrontació política i electoral i que la decisió de Junts respon a no voler aprovar mesures ineficaces. Pedro Sánchez, president del govern espanyol, Míriam Nogueras, portaveu de Junts.
1: No solament les pido, les ruego que sean valientes y que sean coherentes, porque las medidas que hemos presentado son medidas ambiciosas, pero sobre todo son medidas necesarias.
2: Retirin el reial decret, senyora ministra, seguem a treballar un text que posi solucions reals als problemes.
0: La reacció social a la caiguda dels dos decrets d'habitatge ha estat immediata. A l'acampada a plaça Catalunya de Barcelona s'ha celebrat una assemblea on s'ha acordat continuar amb les mobilitzacions i s'ha validat la intenció d'anar a una vaga general. Mateixa situació a Puerta del Sol, a Madrid, on ja fa 7 dies que hi ha centenars de persones acampant. Valeria Raco, portaveu del Sindicat de Llogateres madrileny.
3: I per ara l'acampada sigue adelante, ¿no? Tendrá que encontrar sus nuevos objetivos, tendrá que encontrar hacia dónde pone ese nuevo horizonte. Hemos marcado un horizonte en los reales decretos, esas medidas de mínimos. Mañana empieza también un nuevo horizonte, va a haber movilizaciones este fin de semana en más de 54 ciudades, ¿no? Más que provincias. Eso es muy representativo de lo que está pasando. La chispa que se ha encendido en Sol no está solo en Sol.
0: A Barcelona, a més, aquesta tarda s'han tallat els accessos a la ciutat per Avinguda Meridiana i per Gran Via. I en l'àmbit econòmic, l'ocupació manté l'impuls estiuenc i ha sumat 92.000 afiliats al setembre. Amb tot, l'atur creix en prop de 24.000 persones respecte al mes d'agost, un augment simultani que el govern atribueix en part a la regularització de persones migrants. Elma Saiz, ministra.
4: Que hemos superado ya este mes los más de 3,6 millones de ocupados procedentes de otros países y que representan más de un 16% de la fuerza laboral en España.
0: A Catalunya, l'afiliació creix en 38.000 persones, mentre l'atur augmenta lleugerament amb 600 inscrits més. I acabem com començàvem aquest butlletí, molt pendents a la situació meteorològica de cara demà a Emet. Jordi Oriós, bona nit.
5: Bona nit. Demà a Catalunya continua la inestabilitat amb precipitacions que seran més probables especialment als litorals de tot Catalunya, amb ruixats acompanyats de tempesta que poden ser localment forts, però això sí, distribuïts de forma irregular. A la resta s'espera cel amb intervals de núvols i núvols d'evolució cap al Pirineu. A la tarda podran desenvolupar-se ruixats ocasionalment acompanyats de tempesta i que puntualment podrien ser forts i que podrien estendre's també a altres zones de l'interior de Girona. Pel que fa a les temperatures, demà les màximes pugen lleugerament al terç oest, baixen una mica a Barcelona i a l'est de Girona i sense grans canvis a la resta. Les màximes seran de 26 graus a Girona i Lleida, 25 a Barcelona i Tarragona. Pel que fa a les mínimes, la pròxima matinada seran de 20 graus a Barcelona, 18 a Tarragona, 17 a Girona, 15 de mínima a Lleida. Durant els pròxims dies, la inestabilitat no es retira, no es preveu que ho faci fins a mitjan de la setmana que ve almenys. Pel que fa al vent, demà bufarà tramuntana moderada a l'Empordà, a la resta dels litorals bufarà vent del nord-est amb intervals moderats i a la resta fluix variable en predomini de la component est. És una informació d'EMET.
0: Això és tot per part nostra. Poden seguir informats a les diferents emissores de Ràdio Nacional i també el portal web rtv.cat. Bona nit i bon cap de setmana.
6: Ràdio 4.

0: Sota sospita. Amb Laura González.
1: Hola, què tal? Molt bona nit des de Ràdio 4. Ara que ja tenim finiquitada la jornada, és el moment de la coartada perfecta. El Sota sospita, un espai d'entreteniment cultural per a ments inquietes com la teva.

Salutacions, et donem la benvinguda. Som Esther Bages I Laura González. I en el recorregut d'avui tenim història, crims, art I oci. Des d'ara I fins les 11.

Vinga, va, engeguem-ho, fem amb música, com no, amb Al·lèrgiques al Pol·len, que diuen prou al masclisme a la indústria musical amb el single PPP.

0: són al·lèrgiques al pol·len. Quin contesto?
1: Són 6 noies excessivament joves.
2: La de grup de noies no tenim clar si els agrada massa i la de grup joves sí, perquè són joves. Això ho tenen.
3: Vas de bé que sembleu més joves del que
4: sou. Sí, jo és que personalment estic cansada ja de parlar d'això.
1: 6 noies, eh?
5: Doncs parla'ns del teu paper com a productora.
6: Aquestes 6 amigues del barri de Gràcia.
0: No teniu pas la llengua, que això segurament us ho han dit més d'una vegada.
7: Aneu amb la bandera de Girl Band.
0: Deies Maria, oi?
8: Creu com una de Girl Band?
0: I vosaltres particularment, sobre aquest tema, teniu un punt de vista bastant, diguéssim, contundent, i més amb el fet de ser dones, no?
9: Hi ha un no, no i no.
10: Sí.
0: Podem desenvolupar una mica perquè els nostres oients es facin la idea de què vol dir estem fins al cony?
10: Hi ha moltes boy bands, però tots els programadors els hi mengen el cul els mateixos tios.
11: Han venit a sortir el discurrito.
9: A Catalunya tenim la sort que tenim una boy band i també tenim una girl band, que ja són les al·lèrgiques al pol·len.
12: Reivindiquen al·lèrgiques al pol·len, que es fixin més en la qualitat de la seva música, que no pas en el fet de ser dones. PPP, quart i darrer avançament del seu nou disc, que arriba aquest mes d'octubre, una cançó que neix d'aquesta saturació i esgotament d'haver de reafirmar-se, d'autoafirmar-se constantment davant d'un sector que sembla més interessat en el gènere, doncs això, que en les integrants, que en la seva música, en definitiva, no? I com has pogut comprovar, no fan servir metàfores ni floritures, és un atac directe a diverses persones del sector de la música i la comunicació que han menystingut al llarg del temps el seu recorregut. Recull d'experiències incòmodes, comentaris fora de lloc, etiquetes que es van acumulant i juguen amb aquesta idea de no estar entenent res, no? Com el patriarcat i la misogínia poden normalitzar situacions que fora d'aquesta òrbita serien evidentment absurdes. Amb al·lèrgiques al pol·len hem obert avui la nostra coartada al Sota Sospita. Anem a rebre el Jordi Coromines.

0: Avui amb el Jordi Coromines en aquesta primera part anem a Mallorca, no?
1: Anem a Pollença, 55 quilòmetres de la capital.
0: És una bona època per anar a Mallorca.
1: Serà maravilloso viajar hasta Mallorca, encara que la història que explicarem és molt tèrbola, com no podia ser d'altra manera.
0: Clar, aquí que intentem repassar la crònica negra autòctona, diguéssim, no?
1: Sí, local.
0: En català.
1: A més, de moment ens estem centrant al segle XX, però puc prometre, i prometo, que deia aquell, que ens anirem fins i tot a l'edat mitjana.
0: Em sembla bé.
1: Clar, hi ha crims.
0: I moltes dones, no? Vull dir que representen entre el 5 i el 10% dels criminals, i en canvi aquí ens estem centrant bastant.
1: A veure, de moment.
0: Perquè criden l'atenció.
1: De moment estic descartant força Barcelona,
0: sí,
1: perquè és on passa la majoria de crims.
0: Sí.
1: Ens estem movent allò, i que no s'ho vengui ningú perquè no és la idea, a les perifèries, no?, d'aquesta geografia que estem tractant. I bé, sí, de moment la majoria són dones, però també per una qüestió que aquí hem parlat prou vegades, és a dir, al cap i a la fi, com que es considera que una dona assassini com una raresa...
0: Clar,
1: també,
0: de fet ho és.
1: Ho és, ho és.
0: En comparació amb la quantitat d'homes que
1: hi ha. Són crims com més interessants a nivell d'anàlisi, a vegades.
0: Sí.
1: A vegades, no sempre. De fet, el d'avui té una sèrie de característiques que el converteixen en una espècie de paradigma de com al llarg de la història el gènere femení s'ha desempallegat de les persones de manera, entre cometes, violenta, perquè el que estem parlant és d'un enverinament. Aquesta és la història, no?
0: Només?
1: Cinc.
0: Ah.
1: Cinc. No és allò de 6 toros 6, sinó 5 enverinaments 5. A més, perllongats en el temps, perquè aniríem del 1960 fins al 1969.
0: D'acord.
1: Ens situem a Pollença, ja ho dèiem, a 55 quilòmetres de Palma de Mallorca, i el que tenim és la història d'una senyora que, per cert, si cerqueu a la xarxa, que jo crec que és el més normal, i de fet nosaltres us animem a fer-ho, perquè després ja sabeu que toca parlar d'un quadre i és bo veure'l, trobareu que se la menciona amb noms diferents. Això també és típic. És a dir, amb el tema dels crims hi ha una espècie de manipulació de dades brutal, i trobar quelcom exacte a vegades és complicat.
0: Uh-huh.
1: Aquí és Catalina Domingo Campins.
0: Molt bé.
1: L'enverinadora de Pollença.
0: L'enverinadora de Pollença. És veritat que també tenim el costum, perquè la història així ho certifica, d'associar el verí,
1: sí,
0: amb el crim comès per dones, majoritàriament, no?
1: Tenim fins i tot l'emperador Claudi, que el van enverinar amb simplement de menjar bolets.
0: Sí.
1: Pobre meu. I després també tenim suïcidis amb l'element protagonista d'aquest cas, que és l'arsènic.
0: Clar, però aquí també el que demostren aquest tipus de crims que tenen a veure amb el verí és que qui té més possibilitats de matar-te, diguéssim, no és qui potser t'odia més o qui és més, sinó qui està més...
1: Qui t'estima més?
0: No, no. Qui té més accés a tu.
1: Clar, clar.
0: Perquè el verí requereix de certa constància, en la majoria dels casos.
1: I manipulació.
0: Manipulació i proximitat.
1: Clar.
0: Vull dir, no és allò... no? Que recorres una distància
1: a veure,
0: trobar algú fent autostop o per disparar algú... No, estem parlant de crims a casa o en l'entorn de la llar.
1: De manera tradicional, sí, perquè estava pensant que, clar, els darrers temps també ens trobem allò de que et fiquen qualsevol substància a la beguda. Però és diferent.
0: Bueno, però és tenir accés.
1: Sí, és tenir accés.
0: En el cas de, per exemple, la setmana passada que parlàvem, no me recordo com es deia la dona que havia segrestat a la nena de la veïna.
1: Sí, la senyora, bueno, es deia Cunill de cognom. Sí.
0: Sí, doncs també, per què ho fa? Perquè té proximitat.
1: Sí, té una intimitat, pot accedir a la casa...
0: I això fa que tinguis menys sospites, fins i tot.
1: Sí.
0: Llavors, tot aquest context també és interessant.
1: Que després, a base de repetició, sabem que és una constant.
0: Uh-huh.
1: És a dir, si anem analitzant els crims, veiem que aquest fet de veïnatge, per dir-ho d'alguna manera,
0: uh-huh,
1: ajuda. En aquest cas, no és tan sols veïnatge, sinó que tenim una dona, nascuda l'any 1922, que va treballar com a modista, després a un negoci, em sembla que en un d'ells va robar i la van fer fora, però bé, finalment es va casar, a més era orfa, i els seus tiets, en certa manera, es van responsabilitzar d'ella, i va acabar casant-se amb un dels seus veïns.
0: Mm-hmm.
1: Un dels seus veïns, que es deia Pedro Coy Mestres. Bé, era una persona que com a mínim s'esforçava per dur el pa a casa, perquè treballava una funerària pel matí i per la tarda tenia, ara recordaré quin era l'altra ocupació, però era pluriempleat, que diríem, mm-hmm, avui, i a partir d'aquí, doncs,

0: Bé, es veu que van començar d'una vida conjugal prou digna, s'ho passaven prou bé, es veu que ella no queia gaire bé als amics del Pedro, que a la tarda, ara ho he trobat, treballava al despatx d'un advocat,
1: vale.
0: Però bé, el més important és que el matrimoni va començar, mai més ben dit, a donar els seus fruits, com a partir de tenir criatures.
1: Mm-hmm, tenen dos fills.
0: Tenen dos fills. Quin és el problema? Que de cop i volta, el 1960, el primer d'ells...
1: El primer nen.
0: Sí, que era, a veure aquí, en funció de les fonts, clar, anava a traduir, però podíem dir el Rafaelet, el Rafaelín.
1: Sí.
0: El Rafaelín acaba morint després de...
1: Molt petit encara, eh?
0: Molt petitó, sí. Em sembla que tenia 5 anys. Sí, diria que tenia 5 anys. I el que tenim és que, a veure, tenia dolors d'estómac... Vomitava.
1: Sí, va malaltir, tenia com còlics, diarrees, i els metges no van aconseguir determinar amb precisió què li estava passant, i al final
0: sí,
1: va morir.
0: Sí, mort. A mi el que em flipa per això d'aquest crim és que, clar, els que seguiran són iguals.
1: Ja.
0: Són iguals. I a més, duren molt en el temps.
1: Bé, en tot cas, aquesta primera mort, simplement, és un nen que ha malaltit.
0: Això és un cas aïllat.
1: És un cas aïllat, clar. Però després hi ha una segona tragèdia després de la mort del nen.
0: A més, aquí seria, fora molt útil consultar l'hemeroteca per veure quan neix exactament la nena, perquè morirà amb 16 mesos.
1: Sí.
0: L'any 1964, estem parlant de la Maria Luisa Coy, i el procediment és idèntic.
1: Sí, mateixos símptomes, trastorns gastrointestinals, i finalment la cosa acaba amb mort.
0: I qui serà el següent? Perquè aquí sembla que anem sumant, no?, de manera totalment macabra. A veure, després de la mort dels seus fills, s'ha de dir també que la Catalina Domingo era molt drames. És a dir, a partir de la pèrdua dels fills va fer el simulacre de... Oh,
1: clar,
0: Déu,
1: o sigui,
0: meu, quina tragèdia!
1: Aquí és el tema, no? Vull dir, no s'ha pogut certificar què és el que va passar realment amb els nens,
0: però
1: una conducta que després s'anirà repetint fins que l'enxampin, i és que hi ha una desgràcia familiar, una persona emmalalteix, en aquest cas els fills, no? Moren, hi ha un dol, hi ha un estar amb la família, hi ha un plorar-los, i tot això...
0: Plorar molt intens,
1: sí,
0: pel que diuen.
1: Bueno, però...
0: Que és normal.
1: Ningú ha de dubtar que una mare plori intensament per la mort dels seus fills.
0: És el pitjor que li pot passar a una mare, exacte.
1: Vull dir...
0: Sí, sí.
1: Entra dintre de lo normal, però clar, tot això... d'alguna manera protegeix la motivació i el modus operandi de la persona que assassina, aquest cas de la dona, no? Perquè què passa amb el verí? Doncs que es pot confondre amb malaltia, tal com va ser, perquè té símptomes de malaltia, i...
0: Parlaven de gastritis.
1: Queda silenciat, i ella doncs li permet fer tota aquesta representació de dona víctima d'una tragèdia.
0: Sí, dona afligida, que a més ja podem dir triplicant l'aposta al febrer del 1968, amb què es trobarà? Bé, amb què es trobarà no, perquè segurament és ella qui ho provoca, que mor el marit.
1: Clar, a finals del 67 és quan el marit comença a patir aquests episodis també, forts dolors abdominals, sí, vòmits, diarrees, i va com millorant i empitjorant successivament, bueno, però clar, els símptomes són sospitosament semblants dels que, als que havien patit els seus fills.
0: Però fixa't, millora i empitjora...
1: Clar, però aquí ja estem perfeccionant la tècnica,
0: clar,
1: ja.
0: Aquí la cosa ja s'ha refinat moltíssim.
1: Clar.
0: I després diu, ei, doncs et dono el cop de gràcia i així et mors, i aquí entra l'altre factor. Mor el marit. Ella després es casarà.
1: Sí.
0: Ella després es casarà amb un taxista de nom força graciós, en Joan Vidalet, que a més s'havia jubilat, però ella també... Aquí hi ha un altre factor, a veure, per què enverina? Té odi cap a aquestes criatures? O què vol? Moltes vegades hem explicat que a vegades les motivacions dels crims són o bé sexuals o bé econòmiques. Aquí ens hem de decantar per la segona.
1: En el cas del marit sí, en el cas dels fills no.
0: En el cas dels fills, a saber per què, és que és molt clar.
1: No. A més, no està certificat que ho fes amb els fills, vull dir, és com una mica, no?, blanco i en botella, que diuen,
0: sí.
1: però no està certificat que realment fos així.
0: A veure, ella després va confessar, però no va confessar justament la mort
1: clar,
0: dels fills.
1: Vist retrospectivament, què passa després de la mort del seu primer marit? Doncs que la Catalina retira els diners del compte del matrimoni, ven el cotxe i la motocicleta, i demana als seus cunyats que renunciïn als seus drets sobre l'herència.
0: No deixa de ser curiós.
1: Tot plegat, sí. Això em recorda molt el cas d'una dona victoriana que també va començar a matar tothom de la seva família i que a la vegada cobrava, es casava, cobrava una, matava i cobrava una assegurança, que al final la van enxampar.
0: Però,
1: també,
0: per exemple, ara pensava, hi ha aquell cas de l'any exacte, jo crec que era el, com el 2004 o així, el famós cas de l'Angie. El crim perfecte. És a dir, en aquest cas no tenim família pel mig, però sí tenim una voluntat molt forta de cobrar una assegurança.
1: Sí, evidentment.
0: Sense passar per una altra persona,
1: sí,
0: etcètera.
1: Sí, però aquesta va suplantar la identitat,
0: sí,
1: no?
0: De
1: l'Anna Páez per demanar préstecs bancaris,
0: amb
1: per tenir
0: perruca,
1: una assegurança, sí, un nivell de vida molt heavy, en fi.
0: Sí, però que ho trobem de manera constant. I a més aquí, de moment, recordem, tenim 3 morts, però en falten 2. En falten 2, i quina és la parella mancant? Doncs ens trobem que els tiets eren els veritablement rics de tot aquest assumpte.
1: Sí, perquè ella, com dèiem, no s'havia quedat orfa, explicava el Jordi, llavors ella havia anat a viure amb els seus tiets fins que es va independitzar amb el seu primer marit, i els seus tiets sí que tenien una bona vida, econòmicament parlant.
0: Els seus tiets tenien una activitat força, no curiosa, sinó jo crec que en aquella època, de fet, era molt valorada, i encara avui en dia ho és, si bé han canviat les circumstàncies. Fabricaven bosses de Vímet. Feien cistelles de Vímet.
1: Uh-huh.
0: I aleshores es veu que a partir d'aquest negoci es van enriquir.
1: Val.
0: I van viure perfectament. I l'oncle, que es deia Luis Palmer, tenia 65 anys i es veu que el 1968 el seu desig més gran era jubilar-se i aprofitar de tota la riquesa que havia anat acumulant al llarg de la seva vida.
1: Clar, gastar-se els diners, vaja.
0: Com és comprensible.
1: Pues, doncs mira, casualment comença a arrossegar problemes d'estómac.
0: Sí, quina cosa tan estranya.
1: I patir episodis de vòmits i diarrees, i després mor.
0: Oi, mare de Déu.
1: Què està passant aquí? Doncs bé, encara no hi ha una resposta criminal als fets.
0: Aquí ens queda la Joana Maria Domingo.
1: Que és la tieta, no?
0: Sí, era la familiar més directa. I a ella em sembla que és qui li va demanar que, per favor, a partir d'això, doncs, el tema de l'herència anem a parlar-lo, no? A veure, tenim un vincle de sang fort i per tant, el més normal és que jo sigui l'hereva. Però clar, a veure, podem parlar d'aquests temes. El més important que és que de cop i volta mor el marit i ella, al cap de poc temps, també se'n va a l'altre barri.
1: Sí. De fet, també després d'un procés gastrointestinal...
0: El 18 de setembre del 68.
1: Parlen de gastroenteritis. El tema està en què en els fills i filles primers no hi ha com un diagnòstic, com una autòpsia que determina el per què. Simplement han emmalaltit, han vomitat i ha mort, d'acord. En el cas del marit, tot i que també va tenir aquest primer procés exactament igual que les criatures, es determina que ha tingut un infart.
0: Sí.
1: Llavors, de moment, són episodis aïllats i diferents. Clar, en el cas del tiet, llavors sí que és després també de l'episodi de diarrees i tal qual, però clar, quan la tia i madrina de la Catalina, la Juana Maria Domingo, té també el mateix...
0: És que... Prou sospitós.
1: Clar. Llavors hi ha massa morts ja al voltant d'una mateixa persona. I a més...
0: Massa morts propers.
1: Sí, arriba una carta anònima als jutjats de Mallorca que alerta sobre les circumstàncies d'aquestes morts i sobre el fet que la Catalina sempre havia estat allà al voltant. És a dir,
0: clar,
1: totes tenen coses en comú. D'una banda, el procés pel qual han emmalaltit, els símptomes que els ha portat a la mort, i de l'altra, una persona que sempre era allà al costat, en principi cuidant dels malalts.
0: A més...
1: Doble vessant, és a dir, és una dona que s'amaga perfectament en el paper de la dona cuidadora que s'espera socialment d'ella.
0: Però en realitat...
1: Amb la qual cosa ningú no sospita, en principi.
0: En realitat actua de manera contrària al que és la seva funció.
1: 1, 2, 3, 4, 5, diuen els polis, i si no són casos aïllats? I si no són episodis independents? I és aquí quan comencen a investigar.
0: Ella, en un primer moment, quan va a la presó i la interroguen, es veu que admet la mort de tots, però després ho nega.
1: Ah, molt bé.
0: Després ho nega.
1: Clar, el tema està que els investigadors acaben ordenant l'exhumació dels grans, de Pedro Coll, el seu primer marit, a Luis Palmer i
0: sí,
1: la Juana Maria.
0: La Juana Maria.
1: I les anàlisis de tots tres cossos detecten arsènic. Clar, l'arsènic... Què provoca? Doncs aquests símptomes gastrointestinals greus.
0: Però no arsènic així en petites quantitats, sinó en grans dosis. Es veu que és una salvatjada.
1: Clar, però depèn de la dosi, pot ser... Clar, havíem explicat que el marit semblava que estava millor i tornava a empitjorar. Semblava que estava millor, llavors depèn de la dosi que administris...
0: Va regulant la mort, per dir-ho d'alguna manera.
1: Ah, això mateix.
0: Al final, però, només la condemnen per l'assassinat de Joana Maria.
1: Ja.
0: Li demanen més de 140 anys de presó, però al final la condemnen a 30, perquè en el que serien les 4 morts restants no tenen... A veure, tenen proves, però no són prou sòlides i consistents per dir aquesta enverinadora veritablement ha matat el quintet del que estem parlant. endavant.
1: Ja, vaja. Bé, finalment la condemna a la Catalina, com deies, llavors és només com a autora de l'assassinat de la Juana Domingo, amb les circumstàncies agreujants d'ús de verí i premeditació.

0: i ella és condemnada a 30 anys
1: sí,
0: de reclusió.
1: Sí, a 30 anys, dels quals en compleix 8, a diferents presons, a Palma, Alcalà i Esseries, i, diguem, com a cirereta d'aquest cas, el que trobem és que ella morirà l'any 1986, amb 64 anys, a una residència i, atenció, amb circumstàncies que mai es van resoldre del tot.
0: Mm-hmm.
1: Hi ha gent que fins i tot ha llançat la hipòtesi que en aquell instant algú va voler venjar-se.
0: A les, no sé, ja va sortir en El Cas, o hi ha diferents, sí, no? El País, per exemple, vull dir, hi ha diferents diaris i mitjans que parlen d'aquest cas de la Catalina, que passa per 300 penitenciaris, Palma, Alcalà i Gesseries. Com deia el Jordi, no compleix els 30 anys, però és que, a més, va rebre 3 indults i 2 reduccions de pena per bon comportament.
1: Els indults és una qüestió del postfranquisme.
0: Bueno, però passa 8 anys a la presó d'aquests 30.
1: Sí, sí.
0: I això també obre un capítol interessant, que és la distància entre el monstre que construeix d'una banda la crònica negra, no?, i la persona que el sistema penitenciari considera susceptible de sortir en llibertat 8 anys després. Perquè ella surt de la presó, torna a Mallorca, i clar, ella intenta reprendre la seva vida.
1: Sí.
0: Però això succeeix quan torna, és cap al 78 aproximadament, i llavors és el 86...
1: Quan mor.
0: Quan mor, té 64 anys, es troba molt malament, de la panxa.
1: Ai! Ai, per favor!
0: Sí. I és veritat que l'enverinadora de Pollença, doncs, mor en circumstàncies que... són sospitoses d'enverinament.
1: També s'ha de dir que al llarg del nostre segle...
0: Justícia poètica?
1: Qui sap? Al llarg del nostre segle estem acumulant i hem entès de manera diferent el que és la crònica negra, i aleshores hi ha determinats casos que convertim en llegenda o dels quals ens documentem més, i amb aquest, sense anar més lluny, quan hem cercat informació n'hem trobat molta, perquè hi ha diaris de l'actualitat que l'han considerat interessant per omplir pàgines, per exemple, a l'estiu, etc etc. Però clar... No hem d'oblidar determinades coses que hem parlat, però potser no de manera tan profunda. El tema de la mare que mata els fills.
0: Uh-huh.
1: El tema exacte de la desaparició de menors. Tenim casos, i de fet em sembla que fa poc va sortir un llibre amb el tema de José Bretón. Ara ha sortit el Luis G. Martín.
0: Segurament és l'horror més incomprensible de tots, no?
1: I aleshores, és curiós que ara en podem parlar d'aquesta senyora amb una certa naturalitat, però clar, que no oblidin els oients que el més bèstia és que es va carregar els seus fills, i van ser els primers que van morir.
0: Sí.
1: Semblava com si fos una espècie d'escala paulatina,
0: sí,
1: on els petits morissin i després haguessin d'anar desapareguent els més adults i els que tenien més possibilitats econòmiques.
0: Clar, però tu, quan parlaves abans de la motivació, vull dir, és cert que en el cas del marit doncs hi ha una voluntat després d'obtenir uns diners, no?
1: Mm-hmm.
0: I en el cas dels tiets sembla ser que també, però en el cas dels nens és com...
1: Per què?
0: Què? Que ploraven de més i et molestaven, et feien nosa, o sigui, és bastant incomprensible, no? Llavors, jo crec que si això succeís avui dia, doncs hi hauria tot un anàlisi psiquiàtric,
1: sí,
0: que determinaria si aquesta persona té alguna psicopatia, té algun trastorn, perquè si no, no s'entén.
1: No, i a més, segurament es llançarien veus d'alarma molt abans... I a veure, aquí gairebé per acabar hi ha una història, que és que Pollença, per exemple, a l'actualitat té 16.000 habitants.
0: Mm-hmm.
1: No deixa de ser curiós que morint dos nens i morint en idèntiques circumstàncies no s'hi encés la veu d'alarma. Jo entenc la denúncia anònima, perquè sent justament un poble tan petit...
0: Sí, clar.
1: És allò que diuen en castellà, quan el río suena agua lleva. És a dir, algú hauria de dir...
0: Però també
1: amigo,
0: hem de tenir en compte l'època, eh? Vull dir, estem a l'Espanya de Franco,
1: sí.
0: El silenci és el recurs per la supervivència de la gran majoria de persones, ningú no es vol ficar en embolics,
1: sí,
0: després de tot el que s'ha patit durant anys, que té a veure amb pobresa, amb repressió, etcètera, etcètera.
1: Però hi ha un
0: moment
1: que diu
0: prou. És un context que facilita, diguéssim, aquest tipus de... o que protegeix, d'alguna manera, aquest tipus de comportaments.
1: Sí, això és
0: cert. En tant que...
1: Ja que parles de silencis,
0: sí,
1: i de tortures internes, si et sembla, anem a passar del crim a l'art.
0: Vinga, va, sí.

0: Uau.
1: De què parlem avui?
0: Avui parlem d'un assassí.
1: D'un altre?
0: D'un altre, d'un altre.
1: Ara venim de Pollença i ara on anem?
0: El que passa que no sabem... Anem a Noruega.
1: A Noruega.
0: Anem a Noruega. El que passa que no sabem si l'assassí que representa en aquesta pintura és una fantasia mental, si el paisatge que observem s'inspira... A veure, s'inspira en la realitat, sí, perquè quan pintes no et pots inspirar en mons... Bueno, sí que et pots inspirar en mons que no coneixes, però també surten d'aquest nostre, no? Però moltes vegades es diu que aquesta pintura, que és d'Edvard Munch, ja sabeu qui és, tots el coneixeu pel Crit.
1: Exacte.
0: Tots el coneixeu pel Crit. Doncs ell tenia, diguem, un horitzó mental i una vida força complicada. A més, fins i tot havia perdut un dit en una discussió de parella, que aquest és un temazo. Va patir problemes d'alcoholisme molt forts i ell mostra... Deia, a vegades es diu que és el Nietzsche de la pintura. Perquè té aquesta vessant d'entendre com el pas d'una civilització preindustrial a la moderna, on tot s'accelera, el que produeix és una angoixa brutal en l'home. Justament perquè, de cop i volta, sembla que aquest temps lent que vivien els nostres avantpassats a finals del segle... Bé, Anglaterra, ja sabeu, a finals del segle XVIII, però tota Europa hi ha una segona revolució industrial al darrer quart del segle XIX, que si cotxes, que si trens, que si telèfons, que si diaris, mil històries, i de cop i volta, bé, com ens passa ara, no?, que ens en recordem de les notícies d'un dia i el dia següent ens les han canviat i sembla que hagin passat 10 anys. Doncs això produeix una angoixa en l'home, però en el cas de Munch també s'acompanya, crec jo, de malalties mentals i d'una voluntat d'intentar entendre a si mateix mostrant-ho als demés. Per què? Perquè és pintor.
1: Us recomano que aneu a mirar el quadre d'Edvard Munch, El asesino, The murder, The mor... No sé com se diu en noruec, però...
0: 1910.
1: Val. Clar, és molt curiós aquest quadre perquè és molt inquietant, d'una banda.
0: Molt inquietant.
1: Tu no veus una víctima, no veus sang, no veus una arma, no veus el moment en el que algú mata algú altre, veus un home. Un home que camina.
0: Un home amb la cara verda.
1: La cara, sí, verda i desdibuixada, com feia Munch. I sí. Això és el que el fa més inquietant, no?
0: És elegant, aquest senyor.
1: Sí, però és que Munch ens està estalviant l'assassinat.
0: Sí,
1: ens
0: no
1: ha deixat
0: cal.
1: Amb l'assassí, que és simplement una figura masculina vestida amb roba fosca, que avança per un paisatge. El rostre gairebé és una màscara,
0: sí, és una
1: podríem
0: màscara.
1: Dir. Vull dir, no sabem exactament què pensa, si té por, si està penedit, si està tranquil... Però, clar, ho sabem pel títol.
0: Pot tenir un rostre, ara he empleat la imatge, cerqueu-la a internet, us ho recomano, una mica com... Clar, a veure, no té boca, té ulls, però els ulls són dos forats.
1: Sí, però clar, si Munch hagués titulat el quadre Un home caminant...
0: Sí, ens ho podíem creure.
1: Doncs veuríem un home caminant.
0: Ens ho podíem creure.
1: Però ens diu, aquest és l'assassí.
0: És l'assassí a partir d'aquí.
1: I llavors, partir d'aquí, comences a buscar la culpa, la por, el remordiment, la bogeria... M'entens? Tot el que té a veure...
0: Clar.
1: Llavors, clar, és l'assassí, vol dir que ja ha matat.
0: Ha matat,
1: no
0: sí.
1: Sabem si està fugint de l'escena del crim.
0: Ara li veig
1: no
0: les mans.
1: No sabem si ha fet
0: dies. Li veig les mans i... A veure, aquí ja us ho dic, la qüestió és ampliar la imatge. A la mà esquerra és curiós perquè hi ha una part molt marcada de vermell, fins i tot en els pantalons té alguna taqueta vermella. I sí, sembla com... Clar, és que no sé si aquest vermell és color carn...
1: És que les mans també són, vull dir...
0: O sigui, hi ha màniga de camisa.
1: Són una mica Nosferatu, no, les mans? Sí. Però clar, tot això perquè saps que el títol és l'assassí.
0: Té taques al pantaló, aquest senyor.
1: Alguna taca lleument, però no és el que destaca.
0: No.
1: Ni molt menys. I sí que veus també en el... Perquè sembla que camina, no sé si per un camí que és així com blanc, no sé si és per neu o no.
0: A veure, té una part blanca.
1: Hi ha una part pel costat esquerre que regalima també sang, no sé si és sang, si és terra.
0: Hi ha vermell que va...
1: El tema és que fem moltes reflexions a posteriori tenint en compte aquest títol. Però sí que sabem que és un home que és estrany, que és solitari...
0: I a més que va per un camí que també al final és això, el remarca molt més, perquè justament, a veure, el que fa Munch és anar mesclant els colors d'una manera que capti la nostra atenció, però clar, el rostre es troba al centre de la composició. Mm. És una composició desoladora que, d'altra banda, també ens condueix a un fet típic d'aquest pintor, que és com el paisatge està mostrant estats d'ànim.
1: Evidentment. Però clar, a mi hi ha una cosa que m'inquieta més d'aquest quadre i és...
0: A veure.
1: Quan es diu l'assassí, jo el que entenc d'aquesta persona que està caminant és que ja ha matat.
0: Jo també ho imagino,
1: vull
0: sí.
1: Dir, és un assassí, vull dir, ja ha comès un crim, però aquest home està caminant amb més o menys normalitat. Llavors,

0: una pregunta, sí, com a de la psicologia criminal, m'apareix. La persona que mata pot continuar vivint amb normalitat, caminant amb normalitat, com si res no hagués passat? Els assassins experimenten culpa, remordiment, justifiquen els seus fets, els neguen, etc., atribueixen responsabilitats a la víctima. Llavors, a mi em sorgeix tot això, més enllà de les motivacions, que sigui venjança, diners, poder, però ideologia...
1: També m'agrada que ho plantegis, perquè estem, saps?, a principi de segle. És clar, a dir, totes aquestes preguntes les hem anat matisant més aviat els darrers anys.
0: Clar, vull dir, la psicologia criminal en aquell moment no va per aquí. En canvi, Munch, a mi em fa l'efecte que sí que va per aquí.
1: Clar,
0: aquest és un assassí i està caminant.
1: De les seves,
0: què passa
1: les seves
0: pel seu
1: sensacions.
0: Cap?
1: Clar, algú et podia dir si no té cap mena de remordiment ni sensació negativa, és que té un problema de malaltia mental.
0: Clar, però
1: fortíssima.
0: És aquesta solitud després de la violència, però aquesta aparent tranquil·litat. No sé, a veure, Munch va passar bona vida experimentant també l'angoixa, la mort, sí, el desig, la gelosia, la malaltia, la separació, relacions tòxiques que tenien, no li interessaven gaire les emocions, diguéssim, ordenades, sinó aquesta part de l'ésser humà que no sabem gestionar perquè ell no se sabia gestionar, també, no? I bueno, no sé.
1: Però aquí hi ha un altre punt que, per exemple, quan parlàvem la setmana passada d'interior / violació de Degà... Sí. Tornem a una dificultat molt gran que aquests dos pintors van aconseguir copsar, que és que tu estàs en un espai endreçat i el que transmets aquí són gairebé... A veure, ara faré servir aquesta paraula que no és del tot correcta en aquest àmbit. Sinestèsies, no? Uh-huh. Per què? Perquè estem veient, però jo aquí em puc imaginar el silenci. Llavors, aquest silenci reforça més el que diem la possibilitat del malestar mental, o de que aquest senyor, caminant, senti les seves passes i de cop i volta pensi en el que acaba de fer o en el que ha fet fa poc temps, no? Clar, estàs envoltat d'un espai que no és modern, estem en un àmbit rural i, per tant, aquest senyor va caminant i tot aquest silenci es vessa dins seu.
0: Però aquest home està caminant a l'aire lliure per un paisatge. Ell és fosc, porta un barret fosc, roba fosca, però el paisatge, més enllà de la formació rocosa que té a l'esquerra, és bastant clar, podríem dir.
1: Sí,
0: no?
1: Fins i tot al fons hi ha una espècie d'arbrada que sembla que sigui un focus de foc, no? Amb aquest groc.
0: Llavors aquí a mi el que em suggereix és la presència absolutament aïllada d'aquest protagonista, amb un contrast entre aquesta lluminositat pròpiament del paisatge i la pròpia figura,
1: sí, sí, sí,
0: que em resulta doncs com molt inquietant, perquè
1: és el que volia.
0: El crim no necessita d'una atmosfera criminal. No. No és allò un carrer amb el terra una mica mullat, un fanal, no? El fum de les ciutats.
1: Clar, però aquí ja anem a...
0: Belfast, no sé, m'invento. Sí. Vull dir, no cal. Aquí... Aquest senyor està al mig de la natura, que podria ser fins i tot bucòlic,
1: aquest entorn. Aquí ens podem veure,
0: entorn.
1: Aquí al final el que acabes de dir tu és una espècie d'imatge canònica que jo crec que ve molts cops arrel de Jacques l'Esbudellador, no?
0: Sí.
1: La idea de les llambordes amb aigua,
0: exacte,
1: i el fanal,
0: etcètera. Però vaja, que si tu te'n vas alguna de les pàgines aquestes que creen imatges,
1: sí,
0: no? Quan vols il·lustrar alguna cosa i poses escena criminal,
1: sí,
0: és que t'apareixerà el senyor detectiu així, la silueta amb la gabardina i el d'allò, el cigarro,
1: sí, són tòpics,
0: l'asfalt, vull dir, les llambordes aquestes, com
1: sí,
0: vull dir, apareixeran tots aquests tòpics i ell trenca amb tot això, trenca des de la visió moderna, clar, perquè té més d'un segle aquest quadre,
1: clar.
0: Però clar, nosaltres el mirem des d'avui, sí, des d'ara, des de la nostra experiència i des del nostre bagatge cultural.
1: Ja ens foten un assassí i sempre veiem que té com sang, que es troba angoixat, després del crim té sang, que es troba angoixat, corre, no? I aquí veiem un senyor que camina, senzillament.
0: Sí, o sigui, és com quan l'altre dia parlàvem de la mort de Marat.
1: Que Munch també va representar, per cert, aquesta història.
0: Per cert, exacte. També tenia quelcom de plàcid que també és poc habitual amb les escenes de mort.
1: Sí, perquè...
0: L'art fa això. O sigui, més enllà de quan trobes aquelles escenes bíbliques carregades de violència, que ja vam explicar que els pintors feien servir mitologia per poder pintar el que els donava la gana, però com no podien pintar el que els donava la gana sense tenir un motiu, doncs havíem de buscar escenes de caire bíblic, mitològic, etc, etc. I a partir d'aquí doncs podíem jugar amb la violència, amb la nuesa i tot això. Però clar, l'art, quan ens inquieta tant, és perquè trenca amb tots aquests motllos.

0: Vull dir, no estem...
1: està transgredint allò que considerem Goliat, normal.
0: Diguéssim, no? David i Goliat, que la violència és com evident, sinó la mort de Marat, de Jacques-Louis David, era com molt plàcida, com molt bella, amb ve alta, i aquest és l'assassí caminant pel camp, que sí, és misteriós, és inquietant.
1: A veure, però dona'm el rotllo,
0: Però perquè ens ho diu el títol, Jordi.
1: Sí, sí,
0: si no ens ho digués el títol...
1: Podria ser Senyor Caminant, no? En funció de com canvies el títol...
0: Exacte, Senyor Caminant. Sí, Senyor Caminant. I llavors, aquella màscara ens semblaria, doncs, no sé...
1: Ens sortiria una altra cosa totalment diferent.
0: Tindríem una altra teoria al voltant d'això.
1: Però mira, ara amb això que deies de la bellesa, i gairebé per acabar, com has dit, David i Goliat, he pensat en que, mira, el podem fer la setmana vinent, i així ho anticipem, el David i Goliat de Caravaggio.
0: Vale.
1: Clar, tu veus aquest quadre i és com tota representació d'amor molt tèrbol, perquè a més aquí veus un...
0: Sí, sí.
1: Veus com David té el cap de Goliat i l'agafa amb la mà, però clar...
0: Que el Goliat és el mateix Caravaggio, no?
1: Sí, sí, correcte.
0: O sigui, és un autorretrat.
1: Però com que hi ha tots aquests components estètics amb les pintures, entra la bellesa. I aquí és el que també ens trasbalsa, no? Per això també hem escollit en part aquesta qüestió de mostrar representacions artístiques de crim i mort, perquè, clar, estem parlant de contraposicions molt fortes.
0: Sí.
1: És a dir, de violències, d'assassinats, de víctimes... que grans pintors, perquè en general fins ara hem tractat grans pintors, exposen d'una manera que ens sembla preciosa. Clar, clar, aquest tema és que és molt, molt, molt fort.
0: Però vaja, em quedo amb aquesta idea, de que Munch no pinta un assassinat, pinta el moment en què un ésser humà ja ha travessat aquella frontera,
1: sí,
0: ja ha fet exercit aquella violència i continua endavant.
1: Clar.
0: Continua endavant amb la seva vida. Per què mata un assassí? És, no sé, és com... Em fa l'efecte que és la pregunta que
1: ell es fa.
0: Que ell es fa a l'hora de...
1: I què pensa?
0: Clar, què pensa? Doncs és un senyor normal que camina pel camp.
1: A veure, no? Clar, aquí també entraríem en una qüestió molt inquietant i certa, que és que qualsevol pot ser un assassí. Perquè aquest senyor en realitat vesteix com qualsevol persona de classe mitja de la seva època.
0: Clar, és allò de, aquest és el monstre i jo no tinc res a veure amb ell. No, aquest és el monstre i està, i pot ser qualsevol de nosaltres.
1: T'està parlant.
0: I pot ser qualsevol de nosaltres, no? Llavors, en fi,
1: per acabar,
0: és molt interessant.
1: Ja, si teniu curiositat i és la forma més fàcil de conèixer el personatge, hi ha diverses pel·lícules sobre Munch. És a dir, les podeu trobar algunes a plataformes, hi ha una recent de 2023. Jo fa anys vaig veure una dels anys 70. Recomano la de 2023, no perquè sigui millor, perquè la dels anys 70 era una passada, però, clar, aquí hi heu de dedicar més temps. Durava 4 hores.
0: La de 1974 la va dirigir Peter Watkins, es diu en una de les millors pel·lícules biogràfiques sobre la història de l'art, utilitza el format del docudrama de llarga durada, com tu deies, més de 3 hores,
1: una
0: de fet,
1: passada
0: gairebé 4, i són sobretot els anys de formació del pintor. Filmin...
1: Jo la vaig veure a Filmin. Crec que ara Filmin hi ha la del 2023.
0: La del 2023 està dirigida per Henrik Martin Dalsbacken, també pel·lícula dramàtica i biogràfica que aborda la figura de l'artista des d'un punt de vista fragmentat i bastant modern. No, hi ha 4 moments claus a la seva vida que estan relacionats també amb les seves obres. Després hi ha un documental dirigit per Michel Mali que analitza també els dimonis interiors del pintor. Per exemple, ell va ser orfe des de ben petit, com el va influir la naturalesa, l'amor destructiu, per exemple, en creacions com el Crit, està disponible a Prime Video i es diu Munch i sus criatures fantàstiques. I després n'hi ha un altre que també està filmant, que es diu Eduard Munch, El grito de la vida. I és també un documental enfocat en com l'autor va traduir la naturalesa i les emocions extremes, com l'angoixa, la melancolia, etc, en un llenguatge pictòric universal.
1: Va ser un precursor i al llarg del segle XX doncs, trobarem molts exemples i derivades del que ell, i com dèiem abans, Nietzsche, van intuir o veure. Bé, l'assassí avui...
0: Espero que us hagi agradat i si teniu oportunitat, això,
1: Eduard
0: Munch, l'assassino, i entendreu una mica tot el que estàvem parlant si no teniu el quadre en ment. Gràcies, Jordi Coromines.
1: A vosaltres.
0: La setmana vinent.
1: Ciao.

I ja sabeu que ens agrada acabar la setmana amb bones recomanacions, no? I qui millor que les companyes de cultura que es passen els dies, doncs, anant a veure exposicions, acudint a rodes de premsa,

0: de teatre, de presentacions de llibres, etc. Elles són les que, a banda d'informar-nos a través doncs, dels butlletins, de l'informatiu, etc., ens dediquen una estoneta. Avui és el torn de l'Agnès Batlle. Què tal?
1: Què tal, Laura?
0: Moltes gràcies.
1: I ara, molt contenta.
0: Perquè tenen molt de material i, escolta'm, doncs, que el comparteixin amb el Sota Sospita i ens expliquin què podem fer en els propers dies, com podem entretenir-nos i gaudir de l'oci cultural.
1: Saps què passa? Que sempre allò, un minut deu, un minut quinze.
0: I
1: dius, ostres, tindries ganes allò d'acompanyar la gent a gaudir més de les propostes i els informatius no ens deixen, ens retallen.
0: Doncs mira, aquí teniu aquest espai sempre al Sota Sospita per poder explicar una mica més àmpliament tot allò que potser us quedeu amb ganes de compartir, no? Perquè una cosa és això, com tu deies, doncs fer una crònica d'un minut d'un espectacle i una altra cosa és assistir-hi, parlar amb els directors o veure aquella expo, i moltes vegades els ulls, els vostres ulls, doncs tenen molt més a dir.
1: Totalment.
0: I les vostres veus.
1: I mira, la primera exposició que et porto és per acompanyar-te a visitar un dels barris més xungos, més sota sospita,
0: sí,
1: de Los Angeles.
2: Yo, what's up, man? I need to get high, man. I need to get hold of some big time dope, man. You know I can get a key.
3: I know we can get an LP.
2: LP, man, if you went crazy, man, I'm talking about some dope, man. I need to get high right now, man. Why don't you hook me up with a 5-0?
3: I can hook you up with a 12-inch.
2: 12-inch, man, you done went crazy. You don't even know what time it is. Out here on the streets, you don't know what time it is.
1: Aquesta música ens porta cap a Imperial Courts. Allà ha treballat durant 30 anys la fotògrafa holandesa Dana Lixenberg, a qui la Fundació Mapfre li dedica una gran retrospectiva, sota el títol American Images. Però no són les imatges aquestes de l'Amèrica idíl·lica, de la Great America, no. Ell és el seu projecte de llarga durada. Us heu d'imaginar que Imperial Courts és un barri al sud de Los Angeles amb un llarg historial d'homicidis, d'agressions greus, de robatoris, de tirotejos, amb conflictes constants entre els SWATs i les bandes locals. L'any 92 hi va haver una treva i l'any següent la fotògrafa holandesa Dana Lixenberg, interessada en el que ella denomina els US Corners, va poder-hi entrar. No sola, allà no hi entra qualsevol. Què va fer? Es va fer acompanyar de Tony Bogart. Qui és Tony Bogart? Un dels líders del barri, un dels impulsors d'aquesta treva. Volia... Ell, el Tony Bogart, creia que fotografiant, fent fotos artístiques a personatges del barri, el dignificaria, que quan la gent tornés de la presó, doncs li ajudaria a trobar més feina. Seria una manera d'empoderar-los, no? I la Dana es va presentar allà i li va presentar diferents perfils que podria retratar del barri. Us heu d'imaginar, són fotografies en blanc i negre, precioses, de gran format, semblen espontànies de carrer, però són fruit de llargues converses prèvies amb tots ells, d'un gran procés artístic laboriós, de càmera inversa, amb trípode. Bogart no només la va poder introduir al barri, val a dir que només van poder estar junts i la va presentar gent el primer any, perquè l'any 94 el van assassinar.
0: Ostres,
1: a Bogart, amb la qual cosa ella va poder fer aquest primer contacte gràcies amb ell, però després es va haver d'espavilar sola. Malgrat tot, va seguir anant durant 3 dècades, 30 anys va estar anant a aquest barri, va començar-se guanyant la confiança dels seus veïns, i això és el que em va dir de com al final la van acabar introduint i acceptant.
4: It looks like a very inaccessible place. You see these housing blocks. It's not a neighborhood you just go into. But for me it's hard to see it like that because I'm so aware of all the life there. I've known, you know, I've been coming for so long. People call me the picture lady. And I'm on the phone with friends say, "Hey, guess who I'm with? I'm with Dana, the picture lady."
0: You remember? Picture lady. Dana
1: is the picture lady. Va entrar en contacte, va establir confiança amb ells, ja la sentien com de la família, explicava que quan tenien fills doncs la trucaven per dir "Ei, que ja ha parit, que ja ha tingut tal, ei, que aquest ja ha sortit de la presó, i ja, vine, va." O sigui, ja va començar a ser part de la comunitat i quan hi havia algun fet important, trucaven a la picture lady, no?
0: Clar, és curiós com explicava això, no? Com passa de ser un lloc inaccessible,
1: totalment,
0: d'alguna manera ser, no sé si una més, però sí com a mínim la retratista oficial,
1: total,
0: del barri.
1: Totes són de carrer, a l'exterior, sí? No va voler entrar a les llars, a la part íntima de les persones, sinó a carrer. Els veiem en bicicleta, els veiem comprant al carrer, els veiem nenes menjant-se un gelat, però amb una dignitat i amb molt boniques, de reflex, de perfil. Imperial Courts és el seu projecte de llarga durada, el més ambiciós. També ha retratat persones sense llar del refugi Heaven House, a Jeffersonville, a Indiana, o també la comunitat inuit de Shishmaryama.

0: La Dana també ha retratat al llarg de la seva vida, de la seva llarga trajectòria. Ara està considerada una de les màximes fotògrafes contemporànies, però també ha flirtejat amb retrats de celebritats. I veiem en aquesta retrospectiva retrats d'Eminem, de Prims o de Whitney Houston.
1: D'acord. Recorda'm, era la Fundació Mapfre, no?
0: La més gran retrospectiva que se li ha fet mai a Dana Luxenberg la trobeu al KBR, a la Fundació Mapfre, a la Ronda Litoral, fins al 17 de gener. També al costat, just sí? al costat, al mateix KBR, ja que hi aneu, a la dreta trobeu la Dana, sí? i a l'esquerra la Sala Flama, dedicada a fotògrafs locals emergents. També s'ha d'empoderar la fotografia local, Sara Bravo, Elena Bolet, Llopis o Luca Gaetano, per exemple.
1: Molt bé.
0: Fotografia. Anem cap al teatre.
1: Per favor.
0: Vinga. A la seu de la Perla 29, al Teatre La Biblioteca, us porto una proposta que es diu No miris, sorgida a partir d'una investigació, una ficció basada en fets reals. A mi aquestes m'agraden, m'encanten.
1: A mi també.
0: O sigui, posar la història sobre l'escenari. Una ficció basada en els fets reals de la dictadura xilena que combina thriller escènic i teatre documental. Ja veig que, veus? Tot
1: sí, és el nostre tema bastant, sí.
0: Tot sota sospita. Pep Cruz i Marta Marco en són els protagonistes.
2: També es pot heretar la maldat.
3: Al cap d'unes setmanes em van fer baixar per carretera fins a la Patagònia. Allà vaig poder creuar la frontera amb una identitat falsa.
4: Ben, hòstia, per què sóc tan egoista? Perquè necessito saber tot el que va passar.
5: Només li va demanar dues coses.
0: L'obra pren com a punt de partida el cas real de Verónica Estey Estenys. És la filla de represaliats xilens durant la dictadura de Pinochet. Ella des de petita veu que a casa seva hi ha buits, hi ha silencis. Ella sent la ressaca de la memòria, la seva pròpia pell, i percep que hi ha molts silencis en el seu nucli familiar. Les peces no li acabaven d'encaixar. I sempre hi havia un nom impronunciable, que era el del seu oncle, Miguel Estey, alias El Fanta. És considerat un dels grans traïdors de la història de Xile. La trama recorre l'afany de Verónica per descobrir totes aquestes versions possibles sobre els fets, per posar paraules a aquests silencis familiars. És una història marcada per la contradicció i la complexitat dels vincles afectius que dirigeix ell, en Joan Arquer.
6: La Verónica, dins de la història de la seva vida, tenia el combo perfecte a l'hora de ser narrada o portada a escena. Era filla de víctima, però era neboda de victimari. Dins d'una mateixa família, gairebé dins de la família nuclear, la més propera, s'hi donaven les dues coses, el monstre i la víctima d'aquests monstres.
0: Pep Cruz, Marta Marco, Gemma Martínez i Harold Lleri interpreten aquesta galeria de personatges atrapats entre el compromís polític, la culpa, la traïció, el silenci, l'amor, una història que parteix d'aquest conflicte familiar per interpel·lar directament la nostra societat contemporània. Això ho ha fet Cultura i Conflicte. Són un col·lectiu d'investigació documental en l'àmbit de les arts escèniques molt interessants i, en fi, aquest No miris serà al Teatre de la Biblioteca fins al 18 d'octubre i, posteriorment, viatjarà a Madrid i farà gira durant la temporada 26-27.
1: Que bé, de moment Agnès ens ha ofert proposta d'exposicions fotogràfiques, no? I també teatre. I tens alguna coseta més per aquí?
0: Ui, sí, mira, una sobre educació. Ara que el debat a les aules està a cabull, sí. Doncs et faig un avançament. Encara no s'ha ni presentat ni estrenat, però et faig un avançament perquè, com que el debat educatiu està d'actualitat, es diu Eureka, és l'adaptació catalana de l'exitosa obra de Jonathan Spector, guanyadora d'un premi Tony i aclamada a Broadway i al West End. Arriba al Teatre Borràs el 10 de desembre, en ple debat educatius.
1: Ui, n'haurem de parlar, doncs.
0: Ui, Sixto Paz puja a l'escenari del Teatre Borràs amb el debat més incòmode sobre l'educació.
7: Eureka és una premiada comèdia sobre la capacitat que tenim com a comunitat d'atendre les diferències entre els individus i de si com a individus som capaços de cedir per atendre a la comunitat, no? El bé comú. I que estrenarem al Borràs aquest desembre. És de les comèdies més intel·ligents que jo he tingut la sort de llegir i tenim moltes ganes de fer-la.
1: Quines ganes!
0: Què passa quan tothom vol decidir què s'ha de fer en una escola, quan tothom creu tenir la raó i ningú vol cedir davant dels altres? Un consell educatiu que, bé, tindrà les seves pròpies conclusions. I acabem amb música, amb una delícia musical que, evidentment, aquesta setmana ha començat el Festival de Jazz de Barcelona. I acabem amb una delícia, que és aquest Fly Me to the Moon amb dits de Tete Montoliu. Aquesta setmana ha començat el 60è aniversari del Festival de Jazz de Barcelona. No la 60è edició, sinó les celebres el 60è aniversari, perquè recordem que durant la transició hi va haver 3 anys que no es va poder
1: clar,
0: fer.
1: Clar.
0: Se li farà un homenatge

0: homenatge a Tete Montoliu el dia 12 d'octubre al Parc Güell amb Blues for Tete en Bebo, perquè es farà també un homenatge amb Cucurutxo Valdés, net de Bebo. Entre els plats forts d'aquest any hi ha, per exemple, el projecte de Branford Marsalis i Diane Reeves, que presenten disc homenatge a John Coltrane, Samara Joy, Kili Eastwood, o, per exemple, Ramon Mirabet, Michel Camilo, Andrea Motis amb Yamandú Costa, i Barcelona es postula com a capital del jazz del 2028.
1: Pues li diem que sí a Barcelona, capital del jazz, i el jazz també és una música molt sota sospita, saps? Que acompanya moltes vegades les històries fosques, així que la deixem fins que arribem a les 11. Serà el torn del Xavi Collado. Que tingueu bona nit, bon cap de setmana, i el Sota Sospita torna dilluns aquí a la sintonia de Ràdio 4. Gràcies, Agnès.
0: De res.
1: Fins aquí uns
0: dies.
1: Adéu a totes.

Divendres, dia 2 d'octubre, edició 2392 del Metrópolis. Salutacions de Xavi Collado des dels micròfons de Ràdio 4. Fins als 12 en punt de la nit. Cada setmana ens apropem al taller de músics. Aquesta nit la Marta Pinyol i la Anna Morales ens parlen de Ciutat Flamenco, un festival que comença a Barcelona el dia 16 d'aquest mes. Per aquests micròfons, els del Metrópoli, aquesta nit passa el coreògraf i ballarí José Maldonado. Ens presenta Guacamayo al Sant Andreu Teatre el dia 16 d'octubre. Tot plegat durant els propers 60 minuts aquí a Ràdio 4, al Metrópoli. Vinga, va, comencem.

0: Dins de l'espai del taller de músics, avui divendres volem parlar de la 33a edició del Ciutat Flamenco. Hem convidat la Marta Pinyol, és directora artística del Festival Ciutat Flamenco, junt amb el José Manuel Álvarez. Marta, benvinguda, bona nit.
1: Bona nit.
0: Bona nit. I l'Anna Morales, que és una de les artistes que participa aquest any. Va ser premi de dansa l'any 2022. Anna Morales, benvinguda, bona nit.
2: Hola, què tal? Encantada.
0: El dia 16, no? Fins al dia 25. Marta, tenim el festival.
1: Allà hi serem.
0: Com és el d'enguany?
1: Doncs mira, ens ha anat... És el segon any que estem portant la direcció artística amb el José Manuel i ens ha servit per veure quines són les línies que volíem seguir, no? I sí que hi ha força coses que enguany repetim.
0: Sí.
1: Des d'una proposta de ciutat, de connectar també, per exemple, amb una proposta participativa, com és el Ciutat Dormitori, on impliquem tres centres cívics juntament amb una coreògrafa. Això és una idea que ja hi era l'any passat i que aquest any continua. També amb la idea de presentar propostes que estan en procés, com serà la de Lorena Oliva, que és una proposta en procés de creació, i després de repetir un format que també li dèiem Districte Flamenco, que és on donem espai a tres artistes emergents, tres artistes catalans, perquè mostrin les seves peces curtes, que és com normalment es comença a crear, i és una cosa que l'Anna Morales sap molt bé també. I de nou, continuant aquesta col·laboració amb el SAT, amb el Teatre de Sant Andreu, dins del seu festival Dansat, presentem dues peces. És una col·laboració entre Ciutat Flamenco i Dansat. Entre ell estrenem amb el José Maldonado i Guacamayo, que serà l'estrena a Catalunya, i després tindrem a l'Anna Morales.
0: Anna, explica'ns què és el que faràs a Más que Baile.
2: Bueno, Más que Baile és una peça molt particular perquè, bueno, és com nosaltres diem un recital que no té una dramatúrgia de ninguna història en concret, però que per mi és molt, molt important que es vegi aquesta peça, sobretot a Barcelona, que tinc moltes ganes de tornar, perquè diu molt del que jo entenc de l'avantguarda i de la contemporaneïtat de la dansa i del flamenc, no? Per mi no és només ballar, sinó és tot el que hi ha al cos i com el cos es va desenvolupant i es va obrint, no? Llavors, Más que Baile és una peça que va creixent, que va canviant, i que sempre que es veu és com nova, no? És com més oberta i bueno, són peces també que es van pensar inèdites per a aquest espectacle i algunes que són peces meves d'espectacles anteriors que les tinc com peces clàssiques del meu repertori, no? Llavors, un espectacle per mi molt personal que em fa moltíssima il·lusió que passi per el SAT i per Ciutat Flamenco.

0: Marta, de quina manera Catalunya és un territori de creació flamenca?
1: Doncs Catalunya ho és en el... Bueno, està, és un discurs que sempre ens acompanya i d'alguna manera sempre ens veiem amb la necessitat de justificar per què Catalunya és un territori. Ho és perquè ho és, perquè ho és històricament. Des del segle XIX hi ha proves, hi ha hagut espais, hi ha artistes que han sorgit d'aquí i lamentablement també que... lamentablement, entre cometes, no? Perquè cadascú decideix on vol desenvolupar o on pot desenvolupar la seva carrera. El festival d'aquest any serveix per retornar molts d'aquests talents fugats, diríem, que segurament quan acaben la seva formació, molts sorgits també d'Institut del Teatre, però el flamenco sempre implica que et formis paral·lelament en d'altres escoles també de flamenco, han d'acabar doncs, fent un grau superior o acabar treballant en companyies i per tant, d'alguna manera, formant la seva carrera professional fora de Catalunya, no? Pues seria el cas de l'Anna Morales mateix i de gran part dels artistes que ens acompanyen a aquest festival. Llavors, sempre ens sembla un bon pretext, d'alguna manera, de mirar cap aquí i també dir a les institucions que tenim un Premi Nacional de Dansa que fa molts anys va haver de marxar a Sevilla perquè les seves possibilitats creatives les podia desenvolupar allà i no tant aquí. I un cop marxes, doncs entenc que és més complicat, no?, de poder tornar. I aquest festival d'aquest any va una mica en aquesta línia.
0: Clar, estem parlant de 33 edicions. Són moltíssimes. Aquí veiem també l'arrelament del flamenc a casa nostra, a Catalunya, i de tot el que és l'àrea metropolitana de Barcelona. Com ha canviat des de fa 33 edicions fins ara el Ciutat Flamenco?
1: Ostres, doncs bona pregunta, perquè el Ciutat Flamenco ha anat mutant. Jo, la veritat molt. És que fa 33 anys no era molt conscient encara ja. Del que era, però sí que he pogut observar els últims 15-20 anys, no? I ha passat per moltes fases diferents, doncs des d'un inici a Ciutat Vella, després va estar a passar un bon temps al Mercat de les Flors, segurament una de les etapes més glorioses, no?, entre cometes, perquè el fet de que un festival també estigui vinculat a un espai, estigui vinculat a una casa de la dansa, com és el Mercat de les Flors, li dona una entitat que, a més, ajudava molt a que la comunitat flamenca ens reuníssim allà i com a espai de trobada. Després ens hem trobat, la proposta ha anat més en la línia d'atacar territori, d'atacar ciutat, que és també el que es ve fent els últims anys. En el nostre cas, des d'aquests dos darrers, doncs potser hem anat més enfocats en els barris de Sant Andreu, Nou Barris, també perquè considerem que hi ha aquest públic potser més proper al que seria el flamenco i sortim una mica del centre, que és on podem trobar un flamenco més comercial o més turístic, d'alguna manera, per anar a buscar, doncs, apropar aquesta escena més vanguardista a barris on hi ha un interès sociològic, entre cometes, cap al flamenco, també.
0: Són importants les noves creacions, el talent ja i artistes consolidats, però el talent emergent és una part molt important, no?, del festival. Hi ha molta gent que no té l'oportunitat de dir estic aquí, no? No té una finestra i vosaltres obriu aquesta finestra.
1: Sí, suposo perquè també som artistes i d'alguna manera sabem què significa començar, com d'important és que et donin aquest primer espai o dels primers espais de visibilitat on mostrar peces. Al final, les propostes que entren dins d'aquest districte flamenco que plantegem, doncs una és guanyadora d'un concurs del certamen coreogràfic de Madrid, que és un certamen molt important, o d'altra és guanyadora del Ciutat Batalla de l'any passat, o sigui, són artistes que d'alguna manera ja han arrencat, ja han fet unes primeres passes, però el fet de poder presentar una peça a prova nova o posar-los en la tessitura de crear, no?, com és el cas de la Daniela Martín, ha de ser un al·licient, i més si pots oferir aquesta plataforma des d'un festival consolidat.
0: Cap a on va el flamenco ara mateix, Anna, a casa nostra?
2: Doncs jo crec que el flamenc és que té vida pròpia i creix per segons. És un art viu que s'alimenta completament de tot el que hi ha en aquest moment present socialment, no? Llavors jo crec que Barcelona, com heu estat comentant, sempre ha sigut lloc de creació, lloc d'apertura, lloc de molta diversitat també cultural, i tot això al flamenc li ve de cara, no? I jo crec que el flamenc està en un bon moment. Sempre vull ser positiva, encara que a nivell d'ajudes i en uns altres aspectes que no entrarem ara és molt complicat, i de circuits i de programacions. Necessitem moltes programacions com el Ciutat Flamenco i com moltes que ens venen molt bé, però jo crec que a nivell artístic i de creació està en un moment molt alt.
0: Tot comença el dia 16, posa el punt i final el dia 25. Com comenceu?
1: Comencem amb Guacamayo, aquest espectacle que s'estrenarà a Catalunya de José Maldonado. José Maldonado, a més, és un artista de Nou Barris i sí, estrena al SAT, per tant, juga completament a casa. I amb moltes ganes de veure, és una proposta transdisciplinar que barreja pintura i flamenco. I tanquem a l'Auditori el dia 25, amb Los Aurora per Catalunya Flamenca. És un concert que inicia la gira de comiat de la banda Los Aurora, que també ha tingut molta vinculació amb el Ciutat Flamenco, i on comptarem amb artistes convidats de primeríssima línia.
0: Doncs el Festival Ciutat Flamenco, amb el suport del taller de músics i també d'aquest programa. Anna Morales, moltíssimes gràcies per haver atès la nostra trucada.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé. Adéu. I Marta Vinyol, directora artística del Festival Ciutat Flamenco, gràcies per venir a Ràdio 4 aquesta nit.
1: Gràcies per rebre'ns.

0: Aquesta nit ens acompanya el José Maldonado. Ell està aquests dies al Sant Andreu Teatre de Barcelona, coreògraf, ballarí de flamenc, director artístic. Ens presenta Guacamayo. És el seu espectacle de flamenc, dansa i pintura. Pintura en viu, eh? Amb un mateix escenari. José, benvingut.
1: Bienvenido. Moltes gràcies, Xavier.
0: Bona nit.
1: Bona nit.
0: Com estàs?
1: Molt bé, molt content.
0: Escolta, explica'ns què és Guacamayo.
1: Guacamayo és un ecosistema escènic on conviuen la dansa, la pintura en viu, la música en directe, tot combinat per comunicar i per compartir amb els espectadors un viatge, una transformació, un ritual on un ballarí, un bailaor, es transforma en un animal i l'escena es transforma progressivament en un bosc amazònic.
0: Podríem dir que és un nou concepte?
1: Segurament. Sé de primera mà que s'ha fet altres vegades, no?, de combinar la dansa i la pintura, però crec que aquest espectacle té un component molt especial, que és el que el mateix intèrpret sé el que combina les dues disciplines, no?, en temps real, no?, i que combinar això o crear un mateix llenguatge des de la pintura i la dansa.
0: Jo sabia que venies avui i l'altre dia vaig estar parlant amb uns amics de Madrid que t'han vist allà, als teatres del Canal.
1: Molt bé.
0: Va funcionar molt bé a Madrid.
1: Sí.
0: Però molt.
1: Sí.
0: Molt. Quina és la clau de l'èxit d'aquest espectacle?
1: La llibertat. És plena llibertat, que és el que jo estava buscant, andava buscant... Bueno, i és que és d'on neix, no?, aquest projecte. Neix d'una connexió amb l'inconscient, on jo vaig tenir un somni en el que era un guacamayo, volant, fent dibuixos a l'aire i planant-lo tot amb el color del meu cos. I aquest somni em traia un missatge molt clar, que era el de ser lliure totalment, que no necessitava ningú, cap color més que el del meu cos, no?, el del meu interior. I aquest mateix dia vaig descobrir la coincidència de que la major concentració de guacamayos al món està a l'Amazones peruà, en una ciutat que es diu Puerto Maldonado. I, bueno, va ser com una espècie de maig de esto es una senyal i me voy para allá.
0: Està molt bé perquè parles de la llibertat, no? Es pot treballar amb llibertat quan una persona és un artista en aquest país?
1: Jo si tinc que treballar amb llibertat, sobretot si la producció és meva. Sí, és la meva producció i és el que estic buscant. Ser més lliure per ser més autèntic i ser millor artista. Per a mi ser millor artista és ser més lliure.
0: Està molt bé perquè tu ets un artista que està format a Barcelona, a l'Institut del Teatre. Com arribes? Quan decideixes formar-te a l'Institut del Teatre?
1: De ben petit. Bueno, és que no, a la meva família tampoc ho sabíem molt bé, gairebé com es feia això de ser ballarí, no? I et van guiant, no? Oye, hay una escuela de flamenco tal, y luego pues al Instituto del Teatre, y vaig a arribar allí, y va ser la meva casa fins gairebé terminar els estudis, no? Vaig terminar pràcticament a Madrid, ja estava treballant, tinc la sort de començar a treballar i començar la meva etapa professional molt, molt jove, però sí, he estudiat a l'institut durant molts anys.
0: Està molt bé perquè tu estàs format en dansa espanyola. Que de vegades, i no faré que et mullis, però aquí a Catalunya companyies de la resta de l'Estat han tingut problemes per poder actuar en aquesta ciutat fa uns anys, pocs anys, però fa uns anys, per portar el nom d'Espanyola. No? Clar, jo crec que la cultura, la dansa, les arts no tenen fronteres. No podem posar fronteres per una paraula, no? I jo crec que està molt bé que t'hagis format en dansa espanyola, no? Ens podries explicar què és la dansa espanyola?
1: Bueno, dansa espanyola engloba tot les danses que impliquen la cultura o el folklore, la dansa estilitzada, el flamenc... és aquest conjunt de danses, no? però m'agrada molt aquest tema, no? No, no, no és que em vulgui mullar o no mullar, sí, però penso el mateix, que no es poden posar fronteres.
0: No es poden posar fronteres a l'art.
1: Exacte. Clar, al final és la vida, no? Parla de qui som, però també, no sé, ens connecta els uns amb els altres sense idiomes, sense estigmes o cartells, no? Que al final ens connecta des d'un lugar molt més humà, no? Sense... És el que m'agrada de la dansa, de la pintura, de que no necessita paraules, no necessita idiomes. I sí.
0: José, tu el teu art l'envoltes entre el diàleg del cos, el so i el traç?
1: Sí, és la intenció. Amb aquest espectacle, més que mai, el que volia era encontrar un mateix llenguatge, on no es fessin distincions, on fossi el mateix llenguatge, que el mateix moviment deixés un rastre pictòric i l'acte pictòric fos ja pròpiament una dansa, no?
0: Has treballat amb l'Antonio Canales.
1: Sí, Canales, Javier Latorre, sí. Rafaela Carrasco, Manuel Liñán, Marco Flores. He tingut la sort de treballar amb artistes i mestres d'aquest art que han format la meva trajectòria.
0: I què has agafat de cada un d'ells?
1: Ui, moltíssimes
0: moltes
1: coses,
0: no?
1: Sí. I molt diferents. Però sobretot el respecte, no? Per aquest ofici que és la meva vida i la de tots ells, no? I la disciplina. A ser disciplinat i l'important que és tenir rigor i ser...
0: Molt interessant el que dius, sí. Perquè avui dia s'està perdent la disciplina i el rigor, sobretot el rigor, però la disciplina també. I moltes vegades ho veiem a diferents facetes de la vida, diferents professions, però a sobre de l'escenari també. S'està perdent, no sé per què. Alguna cosa està passant.
1: No sé, jo sé el que faig jo i el que jo necessito, i el que jo necessito després, també et dic, jo vull passar-m'ho bé a l'escenari, jo no sóc un tio de super serio i que jo...
0: És el més important, passar-s'ho bé.
1: Clar.
0: Perquè si tu t'ho passes bé, el públic s'ho passa bé.
1: Clar, però tinc molt de respecte a aquest ofici i penso que hi ha que fer un treball molt, molt precís i molt... amb molta consciència per poder ser lliure després i poder passar-m'ho bé i que l'espectador realment pugui connectar amb aquesta llibertat. Hi ha un treball detrás molt gran. Però també molt d'amor, o sigui que està equilibrat treball, esforç, però també amor.
0: Es nota que tu passes bé, només parlant el que estàs explicant, sí. Ja es nota que el que fas t'agrada molt. Però perquè els nostres oients es posin una mica al cap el que fas, com és ballar i pintar al mateix temps?
1: Mira, passa una cosa molt interessant i molt, molt xula, que és que em tinc en aquesta dissociació, no?, de pintar i ballar, tinc que oblidar-me del públic, de tot, inclús de mi mateix, no? O sigui, en aquesta dissociació apareix una cosa molt, molt maca, que és connectar amb lo visceral, no? No és tan cerebral, no és tan què quiero, què hago, que, sinó que surt. És quasi un ritual, no? Perquè no pot ser cerebral, té que ser visceral, té que ser el aquí y ahora.
0: I què és el que implica físicament? Tot aquest procés.
1: Sí, pues connectar directament amb l'emoció. Connectar amb una emoció molt pura i molt, molt verdadera. No hi ha caretes, no hi ha màscares. L'altre dia em va passar una cosa que no havia passat mai. Tinc 41 anys i he ballat molt i en molts escenaris i mai m'havia passat de plorar en directe. Vaig connectar amb un sentiment molt... uau, molt profund, però plorar no des de la pena, sinó d'una emoció molt pura i molt verdadera. I en aquest moment pensava, què faig? Tallo això, ho comparteixo, i volia compartir-ho. Digo, esto es lo que hay, i ho vull compartir perquè justament això és per què faig espectacles, no? Per viure emocions reals i poder-les compartir. I va ser màgic. Va ser per mi transcendental.
0: Sí,
1: no?
0: Que plorar està bé.
1: Sí, plorar està bé i també obre una porta, va ser al principi de l'espectacle, i això obre una porta a ser a la sinceritat, no? De diure, esto soy yo y esto es lo que hay y os lo regalo, no?
0: Converteixes el flamenc en un ecosistema, d'alguna manera, no? Vius el ball, la música, la pintura, perquè tot plegat estan dialogant en temps real. Però com pintes? Què és el que portes? Pincells?
1: Mira, he utilitzat diferents... Com a superfície per pintar, he utilitzat el paper, que em semblava... És un rotllo de 11 metres de paper, que és...
0: Són uns quants,
1: Sí, bastante... és impressionant. I sobretot perquè permetia el transformar, trencar-ho, ballar amb ell. No solament pinto amb el paper, amb les mans, sinó també amb un pañuelo amb el que ballo. Després tiro un cubo encima. O sea, és molt, molt, jo què sé, és màgic, de veritat, perquè no és lo convencional, no... Sí que surto amb un pincell amb una vegada, una ocasió puntual, però es pinta molt més que amb un pincell, no? L'acte pictòric està pensat en l'expressionisme abstracto, no? Sí. Que té molt, molt més pes l'acte o el sentiment que es posa amb la pintura, amb el traç, que no tant el resultat.
0: Escolta, la música... La música d'en Chicuelo.
1: El gran Chicuelo, sí.
0: Chicuelo, el Juan Gómez Chicuelo, no? Un dels grans, també, sí. Del nostre país, no? Com ha estat col·laborar amb ell?
1: Bueno, pues así, és un regal. Sempre treballar amb el Chicuelo és un regal. Perquè s'entrega i perquè sap escoltar, perquè sap transformar les idees en que siguin agenes en realitats i perquè ha sigut... i ha sapigut... transformar els colors en emocions, creant paisatges i posant el flamenco com a eina per crear aquests paisatges. Mai s'escapa el flamenco, sempre està present, però ha sabut eso, crear des del color, des d'una manera molt, molt abstracta, però ha fet realment una música increïble. És un molt, molt, molt percent de l'èxit de l'espectacle, jo penso que és la música que ha fet el Juan Gómez Chicuelo, junt amb Ana Brenes, que és una cantadora també d'aquí de Barcelona, i que és fantàstica, que sap no solament cantadora, és un artista, perquè la seva presència té una importància a l'espectacle, té un pes molt gran important, perquè està intervenint en l'escena, ballant, i el Jacobo Sánchez, que és el percussionista, que té una importància també, pensa que la percussió en aquestes músiques on la presència dels viatges d'ida i vuelta, no? on les Amèriques té un pes també molt, molt gran, era imprescindible tenir percussió per aquests, no solament per al cajón, sinó per a tots aquests ambients de sos més tropicals.

0: Guacamayo, 16 d'octubre al Teatre de Barcelona, al SAT, al Sant Andreu Teatre, dins del Festival Dansat, Festival Ciutat Flamenco. La teva trajectòria internacional, com és?
1: He estat molt, moltíssim ballant fora com a ballarí, com a intèrpret, perquè gràcies a Déu que el flamenc té aquesta cosa, no, de que en tots llocs es reclama i es sol·licita, però també he estat fora treballant com a coreògraf, no? Que és una cosa que m'agrada moltíssim, sobretot perquè em permeteix contar històries, i que és el que més m'agrada, i he tingut la sort de treballar molts als Estats Units, a San Francisco, a Nova York, creant espectacles que han tingut bastant d'èxit. Fa poc temps he tingut la sort de rebre un premi, el Isadora Duncan de San Francisco, sí, que és un premi amb molt de reconeixement a Estats Units. I jo, feliç d'estar fora, i, o sea, perquè estar fora també és estar aquí. Entiendo el arte como algo internacional y un lenguaje sin fronteras.
0: Es lo que hablábamos antes, ¿no?
1: Sí,
0: que
1: l'art
0: no té fronteres.
1: Crear aquí, crear allí, es, pues al final me hace más empático, más... pues eso, me abre, ¿no? Abrir puertas.
0: ¿Com et veus, José, d'aquí 15 anys?
1: Seguint fent això que m'agrada tant i que és la meva vida, i de la manera a la que l'estic fent, no? Des de la pintura, des de la dansa, m'agradaria provar la interpretació, poder escriure. Si puc trobar-hi més formes d'expressar-me, pues vull fer-ho. És la meva vida, compartir les emocions.
0: I estem parlant de que tens una doble faceta, per una banda ballarí i per l'altra artista plàstic. Tot va unit, o et sents més còmode amb una o l'altra?
1: Són diferents. Pensa que
0: molt
1: jo,
0: diferents, eh?
1: Sí, i pensa que jo soc autodidacta en la pintura, no he tingut formació, entonces, llavors ve des d'un altre lloc i és una manera de comunicar-me o d'expressar-me molt diferent. La dansa ha sigut la meva formació i la meva carrera, i ho faig des d'un altre lloc. Però sí que és veritat que amb la pintura trobo coses que no puc trobar a la dansa, i a la dansa trobo coses que no puc trobar a la pintura, i combinar les dues és fantàstic i m'agradaria fer-ho.
0: Des d'aquell somni de l'Amazones, has visitat l'Amazones?
1: Sí, clar.
0: I què?
1: Pues una meravella.
0: Brutal, no?
1: Brutal, des de que arribes els...
0: M'ho recomanes per anar-hi, jo
1: sí,
0: no estàs,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, clar. Mira, els sons, però sobretot és la connexió amb la natura, no? O sigui, això és brutal. I jo sempre, ja fa un temps que trobo la major inspiració a això mateix, a la natura. I allí és brutal, perquè és d'una força, des dels sorolls, els olors, la vegetació, tot. Tot.
0: Per què els nostres oients han de veure Guacamayo?
1: Perquè és únic. Perquè no hi ha dos. Sí, i perquè sí, és divertit, és inspirador, és una porta a ser lliure.
0: José, què volies que et preguntés que no he preguntat?
1: Ah, no tenia ninguna expectativa.
0: No, cap ni una.
1: No. Eh? Vinc oberta al que vulguis saber, però penso que has preguntat les coses que jo volia dir també. O sigui,
0: perfecte. Sí. Doncs jo el dia 16 d'octubre hi seré al Sant Andreu Teatre.
1: Que bé.
0: Perquè no em vull perdre això que has explicat, que m'ha encantat, de veritat.
1: Que bé.
0: És una d'aquelles entrevistes amb les que un també gaudeix escoltant l'entrevistat. I això és d'agrair.
1: Gràcies, ja bé.
0: José Maldonado, moltíssimes gràcies per venir a Ràdio 4. Recordem que el dia 16 d'octubre, a les 8 del vespre, al Sant Andreu Teatre. Gràcies.
1: Gràcies a tu.

Que tingueu un bon cap de setmana. Tornem dilluns a les 11 de la nit amb l'edició 2393 del Metrópoli. Ha parlat com cada dia des d'aquests micròfons els de Ràdio 4, Xavi Collado.

0: Ràdio 4, la ràdio que t'escolta. El pop d'abans molava més, amb Roger Gascón.
1: Ei, família! Què tal va tot? Ja tornem a ser aquí amb un nou episodi del Pop d'Abans Molava Més. I quin episodi! Avui toca un grup molt famós, amb tants números 1 i tantes cançons conegudes que no tenim més remei que dividir el repàs a la seva carrera en dos episodis, que podrien ser 3, però hem preferit no abusar. Un grup que es va formar l'any 1976 a Dublín, quan un nano de 14 anys anomenat Larry Mullen va penjar una nota al plafó d'anuncis de la seva escola dient que buscava músics per crear una banda. Al cap de pocs dies ja tenia el grup format, amb els germans David i Dick Evans a les guitarres, Adam Clayton al baix i Paul Hewson a la veu. Larry Mullen va suggerir el nom de Larry Mullen Band, però el cantant de seguida li va tombar la idea i van passar a anomenar-se Feedback. S'ha de dir que no eren gaire bons, i ho sabien, però el sorgiment del punk a la segona meitat dels 70 els va convèncer que no calia ser un virtuós per triomfar en la música. Després del seu primer concert a un institut l'abril de 1977, van canviar-se el nom a The Hype, i un any després, amb la marxa d'un dels germans Evans, la banda va passar a tenir la formació definitiva. Larry Mullen Jr. a la bateria, Adam Clayton al baix, David Evans, més conegut com a The Edge, a la guitarra, i el cantant Paul Hewson, conegut pels seus amics com a Bono Vox, i va ser llavors quan van adoptar el que seria el seu nom definitiu, U2. La banda va triar el nom U2 per la seva ambigüitat, per la coincidència fonètica amb la frase «tu també» en anglès, i també perquè el fet de ser tan curt faria que el nom pogués aparèixer més gran als cartells. Poques pensaven que Espanya se'ls coneixeria com a U2, però el cas és que només dues setmanes després d'adoptar el nou nom van guanyar el seu primer concurs de música, que els va atorgar un premi en metàl·lic i la possibilitat de gravar una maqueta. La gravació va ser bastant dolenta, encara no tenien experiència, però mica en mica van anar millorant, fent concerts, guanyant seguidors i, finalment, l'octubre de 1980, 4 anys i mig després d'haver-se format, van publicar el seu primer àlbum, titulat Boy, un àlbum molt ben rebut i valorat per la crítica, però encara amb poc èxit de vendes. Dels dos singles que se'n van extreure, només un va entrar a les llistes d'algun país. És aquest tribut a la mare de Bono, que havia mort quan ell tenia 14 anys, titulat I Will Follow.

Després de la publicació del disc Boy, que va tenir un èxit moderat als principals països anglosaxons, U2 va anar de gira per Europa i Amèrica del Nord amb tan mala sort que van perdre la maleta de Bono on guardaven les idees de músiques i lletres per al següent disc. Sense aquests esbossos, van haver de tornar a començar pràcticament de zero i a contrarrellotge, ja que s'acostava la data d'entrar de nou a l'estudi, i quan va arribar l'hora de la veritat, la banda no estava preparada. Bono va haver d'improvisar moltes lletres i les sessions van ser bastant caòtiques. El resultat va ser un disc anomenat October, publicat l'octubre de 1981, i que no va estar al nivell de l'anterior, però que, gràcies a la fama creixent de la banda, es va vendre de manera acceptable durant els primers dies. Després ja va baixar. Un disc amb una temàtica centrada al voltant de l'espiritualitat i la religió. I és que Bono, The Edge i Larry Mullen formaven part de la comunitat Shalom, un grup cristià de Dublín que els va fer plantejar-se moltes coses. Us imagineu una banda de rock que no fuma ni beu alcohol, que rarament socialitza i que llegeix la Bíblia a l'autobús de gira? Doncs aquests eren U2, excepte el baixista Adam Clayton, que es deixava anar sempre que podia. La comunitat Shalom pressionava els seus tres components de U2 perquè deixessin la música i fessin alguna cosa més edificant espiritualment. I per aquests tres, la banda va passar a estar en segon pla, fins al punt de prioritzar les trobades religioses per sobre de les sessions de gravació. Larry Mullen, al final, va decidir marxar de Shalom, però The Edge i Bono van arribar a plantejar-se el contrari, deixar U2 per seguir a Shalom, però com que tenien tota una gira contractada, amb molt de personal que s'hauria quedat penjat i contractes que s'haurien hagut de trencar, van posposar una decisió que finalment no es va produir, ja que al cap d'un temps, el guitarrista i el cantant van acabar marxant de Shalom. Després d'aquesta gira que no van cancel·lar, U2 van entrar a gravar el seu tercer àlbum, un disc titulat War, publicat el febrer de 1983 amb un single d'avançament que va ser tot un èxit. Una cançó inspirada en el moviment polonès Solidarność que va arribar al número 2 a Irlanda i al 10 al Regne Unit, entre d'altres països. Aquesta New Year's Day.

Si l'àlbum anterior de U2 era espiritual i religiós, el disc War, com bé indica el seu títol, se centrava en els conflictes bèl·lics i polítics. La suma d'aquesta temàtica poc agraïda amb un rock de guitarres completament oposat al pop de sintetitzadors que estava de moda l'any 1983 no semblava pas una recepta d'èxit, però res més lluny de la realitat en aquest cas. War va ser el primer disc de U2 que va arribar a dalt de tot de les llistes del Regne Unit i va ser top 10 a 5 països més. Curiosament, a Irlanda només va arribar al lloc 16, i més curiós encara és el fet que la cançó que més ha perdurat del disc, que suposo que coneixereu, no va sortir com a single ni al Regne Unit ni a Irlanda, segurament perquè toca uns fets molt dolorosos del conflicte entre aquests dos països, el diumenge sagnant de 1972, quan les tropes britàniques van matar 14 manifestants a Derry, a Irlanda del Nord. Sunday Bloody

Aquesta Sunday Bloody Sunday només va sortir com a single a 4 països i va arribar al número 3 a Països Baixos, però està considerada una de les cançons més importants de U2 i la revista Rolling Stone la inclou al número 268 de la seva llista de millors cançons de tots els temps. Una cançó que intenta no prendre partit en el conflicte d'Irlanda del Nord i centrar-se en el pacifisme, en com d'absurd és matar gent per conflictes que s'haurien de poder resoldre parlant. Els concerts de la gira de presentació del Disc War, Bono onejava una bandera blanca durant la interpretació d'aquesta cançó. Un d'aquests concerts es va filmar i es va publicar en vídeo i mini-àlbum l'any següent, 1984, mesos abans que sortís el quart àlbum d'estudi de U2, un àlbum que representava un salt endavant per la banda, amb la producció de Brian Eno i un so més atmosfèric i experimental, i que va agradar tant a la crítica com als fans, que el van enfilar fins a dalt de tot de les llistes del Regne Unit, Austràlia i Nova Zelanda, gràcies a cançons com aquest tribut a Martin Luther King, anomenat Pride in the Name of Love.

Pride in the Name of Love va arribar al número 1 a Nova Zelanda i el 2 a Irlanda, tot i les crítiques que va rebre la lletra, unes crítiques a les quals s'hi afegia el mateix Bono, que considerava que hauria d'haver-li dedicat més temps en lloc de fer cas al productor Brian Eno, que li deia que ja estava bé, que l'important era la música i la immediatesa que transmetia. Això no sembla haver importat a mitjans com Spin, que la va considerar l'any 1989 el 65è millor single de la història, o a la revista Rolling Stone, que la va col·locar al lloc 378 de la seva llista de millors cançons de la història l'any 2004. El número de març de 1985 de la mateixa revista, U2 figurava en portada amb el titular La banda dels 80, una afirmació accentuada quan al concert de Live Aid del 13 de juliol d'aquell mateix any, la interpretació de la banda i el carisma escènic de Bono van captivar el món. Segons el diari britànic The Guardian, aquella actuació és un dels 50 esdeveniments clau de la història del rock i és el moment que va convertir U2 en estrelles. I la banda va saber aprofitar aquesta embranzida quan 2 anys més tard, al març de 1987, van publicar

El seu cinquè àlbum d'estudi, The Joshua Tree, un èxit absolut, tant de crítica com de vendes. Número 1 a 9 països, inclosos Estats Units, Regne Unit o Espanya, i número 2 a Irlanda. I és que era un disc trencador, no només perquè U2 seguia anant completament a contracorrent del pop de sintetitzadors dels 80, sinó perquè també era bastant diferent dels discos anteriors de U2, un grup que no es conformava a fer el mateix, que sempre estava evolucionant i buscant nous camins. I a més, aquest Joshua Tree té molt bones cançons, sobretot la tríada d'inici. Tres enormes cançons de les millors de la banda, sens dubte, totes número 1, encapçalades per aquest espectacular Where the Streets Have No Name.

Where the Streets Have No Name va necessitar molta feina abans de convertir-se en aquesta enorme cançó èpica. Des que The Edge la va compondre fins que la banda la va entendre i assimilar, van passar molts assajos i moltes sessions de gravació. La banda no aconseguia fer-se la seva i el productor Brian Eno, frustrat, va estar a punt d'esborrar la gravació de les cintes. Sort que li ho van impedir. Finalment, però, la banda se'n va sortir i ara és una de les cançons que més gaudeixen tocant en directe, en ple protagonisme de la guitarra de The Edge, amb el seu so peculiar i aquest delay o eco que va esdevenir la seva marca distintiva, un efecte de so que també figura prominentment a la segona cançó del disc de Joshua Tree, una altra de les cançons més icòniques de U2, situada a la 93a posició a la llista de Rolling Stone de les millors cançons de la història i nominada als Grammy de 1988. I still haven't found what I'm looking for.

aquesta I Still Haven't Found What I'm Looking For, amb la seva lletra espiritual i la seva melodia gospel banyada en una instrumentació marca de la casa de YouTube, resumeix perfectament el que és el disc de Joshua Tree, un àlbum que la banda irlandesa dedica als Estats Units, tant a les seves coses bones com a les dolentes. I direu, ostres, doncs quin disc més bo, no? Que comença amb aquestes dues cançons enormes. Doncs espereu, que encara falta la tercera, que casualment va ser el primer single extret de l'àlbum, una balada que es va passar 3 setmanes a dalt de tot de les llistes dels Estats Units i 3 més en segona posició, però que al principi no agradava gens al grup, que en la seva versió primitiva la trobava massa repetitiva i sentimental. Van provar de canviar-ne l'enfocament, amb Larry Mullen tocant una bateria electrònica i The Edge buscant un arranjament més atmosfèric amb la guitarra, però van estar a punt de deixar-ho estar. Bono no va desistir i quan The Edge va rebre un prototip d'una guitarra que prolongava considerablement la durada de les notes, Bono va veure que aquell so era el que li faltava a la cançó i després de diverses aportacions de Brian Eno, el resultat final va ser aquesta With or Without You.

Després de l'enorme èxit del disc de Joshua Tree, amb més de 25 milions de còpies venudes, un dels àlbums més venuts de la història, U2 van fer la seva primera gira per estadis, la gira amb més recaptació d'aquell any als Estats Units. La banda va immortalitzar aquesta gira d'una manera ben curiosa, amb Rattle and Hum, un documental i disc doble que combinava cançons en concert amb gravacions d'estudi pels Estats Units, homenatjant la música d'aquell país amb col·laboracions amb artistes com Bob Dylan i el mític guitarrista de blues B.B. King. El documental no va tenir gaire èxit, de fet, ni el mateix director li agradava, però el disc va vendre 14 milions de còpies i va encapçalar diverses llistes nacionals, com també ho va fer el seu single d'avançament, el primer de U2 que va arribar al número 1 al Regne Unit, Desire. Yeah.

Desire, aquest single de U2 tan amarat de rock and roll americà, amb el ritme característic popularitzat per Bo Diddley. Ja dèiem que Rattle and Hum és un disc que ret un clar homenatge a la música dels Estats Units. I un altre exemple d'això és el segon single extret d'aquest àlbum, una cançó amb un estil entre el soul i el rock americà de Bruce Springsteen i una lletra que esmenta llegendes del jazz com John Coltrane, Miles Davis o Billie Holiday, i llocs de Nova York com l'aeroport JFK o al barri de Harlem. Per si això no fos prou, la cançó es va enregistrar als mítics estudis Sun de Memphis, on prèviament havien gravat Elvis Presley, Johnny Cash, B.B. King i un munt d'icones del blues i del rock and roll, i compta amb l'històric duet de trompeta i saxo de Memphis Horns, que els heu sentit en un munt d'èxits de soul, blues i rock. Parlem d'aquesta Angel of Harlem.

Si bé els singles del disc Rattle and Hum van triomfar, l'àlbum va rebre crítiques bastant negatives i la banda va quedar una mica tocada, amb importants desavinences estilístiques. Mentre baixista i bateria volien que el següent disc de U2 sonés com els anteriors, The Edge i Bono volien explorar nous territoris, inspirats per la música industrial i electrònica europea. Unes quantes setmanes de discussions van portar el grup al límit del trencament, fins que The Edge va començar a tocar una roda d'acords amb la guitarra i la banda el va seguir, mentre Bono cantava improvisant una lletra inspirada en la relació entre els components de la banda i la recent reunificació d'Alemanya. Per primera vegada en setmanes, tenien la sensació que alguna cosa funcionava i tots quatre van començar a treballar en una mateixa direcció fins a tenir tota una sèrie de cançons preparades perquè el productor Brian Eno les escoltés amb l'oïda fresca. A aquest li van agradar totes les cançons, excepte una, precisament aquesta, la primera, la que havien fet junts. A veure, la cançó en si li agradava, però trobava que l'arranjament era massa convencional i després de setmanes de feina i de retocs d'última hora, finalment van obtenir un resultat que els va agradar a tots. Una de les cançons més aclamades de la banda, aquesta One.

One, el tercer single del setè disc de U2, Achtung Baby, un disc publicat el novembre de 1991 que va ser un èxit absolut tant de crítica com de vendes, amb més de 18 milions de còpies venudes, un Grammy i considerat per molts mitjans un dels millors discos de la història. Un àlbum en què el grup va fer un canvi estilístic, amb molta experimentació sonora, però amb espai per cançons menys experimentals com la One que acabem d'escoltar o com el cinquè single extret del disc, una cançó èpica a què, curiosament, la banda va agafar mania perquè, per molt que hi van treballar durant un mes, consideren que no li van aconseguir treure tot el suc. Però per molts, entre els quals m'incloc, és una gran cançó, ideal per acabar la primera part d'aquest doble episodi del Pop d'abans molava més dedicat a U2. Seguim a la segona meitat amb molts més èxits i anècdotes de la banda irlandesa. Us deixo amb Who's Gonna Ride Your Wild Horses. Fins llavors, moltes gràcies.

Els imprescindibles de Ràdio 4.